0: que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units fa uns minuts s'ha acabat l'Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0. Abans havien jugat Estats Units-Austràlia amb victòria per 2-0 dels nord-americans. L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceo de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa. I aquest divendres ha arrencat també la Volta Ciclista a Catalunya femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vennoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna al Maresme, i de retruc n'és la primera líder.
1: Fins aquí les notícies.
2: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
3: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
4: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula.

teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserver de l'altre barri, avui amb un programa que serà com jugar en un videojoc.

0: Avui a l'altre barri no ens visita Super Mario, tant de bo, sinó més aviat Super Maria. I ja em permetràs la brometa, però és que ser tan bona en tantes coses, doncs una mica súper s'ha de ser. Com a mínim, una súper que bufa fort i les apaga. La coneixíem com a monologuista, radiofonista, podcaster, guionista i des de fa menys també escriptora, tot i que jutjar pel seu nom artístic també podria ser paraire o aprestadora de teles. I ara aquí hi posem un asterisc i sentim això.
1: Etimològicament, Sherman ve de l'anglès antic Sherman, Sherman, que designava un ofici tèxtil. La persona que retallava, allisava o preparava la llana o la tela després de teixir-la. En català, l'equivalent més apropiat seria paraire, treballador de la llana, o tondidor, aprestador de teles, segons la funció exacta.
0: Si busques el seu nom a Google, et surt en primera posició una pàgina de Wikipedia titulada Oye Sherman. Potser d'aquí uns anys, quan ja sigui una escriptora consagrada, el seu nom i cognom superarà el sobrenom. En fi, que Maria Rovira, benvinguda a l'altre barri. Què tal, com estàs?
2: Molt honorada d'haver entrat amb la música de Super Mario Bros, perquè és veritat que bueno, és un videojoc important a la meva vida. Doncs quina gràcia això de Sherman, perquè precisament amb l'etimologia de text és teixit.
0: Ah.
2: I em sembla com...
0: Mira, doncs
2: em
0: ja
2: sembla una concepció...
0: Queda tot lligat, d'alguna manera.
2: Lligadíssim.
0: Maria Rovira i Oye Sherman és la mateixa persona o hi ha algunes diferències?
2: Jo crec que hi ha algunes diferències, perquè Oye Sherman seria com la part humorística i més pública, i Maria Rovira, a banda de ser jo, és aquest intermig, no?, entre la meva persona més íntima, que evidentment és una cosa que no es veu públicament, però és Maria Rovira és aquesta mena de frontissa a cavall entre el meu jo més veritable i vulnerable i el personatge que m'he fet per presentar-me als escenaris, davant dels micròfons, tot i que Oye Sherman també sóc molt jo.
0: Parlant de cançons, que...
2: Ah, mira, sí.
0: Que n'analitzes unes quantes, el llibre... Un esquimal perdut en el desert.
3: Un esquimal perdut en el desert entonava cançons amb el seu banjo.
0: Amb el seu banjo.
2: Banjo.
0: Que també això em va agradar molt llegir-ho, perquè jo no m'entenia com pot ser només banjo. Saps? És que aquesta paraula no és aguda.
2: Clar, és...
0: Com pot ser?
2: El problema és que tu quan ets nen, clar, estàs aprenent moltes coses. O sigui, tu parteixes de la base que tu no saps res. Llavors les coses són com te les diuen, no? Llavors tu, o sigui, en aquell dia a la professora de torn o la mestra et cantava aquesta cançó i tu dius, ah, doncs banjo. Però dius, però jo tinc entès que és banjo, no? I hi ha gent que ho diu. I llavors es produeixen aquests curtcircuits que jo crec que són el que fa que a mi em quedi al cap la resta de la meva vida. Clar, és perquè era una cançó originàriament francesa.
0: Clar.
2: Llavors, per mètrica, ritme i tema, bueno, banjo i ja està.
0: Una mica de mandra l'adaptador, la persona que va adaptar la cançó, no? Una mica de... Ara... Quina 100%. Mandra, buscava aquí un altre instrument, o seria pervertir-la?
2: 100%. Potser, no, jo per això... Ja jo per
0: no,
2: això
0: ningú se n'adonarà.
2: Jo per això a Garlanda proposo el meu tambor,
0: clar,
2: que seria,
0: veritat, per
2: que
0: això,
2: seria
0: sí,
2: molt
0: clar.
2: Més fàcil
0: sí.
2: I molt més lligat, no?, a la cultura,
0: a la cultura. Sí.
2: Esquimal, sí. Que no un banjo, que de sobte és com raríssim, no? És
0: totalment,
2: com el rellotge de Gladiator, dius, ah, sí? I alhora és com una cançó tràgica, no?
0: Sí.
2: És terrible.
0: És com Paf, també. No?
2: Aquesta ja... No, o sigui... L'Esquimal és una cançó tràgica una mica més amb el subtext dissimulat que no Paf, que Paf ja va directament a trencar-te el cor i pixar-s'hi. Jo no, vull dir... Crec que és una prova bastant fiable, no? De si tens sentiments o no, si t'ha trencat el cor.
0: Clar,
2: Paf era un trac màgic.
0: Per això ho fan, per comprovar... No, pel teu nivell de sensibilitat.
2: Clar,
0: no? Sí, no.
2: Si no, ui, aquest nen, ui. Ens haurem de mirar de prop.
0: Sí. Hem de fer un seguiment especial. Oh, Susana, no ploris més per mi. Aquesta també, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, aquesta... Haig de dir que musicalment a mi em sembla un 10. També, De la lletra no l'acabava d'entendre, però ja de gran, no?, vaig explorar quin era l'origen d'aquesta cançó i vaig pensar que molt millor. Hi ha coses que millor no saber-les totes.
0: Són coses que trobareu a aquest Garlanda, que és el motiu pel qual la Maria avui visita a l'altre barri, que hem posat una porta aquí en un parc idíl·lic on tenim vistes al mar, fins i tot de Barcelona, no direm quin per què és, perquè si no, allò que... si no, Maria, el proper dia que vinguis aquí te'l trobaràs ple, no? Perquè no. Tenim moltíssima audiència nosaltres, aquí, des de l'altre barri.
2: No, i a veure, els parcs ja estan per això, no? Ja estan perquè la gent els passegi. Mm-hmm. Haig de dir que, com que jo sóc autònoma, puc anar a hores intempestives on no hi ha tanta gent.
0: Ah, és la teva oficina, no? Una
2: exacte.
0: Mica, aquí, a aquest parc.
2: Sí.
0: A veure, fem que soni La guerra de l'enciam de la Trinca.
2: Oh. Som

0: que farà autostop.
1: Aquesta sonava el cotxe dels teus pares?
2: Sí. Hi havia el casset de la Trinca, que és que m'han dit que, crec que és. Clar, jo per mi no el tenia, o sigui, no el veia. Clar. Físicament, per mi era només la música que sortia d'allà, no? I no sé si devien perdre la caixeta, alguna cosa així. Però és un disc mitiquíssim de la Trinca, que hi ha La Guerra de l'Ancià, amb l'Ou d'en Colom, amb Flash Reagan, que és boníssima. I jo haig de dir que a mi, jo crec que aquest va ser el primer contacte amb l'humor genuí en català. I hi havia, o sigui, clar, perquè per mi ajuntaven dues coses, no? Que era, d'una banda, doncs, el cotxe dels teus pares, no? Que és on descobreixes molta música. Sí. També és un lloc com que pots estar introspectiu, no? Mirant per la finestra, llavors, com que entres molt en contacte amb l'emoció que et genera la música, però alhora les lletres eren divertidíssimes. I les cantàvem amb els meus germans i tot, i ens les sabíem de principi a final, no? I em feien molt riure. Les lletres de la Trinca, La Guerra de l'Enciam, o sigui, clar, no coneixia el context, no? Que és que quan Espanya entra al mercat comú, llavors França fa boicot, i llavors, no? A la frontera, doncs, esperaven allà els camions, i hi havia merder. Però clar, com a nen és molt divertit, ho entens perfectament, que gent fent una guerra de verdures i fruites, no? I per mi és especialment rellevant la Trinca en aquest sentit, que va ser, vull dir, després, clar, hi ha diferents punts de contacte amb l'humor, no? Que jo crec que aquests són molt compartits, tipus el Simpson o Plats Bruts o el que sigui, però diria que la Trinca va ser el primer.
1: Amb la Trinca va començar tot.
2: Amb la Trinca va començar tot.
1: Doncs ara ens hem imaginat el cotxe dels teus pares i el que fem és fer un viatge a través de les espècies dels espais. Jo t'aniré dient llocs, començarem pel més gran i acabarem pel més petit, i tu em diràs què et suggereixen aquests llocs. Espècies d'espais.
3: Espècies d'espais.

0: de fred.
1: Comencem per l'univers.
2: L'univers. És que, clar, això a Garlanda ho explico, jo tinc un tema amb la sinestèsia i les paraules, que llavors jo cada paraula l'associo amb un menjar.
1: Clar. Ah, doncs fem-ho així.
2: Per mi, univers són pèsols. Pèsols cuits.
1: Hi ha alguna explicació, això? O... bueno, inconscient,
2: és,
1: no?
2: Sí, és absolutament inconscient, és automàtic, és des que tinc ús de raó, i va per fonemes. O sigui, les paraules que tenen fonemes similars em porten a textures de menjar similar. Però a partir d'aquí...
1: M'encanta.
2: Jo no puc explicar res perquè ni jo ho entenc, i em sento tremenda farsant quan explico aquestes coses perquè sembla que m'ho estigui
1: inventant. Doncs va, aprofita ara, que aquesta secció està feta per això.
2: Perfecte.
1: Planeta Terra.
2: Haig de dir que Terra sí que em recorda literalment a Terra. I Planeta... Planeta és com una mena de disc. Planeta no és una cosa de menjar. Són, també hi ha paraules que estan una mica en terra de ningú. Però sí, Planeta... Sí, és com un disc no comestible i una mica gruixut.
1: Ah, i si dic món?
2: Món és un tros de Fosquito.
1: Europa.
2: Europa és, clarament, és sopa. Sopa meravella. Això té, és rastrejable.
1: Sí. Itàlia.
2: Itàlia, és que clar, sembla una conya marinera tot. Itàlia és com un fusili, la pasta. Itàlia, sense salsa ni res.
1: Roma.
2: Roma és com la goma d'esborrar, però com el gest. Saps? O sigui, tens al cap com la típica...
1: Goma Milán.
2: Goma Milán, mig gastat, sí. No? Quan havies apretat, havies premut massa fort amb el llapis i estaves allà esborrant, allò és Roma.
1: Roma, eh? Que, per cert, qui llegeixi Garlanda,
2: home,
1: acabarà el llibre comprant-se uns bitllets per anar a Roma, segurament.
2: Per favor, sí. I en el temps, també, perquè, clar, és fruit d'uns bitllets de la màquina del temps.
1: El teu lloc favorit, no? Després d'aquest parc.
2: És un dels meus llocs preferits, sí, em sembla màgic. És un lloc on la felicitat t'espera a cada cantonada, no? Perquè passejar és increïble, la llum és increïble, el menjar és increïble, tota l'arquitectura, no? I la història és increïble, la cultura que tenen, l'idioma, tots els records que tinc jo associats a aquella ciutat, totes les amistats que vaig fer allà, que vaig tornar amb uns quants precisament fa poc, i és que, no sé, Roma millora cada vegada que hi vaig. És molt fort.
1: Potser és l'única ciutat del món que millora.
2: Potser sí. Sí, jo crec que, clar, com que la gentrificació romana ja és una cosa insalvable, però no ho sé, crec que hi ha alguna cosa que Roma és tan gran que ho pot sostenir, però sí que és veritat que... Vaig estar veient la pel·lícula de Fellini, de Roma, precisament. Sí. I, clar, és un canvi brutal, no? Veus el Trastevere que es retrata en aquella pel·lícula i ara mateix ja és un decorat de... Doncs de pel·lícula, també, però un de molt diferent, no? I penso que sí que és tremendo. Però és això, Roma és tan gran que els espais d'autenticitat de l'extraradi encara es poden mantenir. I crec que a Barcelona això és més complicat.
1: Espanya
2: és com un bunyol de bacallà. Hi ha una cosa molt fregida allà.
1: Sí. Catalunya,
2: mira, és que jo crec que Espanya, Catalunya, tot això, com que és el fonema fregit, Catalunya em sembla, sí, peix fregit també. Però no és un, o sigui, Espanya seria més bunyol de bacallà i Catalunya és més com un... Saps el peix de l'escola? És que, clar, com que tot això es va forjar quan jo era petita...
1: Clar.
2: Moltes, que si el Fosquito, que si el peix de l'escola, tal, allà estem.
1: Barcelona.
2: Barcelona és una imatge molt concreta. Saps quan el tovalló que tenies al menjador de l'escola es tacava de iogurt? I llavors ho netejaves...
1: Sí.
2: I quedava com la tela, però impregnada encara d'una pàtina de iogurt que no se'n va. Això, per mi, això és Barcelona.
1: Barcelona és això,
2: t'ho juro.
1: Ara, això sí que no m'ho esperava.
2: Clar.
1: O sigui, Barcelona és un tovalló tacat de iogurt.
2: Sí. Barcelona. Aquesta textura que és brut, però no molt, no? Mm-hmm. Humit, però no molt. No és greu, però és, està allà, a Barcelona.
1: No, sí, sí, sí. No, i a més, ara em connecta amb això, de, amb aquesta llegenda de que Messi va ser fitxat amb un tovalló de paper, no? Doncs, no, Barcelona això és un tovalló...
2: Tovalló de tela.
1: De tela. Tacat de iogurt.
2: Barcelona.
1: El Montseny.
2: El Montseny, per mi, és una fulla de llorer.

0: que hem dit el Montseny, sona Montseny de Surfing Sirles, que també seria una cançó per tu una mica especial.
1: 100%, el que va suposar Surfing Sirles per la música del nostre país, és un fenomen potentíssim a tantíssims nivells, no? Tant musical com líric, com polític, d'actitud, un posicionament ideològic ferotge i alegre i incorrompible. Mm-hmm. No sé, a dia d'avui encara em fascinen i no crec que se'm passi mai.

0: si et dic, mira, si et dic l'altre barri, quin plat, quin menjat bé.
1: Mira, altre és una patata bullida, però tallada, o sigui, com en format de patata brava.
0: Sí.
1: O sigui, saps? L'altre. Altre és una patata tallada. Com quan fas patata i mongeta, doncs aquella patata és altra. I barri és un xurro.
0: Doncs mira, podem muntar una xurreria, ja ho tenim. En fi, preguntes metafísiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.
0: Som a l'altre barri amb la Maria Rovira, aquí parlant. Fem les dues preguntes que fem sempre. La primera és, si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, què triaries? Tornar a ser Maria Rovira tot igual o començar una altra vida diferent? I la podries triar a la carta, eh? De dir, puc néixer a Roma, anys 20...
1: Ostres, ni idea. No en tinc ni idea, francament. Jo és que confio molt poc en les meves decisions. Llavors crec que si pogués triar una existència a la carta, em passaria tota l'estona pensant que he triat malament, saps? Com de, ostres, això no m'hagués passat, sí.
0: Doncs
1: la típica història.
0: T'ho formulo diferent. Triaries tornar a ser la Maria Rovira o tirar un dau i que passés qualsevol cosa?
1: A veure, jo crec que variar sempre està bé, no? És a dir, tornaria a viure la meva vida i ja sabria tot el que passa tota l'estona? Crec que és molt avorrit, això.
0: Jo també ho penso. Però
1: no.
0: Aquí hi ha gent que diu que...
1: No em convenç.
0: Que, sempre, que diu, no, jo em mantinc sempre, jo el mateix,
1: home, depèn de,
0: el mateix,
1: o sigui,
0: el mateix.
1: Sí, clar, no, perquè hi ha un punt de risc, no? Vull dir que...
0: Ja, però poder
1: o sigui,
0: triar ara...
1: Cap...
0: Poder triar una època, poder triar, no sé... Poder triar tot.
1: És que crec que totes les èpoques estan molt romantitzades.
0: També.
1: Però és un problema, és a dir, com a dona, jo crec que no vull existir en cap altra època que aquesta. És a dir, m'agradaria anar com en el punt de la història, no? on la gent tingui més igualtat d'oportunitats i hi hagi menys opressions, no? menys racisme, menys masclisme, menys homofòbia, no? Vull dir, m'agradaria anar a un lloc on, més o menys, sigui qui sigui, ho pugui tenir bé. Perquè, clar, és com la gent que diu, ah, m'encantaria anar als anys 60 als Estats Units. No crec que vulguis anar a ser negre als Estats Units als anys 60,
0: sí.
1: No? Llavors em faria molta por equivocar-me. Però sí, no sé, jo votaria canviar. Votaria canviar, clar. I sí que potser, no sé, és que és això, està tot molt romantitzat. Potser m'agradaria viure a una Barcelona com abans de la gentrificació i el turisme, o sigui, com poder tenir l'oportunitat de veure una Barcelona més genuïna i autèntica, no? Que evidentment que tenia els seus problemes, tenia un munt d'històries i políticament hi havia molta repressió. Vull dir, ja en sóc conscient, eh? Però sí que de vegades miro Barcelona i veig fotos antigues i penso, ostres, quantes coses que hem perdut, no?
0: Aquell sentiment de nostàlgia d'una cosa que no has viscut, no?
1: Clar, no has viscut i només estàs com vivint l'altra cara, no? De sentir-te cada vegada més en un decorat per turistes. Vull dir, vaig viure 7 anys al Born.
0: I ara seria...
1: Els 7 anys anteriors a la pandèmia jo vaig viure al Born i ja em va semblar una destrucció exponencial.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el que ha vingut després ha estat encara pitjor, no? I sí que ha estat una sensació totalment fonamentada en fets, de pèrdua constant, d'això, semblar més una broma, no? Com que... tanca la ferreteria, tanca la fleca, tanca un bar de tota la vida i arriba, doncs, una gelateria, un Starbucks i una botiga on venen paperines de patates fregides, com de French fries,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, i tot en anglès.
1: Tot en anglès, i ara patates amb el pimiento del padrón, ara patates... I dic, però és que nosaltres no... Patates amb gorgonzola, no? Un cucurutxo de patates French fries amb gorgonzola. I dius, però qui ho menja, això? És que nosaltres no. És a dir, no estàs ni... ni recrear una cosa no? No estàs ni vampiritzant una cosa nostra per oferir-la als turistes. No, no, directament t'estàs inventant una mena d'usos i costums que nosaltres no tenim i que els guiris arriben i diuen, bueno, doncs anem a tastar això, no?
0: Mm. I animals? Si t'haguessis de reencarnar en un animal, també tindries una mica complicat per triar, no?
1: Clar, o sigui, el tema és que els animals tampoc estan en el seu millor moment. Llavors, m'agradaria un cens de realment quins són els nivells de felicitat, no?, dels animals. Sí que penso que, com que, diguem-ne, els humans dividim els animals en, no?, o sigui, destruir el seu hàbitat o menjar-nos-els directament, o els que ens fan companyia. Llavors, jo crec que hauria de ser algun animal que comptés amb la protecció d'una família bona, no? Una família de gent bona. I jo crec que triaria ser un gat, però d'aquests que poden sortir, que tenen un espai natural on poden sortir. Perquè crec que si fos gat de pis m'agobiaria una miqueta. I jo crec que sí, jo crec que els animals que millor s'ho passen en aquest sentit són els gats de famílies que estan totalment...
0: Benestants.
1: Benestants, famílies que estan totalment entregats a l'animal, perquè així em pagarien les factures del veterinari en cas que es necessités, i de tenir accés a l'espai exterior. La biodiversitat del voltant se'n ressentiria? Sí. Però, mira, sóc un gat, sóc egoista.
0: Quin superpoder voldries tenir?
1: Quin superpoder?
0: Sí.
1: A veure, tal com està el transport públic a Catalunya ara mateix, la teletransportació seria el millor.
0: Totalment.
1: Realment.
0: Totalment.
1: Com moure'm només per diversió, no? Mm. Per esport. Però clar, sí, no m'agradaria llegir els pensaments de la gent. No els vull saber. Quins altres poders hi ha? Ser invisible? Bueno...
0: T'agradaria ser invisible?
1: De vegades és
0: un
1: fàcil.
0: Dia.
1: De vegades és...
0: De vegades ja ho ets, no?
1: De vegades ja ho soc i... Vull dir, crec que les dones en general, i a més a mesura que creixem, ja acabaré sent invisible algun dia. Però jo, de veritat, si pogués demanar una cosa, demanaria que algú m'agafés la mà i em digués no seràs mai celíaca. No hi haurà un dia en què et llevaràs i de sobte el pa et farà mal. Jo crec que això és el que m'agradaria.
0: Això, eh?
1: Mm. És que m'agrada molt el pa. I m'agrada molt la paraula panarra.
0: A mi també m'agrada. Mm. El pa i panarra.
1: Clar.
0: Sí, sí. Anem a escoltar unes quantes cançons.
1: Som-hi.
0: Comencem per la Marieta Bola Bola, cantada pel Xesco Boix. Aquesta cap a on et porta?
2: Marieta Bola Bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel et donaré pa i mel.
1: Doncs el cotxe dels meus pares, també.
0: Un altre cop, allà?
1: Sí, sí, sí, teníem un caset de cançons del Xesco Boix. I recordo que... Clar, les típiques coses, no? Que quan creixes una mica et comences a riure una mica d'allò, no?
0: Mm-hmm.
1: D'allò que t'havia agradat d'infant. I clar, ens feia com gràcia. I després vaig saber la història de Xesco Boix i... Vull dir que no té cap mena de sentit, no? Però em va saber com greu. De sobte vaig descobrir que era una persona que m'inspirava un profund respecte i admiració.
0: Mm-hmm. Mm. Sí, sí, a mi també em va xocar, no? Com una persona que transmetia aquesta vitalitat, aquest bon rotllo amb els nens, no? I tot això, i després veus que es va acabar tirant el tren. No?
1: Això em va explicar el meu pare i va ser el primer contacte, o sigui, em va marcar molt perquè va ser la primera vegada que jo vaig entrar en contacte amb la noció del suïcidi. Penso, perquè era molt petita i jo no sé, no se m'havia explicat, no? I va ser com una incògnita molt gran de dir com, no? Per què? Com funciona? No? Va ser com, de sobte, com una nota discordant, no? Com un revers molt, molt fosc en aquells casets de cançons per nens, que a més els sents cantar amb els nens i tot. I va ser... Jo crec que va ser com de les primeres immersions involuntàries en el que és el món dels adults, no? Que molt sovint és terrible. No.

0: noi de la mare.
1: Sí, aquesta me la cantava la meva mare per dormir. I és una cançó que sempre li he tingut molt d'afecte i que sempre m'ha acompanyat, també, a més, desgran a menjar, no?, que suposo em feia gràcia. Què
0: són aquests? Porta allà, eh?
1: Tot ens porta allà. Em feia gràcia dir què són aquests aliments per a una criatura, no?
0: Clar, panses i figues i
1: panses
0: nous
1: i figues i nous i olives, panses i figues i mel i matós, però no és una criatura de pit, no? Que és com, de sobte, un... com bastant adult, no? El nen aquest que menja olives.
0: A més, una nou sencera pot ennuegar un nadó.
1: Totalment. És un risc molt gran, tota aquesta cançó. Però sí. I la versió aquesta de la Sílvia Pérez Cruz, bueno, amb Chalupa, on canta Sílvia Pérez Cruz, m'agrada moltíssim. I també em crida l'atenció lingüísticament, perquè no és el nen de la mare, no? És el noi. I de sobte,
0: és veritat,
1: em sembla com... no sé, com un gir molt bonic.

0: Metallica també relacionat amb els teus germans, suposo.
1: Sí, 100%. Ah, sí, sí, Metallica era un pilar fonamental de l'educació musical. Sí, sí. I Whisking the Jar tenia una història una mica diferent, no? Musicalment és una mica diferent. Ja explica una història de, no?, de bandits i amors i traïcions. I a mi em generava molta curiositat, també.
0: Blink 182. Uf. The Partisan. Do you want

0: m'agrada molt, m'agrada molt Blink, això, doncs és segon d'ESO ja. Segon d'ESO, em flipo molt amb Blink. Després amb la típica cosa, no?, que et fa com vergonya. Com de, ai. I ara, a dia d'avui, si endreço la casa i em poso Blink, jo crec que acabo molt abans i més contenta.
1: I ara canviem bastant. Il Pescatore, Fabrizio De André.

0: Erasmus?
1: Sí, clar. Sí, sí, tot el contacte amb la música italiana el vaig fer arran de l'Erasmus a Roma i també descobrir un cantautor com Fabrizio De André, com tot el folk aquest amb orígens trobadorescos, no?, de cançó medieval.

0: clar, doncs és una història tristíssima i jo sí que ja recordo quan... quan estàvem, jo què sé, lo típic, a la discoteca de la casa de colònies, a l'última nit, no?, de tercer d'ESO, que cantàvem tots això d'un privilegio raro, un acordador, o jo, què és això? I clar, després descobreixes com aquesta història, no?, d'una jove esposa que va al rei a suplicar, no?, per la vida de Jordi, escrit Geordi, com a nom anglès medieval, a suplicar que li perdonin la vida perquè ha robat cérvols, no?, dels boscos del rei, i ara el penjaran amb un acordador, no sé, és... Tot plegat dibuixa un univers molt, molt artúric, no?, molt fantàstic.
1: Som a l'altre barri, amb la Maria Rovira. Ara el que farem serà posar la teva data de naixement en aquesta màquina que tenim, la jukebox, i aniran sonant coses.
0: Ah, perfecte.
1: Tant, si ens dius la data, llavors ja l'activem i a veure què surt.
0: Mira, jo vaig néixer el 2 de juny del 1990.
1: Doncs, ui, han sortit, no sé, 4 o 5 arxius sonors. Anem a escoltar, a veure què surt.
2: La jukebox. Repsol els ofereix el temps.
3: Hola, bon dia. Hem iniciat fa poques hores un mes, el mes de juny, que ens portarà doncs cada cop més calor. De fet, si fem un repàs dels mesos anteriors, sobretot el mes de maig, hem vist que les pluges, sobretot en zones del Pirineu Oriental, han estat més importants del que és normal i això ha facilitat que els rius augmentessin.
1: Francesc Mauri. Ara llegiré un fragment del llibre. Diu, és com Francesc Mauri davant d'un cel negre, uns trons aixordadors, un vent que s'endú les vaques i preguntant-se què deu estar passant aquí? Aquests nimbostrats s'estan arremolinant i hi posa doncs que plourà tros de llondro. És ben bé que la natura pot ser un misteri. Fent una... tu ho comparaves doncs amb el fet de no veure venir que ve la regla, no?
0: Clar, és que... Vull dir, passa una cosa amb la regla, que és això, que és de dir, ja pot fer 15 anys que la tens i de sobte se t'ajunten tots els símptomes, no? Dius, ostres, que no sé què passa, que estic molt inflada, tinc com una gana ferotge, estic com trista, no? A més m'ha sortit aquest gra aquí, que em fa com mal... Què deu ser, no? I acabes pensant, ostres, deu ser que la meva vida és una merda. I és un no, passa que t'està a punt de venir la regla com cada mes i encara no ho saps identificar. Doncs sí. Aquesta era la previsió de Francesc Mauri,
1: sí,
0: fet al 1990.
1: Sí, el dia que tu vas néixer.
0: Realment és, uau. I ja estàvem així, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja estàvem
1: allà, la calor.
0: La calor, patrons hídrics que no són normals.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare de Déu. És que clar, Francesc Mauri ha estat a primera línia... De sí. L'apocalipsi, no? L'ha estat veient tota l'estona, aquest lentíssim però inexorable.
1: Ell ens anava avisant, eh?
0: Sí.
1: I ningú li feia cas, i així estem ara. A veure, una altra cosa.
4: Tot i que no estava previst, aquesta tarda el president ha volgut visitar l'abocador de deixalles de Beuda, prop de Besalú.
5: Si nosaltres tenim un país brut, aquest país no el podrem presentar enlloc. Forma part del país civilitzat, del país que va endavant, del país progressiu, al netejar el país. Una de les coses que ens valoren, per exemple, doncs, internacionalment, és si netegem o no netegem el país. És clar que això dona de viure la gent.
4: Aquest abocador va començar a funcionar al setembre de l'any 88, enmig d'una forta polèmica a la comarca de la Garrotxa per la seva ubicació.
0: Uau, quin document!
1: Boníssim aquest, eh? A més, justament això de netejar el país ara està molt a l'ordre del dia, desgraciadament, a Catalunya.
0: Sí, terrorífic, però clar, també és com...
1: Però ell en parlava literalment.
0: La noció de netejar el país és un sí, és juntar tota la merda, sí, no?, en un lloc. És com aquest... No és netejar el país, és això, posar la merda sota l'estora,
1: sí,
0: i que aquest lloc tingui unes... Vull dir, clar, pels llocs on hi ha abocadors té unes repercussions ambientals duríssimes.
1: Totalment.
0: Però... Era el que als anys 90...
1: Es feia molt,
0: això. Era ecologisme.
1: A inaugurar pantans, a inaugurar abocadors...
0: No estava previst, però a ell el cos li va demanar anar a inaugurar l'abocador.
1: Sí, sí,
0: clar que sí, Jordi. Ostres, realment jo que he fet molta feina amb l'arxiu de TV3.
1: Sí, també pensant en tu, això. Hi ha perles, eh?
0: Uf, Jordi Pujol... O sigui, les aparicions... tots els esdeveniments on arribava. I a més és com... Tu estàs buscant a l'arxiu de TV3 sobre qualsevol tema i és que apareix a tot arreu.
1: Sí, sí,
0: és a dir,
1: sí, sí,
0: fins
1: sí,
0: i tot un tema que vaig fer de càmpings va acabar apareixent perquè va anar a la junta, a la cimera internacional del càmping que es feia a Alemanya. Doncs va arribar Jordi Pujol també. És molt fort, és molt fort. Jo haig de dir que trobo a faltar aquest... carisma polític, no? Al marge de consideracions ideològiques,
1: sí, no,
0: de dir, mira, necessitem una mica de carisma polític, vull dir, realment, Salvador Illa...
1: No.
0: És que no sé.
1: No me n'imagino anar a visitar abocadors i fent aquestes declaracions, o que tu li puguis dir que ets de qualsevol poble i que et pugui contestar, ei, ah, doncs sí, mira, allà teniu allò, o ja conec aquell d'allà... En fi, i més ara estem molt a prop d'on vivia, on viu, del domicili de Jordi Pujol a Barcelona. Crec
0: sí.
1: Que és per aquí a prop, en fi. I no sé si hi ha algun àudio més, A veure, Jukebox, hi ha alguna cosa més o no? Ah, sí, és Mikimoto entrevistant Àlex Gorina i Jaume Figueres.
6: Surten els actors, amb quin actor aniríeu vosaltres a prendre copes ara? Ja, quin és el que...
7: Mort o viu?
6: Home, sí, més aviat viu, esclar, perquè mort...
7: Home, és igual... És igual.
6: És igual. Mort o viu?
7: Monty Clift.
6: Monty Clift.
8: Jo amb la Catherine Turner.
7: Home, ha dit actor.
8: Bueno, actor en sentit figurat i genèric.
7: Catherine Hepburn.
6: Molt bé, doncs, no sé, Àlex, Jaume, moltes gràcies per seguir. No sé si hi ha alguna frase que se'ls pugui dir a la gent perquè vagin més al cinema, que és divertit, que els Carmels són molt bons i que el surround impressiona molt més que...
8: Com deien aquella frase de promoció dels francesos...
7: Si anem a la vie... On va al cinema?
8: Si anem la vida, si s'estima la vida, es va al cinema. Però jo li donaria la volta i diria que, en el fons, la vida és més important que el cinema.
0: Caram, quantes coses.
1: Sí, tot això el dia que tu vas néixer. I això ens serveix per connectar amb l'última secció d'aquest programa, de l'altre barri, que és la festa amb morts.
9: La festa amb morts.
1: Doncs fent preguntes, com per exemple la que els hi feia el Mikimoto amb en Figueres i el Gorina, no? De, amb quin personatge faries una sobretaula o un sopar íntim o un grup de música. Per què comencem?
0: No sé, per la primera.
1: Grup de música?
0: Grup de música.
1: Vinga, amb qui formaries un grup?
0: Clar,
1: a l'altre barri?
0: Mira, he vist fa poc el documental de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Tu l'has vist?
1: Encara no, és, però clar, el vull veure.
0: És increïble. Jo crec que retrata, és com molt sincer, molt honest, em sembla una fita dintre del món del documental musical del nostre país, perquè no van a quedar bé. Allà expliquen com una mica la
1: els
0: cara
1: egos,
0: bé...
1: No? No?
0: Sí, i més que els egos, perquè no és tant que siguin egocèntrics, sinó que realment el grup concentra sensibilitats molt diferents, no? I a vegades que no és tant que no hi ha ni bons ni dolents, simplement doncs hi ha encaixos o desencaixos, no? I crec que és molt difícil realment, al final els grups, no? Els grups musicals sí. Famosos acaben separant-se per això o acaben patint més per això, no? I clar, jo penso que els músics tenen molt ego. Llavors, però jo crec que potser faria un grup de música, no? Ens anem a la banda italiana i potser jo agafaria, mira, Franco Battiato, que crec que em cau molt bé.

0: Rafaela Carrà. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. I Tina Turner. You're simply the best. Si algú s'ho sap passar bé, jo crec que és Tina Turner. Jo crec que amb aquests tres faríem una cosa divertida.
1: Segur que sí. Amb qui faries un sopar íntim?
0: Doncs... Mira, em posaré una mica vintage i et diré que James Stewart.
1: Ah.
0: Perquè, o sigui, quan vaig fer comunicació audiovisual, no, vaig veure totes aquestes pel·lícules, que si deixo parlar amb The Corner, o L'home que va matar Liberty Valance, mm-hmm. no? I realment jo estava fascinada. Jo crec que em vaig enamorar una mica de James Stewart. Com d'aquesta manera de parlar mig mastegada, no? Tan llargarut. I bàsicament això, encarnant personatges de pel·lícules que m'agradaven tantíssim. Jo crec que sí.
1: Mm-hmm. I sortir de festa o una sobretaula llarga?
0: Doncs mira, jo crec que Jenny Joplin, Katharine Hepburn, mira, aquí coincidim.
1: Ah, mira.
0: I Mari Sampere. Tres ties que jo crec que potent, anaven a fondo i que se sabien divertir, crec que amb això faríem un bon combo.
1: Tu et saps divertir, Maria?
0: M'agrada pensar que sí. També és veritat que m'analitzo molt des de fora i hi ha una veu dins meu sovint que t'hauries d'estar divertint més, que això et mata qualsevol diversió, no? Va, perquè és com algú aigualint a la festa.
1: No, és allò que però... no n'hi ha prou amb la felicitat, exigim eufòria, no?
0: Exacte.
1: Una mica. I a qui t'emportaries al món dels vius?
0: Doncs mira, jo faria tornar Salvat Papasseit, perquè va tenir una vida tan curta i era una persona tan talentosa i un artista d'esquerres de veritat, que això no se sol veure.
1: Això costa de veure. Sí.
0: De fet, ara li volen tornar a posar el nom de la plaça Virrei Amat, li volen posar Salvat Papasseit.
1: Sí. Això fa temps que va, no? Que ja...
0: Sí, però vaig sentir una notícia d'això fa poc, vull dir que crec que està ben encarrilat. I sí, i com més, diguem-ne, com més investigues a la vida Salvat Papasseit, més penses que... Quina pena i quina injustícia. Mm.
1: Tens algun poema preferit del Papasseit?
0: A mi m'agrada molt el de Escopiu a la closca pelada dels cretins. Mm. Però en general tots... És que són... És més el que van significar en aquell moment, no? És més com... Em sembla molt, molt, molt de geni, no?, aconseguir canviar un paradigma i tenint en compte d'on veníem, vull dir, com amb la força amb la que van irrompre les avantguardes i que ho fes una persona tan autodidacta i que ho va tenir tan difícil en aquesta vida, no?, per accedir a la cultura i a la cultura i a les condicions de vida bàsiques en general, no? Em sembla valuosíssim.
1: Com que hi acabem i aquest llibre, doncs, un dels temes que també són importants i que són que sustenten una mica tot el llibre, doncs, és l'absència del teu pare, la mort del teu pare. Com t'ha canviat viure de prop la mort del teu pare, la teva concepció del que és la mort, del dol, la pèrdua?
0: És que jo crec, o sigui, el subtítol de Garlanda és Paraules, pèrdues i altres celebracions, no? I al final... O sigui, m'ha fet com connectar més amb la celebració que amb la pèrdua, no? En el sentit... Perquè quan tens un dol fort és perquè has tingut una cosa forta abans, no? I penso també que al final és com... És a dir, la pèrdua dels pares al final és llei de vida, no? Mm. Vull dir, no és... Tanquem-nos, no és com una tragèdia com que se't mori un fill, no? Que això no és el que ha de passar. Els pares sí que els hem de perdre en algun moment, perquè vol dir que seguim vius, no? Nosaltres. Sí. I penso que experimentar, no?, tot aquest retorn de records i de coses bones que em va donar el meu pare i també d'interioritzar visions positives sobre la vida, no?, que tenia ell, ha estat com un regal tot plegat. Ha estat evidentment, ha estat un viatge molt trist, però també molt emocionant en aquest sentit. I crec que al final, curiosament, m'emporto més coses bones d'això. Ha estat molt curiós, perquè jo m'havia imaginat vegades, no?, com seria la pèrdua dels meus pares. I realment no anava gens per aquí. O sigui, no hi havia pensat que en un dol també hi pogués haver-hi tanta llum.
1: Que únic, aquesta reflexió. Arribem, doncs, al final. Sonen unes campanes, això vol dir que tenim tres opcions i donarem tres opcions i tu tries què vols fer.
0: Val,
1: opció A. Opció A és quedar-te a l'altre barri. La feina que et donen és estar al departament de comunicació de l'altre barri. T'encarregaran de fer accions. T'aviso que hauràs de ser molt creativa per donar a conèixer aquest lloc i aconseguir que la gent tingui menys por a venir, però a la vegada que tampoc tinguin moltes ganes de venir. O sigui, trobar aquest equilibri i...
0: Això un cop em moro, no?
1: Sí. Això, si et quedes a l'altre barri, doncs la teva feina serà aquesta. Opció B, reencarnar-te en el Toby, el de la pel·lícula, amb la missió que tingui un desenllaç millor. El Toby que surt al llibre, també. A canvi, podràs fer realitat un desig que sigui en benefici col·lectiu. I opció C és tornar al món dels vius i la teva mare serà el teu bebè.
0: Oh, wow.
1: Com un d'aquells somnis que dius que vas tenir sota la mirada de l'àvia que no vas conèixer.
0: A veure, clar, és que em semblaria tan mind-blowing, no?, de sobte tenir un fill meu, que sí, la meva àvia, la meva mare, prefereixo no condicionar tant l'existència d'una persona, diguem-ne. Crec que m'agrada la idea de ser una guineu.
1: M'agrada
0: la idea de treballar un desenllaç millor i el desig en benefici col·lectiu és una cosa que sí que em tira molt, per tant, crec que aniré per aquí.
1: Sabem quin desig?
0: És que m'agradaria que hi hagués justícia social. Uh-huh. No? M'agradaria que aquest món es regís per l'interès del bé comú i no de l'acumulació de capital. I és que jo crec que només amb aquest principi ja resoldrien tants problemes dels que tenim que faria, tiraria per aquí, sí, home, sí. Eat the rich.
1: Amb quina cançó acabem?
0: Doncs a mi m'agradaria acabar amb I la pluja es va secar, però la versió que canta el Roger Mas amb el Pau Riba i el Jaume Sisa. Crec que aquesta cançó és l'adequada per moltes coses,
1: sí,
0: per molts finals.
1: I tant. De moment, pel final d'aquest programa, ha estat un plaer, Maria, i sobretot això, ho torno a dir, Garlanda, llegiu-lo. I aneu-la a veure, que la podeu veure a molts llocs.
0: Sí, i de fet hi ha moltes presentacions de Garlanda, hi ha monòlegs, tot això es pot seguir al meu Substack, oyesherman.substack.com, que cada setmana més vaig actualitzant una mica la newsletter amb altres pensaments laterals que evidentment sempre em creuen pel cervell i dic, va, els apunto aquí, doncs si algú vol seguir per on seré i què faré, doncs al meu Substack es pot subscriure.
1: Perfecte, una salutació de qui us parla, Blai Mercè, i del Nil Via a la producció, i us deixem amb tres astres, un està a l'altre barri i els altres dos al món dels vius. La pluja es va secar. Gràcies.

tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, donava el seu condol per aquest succés.
2: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: És la primera mort a les platges de Catalunya des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Alerta perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revella de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona, i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. I a aquesta hora, a la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat un mort i ha obligat a evacuar centenars de persones. És la primera informació que acaben de donar les autoritats locals. Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'haurien hagut de reprendre ahir a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezaei, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
3: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
1: Mentrestant, el trànsit a l'estret d'Ormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. Tot i això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà. Per exemple, els hi diu que han de fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. I també és notícia de les últimes hores. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. El primer ministre britànic assegurava a les xarxes que els primers informes que arriben sobre aquest accident són preocupants. Ara per ara sembla que un dels trens va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i que després el segon tren hi va xocar per darrere, sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
4: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
1: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit. I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López, Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segona, el Sabadell s'hi trobarà el Girona, i segons ha avançat la SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units, aquest hora, sobre i en joc Brasil-Haití. De moment, Brasil guanya 1-0. Abans ha jugat Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. Aquest divendres s'ha arrencat la volta ciclista aquí a Catalunya, la femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vennoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana. I a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat fora del tall.
0: Fins aquí les notícies.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: tabat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, contenta i poc morena, perquè acabo de veure, estàvem escoltant el concurs del Jubany i companyia.
1: Contenta i poc morena.
0: Poc morena. I he vist en Jubany i dic, però què és aquest color de pell?
1: Ah, sí?
0: Però què és aquest color de pell?
1: No l'he vist avui, el Moreno.
0: Ara, moreno paleta, eh?
1: Vols dir que no era la barba?
0: No, li he preguntat i s'ha aixecat la samarreta i m'ha dit que això és de veure jugar... Va, els braços, no pateixi aquí ningú. De veure jugar la seva criatura. I diu que va escoltar el programa que vam fer d'esport base i va dir que és el típic pare que haguéssim fet fora de l'estudi. El pare entrenador.
1: És cert.
0: Una abraçada, Gerard Jovany.
1: I és cert que en els partits de futbol base, com que estàs mínim 2-3 hores, et toca el sol, no ho saps, i aquell sol traïdor també que es fica entre els núvols, aquell cel gris, que el sol que no s'ensenya, que també et fa molt
0: també,
1: mal.
0: També, aquell ressol és punyetero,
1: aquest és el pitjor, sí.
0: Va, tu, que és divendres, ja anem tard, No hem començat i ja anem tard. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio. Si avui és divendres, la solució són dues persones. Es diu Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Marta Pontnou, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com esteu?
3: Mai he estat millor de la vida.
0: Va. Escolta'm una cosa. Sí. Malcom Otero, vens molt guapo avui, perquè no t'has posat polo, t'has posat samarreta i et vam dir que et queda molt bé.
3: No, m'encanta. No sé per què és el primer home que m'agrada amb samarreta, perquè normalment van amb samarreta, dius, home, arregla't una mica i tal.
1: Sí, cert, sí.
3: Però m'agrada amb
1: aquest
3: samarreta.
1: Aquest slim fit que porta.
0: D'on vens, Malcom, d'on vens?
2: Ara vinc d'un despatxet que tinc aquí llogat.
3: Què dius? No és
2: una cosa molt glamurosa, m'agradaria dir. Vinc d'un lloc fantàstic amb una gent estupenda. Estava sol amb un ordinador.
0: Ara ets el lloc fantàstic amb una gent estupenda.
2: Ara, clar. I amb un ordinador.
0: Ai, senyor, Marta Pontnou. Escolti'm, tot bé vostè?
3: Jo sí, no vull parlar.
2: No menteixis.
3: Jo ploraré.
0: Mira, posa'm una música d'atenció.
1: No
0: sabia que tard o d'hora això passaria a la nostra societat. Tan acostumats a conduir
3: cotxes
0: automàtics.
1: Què ha passat?
0: Ens estem atontilinant. Ens estem atontilinant.
3: Stranger Things. Automàtics, elèctrics i amb tota mena d'ajudes, doncs el tinc a restauració.
0: Restauració, no sap ni què es diu, reparació.
3: No, restauració perquè me l'han de restaurar perquè s'ha fet un buquete, que en català seria esborany, i m'han donat un cotxe de substitució.
0: Un cotxe de substitució, que és estupendo.
3: Que des d'aquí, Sitges Motor, amb tot el carinyo...
0: Sí, home, fes la falca,
3: sobre. No, clar, perquè és que, clar, podria no deixar-me. M'han deixat un cotxe de substitució, però... És canvi manual.
0: Quin drama! I ara no sabem conduir a manual. Ens estem atontolinant tots plegats.
3: Se m'ha calat, he apretat amb el peu dret, he apretat l'embrague, he tirat... Havia de posar freno de mà, que això no me'n recordo, amb aquella palanca...
0: Mira, Marta, em fas tan poca pena com Elon Musk. Saps què em vull dir? Apren, hosti, torna a sortir al carrer amb aquest cotxe. Bé, baixat a Barcelona. O és un gran dia.
3: No he pogut.
0: Mira, has fet bé sense saber-ho, perquè avui operació sortida a la ciutat de Barcelona.
3: Déu del cel. No.
0: 610.000 cotxes, eh?
3: Jo per la ronda, posar la primera... No m'hi veig.
0: A tot això, avui no parlem d'això, però com que ja fa olor d'estiu, aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, avui us portem una solució educativa i pedagògica. Avui ens preguntem, deures a l'estiu, sí o no? No només per nens, eh? També per adults. Hem de fer quadernets, hem de mantenir el cervell viu, sí o no? Cal que les criatures facin deures a l'estiu? Les vacances d'estiu haurien de ser un temps de descans total o també d'aprenentatge? O podem aprendre d'una altra manera, potser. Si fan deures durant les vacances, com han de ser aquests deures? I si es fan quaderns d'exercicis, cal fer-los cada dia? Els podem plantejar com un joc? En el cas dels adults, el cervell dels adults, com podem mantenir aquest cervell actiu sense seguir treballant? Els passatemps són una molt bona manera? Quines ofertes hi ha per adults ara mateix de passatemps que incloguin, a més, sentit de l'humor? Doncs mireu, la solució a aquesta i altres preguntes. Enric Prats, molt bon dia, un aplaudiment per ell. Com estàs?
4: Bon dia.
0: Ja repeteixes a la solució,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, també automàtic, com la Marta.
0: També t'has atontolinat?
4: Atontolinat, jo manual impossible.
0: He dit atontolinat a l'antena, abans he dit una altra cosa,
1: ja,
0: eh?
1: No, ja el convidat.
0: No.
4: Sí, no sé si marxar corrents o que...
0: Hi ha confiança, ara ja. O sigui, ara no sabries portar un cotxe manual.
4: No.
0: De veritat, m'esteu dient que això és una pràctica
1: habitual? Canviem el tema, canviem el tema del dia.
3: Avui aquest matí he fet el préssec.
0: Doncs una cosa, 93-201-7474, us passa com a la Marta i com a l'Enric? Heu deixat de saber conduir un cotxe manual? Feu-nos-ho saber. Hi ha alguna... Mira, podríem trucar a alguna autoescola per veure si realment fan cursos de readequació a la gent que ha perdut l'hàbit de conduir amb cotxes manuals. No. 93-201-7474, 93-201-7474 o el 677-38-77-19.
2: No, el que sí, em sembla, si no estic equivocat, que hi ha autoescoles que aprenen ja amb automàtic
3: sí,
2: i hi ha gent que no sap fer servir, o sigui, que mai ha après a fer servir un cotxe manual.
3: Sí, això vull saber, sí.
2: Sí.
0: Però deien que potser s'havia de treure un carnet específic, no? Que deien que s'estaven plantejant un carnet que fos un carnet només de cotxe automàtic.
3: No, però el que hauria de ser és que quan et treus el carnet de conduir, és veritat que si tu aprens en manual i després els cotxes gairebé tots no són gairebé automàtics, llavors com... No?
0: Home, depèn. Si tens un cotxe de tercera mà, t'asseguro que no són automàtics, eh?
5: No, jo aclareixo. Jo conduïa manual, com la gent normal, fins que vaig fer un accident
0: com tu,
5: de moto. Exacte. Accident de moto, vaig quedar amb la cama com va quedar la cama, i la DGT em va dir, vostè no pot conduir manual, ha de conduir automàtic.
0: Ah, t'han obligat.
5: I en el meu carnet, sí, consta que només puc conduir automàtic.
0: Ah, amic.
1: No et dic una
0: cosa...
1: Això
0: és diferent, eh? No,
5: que va, impossible.
1: Els oients estan enviant ja...
0: Ai, què diuen?
1: En paral·lel, coses sobre els quaderners d'estiu i coses sobre conduir manualment o automàticament. La Berta, per exemple, és partidària de conduir manualment perquè, a més, fa menys son conduir, perquè has d'estar atenta amb la mà i llavors estàs més pendent.
0: Bueno, és que hi ha cotxes, com per exemple el de la Marta, que fins i tot a l'autopista porten el carril sols, que dius, bueno, a veure...
1: A la Txell l'estressa, també.
3: Jo vull que em faci les ungles
1: també.
3: A la propera.
0: A la Txell què li estressa?
1: A l'automàtic.
0: A l'automàtic?
1: Sí, sí, són absolutament manuals,
3: no
1: els nostres oients.
3: No,
0: que al principi t'has de lligar el peu a l'esquerra,
1: Ja vam dir una vegada, fa uns quants mesos, que hauríem de fer un programa a dins del cotxe de la Marta. I no es va fer aquesta promesa. Aquest format de road movie, jo el veig, conduint la... O la Carot conduint el cotxe de la Marta, a dins, i fer-ho a dins. Fer el programa...
2: Em sembla perfecte.
1: Fer el programa sobre rodes, això. Escolta, és un format que hauríem de fer a la ràdio.
0: El cotxe, vols dir, no?
1: Clar.
0: De l'Eloi Vila.
1: No, però la ràdio...
0: Va, centrem-nos en el tema, per favor.
1: No, mira qui parla.
0: Enric.
1: La piròmana bombera.
0: Avui estic molt despistada, de veritat, no sé què m'està passant. L'Enric és professor dels graus de pedagogia i mestre d'educació primària de la Universitat de Barcelona. També és l'autor del llibre L'educació sense horitzons, crisi, tensions i renovació. És una obra sobre la crisi de l'educació que ha guanyat el Premi d'Assaig Ricard Torrents, convocat per la Universitat de Vic i UCC i EUMO Editorial. Déu-n'hi-do, quin càrrec,
2: Mira.
0: Ara se l'haurien de comprar ja no tots els mestres, però imagino que se l'han llegit totes les persones de govern, no?
5: Que s'esperin al setembre.
0: Vols dir?
5: Sortirà al setembre el llibre, vull dir.
0: Ah, sortirà al setembre,
5: sí,
0: d'acord.
5: Que s'esperin. Però aquest estiu, govern i sindicats tenen deures, ja t'ho dic.
1: Sí.
3: És que ningú.
0: Els donaries quadernets d'estiu?
5: Per exemple.
1: Mira, avui...
5: D'aquests de dibuixar i de guixar i de...
1: La consellera Esther Riubó, la consellera d'Educació, ha fet també una carta, fins i tot, aprofitant el final del curs, per fer una mica de balanç. Vull dir que això que diu l'Enric, que tenen deures, és cert, tenen deures. Sí,
0: ai, senyor. Argument, ara centrem-nos, avui no volem fer un debat polític, ens centrem en els deures i les criatures. Quin és el principal argument a favor dels deures durant les vacances, Enric? A favor,
5: A favor, el fet de que els nanos no arriben al nivell desitjat. O que han de reforçar no sé què, o que s'han de distreure durant l'estiu per fer no sé què, o per no fer res. I, per tant, el llistat d'arguments i de raons positives en trobaries moltes. Cadascú a la seva corda.
0: I quin és el principal argument en contra?
5: Que fotin el que vulguin. Que l'estiu...
0: Això ho diu un pedagog, No ho estic dient jo,
5: No, m'has preguntat què diuen els que estan en contra, no és que jo estigui en contra.
0: Ah, d'acord.
5: Però els que estan en contra també diuen que, aviam, l'estiu és per disfrutar. Tu et posaràs deures a l'estiu?
3: No.
5: Per tant, ara, si el punt mig, allò que diem sempre, no, que si sí, que si no, el punt mig, alguna coseta sí, la cosa va per aquí.
0: La cosa va per aquí, pel punt mig, d'acord. Vosaltres, a casa vostra, Marta, Malcolm, primer, les criatures fan deures a l'estiu, fan quaderns, tenen unes lectures obligades...
2: Jo que... Els nens són molt, molt bons estudiants, però, per exemple, el gran té mala lletra. Aleshores, li hem fet uns deures que hem inventat per mi, que cada dia ha d'escriure 20 línies del que fem, cada dia de l'estiu.
1: Que bo, com un diari.
2: Com una mena de diari. I és només per agafar una mica de tal.
0: És que això ens ho feia fer el meu pare a mi i els meus cosins.
2: Ah, sí?
0: I eren meravellosos. El meu dietari eren 200 milions de lletres. El meu cosí Marc, la meitat, i el meu cosí Jordi era sempre... avui no tinc ganes d'escriure. Tal qual.
2: I després, com que nosaltres tenim molta limitació de pantalles, gairebé no tenim pantalles tampoc a l'estiu, aleshores el que fem, i com que la lectura és una pràctica habitual a casa...
0: És un hàbit, perquè clar, també us veuen a vosaltres.
2: Aleshores el que fem és forçar-los a llegir en llengües que no estiguin còmodes. Vull dir, si passa en anglès, si llegeixen millor català que castellà, doncs en castellà, o al revés, o en francès, o el que sigui. I els fem forçar una mica perquè gaudeixin, però també s'esforcen una mica.
0: Podeu dir la vostra com a pares, com a avis, com a tiets, què fan les criatures que teniu al voltant i què feu vosaltres com a adults? Perquè per aquí anirà la pregunta, de seguida et pregunto tu, Marta.
3: No, a mi ja poden venir els serveis socials.
0: La pregunta que fem avui a tota l'audiència, el 93207474 i el 677-387-19.
1: Doncs mira, molt senzill, a banda d'explicar-nos si condueixen cotxes manuals o automàtics, que ho estan explicant, efectivament.
0: Foteu el que vulgueu, les vies de contacte.
1: Ens poden explicar, home. No? A veure, et fan cas a tu.
2: Culpa meva.
1: Et poden fer cas. Expliqueu-nos com passeu el temps a l'estiu. Quins passatemps feu servir a l'estiu? Per exemple, fan sopes de lletres a la platja, o fan mots encreuats, o fan allò de sumar matrícules a veure quin número dona, o fan allò de trobar-li una explicació a les lletres finals de la matrícula. Si veuen S, C, R i diuen Solució Cat Ràdio, no? Per exemple, això podria ser, si veus una matrícula que té aquestes tres lletres...
0: Com passeu el temps, no?
1: Clar, exacte, com ho fan?
0: Jo quan era petita feia trenes a les cortines, unes bronques de ma mare també i de la meva iaia, trenes a les cortines. Jo, per exemple, sóc fan dels autodefinits. Per què? Perquè no he d'anar llegint a la dreta i tornar al centre. Vull dir, és vagància pura. Què feu vosaltres per entretenir-vos, per matar el temps?
3: Ara m'has matat.
0: Jo... L'ho he de portar a casa, això.
3: No, perquè no ho vull dir. Doncs digue-ho. Doncs mòbil.
0: Ai, Marta!
1: No vull dir postmòbil.
0: Mira, la Marta ja ha cridat als serveis socials i no vull dir postmòbil. Ara entrarem en el moment, Marta. Abans, obrim, tanquem el meló aquest de les autoescoles, si fan cursos o no, d'aprendre a reconduir en manual. Berta, molt bon dia, estimada.
6: Hola, bon dia.
0: Ai, et demanaré que... Estàs conduint, oi?
6: Sí.
0: No, vale, anava a dir, treu el mans lliures, però aleshores ja hauríem de sumar la DGT i la policia, tot això. A veure, Berta, tu ets professora d'autoescola.
6: Sí. Sí que es fa cursos de reciclatge, però clar, ara aquests moments, com que hi ha tanta saturació d'exàmens de conduir, ara la nostra autoescola ho tenim parat. Però sí que es fan classes de reciclatge, gent que fa temps que no condueix o té por... o així, o, bueno, o vol practicar amb un cotxe manual, no se'n recorda, sí que es fan, eh?
0: Ah, amiga.
6: Ara actualment nosaltres no ho fem perquè ja tenim altra feina.
0: Esteu saturats amb les pujades habituals de les persones que volen treure directament el carnet. D'aquests cursos de reciclatge, que entenc que pot ser gent que fa molt de temps que no condueix, has trobat que està augmentant aquest percentatge de persones de, ostres, jo ara fa molts anys que porto un automàtic, no sabria conduir en manual, he de tornar a fer un curs específic d'això.
6: Ja. No és el cas. Nosaltres el cas és, jo què sé, sobretot gent d'una certa edat que no conduïa perquè el marit o el company conduïa i ara m'he quedat sola, ara vull conduir, llavors treuen el carnet amb cotxe automàtic.
0: Clar, clar.
6: Però això de venir, bueno, que fa temps que no condueix, això de moment aquí a la nostra autoescola no ho hem sentit.
0: Doncs mira, proposo que obriu un programa que es digui Marta Pontnou, eh? I estarà padrinat per aquesta sabadellenca, bueno, de Santa Coloma de Queralt, però adoptada de Sabadell. Exacte. I us la portarem allà a fer unes classes. Berta,
6: molt bé, molt bé.
0: Gràcies per trucar-nos, bonica. Una abraçada.
6: Sí.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Guardeu el telèfon de la Berta, eh? Que serà interessant parlar algun dia de les històries dels profes d'autoescola. A veure, Marta, tu has dit, truqueu a la DGAI o truqueu als serveis socials?
1: No, oh, i tanta gent a trucar.
0: Primer, què fas tu per entretenir-te?
3: Jo mòbil. Hòstia, mòbil i o, si no llegeixo, escric llibres.
0: Però estàs treballant.
3: Ah, sí, però és que no, jo...
0: Soc autònoma, per entretenir-me treballo.
3: No t'ho prometo, per entretenir-me escric o columnes o, o llibres. Entonces, la canalla...
0: La canalla.
3: La canalla, doncs, jo no els hi compro llibre al quadernet aquell, cada any em posen...
0: Però te'l donen al col·le.
3: No, al col·le diuen, les meves van molt bé, no sé què tal, i diuen, mira, no caldria. Si vol fer alguna cosa, pot fer això. No? I llavors, doncs mira, doncs que es compri aquest i te'n donen dos o tres. I el que sí els hi faig és que han de llegir un llibre, això sí, un llibre o dos.
0: El poden triar elles?
3: Poden triar elles, i un en català sempre i l'altre, doncs, en anglès, per exemple, o, però no això d'un idioma que no sigui còmode, això ja no, que és nivell pro.
0: Home, clar, fot-li en suahili, que li gustarà més.
3: No, un en català i un en anglès... Depenent de l'edat, clar, ara ja amb 10 anys l'altre ja ho pot fer. I el tema del el quadernet, no. Perquè jo tinc com un trauma, jo penso en aquell quadernet que se'm feia bola, que el mirava allà cada migdia després de dinar i pensava, me'n vaig a la piscina, i el faré. I després l'havia de fer l'1 de setembre, tot ràpid i corrents, i l'entregaves i deien, no cal, perquè què ha de mirar els professorats?
0: Amb
3: la feinada que té, més faltava que haguessin de corregir tots els quadernets.
0: Vas trobar la trampa del sistema.
3: Exacte, però ara a l'escola sí que els hi fan xantatge de, al setembre, els que me'l portin, perquè parlen així, al setembre, els que me'l portin...
0: Estan contentes i contentes,
3: els corregirem, i llavors posarem not, vull dir, pujarà com not o que
0: sigui. Fa punts extres,
3: Sí, però que no és veritat, perquè després no ho fan, o si ho fan els deuen acumular allà, i sí, bé, tot molt bé, molt bé.
0: Un moment.
3: I llavors les meves pateixen una mica i em diuen, és que clar, arribarem, serem les úniques. És igual.
0: A veure si les nenes demanen quadernet, fes el favor de comprar-nos un quadernet,
3: Marta. Que no ho fan després, ho vaig fer un any i després no ho fan.
0: Un any, no els has donat més oportunitats.
3: O dos, va provar, després va quedar allà. Que no, que no ho facin, que gaudeixin de l'estiu.
0: Per il·lusions, Enric, què has de dir?
5: No, que...
0: Per il·lusions.
5: Per il·lusió, sí. El que no pot ser el deure d'estiu o la feina d'estiu és avorrida.
3: No hi ha ningú.
0: Aquí
5: no, però això que dius, no?
0: Espera, és interessant.
5: Veig el quadernet allà d'estiu que se'm fa bola, doncs el que no pot ser és que sigui una tasca avorrida. El que deia Malcolm és interessant, de dir, anem a buscar altre tipus d'activitats diferents de les que hem fet durant el curs perquè obrim altres finestres. Això no treu que aquells nanos que necessitin, jo què sé, aquest, la mala lletra, no? Fem un reforç per aquí. Fantàstic. Ara tenim mil opcions a l'estiu. Mm-hmm. Podem anar a museus, podem anar a biblioteques, bé, ara no gaire, podem anar a mil coses, a mil llocs, no?, per fer, i per tant aquí...
0: O sigui que tu recomanes tornar una mica a la base real de l'educació que fem, que hauríem de fer els pares, no?
5: Exacte.
0: Que és acompanyar-los a la vida, a llocs que siguin enriquidors, i que a més si pot ser que aprenguin jugant ja és... Hòstia.
5: La pena. Ara bé, no totes les famílies podran fer-ho. Ja sabem com està la situació, són quines famílies que això no ho podran fer per no poder acompanyar. Uh-huh. Bé, doncs busquem altres recursos, altres serveis, altres de suport per poder... No, famílies que tenen dificultats econòmiques. Si m'explicaràs com ho resolen,
0: Sí, entenc,
5: no?
0: Però què poden
5: famílies
0: fer?
5: Que... hi ha serveis, hi ha activitats, ajuntaments que ho intenten promoure, no amb l'extensió que voldríem, però és una manera de fer. Evidentment, activitats d'estiu, activitats físiques, no? de sortir, etcètera, i això jo crec que és la fórmula.
0: T'anava a dir, tu deies un punt mig, com ho detectem els pares? Què li pot agradar a la nostra criatura, què pot ser edificant pel seu cervell sense que es converteixi en una obligació?
5: Clar, avui ja és tard, perquè és l'últim dia d'escola, avui ja desapareixen nens i famílies, però i mestres. El que és interessant és que abans s'hagi fet algun tipus de reunió amb mestres que et sàpiguen orientar i et sàpiguen dirigir, perquè són els que coneixen el teu fill. I per tant, aquells dèficits, no?, que deien, mira, potser que això ho pots reforçar, bé, en tota la teva llibertat, no? I també allò que més li agrada a cada nano, doncs reforçar-ho, perquè ja et dic, no ha de ser una cosa avorrida, no ha de ser una cosa de rutina, no ha de ser un càstig el deure d'estiu, no ha de ser un càstig. La paraula deure ja genera un rebuig, però jo diria més activitat d'estiu, activitat de reforç, activitat d'acompanyament, com deies tu molt bé.
2: Sí, jo també crec que els nens, o sigui, deien que no ha de ser avorrit, però sí, o sigui, estic d'acord, però també crec que els nens han d'aprendre a avorrir-se.
5: Totalment d'acord.
2: Tinc la sensació de que els nens, els pares d'aquesta generació meva, estan com entretenint permanentment les criatures, i crec que s'han d'avorrir. Jo m'avorria quan era nen, m'avorria, i això em va despertar curiositat per altres coses, pels llibres, pel que sigui, cadascú tindrà la seva cosa. Jo crec que els nens s'han d'avorrir. Una mica això de... perquè els meus nens, a mi també em passa a mi que es desperten...
0: T'han d'avorrir i no acudir a la pantalla.
2: Clar, no, però desperten el cap de setmana i em diuen, quin és el plan avui? Vull dir, tu, entertainer, quin és el plan que m'has muntat? I no, perdona.
0: Això ho paguem molts pares.
2: No, jo pego, vull dir que ho estic dient, però que és també autocrítica. Vull dir, i crec que els nens s'han d'avorrir una mica més. Han d'estar una estona que no saben què fer, tal, vull dir que despertin la seva imaginació i que es diverteixin.
3: És que nosaltres no ens havia passat mai de dir, mai a la vida recordo de, al matí anirem a tal, dinarem a casa de no sé qui, a la tarda farem tal i al vespre anem al cinema. El dia que anaves al cinema era...
0: Un extra,
3: però que...
0: La nit de Reis.
3: Sí.
5: Exacte, la hiperactivitat no és bona, eh?
0: D'acord, a veure, aprofundim aquí.
5: Maneres. No, vull dir que no és plan de programar-ho tot, perquè jo comparteixo el que dieu. Avorrir-se és fonamental per tenir més imaginació, per generar creativitat. Sense avorriment no hi ha creativitat, ja ho sabem, i per tant és un bon espai. Ara que preguntaves què feu al temps lliure, bé, jo no tinc temps, per tant no sé què fer, però m'avorreixo. I quan m'avorreixo és com ho passo millor, sincerament. Sí.
0: Per tant, les criatures, suposo que hi haurà aquell moment d'adequació. És a dir, ens estem avorrint, Llavors els pares allà hem de sostenir aquella incomoditat. Doncs, avorriu-vos, no?
5: Et veus obligat a fer alguna cosa, bé, que aprenguin, com dèieu, a passar aquest temps d'avorriment, que de seguida
0: el trencaran. A base d'exposar-los.
5: Però de seguida el trencaran, trobaran, segons quina edat, trobaran una capsa de no sé què i faran no sé què, sí. O faran això, faran allò. De seguida trobaran alguna cosa per passar el temps.
0: O sigui que a la pràctica no hem de patir. Simplement els exposem a... M'estic avorrint? Doncs avorresta.
5: Avorresta.
0: Pot ser la resposta?
5: Ja ho trobaràs, perfectament. Jo l'avalo, jo l'afirmo. Sí, sí.
0: Avorresta, i ja trobaran alguna cosa.
3: Sí. Acaben ara anant a la cuina, obrint tal... Ai, faré... Ara sí que fan molt, que nosaltres no havíem fet, potser, és anar a la cuina i que no ens ho deixaven tocar el menjar. I
0: cuinar, entre cometes.
3: Sí, i gràcies a les xarxes, també, que no tot és dolent. Ai, doncs vaig a fer, us faré unes galetes que he vist només amb tres ingredients de no sé què i tal. I s'entretenen tota la tarda i t'emmerden tota la cuina, però que no és tan dolent tot, no? Sinó que prenen coses i després poden estar tota la tarda fent això.
0: Una opció, deixar-los putinejar. Va, què ens diuen? El 677-38-77-19.
1: Mira, el Miquel diu, sobretot, deures, activitats, sempre agradables, això sí. Lògicament han de ser agradables, sudokus, lectures, problemes de lògica, cartes escrites a familiars i amistats, també, això, aprofitar l'estiu.
0: Uf,
1: està molt bé, escriure cartes,
0: això,
1: recuperar el gènere epistolar. La Ponova fa una cara entusiasmada de recuperar el gènere epistolar.
3: Escriure, família. Oh, sí.
1: Però mira, mira...
0: Bueno, que... amics...
5: No són trobar segells, però bueno, hi som.
3: Sí,
0: perdona, als anys 90 hi ha una cosa que es deien els pen friends, no sé si en teníeu, de pen friends.
3: Sí.
0: Era meravellós, era una amistat epistolar que jo, per exemple, la profe d'anglès que feia maig entre els nosaltres
3: nens
0: els catalans...
3: Nens d'aquí,
0: nens d'allà. Sí, nens d'allà, i aleshores teníem un pen friend, que era un amic...
3: irlandès.
1: Sí.
3: Una irlandesa.
1: Ara s'envien DMs per Instagram.
0: Ah, exacte. Ah, però és guai, un pen friend.
1: Això. No, però el Miquel diu que tenia un amic que em va acollir a les vacances al país on vivia, li he preguntat quin era aquest país, i em va fer qüestionaris culturals perquè jo sapigués com era el país que visitaríem. Per exemple, si havia d'anar a Holanda, doncs hi va preparar un qüestionari aquest col·lega per passar-s'ho bé durant l'estiu. L'Anna feia quadernets també, fins a l'ESO, i el que fèiem a casa era quadernets d'estiu al matí i a la tarda, lliure, per avorrir-nos o per fer el que vulguem. I atenció al Jesup, al Josep, perdó, al Jesup, he fet un... dislèxia. El meu fill té 12 anys, és bon estudiant, treu bones notes, enhorabona, però la tutora ens ha dit que ha de llegir més. La nostra idea és que aquest estiu li farem llegir un capítol diari del llibre que ell vulgui i després faci un resum escrit. Què és això, Enric? Què et sembla?
5: Això és molt interessant. Trobo que és una activitat molt, molt, molt productiva, molt fructífera, molt de barreja dues coses. Una activitat més passiva de llegir i una més activa de fer un text. Molt bé.
0: Jo conec uns pares que als seus fills els costava molt llegir i van dir, ostres, com ho podem fer? Són molt del xou els nens i van dir, d'acord, els hi donarem a teatre. No es l'havien de fer llegir en vocatiu. És a dir, llegien i a sobre interpretaven. Per tant, van convertir la lectura en algo molt xulo.
5: Un club de lectura, a casa.
0: Un club de teatre, saps allò de... Va, fem una escena de no sé què. També ha de ser guapo, eh?
3: Quin cansament, m'esgoto. No arribeu molt esgotats?
5: No, però coses...
3: Perquè jo arribo a que ja no puc amb la vida, llavors ara pensar d'haver-los d'entretenir com si fos un Cirque du Soleil a casa.
0: Casals d'estiu, sí o no?
3: Sí.
5: Jo faig esport, casals d'esport, sí. Sempre d'esport. I colònies, no, també?
3: Ella empalma tot. O sigui, les meves empalmen... Una empalma ja la... Una empalma la... l'escola amb el casal, o sigui, no té treva, canviarem una motxilla per una altra, per la del banyador, i l'altra, mira, l'altra comença a treballar ja, que té 16 anys.
0: Perquè és gran ja. Sí. No, les criatures, el tema dels casals, és un tema que també hem discutit bastant. Positiu, negatiu, què tenen de positiu els casals? Els hem de treure de la rutina i és una bona manera de treure'ls de la rutina, però a la vegada conciliar, perquè els pares...
3: I a veure, és el preu, Carot?
5: Exacte.
3: Això és, el preu és que és molt heavy,
5: Va, clar.
0: S'ha de protegir pels casals municipals.
3: Entre 700, bueno, clar, i com que estan plens, entre 700, 1.000, anem així, per
5: clar,
3: criatura.
5: El punt dèbil és aquest.
3: Per criatura.
5: Clar, el punt dèbil és aquest, sobretot perquè no tothom hi arriba. Punts positius, d'entrada la socialització. Coneixeran nanos diferents, coneixeran nens i nenes d'una altra espècie, diguem-ho així, no? I per tant podran, diguem-ne, obrir, no?, altres finestres. Jo trobo molt interessant. També és cert que faran activitats que no fan durant el curs.
3: Sí, són diferents.
5: Clar, i això també ajuda a distreure.
0: És a dir, els nens han de fer un canvi de rutina.
5: És interessant que facin canvis de rutina, si poden. Si repetir el mateix esquema, el mateix horari que fan a l'escola, com he vist algunes vegades. No? Mira, ara de 9 a 10 faràs matemàtiques, ara de 10 a 11 faràs... No.
0: En cap cas, això,
5: no. Bé, en cap cas, potser hi haurà nens que ho necessiten. Jo que,
3: aquest any, per exemple, cada any canviàvem de casal i provàvem un i de piscina i de mil coses, i aquest any, no sé per què, ha volgut el mateix de l'escola. Per tant, o sigui, dilluns començarà amb un...
0: A l'escola, però fan coses diferents.
3: Fan coses totalment diferents, sí, però hi ha els mateixos espais, el mateix professorat, perquè són
5: professorat
3: els mateixos...
5: Professorat
0: també? Sí. Deuen ser monitoratge, no?
5: Normalment són monitors externs.
0: Clar, hauran de descansar.
3: Alguns, un parell són els mantenen, sí.
5: Està bé.
7: Clar, jo estic molt a favor dels casals, però encara no he provat les colònies, que jo crec que és el pas següent, que és que dormin fora de casa. Vull dir que això també està bé.
3: És un patir, Malcolm. Però
7: encara tenim l'esclavatge dels casals, que és el porta el nen pel matí, les han de buscar, vull dir que és com l'escola, no?
3: Bueno, i aquest encara que es queden a dinar, que hi ha casals, i algun any he sigut mare de l'any i l'anava a buscar per dinar i a la tarda no feia casal. I clar, a dos quarts d'una has de plegar de fer-ho tot. O sigui, entre que les portes i reculls i has de fer el dinar... Bueno, terrible, va ser l'infern.
5: Si t'ho pots permetre, és genial poder enxufar el nen de colònies. Sí, sí. 15 dies que pots anar a sopar, que amb qui vulguis, pots sortir, pots anar al cine, pots fer...
0: Però aquí s'obre un altre debat. També tens fills... per capdir-los,
3: no? A veure, Carot, però tot l'any no cal.
0: Home, jo sí, criatura, però això crec...
3: No, ara perquè és molt petit.
0: Encara me l'estimo, vols dir?
3: Encara te l'estimo. Però d'aquí 7 anys tindràs unes ganes que vagi 15 dies a fora.
5: No, clar, depèn de l'edat. Adolescents, a partir de 14-15 anys, un viatge, si t'ho pots permetre, no sé, 15 dies a Irlanda per fer no sé què, també està molt bé, o als Estats Units, o a Xipre, o aquestes coses que fan, o a Creta, o què sé, no? A Malta.
3: A Malta.
5: Per tant, també, o a Itàlia, per fer italià, que també hi coneixen no sé què d'Itàlia, també estaria molt bé.
0: Sense els pares, també per fomentar l'autonomia.
5: Sense pares.
0: Però de cara per ells, Marta, no per tu.
3: Oh, mira, sí.
0: Enric, quines competències són les més susceptibles de deteriorar-se durant les vacances?
5: Bé, totes aquelles que estan relacionades amb la rutina. La rutina són les que més acabaran deteriorant-se, el que dèiem, no? Si el nen deixa de llegir i a tenir dificultats lectores, potser que no ho deixi de fer durant l'estiu, no? Per tant, aquest tipus d'activitats reforcen aquestes competències que es poden anar deteriorant. Les de memòria, segur, també són importantíssimes, no? Treballar la memòria. Mira, el que deia el Fran, de jugar amb les lletres i jugar amb els...
0: Jugar,
5: números,
0: bàsicament, eh?
5: Jugar.
3: I després, jo fomento una cosa durant l'època aquesta de vacances, i és a l'hora del casal, doncs, el que preparar-se la bossa cada dia ell, ella, però amb totes... Perquè, clar, si no t'han posat ja a prova durant tot el curs... A l'època del casal t'has de treure el cum laude de mare, perquè allà hi ha matí xancles, a migdia la tovallola, portar un tàper sec per no sé què, una bossa i un
5: fruita,
3: paper...
5: Fruita, però que no siguin res.
3: Exacte. I una pala per no sé què, per canviar... Bueno, o sigui, i macarrons secs, per fer.
0: Ai, senyor, per cert, Enric, és millor fer un dia a la setmana i estar tot el dia fent aquest reforç de les competències, o millor fer-ho cada dia una estoneta?
5: Jo crec que depèn del nen, depèn de la criatura. Hi haurà nens que demanaran una rutina, perquè estan acostumats a això, i per tant, convé que si al matí es lleven i es dutxen i després fan no sé què físic, i al moment, quan fa més calor, de quedar-se a casa i llegir, potser els ajuda, o llegir o escriure, quan dèiem el cas de l'exemple que explicava el Fran, no? Però hi haurà nens que potser són més anàrquics, no? I necessiten, o no necessiten tanta rutina tancada.
7: Clar, jo també, per mi, jo sóc partidari d'una certa rutina, per exemple, quan a l'agost, que no hi ha casal, per exemple, comprem els diaris en paper, cosa que no faig perquè el meu fill, esmorzem amb els diaris, llegim els diaris i comentem una mica les notícies, coses d'aquestes que no... Però és per introduir rutines, perquè si no el dia uns es lleva més tard, vull dir, es llevem a la mateixa hora, fem una mica de rutina, que no és tan per ell, sinó per mi, perquè si jo no tinc certa rutina, jo que sóc desendreçat, entro jo en el caos total.
3: Jo és l'únic que no m'agrada. És l'únic que sí que sóc molt estricta és amb l'hora de llevar-se. No suporto això de la gent que es lleva
0: a mandra,
3: canalla, de llevar-se a les 9, a les 10, a les 11, no? Canalla que es lleva a les 12, no. Allà es lleva cada dia a les 8.
0: Digues, Enric.
5: Pensava ara mateix que també és interessant pensar en el ritme de l'estiu, no és el mateix ara amb Sant Joan, acabat el col·le, que el carreguem d'activitats que s'acosta al final d'agost i potser hem de pensar en activitats de recuperació de rutines. No?
0: Ah, amic, interessant, eh?
5: Sí, jo crec que això és important tenir-ho present, no? Ara deixem-los tranquils, deixem-los lliures, que fotin el que vulguin, no? I potser a partir d'un cert moment...
3: L'última setmana d'agost.
5: Per exemple.
3: No? Com els programes de tele.
5: Sí,
3: tot s'activa l'última setmana.
0: Com quan jo feia un morning, vaig estar molts anys fent un morning, i aleshores el que anava fent era la setmana anterior, m'anava llevant cada dia mitja hora abans, recuperant l'hora terrible de llevar-se a quarts de cinc de la matinada. Va, farem una pausa i a la tornada. Vosaltres feu quaderns d'estiu o passatemps? No ho feu? No. Han posat molt de moda.
7: Jo faig el que fa la Marta, però frustradament. És a dir, jo intento escriure cada estiu una història que fa 20 anys que intento escriure i cada any faig 3 pàgines.
0: Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, d'en Xavier Bach, en Pol Mallafré i en Jordi Pota. I el quadern de passatemps històrics d'en Josep Maria Bunyol i les il·lustracions de Guibó. Fer història, fes història sense aixecar-te del sofà. De seguida us expliquem què són aquests passatemps per adults. Anem a la publicitat i a la tornada parlem amb ells.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Vint minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de passatemps, de passar el temps, de quaderns d'estiu, tant per adults com per criatures. Ho hem centrat la primera part en criatures, però ara anirem a la part d'adults. Abans, però, el 677-38-77-19, Fran, no sé si mira, estan comentant alguna cosa d'interès.
1: L'Helena vol compartir el que fa amb el seu fill Quim de 10 anys a l'estiu. Diu, hi ha un quadern d'activitats de repàs general i després un altre d'anglès, però atenció al mètode que fan servir a casa de l'Helena.
0: El mètode.
1: El nen, el Quim, concretament, es compra amb els seus estalvis, per tant ja té uns estalvis, una joguina de màxim 50 euros. Aquest és el pacte que arriba a la família del Quim a l'estiu. Hi ha un compromís per recuperar aquests calés invertits, és a dir, si tu et compres doncs, un peluix màxim 50 euros, però has de fer una pàgina cada dia, de dilluns a divendres. Si compleix això, a meitat de l'estiu recupera 25 euros. És un escape room. O sigui, tu ja passes unes vacances divertides.
0: Però és interessant, perquè és una manera d'incentivar. Però no s'ha acabat, Ah, val, d'acord, segueix.
1: No, si continua fent feina fins a final de l'estiu, recupera els altres 25.
0: Però aquest nano, què, li foteu un contracte?
1: Pot tenir superàvit, perquè si es compra una joguina de 40, per exemple, si completa tot, ja haurà guanyat 10 euros.
0: Enric, el nostre pedagog expert. A veure, Enric, què estaves fent cares volent dir? A veure.
4: No, que és a dir que ara aquest nen, quan sigui gran...
0: Especular, segurament, no?
4: A la borsa.
1: Un broker.
0: Home, però és interessant.
4: És un bon aprenentatge.
0: És una manera, és un bon aprenentatge, és una manera d'incentivar-los. Caiem de vegades sovint en el parany de que hi hagi d'haver retribució, sigui que sigui pel que... ja ho diré, sigui el que sigui el que facin.
4: No, una retribució raonable tampoc és dolenta, sempre és un incentiu i sempre ajuda que el nano o la nena puguin estar més interessats a fer allò. Si és raonable, insisteixo. Clar, si poses segons quines quantitats pel mig, la cosa ja...
7: Ja passen coses. Perdona, que el meu fill, per exemple, es queixa molt de que els pares dels seus amics li donen premis per llegir. I diu, i a mi no em donen...
0: No em premieu. Atrevieu amb la cultura.
4: Això diu ell, no?
7: Sí.
4: Això diu ell, que li regalen els amics.
7: Sí, clar, potser no és veritat.
0: Exacte, potser t'està fent aquí la 13-14. En fi, a tot això, hem parlat molt de criatures, però nosaltres volem saber, i si són els adults els que volem fer quaderns d'estiu? Josep Maria Bunyol, molt bon dia.
9: Què tal, bon
0: Com
9: dia?
0: Estàs?
9: Molt bé.
0: Un aplaudiment pel Bunyol, per favor, company de la casa. En Josep Maria, ja sabeu que és guionista d'un dels programes insígnia d'aquesta casa, de l'Enguàrdia, i ara ha publicat un quadern de passatemps històrics.
9: Clar, de què havien de ser?
0: Home, clar. És que de veritat, fes història sense aixecar-te del sofà, eh?
1: T'imagines que agafa una altra cosa?
0: De matemàtiques.
9: Escolta, mira cinema, que ja sabeu que em tira. No ven.
0: No ven al cine?
9: No, al cinema no. Un llibre de cinema ven poc, en general.
0: Ah, m'estàs dient de veritat? I un llibre d'història ven més.
9: Depèn de qui sigui, esclar, depèn de qui siguis.
0: Ah,
9: si el fessis tu, per exemple...
0: I se'l fes jo que pitjor, també.
1: Però és que tu vas fer un de cinema i periodisme. És a dir, vas anar a buscar el
9: Nen Jolomé. Aquest ja...
0: Quadern de passatemps històrics. Fes història sense aixecar-te del sofà, amb unes il·lustracions també estupendes. Aquest quadern és hereu dels quaderns d'estiu de vacances de la nostra generació, tu diries?
9: Totalment, sí. De fet, és un fenomen editorial que, com ja sabem, ve de fa uns quants anys i que no és nou, però que cada vegada més editorials s'hi han apuntat. I l'únic que fem nosaltres és buscar un nínxol, que ja sabeu que és el futur, no? Buscar els nínxolets, i en el nostre cas és un passatemps, és un quadern de passatemps sobre la història de Catalunya, amb les il·lustracions del Guibó, fantàstiques, i doncs això, un quadern per aprendre, començant pel que l'ha fet, perquè és que és
0: allò... Tu també has après com?
9: Quadern

0: a l'enguàrdia també, també ens està passant, ja.
1: També arriben amb el seu quadernet sota el braç en Pol Mallafré i en Jordi Pota. Un aplaudiment per ells, per favor. Pol, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Encantat d'estar aquí, la veritat. Un somni fet realitat, Catalunya Ràdio. No, superbé.
1: No has estat mai a l'estudi de Catalunya Ràdio?
2: Sí, bueno, en alguna ocasió. Molt, ah, molt, molt, molt bona, sí.
1: Jo pensava que m'estrenava ara. No.
2: És la segona vegada, vull dir, no he vingut massa més.
1: Doncs posa't còmode. T'he posat una cadira una mica incòmode. Malcom, canvia-li lloc, per favor.
2: No, estic encantat d'estar aquí al marge de la taula.
1: En Pol Mallafré i en Jordi Pota. Jordi, molt bon dia.
3: Com estem?
1: Com estàs tu?
3: Molt content. Feia molt que no ens veiem.
1: Feia molt que no ens veiem. Molt bé, mira, una criatura. Ja ens posem el dia
3: després.
4: Sí, porta gent aquí per posar-se el dia.
1: Exacte, el Pol. El trobareu a xarxes com a Mocodrama, segurament ho soni, i en Jordi Pota. Els dos, juntament amb en Xavi Bach, han publicat Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, un llibre il·lustrat per la Cristina Gallardo. A veure, vosaltres hi heu posat passatemps i, evidentment, humor. Coneguem-vos els dos, especialment a en Pol, sobre els tòpics de les vacances catalanes a través d'una família. Perquè la gent entengui què hi ha al llibre, què hi trobarem i a qui va destinat.
2: El llibre hi ha l'autèntica clau de la felicitat, no? Que és una mica el que jo estic venent.
1: És que no te'l pots prendre seriosament,
2: aquest Pau. No, és broma, és broma. Però hi ha molts passatemps i hi ha molta cultura catalana, bàsicament, aquesta cosa. Jo no sóc un expert en cultura catalana, però sí que he fet una radiografia d'una mica el que hi ha a les festes majors, els calbs, per exemple, més il·lustres.
1: Surt en Fran,
3: molt bé,
1: no?
3: Molt bé.
1: No hi surt i estem una mica enfadats,
2: Bueno, és que clar, la lliga... Bueno, sí, va, en una segona edició potser sí que sortirà. Sí, sí.
4: Sense amenaces.
2: No. I sortiran aquestes coses. I després, evidentment, hi ha com un reflex molt d'això, de la família nuclear catalana, de que tenen un nen adolescent que parla molt poc i que parla amb argot raríssim. Una nena pujar una mica més espavilada, que diguem, però que és fan de la ràdio. I llavors,
1: és la família, per cert, poc ens passa.
2: La família dels poc ens passa, sí. Vaig estar mirant diversos noms i crec que aquest és un nom bastant encertat. Perquè
1: a veure, Marta Pontnou, espera un moment, està rient molt amb la crònica del cunyat. Què et passa amb la crònica del cunyat? No. És que està plorant de riure.
2: Sí.
5: Expliquen sobre...
4: A veure, va.
5: Per anar de turisme rural. I sí, és que és tal qual. El primer que arribi que compri el pa, si voleu jo porto el pica-pica. Sempre hi ha el típic... És que sóc jo la que compra el pa quan arriba, la que diu que hi ha tovalloles a la casa...
1: Sí, sí. Perquè el costumbrisme dels catalans fa molt de riure.
2: Totalment. Haig de dir que aquestes pàgines són les del Xavi Bach, que se'l coneix com el Xavi no riguis, i que fa allò del Morgan Freeman i tal. Llavors aquí ha fet una mica d'un destilat. Hi ha algunes pàgines...
5: És que sota són... les frases de nostres. Mira, ara sí que faré quadernet d'estiu.
1: Veus, punyetera?
2: Home, és risa.
1: Com us heu repartit la feina? A veure, Jordi, perquè clar, jo et tinc posat en un lloc molt determinat.
3: On en tens posat, tu?
1: Jo et tinc posat al món dels jocs, ara últimament, però jo et coneixia del món de la màgia.
3: Correcte. Doncs he unit les dues coses. Em van venir a buscar, em van trucar, em van dir, volem fer això, hem pensat en tu, perquè fas coses de barbarismes i fer jugar la gent, no sé què. Dic, val, anem a veure què podem fer. I hem aquí ideat diversos tipus de jocs una miqueta raros, tots plegats. Hi ha algun que uneix la màgia. Podràs aprendre un joc de màgia en aquest quadernet. Vull dir, ensenyem un joc de màgia.
1: Però això expliques el truc, eh?
3: Sí, expliquem el truc en un. Sí. I després n'hi ha un altre, per exemple, que és una mica superpop. Així és entendre una miqueta com ets tu, com a jugador. A veure si ets una persona assassina. Ja ho veureu allà per allà dins.
1: Marta, tu ets assassina, no cal que el facis.
5: Ai, no. Sí, ja t'ho dic ara.
1: I no fotografiïs el llibre, per favor, compra-te'l.
5: No, que els he enviat al grup de WhatsApp on sempre jo dic...
1: D'acord.
5: Feu el...
2: El primer que compri el pa.
5: Exacte. I els hi he enviat perquè...
1: Exacte, que comprin el llibre, per favor. Deies, Jordi, perdona.
3: I res, he anat unint una miqueta de tot aquest tipus de jocs. Fins i tot hem ideat un joc estil el llop al poble, no sé si us sona. L'impostor, no? Ara que és molt famós, de xarxes. I n'hem ideat un perquè puguin jugar la gent a casa, no?
1: És un llibre destinat... Els dos, eh? Són dos quaderns destinats a adults, però segons quins preadolescents ja s'hi poden posar a jugar, no?
3: I tant.
0: Sí, a veure, precisament es parla molt de la història, quin pes té ara la ESO i aquestes coses, i em consta que hi ha algun fins i tot algun alumne de primària que s'ha animat i l'ha fet, algun fill d'un amic, d'una amiga, però clar, també són els, he de dir que són els més friquis de la classe, segurament, són els que s'hi han posat a fer-lo, pobres, i jo em solidaritzo molt amb ells, però sí que és veritat que està pensat una mica perquè pot jugar a la gent més adulta per, com deia, aprendre, i a la vegada, doncs, els que ja són una mica preadolescents, adolescents, doncs també que comencin a entendre les coses que han passat en aquest tros de terra, no? Per exemple, en el cas del nostre.
1: Escolta'm, tu creus, Josep Maria, que hi ha un interès creixent en la història? Perquè jo detecto que últimament la història està de moda, no és broma.
0: Jo crec que sempre hi ha gent que s'interessa per la història. A l'enguàrdia jo al·lucino la gent que et comenta que l'escolta fent footing, que m'al·lucina, que algú corrent escolti això, no?
6: Realment... Ja t'al·lucina, eh? Ja, sí.
1: La paraula footing,
0: no?
1: Ja...
0: La paraula footing ja és molt forta, perquè no, ara que diuen...
2: Paraula història, històrica, no?
1: Històrica. Sí, sí.
0: és que nosaltres parlem com el segle XIX. Sempre parlem així, eh? Ve el Calpen i diu, vos, quin programa voldríeu, us avalliria fer en aquesta vella jornada?
1: Perdona, sí que fa servir aquest llenguatge.
0: Home, no tant.
1: No fora,
0: no
1: tant,
0: no
1: però
0: passis,
1: sí.
0: Eh? En aquesta vinentesa, en aquest moment... No, parlem tots així. I per això diem footing. Però no, que és veritat que sí, que la gent la història li interessa. Jo estic d'acord amb tu, sí, sí. Per això l'hem fet, clar, si no, malament.
1: Tens algun personatge històric que sigui preferit de Catalunya? Algun que et fascini?
0: Em quedaré amb els directors, amb el Fructuós Gelabert, pioner del cinema en català, que va rodar Rinya en un cafè, per no dir el Jaume primer, perquè és una parada de metro i era massa fàcil, però sí, Fructuós Gelabert, va, vinga.
1: I si haguessis de triar un personatge històric aquí i regalar-li aquest quadern, qui seria i per què?
0: Ostres, algun personatge històric que li hagués de... Home, doncs, que fos viu, s'entén, no? Home, ja ho he fet,
6: yep.
0: El Joan Pera, que surt al llibre...
1: I li vas regalar.
0: I li he pogut regalar, perquè vaig coincidir amb ell en una altra redacció d'un altre mitjà públic de ràdio de Catalunya, que no diré, ja sabeu quin és, sí. Ja està.
1: Només en queda un, no?
0: L'altre. Doncs vam coincidir allà amb el Pere i em va fer molta il·lusió, perquè és... No sé, clar, el Jaume primer no me l'he trobat a cap estudi, encara.
6: Bueno, que
0: tot i que el Ferran Domènech, una mica pinta de Pere el Cerimoniós, amb una mica de perruca podria tenir. Sí, però no, el Pere, sí.
6: Digueu-me el que vulgueu.
1: Quadern històric de passatemps d'en Josep Maria Bunyol i el quadern d'estiu per fer vacances de les vacances. Hi ha un joc de vertader o fals titulat La ràdio de l'ira, que heu inclòs vosaltres en el vostre quadern, on s'hi explica que l'equip d'Alguna pregunta més de Catalunya Ràdio va trucar l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, s'hi va posar i es va fer passar pel porter de la finca.
6: No pot ser, això.
0: Això també és històric,
1: joc,
0: eh? Això no és veritat.
1: Però és un joc de vertader o fals. És un tall que molts teniu present, per si no el teniu present és aquest.
7: Sí.
8: Hola, bona tarda.
7: Sí.
8: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
7: Espera, que no et sento.
6: Boníssim.
7: Sí, digues.
8: Truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
7: És que no et sento, eh?
8: Truco de Catalunya Ràdio.
7: Sí.
8: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
7: No, és que no hi ha ningú aquí.
8: No hi ha ningú?
7: No.
8: Però estic parlant amb vostè, eh?
7: Eh?
8: Si parlo amb vostè.
7: No, amb mi no.
8: Ah, no?
7: No.
8: Ja. I amb qui parlo, doncs?
7: Jo sóc el porter.
1: El porter. En fi, creieu que hi ha algú al món que encara cregui que això no va passar a Catalunya?
2: Bueno... A veure, jo he jugat bastant a la carta aquesta de que hi hagi coses molt evidents i després que sigui una mica per tots els nivells. Llavors, això, aquesta està clara, però després hi ha altres anècdotes que vas buscant i sí que et fan dubtar una miqueta més. No?
1: Posa'm un exemple. I no resoldrem, perquè hauran de comprar el quadern.
2: Bueno, me les hauria de saber de memòria.
1: Vols que no passi?
6: Bueno, és el que deia el Bunyol, no? L'efecte Bunyol no ho podem dir ara, que tu passes un llibre, però no te'n recordes.
2: Hi ha una que és més de nínxol, que és del Pasqual Maragall, se'l van trobar pel carrer, i llavors es va posar a cantar, llavors dubtes de si això va passar o no va passar.
0: Santa Eulàlia Gloriosa, no?
6: Balleu pels barcelonins.
2: Bueno, clar, els
0: que... Bueno, barcelonins!
2: Els que esteu ficats en tot el que és la història...
6: No, ho hem recreat, suposant que fos cert.
2: Sí, no, però és que hi ha coses com això, que més avoltades, com aquesta del Núñez, i altres com més difícils d'identificar.
1: Mireu, farem una de les proves d'un quadernet...
2: Vinga.
1: Una a l'autor de l'altra. Us creuarem els quadernets. D'acord?
0: Ui.
1: Va, comencem el concurs, som-hi.
0: Això s'avisa, home.
1: Josep Maria, al quadernet d'estiu hi ha un apartat de la història, de les cartes, i ens pregunten...
0: Sí?
1: Què simbolitza l'as de piques?
0: Uau. I no hi ha opcions? Que
1: no te'n recordes de la teva pròpia resposta?
2: No, just a fora hem estat parlant d'aquestes cartes, però no s'ha dit això. I llavors aquesta informació no s'ha passat. Hem estat a punt.
1: És complicada. Josep Maria, al quadernet d'estiu hi ha un apartat de la història de les cartes i ens pregunten què simbolitza l'as de pica. Simbolitza, calli, la mort...
0: La mort.
1: El canvi o l'energia.
0: Això no era el tarot, el que tenia el simbolisme a les cartes? La mort, què més has dit? La mort?
1: Però... La mort, el canvi o l'energia.
5: Hi ha una altra.
0: Hi ha una opció?
6: No, estem fent el guió.
0: Doncs no deu ser bona.
5: Calla, el misteri.
1: És que la veritat, Marta, a la ràdio sempre es donen tres opcions. Ah, sí? Si no, la gent no és capaç de recordar quatre.
0: Això no ho sabia, això, de debò?
1: Sí, sempre.
5: Apunto això per l'olla de cunyats.
0: No ho havia sentit, això.
1: Va, la mort, el canvi o l'energia. Tu no miris la resposta.
0: Diré la mort.
1: diràs la mort i la resposta
0: és incorrecta.
1: Incorrecte. Quina és la correcta, Jordi Pota, sisplau?
3: L'energia.
1: Per què? Explica'ns una mica.
3: Oh, això està fet així. És com això del tarot, una miqueta, eh?
0: Sí, sí.
3: Clar, és una miqueta llarg d'explicar, t'ho explico una mica. Cada carta simbolitza diferents coses. T'han agafat la més complicada.
0: Yeah.
3: El cor és l'amor, els diamants, els diners, els treus la sort, i els piques són l'energia, l'univers.
1: L'energia i l'univers, però si hi ha molta gent que en guarda una a la cartera.
3: Exacte, sí.
0: A la ràdio fas tres opcions i tries la difícil.
1: Correcte.
0: No ho ha dit la Carol.
1: Pol i Jordi, el quadernet de passatemps històrics, hi ha un apartat sobre on eren les dones al segle XX.
0: Uh-huh.
1: Heu d'endevinar a quina dona correspon aquesta definició. Si em doneu la paraula, us explico la missió. Va ser bo sortir de l'aula i renovar l'educació. De qui parla? Va ser bo sortir de l'aula i renovar l'educació. De qui parla?
2: Opció Vinga, Jordi, ja el tens.
6: El Pol abandona el barco.
1: Rosa Sensat. B. Marta Mata. O C. Maria Antònia Canals.
3: Jo estic mirant, ja, si hi ha alguna senyal allà.
0: Tu no m'has ajudat abans, eh? Jo no t'he vist cap. Has fet cara de pòquer,
3: mirat,
0: i mai
3: també.
0: Millor dit. Has fet cara de pòquer.
3: Vale. Ja
1: teniu
3: tinc,
1: un pedagog
3: ja
1: aquí,
3: ja
1: per
3: tinc.
1: Si voleu. Sí. I el pedagog ha fet un senyal just quan he dit aquell nom.
0: Sí, l'heu de mirar també.
3: Ja el tenim, ja el tenim. Venga. Tenim molt clar, però és que era molt fàcil.
1: Ell dirà, l'Enric dirà si és correcte o no.
3: Era massa fàcil.
2: Jo crec que l'opció més sensata, direm.
3: Sí,
2: vinga, que vagi bé.
0: Que ben lligat.
1: Quina és l'opció més sensata?
3: La
1: A és Rosa Sensat i la resposta, Enric, és...
6: Correcte.
1: Bravo, bravo, bravo. Hi haurà segona edició de totes dues o què?
2: Bueno,
6: sí, perquè sortí jo als calps.
2: Clar, segurament. És una cosa que no se'ns escapa a les nostres decisions, però vaja.
3: No ho portem, eh?
0: Clar, la gent molt observadora et diu... Vosaltres també us posa, no ho he vist, volum 1, també ho diu.
1: Volum 1, el teu posa volum 1.
0: El meu diu volum 1, que se la van jugar, i tot sembla indicar que hi haurà volum 2, sí.
1: Home, per tant, un aplaudiment per en Josep Maria Guanyol, per favor.
0: Exacte.
3: Potser
0: li encarreguen a un calp famós, per exemple.
3: També n'hi haurà
1: segona edició?
2: També.
1: Bona edició també del Exclusiva. Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances. Un aplaudiment per ells també, Albert. Siguem equitatius, per favor. Va, el 677-38-77-19, últims missatges, perquè us regalarem aquests quadernets dels guanyadors d'avui. He de fer una pausa per la publicitat, d'acord? A la tornada, Reus, fent una pregunta i haurem d'acabar el programa. Però digueu-me, o sigui, penseu bé on dirigim la gent perquè compri aquests quaderns, d'acord? Si dirigim al quiosc, alguna botiga específica, ara m'ho dius a la tornada de publicitat. Va.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 1 minut i 30 segons, avui estem parlant de passatemps, de quaderns d'estiu per criatures i també per adults. I ara us he preguntat, a veure, aquest quadern de passatemps històrics d'en Josep Maria Bunyol i el quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, Pol Mallafré i Jordi Pota, a més d'en Xavi Norriguis, on els trobem?
0: A totes les llibreries de confiança.
1: No els trobem a quioscos, eh?
0: Depèn, perquè això és que jo no ho sabia, va per distribuïdores diferents, es veu, eh? Però sí que el pots trobar potser en algun quios, però jo crec que el consell és que aneu a una llibreria i que els compreu tots dos.
2: Totalment. Sí, a totes les llibreries que coneixeu, sempre les llibreries petites, sempre recomanem aquesta cosa, no? Fer el barri,
0: de barri.
2: Recolzar el comerç petit.
5: Sí, però després passes pel súper i també n'hi ha...
2: Sí, bueno, també pot ser.
5: En català, aquí, ara.
2: A l'esclat pot ser que ho tinguin, segurament.
5: Sí, català,
0: eh? Un pack dels dos llibres, eh? Sobretot
1: els dos llibres.
0: Perquè un no s'entén sense l'altre.
1: Exacte. Hi ha picadetes d'ullet de l'un a l'altre. Almenys hi haurà els segons volums. Va, ho hem de deixar aquí, em sap greu no haver tingut més temps, però Josep Maria Bunyol, gràcies per acompanyar-nos avui. Pol Mallafré, Jordi Pota, gràcies, bonics.
3: Molta gràcies.
1: Molta sort amb això. Malcolm Mart, ens sentim divendres que ve. I Enric Prats, professor dels graus de pedagogia i de mestre d'educació de primària de la UB, gràcies, estimat.
0: Bons deures.
1: Tornem dilluns, Fran.
0: Bon cap de setmana, salut.
1: Us deixem amb Catalunya Migdia.
0: Chau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Israel i Hezbollah han pactat un alto al foc que no han reconegut, però encara públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units hores després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i que ha fet ajornar sense data la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Teheran exigeix incloure el Líban en el seu diàleg amb Washington. El ministre iranià d'Afers Estrangers ha acusat Israel de voler la guerra permanent. Tot i això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa, amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha lloat públicament Benjamin Netanyahu després de l'allunyament entre els dos líders a causa d'aquests atacs israelians al Líban.
2: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Els atacs entre Israel i Hezbollah han continuat una vegada entrat en vigor la treva, tot i que amb menys intensitat. A Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda d'ahir. Segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. És la primera mort a les platges de Catalunya des que va començar aquesta temporada de bany. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures, atenció, que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i també per la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims 2 dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. A la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat la mort d'una dona italiana i ha obligat a desallotjar 1.700 turistes. Segons les autoritats locals, aquest foc ja està sota control i ara s'estan investigant les causes. La República Dominicana és el país del Carib que més persones visiten cada any. Només en aquest mig any ha rebut ja 5 milions i mig de turistes. Els Mossos han denunciat el conductor d'un autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 en Post, al Montsià. L'home de 54 anys transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors d'edat. Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. Els passatgers els van traslladar a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Tot plegat va passar dijous, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta. I en esports, la notícia d'aquesta nit és sens dubte que el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Sabadell han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. Han remuntat el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segona, el Sabadell s'hi trobarà al Girona i segons que ha avançat la SER i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, que és el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units. A aquesta hora hi ha en joc Brasil-Haití. Els brasilers estan guanyant per un contundent 3-0. Abans han jugat Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: Fins aquí les notícies.
3: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
3: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
4: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
4: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em vara tan bé com que no hi he pensat mai més.
4: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
5: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que hi eren lluites assolides, no?
4: El divan, el valor de la conversa.
6: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit en el qual no votava?
5: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Aina Clotet estrena avui a tots els cinemes la seva primera pel·lícula com a directora, Viva, la història d'una dona que acaba de superar un càncer, però podríem dir que ara ha de viure, que sembla el més complicat. Aquesta és la sinopsi, però podríem dir que això només és una petita part de la pel·lícula perquè Clotet va molt forta. Posa de cap per avall l'amor romàntic, supura de desig per un home més jove que la seva parella, ho entenem, ens parla de la trampa de la seguretat, d'estar malalta quan ets metgessa, del llegat d'una família, de les amigues que s'estimen però no s'escolten, de fer l'amor quan et falta un pit, de tantíssimes coses que necessitaríem 20 entrevistes per parlar de tot això. Ara farem el que podrem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Aina Clotet, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ens has donat feina, eh? És que, clar, sembla una cosa la peli, però en n'expliques moltes.
2: Sí, suposo que en el fons és el resultat d'una feina de molts anys, no? que comença amb una llavor molt més concreta de voler parlar de la por i del desig, no? I de com la por a vegades ens fa tenir dependències en les relacions, no? I en l'amor romàntic i que sentia que tenia una vinculació en com ens relacionàvem i en com a vegades buscàvem, estàvem atrapades, no? O jo em sentia atrapada en l'amor romàntic i tenia relació amb la por, i d'aquí doncs, durant els anys anar treballant i anar trobant moltes capes, personatges que et van ajudant a explicar el que vols explicar, no?
0: M'encanta que em comencis parlant de l'amor romàntic perquè és una pregunta que sempre fem en aquest programa. En plan, sempre fem la pregunta de quina quantitat de mal t'ha fet la idea de l'amor romàntic? Crec que a tota una generació ens ha fet molt mal, però...
2: Sí, jo crec que hi ha una herència molt, molt gran, no? I, de fet, una de les primeres idees que tenia era dir, ostres, jo vull com rebentar aquesta idea de que hem de trobar un amor que ens doni un lloc al món i vull fer una història d'una dona que ha de donar-se un lloc al món ella mateixa, no? I com una història d'alliberació i de búsqueda de la pròpia fortalesa interior.
0: És un tema generacional, també, perquè crec que vam néixer o veiem pel·lícules de Disney on allò, el final feliç, on encara ens explicaven tots aquests contes de princeses, i clar, ara estem en un món que és molt salvatge en el sentit que hi ha molta distància, ara estem parlant d'obrir la parella, etc. Però clar, venim d'allò i hem hagut de fer tot aquest trajecte, per exemple,
2: sí,
0: les
2: totalment,
0: dones.
2: I fins i tot obrint la parella, que és un concepte que em sembla fantàstic, però que crec que sempre has d'escoltar-te i treballar les teves pors per vincular-te des d'un lloc menys ansiós, no? O sigui, que és molt important que no vulguem que la parella ens salvi de res, no? O sigui, com sigui el tipus de parella o tipus de vincle, no?
0: Li posem molt de pes a la parella i, a més, també em fa la sensació que en la pel·lícula parles de que tenir parella d'alguna manera dona estatus social. És a dir, en el sentit de que si no tens parella sembla que et falti alguna cosa, que tens 40 anys i has d'anar omplint peces de la vida d'una dona. I una d'aquestes peces importantíssima, una és tenir fills, que també,
2: sí,
0: també et premen per aquest tema, però a la protagonista, clar.
2: Totalment.
0: Però també tenir una parella és important, és com has de fer check a la casella.
2: Sí, totalment. Jo volia parlar d'aquesta dona que té una fotografia al cap i li han posat una fotografia del cap de com ha de ser la seva vida i que de fet porta molt de temps al costat d'una persona que se l'ha estimat molt, molt, molt bé i que és molt noble, però que són aquestes estructures que precisament perquè ha estat molt a prop d'entendre la impermanència i que se li posi davant, no? Que estem aquí de pas, doncs li agafen unes ganes de viure i de menjar-se el món ferotges que amaguen per això una por que ha d'enfrontar, no? Però sí que volia, no sé si volia parlar tant, bueno, sí, això de les estructures, sí.
0: Sí, de tota manera estava pensant que hi ha un moment la Lloll, que fa de mare, la Lloll Bertran, que li diu, però nena, que és sòlid.
2: Clar.
0: Que això és una cosa, és un noi de profit.
2: És
0: jo crec
2: sòlid.
0: Que també aquest llegat, em sembla que diu sòlid.
2: Sí, tant, potser... i tant, no, sí, me'n recordo perfectament.
0: Diu, és sòlid, no? I aquest llegat també que arriba de mares i filles.
2: Sí, sí, per aquesta por a que estiguis sol, no? Aquesta por que és ben absurda i que és molt heredada també d'un sistema heteropatriarcal, de dir, és que en el fons hem de intentar, és ben difícil, estar bé sols per poder estar bé amb algú, no? Perquè si no... Però sí, evidentment hi ha un llegat de generacions i les dones tenim molta més pressió amb tot això, sens dubte.
0: Mares, filles, netes també, en aquest cas, vull dir, surt la figura d'una àvia. com també tenies ganes de parlar del llegat, per exemple, del llegat que ens passen les dones, a vegades com tenim una relació més difícil amb les nostres mares que amb les nostres àvies, o...
2: Sí, el personatge de l'àvia, o sigui, així com els personatges dels pares són molt diferents, de fet, la meva mare a la vida real no s'assembla gens al personatge de la
0: llor. T'ho pregunten, eh?
2: No, sí que ho pregunten, i realment és molt diferent, molt superdiferent, però sí que ens ajudava aquest personatge a explicar millor la Nora, no? I vam pujar el volum dels personatges secundaris i de la mare, i el de l'àvia sí que hi ha algo com d'homenatge, una barreja entre la figura que vaig tenir de la meva àvia i d'una dona que ens va cuidar de petits, que generava com... Per mi era molt important que hi hagués un espai de tendresa també a la pel·lícula i de refugi, no? O sigui, la Nora està en un moment de vida de crisis, rodejada de persones molt individualistes, ella la primera, no? Egoistes, que com molt bé has definit al principi, amb una amiga que s'estimen molt però que no s'escolten perquè les seves pors les atreveixen i no s'escolten. I el lloc on se sent més acollida és amb aquesta àvia, que al final també és la que li permetrà mirar la seva por de cara, no? I estar a prop de... Bueno, no vull explicar la pel·lícula
0: perquè no
2: expliquem tot el viatge, però em semblava un lloc molt important i buscava aquesta àvia com de Pixar, quasi, i vaig estar molt feliç quan vaig trobar l'actriu.
0: Clar, estem en un món també on és molt important, per exemple, fer teràpia, analitzar-se, i passem moltes hores analitzant-nos a nosaltres mateixos, però potser a vegades no necessitem parlar tant. Podria ser això, per exemple, que necessitem parlar tant,
2: quan
0: potser necessitem abraçar-nos.
2: No? Exacte, cada cop i volta hi ha menys paraules, hi ha més silencis, hi ha més carinyo, no? Uh-huh. Sí, és una bona conclusió, sens dubte.
0: M'estic tirant de la moto, tu em dius no. A mi em fa la sensació que potser tu volies fer una pel·lícula i la pel·lícula t'està parlant. És a dir, que t'ha sorprès a tu mateixa de totes les coses que hi han sortit, que és com si t'haguessis mirat a un mirall, però m'estic tirant de la moto.
2: No, o sigui, han sigut molts anys, i llavors sí que sento que hi ha hagut moltes coses que són evidentment molt cuidades, però sempre quan fas la promoció de les pel·lícules, això sempre m'ha passat com a actriu, sempre rellegeixes coses que has fet des d'un lloc intuïtiu i cada cop les rellegeixes amb les mirades de les altres persones, perquè cadascú la rep amb la seva història i cadascú fa la lectura que vol, no? Però crec que sí que hi ha, per part de la Valentina Enviso i meu, com molta, molta dedicació en aquest guió, i després també s'ha reescrit en el muntatge amb l'Aina Calleja i sí.
0: Molta feina de dones, ja en parlarem també de què és dirigir com a dona, com són els equips amb dones, però ja sabeu, és divendres, són les dones i els dies, és el dia que convidem doncs a una dona que admirem, en aquest cas Aina Clotet, avui estrenant Viva a tots els cinemes, i li demanem, com sempre, una banda sonora, i comença, ens agrada molt, comença a marxar tota la cosa.

0: Aina Clotet, amb aquesta cançó d'Oclu, aquesta dona que a més tens com una mica de relació especial perquè et va donar el Premi Cannes. Això és fort, no?
1: És molt fort perquè jo era molt fan. De fet, vaig descobrir, jo li deia Oclu també, que es diu Okelu.
0: Segur que ho dic malament.
1: No, però jo també ho deia malament. Ho vaig aprendre a Cannes. Vaig aprendre a Cannes que jo deia, uau, és que han posat de jurat a l'Oclu, no? I la directora del Festival de la Setmana de la Crítica em va dir, es diu Okelu, no? Perquè és francès i jo, perfecte, perfecte. Però va ser un privilegi i la vaig conèixer després de l'entrega de premis i vaig parlar amb ella i li havia agradat tant la pel·lícula i vam estar parlant tanta estona que després tocava el Primavera Sound i vaig anar com una fan. Bueno, va haver un diluvi i una tempesta aquell dia.
0: Però no et va saber greu, eh?
1: No. Bueno, m'ha sabut molt de greu perquè volia disfrutar-la molt més, però vaig igualment aguantar allà salvatjament perquè soc superfan de l'Oclu.
0: Valia la pena. Escolta, diu, la cançó parla d'agafa'm de la mà. Mm. Amb qui t'has agafat tu de la mà per construir aquesta pel·lícula? Perquè com ha anat tot el tema del síndrome de la impostora, que sembla que també ens arrossega molt les dones. Jo ja ho sabré fer, he fet unes sèries, he fet molt d'actriu, m'han donat molts premis, però fer una pel·lícula, senyora directora, amb la meva cadira, com has portat això?
1: M'he agafat de la mà de molta gent des de fa molts anys, crec, i que agraeixo molt que me l'hagin donat, no? Jo crec que haver codirigit amb la Marc Coll, això no sé si em va donar molta força, i després unes coses que porto d'entrevistes repetint, però que sí que sento que hi ha hagut referents de dones els últims anys que a més ens ajudem, no? Com pot ser doncs, això, la Mar, la Carla Simón, la Clara Roquet, no? Gent, directores superbones que tinc a prop i que t'animen i que et diuen sí, estàs preparada, jo també tinc dubtes, jo també tinc pors, es pot fer des d'aquest lloc, no? I que amb feina i dedicació i amb preparació, no? Doncs pots arribar a fer les coses que desitges.
0: Parles de dones, per això, curiosament. És a dir, sou les dones que ho recolzeu i els homes estan en una altra banda, els directors, o no?
1: Parlo de dones com a referències, de persones que m'han donat l'energia. Després jo treballo amb molts homes amb qui m'entenc moltíssim, em dono la mà al Nilo Zimmerman, que és el meu director de fotografia, amb qui m'entenc moltíssim. He tingut també al costat el Juan Miranda, que m'ha ajudat molt amb la interpretació, amb el coach, i que és meravellós. I no, vull dir, ja m'he donat la mà amb moltes persones a la vida. El meu germà m'ha ajudat moltíssim, també.
0: El teu germà?
1: M'ha ajudat molt a dirigir, sí, des del principi, quan jo vaig començar a tenir ganes, ell m'ha ajudat sempre, animant-me, recolzant-me, fent possible que dirigís des de la primera cosa que vaig, des del curt, a una cosa que vaig rodar a Los Angeles, o sigui, sempre ha estat, i ara tenim la productora junts.
0: Sí, però és curiós, feu coses superdiferents i tot i així us comuniqueu molt en aquest sentit.
1: Sí, o sigui, és veritat que tenim carreres molt diferents, però tenim la productora junts i a nivell...
0: La família és molt important, eh?
1: Sí, la família és important, sí.
0: Aquí li has fet un homenatge també al teu pare, o no sé, o a una Aina, potser, que potser volia ser, que era l'Aina, ets l'Aina actriu, però potser la teva carrera, pel que havies mamat a casa, amb un pare, doncs, que es dedica a la investigació i una mare que també es dedica doncs, al món de la infermeria, etc, i de la investigació...
1: La meva mare és metge, també.
0: La teva mare és metge, perdona.
1: És metge i farmacèutica.
0: Sí, farmacèutica, perdó, m'he confós.
1: Sí, no, és metge i farmacèutica i el meu pare és metge. Sí, d'alguna manera hi ha un homenatge a aquesta Aina, jo crec, de que volia, li hagués agradat dedicar-se a la ciència també en una altra vida, perquè m'agrada molt la meva feina. I també un homenatge a la investigació que jo he respirat a casa i que fan, i de fet els estudis que explica la Nora són reals, no? I jo els venia escoltant a casa i pensava, hòstia, que interessant que realment estiguin estudiant com combatre l'envelliment, no? I el reto transposons, que donaria per fer una entrevista, recomano la Núria Izquierdo, que és una investigadora espectacular, excel·lent, que és la que m'ha assessorat per fer tot això i que em sembla superinteressant el que estan fent i els resultats que estan tenint i que probablement a la llarga es podrà allargar la vida, no?, de les cèl·lules perquè estan tenint molt bons resultats combatent l'envelliment i estudiant aquest retrotransposons i em semblava superpotent el fet de tenir una científica que està estudiant com allargar la vida amb un personatge que té molta por a la mort i que a més està en aquest marc que li vam donar a la pel·lícula mediambiental, de sequera, i on la vida és més complexa, no? Que en el fons és pujar una mica el volum de l'actualitat, però ens semblava un bon mirall de dir, vale, la ciència ens pot donar moltes solucions de coses, però quin món ens està quedant, no? Ah. I també la precarietat d'una investigació científica de primer nivell, com tenen, també m'interessava, perquè sempre he sentit que hi ha molt paral·lelisme en la cultura,
0: no? Buscar els diners a la cultura, buscar els diners a la ciència. El que dèiem, tu això ho has mamat de petita, com dèiem, mare metgessa, pare també investigador, metge, etc. M'imagino que quan eres petita, ton pare comença amb tota la història de la investigació del SIDA i en aquell moment no se sabia res. Tu com ho vas viure això com a nena, parlo? Perquè m'imagino que eres una nena.
1: Sí, clar, jo era una nena, jo he crescut al costat de l'evolució que ha fet la investigació amb el VIH i la SIDA i amb tots els fundraisings, intentar trobar recursos per seguir amb la investigació i coneixent amb moltes persones doncs, que tenien el VIH i intentant ajudar al màxim, no? I sempre la ciència i la investigació ha format part de la meva vida i diria que de les converses del 80% dels sopars de casa meva, no?
0: Diries per això que, clar, jo m'imagino que tenia uns pares tan potents a nivell acadèmic i tu de sobte decidir que et vols fer actriu, no sé si vas sentir una mica que vas trair a la família, que estaves fent una traïció.
1: Diria que em van empènyer, jo diria que em van empènyer més a fer-ho que no al revés, de fet jo recordo haver tingut la sensació de dir que no hauria de dedicar-me a això sinó a la ciència i ells dir-me no, t'has de dedicar al que t'apassiona realment i la vida es tracta de llevar-te al matí que t'agradi molt el que vols fer i crec que els dos els agradava molt la cultura i és veritat que hi arribo per atzar i que segurament si l'atzar no m'hi hagués portat, no? Perquè per una entrevista que li feien al meu pare i ens van fer un càsting per casualitat.
0: Sí, vau acabar a estació d'enllaç, sí. Tu i el teu germà, eh?
1: No, només jo vaig fer estació d'enllaç i ell va començar després a fer altres coses una mica més endavant, però que va ser l'atzar que em va posar allà i si no, potser sí que de natural, a més a mi m'agradaven les ciències, crec que se'm donaven bé i potser hagués acabat tirant per allà, no? Doctora, però em van recolzar molt.
0: Doctora Clotet.
1: Però segurament hi havia alguna cosa de també el fet de tenir doncs, no, un pare que estava fent una carrera potent i la meva mare també, doncs una sensació de que també com a fill vols buscar el teu lloc, no? Clar. I et vols diferenciar.
0: Clar, però és ben curiós que els dos germans s'hagin dedicat a la interpretació a casa teva amb totes aquestes feines diferents, però m'imagino que sí que va haver un moment de dir, vols dir o no? Res de dubte. Per casa teva?
1: No va haver mai dubte per casa meva, no.
0: Ho tenien claríssim,
1: Tenien claríssim que em veien que m'agradava i que m'apassionava i que amb això sí, he de dir que em van empènyer més. Jo recordo converses de dir... No, i fins i tot recordo una conversa de jo dir-li al meu pare i a la meva mare com de dir, que jo sento que vosaltres feu coses molt útils, jo no vull fer... I em van dir, però si és molt útil el que tu t'agrada fer i la cultura és molt, molt útil, és necessària, no? I jo com sentir que potser m'estava dedicant, era al revés, no? Vull dir que ells m'han recolzat molt a fer-ho.
0: De fet, no sé, vaig llegir una entrevista que ja saps el que passa amb les entrevistes, que sí, potser dius, això em va tergiversar, ser així la cosa. La ràdio és bona perquè aquí no tallem res.
1: Exacte.
0: Però llegia que tu, per exemple, quan hi havia certa por de dir, a veure si ara es dedicarà a la interpretació i no estudiarà, i tu que quan vas començar a fer interpretació i estar a estació d'enllaç, encara vas treure més bones notes.
1: Clar, això sí que és, com per matitzar-ho, sí que és veritat que quan em van agafar, sí que ho dic, que ells estaven igual de sorpresos o més que jo, i que sí que sempre m'han dit que van acceptar que jo fes aquesta sèrie en el seu moment perquè els van dir que eren 13 capítols. Perquè els hi feia relativa por, i ho entenc perfectament,
0: clar,
1: que amb
0: 11
1: anys
0: 11.
1: Em posés a fer una sèrie de televisió i que...
0: I sí a
1: que
0: més amb ells... tops, no? Mercè Arènega...
1: Sí, la Leia Maru, la meva germana... Sí, no, hi havia actors fantàstics, no? I que és veritat que a casa meva sempre estudiar havia sigut una cosa important i, per tant, sí que em van dir és important que continuïs estudiant i realment el que em va passar és que jo em vaig motivar més i vaig començar a estudiar més del que estudiava. Perquè sí...
0: Vas dir, us demostraré que puc fer-ho tot.
1: No, jo crec que era tant la demostració de poder-ho fer com que realment, com que estava molt motivada, després aprofitava més l'estona. Jo he descobert que sóc una persona que funciona molt bé amb deadlines, amb els coneguts deadlines, i que vaig començar com a treure molt més, a aprofitar més l'estona, a concentrar-me més ràpid, no? Perquè estava molt motivada amb el que estava fent.
0: I les àvies i avis, què, amb tot això? També venien del món científic o venien d'un món absolutament diferent?
1: Per part patern sí que venien de món científic. Bé, hi havia com quatre generacions de metges.
0: Mare meva, quina Clotets, pressió.
1: Els Clotets són quatre generacions de metges. I per part materna no, la meva mare va ser la primera en fer medicina a casa seva.
0: Però vaja, ho trobo una proesa haver escapat d'això, la veritat t'ho dic. Escolta, sentim més cançons amb Aina Clotet, parlant de Viva, parlant de la seva vida i parlant de tot el que l'ha fet arribar fins aquí.

0: Rosalia també està a la llista. Què, Rosalia?
1: És
0: també ets superfan, eh?
1: És que és una gènia, no?
0: És una gènia.
1: Realment és una gènia. I té una sensibilitat increïble i és com que barreja tantes coses, tantes disciplines, no? Tants tons i el que és més bonic és que sempre la veus i sembla que sigui senzill i és tan complexa, no? Tots sabem lo difícil que és, però ho fa des d'un lloc que sembla que sigui senzill.
0: A Vives parles, que no ho hem dit clar, hem parlat de l'amor romàntic, hem parlat de moltes coses, però en realitat parles també de com la medicina no cuida les dones. De fet, hi ha una primera imatge que no és gaire material fílmic d'una mamografia. Totes les dones que hem passat per mamografia sabem que no és gens agradable, que fa mal, que, vaja, mil coses, no? Posar-ho ja era una declaració d'intencions, començar la pel·lícula amb això, i a més que durés una miqueta i veiéssim com el pit es va estranyent.
1: Sí, em semblava una metàfora del que després també li passa al personatge, no? Comença com aixafat, sentint com la pressió d'una vida de la qual vol alliberar-se, no? I també em semblava... No era una imatge que estava pensada per estar a l'inici de la pel·lícula, estava pensada per estar uns minuts més tard, i la pel·lícula començava una mica diferent, però el muntatge té això, que busques la manera de balancejar i de realment fer el camí emocional millor amb el personatge, i al final vam decidir que era la millor imatge per començar i per fer una declaració d'intencions de des d'on volíem que l'espectador es col·loqués. És veritat que s'ha de tenir paciència, perquè potser amb aquesta imatge et penses que estàs davant d'un drama
0: i per
1: mi
0: molt
1: era molt important que la pel·lícula fos sí, Lluminosa, fos divertida i que t'acompanyi cap a un camí de llum i d'alliberació, no?
0: Però hi ha una crítica, perquè de la medicina, del tractament que fa les dones, també hi ha una punció, hi ha moltes coses que són lletges, diguéssim, de les que no es parla, lletges vull dir visualment,
1: sí, jo no ho he fet des de la voluntat de fer una crítica, que evidentment, sinó com amb la voluntat de mostrar coses que no s'ensenyen i que sento que estan invisibilitzades i que formen part del dia a dia de la meitat de la població, que som les dones, i que és sorprenent com la quantitat d'homes, pocs que l'han vist encara, però quantitat que s'han acostat a dir-me gràcies, no, la meva dona m'havia dit durant molts anys que significava una mamografia, però no m'ho podien imaginar, no? I sento que d'una manera intuïtiva, perquè tampoc ho vaig fer pensant, vull generar imatges que no, no? Però que sí que m'enorgulleix que es generin aquestes imatges, perquè sento que som unes heroïnes.
0: Trobes que cada cop t'estàs fent més feminista? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí,
0: és a dir, que totes aquests... Ho ets, sí. Està clar, eh? Vull dir, la pel·lícula es veu per davant, per darrere, pel mig, però que com més coses saps i més gran et fas, més feminista tornes?
1: Sí, o sigui, crec que és inseparable ser-ho, no sé, és com que ho soc d'una manera intrínseca, no? És com que és d'una manera natural, que de fet a mi a la Valentina ens surt la manera... No sé, crec que mostrant una dona amb totes les seves complexitats és impossible no tenir una mirada feminista, i sí que penso que falten molts retrats, perquè em sorprèn el que sorprèn posar una dona com la Nora en pantalla, no? Que sorprengui així, és el que dic, Déu meu, ens falta molta feina, no?
0: També ens costa veure desig, i també pensem que quan una està malalta està molt separat del desig, quan justament la sexualitat, que en aquesta pel·lícula està molt present, el que fa és que, o sigui, aquesta dona, les ganes de viure les porta cap aquí, com podria ser d'una altra manera, però no hi ha judici.
1: Sí, sí, és una història particular, no? No podem fer generalismes, i en cada història, cada dona és un món, però sí que nosaltres volíem parlar d'aquesta petjada que li deixa i que la llença cap a aquest desig de fisicalitat, de sentir-se viva i com més que mai passa per això volia que fos la pel·lícula també com que la poguessis sentir també a nivell de calor, de pell, no? Ella vol menjar-se el món, literalment, sexualment, professionalment, i sempre havia pensat que havia de ser una pel·li de temperatura sexual i amb la intimitat a primer nivell, perquè també et donava la dimensió de la por. No? Una persona que té aquestes ganes de viure, doncs també a vegades amaga, no? I en el cas de la Nora amaga una por que no s'atreveix a mirar de cara i que al final ha d'atrevir a mirar, no? Perquè serà la manera com que es alliberarà.
0: Clar, estem parlant també d'un món, el món dels metges, que no porten mai gaire bé estar malalts. I aquí suposo que aquí sí que hi ha alguna història familiar, però és a dir, els metges són mals pacients.
1: Sí.
0: En aquest sentit, ella té molta por. No volem explicar per què, però ella té por, no?
1: Sí, o sigui, això és veritat. Crec que és veritat que els metges, però crec que moltes persones que no són metges també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I que jo sempre havia sentit a casa, no? Com la dificultat de seguir un tractament, la dificultat, no? I a més recordo haver-li consultat al meu pare això quan estava escrivint el guió, com... És habitual, oi, que les persones no es vagin a fer una prova malgrat, i em va dir, uf, això és més que habitual, perquè evidentment hi ha una fugida, no?, i un no vol... Encara que en el cas de la Nora, per mi, se li diu molt clar que és molt petit, que assumi, però és el fantasma que no vol veure, no?
0: Els fantasmes que ens persegueixen. No vull explicar gaire cosa, però ho dic perquè si els oients encara no han vist la pel·lícula, aquesta dona està curada del càncer, però no sap si del tot... Ho podem explicar així?
1: Sí, però per mi era aquest fantasma, perquè per mi sí que al final és una història positiva en el que realment sí que l'ha superat, però hi ha aquest fantasma que no s'atreveix a mirar de cara, no? I que no s'atreveix a acceptar-se des de molts llocs, no? Per això també té tanta importància el desig, perquè sí que viu l'acceptació també a través dels ulls i el cos d'aquest noi més jove, no?
0: Aquest, un altre tema, la sexualitat de dones més grans amb nois més joves.
1: Sí, que això sempre penso, i últimament que m'ho pregunten molt també, que al revés no s'estaria parlant. Perquè els anys que ens separen no són suficients. O sigui, són 15, que són molts, evidentment estan en moments diferents, però és que al revés ho veiem sense parar i no genera ni una...
0: Ni dubte.
1: Ni una sorpresa física, perquè estem molt acostumats a veure una noia de 20 amb un noi de 35. O sigui, en pantalla, moltíssim.
0: Sí, en pantalla sí, en pantalla
1: moltíssim.
0: Sí.
1: Moltíssim. I, de fet, les pel·lícules que parlen de les diferències d'edat quasi sempre posen distàncies molt més grans, de 20 i pico, 30 i pico, no? I...
0: Ja, no, perquè les pel·lícules, aquest és un tema, no? I tu ara, que vull dir, tu sent actriu saps perfectament la pressió estètica, no sé si a tu et preocupa, també, per exemple, fer-te gran com a actriu, allò que deia la Vilarsau, no? No ens donen papers per nosaltres, com ho farem, això?
1: Bueno, i tant, és que és un tema molt fort i existeix moltíssim aquesta pressió estètica i sents que costa, en l'audiovisual, perquè evidentment el carrer està ple de referents, no? Però en l'audiovisual costa trobar referents de dones reals, no? Al final, de dones reals de 50, 60, 40 llargs, i crec que queda molta feina, que queden molts personatges perquè ens inventem per començar a crear aquests referents per les generacions.
0: Clar, tot i així, encara que el cinema demana això, jo no sé també com ho vius tu com a actriu, si et planteges, bueno, doncs potser algun dia, no ho sé, em faré els llavis.
1: No ho sé, o sigui, jo vull pensar que no, però ja, sí? Jo ja no vull donar, o sigui, jo espero que no, perquè m'agradaria acceptar el pas dels anys bé, no? Però tampoc ni jutjo a qui ho faci, perquè sento que és fruit també d'una societat que genera una pressió estètica que no és la responsabilitat després també de les persones que ho fan, però m'agradaria no haver-ho de fer, però ja no vull dir res, perquè
0: no
1: la vida
0: res,
1: no s'ha de dir res.
0: D'aquí tres dies sabem uns morros d'aquí allà.
1: No, jo espero que no, i de fet, o sigui, crec que hi ha alguna cosa com de militància, sí, en mi, de no voler-ho fer, ja, saps? Però també crec que s'ha de ser...
0: Ja.
1: Amable,
0: curós.
1: I curós amb, sí, un mateix, sí, i no prometre coses a la vida que vés a saber. Espero que no, però em sorprèn perquè, i dic això sobretot perquè també estic viatjant i veient referents d'actrius que admiro molt i que veus que han passat per la cirurgia estètica, no? I llavors penses,
0: ostres, passat a Cans, com pot ser, allà, que...
1: clar, i com pot ser que aquesta actriu, no? Que per mi és un referent de moltes coses, per com pot ser que sí? I per això estic prudent, perquè dic, jo què sé, jo tinc 40 ara, què passarà als 50, als 60? Ja et dic que espero que no, i per això crec que és important crear referents perquè ens sembli, perquè no ens sembli estrany la cara real d'una persona de 50, no?
0: Ja, ja, ja. I per l'altra banda, tu t'han demanat, escoltes, que estàs massa prima, o és que ets massa rossa, no sé, m'invento. És a dir, quan
1: sí,
0: tu...
1: Sí, eh? Sí, jo fa molts anys, quan començava, jo recordo una directora de càsting que fins i tot em va dir que m'havia d'operar el nas, perquè llavors seria més guapa. Sí, hi ha una pressió superforta sobre les actrius i com dient, no me recordo com era, però que era com en plan, bueno, és que aquest os, si te'l llimessis, i vull dir, és molt fort la pressió que hi pot haver-hi sobre el físic de les dones, sobretot, no? I jo crec que és profundament injusta la mirada sobre el gènere femení comparat amb el gènere masculí.
0: Clar, m'imagino que una després arriba a casa i es comença a mirar l'os, no?
1: Bueno, te'l mires, ja. Però també hi ha un camí de dir, pues, l'abraço, no? I no ho vull fer, al revés, o sigui, vull estimar-me tal qual sóc i crec que jo considero que la bellesa, o sigui, és un tòpic, però no passa pel físic, sinó passa per la persona que ets, i realment crec que hem d'intentar l'altre camí. El que passa és que, bueno, et fan tenir reflexions que potser amb una altra professió No les has de fer, no?
0: Clar, de fet, jo estava pensant a Viva, que tu ets protagonista també, i que a més hi ha moltes escenes de sexe, i que t'has despullat, en tots els sentits, diria. Com has viscut, també, si tu t'acceptes? És a dir, tu et mires en aquella pantalla i dius, doncs m'agrada el meu cos.
1: Sí, és que no sé, jo fa molts anys que vaig intentar decidir que intentava no jutjar-me físicament, i és difícil, però he après a mirar-me, no? I a mirar-me sense buscar la bellesa, sinó intentar buscar l'essència de les emocions que s'estan transmetent. I per mi era important mostrar el cos de la Nora, que en aquest cas també és el meu, però del personatge, per la història, no? Probablement, si al final no hagués sigut un personatge que hagués passat per una mastectomia, no l'hagués mostrat d'aquesta manera, l'hagués mostrat diferent, segurament menys, i perquè tampoc crec que es necessiti per tenir escenes on el desig estigui en primer terme mostrar el cos, no? Crec que no, que es poden intuir i amagar moltes coses, però és que en aquest cas era voluntari, precisament perquè sentia que era important per la història mostrar aquest cos no normatiu, que li falta un pit, i fer aquesta reapropiació i reivindicació del cos, no? I per tant, quan m'entraven les meves pors, les meves inseguretats, el meu ego de qüestionar-me, doncs intentava recordar-me el motiu del per què ho estava fent, i sentia que havia de passar per sobre d'això.
0: Perquè havies tingut, per exemple, alguna amiga o algun cas proper, sí, de persones que t'expliquessin, doncs, haver viscut això, les relacions sexuals quan t'acaben de tallar un pit, que crec que és algo, o sigui, és a dir, el cos de dona està molt lligat als seus pits.
1: Sí,
0: històricament és així, a tota una història cultural, i crec que la por al rebuig, per exemple, Ada Vilaró, una artista catalana que ha vingut moltes vegades al programa, en una de les seves obres justament explicava això, que va conèixer un home i que ell, amb mig polvo, parlant ràpid i malament, no va voler continuar perquè li feia angúnia al pis la falta de pit d'ella, no?
1: Sí.
0: I clar, no sé com vas batallar amb tot això.
1: Sí, vaig parlar amb moltes dones, o sigui, tenia amigues i gent propera, i després vaig intentar també parlar amb persones que no coneixia tant, amb dones que van ser molt generoses. També vaig parlar amb metges que havien tingut, doncs, bueno, metges especialistes en oncologia de càncer de pit, i realment, encara que cada cas és diferent, hi ha un canvi molt fort en la dona després de passar per una mastectomia, moltes parelles que s'acaben i que es trenquen, no? I sí que evidentment és un càncer que ataca directament la imatge d'una mateixa, no? I passa, s'ha de reconstruir. Per això volia precisament mostrar-lo i fer un cant a la vida i mostrar-lo amb la màxima bellesa i delicadesa, però mostrar-lo, no?
0: I també donar l'opció a les dones que no vulguin reconstruir-se, també.
1: Sí, sí, totalment.
0: Perquè fa molta gràcia el personatge de la Llolla, ah, tu ets tan natural, natural, no?
1: Sí, no,
0: que
1: i
0: has decidit
1: vaig
0: no reconstruir-te.
1: Sí, sí, també perquè el tipus d'operació que li han fet, doncs, és una tumoroctomia que tampoc és tan evident, i a vegades com extreuen el càncer, que no ho fa tan fàcil la reconstrucció, no? I era el cas que vam decidir per la Nora, perquè també s'entengués el per què no ho havia fet, però hi ha coses que no resolen a la pel·li i que està bé que siguin així.
0: Al final de l'entrevista li haurem de dir doctora Clotet, perquè ha dit tumorectomia, has dit?
1: Sí.

0: T'hem d'imaginar ballant o què? Jo sento que tu ets molt balladora, però...
1: M'agrada molt ballar, m'agrada molt la música, m'agrada molt la música electrònica i ha sigut bastant referent per la pel·lícula i...
0: O sigui, aquest cap de setmana hauries d'estar al Sónar i estàs fent promoció, eh?
1: Exacte, sí.
0: Escolta, aquesta... Ens has triat a Erika de Cassier amb aquesta cançó que es diu Bikini, que també és com un remix. Cap on et porta això? És música dels últims anys... Per tu?
1: Sí, l'he escoltat molt, a l'Erika de Cassier. L'he descobert, sí, per un any o així que l'escolto i durant la banda sonora que vam fer amb la Clara Aguilar, doncs hi havia tot un univers com de música electrònica que he escoltat molt i l'Erika formava part.
0: Aquesta és la música que ens tria l'Aina Clotet. Bandes sonores, has hagut de fer molta feina també amb aquesta pel·lícula de Viva, però clar, ja portes molt de temps en el món de la interpretació, fent moltes coses, biznagues, premis diversos. Jo estava pensant ara, clar, des de que vas començar a fer d'actriu, això que dèiem, l'anècdota, estació d'enllaç, etc. Després hi ha hagut moments de tot, has estat treballant amb moltes directores dones, però també al cine vas debutar, per exemple, amb Ventura Pons i, per exemple, amb Rosa Maria Sardà, sí, que era el teu personatge fent de gran. Com Ostres. Recordes aquests papers i tot aquest món?
1: Ai, mira que bo
0: món?
1: Que em recordis això, perquè aquell... Jo vaig rodar només un dia, que feia de Rosa Maria Sardà de jove, però va ser la primera vegada que algú, que jo tenia 20 anys en aquell moment, justos, crec, i que el Ventura Pons em va acostar només per una mirada que vaig fer i em va dir: crec que tens molta vis còmica. Em va dir, no? I jo realment m'agradava molt la comèdia, però encara estava com molt en la búsqueda, no? I després vaig estudiar clown i vaig estudiar interpretació també a la Nancy Tunyón, però que sempre m'ha quedat gravada aquella frase del Ventura Pons amb això de la comèdia, perquè després he lluitat molt per escriure personatges que tinguin sentit de l'humor.
0: És la teva, podríem, la teva petjada en aquesta pel·lícula que vam Viva, i és molt el sentit de l'humor, de fet la travessa tot, que hi ha moments que riureu veient la pel·lícula, molts, vull dir, no és un drama, no és tot en quiròfans, etc.
1: No, això és molt important, sí, perquè encara que crec que està molt bé també parlar, sí, del càncer, crec que també és important parlar que la pel·lícula no parla d'això, sinó Clar. Que parla de tu, unes ganes de viure ferotges, no?
0: Exacte, i això no és Suècia, també una autoparòdia del que pot ser una parella jove tenint criatures en aquest món també on les criatures han de ser éssers celestials, portar-los a 30 teràpies i tot, quan els pares volen ser modèlics però no acaben de ser. I aquí, a més, amb la teva parella, o sigui, és a dir, amb el pare dels teus fills, això...
1: Sí, que és perquè és bon actor. Jo no ho faig perquè sigui la meva parella.
0: D'acord.
1: És perquè realment per
0: I
1: mi...
0: I perquè el tens a mà, no?
1: És bon actor, és perquè...

0: Sens dubte, el que passa és que després tot és ficció, però com que les línies, no, sempre m'agrada reivindicar-ho perquè ni són els nostres amics, ni són els nostres fills, ni el barri és exactament així, no? Però que sí que volíem, doncs, posar una mirada d'humor i d'ironia sobre aquesta generació que estem carregats de teories i de bones intencions, però que a la pràctica ens costa molt, no, fer les coses, i també d'aquesta herència de la criança i de com es vol trencar, com es vol fer diferent, i també parlar molt de la por. Sí que sento que això no és Suècia i Viva es toquen amb to, amb algunes coses, i que al fons la llavor és explorar com la por ens pot llançar a ser versions de nosaltres mateixos complexes, no?
1: Mm-hmm. Viure, treballar amb una parella, tenir criatures amb aquesta parella, com portes tot això? T'he sentit a dir a vegades que la conciliació no existeix. Com es fa?
0: És molt difícil. Jo sento que vivim en una societat que amaga els nens i la gent gran, no? O sigui, molts cops penso per què vivim en una societat on els extrems, on tots hem sigut nens i tots serem grans, i no els posem més al centre de la societat. Crec que ho fa complicat, que ho fa difícil, que seria mentida dir que fàcil conciliar, és complicadíssim, no? I més en professions liberals i amb uns horaris no fixes com són les nostres, no? I és bastant complexa, ens ho muntem com podem, a la millor manera que sabem, i no sé, o sigui, no crec que hi hagi una recepta màgica, no? Sí que sé que cada setmana és un univers, i que tenim ara mateix just a la meva família una mica cap per avall ajudant-nos amb tot, perquè està sent superintens per mi. Marcel també just ha estrenat l'òpera fa poc que ha codirigit amb el Nau i estava a Madrid, i han sigut èpoques professionals intenses, però després també tenim moments que parem i que ens podem prendre el privilegi d'estar molt amb ells, vull dir que intentem...
1: Sí, que teniu una família xarxa que us ajuda, podríem dir, eh?
0: Sí, bueno, també tampoc és... vull dir que també són persones molt actives i nosaltres, doncs, també tenim ajuda, que ens busquem nosaltres, no és només la familiar. Però sí, sens dubte, la meva mare, la mare del Marcel, el meu pare, ens han ajudat molt, sí.
1: Com es porta també que els dos us dediqueu a la mateixa professió? Hi ha gelosies, de vegades pors, a ell li surten més papers, a mi ara no em truquen.
0: No, realment no en tenim, o sigui, crec que...
1: Clar, sou molt diferents i
0: crec que som molt diferents, sí. I que crec que realment no n'hem tingut gens en aquest cas, ens hem ajudat molt, això sí que sento que ens hem ajudat molt. Crec que també el fet de que els dos són persones que creem les nostres pròpies coses, crec que cadascú té el seu camí i que cadascú es fa... O sigui, tenim realment vides bastant independents, malgrat compartir moltes coses, però som dues persones molt independents, que cadascú fa la seva vida i que després ens ajudem i ens ajudem a sumar el màxim que podem, no? Però crec que tenim la sort dels dos estar realitzats amb nosaltres mateixos professionalment des de fa molts anys, perquè els dos som molt generadors de projectes, llavors No, realment, per sort, no, perquè seria bastant dur, si no.
1: Està clar que la conciliació, hem dit que és difícil, però és certa la nova masculinitat de la que parles una mica això a Suècia, i també jo crec en la nova pel·lícula Viva, no? Perquè crec que són uns homes que s'estan repensant coses i ja no estan fent tan bé els rols de sempre.
0: Sí, jo crec que és supercerta, crec que hi ha molts homes requestionant-se, escoltant, intentant repensar-se, intentant reescriure's, escoltant molt més a les dones, col·locant-se en un segon terme. Després és difícil, evidentment hi ha resistències, no?
1: Els egos.
0: I d'això a Suècia per mi era superimportant, sí. Col·locar el personatge del Sam en aquesta invisibilitat de la maternitat, i com al principi no, feia fotos i volia vendre-ho i després no ho pot sostenir, no? Perquè crec que era important posar una mirada d'humor i crítica en els dos personatges, i no és gens fàcil, igual que no ho ha sigut per les dones al llarg dels anys, no?

0: Escolti,
1: música en francès, que crec que és una cosa que també t'agrada escoltar, com aquest Angel, que ens agrada molt aquí en aquest programa, i no sé com la vas descobrir.
0: M'agrada molt a mi la música en francès, sí. De fet, jo he pres, vull dir, el francès el vaig escoltar a l'escola, però jo crec que he pres molt francès gràcies a la música. El vaig descobrir gràcies al Navi Dacli, que és l'actor que fa l'Angel, aquesta cançó just a més, quan assajàvem. El Navi Dacli és el que fa de Tom, que és la parella com de tota la vida de la Nora, i la pel·li de Viva, i me'n recordo que assajàvem i em va dir, ai, la Nora és una mica com la cançó d'avui o no, de l'Angel, no? que havia dit com en plan, ahir em deies que sí, ara em dius que no, m'estàs marejant, no? Que en el fons mareja el Tom per la seva por, per la por de deixar anar aquestes estructures que el representa, aquestes garanties que sent que li dona, i sempre em recordarà la pel·li.
1: I escolta, ara que deies això de marejar, ara estem en el món aquest del ghosting i tot això, i ja sé que ets una senyora casada fa molt de temps i totes aquestes coses.
0: Bueno, no però, estic casada, eh?
1: Bueno, emparellada.
0: No m'he casat mai.
1: Però has patit molt de mals d'amor o què?
0: Sí, he sigut una persona que l'amor ha ocupat un espai important a la vida, per això he fet aquesta pel·li.
1: Per això fas pel·lis.
0: Per això he fet aquesta pel·li que parla sobre l'amor i sobre les dependències i sobre la por i sobre com això ens costa també. Sí, crec que les meves amigues, les més grans converses... És veritat que et diré que fa sobretot dels meus 20 i 30, no? Vull dir que ja estic als 40 i és una cosa que està potser en un altre lloc i m'ho miro des d'un altre lloc, però em sembla que l'amor és l'essència i m'encanta de la vida i la passió i tot. Vull dir que sempre sóc una gran escoltadora, no sé si existeix aquesta paraula, no?, de les meves amigues i els seus problemes amorosos. M'encanta.
1: O sigui que no ets com el personatge de Viva, que dèiem al principi, d'aquestes dues amigues
0: que
1: parlen però no s'escolten.
0: No
1: hi havia una crítica a les teves amigues aquí camuflada.
0: No. Que va. Em considero molt afortunada amb les meves amigues i m'encanta escoltar-les i em sento que m'escolten i que compartim moltes coses sobre l'amor i com seguir rebentant l'amor romàntic.
1: Parleu molt d'això amb les amigues. Rebentar l'amor romàntic.
0: Parlem de moltes coses,
1: ja m'imagino.
0: Parlem de moltes coses i ara ja et dic que és una altra etapa, però bueno, sempre, no?, l'amor crec que mou el món i mou les nostres energies.
1: I crec que també els 40 és un moment de fer-se preguntes.
0: Cada any és un moment de fer-se preguntes, no?
1: Ho hauríem.
0: Cada any, cada dècada, cada tot. Sí, crec que... No crec que els 40 siguin diferents dels 30 ni dels 50. Sento que les crisis poden aparèixer en qualsevol moment i...
1: Però les crisis són oportunitats, eh?
0: 100%. Jo les trobo positives, 100%. Sí, les saps aprofitar, molt positives.
1: El que sí, per exemple, Viva, jo estava pensant que hi ha relacions de parella, diguéssim, la protagonista ja ho veureu, però hi ha altres parelles accessòries que són aquelles parelles que una es pregunta com és que estan juntes. I aquí sí que potser també hi ha una pregunta de l'Aina Clotet, aquesta mena d'amors romàntics o aquestes estructures que no saps com se suporten, no? I que aquestes fixacions, per exemple, per determinats temes, no?, com ser mare, etc., que en algunes parelles realment els hi costa molta factura.
0: Però penses en l'amiga.
1: Sí.
0: Sí, no, però el personatge de l'amiga, per mi, jo crec que sí que entenc perfectament per què estan junts, i a mi el que sí que m'agradava era travessar els personatges tots per la por, des de diferents llocs, sense perdre mai el sentit de l'humor, i de fet em semblava tendre, és veritat que potser no s'acaba d'entendre, però que en el fons hi ha un moment que s'explica que havien perdut un embaràs i és el motor que fa que ella estigui realment angoixada i preocupada amb com anirà aquest embaràs, i té un home, un cop més, super noble al seu costat, no?, que és el personatge que fa el Xavi Daura, que és dels Venga Monjas, i que a mi m'encanta i que crec que està estupendo.
1: Sí, crec que li hem de donar més papers del cinema.
0: Sí, està fantàstic el Xavi, està fantàstic, i en canvi crec que són un gran match aquests dos personatges i aquesta parella. El que passa és que estan també en un moment de crisi, no?, on ell està en una obsessió absoluta i també per això li costa escoltar l'amiga i li costa, no?, però jo, per exemple, crec que és un moment concret de l'amistat d'aquestes dues dones, no?, crec que s'han escoltat molt a la seva vida i simplement ara una està amb les conseqüències de la malaltia i de la por i l'altra està amb les conseqüències d'un embaràs que també té molta por, no? I la por fa que no s'escoltin i estiguin més egoistes.
1: Com va de pos l'Aina Clotet?
0: Pues mira, tot el que faig per intentar entendre-les.
1: Exacte.
0: Pel·lis, sèries, tot.
1: Tot això és per les pors?
0: No, bueno, les pors sempre hi són, no? I sempre en tinc i sempre les intento vèncer. Però crec que tots en tenim i tots intentem ens tallar, no? És com la vida... Però sí que crec que anar-les mirant i anar-les escoltant crec que és bo.
1: Hem fet teràpia o què?
0: Home, i tant.
1: Molta.
0: Molts anys. Sí, sí, sí, segueixo.
1: I ho recomanes?
0: Moltíssim. Moltíssim. És que realment no ho entenc si no se'n fa. O sigui, crec que és un espai d'escolta cap a un mateix, de pausa, en un, a més, sobretot en el món en el que estem ara, no? Penso que si visquéssim en un altre món, apartats d'aquest capitalisme i de tot això, doncs potser no necessitaríem tant, no? Perquè estaríem més connectats amb la naturalesa, tindríem més espai, més temps, però en un món com aquest crec que és quasi imprescindible per intentar trobar una mica de refugi, escoltar-te, encara que et sentis que estàs bé, no? Jo he seguit fent teràpia en moltes èpoques, com ara,
1: vici,
0: que sento que estic bé. No és per vici, és com qui va al gimnàs,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: jo també
1: sí.
0: Vaig al gimnàs i no vas al gimnàs un dia i ho deixes de fer, no? Per estar en formes d'anar al gimnàs o per estar, per trobar-se, per sentir-te bé. Per mi l'esport també és una teràpia i intento fer-la el màxim que puc. Mm-hmm. Doncs també
1: sí,
0: la teràpia...
1: Sí, que fins i tot quan estàs bé val la pena anar-hi, no?
0: Sobretot, jo crec, quan estàs bé, perquè així quan estàs malament estàs una mica més preparat amb més eines, no?
1: Amb això les dones jo crec que portem avantatge, no ens costa gens parlar-ne, ho expliquem molt, i no sé si els homes n'en parlen tant de la teràpia.
0: Jo he de dir que estic rodejada de molts homes que fan teràpia,
1: sí.
0: I que crec que ja...
1: I en parlen, eh?
0: I en parlen, sí. Però és veritat que potser la professió d'actors...
1: Presenta'm els teus amics.
0: Sí. Crec que la professió, per això et dic que crec que la professió sí. D'actors o del món artístic, doncs que en el fons sector és estar en contacte amb les teves emocions, amb les teves pors, entendre-les per després poder entendre-les dels personatges que t'ofereixen, des d'on entrar, no?, en aquests personatges. I crec que quasi interpretar és quasi fer teràpia per conèixer-te emocionalment i saber com fer els personatges després a nivell emocional, no? Llavors els homes que em rodegen molt són actors i fan teràpia.
1: Si no la vas a teràpia, no treballes amb la Cotet.

0: les dones i els dies. Amunt els cors.
1: Amunt els cors, avui amb Aina Clotet, a Les dones i els dies, que ens fa molta il·lusió. Acaba d'estrenar aquesta pel·lícula Viva, que podeu veure aquest cap de setmana ja als cinemes, i amb aquesta cançó de Romy, la cantant de XX, que també va anar al Primavera Sound, no sé si la vas veure.
2: No, no vaig poder.
1: Ja no vas arribar.
2: Vaig anar a l'Okelu i me'n vaig anar perquè estava en un moment super exigent de promoció i només em vaig permetre aquest luxe, però m'encanta. A més, aquí està amb el Fred Again, que és un geni també, sí. Super referent també per mi.
1: I parla, i en aquesta cançó parla de no has de ser tan forta, no? O tan fort. Sí. La vulnerabilitat, un altre temasso, temasso en aquesta pel·lícula Viva, i m'imagino que també a la pròpia, no? M'han dit que tu ets molt exigent.
2: Bueno, sí.
1: Ho has dit tu en entrevistes,
2: sí,
1: eh? Sí, quan sí. Dic m'han dit, no m'ha dit ningú, no ha parlat
2: no,
1: amb ningú.
2: Pot ser, és que és veritat, sóc exigent, sí. També lluito per intentar-ho ser menys, però ho sóc. Intento
1: ser-ho.
2: Això és
1: bo, també.
2: Sí.
1: Ho portem aquí amb culpabilitat.
2: Sí. No, però és veritat, sí. Sóc exigent.
1: I com ho portes, això? L'exigència i després la culpabilitat de ser exigent.
2: No, però per això crec que explico aquests personatges que en el fons són exigents, són molt controladors, però busquen com trencar el control, no? I de fet, per mi hi havia algo superterapèutic en la peli o en els projectes que faig, com de dir, ostres, és que precisament estàs escrivint aquests personatges que s'han d'enfrontar a la seva esposa i que han de tal, doncs fes-ho, no? I per tant hi ha algo com sempre d'estar-me medint, no? Amb les pròpies contradiccions. Però, sí.
1: La vulnerabilitat, la fortalesa, tot el que va associat...
2: És que la vulnerabilitat hi ha a la nostra fortalesa, no? Vull dir que, mira, just així acabava l'obra dels Stuntmans, del Marcel Borràs i del Nau Albet, amb aquesta frase que deia en la nostra vulnerabilitat hi ha la nostra fortalesa, i em sembla una gran frase.
1: Vulnerabilitat, també dèiem, estem en un món, jo no estic en cap món, està l'Aina Clotet, perdó, del món de les actrius, del teatre, del cinema... casos, els últims mesos d'assetjaments sexuals, abusos, etc. Xavier Atance aquestes setmanes, fa pocs dies, Eduard Cortés fa mesos, fa de mal dir els noms, no? Perquè, però, clar, tu m'imagino que també has passat per rodatges on no ho has passat bé sempre, o has tingut sempre bones experiències. És a dir, perquè sembla que el món del cine... està començant a treure casos com a tots els llocs si aixequessin la catifa, eh? Però clar, el cine últimament s'estan duent molts cops en aquest sentit.
2: Sí, és veritat que... o sigui, crec que és supernecessari, crec que a més l'Acadèmia de Cine Català ha creat un espai on fer aquestes denúncies superimportant. Jo, en el meu cas... he viscut més coses d'aquestes com de sentir que em jutjaven com a dona o que se'm demanaven coses que potser no volia fer i no sabia com fer, no? Per exemple, escenes d'intimitat abans de que apareixés la coordinació d'intimitat, no? Sentir com que sí que em faltava potser la força en moments de posar límits en segons quines escenes, i per això accento que la coordinació d'intimitat és meravellosa, però no, per sort, no m'han passat coses que senti que he de dir en veu alta, i he sabut posar límits en segons quines situacions. Crec que està superbé que...
1: Però m'imagino que gairebé totes les actrius catalanes i de l'Estat podrien explicar històries d'aquestes. D'algú m'ha dit, si no vas a sopar amb mi no et dono paper, o etc.
2: Sí, jo no tant potser aquesta amenaça, però intuir-ho, no? Intuir, sí. Que si li feiessis cas des d'aquest camí, doncs trobaries una porta que no m'ha interessat mai i que no l'he fet servir mai, però sí que saps que hi ha tota una mena de com de poder respecte a això, que a mi sempre m'ha generat molt de rebuig i que per tant sempre m'he mantingut molt apartada d'això. Però no, ningú m'ha dit mai això a la cara, també t'ho he de dir. M'hagués quedat morta, potser hagués sigut bastant antipàtica i borde.
1: Ben fet. M'imagino per això que quan et toca fer d'actriu amb una directora dona, hi ha un cert descans, dius, d'això no patirem, o què? O patirem d'altres coses? Com funciona això? És a dir, perquè també has treballat amb moltes dones directores,
2: sí, jo tinc...
1: i també jo no sé, jo crec que l'autoritat normalment és diferent, no? Però també...
2: Sí, també
1: no
2: hi ha homes fantàstics, amb qui treballes amb molt de respecte i molt d'amor, Però sí, o sigui, crec que hi ha una cosa generacional ara, de canvi d'ara, que evidentment ha estat més liderat, jo crec, per dones, però sento que hi ha molts homes també posant-ho en pràctica, d'una direcció més afable, més amable, més cooperativista, no? Més de sentir...
1: I el feminisme ens està canviant a tots, no?
2: Jo crec que la professió ens està canviant i que hi ha com bastantes onades, i que ho sento perquè veig que hi ha directors que veus que treballen des d'aquí, des de crear ambients que jo crec que és l'únic ambient en el que es pot treure bons resultats, que és el de la confiança, el de la seguretat, el de sentir-te que estàs en un lloc on se't cuida i on des d'aquí trauràs el millor. Jo és que com a actriu, des de l'exigència o el malestar mai he tret bons resultats, no? Llavors sempre que puc i que jo lidero intento generar espais de seguretat i de passar-s'ho bé, perquè crec que així és quasi una estratègia, però s'aconseguiran.
1: Però al final s'aconsegueixen sí. Més coses, no?
2: És l'única manera d'aconseguir que la gent estigui en la seva plenitud.
1: Clar, s'agafen més mosques amb la mel, no? Que...
2: Aps, però,
1: o alguna cosa així, no me'n recordo. Però...
2: Aquesta no la sabia, però m'encanta, però és que és així, i més sí. Jo que busco projectes on hi hagi molt sentit de l'humor, i això surt només des de la llibertat i la joia, no? I la confiança.
1: Claríssim. Escolta, acabem, Aina Clotet, moltíssimes gràcies. Aneu a veure Viva, acabem amb una altra de les cançons que ha triat l'Aina Clotet, aquesta Tània Iray Cortés amb Los Almendros, que és una meravella.
2: Graciosa.
1: I així us diem adeu, bon cap de setmana, i tornem dilluns a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, les dones i els dies.
2: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor aquest any. L'episodi començarà demà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona i és per això que els bombers ja han reforçat el dispositiu de prevenció. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: I alerta el que diu el Servei Català de Trànsit sobre els ciclistes i els motoristes que condueixin amb temperatures altes. Ramon Lamy, el director.
3: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
1: Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda i, segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. És la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un comboi va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i després el segon tren hi va xocar per darrere sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
4: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
1: Aquest accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. I a la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat la mort d'una dona italiana i ha obligat a desallotjar 1.700 turistes. Segons les autoritats locals, el foc ara ja està controlat i s'estan investigant les causes. La República Dominicana és el país del Carib que més persones visiten cada any. Només en aquest mig any ha rebut ja 5 milions i mig de turistes. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'avançar eleccions si no aconsegueix nous pressupostos. Tot i això, el president espanyol ha matisat ara que no serà abans de l'any que ve i que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. Ho ha dit entre rialles a la sortida del Consell Europeu a Brussel·les.
5: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
1: Per cert, el president espanyol ha tornat a tancar files amb Zapatero després que dimecres declarés com a imputat a l'Audiència Nacional. I en esports, la notícia d'aquestes últimes hores és sens dubte que el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Sabadell han superat per 4-0 al Zamora la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà ara al Girona i segons ha avançat l'ACER, i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, que és el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, el Brasil s'ha imposat a Haití per 3-0. Abans s'havia disputat l'Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final. Ha derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: Fins aquí les notícies.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
0: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment a

0: Mira, clavat un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I ui. Marta Muntaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què passa?
0: Bueno, això em direu vosaltres, que heu dit. Hem de començar amb un tema d'important rellevància, música d'atenció.
1: Aviam, n'ha passat una de bastant gruixuda.
0: Bueno, sí, doncs per això, enllestimo.
1: Saps què passa, Roger? Que nosaltres ens devem en aquesta audiència, a qui adorem amb tot el nostre cor, i jo no em sentiria còmode si fes aquest programa, tots aquests minuts de programa que ens queden avui per endavant, gràcies a Déu, millor moment del dia, pendent i tensa, sabent que estic amagant una informació de tal nivell de rellevància.
0: Home, doncs sí, ventila-la ja.
2: És realment molt important el que ha passat.
1: Avui jo era a casa, gràcies a Déu, tranquil·lament, fent-me el setè cafè del dia anant bé a les 11, i de sobte rebo un missatge d'Instagram que primer he mirat ràpid. Saps allò que te'ls mires una mica per sobre? Dic, poder ser alguna lloba que em pregunta d'on és el bolso? Alguna lloba enviant-me un insta-story del Ferran Torres?
2: No hi ha mai cap llop? Només lloves?
1: Marta, jo crec que els nois no els hi surto jo a Instagram. Automàticament estan tots bloquejats, saps? Perquè és que no, mai de la vida m'ha respost mai un tio un insta-story. Menys aquell tio que fa un parell de setmana em va enviar una fotopolla. Una foto... Oh,
0: hòstia, sé que me la vas ensenyar i...
1: Que deia, carnassa catalana, nena, em va dir.
2: Quin horror. No,
1: molt,
2: molt, riure.
0: Molt passada, perdoneu. Perquè sense context ni res, i que tu vas preguntar, recordo, què passaria si ara la pengés? Aquesta foto que
1: passaria,
0: em va
1: enviar. Denunciarien a mi.
0: Pillaries ara, tu, jo que... crec, em sembla.
2: Això mereix una trucada als Mossos per saber què s'ha de fer. Sí. Jo recordo fa molts anys que en vaig rebre una i que no era gens consentida, que no era tan fàcil poder-te defensar. Al contrari, és com que t'havies d'aguantar. Sí. La reps i punt. Uh-huh.
1: Doncs a mi l'única vegada que un noi m'ha dit alguna cosa per Instagram ha estat per enviar-me aquesta foto. En general sempre són lloves. Avui és cert que m'ha escrit un noi.
2: Ep.
1: Miro aquest missatge.
2: Noi hetero.
1: D'un noi... Jo crec que fins ara, hetero. Vins posaven el nom.
2: Bueno, jo ja sé tot el que ha passat, però faig una mica d'acting, vale?
0: Vins d'algun celler, potser.
1: Diu.
0: Posaven en contacte.
1: Per fer. Hola, Juliana, cap. Què tal?
0: Molt bé.
1: Fa uns dies vaig treure una nova cançó i em va venir al cap el debat que vau tenir amb la primera. Cap rancor, eh? Per això m'ha fet gràcia escriure't. Crec que aquesta us agradarà bastant més. Si tens un moment i et ve de gust escoltar-la, t'envio el link. Una abraçada. I jo he llegit això ràpid, sense donar-li cap importància. Deixo el telèfon i de sobte, flash. Dic, perdona, aquest no és un noi qualsevol que m'estigui intentant promocionar la seva cançó, endollar-me la seva cançó nova. Aquest tio que m'ha escrit és, ni més ni menys, que en Vicente.
0: En Vicente.
1: L'exnòvio d'Aitana Ocaña, amb qui ella va estar mantenint una relació quan encara estava a Operación Triunfo, quan la vam descobrir, quan va esdevenir la nostra cosina petita.
2: Just i aquí li va fotre les banyes, presumptament amb el Cepeda.
1: Recordem que aquest noi fa uns mesos va treure la seva primera cançó, que era bastant dolenta, per mi, jo vaig opinar, vosaltres crec que us va agradar, no me'n recordo.
0: No recordo.
2: És aquest noi que estic veient? Que tenia... Vins a Spotify,
1: sí.
2: V-INS... Però hi havia Otros més de... labios yo pierdo.
1: Hi havia més d'un noi, sí, em penso, Marta.
2: Sí, és que Vins és un nom molt popular, eh? Ara ho reviso bé.
0: És veritat que de moment els escolta poca gent.
1: No, però és veritat que aquest noi, la cançó que va treure, vam tenir una discussió molt aferrissada, que és el que ella refereix, diu, recordo el debat que vau tenir el programa, i a més me n'alegro que no ens guardi cap rancor, perquè ho fèiem no només des de l'amor, sinó des de la broma. Però a més és veritat que vam tenir una discussió molt forta sobre si anava dedicada a l'Aitana o no, que jo em vaig mantenir ferma en el no, perquè em penso que després de gairebé 10 anys d'aquella relació...
0: Recordo que el debat era si potser havia jugat una mica amb l'ambigüitat i que la gent interpretés el que volgués.
2: Jo deia que sí.
1: Per la Marta, aquesta cançó anava escrita per l'Aitana.
0: Jo també.
1: Nois, ha tingut 5 nòvies entre mi.
0: Vins.wap a Instagram, si algú vol veure...
2: Vinga, anem a buscar-ho.
0: Aquest noi té pràcticament 10.000 seguidors.
1: Sabíeu que jo l'he convidat al programa. Oh!
0: Hòstia!
1: No avui, sinó en general.
0: Val.
1: Jo li he respost, ho llegiré.
0: Sí, compareixo.
1: Jo li he respost.
2: T'ha llegit ell?
1: No m'ha llegit, perquè per ser justos li he respost fa 3 minuts. Li dic, Vicente! Amb majúscules.
2: Sí que és aquell noi que només té 66 oients mensuals a Spotify. Hòstia,
1: clar, 66, escolta, aconsegueix-los.
0: I així es comença, eh?
1: Ah, posa-te'ls davant.
0: És de baix de tot.
1: Dic, Vicente, amb majúscules. Bon dia. Home, encantadíssims. Escolta, vols venir al programa a parlar-ne?
2: Molt ben dit.
0: Molt bé, sí, clar.
1: Anar bé dir que no, perquè ell ja sap el pa que li donem.
2: Però escolta'm, i per què t'escriu?
0: Clar.
1: Perquè vol que posem la cançó, que parlem d'ell, però no crec que vulgui venir aquí a parlar de la seva ex.
0: Però ell, si vol venir aquí, ja sap que aquí hi ha unes normes.
1: I no voldrà venir per
0: sentir. Que és dir Aitana cada 5 minuts. Si no, no podrà venir.
2: De fet...
0: Està claríssim.
1: No, Marta, en el Vicente no li faríem això. Altra cosa, no. Fos que vingués bé el Juste. Però el Vicente, si no...
2: Però a mi m'agradaria que vingués i nosaltres fer allò de quin és el teu restaurant preferit i fer-li preguntes que no venen a cuento i després acabar-li estirant una mica la llengua, no ho sé.
0: Ja.
2: Crec que seríem capaços de fer-ho. Mm. Et fer-nos passar pels seus amics i després treure-li les declaracions més grosses.
1: No, no crec que ell es deixi, i menys quan hagi escoltat aquest episodi, que clarament escoltarà perquè ell va escoltar el que comentàvem.
0: Clar, ara se'ns ha vist la tàctica aquí, Marta.
1: Sí que ho hem acabat, sí que ho hem anat a cara descoberta. Sí que no m'ha acabat de dissimular.
2: Però la posarem la seva cançó, no?
1: No m'ha enviat el link encara.
2: No, però si la tinc aquí a Spotify, si jo la veig, Otros està... Labios.
1: Jo he entès que era en exclusiva.
2: Que no, home, no.
1: Ni tan sols m'ha regalat l'exclusiva en Vins.
2: Home, però si posa aquí Otros Labios,
1: Vins. Vins.
0: Bueno, a veure,
1: per un tio hetero que m'escriu educadament i a més per fer-me un favor i compartir-me una
2: exclusiva. Mira, perdona'm, fa un dia al seu Instagram vins.wap Otros Labios ja disponible. Link a la bio. Gràcies pel carinyo.
0: Vale, ara en Fran ens la busca i l'Enric ens la punxarà en un moment.
2: I saps qui li comenta? Otros Labios. Marmi, que és molt amic de l'Aitana, no?
1: Sí.
2: Ja deia. Otros Labios, por fin!
0: A veure quin rotllo serà, perquè...
2: Ara trobareu el seu... Si voleu, us passo l'enllaç.
1: Mira, doncs,
2: grup de
1: Vicente,
2: WhatsApp.
1: No cal que m'envies ja l'enllaç. Ja hi som.
0: Otros
1: ja
0: Labios.
2: No, no és una sintonia,
0: en
2: això?
0: En directe,
1: sí,
0: Catalunya Ràdio.
1: Sí que sona una mica en llibreria.
0: El més nou de Vits.

0: funciona de moment.
1: No sona malament. No.
0: A què us recorda? Em recorda alguna cosa, eh? Recorda alguna cosa. És aquest rotllo modernet que ara es porta molt. Em recorda un grup. Em recorda un grup. Però bueno, potser és l'estètica del moment.
1: És que només vull centrar-me en la lletra, jo. La necessito a lyrics.com.
2: No ha de ser gens fàcil ser...
1: Encara que sigui una relació tan antiga, si t'emboliques amb ell i saps que és l'ex de l'Aitana, ha de ser complicadot. Però vaja, que és que ell ja ni es deuen recordar de res de l'Aitana. Com oblidar l'Aitana? Aquesta és la pregunta. Com oblidar-la?
0: Vicente, convidadíssim, quan tu vulguis. Però
1: comentem la cançó de tal.
0: Sí, cada vers i el que vingui. Vull dir, si venen coses que són de fa uns anys, doncs potser també les haurem de tractar. Hòstia, anem tardíssim. Va, un quart i mig de set. Avui és veritat que ens hem despertat amb moltíssims missatges i molt bonics al 677-27-1058, bàsicament perquè ahir vam anunciar que renovarem una temporada més a aquest programa, i jo els anava llegint aquest matí tots els que reenviaves, Marta, i jo m'emocionava.
1: Estàs sensible, últimament.
0: Sí,
1: no m'estranya.
0: M'han agradat molt.
1: No és per menys. Hem rebut molts missatges al 677-27-1058 i en podríem llegir alguns de bonics.
0: Sí, i tant.
1: Com, per exemple, aquest que diu: estic d'exàmens finals i no sabeu l'alegria i les forces que m'ha donat que el que no surti segueixi la temporada que ve. Gràcies per tot, realment m'alegreu molt les tardes. Sou fantàstics. Un altre: us ho diu tothom, però no sou conscients de com d'important sou quan en els dies més de merda acabem posant el programa i rient a cor que vols. Que bé aquesta renovació, enhorabona. I un altre que diu: enhorabona per la renovació, jo us escolto des del principi. Epa. Perquè vaig tenir el meu fill el juliol del 2023 i estava de baixa quan vau començar. M'encantaria tornar a escoltar els primers capítols. Estan penjats a alguna plataforma?
2: Bueno, a Spotify.
1: A Spotify, no?
0: Sí, si va baixant avall els trobarà ara. Som uns altres, eh?
1: Uf, o sigui, en tots els sentits.
0: Jo no puc escoltar un programa de fa més de 2 mesos, perquè ja no em representa. Imagina't de...
1: Ni els de la setmana de passada, eh?
0: No, ni amb el pas que anem, ni això.
2: Quan jo agafo el cotxe, sortint de la feina, que ja s'ha publicat l'episodi a Spotify i me'l poso, el de fa una hora, jo ja no me'n recordo de res del que dic, ni res del que dic em representa.
1: Tu tens ressaca de guilla a l'instant.
2: A l'instant.
0: Bé, per altra banda, ens fan arribar també un missatge tranquil·litzador que jo agraeixo. Diuen: per cert, dissabte vam tenir concert de la Sara Roy al Pallars, i en Miquel hi era amb el gos preciós que tenen. Tot bé per Can Roy Núñez, per tranquil·litat de tots i sobretot d'en Roger.
1: Si es digui Miquel, a mi em segueix
2: impactant,
1: eh? Però oi que la Sara li deia Miquel?
2: Sí, li deia això,
1: ho vam descobrir amb l'eclipsi.
2: Es diu Miquel com tots els teus tiets i com tots els meus ex.
0: Sí, sí, clar. Bé, canviem de tema.
2: Canvia temàtica!
0: Perquè ahir va ser l'últim concert de Bad Bunny després de 10 concerts a Madrid.
2: Es diu ràpid, eh? Però sí, 10 dates al Metropolitano és el que s'ha clavat el cantant porto-riqueny a la capital espanyola, amb temps perquè la casita s'omplís de totes les influències del panorama castellanoparlant, des de la Lola Lolita i tota la polèmica que això va despertar, a la Rorro ahir, sense anar més lluny, entre tantíssimes altres cares que han anat desfilant per allà. I amb 10 dates, és clar, també hi ha hagut temps perquè entre el públic hi hagi hagut absolutament tothom, des de Marta Montaner a la cantant catalana, sí, Aitana Ocaña.
3: Divertirse, yo le digo que los rumores vuelan. ¡Qué bona!
0: Molt, però és que...
3: Sí,
0: ja la coneixem. No?
1: És un hit tan gran, aquesta.
0: Estava sonant massa estona.
1: Senyor Dispensi, Spotify.
0: Sí,
2: Spotify, que ens toques els ous? No tenen altra feina? Hòstia!
0: Va, Juli, ja està.
2: És que de veritat,
0: sí,
2: és catalanofòbia, això. Així de clar t'ho dic.
0: Bueno, li tallen
2: a tothom.
0: No per ser catalans, ens tallen els drets de les cançons.
2: Mira, aquesta cançó, que a part sembla que es publiqués fa 15 anys, o sigui, sembla més antiga que el Despacito de l'olent que passa.
0: Despacito, que bona que era, tio.
2: Molt bona, Despacito ja entra, però com un clàssic de Mozart, eh?
0: Vull dir que... I ja estàs fins.
2: La nostra estrella de Sant Climent de Llobregat no va voler perdre's l'esdeveniment de l'any a la ciutat de Madrid, i encara que ella estigui de gira, perquè això no ho hem d'oblidar, ella encara està amb la seva gira i tingui molta feina i moltes dates ocupades, s'ho va muntar, es va organitzar l'agenda i, apurant a l'últim dia, Finalment va ser el Metropolitano per viure aquest concert, que tothom diu que és tan i tan i tan increïble.
1: No des de la casita, per això.
2: No, no, ella des del públic com una més.
1: Creus que li van oferir i ella va dir que no?
2: No ho tinc clar. Si,
0: home,
2: si anar a la casita...
0: oferir-li segur.
2: És que... no ho tinc
1: no,
2: clar.
1: És que jo,
0: va,
1: no
0: va estar jo. No,
1: mira que són 10 allà. Dates ja a Madrid i encara no he entès com va.
2: És que no ho entenc gaire ningú, jo em penso. Com funciona allò de la casita, que les influencers ja anaven i t'explicaven que les havien escollit aquell mateix dia. Sent allà al concert ja, ha dit.
0: Deia, molt menys no, és una mica organitzat estrany, del tot. Que sembla.
2: I et diré que no només és que hi hagi anat tothom, sinó que, a més, hi ha gent que hi ha anat més d'un cop. És el cas, per exemple, de la Lolita, d'influencer valenciana, que va anar-hi 2 dies seguits després de tenir un disgust molt gros amb l'experiència a la casita, des d'on presumptament no veia res, es va barallar amb aquella noia guiri
1: que
2: va
1: gairebé arribant a les mans.
2: Exacte, sí. I des d'on va viure l'experiència estant molt incòmoda, i l'endemà l'equip de Bad Bunny li va proporcionar unes noves entrades i, per tant, va repetir. Però no és l'única que ha viscut l'experiència més d'un cop, perquè també és aquest el cas d'una de les nostres perfectes predilectes, tal i com ens heu assenyalat per WhatsApp algunes oients que no se'ns escapa, però és que ni una. Bon dia, ens dèieu avui al matí, ja com autèntics soldats. Estic veient els històries de la nostra perfectíssima Laura Escanes i... 3 punts. Pot ser que hagi anat a veure Bad Bunny per tercera vegada?
1: Correcte.
2: En podem parlar?
1: Sí.
2: No crec que s'obressin entrades, precisament.
1: No ens sobraven.
2: No sé si serà un tema d'interès nacional, però sí. M'ha sorprès molt. Doncs efectivament, sí, en podem parlar. Sí, és un tema d'interès nacional. I sí, Laura Escanes ahir es va clavar per tercer cop al concert de Bad Bunny.
0: Que devia saber-se els parlaments de memòria i tot.
2: Anant bé el proper bolo el farà ella,
0: suposo.
2: Perquè...
0: suposo. Hòstia, 3.
1: A veure... va escriure per DM a Instagram, dient, Matia, és no puc parar de pensar en aquest show.
0: Uau. Jo 2 t'ho compro. 3 ho trobo bèstia.
1: Sobretot si un és des de la casita i l'altre des d'un altre,
0: sí.
1: No? D'un altre punt de l'estadi. Jo això t'ho compro, però hi ha el tercer?
2: Tampoc caldria.
0: A mi em sorprèn el tercer.
1: Ella es mor pel FOMO i crec que és pitjor que en Marc Andreu.
2: Aviam, he de dir que no ens hauria de sorprendre tant perquè ella n'ha fet de molt grosses, per veure en Benito.
1: Això és veritat.
2: És dels seus artistes preferits i per això va anar fa un parell d'anys expressament a Nova York. I a més, ja sabeu que cada vegada que Laura Escanes va a Nova York, ella va en business. Vull dir que és un viatge que li surt ja el doble del car del que costa de normal, que ja és caríssim.
1: Però vols dir que paga ella? No deu tenir algun acord amb alguna aerolínia?
2: En aquest viatge va pagar, a mi em sembla recordar. Però vaja, que no li ve d'aquí tampoc, però sí que li va fer... vull dir que va anar a Nova York només per veure'l. Si estem parlant d'una tia que va creuar l'oceà per un concert de Bad Bunny, home, doncs poca sorpresa ens hauria de generar que ara que actuava 10 cops a la ciutat on viu hagi volgut fitxar sense parar. Com que tinc el seu WhatsApp, dic, mira, en comptes de fer hipòtesis, no, directament li puc preguntar com ha viscut l'experiència i com ho va viure des d'allà.
4: Què t'he de dir? Si jo he anat a Nova York a veure Bad Bunny, o sigui, tenint-lo a Madrid havia d'aprofitar el màxim de dies possibles, i l'última data la tenia reservada ja des del principi, que vaig poder comprar entrades quan van sortir, i, buah, brutal. O sigui, cap queixa... És una festa increïble, la gent va amb moltíssimes ganes de passar-s'ho bé, la nit d'ahir va ser brutal, l'última nit jo crec que hi havia una energia diferent, o potser m'estic autoconvencent, però va ser brutal, que dedo, no sé, perfecte, o sigui, repetiria la nit d'ahir i de totes les nits dels concerts 200 vegades.
0: Ha comprat entrada, eh?
1: Aquí sí.
2: La Laura compra molt sovint entrada,
1: però la primera no. La va convidar a Zalando, no sé quina marca era, i la segona era Casita. Ah, m'encantaria repetir Bad Bunny amb Laura Escanes a mi.
0: Bon duo, faríeu? Perquè sou de ballar molt i cantar molt les dues, em sembla. Sí.
1: Bueno, ella canta molt.
2: Ella canta molt i... podeu quedar directament a casa seva i que ella canti les cançons de Bad Bunny, que serà més o menys el mateix.
0: Home, pot fer el xou sencer allà al menjador, tot de colors...
2: Sí. A més, ja s'ha estat de memòria, vull dir que... home, a casa seva se sembla una mica la Casita.
0: Això...
2: és veritat. Bé, tenim la Laura molt distreta, passant-s'ho d'allò més bé, perquè també has de tenir temps de distreure't, per anar 3 cops en 10 dies al concert de Bad Bunny. I mentrestant, en Bad Bunny ja deu haver fet les maletes per fer via i abandonar Madrid d'una vegada, perquè pràcticament sembla que hi hagi estat vivint 5 anys, s'ha fotut llarguíssim. A tot això, la Laura Escanes ha estat entrevistada fa molt poquet amb Miqui Núñez.
1: Ep.
2: Ja en diuen alguna, eh? Vull dir que jo crec que d'aquí poc ho hauríem de repassar perquè té tela la cosa.
0: Bé, farem una pausa quan passen 1 minut per sobre 6:45 i una altra història que teníem pendent, que és sentir i comentar el primer episodi del podcast d'en Xavi Furriol. el concursant de la gran cita, que les diu grossíssimes.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, serà molt important que us poseu còmodes perquè sentirem, com us deia, coses molt grosses. S'incorpora Marc Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Pandons.
0: També com a tertulià del que estem a punt de viure ara mateix. Tot això perquè dijous en Xavi Furriol, que s'autoproclama ell guanyador de la gran cita, el programa de
2: Trescat. Jo només puc estar a favor d'ell i de tot el que...
0: Però molt bé, vull dir, estava vacant aquest lloc i ell, doncs, l'ha ocupat.
1: Tant de bo tenir aquesta seguretat en un mateix, sí.
0: I creure-t'ho, no?, al final. No.
7: Guanyant l'amor, és que...
2: Bueno, ell no sap què és el síndrome de l'impostor. No, jo me n'alegro que no ho sàpiga, perquè ens n'haguéssim perdut una de grossa.
0: No el coneix. Doncs bé, aquest dijous ell va publicar el primer episodi del seu podcast.
8: Estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte. Un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap. I vull que sigui un podcast políticament incorrecte. Parlarem de l'art, de lliga, de sexualitat. Benvinguts al meu món. Benvinguts a Territori Xavi.
2: Territori Xavi! És que sí, això
0: un
2: és.
0: Format...
2: No sona així el nom? No sembla que ho hem de dir sempre així?
0: Molt bon naming.
7: Un logo de neon o alguna cosa.
0: Sembla un programa d'esports, l'inici, però m'encanta. Llavors, pel que ell ens ven... Serà un programa que ve a redefinir el panorama i el paradigma del podcast en català. I com molt bé diu, perquè a mi m'agrada molt aquesta frase, prepareu-vos perquè ens volarà el cap. Així doncs, benvinguts a la premiere de Territori Xavi, amb tots vosaltres.
7: És millor que en ell, de veritat. És que
0: i amb tota l'audiència sentirem en primícia, doncs, com sona això. Us explico una mica com funcionarà tot plegat. Val? Perquè canviarem una mica de com s'han fet fins ara les premiers. Anirem sentint alguns fragments.
2: Ho estem reinventant tot, veig.
0: Sí, sí, girem tot del revés. Llavors, sentirem alguns fragments d'aquest primer capítol i tothom serà lliure d'anar comentant a temps real. Vull dir, no esperarem al final a fer preguntes. Vosaltres, si heu de dir alguna cosa, aixequeu el dit, us apropem un micro i dieu el que vulgueu, perquè així ell ho ha demanat. Per tant, si no hi ha dubtes... Començarem.
8: Bueno, família, què tal? Benvinguts a la primera edició de Territori Xavi. Crec que no podia tenir millor convidat que el que tinc avui, que a part de ser amic, crec que és el concursant, el participant més polèmic de la gran cita, sense cap mena de dubte. Alexis.
9: Pues encantat estar aquí.
8: Què tal, senyor?
0: A mi aquest tal senyor ja m'ha cardat la pell de gallina.
2: Un tio que diu què tal senyor als seus amics.
1: Crec que aquí hauria de sonar... Tiriri!
0: Tocata
1: i fuga.
2: Parlauent segur perquè està fent molts vídeos i criticant-lo.
1: Home.
0: Sí. Bé, aquest què tal senyor marcarà una mica el to de la conversa. I us haig de dir que en Xavi ho fa molt bé, al meu entendre, perquè comença fortíssim i, de fet, fa una gran pregunta per enganxar-nos ja a tots.
8: Lo primer que vull saber, i vaig al gra, és... Alexis, ets gigoló?
2: Home, ben tirada.
1: Doncs t'haig de dir que molt bé.
2: Sí, directe. Perquè a més és la gran pregunta que ens fem des del principi.
1: És el mamut a l'habitació, gigolosbarcelona.com.
0: Escolta'm, i hem d'aprendre d'en Xavi, perquè nosaltres hem tingut moltes vegades aquí convidats.
2: No, al contrari.
0: Que hi ha una pregunta
7: final.
0: I ens anem mirant entre els tres.
2: I al final de tot preguntem, què en penses de la prostitució? Bé, pregunta oberta.
0: Ell ha agafat l'elefant i l'ha fotut sobre la taula. Maravilla. Aquí ja vam comentar aquí el programa que l'Alexis és aquest altre participant de la gran cita de 3CAT que apareixia i encara apareix, perquè ho he mirat aquest matí, en una web de gigolós. I clar, el dubte era si realment era ell o potser era un fake que li havien agafat una foto o potser ja no s'hi dedica. Doncs bé.
2: Potser era un fake.
1: Ho ha dit bé.
7: De la manera de dir-ho, estàs rient, és que no entenc.
0: Para un moment la música. Aquí estic jo muntant una premiere. I estàs és més per com dic fake cap al contingut?
2: No és per com has dit fake, és el potser és un fake, no sé. En comptes de dir, potser és un perfil fals, saps? Bé, és igual. Jo també tinc dies difícils, eh? Puc tenir dies difícils?
0: No? Sí.
2: La cosa seria que no tots fossin difícils. Eh?
0: El tema és que no ens el facis difícil als altres. Aquest és el tema. Bé. Què li havia demanat al xaval aquest? Si era gigolo,
2: si era
0: no?
2: Fake. O és un fake.
0: Vale.
2: La que pipa.
1: Fets o fakes, va.
0: Anem a sortir de dubtes.
10: M'encantaria.
8: T'encantaria.
10: Crec que és una feina brutal. És una de les feines més antigues del món i és una feina molt respectable a partir del moment que l'entens. Jo crec que he fet una feina d'entendre el que és i potser he fet algunes coses, potser que no. He tingut experiències a nivell sentimental, sexual, amb potser diner entre mig. D'aquí a estar en una web, potser que sigui jo, potser que no. O sigui, però això és molt fàcil.
2: És que...
10: Contracta aquest servei i ja es veurà.
11: És increïble. Només a principi.
2: Aquest rotllo que es tira del condicional... Vigila. Penso tancar la gàbia amb clau, doble volta. No et deixo sortir.
11: Home, m'esperdenyes.
12: Per esclatar.
2: Escolta, jo vaig contactar amb l'Alexis.
11: No
2: jutgem
11: com va vestit la gent aquí d'aquest
2: programa. No, no ho hem fet mai, no es farà ara.
11: Si t'has fet mai,
2: No s'ha fet mai. Home, sí que s'ha fet.
11: No s'ha fet mai.
2: Molt en Roger Carandell.
11: Anava a dir, no s'ha fet, diguéssim, amb els famosos, però a mi sí que s'ha fet.
2: Amb en Roger sí que ha rebut escarni, sí.
13: És el color que portes avui?
2: Li queda molt bé.
13: No apretis, no busquis, perquè trobaràs.
2: És color pressa.
13: Li queda fatal, aquest color. No passa res, Roger.
11: A mi m'encanta perquè se'n veu morenet i jo portava Marc Andreu aquest color. Dic, mira, doncs avui me'l posaré jo també.
13: A veure, jo com que sóc una persona molt seriosa i m'agrada aprendre amb la meva feina seriosament, quan vam trobar el perfil de l'Alexis, que de fet ens ho va passar una lluva perfecta per WhatsApp, en aquesta web de Gigolós, vaig contactar amb ell en el WhatsApp, amb ell en el Gigolós Barcelona, encara que fos fals, però hi havia un WhatsApp, que hi havia la seva foto de perfil, i que li vaig demanar què podia fer, què no podia fer, i em va dir que eren 300 euros l'hora. A partir d'aquí és veritat que vam bloquejar el procés, sobretot perquè ell no volia participar en el que, se li proposava.
11: Se li proposava alguna cosa...
13: Perquè ell deia, homes no.
12: Perquè vas crear un format, un perfil fake.
11: Bueno, un format que era un trio.
2: Sí, clar, tu volies anar-hi... Volies veure l'Alexis amb algun cosí?
13: Era el meu WhatsApp.
11: El teu personal.
13: Era el meu WhatsApp personal.
11: Que ell no feia cosins.
13: Ell em va dir que podia, que no hi havia cap problema si jo venia amb un cosí, però després quan jo li vaig dir a mi m'agradaria que participessis, aquí sí que ell va marcar una línia vermella. Va estar molt obert fins al final, però... O sigui, que ell volia participar, si no el tocava amb ell,
2: el cosí podia mirar, per exemple...
13: Ah, no, això cap problema. Això ell no posava cap problema.
11: El tema és que no vol tocar.
13: Ell mira el cosí, el que no volia és fer-li una pata al cosí.
11: Bueno, no cal, no comencem a parlar de pràctiques.
13: Doncs aquí, el món cul, diguéssim, que d'entrada...
2: Però això ja no és un condicional. Saps aquesta cosa de sí, podria, va dient l'Alexis.
11: Clar, va dient podria, però en Xavi, que fa bones preguntes, li acaba traient al final.
10: Es pot fer de mil formes, però sí que vaig acompanyar una mica que... dones a sentir-se millor un servei que tu pagues per hores, pots anar a sopar, pots anar a fer una volta en barco i a vegades pot haver-hi una mica de sexe. Una mica o molt. A mi, sincerament, crec que el sexe és algo que molta gent ho fa gratis.
8: Totalment.
10: I a mi, si una dona que m'agrada em vol pagar per fer-ho, endavant.
13: O sigui que sí que és gigoló, tanta història,
2: sí,
13: tanta volta.
2: Ni potser ni podria.
13: Tanta giravolta.
11: Li agrada més dir que acompanya dones a sentir-se millor.
10: És el que explica.
13: A veure, qui acompanya dones a sentir-se millor és un terapeuta, un massatgista.
2: Fins i tot les amigues.
13: Exacte. O sigui...
11: Però ell diu que el sexe és com un afegit. Les porta en barco, se'n va a sopar, els fa...
2: Jo dono gràcies de no estar fent la turra amb l'Alba Riera,
11: si demana,
2: ara, per no obrir aquest debat.
12: Doncs
11: Bé, i ara...
13: En contra,
11: no, clar. Fins que en Xavi directament li demana el que ara dèieu i que tu demanaves, Marta. Està en actiu o no està en actiu? És una cosa que va fer fa un temps i ara ha deixat de fer.
10: O sigui, no em considero actiu actualment, però sí que ho vaig ser. És algo que tornaria a fer. Tot el que m'ha ensenyat això són coses molt boniques.
11: Clar.
10: Crec que hi ha una cosa molt important. Al final mai ho vaig fer per diner, perquè ja tenia altres negocis. Llavors vaig entrar en aquest món en plan a veure el que hi ha, però sobretot fixant-me una única norma, que era que mai faci algo que no faria, de forma gratuïta, no ho faig.
13: Però si no ho faries per dir... O sigui, si els diners és el de menys...
2: Bé, no ho sé, igual. No em posaré a discutir perquè no acabarem.
0: A més, són uns arguments que no és que m'ho hagin desmuntat tot, però que no m'esperava, que ho ha fet com per provar, per experiència, perquè tenia curiositat per fer-ho i que mai va ser pels dins.
2: Per experiència t'obres a Tinder i quedes amb una senyora.
1: A mi no em surten els números de les seves hores del dia, perquè tu pensa que tot això ho havia de compaginar amb sortir joc de cartes, amb en Marc Ribas parlant del seu restaurant,
0: a més
1: portar aquest restaurant en qüestió i després presentar-se a la gran cita.
2: Però Marta, pensa que aquesta pena són 300 euros l'hora.
1: Anar a podcast per parlar de l'ocupació.
2: Ah, és que és la seva especialitat.
1: És la seva especialitat, i això hi especulant, penso, també.
0: Ell també explica que durant tota aquesta etapa que estava acompanyant dones, com diu ell, doncs hi ha hagut moments que ha tingut parella i mai els ha amagat, doncs, que també es dedicava a fer això.
8: I crec que és algo que no vull canviar. O sigui, tu al final prioritzes, també va en funció del grau de relació que tinguis, depèn del que te l'estimis o no, però que tu has deixat de fer això per una tia.
9: Jo ja m'ha passat de deixar de fer això per una tia.
8: Paro.
9: I m'ha passat també tenir una parella i que ho sàpigui tot.
8: Vale.
9: O sigui,
8: i que ella et digui, ok, endavant, fes.
9: Sí, perquè hi ha una cosa que és, diguéssim, més sexual i una cosa que és l'amor. Per mi són dues coses molt distintes que molts cops es junta.
8: Vale.
9: Saps? I ho tinc com molt separat.
0: Per tant, obrim el meló de separar l'amor del sexe.
2: Manu Guix va caminar perquè ell pogués...
0: Totalment. I aquí en Xavi, que jo crec que no calcula bé quan pensa el podcast, perquè el veig tota l'estona amb moltes ganes de parlar, però enmig se n'adona que ell és l'entrevistador. Que l'entrevistador només fa preguntes.
1: Home,
0: i ell voldria opinar.
1: Dóna-li una mica de marge, és el primer episodi,
0: Sí,
2: que jo no estic a favor, a mi tampoc m'agraden les entrevistes quan és l'entrevistador preguntant i l'altre responent. M'agrada una conversa normal.
0: Com que el protagonista se centra amb l'Alexis i el tema de gigoló dura els primers 15 minuts, és com que en Xavi no pot dir res. Ara, a la mínima que obre el meló l'Alexis de l'amor i del sexe, si ho separen o no, en Xavi s'hi tira de cap.
8: Penso exactament el mateix que tu, és a dir, que l'amor i el sexe no tenen per què estar units.
9: I pot ser una mica més amb els homes.
8: Òbviament nosaltres som bastant més burros en aquest sentit. Jo sempre dic que un tio no deixa de ser un mono amb una escopeta en molts moments de la seva vida. Jo hi ha moltes vegades que penso més amb lo de vall que amb lo de dalt. I per això estic solter, no? Però sí que és veritat que tinc la sensació que l'ésser humà, sobretot l'home, no està fet per estar amb una persona tota la seva vida, sobretot a nivell sexual. I més amb el món en el que vivim,
1: que la
8: hi ha
1: mateix
8: tants estímuls en el teu dia a dia per despistar-te. Surts de festa i només veus que gent que busca sexe. Obres l'Instagram i només veus gent que busca sexe o sexualitzada.
2: Vaig obrir Instagram, aviam si Plató ha publicat res nou després d'això. Perquè em temo que fa molt que no publica un Instastory, m'entens? És que es va estrenar aquest territori, Xavi. Escolta, que no diuen cap bestia.
0: En Xavi,
2: que...
0: no.
2: És una mica això de Manu Guix, que és una cosa que fa anys i anys i anys que està, que tothom
0: en parla. Però ell la diu amb un to diferent, amb
1: però,
0: un
1: podcast diferent. Però, saps què? Ell ho diu i no és un farsant.
2: No.
1: Ell ho diu des de l'absoluta convicció.
0: Sí, i ho practica,
1: a més. Una persona coherent.
2: I a més, és que és això, que és veritat, que és un tema superinteressant, el del desig, el de la parella, l'amor... Però clar, tu no pots vendre un podcast dient que es parlaran de coses que no s'han parlat mai quan això fa anys que es parla en buffering. Tot va d'això, des dels primers clàssics.
0: En un moment del discurs d'en Xavi, que parla molt bé, s'obre en els seus seguidors i acaba explicant una cosa molt personal, que és que ell ha de lluitar constantment contra la percepció que tenen d'ell les noies.
8: Però quantes vegades t'ha passat de sentar-te amb una tia més de 15 minuts i que la tia et digui, hòstia, em sorprens?
9: Sí, ni ho conto.
8: Clar, és que a mi em passa cada cop que m'assento amb una dona, també té el prejudici que tenen quan estan sentades amb tu, i diuen, aquest és el típic tonto, el folleti, que només val per ficar-me el pitu i ja funcionar. I t'assentes amb ella 10 minuts i et diu, joder, que interessant ets, o... Hòstia, tenia una altra visió de tu. A mi m'encanta aquesta sensació.
0: Bueno, aquest moment que et diuen, hòstia, ets molt més llest del que em pensava. No m'hi he trobat. Suposo que va ser un moment gratificant, no? Que et diguin,
1: hòstia, ets
0: molt...
1: A ells els dona un plaer que no vegis.
0: Els encanta.
2: Home, si s'ha d'escollir, és millor que et passi això que no al revés. Que es pensin que seràs tan i tan llest i que després siguis tonto.
1: I que després han vist com era aquell missatge d'ahir, Juliana, aquell de, m'ho he passat molt bé, però no vull tornar a quedar amb tu.
0: Mai més amb tu.
2: M'ho he passat bé, però prefereixo no tornar a quedar més.
13: Una abraçada i gràcies.
1: Una abraçada.
13: Papallona. Per mi la papallona és la clau, eh?
0: Sí, és la clau. Jo rebo una papallona i m'ho agafo molt bé.
13: Aquest emoji va clau.
1: Se'l va inventar l'Aitana perquè el féssim servir.
13: El va dibuixar ella i ens ha funcionat en aquest missatge que vam enviar col·lectivament perquè és una cosa que vam
0: pactar entre tots.
13: Sí.
0: Intel·ligència col·lectiva.
13: Hi ha alguns missatges que s'ha de saber que s'envien
0: en grup.
13: Amb les lloves.
0: Bé, estem arribant ja al final del podcast. No! Veureu que a partir de la meitat l'Alexis ja no pot parlar més perquè en Xavi s'abraona davant del micro i ho explica tot ell. I a mi m'agrada més quan parla en Xavi que quan parla l'Alexis.
14: Tampoc dura tant el podcast, no?
13: Quantes visites té, de moment?
0: Uns 30 minuts, si estava 4.000 reproduccions. 3.200
14: visites.
0: Mira, 3.000.
13: Nosaltres a YouTube en fem menys, ja t'ho dic ara.
0: I en Xavi ens acaba explicant, ja que s'ha obert en canal i ens explica la seva vida, ens acaba confessant una petita condició que ell té, que és que li costa recordar les cares de la gent. I això què passa? Que en algunes situacions et pot portar algun problema.
8: A mi m'ha passat moltes vegades, no n'estic orgullós i fa que jo sigui una persona deplorable i lamentable, però anar a parlar-li a una tia de festa i presentar-me com si no la conegués, com si volgués lligar amb ella, i que agafin, em mirin així i em diguin que no te'n recordes de les ties a les que et folles o què? El que et parlava abans, que jo per mi el sexe és diversió i per mi és, hòstia, m'ho he passat amb tu, guai, en aquest moment, però potser demà no me'n recordo com et dius i no passa res, perquè per mi jo he complert el meu objectiu i potser et veig d'aquí 6 mesos i no me'n recordo de qui ets.
0: Molta gent pensa així.
1: Això vol dir també que deu tenir relacions amb moltes noies.
0: Amb
1: com per no recordar-les. Tu, Roger, recordes, no, la gent amb qui has tingut relacions sexuals?
0: Home, sí, clar, tots els noms jo recordo. I com l'ordre.
1: Tu també, Juliana.
13: Clar que sí, que ets boja. És que, de fet, jo estic en contra del que diu ell.
1: Ah.
13: En contra en el sentit de...
0: De tornar-li tirar la canya, com per tornar-li a publicar.
1: Això és un nivell de... És un nivell de demència.
13: Bueno, a mi em sembla que te n'hauries d'en recordar... Em sembla que seria lo normal.
1: Potser el nom no, però la cara t'ha de sonar.
13: Clar, o sigui, has de saber que ja t'has tirat aquesta dia.
1: És una cosa que em fa gràcia tot plegat, perquè vol dir que torna a ser coherent perquè li agrada la mateixa noia que ja es va tirar, saps?
13: A mi això no passaria, saps?
1: Clar, tu els gustos et canvien molt, però ell no.
13: Tu què, Marc?
14: No, que volia comentar que ara el tenim aquí fent el podcast, però crec que en Xavi el veurem pròximament...
1: Oh, on ha fitxat?
14: No, no ha fitxat, però...
1: Amb el Gracet a la selva?
14: Farà tertúlia a un lloc de debat, que és molt icònic.
1: A la Torre? Quan?
0: Ha fitxat
1: demà?
0: Per la Torre?
1: No, però què vol dir fitxar? No,
13: fitxat vol dir que li han pagat
1: la comida.
14: Demà
1: me'l creuo. Perquè jo hi vaig, també.
0: Ah, tu hi vas, també? Doncs demà coincidireu.
1: Marta, no, però no coincidirem a plano, diguéssim.
0: És la gelosia.
1: Ostres, ell és gelós? No és gelós, oi?
13: No, jo crec que una mica, perquè amb el Xavi de Granollers...
0: És veritat. De separar l'amor i el sexe, ell diu que entendria perfectament que una futura nòvia, en una nit de festa, com que hi ha moltes distraccions perquè està tot molt sexualitzat, s'emboliqués amb un pavo de qui ni coneix el nom, que li perdonaria perquè a nit li ha passat.
13: Marta, ara ja saps, això és el bo, que si en Xavi Furriol et tira la canya, tu el pots mirar molt sèrie i dir-li, no te'n recordes de les ties que t'has follat?

0: Sí, doncs res, posar-vos una mica al dia i crec que hem de viatjar per últim cop a Cayos Cochinos.
1: Si no hi ha ningú allà.
0: Bueno, sí,
1: si ha marxat tothom.
2: Només queden pitxis al terra.
1: L'illa, no, han tret l'illa també, se l'han emportat. L'inflable se l'han endut.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
3: Molt bona tarda, com estàu?
2: Has seguit aquests últims dies a Can Cayos Cochinos?
3: He de dir que és un concurs que m'agrada tan poc, Supervivientes. Ah, no ho sé gens, però bé, per Instagram i tal ho vaig mirant, sí.
0: Doncs es va celebrar la setmana passada la final de Supervivientes i, clar, ho hem de comentar que hi havia un duel final entre la Maica i l'Alba Paul.
4: Los espectadores de Supervivientes 2026 han decidido con sus votos que la ganadora de Supervivientes 2026 sea Maica.
0: Va a guanyar la Maica.
1: Tanta
0: campanya.
1: Quina Maica!
0: Sí, sí, sí, és la Maica.
1: És una excursant
0: de Gran
1: Hermano. De la Dulceida, de la Belén
0: Esteban. Molt, molt, molt, molt. Em va guanyar amb un 59,25% dels vots i l'Alba un 40,75%. I clar, és veritat que va fer molta campanya la Dulceida.
1: Però aleshores què és? Que aquesta noia, aquesta Maica, tenia molt suport o que l'Alba generava també molt odi i la gent votava en contra de l'Alba?
0: Jo crec que tenia molt suport. Hi havia,
1: la Maica tenia molt fan. Molt,
3: la Maica agrada molt, és molt.
1: Sí,
3: ha fet diversos concursos i és com a típica diva histriònica, no? De vegades és com molt carne Mediaset, no?
0: I de fet la Dulceida es va enfadar fins i tot perquè no
1: ja me l'imagino.
2: Guanyen molts calés, perquè vaig veure la foto aquella amb un taló.
1: Pot ser que 100.000 euros?
2: Sí, ara 100 o 200.000 euros.
1: Ui,
2: no, si han de pagar, encara, no, com estan els impostos.
0: Ara l'Alba ja ha tornat a casa, aquest cap de setmana ha estat a la casa nova, que l'ha descobert per primera vegada.
1: Sí, 200.000. Que si no li agrada, ara també quin embolic. Bueno,
0: perquè ja s'ha fet la mudança i tot. Doncs ja és a Madrid i s'ha retrobat això amb la Dulceida i la seva filla.
1: Perdoneu, això és l'Alba?
5: Qué bonito cuando...
0: No, és una versió d'una cançó.
1: Està el sòdic, aquí
0: per
1: plora molt. No, estan jugant amb la seva filla Ària.
0: Al pati.
1: I fa un patí, el Sharenting, espera, perquè és clar...
2: No surt en cap moment la cara.
1: Bueno, perquè la nena té els cabells molt llargs, bàsicament per això.
3: Estan al límit total.
0: De fet, han penjat també van penjar una foto juntes amb la Dulceida i la seva filla i tapen amb un cor la cara de la filla. I res, que ja està, ja han acabat aquesta aventura i veurem quina és la següent que fa. Bueno, la Dulceida ho tenim clar, que és la gran cita de la segona temporada.
2: La gran cita 2.
0: Que estan anant amb el càsting obert.
2: Que tu t'hi vas apuntar, vas enviar tot aquell formulari, que el vas escriure molt bé, perquè amb la Marta vam repassar-te una mica les respostes i tot.
0: I ja vaig enviar
1: el videocàsting.
0: Estava
1: superbé aquesta presentació, carinyo. Hem de penjar el videocàsting a la xarxa.
0: No, fa molta vergonya.
1: Ara mateix el vaig a
0: publicar. No.
2: Estan trucant ja a tothom.
0: Estan trucant a gent.
1: Amics teus, fins i tot, Marc.
0: Sí.
3: A mi he de dir que m'han escrit avui per participar, però jo he dit que no.
1: No!
3: Jo he dit que no, perquè crec que en Marc Andreu ha de brillar sol.
2: I si coincidim? Heu de brillar
1: tots. Podeu ser els nous Xavi Furriol, sisplau.
2: Imagina't...
0: No, però quin referent no em dones tu.
2: Que dius que sí i coincidiu. Hi hauria un moment...
0: Seria molt maco que l'intel·ligència artificial
2: digués...
0: No, una cosa és el que diu la intel·ligència artificial, després allà ens ho trobaríem.
3: Escolta, tot per TV3, si m'he d'emorratjar amb tu, ho faré.
0: Ahir vaig trobar-me el Tona, per cert, pel carrer, i em va
1: escriure... El director de la gran cita.
2: Pel carrer?
0: Sí. Saps que li vas enviar?
2: El vaig escriure i li dic...
1: M'encanta quan la gent es troba pel carrer, que és una cosa com molt normal.
2: És molt de poble.
0: El vas escriure.
1: Sí, però al mateix temps, quants cops... O sigui, jo alguna vegada m'he trobat el meu pare pel poble, pel meu poble, i m'ha sorprès moltíssim.
3: Cardedeu, pot ser més fàcil, però a Barcelona és molt sorprenent.
1: Però jo flipo sempre que me'l trobo igualment.
2: A mi sorprèn més en Marc Andreu que tu i el teu pare.
1: Ah, sí. Mira.
2: Ahir, en Marc Andreu diu, estan començant a trucar tothom. I dic, a tu no t'han trucat? Dic, deixa'm fer un tema. I li vaig dir...
1: Sí, sí, llegeix, perquè va col·locant el Marc Andreu a la força. No, en Roger va estar brillant.
2: Que se sàpiga, bueno, que s'està pressionant una miqueta, però és pel bé del programa i de 3CAT i de tothom. Obro amb en Tono. Ahir a les 17 i 17 minuts estàvem amb la Marta i Marc Andreu a redacció.
1: Perdona, però encara no sabem d'on ve el nom. I si és un nom de DNI o què? O si ve d'Antonio o què passa?
3: Antonio, no.
2: Antonio d'Antonio.
1: Va, què li dius? Tono. La I cau, no? La I cau i la I cau.
2: Perquè fa diftong, I cau.
1: Va, què?
2: Entès mai això del diftong, que collons era, però bueno.
1: Molt bé.
2: Obro amb Antonio i li dic... Bona tarda. Hi ha algun malentès pel qual encara no s'ha trucat a Marc Andreu.
1: Oi.
2: Es va presentar al càsting de la segona temporada.
1: S'han traspapelat els
0: papers. És com el meu pare, saps?
1: Però per ho afirmes, no preguntes.
2: No, cap mena de pregunta. Perquè
1: això és.
2: Ho afirmo perquè ha estat així, no t'han trucat.
1: Ha estat així. Jo em trobo en Tono. Lligues tant, Roger, molt bé.
0: Unes hores després em trobo en Tono i primer que el que vaig fer, disculpa, perquè el Roger ha sigut molt dur. Sí, a mi em va semblar que eres molt dur i li vaig demanar perdó.
1: Pensava que el Tono t'havia demanat disculpes a tu i em semblava boníssim.
0: Jo en el Tono em perdona perquè el Roger ha sigut molt dur amb tu i realment només volíem saber

0: anava el procés i m'ha dit,
1: va dir ell,
0: hi ha molta gent que s'està apuntant, però encara estan obert, encara està obert el formulari per apuntar-se. Llavors, les persones de càsting estan saturades i estan anant a poc, perquè, a més, xerna amb tu molta estona per conèixer sí. els teus gustos i tot.
1: A mi em va dir, no donem l'abast, ja rebrà la trucada, no sé en quin ordre va la directora de càsting.
0: Doncs
1: però vull dir que entenc que dient-nos això, que has passat a la següent fase, Marc Andreu.
0: Clar, la següent fase és que et truquen i sí.
1: Vull dir que si et truquen és que sí.
0: Sí, sí,
1: si no
0: sí.
1: et truquen és que no.
0: Exacte.
1: Doncs bueno, enhorabona.
0: Estem esperant la trucada, estem esperant la trucada.
1: Quantes fases hi haurà aquí?
0: Crec que és trucada i has de confirmar si el, si el rodatge et va bé o no, els dies de rodatge.
1: Doncs bueno, tindràs festa d'aquí, vull dir, la prioritat...
2: No, no, però no és festa.
1: Bueno, no, festa.
2: No, no, treballant aquest noi.
0: No, no, jo no vull anar-hi treballar.
2: Hores extres, Marc, no, cobraràs.
1: No, no, tu treballes per nosaltres.
0: Clar, però jo no hi vull anar... Jo
2: clar, Catalunya és que ell hi va per l'amor de veritat.
0: Jo no hi vull anar-hi treballar.
1: Quanta gent ha trobat l'amor a la feina?
2: Ningú. Ah, no, em pensava que deies a la
1: cita. Així, casa, als col·les, a tot arreu.
2: A la feina. I a la gran cita, perdona, tenim la Carla i el seu nòvio, que no em facis dir com es diu, el del somriure gegant,
3: sí.
2: enamoradíssims, que fa poc van celebrar els 4 mesos amb una publicació que semblava que portessin 15 anys i s'haguessin quedat embarassats del primer nen.
0: El segueixes a tots, tia.
2: Però és no, l'única parella que... Maria Andreu, no segueixo a ningú, però l'algoritme, que és cabron com ell sol, bueno, sap perfectament el que jo vull veure. Pensa que em surt la Clàudia, la farmacèutica, fent promoció de la festa major de les Corts. M'entens el que et dic? Em surt tothom.
1: Però qui és la Clàudia, farmacèutica?
2: Doncs tu no has vist la gran cita, Roger. Ja la miraràs, ja t'ho recuperaràs.
1: Hi ha una farmacèutica a la gran cita.
2: Jo no la recordo.
4: Jo tampoc la recordo.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, a veure, ho deixarem aquí, Jaume, allò d'en Russell Crowe i tot a Barcelona haurem de fer demà. Molt més cal, també, més detalls, que aquest home no sap ja com sortir de la ciutat.
0: Jaume, cada dia està de festa, aquest senyor.
1: Tu descartes la gran cita 2?
0: Jo és que tinc un problema d'ansietat que a mi...
1: Doncs res, fora.
0: Ensenyar-me en aquest plan no ho faré.
1: Doncs
0: la gran cita.cat, que si voleu apuntar-vos...
1: Ah, sí,
0: obert.
1: Clar.
0: Bueno, que s'apunti molta
1: però
0: gent.
1: Si estan saturats, que pari.
0: Bueno, ja. Però com més gent millor.
4: No, busquen a gent de Balears, eh?
2: Tens ganes d'emorrejar-te a TV3?
0: No, tinc ganes, de veritat, de connectar amb algú.
2: Però no m'has respost.
0: No, d'emorrejar-me, no. D'emorrejar-me a la discoteca.
1: És que el veurem morrejar a 4K.
0: Que no m'emborrejaré. Que primer ets entrar, primer, però para, va.
2: Com fem... trobis l'amor a la gran cita,
1: no,
2: serà
1: no, serà un
2: escàndol. Yeah!
1: Avui, Jaume, hem de tornar a parlar d'un ex indesitjable en aquest programa perquè ha tornat a fer de les seves.
4: Sí, feia molt que no parlàvem d'ell a favor de la nostra salut mental, però mos hem vist obligades a reobrir la càmera secreta i es basilisca en aquest cas és en Sebastián Yatra.
2: No! Gairebé havia oblidat qui era.
1: És que t'ho hauria de buscar, però és que jo crec que potser ens hem tirat mig any sense parlar de Sebastián Yatra.
2: Va haver-hi una època que parlàvem cada dia.
1: Però molt.
4: Per això estem tan bé.
1: Fa un parell d'anys i no paràvem. I mira, ara ja el tenia fora del mapa, jo.
4: Ben que dic que he demanat permís a la Marta Montaner per usar aquesta cançó amb en Yatra, perquè normalment ja sabem que la usam amb en Risto, però crec que li escau molt. Sebastián Yatra, actor, cantant i un dels pitjors ex que hem relatat mai en aquest programa amb permís d'en Risto Mejide, va estar amb la nostra petita nimfa Aitana des de 2023 fins a principis de 2025 i ho van deixar definitivament després de diverses ruptures i de diverses declaracions d'en Yatra, com unes on remarcava que no sabia ser fidel a les seves parelles després d'un any de relació estable. I de bé, després de sort de allunyament que vàrem sol·licitar totes les fans d'en Aitana per lo malament que l'havia tractat, el teníem ben lluny fins ara.
2: Per mi és molt important destacar que sí que vam parlar de Sebastián Yatra.
4: Quan?
2: Fa poques setmanes, de fet, bé, poder ja fa més, però...
1: En
2: vam parlar quan Rosalía va passar per Madrid.
4: Clar.
2: I Aitana Ocaña va ser la primera convidada al confessionari, on justament va relatar aquesta experiència que ara en Jaume comentava de quan Sebastián Yatra va dir en un podcast que no podia ser fidel passat l'any de relació. I ella va explicar aquesta història.
1: I gràcies a això vam conèixer exactament els timings de com havia estat la ruptura,
4: com, com havia
1: estat
4: la reconciliació. Ella com a exnòvia en aquell moment, aquelles declaracions.
2: I per mi és rellevant esmentar-ho, perquè jo no crec que aquest contingut que ara comentarem de Sebastián Yatra hagués existit si no hi hagués existit abans aquest confessionari de l'Aitana.
4: Que és com una resposta, no?
2: Crec jo.
4: Bé.
2: Després discutim.
4: Ok. La qüestió és que el contingut és que ahir el cantant colombià va estar a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic per veure el partit entre Colòmbia i Uzbekistan. Un partit on el país llatinoamericà va guanyar 3-1 i així ho va celebrar en Sebastián Yatra en ple camp. part d'escrits testosterònics, en Yatra va festejar sa victòria amb una gran glopada d'alcohol a sa sòfag, a morro directament de sa botella, tot rodejat dels seus amigots saltant i cridant. Ja sa cosa apuntava maneres. I així va ser, perquè minuts més tard en Yatra penjava aquest TikTok dins un cotxe amb sa vintena cervesa a sa mà i cantant amb els seus amics orangutans. Oh, yeah.

0: per mi és una de les imatges d'aquest 2026. És un dels moments pop i de periodisme del cor més rellevants. I això que realment tampoc és el que passi. Però és que l'ha fet molt grossa. L'ha fet molt grossa. Soc jo, l'Aitana.
1: Clar, com se deu haver agafat, ella? És a dir, aquest matí, quan li han reenviat i quan ho ha vist...
0: Saps què passa? Que per molt bona relació que mantinguis amb ell, que pot ser que ells fora de l'esfera pública mantinguin una cordialitat...
2: No té pinta.
0: Però encara que fos així, si tu saps en quin punt està la teva relació a nivell mediàtic, el que ha generat el mal que t'ha fet, perquè l'Aitana ha patit moltíssim, no només en aquesta relació, sinó també per tota la pressió mediàtica que va comportar, jo crec que t'has d'enfilar per les parets quan veus que el teu ex, que és... un imbècil profund, ha publicat això.
1: Clar, jo aquí tinc un dubte. Això ho publica després del partit, a la nit. Evidentment, jo tinc la sensació que van tots borratxos al cotxe.
2: Sí, és que per qui no vegi les imatges, estan tots amb uns ulls, unes pupil·les,
1: que
2: i unes cerveses a ses mans.
1: S'ha mamat des de primera hora de la tarda.
2: Sí.
1: Entenc que ho puguis penjar en un moment d'eufòria i d'anar borratxo. Però és que no l'has borrat, tampoc.
2: No.
1: Però no sé si ell... aquest matí ha pensat, hòstia, potser l'hauria d'esborrar, però és que si l'esborres encara fas més gros tot el
2: panorama.
1: Clar, perquè panorama.
2: Ja fa com 8... Clar, el va penjar que eren les 12 de la nit de Mèxic. Mm-hmm. Llavors, ara ja m'imagino que ja s'ha despert, evidentment,
1: però
2: ja ha passat tantes hores i ja ha voltat penjat. Tant aquest vídeo que jo crec que ja te fa vergonya i no el borres.
1: Clar.
2: Però sí que se deu estar...
0: I que ell la vergonya no la coneix, tampoc, perquè és que ho recorda justament que Rosalía també va fer referència a quan Sebastián Yatra va penjar un vídeo també que era com fals d'ell explicant que en Raúl no s'estava enamorat de la Rosalía.
1: Sí. Mm-hmm.
2: Bé, en qualsevol cas, veig que estàs en el mateix vaixell que jo. Aquest vídeo no està fet des de l'amiguisme ni des de l'intenta de proximitat cap a Aitana ni res, sinó que és una burla, no només a Aitana, sinó també una mica, hem de recordar que Superestrella està basada en la relació actual de Aitana amb en Plex.
0: Algunes fonts deien que era una cançó que va dedicar a Biel Just,
2: Bé, en qualsevol cas...
0: En qualsevol cas, estem parlant d'un disc que té clarament dues cares molt diferenciades, la cara de la llum i la cara de la foscor. La cara de la foscor impregnada per justament aquest dol tan fort que ella va viure per culpa de Sebastián Yatra, on va patir tant, i una part de llum, entre les quals hi ha Superestrella, que vagi per Biel Juste o per en Plex, és una reivindicació d'aquesta nova etapa sense aquest corcó i aquest exnòvio beneit i insuportable.
2: Mm-hmm.
0: És una falta de respecte per part d'ell, que ara la pengi, aquesta cançó.
2: I jo he de dir, no sé si ho viviu igual, que per mi aquest vídeo també respira com molta misogínia,
0: sí.
2: Perquè té aquesta energia com de mascles units, fent d'orangutan, escoltant una cançó escrita per una dona i feta per dones, enteneu-me.
1: Que en fan mofa, vull dir, per l'actitud.
2: I en fan mofa. És una mica com quan vas a una boda i sona Wannabe, o vas a una verbena i sona Wannabe de les Spice Girls, i els tios sempre se'n foten d'aquesta cançó i comencen a fer com moviments amanerats, com a fer de maricón, en un sentit pejoratiu.
1: Com si no es pogués gaudir aquesta cançó.
2: Per mi és terrorífic.
0: Situant-se per sobre des d'aquesta perspectiva misògina d'aquells, no, és de baix nivell i
1: jo
0: no disfrutaran d'aquesta cançó.
2: A part, en el vídeo també sabeu com simulen que no se saben del tot la lletra i és en plan, ha mort, te saps la lletra perfectament com tot el planeta Terra, saps?
0: O sigui, com no l'has de saber?
2: Bé, no sé quin punt estava de rànquing, però jo el tornaria a col·locar en el topo de pitjors ets de la cultura pop.
1: Sí.
2: I des d'aquí li anem també a cantar 6 de febrero, la pròxima vegada, que és una cançó dedicada a ell com a exnòvio porquíssim que és, no?

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 20 de juny del 2026. Avui El Suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
2: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. Sí, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
1: No sabem... Tu confies que la sabràs?
2: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Ens hi acostarem tant com puguem. Espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no, bueno, ja tenim prou elements com per fer-nos una idea bastant precisa. Que
1: aquesta setmana hem anat fins a Mataró al Suplement per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell. En un cas encara per jutjar, fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, Joan Jubany i Char, el pare de l'Helena, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui, una conversa reposada al voltant de la família Jubany amb el Joan Jubany i Lorente. A les 11 vindrà el Xavi Aldecó, avui ens porta fins al riu Congo. Avui, que també el desenllaç del Sabadell el comentarem amb el Toni Padilla, un gran arlequinat. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Avui sumarem també Mercedes Milà, tota una icona televisiva. I acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia. I avui comencem anant cap a Tarragona, perquè un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític en una platja de Tarragona, concretament la platja de la Rabassada. Formaven part d'un grup de 6 nois que eren en una zona de roques. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apuntaven els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han pogut sortir sense ajuda finalment, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: És la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Més coses. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Recordem que demà comença l'estiu. És el solstici d'estiu. L'episodi començarà justament demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims 2 dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
3: Al Regne Unit, 2 trens han xocat aquest divendres a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és el seu estat de salut. Un dels 2 trens s'hauria aturat i l'altre l'hauria embestit per darrere sense que hagin descarrilat. Sembla que hauria mort el conductor d'un d'aquests trens i hauria també més de 80 ferits. De la crònica política, Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. Ho deia entre rialles a la sortida del Consell Europeu a Brussel·les.
6: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
3: Els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura que el fundador de Mango estava parat, estava aturat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic al seu fill el dia de l'accident. I avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepta, que sentim ara de fons, o Anin The Hall, i també Charlotte The White, que ha protagonitzat el gran concert de la segona nit del Sónar 2026 amb una sessió de tecno hipnòtica i contundent que ha fet saltar milers de persones que l'esperaven ja a entrada a la matinada. L'artista belga, que ja havia visitat el Festival d'Electrònica a Barcelona en anteriors edicions, ha tornat al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat amb un nou show audiovisual completament nou. Es titula The Resistance. I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada, amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona, i segons ha avançat la cadena SER, i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. En futbol també, al Mundial dels Estats Units, el Brasil s'ha imposat a Haití per 3-0. Abans, Escòcia-Marroc, amb victòria pels marroquins 1-0, i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. En hoquei patins, a l'hoquei Lliga, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final, han derrotat per 5-2 al Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa. I ahir va arrencar la Volta Ciclista Catalunya femenina. La guanyadora de la primera etapa va ser Nienke Van Hoven, dels Països Baixos, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme.
0: El suplement amb Roger Escapa.
7: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
8: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
9: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
10: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1:00 PM, amb Paula Molés.
0: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
0: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllant. Som-hi!
10: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
11: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme, com sempre, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui un programa molt marcat per les tradicions, una de les tradicions més compartides i estimades en el nostre calendari festiu, la festa de Sant Joan amb revetlla inclosa, diada compartida a tot el territori dels Països Catalans. A les portes de la revetlla de Sant Joan seguirem el recorregut de la Flama del Canigó, que aquests dies baixarà del cim del Canigó per escampar-se arreu del país i encendre centenars de fogueres, mantenint viu aquest símbol de llengua, cultura i comunitat.
14: Convertir la festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans.
11: També coneixerem tots els detalls del proper aplec internacional que ve aquest agost i que viatjarà fins a Estocolm, a Suècia, que enguany batrà rècords amb la participació de 1.200 actuants i desenes d'entitats de cultura popular d'arreu del país.
15: Els grups és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups, perquè si no això no seria possible sense ells.
11: Ens acostarem a diverses festes majors que ompliran places i carrers aquest cap de setmana. Visitarem la Festa Major de Sant Pere de Reus, al Baix Camp, la Festa Major de Palamós, al Baix Empordà, i també les celebracions de Valls, a l'Alt Camp, amb el seu ampli programa d'activitats tradicionals, familiars i festives.
16: I a més, com que tenim la societat vallenca, que té aquesta capacitat organitzativa molt important, la majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies que porten a fer més gran el nostre programa.
11: Tot plegat sense oblidar les fires, trobades, aplecs i activitats de l'associacionisme que omplen el territori aquests dies, amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllan, qui us parla. Aquest és el Mans, sou a Catalunya Ràdio.
10: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllan.
11: Doncs vinga, que arriba Sant Joan. I començarem anant de concert. Primeres notes d'aquest Mans d'avui. Divendres i dissabte que ve arriba una nova edició del Desfolca't, el Festival de la Música Tradicional i Popular a Calaf i l'Alta Segarra. Entre els que accionaran, els Hidra, Random.

0: Marc Del Pino, Josep Vilarrubla i Elias Porter són els Hidra, que actuaran aquest proper cap de setmana a Calaf, a la 34a edició del Desfolcat.
1: Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.

0: Entrem en temari. Aquest agost, la cultura popular catalana tornarà a sortir a les nostres fronteres amb una nova edició de la Plec Internacional que enguany viatjarà fins a Estocolm, la capital de Suècia, i que es presentava, de fet, el darrer cap de setmana amb totes les entitats a falset. La cita, organitzada per l'Associació per la Difusió del Folclore, arriba amb xifres rècord. 42 agrupacions, més de 1.200 actuants que participaran en una mostra que convertirà la ciutat sueca en un gran aparador de la cultura popular catalana. Un creixement que destaca el director de la Plec, en Joan Fuentes.
1: Correcte, xifra rècord, 42 grups i 1.200 actuants. Bueno, se podria alçar fins uns 1.300, depèn de, també dels acompanyants que poguessin venir, però no, la veritat que és una molt bona xifra.
0: La Plec formarà part del Kulturfestivalen, el gran festival urbà d'Estocolm, que cada any reuneix fins a milions de visitants. Durant 4 dies, els carrers, places de la ciutat acolliran aquests castells, gegants, bestiaris, sardanes, balls populars, música tradicional i tota mena de manifestacions del patrimoni festiu català. De fet, si hi ha un element que ha despertat especial interès per part dels organitzadors suecs és el món geganter. L'any passat van visitar la Plec de Bàstia, a Còrsega, per conèixer de primera mà la proposta catalana i van quedar impressionats per aquestes figures festives.
1: Bueno, ells mos van dir que volien moltes figures. Bueno, els van pressionar. L'any passat els vam tenir a Bastia, així d'incògnit, perquè volien saber doncs, el que era. I especialment doncs, els va impactar molt el fet de les figures gegants, inclús també el bestiari. I ens van dir que volien tot molt gran. Els gegants, és veritat que sí, van dir volem gegants. Hem fet el que hem pogut, també tenim una logística també una miqueta limitada amb el tràiler, per tant, ojalà poguéssim portar 50 colles geganteres.
0: Entre els actes destacats hi haurà la nit de foc, les cercaviles, les actuacions de música i dansa tradicional, una gran diada castellera amb tres colles participants, els castellers d'Estocolm, els saballuts de Sabadell i els bordegassos de Vilanova. Un esforç col·lectiu que recorda Joan Fuentes només és possible gràcies al compromís de les entitats participants que any rere any assumeixen una part important del cost del viatge per portar la cultura popular catalana arreu d'Europa.
1: Sí, les entitats, bueno, primerament han de posar els diners, és un esforç molt gran per cada entitat, i després, bueno, tenim les subvencions de la Generalitat, de diputacions, els mateixos ajuntaments, patrocinis, si fan activitats, o sigui, al final, els grups, és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups perquè, si no, això no seria possible sense ells.
0: A Plec Internacional Estocolm se celebrarà del 13 al 16 d'agost. Reuniràs representants de pràcticament tots els àmbits de la cultura popular catalana en una de les edicions més multitudinàries de la seva història. I canviant de tema, canviant fins i tot de calendari, ens anem amb una activitat d'aquest mateix cap de setmana perquè, coincidint amb el diumenge previ Sant Joan, se celebra arreu del país el Dia Universal de la Sardana, una jornada que vol reivindicar la dansa nacional de Catalunya i fer-la visible més enllà dels cercles estrictament sardanistes. L'acte central serà avui mateix al Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona amb la participació de la Cobla Berga Jove. Enguany comptarà amb el manifest, que s'encarrega cada any i que aquesta vegada va a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina. El Dia Universal de la Sardana, però, va molt més enllà de Barcelona. Durant aquests dies, desenes de poblacions han programat ballades, concerts, aplecs i activitats amb objectiu de celebrar simultàniament una mateixa diada arreu del territori. I com és tradició, totes aquestes activitats tenen un element en comú, la interpretació d'una sardana unitària. Enguany és Petita Ofrena, de Francesc Marrós, una elecció que coincideix amb els 125 anys del naixement d'aquest compositor. I què és aquesta?

0: La sardana escollida per la celebració del Dia Universal de la Sardana, petita ofrena de Francesc Masirrós, l'hem sentit amb la Copla Moga, en un enregistrament dels anys 80.
1: Tota la festa al Mans.

0: Aquesta setmana arriba Sant Joan i entre moltes coses, això vol dir que és un dels moments àlgids a les falles del Pirineu. Les tradicionals baixades de foc, vinculades al solstici d'estiu, que continuen omplint muntanyes i pobles d'una de les celebracions més antigues i espectaculars del nostre patrimoni cultural. I recordem, a més, patrimoni immaterial de la humanitat des de fa 11 anys. Després de les primeres baixades celebrades els darrers dies, avui dissabte és torn de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que encendrà la seva falla coincidint amb la festa major del municipi. I amb la nit de Sant Joan arribarà un dels moments culminants de la temporada. El 23 de la nit, les falles baixaran simultàniament a diversos municipis de l'Alta Ribagorça, Boí, Pont de Suert, Vilaller i Casós, així com Ísil, el Pallars Sobirà, una de les baixades més emblemàtiques, de fet, i multitudinàries del país. I enguany cal destacar especialment també Andorra, on la tradició continua ben viva. La nit de Sant Joan hi haurà falles a Andorra, a la Vella, a Sant Julià de Lòria, Escaldes d'Engordany en Camp Canillo i la Massana, demostrant la força d'una celebració compartida a banda i banda dels Pirineus. Foc, muntanya, comunitat i tradició que es tornen a donar a la mà en unes festes que, molt més enllà de l'espectacularitat visual, continuen simbolitzant aquesta renovació, purificació i el vincle entre les persones i el territori. I parlant de Sant Joan, aquest cap de setmana també és temps de festa major a Valls, a l'Alt Camp. Al quilòmetre zero del Mont Casteller viu aquests dies la festa de Sant Joan, que enguany arriba amb diverses novetats, al seguici cerimonial i amb la voluntat d'adaptar la festa als nous temps sense perdre en essència. Uns canvis que són fruit del treball conjunt de les entitats i l'avaluació, que es fa cada any una vegada acabada la festa, tal i com explica la regidora de Cultura de Valls, Rosa Rovira.
1: Com que el seguici festiu de la Festa Major és un esperit viu, doncs de tant en tant requereix canvis per adequar-los al públic, a les condicions climàtiques, a les necessitats dels diferents grups. I, per tant, cada any, quan acabem la Festa Major, fem avaluació de com ha funcionat i allí comencem a treballar aquelles coses que pensem que són de millora. I així ho vam fer l'any passat i els canvis que hem treballat els posarem en pràctica aquest any.
0: Entre les novetats destaca la transformació de l'anada al pregó, avui mateix. Aquest any hi participaran els gegants de la ciutat, que habitualment no formen part del seguici cerimonial. Una manera de donar protagonisme a les figures molt estimades pels vallencs i que culminarà amb diverses cercaviles simultànies pels carrers del centre històric.
1: Com que l'any passat vam fer una exposició de tots els gegants de la ciutat i vam veure que en tenim molts i que la majoria no surten al seguici, vam decidir que aquest acompanyament al pregó, l'anada al pregó que en diem, doncs hi surtin aquests gegants que no surten al cercavila del seguici. I, per tant, hi surten els gegants de la Central Cultural, els gegants de la UAF, els gegants de la Colla Pessigolla, del Calçot, diferents gegants que són a la ciutat i que també tenen moments de protagonisme i que volem que tinguin aquest paper dintre la Festa Major. I després, a l'acabar el pregó, hi havia la patada de globus i quedava una mica com tancat en fals. I llavors el que farem, aquests gegants que s'hauran quedat baix a la plaça esperant el pregó i la patada de globus, quan s'acabi això faran un escampall de la festa pel centre històric i, per tant, marxaran en diferents direccions amb els acompanyaments musicals per fer això, doncs, escampall de festa per la ciutat.
0: Una altra de les apostes d'enguany és la recuperació de la plaça de l'Oli com a espai musical, amb concerts de format més proper i una clara aposta per grups i creadors de la ciutat. Però més enllà dels canvis concrets, la Festa Major de Valls, aquesta Festa Major de Sant Joan, continua sent, pels vallencs, el gran moment de la trobada col·lectiva que marca l'inici d'estiu i mobilitza bona part del teixit associatiu del municipi. I, a més, amb tots els actes gratuïts.
1: La Festa Major de Valls té un valor afegit, que és que obre l'estiu. És una manera de començar les festes majors, però per la ciutat també és s'acaba l'escola, comença l'estiu, i a més, com que tenim la societat vallenca que té aquesta capacitat organitzativa molt important, la majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies que porten a fer més gran el nostre programa i a fer-lo inclusiu i per tothom.
0: La Festa Major de Sant Joan continuarà els propers dies amb actes tradicionals més esperats, com la rebuda de la Flama del Canigó, la nit de completes, les diades castelleres dels xiquets de Valls i tot el seguici cerimonial que converteix la capital de l'Alt Camp en una de les grans referències festives del país, com ho és Reus, que també arriba tot just després.

0: al Baix Camp, per tant, la seva capital. La Festa Major de Sant Pere, una festa que enguany arriba marcada per dues efemèrides destacades, els 700 anys de la celebració del Corpus a la ciutat i els 400 de l'arribada de les relíquies de Sant Pere. De tot el calendari d'activitats de la Festa de Reus, hi ha un element que simbolitza com cap altre aquesta festa reusenca, és la tronada. Abans que res, però, la Festa Major de Reus és sobretot una festa construïda des de les entitats i la participació popular, com destaca el regidor de Cultura, en Daniel Requesens.
1: Doncs mira, la Festa Major de Reus el que té és que és una festa absolutament popular, és a dir, no existiria sense les entitats. Tota ciutadania agrupada en diferents entitats, que no només, diguem-ne, els col·lectius del bestiari o de portadors o de balladors, sinó tot de col·lectius abocats a la Festa Major i, per tant, farcint un programa espectacular des del minut zero. I aleshores, a més, el que té és que és una festa absolutament patrimonial. És a dir, hi ha un protocol increïble amb un bestiari, una coordinadora de danses, i tot està absolutament cuidat, tant quan passa com passa. I després hi ha un element, diguéssim, central, capdavanter, que és la nostra tronada.
0: Precisament enguany, la ciutat ha ampliat el nombre de tronades per commemorar aquestes efemèrides històriques, un dels moments més esperats per una ciutat que viu intensament la seva Festa Major.
1: Pensa que sí, és essencial que aquest any que fem 700 anys de Corpus i 400 de l'arribada de les relíquies a la ciutat, què és el que es fa a la ciutat quan passen coses extraordinàries? Doncs una tronada extraordinària, i per tant, a diferència de cada any que tenim quatre tronades, aquest any hem tingut sis. Una per als 400 anys de Corpus, que l'hem tinguda, i la de 700 anys, de 700 anys de Corpus i els 400 de les relíquies. Per tant, la tronada és aquell element central a la plaça del Mercadal, amb tothom atapeint-la, i amb aquelles ganes de viure la festa absolutament des de dins.
0: Durant aquests dies Reus viu cercaviles, concerts, barraques, vermuts, populars, castells i tots els actes tradicionals que giren al voltant d'un dels seguicis festius més complets del país. Una festa que s'estén per tota la ciutat i que busca arribar a tots els públics amb mesures d'accessibilitat i espais adaptats perquè tothom en pugui gaudir.
1: Jo crec que la Festa Major és un d'aquests espais que és de tothom. Igual que abans parlàvem de l'accessibilitat, és de tothom en tots els sentits. I, per tant, malgrat que Reus és una ciutat que és molt concèntrica i, per tant, així com altres ciutats parlen del centre i els barris, per entendre'ns, i que entenen, doncs, per exemple, la població nouvinguda molt allotjada en els barris, això no passa a Reus. És una ciutat molt concèntrica i, per tant, diguem-ne, tothom viu a tot arreu. I és una festa que està molt abocada amb les entitats, com us deia abans. No? Les entitats ja han fet des de sempre aquest paper integrador i, per tant, en qualsevol dels elements, en qualsevol dels col·lectius de danses, el que hi trobem és tothom integrat d'una manera natural.
0: La Festa Major de Sant Pere continuarà tot el cap de setmana que ve i culminarà els propers dies amb actes solemnes del calendari reusenc, que entre els quals hi destaca les completes, el seguici festiu, el pilar caminat dels castellers i la gran celebració de Sant Pere, patró de la ciutat. I ara ens n'anem fins al Baix Empordà, a Palamós. El patronatge, en aquest cas, també és Sant Joan. Ja ha arrencat a motors la festa d'aquesta població, que fins al dia 26 de juny desplegarà una setantena d'activitats per tots els públics. La festa ha començat aquest divendres amb la primera nit de barraques, correbars i la posada en marxa de diferents espais festius. Però per als palamosins la Festa Major és molt més que un programa d'actes, és també l'arribada d'aquest estiu.
2: Home, jo penso que arriba l'estiu i arriba la Festa Major de Palamós. Llavors, no, aquesta fusió ens agrada a tots, que tots volem, no?, amb el solstici d'estiu, que ja veiem que ve el bon temps, que ja ens anem a banyar a la platja, i la Festa Major de Palamós és una festa que passa a la platja al costat del mar i arriba amb el bon temps, amb la nit més llarga de l'any, i per tant té un component molt màgic.
0: La programació combina activitats de cultura popular, concerts, barraques, actes familiars i propostes lúdiques. A més, enguany destaca la recuperació d'algunes activitats històriques gràcies a la implicació de les entitats locals.
2: Enguany hi ha una entitat, que és l'Ateneu de Palamós de Sant Joan, que havia desaparegut i ha tornat a renéixer, i, per exemple, avui, just a les 11, recuperen la baixada de carretons, que era una activitat molt típica que s'havia fet fa molts anys aquí a Palamós. Demà també encapçalen una primera fira de barraques que faran i que culminarà amb un sound system. O, per exemple, avui també es recupera una altra colla, que és el Show Boys, recupera la remullada, que durant dos anys no s'havia pogut realitzar degut a les restriccions d'aigua, i també és una celebració molt, o sigui, per a tota la família, i que és una de les més exigents.
0: La celebració oficial començarà dimarts amb el pregó, coincidint amb el 25è aniversari de l'Associació Fibromiàlgia de Palamós, que és qui se'n farà càrrec. La jornada inclourà l'arribada de la Flama, el Ball de Gegants, Pere i Constança i l'encesa de la Foguera de Sant Joan. Si una cosa defineix la Festa Major de Palamós és la capacitat d'implicar tota la població i oferir activitats per a totes les edats.
2: Moltes ganes de celebrar-ho amb moltes activitats que no hem pogut comentar i que n'hi han de molt divertides i que també s'ho podrà passar molt bé tothom. I això, amb ganes de rebre els visitants que vinguin, però sobretot també que la gent de Palamós i Sant Joan gaudeixi de la seva festa.
0: La festa s'allargarà fins al 26 de juny, culminarà amb el tradicional castell de focs artificials a la Platja Gran. I tanquem amb més festes aquests dies. A l'Ampolla, al Baix Ebre, continuen les festes majors de Sant Joan, que s'allargaran fins al 25 de juny amb actes populars, música, activitats per a tots els públics. Demà diumenge, Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, hi ha la Fira del Solstici a la Pineda de l'Espai Ridaura, amb un mercat artesà, tallers, contes, plantes silvestres i propostes vinculades a la natura i a l'arribada de l'estiu. A Altafulla, al Tarragonès, escalfen motors per la 26a nit de les Bruixes. Se celebrarà els dies 26 i 27 de juny. Una proposta que combina màgia, misteri, tradició i ambientació popular. I a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, la Festa Major arriba del 25 al 29 de juny amb més de 200 activitats entre cultura popular, concerts i propostes familiars, amb cites destacades com el Seguici de Sant Pere, el Paga-li Joan i el Castell de Focs.
3: Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio i aquesta és la setmana de la Festa Nacional als Països Catalans. La nit de Sant Joan és a tocar. Un any més, la Flama del Canigó recorrerà centenars de quilòmetres per arribar a pobles i ciutats d'arreu del país. Una tradició que va molt més enllà de l'encesa de les fogueres, que s'ha convertit en un símbol de continuïtat cultural, de llengua i de comunitat compartida. Per parlar d'aquest significat de la Flama d'avui i com es prepara aquesta nova edició, saludem el president d'Òmnium Cultural, en Xavier Antic. Bon dia, Xavier.
4: Hola, molt bon dia, Quim.
0: La Flama cada any surt del Canigó, arriba a centenars de pobles dels Països Catalans. Què representa per Òmnium avui en dia aquesta flama compartida amb un territori tan ampli i tan divers?
4: Representa l'ocasió de renovar un esdeveniment que, de fet, té més de 60 anys d'història. De fet, ara fa exactament enguany 60 anys, perquè el 1966 va ser el primer any que la Flama del Canigó va passar pel Coll d'Ares, la frontera que separa la Catalunya del Nord. Uns quants anys abans ja passava que la Flama encenia les fogueres de la Catalunya Nord, però des d'aleshores es distribueix a totes les fogueres dels Països Catalans. I jo m'he explicat des del principi fins a l'extrem que per nosaltres és un dels projectes històrics de l'entitat.
0: Cal dir una mica els tempos, no? La Flama del Canigó arriba el 23 arreu del país, però el 22 ja s'està preparant i fins i tot ja tot aquest cap de setmana hi ha tota una sèrie de preàmbuls. Però això, el 22 es renova la Flama, es baixa i el 23 s'escampa arreu del país. Una de les grans forces, i que de fet és un testimoni del que passa a aquest país, és aquest gran teixit de voluntariat d'aquesta xarxa social que fa possible la renovació de la Flama.
4: Tot comença el 22 al matí, quan grups excursionistes de Perpinyà recullen el foc que està encès tot l'any a la cuina del Museu de la Casa Pairal, al Castellet de Perpinyà. I aquell matí ja inicien la pujada al Canigó fins al cim de la muntanya, quan a mitjanit encenen una nova foguera, en l'acte que es coneix tot com de renovació de la Flama, i inicien de matinada el descens fins al Coll d'Ares i després fins al Parlament de Catalunya, des d'on milers de voluntaris, de centenars d'equips, fan la distribució per tots els Països Catalans. Efectivament, això seria impossible si no hi hagués aquest teixit associatiu realment meravellós i molt emocionant cada any, perquè allò que al principi era una colla d'amics de Perpinyà als anys 60, ara s'aplega moltíssima gent, fins i tot en l'ascens al Canigó, era el moment de la renovació de la plama. I, per suposat, a mesura que va baixant el Coll d'Ares, hi ha grups de tots els Pirineus que comencen a distribuir-ho, i al Parlament de Catalunya, on se fa la recepció, podríem dir-ne, i el lliurament de la plama oficial a la institució que representa la sobirania popular del poble de Catalunya, hi ha representants d'Acció Cultural del País Valencià, d'Obra Cultural Balear, i fins i tot representants del Port Arenal de Noguer, que es distribueix una mica per tots els territoris i a tots els racons dels països catalans.
0: Que és una gran celebració d'aquesta Festa Nacional dels Països Catalans compartida, no oficial, però sí de facto, no? Sí. D'alguna manera.
4: Sí, aquest també és una mica el sentit, no? De que és el convertir la Festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc, i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans. S'ha de recordar que, entre molts altres, per exemple, el Joan Amades explica amb molt detall una cosa molt maca, de la que n'heu parlat molt sovint, que és com les festes de Sant Joan a la mitjana es distingien a Europa per tres costums principals. Un és el més conegut, que és l'encesa de les grans fogueres, el que la Mades en deia els focs d'alegria. Un altre, que són les processions pels camps i prats i boscos, amb torxes i amb falles enceses. I una tercera, no tan coneguda, que és fer voltar grans rodes amb sarments i boscats encesos. Amades deia que aquests tres costums, que són comuns a tots els pobles de la vella Europa, són molt presents en la història recent dels països catalans, sobretot les fogueres i les falles. I en aquest sentit, una mica, la flama del Canigó és la que ho emblematitza tot, no? Alimenta l'imaginari compartit. Al mateix vespre del 23 i al matí del 24, a la platja de l'Alguer se'n fa una celebració també, eh? Mm-hmm. I, per tant, és una mica com un territori molt comú a tots els països de parla catalana.
0: I una de les coses que passa, i sobretot en aquest àmbit de l'associacionisme, és també un relleu assegurat. Detecteu que hi ha... vaja, que es va passant la flama d'un any a l'altre també amb noves generacions que van assumint la responsabilitat d'actes d'aquestes característiques?
4: Mm-hmm. Sí, completament. I aquesta és una de les coses més maques que han passat en els darrers anys, perquè, efectivament, la flama... En minúscula, eh? Uh-huh. La flama de la flama. L'han mantingut gent molt gran, excursionistes històrics, de tota la vida, però en els darrers anys, i això passa en tots els trams del recorregut de la flama, veiem gent jove implicada des de l'ascens al Canigó per al moment de la renovació, i totes aquestes fotografies que ens arriben en la nit del 22 al 23, fins a la baixada del Coll d'Ares, i fins a la distribució arreu del país. L'acte del Parlament és molt maco, perquè ja des de canalla de 7 o 8 anys, per entendre'ns, fins l'altre dia celebràvem una persona que havia estat des dels primers anys de la flama, i per tant gent que pràcticament voreix els 100 anys. Llavors jo crec que aquesta implicació intergeneracional molt intensa, amb la renovació garantida per la molt forta implicació de gent jove que forma part d'agrupacions excursionistes, d'organitzacions juvenils, és realment el més esperançador de tot.
0: Mm-hmm. Per tant, continuïtat i simbolisme assegurats.
4: Completament, i per molts anys.
0: Doncs, Xavier Antic, president d'Òmnium, gràcies per atendre la trucada del programa, que tingueu una bona festa de Sant Joan.
4: Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
3: Mans, som l'arrel.

0: I enfilem ara la recta final del programa amb dues propostes de festival musical per aquesta setmana que entrem. A Calaf a la Noia, que tornarà a omplir-se de música d'arrel els propers 26 i 27 de juny, amb una nova edició del Desfolca, del Festival de Música Tradicional i Popular de Calaf, a l'Alta Segarra. Durant dos dies el nucli antic i les places del poble acolliran concerts, ball folk, tallers, cultura popular, amb una programació que vol acostar artistes, sons i instruments que sovint queden fora dels grans circuits convencionals. Ens ho explica la Berta Serret, una de les responsables d'aquest Desfolca't.
1: El Desfolca't és el festival de música tradicional i popular de Calaf i l'Alta Segarra. Durant dos dies, el 26 i 27 de juny, la música d'arrel, el ball folk, els tallers i la cultura popular donen vida al poble. És una oportunitat per descobrir artistes, sons i instruments que sovint no trobarem als circuits més convencionals.
0: El cartell d'enguany combina tradició i innovació amb noms com, per exemple, Tàpia Eleturia, referents de la música tradicional basca, Alosa, una de les formacions destacades de la nova escena d'arrel catalana, així com sonoritats irlandeses, escoceses i d'all-time.
1: Un dels grans noms és Tàpia Eta Leturia, autèntics referents de la música tradicional basca, que tenen una trajectòria de 10 referents a

0: s'ha consolidat amb els últims anys com una cita destacada dins de la música tradicional catalana, amb una aposta especial per tallers d'iniciació de ball folk i per crear comunitat al voltant d'aquesta música i dansa.
1: El que sí que tenim clar, que no volem canviar, és la nostra essència. És un festival de cultura popular, gratuït i de plaça, fet amb la implicació de voluntaris i les entitats del poble, i pensat perquè la cultura sigui realment de tothom.
2: La rama de Barcelona i està molt bona, i està molt bona. La rama de Barcelona i està molt bona, i està molt bona.
0: Aquest que sentim és Kiko Veneno, un dels caps de cartell de la programació de la Fònica Banyoles, que arriba dijous a la capital del Pla de l'Estany i que converteix aquesta capital en la gran seu de les veus, un certamen que va néixer l'any 2004 i que més de 20 anys després continua explorant totes les possibilitats de la veu i la polifonia, des de les músiques populars fins a les propostes més experimentals. Ens ho ha explicat el director artístic del festival, en Francesc Viladiu.
3: Bé, la Fònica és un festival que neix l'any 2004, fruit de la capitalitat de la cultura catalana a Banyoles, i que veu de tota la tradició coral i que hi havia a la ciutat de Banyoles, i a partir d'aquí neix un festival amb la voluntat de poder fer arribar propostes de veu a tothom que s'acosti aquí a Banyoles.
0: Enguany, el festival torna a apostar per una programació eclèctica que té la veu com a fil conductor, però que abraça estils molt diversos. Entre les propostes vinculades a la música d'arrel, hi trobem els Vocal Birken, una formació que porta a Banyoles les polifonies tradicionals de Geòrgia, reconegudes per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial.
3: A través d'aquesta excusa, que és la veu, que és el fil conductor, intentem arribar a tot tipus de propostes que van des del pop, el rock, també, evidentment, doncs, amb la música d'arrel. Sí que és veritat, doncs, que potser en els últims anys, també per diferenciar-nos de la multitud de festivals que hi ha arreu, doncs, hem incorporat, doncs, moltes més propostes en aquest sentit d'arrel.
0: Més propostes singulars en aquesta edició que recupera una de les experiències més recordades del festival, els concerts a bord de les barques de l'Estany. Ho faran artistes com Raquel Luà i Quim Carandell, en un format íntim i molt especial.
3: Primeres edicions del festival, tenim un dels espais que la gent encara recorda moltíssim, que eren aquestes vols amb la barca a Tirona al voltant de l'Estany, i ara ja feia des del Covid, des de l'època del Covid, doncs, que no els havíem repetit per qüestions d'aforament, i teníem moltes ganes de poder repetir l'experiència. I en aquest cas, doncs, el que fem són dues propostes, la de Raquel Lua i la de Quim Carandell, que faran cada un d'ells dues sessions al voltant de l'Estany. Amb en Quim el que vam estar parlant era la possibilitat, doncs, de parlar una mica del seu repertori i també del seu imaginari, d'alguns dels artistes, doncs, que l'han inspirat, i és aquí on estarà fent algunes d'aquestes cançons, acompanyant només de la seva guitarra.
0: La Fònica omplirà Banyoles de concerts, espectacles i activitats de dijous fins diumenge, consolidant-se un any més com una de les grans cites de referència del calendari musical estiuenc a les comarques de Girona.

Aquestes eren les filles de Cassandra. N'hem sentit tertúlia, que seran també el proper cap de setmana a la Fònica de Banyoles. I així tanquem el Mans i hem estat amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rotllant. Marxarem amb la sardana de Francesc Amorós, Balaguer, cel de la terra ferma. És amb la Bellpuig Cobla. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu una bona festa de Sant Joan.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, Lluís Pasqual va parlar en exclusiva al suplement per donar explicacions sobre la polèmica que l'ha esquitxat les últimes setmanes, acusat per l'actriu Judit Martín d'haver suplantat la identitat de Montserrat Caballé el dia del seu homenatge al Liceu l'any 2019. Aquestes són les seves explicacions.
5: No, suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai perquè tenia molt de soroll de fons. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
3: Ho tornaria a fer tot igual?
5: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
3: No et penedeixes de res?
5: No.
4: També ens va visitar l'actriu Aina Clotet, que ahir tot just va estrenar la pel·lícula Viva, un film que posa el desig femení en primer pla i on la protagonista és la Nora, una dona que acaba de superar un càncer de pit. Aina Clotet és l'actriu que l'interpreta i ens va explicar com ha estat el muntatge i la gravació i també la pròtesi que va haver d'utilitzar.
6: Sí, era una pròtesi que
3: molt
6: era
3: real,
6: molt exigent. Sí, de fet ens ha passat que internacionalment ens han trucat, abans d'anar a Canes, per exemple, ens van trucar perquè volien saber si era veritat o no, per com es dirigien a mi, i ha passat com bastant la confusió.
3: Si realment havies passat un càncer de pit o una operació, es pensaven alguns dels crítics que...
6: No, que em sorprèn molt, perquè jo segueixo veient a moments les fissures de la pròtesis, però no, crec que sí que s'ha fet una gran feina. Era una pròtesis, doncs, que primer aixafàvem el pit i després col·locàvem la pròtesis, la maquillàvem, i després amb efectes especials hem acabat de polir, doncs, aquests brillos que poden sortir més del plàstic, però sí, estic molt contenta de que quedi amb aquest nivell de realitat, perquè per mi, o sigui, que hi hagi aquest grau d'exposició és perquè s'està parlant d'això, no? Si no hi hagués una noia que ha passat per això, no m'agradaria gens mostrar el cos.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam analitzar els missatges que es van recuperar del mòbil de Jonathan Andic, uns missatges entre pare i fill mesos abans de la mort del fundador de Mango, i que ara la defensa intenta argumentar.
7: Jonathan envia al seu pare en els mesos anteriors a la seva mort, estem parlant de 3, 4, 6 mesos abans, i fins i tot àudios de veu que Isaac Andic li envia amb aquesta terapeuta a la que tots dos anaven en els últims temps per ajudar a reconduir la relació paterno-filial. I els missatges, és veritat que, ostres, sobten. Un d'aquests missatges, amb el que hem fet servir tots per titular, és...
3: És un missatge llarg que envia Jonathan Andic al pare Isaac Andic, que diu textualment: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
7: Aquest és un missatge llarg que li envia el 6 de juliol. Estem parlant de aproximadament 6 mesos abans d'aquest passeig i aquesta mort a Montserrat, que Mossos ha estat investigant i continua investigant, i per la que va ser detingut Jonathan Andic.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Amb La Marta Ferrer, bon dia.
8: Bon dia.
4: Als cinemes, les joguines tornen a la càrrega a Toy Story 5.
9: It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after Jesse called for help.
10: Oh, thank you, thank you!
9: We've got it handled. Look, Star, Deputy, me, no Star.
11: Oh, hey, Buzz, what is that?
9: What, where?
10: Ow.
9: Hey.
8: Woody, Buzz i Jesse es retroben anys després d'haver-se separat per fer front a una nova amenaça tecnològica, una tauleta educativa que posa en perill la seva estreta relació amb la petita Bonnie.
12: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
13: Jo ho vaig notar com electricitat.
14: Tengo mucha ansiedad.
4: Ara ho dèiem, una entrevista que vam escoltar al suplement encara als cinemes, Viva.
8: És el debut de la direcció d'Aina Clotet, que és la història d'una jove que, ara ho dèiem, acaba de superar un càncer de pit i que té ganes de menjar-se el món. Però la seva retrobada a Joie de Vivre causarà estralls en la seva vida personal.
4: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
8: La dramaturga Lluïsa Cunillé i la directora Carlota Subirós s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui, a funció a les 8 del vespre.
4: Bon dia, Sònia Dolofeu.
15: Bon dia, Marina.
4: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca del Vallès Occidental. La primera, la tercera, Xargallada, Sant Llorenç Savall.
15: Una trobada artística i poètica en homenatge a l'artista palamosina Esther Xargall a l'espai cultural de la Païssa del Marquet, ubicat al cor del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. La proposta combina poesia, música, cant, dansa, vídeo i debats en format viu, experimental i poc convencional. No és un recital clàssic, és una celebració creativa en què les paraules es canten, es ballen i es transformen en acció. La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una visita guiada a les exposicions actuals i a les 6 s'iniciaran les accions de participació amb visionats, poesia a la fresca, amb micro obert i una sopa de carbanyola. L'accés és gratuït.
4: I podem dinar o sopar al celler de Matadepera.
15: Situat al carrer d'Antoni Gaudí, número 2, davant del passeig dels Rabassaires i al costat de l'administració de loteria, un restaurant de cuina casolana i cuina honesta, sense artificis, sense invents, però que et fan gaudir com mai d'una experiència gastronòmica de sensacions i de records. Va obrir portes l'any 1968 com un modest establiment de pollastre l'art i a poc hi van anar afegint taules i es va omplir de gent. Ara en Pau i Enriqui, la tercera generació de la família Bernils, són els que porten la batuta i podem tastar la sopa de ceba, el carpaccio de gambes, l'arròs de costelló i calamar, els canelons de rostit amb beixamel de ceps, l'albergínia a la brasa amb cansalada ibèrica o el garrinet confitat cruixent amb compota de fruits secs, de postre, pa amb xocolata, pastís de figues o flam d'ou. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, menys dimecres, al migdia i dijous, divendres i dissabtes, també a la nit.
4: Música.
16: M'hagués pogut quedar. He deixat tanta gent que podia haver estimat.
4: Perquè si som pel Vallès, podem acabar el dia al concert de Sau, a Sabadell.
15: A les 6 de la tarda, al Teatre La Faràndula, la legendària banda catalana ha tornat als escenaris amb una gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. Un homenatge en forma de concert, amb Pep Sala al capdavant i la nova incorporació d'en Frederic, un artista emergent amb gran projecció que potser us sona el nom perquè va ser finalista d'Eufòria. Aquesta proposta artística combina imatges inèdites, fragments exclusius de la pel·lícula i, per descomptat, els grans èxits que van marcar una generació. Avui, un concert emotiu a Sabadell, queden molt poques entrades, es poden comprar per entre 28 i 38 euros a la web de Sabadell Cultura.
4: Arribarem a les 7 amb la cançó Percentatges del grup Sau que avui actuen a Sabadell. Ara tornem al suplement.
16: Espereu.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026, Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 12 de desembre del 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que, d'alguna manera, ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
0: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
0: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger.
0: Tragèdia a la platja de Tarragona. Un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
3: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
0: Fràgil, alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència al Líban.
3: Els Estats Units han anunciat la treva per intentar salvar les negociacions sobre la guerra a l'Iran després que hi es cancel·lessin les converses arran de la mort d'una cinquantena de persones al Líban.
0: També ens farem ressò de l'anèsim polèmica amb aquesta crisi diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units després d'un nou estirabot de Donald Trump i la rèplica de Giorgia Meloni, que no s'ensorra ni s'emponsa en aquest cas. Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
3: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
0: I acabat el curs, els docents es reuneixen avui per decidir les mobilitzacions a partir del setembre.
3: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara, entre les opcions que es debatran ja la vaga indefinida.
0: I una notícia que ens fa especial la il·lusió d'explicar.
4: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol!
0: El Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. La victòria contra el Zamora per 4-0 li dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. El 2-0 d'Eneco al minut 88 evitava la pròrroga i el descompte van arribar als altres dos gols.
0: L'enhorabona a tots els sabadellencs. Avui ha costat dormir a Sabadell. Mica en mica anirem despertant aquells que realment hagin anat a dormir, perquè n'hi ha uns quants que no. Em consta que el president del Sabadell encara no ha agafat el son. Ell és el Pau Morilla Giner. El saludarem cap a les 9 del matí. També el Sergi Garcés, el narrador de Ràdio Sabadell, que ahir doncs encara no es va quedar fònic. Però és que, a més, la narració que van fer el Tot Gira va ser extraordinària, amb aquests gols que va cantar el Francesc Ripoll, amb el David Clopés i companyia seguint-ho també a través d'Esport 3. Un encert fer aquest partit també amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio, pel primer canal. I escolta'm, Sabadell que està d'enhorabona. Però la jornada esportiva ens deixa altres titulars. Albert, un té a veure amb el Mundial de Futbol i la petjada que li deixa al Barça. La primera factura, Rafinha, lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil.
5: Si veurem l'abast d'aquesta lesió, el davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 abans del descans del partit del Brasil contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. A Rafinha li han de fer proves durant el dia d'avui, però tot apunta a una altra lesió muscular. Mar.
0: L'Igualada força el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins.
5: Victòria dels igualadins contra el Liceu de la Corunya, el tercer partit de la final per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
0: Calcem-nos, aquest cap de setmana i el que vindrà.
6: Primer de tot, felicitats pel...
0: Moltes gràcies, Jofre. Sí, sí.
6: Calor intensa. La primera onada de calor de la temporada i, a més, arriba justament amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, gairebé migdia. I bé, doncs, els termòmetres que tiren cap amunt. Avui un grauet o dos més respecte ahir, i es va el termòmetre situar el més elevat, a prop dels 37. Avui n'esperem 39, a les zones més càlides, en general entre els 30 i 35. Però la calor que es va intensificant, prova d'això és aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà, novament, que envaeix tota l'Europa occidental i a nosaltres ens afecta de ple, i ja notem el cel, doncs, amb aquest color terrós, grogós o taronjós, que anirà més perquè la pols sahariana ha d'anar continuant arribant i generant, doncs, aquest ambient tan calorós. A partir de demà podrien començar a caure els primers valors de 40 graus i seria el primer 40 graus de la temporada. Avui potser ens hi quedem just a les portes. I bé, moltíssima calor pels propers dies. La onada de calor, de fet, podria persistir, són 3 dies més o menys, entre demà i dimecres. Per tant, molta precaució, ombres, hidratar-se i evitar les hores centrals del dia quan els termòmetres arriben al seu màxim per aquests propers dies. Tot plegat també anirà acompanyat, evidentment, de l'arribada de les primeres nits tòrrides en alguns sectors de la costa, perquè hi haurà xifres que no baixaran dels 24, dels 25 graus, almenys al voltant de la costa central.
2: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, a les portes d'aquest Sant Joan, amb aquesta onada de calor que explica el Jofre. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i després...
1: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
0: Aquesta setmana hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, el Joan Jubany Itxar, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa amb les seves aventures. Avui ens porta fins al riu Congo. De l'ascens del Sabadell també en parlarem amb el Toni Padilla, amb la Rosa Rodon i el Carles Fiter, tres amics de tota la vida que comparteixen la passió pels colors arlequinats, i coneixerem la història del president del Sabadell que, com expliquem, encara no ha anat a dormir, el Pau Morilla Giner. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui hi sumem una icona televisiva com és Mercedes Milà, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Mig quart de vuit.
2: L'informatiu del suplement.
0: Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi elevat. Per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys estan en estat crític. Els menors s'estaven banyant amb un grup de 6 joves en una zona de roques a la platja de la Rabassada, i quan van voler sortir de l'aigua no van poder. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
8: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
7: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: Gràcies, Ricard Buigas, des de Tarragona. Com expliquem, som a les portes de la primera onada de calor de l'any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent.
3: El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país, i fins i tot nits tòrrides amb temperatura de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal en els últims dos dies. Recordem que hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que davant d'aquest escenari, el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
9: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: De la crònica internacional, diversos focus oberts. Un amb Itàlia, Donald Trump, nova crisi diplomàtica, però és que, a més, Israel continua pendent del que passa al Líban. Israel ha matat aquestes últimes hores 5 persones al sud del Líban, malgrat l'alto el foc forçat ahir per Washington, després de la jornada mortal que hi va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la renovació de l'alto el foc per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
10: Bon dia. El concepte d'alto el foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto el foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
11: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
10: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules de els dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
3: I en les últimes hores, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
12: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
3: Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat Qatar, valorat en 400 milions de dòlars. L'obsequi d'aquesta monarquia del Golf, que ha jubilat l'antic Air Force One, ha aixecat una gran polèmica pel conflicte d'interessos i també els dubtes que genera sobre la seguretat del país.
0: Nova polèmica, en aquest cas també, amb Itàlia, amb Giorgia Meloni, el president nord-americà, en una entrevista en una cadena italiana, ha dit que s'ha fet una foto amb Meloni al marge del G7 per pena, perquè ella li ha insistit. La primera ministra l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
13: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
3: La polèmica ha generat una nova crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. El ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita prevista per aquest cap de setmana a Washington.
0: Un xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que mor és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir pel darrere. Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pàncras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
0: En punt un quart de vuit del matí, Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
16: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: Gràcies, Àngels. A tot això de la crònica política, avui també destaca Gabriel Rufián d'Esquerra i Mònica Oltra de Compromís, que reivindiquen la unitat de les forces progressistes davant l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.
3: En un acte conjunt a València, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal dir, proposen fer primàries.
0: València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I mentrestant, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
24: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
25: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat demà al vespre.
0: Més qüestions. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya. La reunió comença a les 10 del matí a Barcelona. Ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats.
3: A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat, el malestar dels docents continua encara latent, perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del maig que han signat els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, al qual s'ha sumat professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant després que en la consulta als docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació.
0: Ha estat una nit llarga a Sabadell i ha estat una nit llarga també per tots aquells que han anat al Sónar. Avui, última jornada del Sónar, que encapçalen els veterans Prodigy. Com a caps de cartell, serà l'endemà d'una jornada amb ball, amb reivindicació i amb creativitat, amb artistes com Skepta, Daito Manabe o Annie in the Hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
1: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Red Rum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre holandès, Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplert a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
0: Un quart i mig de 8 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. Els usuaris, la majoria treballadors amb el sou base, no poden accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, bon dia.
2: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer i descarta trobar una casa.
4: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? ¿Sabe? Son muchas cosas que no... Y un sitio legal, que no molesten, que... Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables... Pues mucho mejor.
2: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
5: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord, responen que serveis socials hi està a sobre.
6: L'informatiu del suplement.
8: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
26: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
9: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la cintra ratllada 0,75 al quilo
7: i l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
13: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
15: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
27: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
15: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
27: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
15: El divan, el valor de la conversa.
28: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
27: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
15: Aquest diumenge a les 9 del vespre. L'informatiu del suplement.
0: Cinc minuts per dos quarts de vuit del matí. El nom propi és el Sabadell.
29: Encara no serà abans. Compte! La rematada del pal! Gol!
0: El Sabadell jugarà la temporada que ve la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0 del Sabadell, el que evitava la pròrroga. Així narrava el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, l'1-0.
29: Pica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada. Gol! Gol! Però què fas?
0: Un golaç descomunal des de fora de l'àrea al principi del partit, crec que era el minut 18, si fa o no fa. El descompte, dos gols més per evitar ensurts, el 3-0.
29: 5 anys després, recupera la pilota, Quadri!
0: Aquí amb la bogeria, perquè hi va haver invasió d'estadi, el partit es va aturar 10 minuts, un caos, en qualsevol cas, fins i tot al final es va reprendre ja amb els jugadors del Zamora entre llàgrimes i va aconseguir el Sabadell el 4-0.
29: Arribarà el quart, Xavi! Gol!
0: Per tant, el Sabadell, equip de segona divisió, 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
30: Bon dia i enhorabona, escapa per aquest ascens del Sabadell. 12.000 aficionats van donar l'escalf necessari a l'equip arlequinat en una nit per al record. Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneko Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, el 3-0, un gol de Quadri, amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0, al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
31: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
30: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
32: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
30: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
33: Sí, no sé què em fotin fora.
34: No, segur que no.
33: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
30: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar també Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la pròxima temporada segona. I l'altra notícia de les últimes hores. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinya ha guanyat per 3-0. Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una altra lesió muscular de Rafinha, una lesió a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos, l'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això l'ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i ha tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, anava guanyant per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. I notícia de fa només una estona al Mundial. La Turquia d'Arda Güler en queda fora, eliminada del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: avui els meus ídols del suplement, Elvis Presley, un home que no necessita cap mena de presentació, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, què tal?
0: La mentida que després de ja algunes temporades fent aquest espai, Elvis encara
1: és que és
0: no
1: li haguéssiu no?
0: dedicat cap reverència com la que mereix, eh?
1: És potser el primer gran ídol. No?
2: Sí, sí, sí.
1: Abans d'Elvis hi havien hagut mini-ídols.
2: El gran, no, però... el primer fenomen fan, diguem, va ser Elvis Presley, abans que els Beatles, fins i tot. Eh?
1: Molt fort, sí, sí.
2: És que és
1: sí,
2: aquests tòtems de la música que costa afrontar, perquè saps que sempre et deixaràs coses i no vols trair una mica tota la seva memòria. Eh?
1: Sí, però avui doncs, hem triat algunes cançons que ens agraden,
2: sí,
1: explicarem
2: correcte.
1: Algunes anècdotes... influències. Escoltarem algun altre Elvis que no és l'Elvis?
2: Hi ha uns quants, eh? A la història de la música.
1: I defensarem una teoria, que és sí, que Elvis segueix viu.

0: El rei del rock, avui Elvis Presley, els meus ídols del suplement. Quina millor manera de començar el cap de setmana, Blai.
1: Sí. Com el vau descobrir vosaltres, l'Elvis?
2: Jo, a través d'una cinta de casset que tenia el meu pare sempre posada al cotxe. Una cinta que no tenia portada, però que recordo
1: era
2: que sempre...
1: Tot, era la... tot Elvis?
2: Era tot Elvis.
1: Ah, sí?
2: Tot Elvis, sí. Una cinta de casset blanca amb una etiqueta verda, que encara la recordo, i no sé on està la portada, mai ho hem descobert, però aquella cinta sempre estava allà.
1: I tu, Roger, com et va arribar?
0: No ho recordo. No ho recordo. La sensació que sempre he anat sentint les seves cançons. Sí que, és a dir, la història de l'Elvis quan va sortir el biòpic aquest, la pel·lícula, la vaig veure i la vaig conèixer una mica millor. Però és allò que sempre... Bé, a més, com que fa tants anys que escolto la ràdio, no?
1: Sí, sí. Doncs mira, parlant de pel·lícules, a mi em va venir per Forrest Gump. És la pel·lícula que més vegades he vist a la vida. I vaig saber qui era gràcies a aquella escena que surt el Forrest Gump de petit amb Elvis Presley, que està a casa seva, i li ensenya a moure la... Representa que el Forrest és qui li ensenya amb ell a moure la pelvis, perquè el Forrest Gump, recordem-ho, tenia aquell problema a les cames, no? I arran de la meva devoció per la pel·lícula, vam comprar a casa la banda sonora, que era un disc 32 American Classics, i la primera cançó era aquest Hound Dog, que em va al·lucinar en el seu moment, i després vaig descobrir que l'original no era d'ella.

0: cinquena us quedeu?
1: Jo em quedo amb la de Big Mama Thornton.
2: No l'havia sentit, quina preciositat, eh?
0: És bestial, eh? I això a mi el que em fa pensar és que Elvis Presley va arribar a ser qui és perquè era un home blanc i un home, clar.
1: I també perquè es movia de la manera que es movia. De fet, era... Bueno, diguem que va despertar... moltes, és que ara no em sortirà la paraula, però diguem que en aquest fenomen de fan incipient...
0: Tenia molts detractors, també.
1: Tenia molts detractors, però també tota una part de la societat més conservadora entenia que els moviments d'Elvis Presley eren que incitaven, doncs, a...
2: al pecat.
1: Al pecat.
0: Sí.
1: I llavors això, les adolescents de l'època, òbviament, es tornaven boges perquè no havien vist mai un home moure's d'aquella manera.
0: Elvis Presley...

0: Elvis Presley és l'encarnació del somni americà, no? Per, claríssimament, un jove de Tupelo que fa una audició a Sun Records, aquell mític, sí, aquell mític segell discogràfic de Memphis, i l'agafen, i la resta és història, i a partir d'aquí va pujant i es converteix en una estrella que va acabar tenint una mansió, Graceland, que encara es pot visitar, que cada dia treu milers i milers i milers de visitants, i que va passar la història com això. El que dèiem abans, hi han hagut altres Elvis després, com per exemple Elvis Costello, que els seus primers managers li van dir no, tu, el teu nom artístic ha de ser Elvis, i fem servir el cognom de la teva mare, Costello, i et fas dir Elvis Costello. I al cap d'un temps, Elvis Costello va triar aquesta cançó com una de les seves preferides, que és de la primera època, per fer-se una idea de com va començar Elvis Presley, i després al principi sentíem el Suspicious Mind, que ja era del final, com va arribar a ser la seva música ja els últims anys.
1: De fet, aquesta cançó, Blue Moon of Kentucky, forma part d'una actuació mítica també d'Elvis Presley de l'any 68, que va ser un programa especial que va fer la NBC a la televisió nord-americana, on van fer com un especial d'Elvis, i Elvis doncs anava cantant tota una sèrie de temes, i cada X temes doncs es canviava de roba i canviava la decoració, no? I d'aquí han sortit imatges molt icòniques, com aquelles lletres d'Elvis, no? Amb neons, per exemple, o aquella escena d'Elvis vestit de tot de cuiro negre, tocant, rodejat de noies adolescents, que és una cosa una mica perversa, diguem, doncs allà va sortir tota una iconografia, i de fet el mateix el cantant de Judas Priest, estem parlant de heavy metal, va dir que una de les seves influències per dir, ostres, jo em vull vestir de cuiro, va ser veure Elvis vestit de cuiro a la televisió.

0: Va, trepitgeu, sisplau.
1: Qui seria el nostre Elvis?
2: Això, bueno, anem a presentar.
1: Que saps, presento
2: això, que em fa molta il·lusió. Això és Miguel Ríos. És una de les primeres gravacions de Miguel Ríos fent una versió de Jailhouse Rock. I perquè Elvis Presley va ser una influència directa de Miguel Ríos i també d'altres grups d'aquí, com el Sirex, per exemple, que van dir, ostres, nosaltres també volem fer això sobre un escenari i tenir fans, no?
1: I aquí afegiria el que jo crec que és el nostre Elvis, que és Peret, perquè recordem que la rumba catalana va néixer a partir doncs, de la fusió del rock and roll de l'Elvis i la música llatina, el mambo i la salsa del Pérez Prado i companyia, no? I a partir d'aquí, amb aquesta fusió i tota la música gitana i tot plegat, va sortir la rumba catalana. Per tant, el nostre Elvis és Peret, però la teoria, el Peret és el muerto vivo, i Elvis està vivo. Elvis és...

0: veure, tècnicament, Elvis podria estar viu. Tindria 91 anys. I si, segons Calamaro, viu a Memphis, doncs potser hi ha un iaio, un senyor que passa per allà, que està vivint allà tranquil·lament, que és Elvis Presley.
1: Jo he fet molta bondat aquests últims anys, eh?
2: Si anem a Memphis...
1: Per compensar tots els excessos.
0: Home, en va tenir molts, d'excessos.
2: Sí, jo crec que va tocar fons i llavors va dir, a partir d'aquí m'he de cuidar, es va fer vegetarià...
0: Segurament.
2: Va fer tai chi i pilates cada dia.
0: Tu creus? Sí. Tu creus? Ostres, te l'imagines? Home, a veure, era un gran esportista, feia karate, arts marcials, va estar... crec que va estar a l'exèrcit, no? També, Elvis Presley, vull dir que era un home... Això que deies abans, no? Un home fet a si mateix, no? Tot el somni americà, doncs té totes les fases.
1: Un altre Elvis, va.

0: deuen ser fans d'Elvis, no?
1: Home, sí, sí.
0: Perquè li van posar Elvis, no?
1: Li van posar homenatge a Elvis Presley. I el que em fa més gràcia del cas és que en els últims anys han sorgit rumors que Elvis Crespo podria ser el pare de Rosalía. Perquè no sé si heu vist la portada d'aquest disc, de Suavemente.
0: No.
1: Té una semblança molt, molt boja.
0: Vaig a buscar-ho ara mateix. Ho dius de veritat?
1: Sí, sí.
2: És un misteri, no, el pare de Rosalía?
1: No, me'n va parlar d'ella. Va parlar d'ell fa poc.
2: Però, vull dir que així com la germana i la mare i l'àvia surten sempre a tot arreu, el pare sempre ha estat com...
1: Sí, sí, a mi em va sorprendre el segon concert del Sant Jordi, que és el que vaig anar jo, va agrair públicament al seu pare que fos allà i tot això.
0: Ara que dius sí que té una retirada, eh?
2: A veure...
1: Mira, mira.
0: Té una retirada, mira.
2: Home, op, carai. No, no, una retirada no, són clavats, perdona. Elvis Crespo, el pare de Rosalía, suavemente.
0: Potser és Rosalía, la mateixa Rosalía fent els discos.
1: No, és la reencarnació d'Elvis Presley.
2: Vinga, va, acabarem amb Elvis. Sí, també un clàssic. Avui sí, l'Elvis de debò.

0: Avui el suplement per començar el cap de setmana amb bon peu, el rei del rock, el rei de tots, avui Elvis Presley, els meus ídols amb el Blai Mercè i l'Olga Balós.
1: Uau! És que estic pensant en Las Vegas ara mateix, eh?
2: En Las Vegas.
1: L'Elvis de Las Vegas.
2: I he pensat en el Bruce Springsteen, que també el podríem haver posat perquè es va dedicar a la música després de veure Elvis a l'Ed Sullivan Show, com tants altres americans que quedaven cada setmana davant d'una tele per veure'l actuar.
1: Podríem anar a Memphis, Blai, a buscar si Elvis està viu, eh?
0: A veure el Pau Gasol o a buscar Elvis encara?
2: A buscar Elvis. Sí, sí, vaig anar a Graceland i també vaig anar a Tupelo, que és on va néixer ell. Em va agradar més.
0: I vas anar expressament per veure, per conèixer la història?
2: No, vaig anar per fer una ruta pel Mississippi, acabar a Nova Orleans, tot això. Del que m'agrada menys, Memphis, va ser del que m'agrada menys de la ruta. Nova Orleans em va encantar. I si hagués de repetir alguna cosa dels llocs que vaig anar relacionats amb Elvis, tornaria a Tupelo, perquè em va fer gràcia. Hi ha una cosa molt petita, i en canvi, Graceland és una animalada turística. No té cap sentit. I a més, només t'ensenya el que et volen ensenyar, per tant, per mi no té cap mena de valor.
0: Blai Mercè, Olga Balós, Elvis Presley, una abraçada per tots tres. Salut.
1: Bon dia.
2: Adéu. Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació.

0: us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La marató de 3cat. La investigació respon.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Bon Preu i Esclat.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
4: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. El començament de la Revolució Francesa en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
5: Trescents grams de paraules.
6: Mig litre d'actitud.
5: Una cullerada de silenci.
6: Dos reflexos de llum.
5: 5 quilos de cadira.
6: I si convé, 150 grams d'ulleres.
5: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
3: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
7: Contes, novel·les, poemes, cançons...
3: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
9: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
10: Bon dia.
9: Tragèdia a la platja de Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
10: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
9: Almenys 5 morts al Líban aquesta nit pels bombardejos d'Israel.
10: Que demostra un fràgil alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban.
9: D'actor principal també Donald Trump, que aquestes últimes hores ha protagonitzat l'enèsima crisi diplomàtica, en aquest cas amb Itàlia, ha desqualificat Giorgia Meloni, que s'hi ha tornat i li ha dit doncs, que no en vol saber pràcticament res. De seguida ens en fem ressò. Pendents a aquesta hora de Bolívia, el país acaba de declarar l'estat d'excepció i ha trets militars al carrer.
10: Ha tret els militars al carrer. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país i han deixat 14 morts.
9: Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
10: Un tren de llarg recorregut i un de rodalies van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
9: Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve.
10: El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a final d'any i no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig.
9: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de la ciutat.
10: Una votació on s'hauran de decantar per un dels 4 aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat.
9: Assemblea de docents aquest dissabte per decidir les mobilitzacions a partir del mes de setembre.
10: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran hi ha la vaga indefinida.
9: El govern recomana facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars.
10: Aquesta és una de les 5 mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat.
9: I aquest dissabte serà l'última nit del Festival Sónar de Barcelona.
10: On hi actuarà The Prodigy, després que ahir ho van fer grups com Skepta, Daytona Naval i Annie in the Hall fessin ballar al públic de la Fira Gran Via.
9: Els esports...
11: Ha rematat el pal! Gol!
9: Els esports del Sabadell està de ressaca després d'ascendir ahir a segona divisió 5 anys després.
10: Els arlequinats es van imposar el Zamora per 4-0 en un partit petit que va acabar amb la invasió del camp de l'afició.
9: Les portades dels diaris Marina Laminos amb la mirada posada en l'inestable acord de pau a l'Orient Mitjà. El diari Ara, Israel, deixa l'acord de pau Estats Units-Iran a la corda fluixa.
12: És el titular d'una portada on també hi ha espai per al sonar, que enceta nova etapa i veiem uns quants joves amb dues noies en primer pla ballant al festival, que és també protagonista a la portada del periòdico. Aquí fotografia de l'escenari durant l'actuació de la nord-americana Kellys, la gran festa del sonar, escriuen, i el titular del periòdico en un altre sentit sentit, el govern insta els pares a teletreballar durant tot l'estiu. La Vanguardia, en titular, també es fixa en la treva a l'Orient Mitjà, apunten que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel i a sota la fotografia central, en aquest cas, és per al rei, Felip VI, i també la princesa Eleonor, amb el vestit militar tots dos, abraçats, còmplices, després de compartir un vol durant la formació militar de la princesa. I el punt avui, la pressió del carrer. Fa 50 anys es van organitzar les primeres manifestacions després de la mort del dictador.
9: A la fotografia, en aquest cas, del rei i de la princesa, protagonista a la premsa editada a Madrid, imatge central del País, de l'ABC, amb menys protagonisme a La Razón i a El Mundo.
12: I pel que fa als titulars, del País, Cuba autoritza la banca privada i elimina els subsidis per la crisi. A l'ABC, sobre aquesta fotografia que deies, parlen d'un vol inèdit reial per completar la instrucció de la princesa. I sobre el cas Plus Ultra, asseguren que càrrecs del PSOE reclamen allunyar-se de Zapatero. A La Razón, Leire Díez es va interessar per Zapatero i va buscar àudios de Villarejo, i al Mundo, la Fiscalia Europea veu nous delictes en l'amic de Begoña Gómez.
9: Àngels, per molts anys, avui bufarà 50 espelmes Albert Postils, Alicia Romero.
13: Jo tampoc tinc una sensació de poder. Faig la meva feina el millor que puc i facilitar...
14: Llicenciada en dret, és diputada del Parlament des del 2012 i des de fa gairebé dos anys és la consellera d'Economia i Finances de l'actual govern de Salvador Illa. El seu nom forma part de la llista de les 100 dones més influents a Catalunya, segons la revista Forbes.
9: 72 espelmes, Ana Rosa Sisquella.
15: Per mi, produir és molt bèstia, perquè això que et dic...
14: És la productora executiva i cofundadora de Goll de Gom, i després d'estar moltes dècades darrere de grans projectes de la companyia, també s'ha posat a dirigir. Un exemple recent és el musical Bye Bye Monstre, pensat per un públic infantil.
9: I 59 espelmes, Nicole Kidman.
16: My analysis of being an actor is rigidity doesn't work.
14: És una de les actrius més prestigioses de Hollywood. Va guanyar l'Oscar a millor actriu quan va interpretar l'escriptora Virginia Woolf a la pel·lícula Aleshores. També està nominada per altres papers com el de cortesana al musical Moulin Rouge o de mare amb problemes emocionals a Rabbit Hole i Lion.
9: Vida social. Putrum, putrum. Marta Ferrer, última nit del Festival Sonar de Barcelona.
17: Sí, ara ho dèiem, el festival tanca una nova edició amb actuacions d'artistes com The Prodigy, que són els caps de cartell i debuten per primera vegada al festival. Serà avui a la Fira Gran Via a partir de les 5 de la tarda. Encara es poden comprar entrades per 99 euros.
9: Els Catarres avui animen el públic de Barraques de Reus.
17: I seran també amb Greta, Dan Peralbo i el Comboi i Partí Peres en la segona nit de festa de la ciutat. Encara n'hi haurà una altra per la Revetlla de Sant Joan. Avui, però, es pot assistir als concerts al Parc de la Festa a partir de les 9 del vespre, i les entrades, que es poden comprar online, costen 3 euros. Estem aquí,
9: avui demà estem allà. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, avui batalla de galls.
17: Entre la Pound Gang i els madrilenys ANB Squad, que compartiran escenari en el que han batejat com el show del segle. Arrenca a les 9 del vespre i encara queden entrades a partir de 17 euros.
9: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
17: La dramaturga Lluïsa Coniller i la directora Carlota Subiró s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui, a funció a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
9: I els amants de la literatura tenen una cita al Quilòmetre Amèrica de Barcelona.
17: El Festival de Literatura Llatinoamericana celebra 5 anys, convertint la ciutat en un espai de trobada entre veus, històries i imaginaris de l'Amèrica Llatina, el Carib i la literatura catalana. Aquest any, sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, el festival posa el focus en la literatura com a forma de resistència davant la violència i la incertesa del món contemporani. Es pot consultar tota la programació a través del web.
9: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Ètica i estètica.
18: Més enllà de ser un home blanc i heterosexual, el Valentí va néixer amb el privilegi de la bellesa. A casa, de ben petit, li deien: amb aquesta cara tan bonica que tens, t'espera una vida sense grans sobresalts. Donades les circumstàncies, en Valentí hauria tingut prou col·locant-se rere una vitrina i cobrar entrada per ser contemplat, com si fos una obra d'art. Però en Valentí necessitava sentir que servia per alguna cosa, que la meritocràcia corria per les seves venes, i va decidir rebel·lar-se contra la seva herència genètica. En Valentí es va fer boxejador. La família va rebre aquella aspiració amb horror. Els aterria la possibilitat que un cop de puny esguerrés un nas tan estilitzat. El temps li va donar la raó a en Valentí. Es va convertir en una llegenda de la boxa. Anys més tard, tants que tenia un net assegut a la falda, va treure l'àlbum amb les seves gestes. A la criatura li va cridar l'atenció una foto. Mostrava el moment en què un gegant rus li etzibava un directe a la mandíbula i en Valentí, en lloc d'aparèixer amb el rostre desencaixat, sortia mirant a càmera, amb un somriure seductor i més guapo que de costum.
9: Música.
19: Et tenim més curta de sang, com un anunci d'estrella, amb un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
9: Vinga, sort que ja estem, hem vingut desperts de casa. Blaini, està, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, Roger.
9: Amb què arribarem avui a les 8?
20: Com sé que ets fan de l'EDM de la dècada passada i de l'autotune, avui arribarem amb aquest tema de Fades i Triguell titulat Sant Joan. El trio de pop i electrònica han unit forces amb el cantant barceloní per crear aquesta cançó que reivindica la nit de Sant Joan com a gran celebració col·lectiva dels Països Catalans.
9: Per si no en teníem prou amb el sonar, doncs avui Triguell i Fades fins les 8 del matí. Salut i ràdio, Blai.
20: Salut i ràdio. Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026. Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla a Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 2 de desembre de l'any 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que a l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
0: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
0: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Ja fa calor, però és que encara en farà més. Som a les portes d'una onada de calor, teòricament ha de començar demà. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Calcem-nos. El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides, amb temperatures de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Jofre Genuer, comencem per aquest dissabte. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs, mira, aquest dissabte ens aproximem a aquesta situació. Per tant, tindrem temperatures que encara no arribaran al llindar, que ja comencen a definir aquesta situació d'onada de calor, però s'hi aproximarà molt. Traduït, avui esperem ja valors que arribin als 39 graus, sobretot al Pla de Lleida, Segrià, Pla d'Urgell, Noguera. En aquestes àrees, avui és molt probable que el termòmetre pugui fins i tot pujar una mica per sobre d'aquests 39, però no arriba als 40. Estarem a les portes, per tant, d'aquest llindar. I en general, a la resta notarem doncs, que la temperatura puja 1 o 2 graus respecte a ahir, que la calor es va intensificant entre els 30 a 35, amb un panorama de cel serè, d'alguns núvols prims. D'aquesta pols segariana, la qualitat de l'aire doncs, cada cop més pobre, va empitjorant, amb aquest to terrós del cel per la presència d'aquesta pols segariana, que també va a més, demà, entre demà i demà passat arribarà al seu màxim. A partir de demà comencen ja a poder superar-se aquests llindars, sobretot entre el Segrià, Noguera i Pla d'Urgell, on ja n'hi ha alguns avisos ja demà de calor perquè es podria arribar a tocar els 40 fàcilment. I sembla que entre dilluns i dimarts doncs, tindrem aquesta possibilitat de superar els 40 en aquestes àrees i en general arribar als 33 a 35 graus en molts sectors del litoral, prelitoral. Per tant, són zones on es poden superar els seus llindars, cada àrea té el seu llindar definit en funció de les característiques geogràfiques i en definitiva tindrem moltes temperatures que superin els 35 a l'interior del territori. Un episodi que sobretot serà característic per la persistència. Són temperatures de canícula superant aquests llindars de calor, però sobretot és la persistència dilluns, dimarts, dimecres i després podria afluixar una mica, però encara en situació de temperatures molt per sobre del que seria habitual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan, amb un risc d'incendi elevat, per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Els detalls del que va passar des de Tarragona amb el Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
1: Es tracta de la primera víctima mortal des que justament aquest dilluns va començar la temporada de bany. A partir de les 9 parlarem amb l'Imma Solens, acompanya avui a la tertúlia, la subdirectora de Protecció Civil, sobre aquesta qüestió i sobre moltes altres, perquè estem a les portes de la primera onada de calor de l'any amb un avís de perill per temperatura elevada que podria superar, com explicàvem, els 40 graus en alguns punts del país i que, a més, tot això coincideix amb la revetlla de Sant Joan, amb els petards, amb les fogueres, etc, etc, etc. Per si tot això no fos prou, també coincideix amb la campanya de sega del cereal, per tant, és un caldo de cultiu perfecte per extremar qualsevol tipus de precaució. Tot plegat és una combinació que, evidentment, pels incendis doncs, és un risc afegit. Aquests dos últims dies ja hi ha hagut una desena de focs en diversos punts del país, a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Els bombers han reforçat el dispositiu preventiu justament en aquesta zona. El Claudi Gallargo és cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, del sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: A les portes d'aquesta onada de calor tornem a parlar d'un clima cada vegada més extrem i noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo encara més extrem. Sovint, però, quan es parla d'aquesta corrent, es fan també previsions catastrofistes com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. A veure, el nostre cap de verificació, Carlos Baraíbar, què hi ha de ser en tot plegat?
6: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no als terminis.
7: Que és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que concorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
6: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
1: De la crònica internacional, pendents de l'alto al foc al Líban, on aquesta nit han mort 5 persones pels bombardejos d'Israel. Per tant, una treva molt fràgil forçada per la jornada mortal de divendres que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El concepte d'alto al foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto al foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto al foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Doncs, mentrestant, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Donald Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat, atenció, Qatar. Aquest era el moment en què Trump baixava per l'escalinata del nou Air Force One per inaugurar-lo després d'arribar de la reunió del G7 encara amb l'antic. El nou avió està valorat en 400 milions de dòlars i ja va aixecar molta polseguera fa un any quan l'emir de Qatar va fer-li el regal en un viatge oficial de Trump. Polèmica sobretot pel conflicte d'interessos que pot comportar aquest regal i pels dubtes que genera també sobre... Un segon, perquè hem tingut un problema amb el programa. Aquest avió, dèiem, 400 milions de dòlars que ha costat. Polèmica, sobretot, pel conflicte d'interessos que pot comportar el regal i pels dubtes que genera també sobre la seguretat del país. En tot cas, Trump ha agraït de nou a l'emir el regal i n'ha cantat les excel·lències.
11: Està considerat l'avió més luxós del món. Probablement no n'hi haurà cap altre d'igual.
1: No tan amable ha estat Trump amb Giorgia Meloni en unes declaracions que han desembocat en una crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. Atenció, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana, profundament molesta, l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
12: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
1: El rebombori ha estat tan gran que el ministre d'Exteriors italià ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia fa uns mesos i compartien una mateixa línia en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen més desavinències entre els Estats Units i els italians. A la primavera, el president nord-americà va criticar Meloni per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Pedro Sánchez ha aprofitat també aquesta oportunitat per solidaritzar-se amb Meloni davant d'un atac de Trump, segons ell, inqualificable. Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Europeu, on ha aprofitat per carregar contra la norma europea que va entrar en vigor fa uns dies per reforçar les fronteres i el retorn de migrants en països de fora del bloc comunitari.
13: Nosotros consideramos que esta solución no va a traer ninguna solución. En primer lugar, pues simplemente va a malgastar recursos económicos y no son muchos los que tiene Europa. Y en segundo lugar, porque traslada un mensaje, a mi juicio, erróneo hacia aquellos países de origen y de tránsito con los cuales lo que tenemos que hacer es colaborar, cooperar.
1: Més qüestions. Notícia de fa pocs minuts. Bolívia ha declarat l'estat d'excepció. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país. L'emergència obre la porta a desplegar els militars pels carrers on les protestes dels últims dies han bloquejat les carreteres i han deixat una dotzena de morts. Tot plegat l'endemà que Rodrigo Paz i els manifestants hagin signat un acord per pacificar el país. El president s'ha compromès a complir les exigències dels treballadors, farts de l'augment del cost de la vida, i també es manifesten contra la benzina adulterada que l'Estat va distribuir i que ha malmès molts cotxes. Un xoc de dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir per darrere. Des de Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pàncras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Un quart de nou del matí, els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic estigués distret quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial contradiu Jonathan Andic i apunta que el fundador de Mango estava aturat i no feia servir el telèfon mòbil abans de caure, tal com va assegurar la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar que el seu pare s'havia quedat enrere perquè s'havia aturat a fer unes fotos i que va sentir un soroll i en girar-se ja no el va veure. Però els Mossos apunten que Andic mai va treure el telèfon de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió i va assegurar que el seu pare només havia fet fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. A partir de les 10 avui al suplement, com sempre, Maica Navarro. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
1: Gràcies, Àngels. Pedro Sánchez, per cert, que haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb aquesta imputació de Zapatero, com dèiem, a qui ha tornat a fer costat pel que fa a la imputació per les joies.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
1: I és que va ser Zapatero qui, precisament, va regularitzar per llei els regals als presidents i li correspon a ell, segons Pedro Sánchez, decidir si torna a les joies. Qui ja es va preparant per un avançament electoral, o per quan arribin aquestes eleccions, és Gabriel Rufián. Ahir a la tarda va fer un acte a València, al costat de Mònica Oltra, en una crida a la unitat de les forces progressistes, diu, per frenar la dreta i l'extrema dreta. Des de València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a la ciutat. Una votació on s'hauran de decantar per un dels quatre aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalán.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
23: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
24: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Doncs qui ja té alcaldable a Barcelona és Aliança Catalana, serà Jordi Aragonès, l'escollit, 33 anys, ideòleg del partit d'extrema dreta, exmilitant d'Unió Democràtica i cosí de l'expresident Pere Aragonès. Sílvia Orriols, l'escollit després d'haver sondejat sense èxit altres cares conegudes.
25: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
1: Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
26: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
1: Amb el curs escolar ja acabat, avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què participaran docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. La reunió, que comença a les 10 del matí a Barcelona, ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debatrà, entre altres coses, com s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs que ve. Entre les possibilitats hi ha una vaga indefinida, vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, i també altres accions de pressió. Recordem que l'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del mes de maig signat pels sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, i al qual es va sumar professors de secundària. L'USTEC, en canvi, el va acabar refusant després que en la consulta els docents guanyés el no. Mentrestant, el govern recomana facilitar el teletreball precisament als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
0: Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compacten les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
1: Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegurava que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
2: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
1: Les propostes de l'executiu van dirigides a empreses mitjanes i grans, de sectors com el financer, el màrqueting o el de les tasques administratives que tinguin tots els processos digitalitzats. La digitalització als llocs de treball té moltes coses bones, però també en té algunes de negatives. Per exemple, la intel·ligència artificial en destruirà molts. Ho ha recordat aquesta setmana a Barcelona el Nobel d'Economia, Philip Aguillon, que alhora ha defensat els beneficis que pot aportar a l'economia la intel·ligència artificial. Lluny de criminalitzar-la, creu que aquesta tecnologia és un dels motors de la innovació que permet fer créixer la productivitat. La nostra companya Núria Har ha pogut entrevistar-lo. Bon dia, Núria.
3: Bon dia. L'economista francès, que l'any passat va guanyar el Nobel, és optimista pel que fa a la intel·ligència artificial. Explica que la tecnologia destruirà llocs de treball, però també en crearà de nous. Segons Philip Aguillon, el que té més futur són els oficis i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
4: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
3: Socialdemòcrata convençut defensa que els governs regulin els mercats perquè els treballadors es puguin adaptar als canvis. Ara bé, hi ha coses que no substitueix la tecnologia.
4: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives. Aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
3: Philip Aguillon ha estat aquesta setmana al Cercle d'Economia, també ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pati a l'Ajuntament de Barcelona.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. El motiu és que la majoria dels usuaris no es poden permetre accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, poca broma. Una xifra que converteix les Balears en la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Caterina Carman Jaume, bon dia.
5: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
5: A Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso.
5: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord responen que serveis socials hi està a sobre.
1: 4 minuts per 8:45, és l'hora de la cultura, avui marcada pel Putrum Putrum. Segur que ho sabeu, però per si de cas, això que sona és Skepta, que ha fet ballar el públic del Festival Sonor de Barcelona aquesta nit passada. Un festival per on també han passat artistes com Daito Manabe o Annie in the Hall, i que avui posarà el punt final d'aquesta edició amb el debut de The Prodigy. L'Hospitalet, donant-ho tot, Marc Ruiz.
27: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime
8: llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre, l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno amb majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi, i a omplir-te a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
1: Gràcies, Marc. Ara una proposta musical ben diferent. Home, cadascú es quedi amb el que vulgui, eh? Ha aparegut una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, que tenia, quan tenia només 22 anys, i conté 7 peces curtes per flauta i per arpa, una combinació poc habitual en el músic austríac. El descobriment es va fer el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins ara, que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria Antonieta, decapitada durant la Revolució Francesa. Aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. El Teatre Acadèmia estrena La Ruta, una obra de Lluïsa Cuniller escrita per la companyia teatral de La Ruta 40. Carlota Subirós dirigeix aquesta història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital, que s'emmarca en la programació del Festival Grec Marta Vives.
9: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cuniller un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial. Quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
10: Tenim la sensació que la comprenem molt, l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra, o sigui, gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
9: A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós-Cuniller i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
1: Segur que molts encara teniu al cap la imatge d'Antoni Gaudí fet amb drons mirant-se la Sagrada Família la setmana passada durant la visita del Papa. Doncs bé, l'empresa que va crear la figura de l'arquitecte Flock Drone Art Studio ha establert a Portugal un nou rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto. També ha establert el rècord Guinness de la fase més llarga escrita amb drons. Flock Drone Art to the whole team here today. 3.097 drons, fins ara el rècord europeu era de 3.050 drons sincronitzats i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de principis del mes de juny. També han aconseguit el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i es converteix en la primera empresa europea a assolir aquestes dues fites, per tant, l'enhorabona. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burroughs, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers. La carrera televisiva de Burroughs és extensa, inclou títols com Will I Grace o The Big Bang Theory, Taxi i també Friends, de la qual va dirigir fins a 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burroughs va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de tele i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. De seguida els esports, el Sabadell ja és de segona, ascens aconseguit després de golejar el Zamora per 4-0, remuntada, bogeria a la nova Creu Alta amb invasió de camp abans d'hora. El Sabadell torna al futbol professional 5 anys després.
11: El suplement, amb Roger Escapa.
12: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
13: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
14: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
17: Líder és el supernúmero 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49 €, t'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25 €, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
18: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
19: Molt.
18: Tan nostre com dir... Posarem llum?
19: A la foscor.
18: O com dir... Aventureres? Aventurers?
19: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
19: Saps que és molt nostre, també?
20: Sou molt bona gent!
18: Xxt, silenci.
19: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
22: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
18: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
19: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
18: Molt nostre.
23: Benvinguts a la millora del dia.
28: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
23: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
29: Hola.
23: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
29: Suposo que ve mare. Hola, mami.
30: Iona, volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
29: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
28: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
23: Anem a repartir berenar.
28: A la tarda de Catalunya Ràdio.
31: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
32: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
33: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
32: Les joguines?
33: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
32: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
33: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
32: A la botiga web i app.
34: Ocasión Plus.
35: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
28: Catalunya Ràdio.
36: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
37: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
38: De fet, no sóc catalana.
39: Ah, no ets catalana.
37: I tenies el somni de ser catalana.
38: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
37: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
38: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics... Dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
40: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
28: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escap.

0: El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol.
1: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol!
0: El Sabadell és de segona després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0, el gol que feia possible ja la remuntada, el que evitava la pròrroga, amb la narració fantàstica del Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Gran decisió ahir de fer aquest partit al canal principal, a Catalunya Ràdio, no a través de l'exclusiu, perquè és que el seguiment era total. El feien també per Esport 3, el podíem sintonitzar a Catalunya Ràdio, però, evidentment, avui també volem recuperar els gols. Com es van sentir a Ràdio Sabadell el company Sergi Garcés? Atenció.
2: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca... Ah, Escudero, el pal, el rebot! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Felicitats al Garcés per la part que li toca, a l'Adrià Royo, al Pau Vituri i tota la colla, perquè realment el dia d'ahir devia ser espectaculars la nit i segur que aquesta hora encara no han anat a dormir. Els anirem despertant i saludant al llarg d'aquest suplement. Així vivíem l'1-0 a Catalunya Ràdio.
3: Pica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada.
1: Gol! Gol! Però què fas?
0: Golàs descomunal des de fora l'àrea, minut 18, i així el vivien a Ràdio Sabadell.
2: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I atenció al descompte. Comparem l'estat de les veus i de l'eufòria. Dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
1: 5 anys després.
3: Recupera la pilota. Quadri, Quadri, Quadri, Quadri! Gif, gol! Ara sí! Ara sí! Ara sí!
0: Quin gran descobriment el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio amb aquesta narració meravellosa. A Ràdio Sabadell el 3-0 es va viure així.
2: La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol! Que se'n va sol! Quadri contra el porter! Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Aquí s'estaven fotent gin tònics ja. El 4-0.
3: Arribarà el quart, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi! Gol! El quart del Sabadell!
0: Això va ser després de la invasió de camp, que el partit es va aturar durant 10 minuts. Vestidors, nervis, que si es cancel·lava, que si s'anul·lava, els jugadors del Zamora ja plorant perquè ja veien que no tenien res a fer, i el 4-0 va arribar doncs enmig d'aquest estat d'eufòria, de nervis, del Zamora ja arrossegant-se pel camp. A Ràdio Sabadell el colofó va ser així.
2: La pilota cap al cel, la lluita a la defensa del Zamora, la vol dormir amb la cuixa, ara s'equivoquen, li regalen la pilota a Xavi Moreno, sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: És que m'està escrivint la meva dona, això ho explico, perquè que diu que té la pell de gallina, de sentir-nos i sentir els gols. Jo he de dir que, a veure, és que jo ara quedaré com amb molt mal sabadellenc, perquè la mitja part vaig anar a dormir, perquè sóc una persona molt responsable. El que passa és que a les 3 del matí els veïns han fotut un xivarri, un terrabastall tan descomunal que m'han despertat. I petards tota la nit a Sabadell. En fi, una cosa desmesurada. Avui, al llarg del programa, d'aquí una estona, el president del Sabadell, que m'han dit que no ha anat a dormir, a veure si l'alcaldessa també la podem despertar i saludar. I després, més tard, més a l'hora del magazín, cap a les 12, el Toni Padilla, el Carles Fiter, la Rosa Rodon, tres amics arlequinats que fa una pila d'anys que viatgen junts amb l'excusa gastronòmica pels camps de l'Estat, fent-se homenatges gastronòmics i, evidentment, animant el Sabadell. D'aquesta manera, el Sabadell aconsegueix l'ascens a segona 5 anys després. Albert Benet.
4: I el resum seria que a Sabadell tothom sense dormir, menys Roger Escapa, que se'n va dormir, no, escolta'm, com les gallines,
0: Com les gallines. És que, a veure, 7 hores de programa, si no, no les aguanto,
4: Tothom a la nova Creu Alta, menys Roger Escapa. 12.000 aficionats que van impulsar el Sabadell en una nit per al record. Aquest gran gol de Javi López Pinto a la primera part, minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar aquest 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, aquest 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts, i després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 definitiu al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
4: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
6: Solo nosotros sabemos lo sacrificio y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todos de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
0: Tu diràs Bonaldo, el bo d'en Bonaldo, amb la veu més que emocionada.
4: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
7: Sí, no sé què em fotim fora.
8: No, segur que no.
7: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
0: Ferran Costa, que he vist que té 31 anys, és del 94, poca broma, l'entrenador del Sabadell, un mèrit enorme, un equip que venia... És a dir, venia d'un ascens ja. Estaven a segona ref, aquest any primera ref, l'any que ve segona divisió. A veure com aguantem tot això. En qualsevol cas, un mèrit extraordinari.
4: I te'n vas anar a dormir? No vas anar al camp? Aniràs a la rua avui o no?
0: Sí, estic per rua, sí. Avui a les 7 als carrers de Sabadell, evidentment, l'ofrena a l'Ajuntament, suposo.
4: A partir de les 7,
0: eh? No, és que l'any passat em van dir que la rua aquesta va ser... És que m'han... que els, evidentment els jugadors tenen ganes de celebrar-ho i quan arriben ja a saludar i fer l'ofrena a l'alcaldessa, doncs n'hi ha més d'un que hi veu doble ja. I va. Tens alguna urgència, estàs en algun lavabo... Sí.
4: Doncs això serà a partir de les 7, eh? A partir de les 7 Sabadell
0: regues celebrarà... Regues les plantes... Saps? Aprofites, dius, mira, aquest gerani...
4: Exacte. Suposo que ja hi has caigut, però l'any que ve hi haurà un Sabadell-Girona,
0: sí,
4: a la segona divisió. I hi ha una notícia al voltant del Girona, la va avançar la cadena SER, la va poder confirmar també Catalunya Ràdio. Tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve. Mm.
0: Rafinha, notícia de matinada. S'ha lesionat al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció caranyina ha acabat guanyant per 3-0.
4: Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat

0: d'hoquei patins.
1: Després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit i amb remuntada inclosa perdia el descans per 0-1.
0: I el Barça de bàsquet juga avui el segon partit de la final de l'ACB contra el València.
1: Recordeu que el Barça l'afronta amb un 1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després d'aquella victòria tan gran a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, us hem d'explicar que finalment el base Mike James no reforçarà el Barça de bàsquet la temporada que ve. El mateix base nord-americà ha trencat el preacord que tenia amb el club.
0: Joan Anton Català, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
2: Quan s'amagui el sol, sobre l'horitzó de Ponent, continuem tenint els molts brillants Venus i Júpiter, amb Mercuri, que ja és molt difícil de veure, anem anat parlant, i a l'alba, el pàl·lid Saturn, que cada dia s'eleva una mica més, sobre l'horitzó est. Recordem que demà, diumenge, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Almenar, al Segrià.
2: A les 6:22.
0: I a quina hora es pondrà?
2: A les 21:35.
0: Gràcies, Joan Anton.
2: A tu.
0: Temperatura al Manar a aquesta hora, Jofre Genoer.
3: Bon dia, doncs ara mateix tenen 18 graus, el termòmetre que toca a fons a la matinada, encara amb valors bastant agradables en molts indrets de l'interior del país, però de fet cada dia hi ha més valors tropicals que no baixen dels 20, i a Barcelona, al cor de la ciutat, al barri del Raval, que el termòmetre doncs, ja queda a les portes del que en diem nits tòrrides, és a dir, que el termòmetre no baixi dels 25. Avui, 24. Aquests valors arribaran al llarg d'aquests propers dies de manera puntual, però sobretot aquests valors tropicals per sobre dels 20 en moltes poblacions, no només de la costa i el peritoral, sinó també de l'interior. Bé, la primavera astronòmica s'acomiada avui i ho fa amb un ambient de ple estiu, amb unes temperatures que guanyen alguns graus més respecte a ahir, i amb un termòmetre que, si bé el valor més alt d'aquest any són aquests 39,5 de finals de maig a Vinebre, doncs avui tornarem a acostar-nos en aquesta xifra, a prop dels 39, 39,5, puntualment almenys cap al Pla de Lleida, i a les portes dels 40 graus que sembla que arribaran al llarg dels propers dies a partir de demà, sobretot amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que a més amb persistència pot durar fins Sant Joan, almenys amb aquests valors extrems que superin els d'una onada de calor en moltes poblacions, i també els de 40 graus, com dèiem, al Pla de Lleida. Tot plegat amb bonança, núvols prims, ambient enterbolit, pols sahariana, que també va arribant cada cop més, obrint més la qualitat de l'aire, i només en el Pirineu s'esperen algunes nuvolades. De moment, poca cosa, potser guanyin una mica més de terreny amb la mateixa calor a partir de demà i entre dilluns i Sant Joan.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. I una actuació sorpresa de la Bomba. Bomba. Ha arribat l'estiu. Ara. Bé, ja en tindríem prou.
4: Cada vegada que Infantino ha visitat el tram de manera servil a la Casa Blanca, crec que aquesta parella, que jo anomeno Tramfantino, ha protagonitzat les escenes més amoroses al despatx oval des de la beca d'una tal Mònica Lewinsky durant el mandat de Bill Clinton.
0: No saps el que t'estàs perdent a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, Pep.
5: Bueno, no sé, perquè estàveu parlant de blanquejaments anals i de no sé què. Jo aquí vinc a parlar d'orxata i no sé què, saps?
6: Llavors, quan un pensa que rodarà un anunci amb Estrella Damm, pensa que allà hi haurà Los Hijos de Dennis Hopper. Tot el rodatge era super saludable, que és una cosa que em va impressionar i cosa que trobo que va ser molt positiva, perquè a mi si em donen xispa, soc metge curta. Què
7: passa? El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 20 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Rodrigo Paz.
1: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción.
2: El president de Bolívia ha decretat l'estat d'excepció a primera hora d'aquest matí, després de setmanes de protestes. Rodrigo Paz i el principal sindicat havien signat un acord per pacificar el país, però el moviment indígena dels pagesos, afins a Evo Morales, mantenen els bloquejos de les principals vies.
0: Més noms propis, Pedro Sánchez.
3: Se lo voy a decir muy claramente, a ver.
2: El president espanyol insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve, ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les. En tot cas, descarta un superdiumenge electoral coincidint amb les municipals i autonòmiques del 2027.
0: James Burroughs.
2: Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera, el 55.
2: Les mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat del govern, i una d'elles és facilitar el teletreball. Mentrestant, el govern recomana facilitar-lo justament als empleats amb fills durant les vacances escolars, ara que ja han començat.
0: 1.700.
2: Euros, el que val de mitjana un lloguer a Balears i que la converteix en la comunitat més cara de l'Estat. Per això es multipliquen els assentaments de caravanes per viure-hi.
0: 3.097.
2: Drons. És el rècord que ha assolit l'empresa que va dissenyar els drons amb la imatge d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa. Doncs bé, ha assolit el rècord europeu de vol simultani de drons sincronitzats que l'han superat aquesta nit a Portugal.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 20 de juny, però en aquest cas de l'any 2011, Ricky Rubio va explicar al Catalunya Vespre per què deixava el Barça de bàsquet per començar una aventura als Estats Units. Va posar rumb als Minnesota Timberwolves de l'NBA.
4: M'han dit en tot moment en què compten amb mi, en què volen que estigui ja per ser una peça important en aquest projecte que tenen. I jo estic
0: agraït. Ricky Rubio es va convertir en el cinquè català a debutar a l'NBA. El primer fer-ho va ser Pau Gasol i li va dedicar aquestes paraules.
5: El canvi va ser bastante, bueno, de contraste. Creo que no está acostumbrado a una ciudad como Minnesota, pero bueno, como me pasó una vez cuando fui a Memphis, allí vas pues para perseguir un sueño, una aventura.
0: Ricky Rubio va debutar a l'NBA el 26 de desembre del 2011, va ser escollit segon millor rookie de l'any. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des de la platja del Masnou, des del Pavelló Olímpic de Badalona o des de la benzinera que regenten els vostres cunyats, els germans Gasoil.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Estem de vacances ja, pràcticament. Diari Ara. La Núria Orriols analitza quins escenaris electorals té el cap Pedro Sánchez, que s'ha obert per primera vegada a no esgotar fins al final aquesta legislatura. Marina Laminos.
7: Sí, tres escenaris, bàsicament. El primer, que és presentar uns pressupostos expansius amb molta despesa social com a carta de presentació d'alguna manera a l'electorat, bàsicament per poder dir això és el que vull fer, però de moment no puc. Segon escenari, convocar eleccions generals després de les municipals i de les autonòmiques perquè la campanya enganxa així el PP fent pactes amb Vox per governar, per exemple, a municipis i d'aquesta manera doncs, poder-se erigir ell com l'alternativa a un govern de dreta i extrema dreta. I tercer escenari, convocar els comicis 4 anys després de les eleccions del 23 de juliol del 2023 amb la data màxima del 19 de setembre del 2027. Són bàsicament les tres alternatives que s'han obert després que el president espanyol hagi admès que presentaran pressupostos el 26 i que hi haurà eleccions el 27.
0: Un futur electoral marcat pels casos judicials que envolten el PSOE i Pedro Sánchez. Sobre un d'aquests casos, el cas Plus Ultra, escriu Isabel García Pagán a La Vanguardia.
7: El PSOE conté la respiració perquè Zapatero demana confiança i temps, però el ritme del jutge i les estratègies dels investigats imposen uns terminis incompatibles amb les necessitats polítiques de Pedro Sánchez. I tot això, quin panorama electoral deixa, es pregunta? Doncs, més enllà de tots aquests moviments que pot fer el president espanyol i que ara repassàvem, el PP, per la seva banda, busca fórmules per castigar-lo sense jugar la carta de la moció de censura perquè és una carta perdedora. Junts i el PNB demanen eleccions, però ho fan amb tacte. Això sí, Junts pot castigar Sánchez i impedir que els pressupostos arribin al Congrés i els juntaires, de fet, ja han tombat les previsions del govern espanyol 2 vegades aquesta legislatura. Per tant, els terminis s'escurcen per a un Sánchez, escriu Pagán, que necessita que José Luis sigui fort, encara que no vegi la llum al final del túnel judicial.
0: El Nació, Jordi Bianchotto, analitza un dels fenòmens musicals del moment. En fi, És Quevedo, el cantant canari que aquesta setmana ha venut totes les entrades dels 8 concerts que farà l'any que ve al Palau Sant Jordi. Pianchotto es confessa sorprès.
7: Sí, diu que no hauria pensat mai que el canari tingués aquest poder de convocatòria, però que s'estan veient coses que fins ara no havien vist mai. Les promotores han aconseguit que comprar entrades sigui una qüestió de vida o mort, fent jugar a favor seu aquest concepte del FOMO, que és la por de perdre's alguna cosa. Doncs sobre això, Bianchotto reclama que no s'infantilitzi els espectadors, que la gent ha de ser lliure d'escollir si compra o no unes entrades, que la gent, de fet, ho és, i que si decideixen comprar entrades per al Palau Sant Jordi i no per a sales petites, el que no podem fer simplement és culpar el sistema, perquè això seria tenir, diu, una noció infantívola de la vida. Llegeixo. Són persones fetes i dretes, reclama, i si tanta gent ha comprat entrades per a un concert de Quevedo, potser no és perquè són tots un ramat de béns, sinó per altres raons que hauríem de procurar entendre si no volem que la realitat ens passi per damunt.
0: Al The Economist, Albert Postils es pregunten quina és la fórmula de l'èxit per guanyar un Mundial, una anàlisi que va més enllà del futbol.
3: Des del 1930, més de 80 països han participat en 22 Mundials, però només 8 han aconseguit aixecar el trofeu. En la seva anàlisi, el diari descobreix que els factors més influents són 4. La riquesa del país, la població, l'estatura, de fet l'alçada òptima és el 1,81 m, i la geografia. Cap factor és decisiu per si mateix, tot i que el més poderós és la geografia i la cultura esportiva que això comporta. L'anàlisi també explica que el camí més ràpid per millorar com a selecció és la importació de talent. Per exemple, al voltant de la meitat dels jugadors del Senegal són fills d'immigrants senegalesos principalment nascuts a França, i el 96% dels integrants de Curaçao són nascuts a l'estranger. A propòsit d'això, una part del fracàs de la selecció italiana, que no s'ha classificat pels últims 2 Mundials, podria atribuir-se, llegim, a les estrictes lleis de ciutadania que impedeixen a molts migrants jugar amb la selecció.
0: Obrim també els diaris esportius, avui en portada mercat de fitxatges en clau Barça.
3: A Mundo Deportivo titulen "Jo fitxaria Julián Álvarez". Diversos jugadors del Barça veuen l'argentí com el reforç ideal perquè portaria un plus de qualitat a la plantilla. A l'esport, segon fitxatge. El diari assegura que Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander de 19 anys, firmarà pel Barça abans del 30 de juny. A Madrid, portades en clau mundial. Cuidadito, exclamen el Marca, fent referència a l'Aràbia Saudita, la selecció a la qual s'enfrontarà Espanya demà en la segona jornada de la fase de grups. I a l'AS llegim "Sensació mundial", acompanyat de la imatge de Michael Olise, futbolista pretès pel Madrid i que, segons el diari, és el jugador més desitjat del Mundial.
6: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, a les portes de Sant Joan, amb onada de calor en marxa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i just després...
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. O sigui, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
0: No sabem... Tu confies que la sabràs?
8: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem, ens hi acostarem tant com puguem, espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no...
0: Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui un retrat de la família a través de la veu del germà de l'Helena, del fill del Joan Jubany i Char, Joan Jubany i Lorente, avui al suplement. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa, que avui ens porta fins al riu Congo amb les seves aventures. De l'ascens del Sabadell, de seguida despertarem alguns sabadellencs il·lustres, però és que, més cap al migdia, també tres amics de tota la vida que s'han passat els últims anys voltant per l'estat, seguint el Sabadell i fent grans àpats. Toni Padilla, Rosa Rodón i Carles Fiter, avui aquesta passió, però ara a aquesta hora em consta que estan dormint. També coneixerem la història del president del Sabadell. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Avui hi sumem Mercedes Milà, tota una icona de la tele. I acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
10: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
14: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
15: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
16: Ho hem aconseguit!
17: Sí!
15: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3Cat.
16: Visca!
18: Visca!
15: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
16: A volar!
19: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
20: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
21: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
22: Et demanarem fer mateix.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
24: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
0: Són les 9 del matí.
6: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Més enllà del Sabadell, de Giorgia Meloni i de Donald Trump, la setmana ha tornat a tenir tres noms propis: José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez i Begoña Gómez. L'expresident del govern espanyol va arribar dimecres a l'Audiència Nacional amb un somriure, el mateix que tenia quan governava, però a dins va constatar que el jutge Calama no deixarà d'arrossegar l'os que ha trobat entre joies, suposades comissions i l'ombra del tràfic d'influències. Serà feina de la justícia determinar si al darrere de les activitats de Zapatero hi ha traces de delicte, però de moment la dimensió del cas continua escalant amb les filles de l'expresident imputades. No hi ha dia que a Madrid no hi hagi una nova imputació, un nou sumari, una nova sospita, un nou fil per estirar. Segurament per això aquesta setmana Sánchez ha obert per primera vegada la porta a no esgotar la legislatura fins a l'estiu del 2027. Quin seria el guió? Presentar els pressupostos a la tardor i, si el Congrés els tomba, que és el més probable, anar a unes eleccions a principis de l'any vinent. Una jugada que el PNB compra i que, en el fons, serviria a Pedro Sánchez per no allargar el suplici més del compte. Sobretot ara que el jutge Peinado ha decidit obrir una peça separada contra Begoña Gómez, la seva dona, per suposades irregularitats vinculades amb fons europeus. Hi ha instruccions tan grandiloquents que, si no són immaculades, només són gasolina a favor dels investigats. En el fons, Pedro Sánchez surt d'aquesta setmana amb les mateixes esgarrinxades que ja tenia quan va entrar. Sap que el cas Zapatero no morirà, més aviat al contrari, que el jutge continuarà perseguint la seva dona, que el seu germà espera sentència i que el Congrés fa temps que ha perdut la majoria. Què passarà si l'imputen a ell o s'imputen al PSOE com a organització? Potser no el salvarà ni la millor versió del manual de resistència, però mentrestant, que ningú almenys tingui. Només Felipe González ha estat més anys que ell a la Moncloa.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: També ens acompanya l'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Bon dia, Imma.
3: Bon dia.
0: I benvinguda. Sempre ens saludem per telèfon, però avui la volíem aquí a l'estudi perquè tenim molts focus oberts i tindrem temps de parlar de tot plegat. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Però és que abans us he de demanar res. 10 minutets. Però que si no escombro una mica cap a casa avui, em maten. No puc tornar. D'acord?
2: Què ha passat?
0: Què ha passat?
4: Cantem, cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors.
0: No te la saps, Eduard?
5: No. Però això de la joia indefinida m'ha molat.
2: Què és, la festa major de Sabadell o algo?
0: Puja, puja. L'Imma Soler, és de Sentmenat o...?
3: Sí,
0: de Sentmenat. A veure, per tant, Sabadell més o menys ja saps de què va.
3: Allà al costat.
0: Saps com de passat som, quan en tenim una de grossa. Em consta que el president del Sabadell no ha dormit. És a dir, el partit va ser les 9 del vespre, es va allargar, perquè invasió de camp tota la pesca, però encara no ha anat a dormir. Pau Morilla Giner, president del Centre d'Esports Sabadell. Bon dia i l'enhorabona.
6: Bon dia i enhorabona a tu també.
0: Doncs escolta'm, molt bona veu, president.
6: Bueno, sí, encara la conservo. La nit ha estat jove, però no tant per mi, perquè jo no he anat de festa com els jugadors i els tècnics, però sí que he estat a casa revivint i veient sortir el sol. Tot molt poètic avui.
0: Ara tens sensació que et digui bon dia o bona nit, què prefereixes?
6: No, bon dia, bon dia. Ja hem canviat de dia i sí, sí. I serà el dia llarg, perquè avui, com saps, la farem grossa a la ciutat.
0: Jo tinc veïns que a les 3 del matí encara tiraven petards, vull dir que ha estat difícil conciliar. Tot això és culpa vostra.
6: Sí, sí, és una culpa en positiu. Estem molt, molt contents. Jo sóc de la ciutat com tu i és, bueno, és meravellós. És meravellós. A vegades no surten bé les coses, però quan surten bé i el treball té premi, és molt gratificant.
0: M'han dit que ens has demanat aquesta cançó. A singer in a smoky room. I smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. És el Don't Stop Believing, no deixeu de creure, que era la banda sonora d'alguna manera d'aquest ascens, no?
6: Sí, sí, sí, clarament. Primer, al final, tot comença per manifestar o visualitzar el que vols i, evidentment, tenir la humilitat de treballar. Els somnis, sempre ho diem al Sabadell, els somnis no somien, es treballen. I bueno, doncs molt, molt content. És una cançó que crec que representa molt el sentiment arrequinat, l'essència nostra, i que ens ha acompanyat. A mi m'ha acompanyat.
0: És molt sonat el que ha passat. L'any que ve tindrem un Sabadell-Girona, el Sabadell ha pujat a segona divisió, però és que clar, és que el Sabadell ja venia de pujar de segona ref a primera ref, per tant són dos ascensos consecutius. Com t'ho expliques?
6: Una combinació de moltes coses. Ambició, no ens hem posat mai objectius, els agrada molta gent dir, no, aquesta temporada l'objectiu nostre és molt a curt plaç, millorar cada dia una mica més i ser la nostra millor versió i arribar on arribem. Tenir la humilitat, perquè al final sabem que no som un equip de pressupostos enormes, però sí que tenim la gent que ens ha acompanyat i els processos, i fent coses que potser no són tan habituals al món del futbol, ens ha ajudat molt, i evidentment la ciutat. Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat, i quan demostrem que podem competir amb moltíssima gent i que no tenim res a envejar al barri marítim.
0: El barri marítim, provocant aquí, El barri marítim de Sabadell, que no deixa de ser Barcelona. Home, aquí tens uns quants barcelonins il·lustres, com és el Jaume Clotet, com és l'Eduard Voltes.
6: Sí.
0: Vull dir que
6: sí.
0: Per t'agrada... Una cosa...
6: I és amb molt de carinyo.
0: Sí,
6: és
0: amb molt de carinyo. Amb molt de carinyo i amb molta autoestima, que això és una cosa que els sabadellens sí que tenim. Som bastant insuportables, tenim l'autoestima pujada, no,
6: sí,
0: president?
6: Sí, sí, de fàbrica.
0: I no ens calen padrins, bàsicament, seria una
6: no,
0: mica...
6: No, ens calen, no, ens miren mirem al mirall i estem molt contents amb la imatge que ens,
0: d'haver-nos conegut,
6: ens diu el
0: sí.
6: mirall.
0: Podem totalment. Ser fins i tot insuportables. Escolta'm, Pau, clar... veig que l'entrenador té 31 anys, que és una fita històrica. Com se sosté sí. també econòmicament aquest repte? Perquè ara el que ve doncs, és travar un equip nou, una categoria nova, l'entrenador es manté. Crec que hi ha un inversor americà, no?, aquí, que ha posat calés també aquests últims temps. I el repte també sí. entenc que és social, econòmic i esportiu.
6: Absolutament, i ho has clavat. Són, perquè un club funcioni bé... La part esportiva ha de funcionar bé i necessita gent molt bona, com el director esportiu, el Lucas, el Ferran, processos establerts i autoexigència. Però també la part econòmica, la part social. La part econòmica, jo vaig, de fet, venir al club per reflotar-lo, perquè el club ens desapareixia. Era un Lleida 2.0 de manual, però ho vam aconseguir i sí, amb companys nous de viatge i l'Adam Rothstein, que és aquest inversor americà, colze a colze amb mi, l'hem tirat endavant. La part social és importantíssima i jo quan miro enrere, al final pujar sempre és molt maco, però pujar en un moment on jo crec que la ciutat està molt identificada amb el club, el timing és perfecte.
0: Fem un exercici tots plegats. Tanquem els ulls perquè ahir també va ser un gran dia de ràdio. A Catalunya Ràdio vam oferir en directe aquest Sabadell-Zamora amb tantíssima emoció, amb invasió de camp, amb aquests 4 gols, amb l'1-0 que eren nervis perquè volia dir pròrroga. I doncs a través d'Esport 3 també es podia sintonitzar el Totgira amb una narració meravellosa que va fer el Francesc Ripoll i que el 2-0, que era el gol que certificava aquest ascens i estalviar-te la pròrroga, va sonar així.
1: Encara no serà abans, compte, la rematada al pal, gol! Eneco! Eneco!
0: Així ho vivíem a Catalunya Ràdio. A Ràdio Sabadell, el Sergi Garcés, que és un històric mític de fa una pila d'anys.
3: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca, Escudero, el pal, el rebot, gol, gol, gol!
0: Aquest és el Sergi Garcés. Tornem a Catalunya Ràdio. L'1-0, minut 18, un golaç de fora de l'àrea.
1: Pica el corna a Stals, el fa en curt. Aviam la jugada. Però què fas?
0: Francesc Ripoll, David Clopés i tota la colla de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. A Ràdio Sabadell...
3: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi!
0: O sigui, a aquesta gent els hi canvia la vida, perquè el Sergi Garcés les ha vist de tots colors, president, sí o no?
6: Sí, i tant. Les hem vist tots plegats de tots molts colors. És un moment que recordarem sempre. És meravellós. Estic ara mateix al cotxe i la gent em mira al voltant dient aquest senyor deu estar fumant alguna cosa. Estic contentíssim. Sí.
0: Una pregunta, per què no has dormit avui?
6: Perquè no he pogut dormir. No he pogut. Vaig arribar tard del camp, vaig sortir directament a casa. La resta de gent amb més estàmina que jo doncs va trencar la nit la sabadellensa, però jo vaig arribar a casa a 2 o 3 i revisant missatges de molta gent doncs m'han passat un parell d'hores i després ja vaig veure que el sol havia de sortir i que seria molt poètic sortir al jardí i pensar en aquests 2 anys de suor, llàgrimes i sang.
0: A veure, els tertulians del barri marítim de Sabadell, que es donin per al·ludits, si voleu aportar alguna cosa, si voleu criticar, jo crec que és el moment, és el dia.
5: No, home, no. A l'inrevés, jo una cosa que volia dir és que a mi em posa molt bon humor veure gent contenta, no? I la veritat és que del Sabadell no en sé res. Del barri muntanyenc de Barcelona, diguéssim, no en sé res. Del club, dels jugadors, no sabia que tenia un president tan jove, no sabia res, val? I avui estic descobrint tot un món que em sembla meravellós, que per això està a la Ràdio Nacional. I content per tots vosaltres, tu, de debò.
6: Moltes gràcies, convidadíssim, esteu tots
0: a la Nova Creu Alta. De pet a la Llotja. Jaume, tu que ni t'agrada el futbol ni et deu agradar Sabadell.
7: No, Sabadell m'agrada molt. Hi ha molta gent de Sabadell, o almenys els que sou de Sabadell, us moveu molt, esteu per tot arreu.
0: Bueno, perquè,
5: sí,
0: perquè, perquè
5: els de Sabadell
0: tenim
5: de
0: molts micròfons, home, sí, començant per aquesta casa, de dilluns a diumenge, al matinal, estem amb la Torre Sabadellenca.
7: I he dit al president una frase que m'agrada molt, que diu: Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat. I a mi m'agrada molt, en un país com el nostre, hipertrofiat per una gran capital com és Barcelona, que hi hagi ciutats que juguen la Lliga Mundial, no? Tenim la frase famosa de Reus, París, Londres, i, per exemple, tu vas ara per Londres i hi ha un edifici que posa Sabadell House, que és l'antiga seu del Banc Sabadell, a Londres, tranquil·lament esculpit en pedra. Doncs a mi aquestes ciutats que van pel món sense fer-se perdonar res i amb la cara ben alta m'agrada molt, i per tant doncs, felicitar a tothom de Sabadell, a tu el primer, a Roger i a tothom, els meus amics, ben guanyat, evidentment.
0: Jo no he estat un bon sabadellenc, ho he de reconèixer. Home, ja ho he explicat a primera hora, que me'n vaig a dormir la mitja part i a casa una mica més i m'acribillen.
7: Home, posa el programa sí, al matí.
0: No, t'he de dir que Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat, el que passa és que on ara mateix tothom dorm, perquè estem intentant despertar tothom, i aquí tothom telèfon apagat, cosa que vull dir, tenen excusa perquè la nit està molt llarga.
7: Estàs tu intentant despertar
0: estem
7: tothom.
0: Intentant despertar, però avui ni l'alcaldessa a aquesta hora. Després els anirem saludant al llarg del programa. Olga.
2: Bé, jo hagués agraït que aquesta notícia me l'haguessis donat ahir durant el partit, perquè era un bon dia per anar a sopar a Sabadell. Ja saps que jo aprofito les grans fites esportives per sopar amb tota la tranquil·litat del món. En qualsevol cas, jo sí que conec una mica més Sabadell. No gaire, tampoc. No ens fem il·lusions. Quan t'escoltava mentre es venia, dic: ostres, que avui parlem del Sabadell. No em dóna temps de prendre amb l'alineació, no em dóna temps de saber una mica més.
0: Tranquil·la.
2: Dic, bueno, és igual, escolta, en farem el que podrem, i el que podrem és, i això sí, reconèixer la quantitat de, que crec que tu ho has fet també, i és important, la feina que fan des de fa molts anys a Ràdio Sabadell, que crec que és, en fi, un lloc...
0: Bé, per allà hi han passat tots,
2: tots,
0: no?
2: Tots, o sigui, absolutament
0: mira,
2: tots.
0: Començant pel Ricard Ostrell, el Xavi Bundó també hi va anar, la Laura Rossell també hi va anar, evidentment un servidor.
2: Sí.
0: Vull dir que han estat una gran escola, l'Aleix Parisser...
2: Sí, sí, molta gent, molts professionals. Jo, el que sí li vull fer és una pregunta, si em deixes el president, perquè m'agradaria saber a nivell econòmic quin significat té que un club com el Sabadell pugi a segona. És a dir, això es nota molt?
6: Sí, sí, es nota molt. De fet, a la piràmide del futbol a Espanya, el canvi de la primera federació, que és la tercera divisió... Sí.
0: Hem perdut la
6: primera divisió, que és on acabem pujar, la Hypermotion, sí. És on realment hi ha el canvi transformacional, sobretot pels drets de televisió. Els clubs sempre volem generar recursos en altres coses, i a Sabadell sí que estem fent coses molt diferents per generar aquests recursos, però inevitablement avui dia la televisió mana molt. A la primera ref, que és on hem estat, és molt deficitària, sobretot perquè els drets de televisió són absolutament mínims, no es negocien bé, i és un entorn excessivament deficitari. A la segona divisió, com els drets de televisió es negocien juntament amb la primera divisió, tots els clubs reben un mínim de 7 milions i mig d'euros. Això és anar de la nit al dia, i bueno, per nosaltres és el començament. Volem fer un projecte sense, com dic sempre, pensar en on volem arribar, però sobretot en com volem fer les coses, i des del punt de vista de generació d'ingressos, els drets televisius a nosaltres ens canviarà la vida.
0: Un segon, que el personal es comença a despertar. A veure, el Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
8: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
0: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
8: Bueno, és que ahir, perdoneu, tenia casament a les 6:15, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i, bueno...
0: Un moment, anem a poc, un moment. Tu et vas casar ahir?
8: No, jo no. El casament era d'un amic meu.
0: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga l'ascens i la remuntada a segona divisió, eh?
8: Un cabronàs, et ho dic.
0: O sigui, tu vas estar a tot arreu. Vas estar a la Nova Creu Alta i vas fer acte de presència al casament, també.
8: Jo vaig estar a les 6:15 de la tarda al casament per veure la cerimònia. Després vaig anar cap a l'estadi amb un taxi i vaig fer el partit. I bueno, ja us podeu imaginar la resta. Vaig tornar cap al casament i va ser allò una festa espectacular.
0: A veure, un moment. Em diuen fins i tot que l'entrenador del Sabadell va demanar que et paguessin aquest taxi. És a dir, que et financés aquest taxi per poder fer l'anada i la tornada al propi club.
8: Sí, que en teoria... Aquest partit no el volia fer perquè era, hòstia, la boda era d'un molt bon amic. I bueno, quan vaig dir al cap de comunicació, a l'Agustí, que no feia aquest partit, va arribar a l'entrenador, em va trucar per fer tot el possible per fer el partit i vaig anar-hi perquè, bueno, doncs perquè era un partit on la nova Creu Alta havia d'apretar moltíssim i bueno, jo intento el que sigui per animar l'estadi. Quan hi ha moments de molta tensió i de patiment, doncs quan l'estadi ha d'apretar, doncs intento allò posar l'espurna perquè tot s'encengui.
0: Però és que em diuen que fins i tot, és a dir, que portaves la samarreta sota l'americana?
8: No, jo portava... Jo vaig portar una tote bag amb unes sabatilles i una samarreta, però clar, la camisa, la corbata, l'americana, tot suada allà a la cabina, m'ho vaig treure tot i llavors m'ho vaig tornar a posar.
0: Però clar, per un speaker va ser un partit exigent amb la invasió de camp abans que acabés el partit, o sigui, vas fer una mica de Constantino Romero amb l'atleta es baixin de l'escenari, no?
8: Exactament, vaig fer exactament això i ho vaig dir...
0: Quin paperàs, eh?
8: El de protocol, el delegat d'equip i tot, hòstia, potser ho vaig dir 25 cops que la gent sortís de l'estat del camp, però perquè hi va haver un moment de tanta tensió que va venir el cap de comunicació a la cabina a dir, tu, digue-ho que l'àrbitre ens fa perdre el partit. I dic, hòstia, no fotem, què dius això? Però va així. Bueno,
0: home, es va aturar 10 minuts, jugadors al vestidor, i finalment, per sort, tot es va arreglar, es va poder reprendre, i fins i tot amb un 4-0. És la història del Jaume Quero, l'speaker del Sabadell, que juntament amb el president del Sabadell, el Pau Morilla Giné, hem volgut felicitar en directe, donar l'enhorabona en una nit que ha estat llarguíssima i doncs alguns d'ells no han passat ni tan sols pel llit, per tant, agraïm que avui hagueu fet acte de presència al Sabadell. Felicitats, a gaudir-ho!
8: Merci, gràcies.
6: Gràcies.
0: Fins aviat. Passen 20 minuts de les 9 del matí, fem una pausa i continuem a tertúlia aquí al Suplement.
9: El Suplement, amb Roger Escapa.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
14: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
15: Les joguines?
14: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
15: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
14: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
15: A la botiga web i app.
16: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
17: Líder és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
18: Emma Vilarsau i Usman Omar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
11: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Aquest estiu fes la millor jugada.
21: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
20: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
21: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
22: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
23: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
22: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
24: Cada dissabte a les 11 de la nit...
23: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
24: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
25: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
26: Sigui
25: bon
26: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
25: Denuncien l'excés de burocràcia...
24: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
27: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
24: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
25: I a casa nostra tornen a sortir...
24: I de la resta del món.
25: Pendents de la cimera internacional...
24: Faci el temps que faci.
28: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
24: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Un quart i mig de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia avui amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi d'allò més elevat. Per tant, tota precaució és poca. I encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. En parlem a aquesta hora també. Avui ens acompanya la Imma Soler, la directora de Protecció Civil. Imma, què va passar exactament ahir a Tarragona? Perquè estem parlant d'una tragèdia.
29: Sí, ahir el que va passar va ser doncs, que va haver-hi aquesta dificultat amb el bany d'aquests nens i el que van fer els serveis de la platja i també tota la resta d'operatius doncs, va ser acudir el més ràpid possible. La platja estava amb una amb bandera groga. Hi havia doncs, alguna incidència pel que fa doncs, a corrents, a onatge i bueno, doncs, aquest bany és complicat en aquests moments. Sempre nosaltres demanem que en el moment en què hi ha una bandera groga el bany es limiti molt a la primeríssima línia de platja perquè és dificultós, no sabem ben bé quin és el motiu, no? Però quin és la situació que podem trobar i per tant doncs, és dificultós. I malauradament doncs, va haver-hi aquest resultat. Mm. Resultat que és el pitjor que podem esperar en una situació d'aquestes.
0: Es poden evitar aquest tipus de situacions o són accidents, són tragèdies? Nanos de 12 a 13 anys, evidentment, no tenen la força física d'un adult, la corrent et sorprèn, l'avís de la groga, entenc que, evidentment, de saber que la cosa acabava així hagués hagut bandera vermella, però la línia deu ser molt fina entre posar la groga i la vermella.
29: Bueno, la línia és que el que es veu, el que s'observa, el que es veu que pot ser un risc, doncs té aquest nivelatge i, per tant, doncs els serveis de vigilància de la platja posen allò que ells veuen que pot succeir. Després el resultat no és el que marca la bandera, sinó que el que marca la bandera és quin és el risc que hi havia. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències que poden haver-hi i, per tant, actuar. Mm. És el que nosaltres fem. Nosaltres ja veieu que tot l'estiu estem fent aquest seguiment del que passen a les platges, de com són els senyals que es posen a les platges, donant aquestes campanyes de difusió a la gent, de que sobretot es vigili el bany, que es tingui molta cura d'atendre les instruccions que hi ha a la senyalització, també molta cura de vigilar, de veure quins riscos tenim, molta vigilància també d'anar amb compte doncs, amb el bany que es fa, quines activitats es fan. Tot això doncs, pot resultar al final un accident com malauradament doncs, va resultar ahir i per tant doncs, jo crec que el que hem de fer és continuar apretant amb aquesta sensibilització, amb aquesta conscienciació de quin és el risc en les platges.
0: La platja de la Rabassada està oberta amb normalitat a Tarragona?
29: En aquests moments no tinc la informació, entenc que han continuat les tasques que s'hagin necessitat i no tinc en aquests moments la dada que de la platja, no us ho puc assegurar, però entenc que l'actuació es va dur a terme ahir a la tarda.
0: En qualsevol cas, els ofegaments són a l'ordre del dia. Cada estiu, ja sigui platges, ja sigui piscines, se'n pot fer tanta pedagogia com sigui possible, però bé, és un problema que tenim. No?
29: Sí, és un problema que tenim. Normalment nosaltres veiem que cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi el màxim possible. I perquè baixi el màxim possible, doncs a part de demanar doncs, que totes aquelles mesures de prevenció, com ja fan els ajuntaments, que aquest any, per exemple, molts d'ells han incrementat la vigilància en les platges, que han fins i tot avançat a l'inici de la temporada, fins i tot han recalculat o han replantejat els horaris de la vigilància en les platges. Bueno, doncs, tot això, malgrat tot això, també veiem doncs, que cal aquesta consciència ciutadana, aquest saber què estem fent, què ens està passant, quins riscos tenim, i anar molt en compte doncs, amb aquestes activitats, que a vegades poden haver-hi riscos que no els veiem o que no siguem conscients i que ens puguin afectar, no? Per tant, informar-nos bé i tenir força coneixement de què ens pot passar doncs, en aquestes activitats de bany.
0: Platges, temporada de platges que ha començat, piscines, onada de calor amb temperatures que poden superar els 40 graus, nits tòrrides. Tot aquest caldo de cultiu, avui la calor ja, ahir ja es notava moltíssim, avui va més, demà encara més, demà oficialment comença aquesta onada de calor, tot això a les portes de Sant Joan, amb un risc d'incendi elevadíssim que puja cada dia que passa. Per tant, caldo de cultiu fatal per encarar la revetlla.
29: Sí, no és un bon moment. Aquesta onada de calor, evidentment, és munt de l'inici de l'estiu. A més, una onada de calor molt particular, perquè el que ens estan explicant des del Servei Meteorològic és que s'inicia ara aquest increment que es posarà en aquells valors màxims que podem tenir normalment durant els mesos de juliol i agost. Aquest serà el valor que tindrem aquests propers dies, però és que després tampoc baixarà massa. Vull dir que dimecres començarà a baixar algun grau, però no tornarem a temperatures que estiguin en mitjana o sota de mitjana, sinó que continuarem encara sobre la mitjana. Per tant, pot ser persistent en el temps, llarg en el temps, i sabem que això és el que pot afectar més la salut i a les persones, no? El seu dia a dia, perquè sabem que quan aquestes puntes de calor finalitzen molt ràpid no tenen tanta afectació, però que quan són continuades en el temps és quan ens molesten o ens poden fer més efecte. No? Anem amb compte, tinguem en compte aquesta calor, i el que podem fer davant d'aquesta calor, que evidentment el que no podem fer és afluixar-la, perquè això és la temperatura del clima que tenim, doncs amollar la nostra activitat diària, planificar què hem de fer. Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor, sinó en les hores que siguin més de menys temperatura. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa, tanquem persianes, tanquem toldos, de manera que, com a mínim, en el reducte de casa puguem estar una mica més frescos. I si algú no té aquests espais on pugui estar amb més tranquil·litat, amb més frescor, doncs també es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat, i d'aquesta manera el que hem fet nosaltres també és fer un recull en la nostra pàgina web de refugis climàtics que hi ha arreu del territori, arreu de Catalunya, refugis que posen els ajuntaments i que llavors doncs, són espais on la gent pot anar per estar aquestes hores al dia més frescos davant d'aquesta forta onada de calor que tindrem. Però recordem, el millor i el més adequat és adaptar el nostre entorn directe.
0: Pel que fa als incendis, hi ha algunes zones que preocupin més que d'altres a Catalunya aquests dies?
29: Sí, aquests dies tot el que és la zona de Ponent, tot el que és la zona de Catalunya Central, també la zona de Terres de l'Ebre, de l'interior de Tarragona, aquestes zones més interiors són les que preocupen més o les que com a mínim tenen aquest nivell de risc més elevat en aquests moments. De totes maneres, aquest risc s'incrementa i serà força generalitzat. Pensem en això, pensem que el risc d'incendi és elevadíssim i que, per tant, la nostra activitat s'ha d'adequar en aquestes circumstàncies.
0: Us esteu plantejant algun tipus de restricció durant la nit de la revetlla pel que fa als petards, per exemple? Perquè, evidentment, el risc s'amplifica, petards, focs, fogueres...
29: Tenim que tenir en compte que això que comentes, petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat, ja és algo que està amb normativa. A la vora de les zones forestals i de la vegetació està prohibit l'ús de petards i està prohibit fer fogueres. Les autoritzacions, fins i tot, que s'hagin fet en zones que no són properes també es revisen, eh? Ho dic perquè no és que això sigui lliure. Tota aquesta activitat està regulada i quan hi ha aquest nivell de risc d'incendi elevat, com ara tenim, molt alt en aquests moments, doncs, tota aquesta activitat cal que no es realitzi en aquelles zones on hi ha aquesta situació. Per tant, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. Ahir mateix fèiem un comitè tècnic del pla Procicat i també del pla Infocat. Continuarem fent tots aquests comitès, totes aquestes reunions diàriament per anar-ho valorant. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Preguntes i comentaris també del Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i l'Eduard Voltes. Tinc la sensació, Imma Soler, que aquests últims temps t'has convertit una mica en la cara dels problemes i de les emergències a Catalunya a l'hora de donar comunicacions des de Protecció Civil. Com ho entomes i com et prepares també per ser sempre la senyora que intenta donar arguments quan hi ha tragèdies, quan hi ha desgràcies, quan tenim reptes com a país?
29: Bé, és la meva feina. Jo treballo a Protecció Civil i aquest àmbit del risc i de les necessitats l'haig d'entendre molt bé i l'haig de poder explicar, perquè el que necessitem és aquesta col·laboració ciutadana. Els riscos per ells mateixos o fins i tot amb els operatius que hi ha no es poden superar si no tenim aquesta ajuda, aquesta autoprotecció per part de la ciutadania, que entengui el risc, que sàpiga el que té que fer. I això és important. Jo m'agrada aquest àmbit pedagògic, m'agrada explicar a la gent això que pot passar i que tothom sigui conscient. Jo sempre dic el mateix, jo explico a la gent el mateix que jo li dic a la meva filla pels meus nets. I això és la idea, és saber entre tots quina és la situació que tenim, què podem fer pues, perquè la superació d'aquests moments difícils sigui més fàcil.
0: Jaume, Olga i Eduard.
1: Mira, ara parlàveu de la feina que feu a Protecció Civil. L'altre dia vaig portar els meus alumnes la setmana passada al CECAP. Per explicar com es treballa en comunicació de crisi, per tant, és un exemple molt bo. Jo tinc la sensació que, malgrat el que tu estàs dient, i que és veritat que jo crec que hi ha moltíssima gent conscienciada a nivell de focs, a nivell de temperatures, a tots els nivells, el problema sempre és el 0,001% de la gent que no fa el que ha de fer, i llavors tenim catàstrofes, incendis, accidents, ofegaments, no? Llavors, crec, no sé quina és la manera d'arribar és impossible, suposo, arribar al 100% de conscienciació de la gent, perquè a vegades tu pots tenir una població molt disciplinada, crec que els catalans ja hem entès moltes coses, no? I sempre hi ha algú que fa un foc on no l'ha de fer, que tira els petards on no els ha de tirar, ho veurem segurament la setmana que ve, per desgràcia, no? Ha de ser molt frustrant, suposo, per vosaltres, el fet de fer moltes campanyes, explicar-ho molt, i sempre, sempre hi ha algú que, per irresponsabilitat, desconeixement, no ho crec, no? Que té aquests comportaments.
29: Jo crec que això és un tema a nivell social que s'ha d'anar treballant. Per què? Perquè tots coneixem societats que són més disciplinades en aquest aspecte, no? Quan fan simulacres, quan fan activitats per preparar-se, i tots tenim al cap societats...
1: Sí. Doncs que tots sabem quines són.
29: Exacte. Llavors, en canvi, n'hi ha altres que no són tan disciplinades. La nostra ho és força, però tot i ser-ho força, ho ha de ser més, i jo crec que això es aconsegueix amb el temps. La gent ha d'entendre bé els riscos, ha de saber què és un risc, què pot passar, i ha d'entendre què té que fer amb conseqüència, i què està a la seva mà. Què pot fer ell davant d'aquest risc per autoprotegir-se? I això hem de continuar explicant-ho. Tot just aquest any hem començat a fer aquestes explicacions també a les escoles, perquè s'ha començat a fer un programa ja que està dintre de l'àmbit curricular dels alumnes, i ja s'ha començat també a explicar-ho fins i tot ja dintre d'aquest àmbit curricular. Ja ho fèiem d'una manera esporàdica, però ara d'una manera molt més formal, i això és molt important. És molt important perquè aquest coneixement ens dona força, ens dona resiliència, ens dona capacitat com a societat, perquè un cop molt fort, després nosaltres puguem, com una goma, no?, tornar una altra vegada a la nostra forma. I és aquesta resiliència que volem, que l'única manera d'aconseguir-la és si la societat sap què té que fer i sap el que està passant.
0: Sí, Olga i Eduard.
2: Amb aquesta línia, justament, ara ho explicava, no?, però crec que per mi hi ha dues franges d'edat que són importantíssimes per raons diferents, però que acaben sent protagonistes d'alguns, per no dir molts, dels accidents que es produeixen any rere any, no? Per un cantó, els adolescents, per tant, el que has explicat de programes adreçats amb ells, amb els seus còdics, amb la seva forma d'entendre les coses, crec que és importantíssim, perquè al final aquí hi ha una cosa contra la que és molt difícil que lluitem, que és aquesta assumpció de riscos dels adolescents que creuen que mai els hi ha de passar res perquè els hi queda tota la vida per davant, i és molt difícil entrar en aquesta ment i dir-los no, és que vosaltres precisament també us poden passar coses perquè sou els que assumiu més riscos, unit a l'adrenalina que els hi suposa assumir aquests riscos, no? Perquè al final hi ha una part d'irresponsabilitat per inconsciència pròpia de l'edat, diríem, no? I d'altra banda, jo crec que, no sé si estaràs d'acord, que també la gent gran, justament per l'efecte contrari, no? Perquè hi ha una manca de coneixement de quines són les seves limitacions. És a dir, quan un es fa gran, sempre creu que encara té més possibilitats de tirar endavant de les que realment té físicament, no? I per tant, trobar la forma d'adreçar-se a aquests dos col·lectius que tenen els seus codis, com dic, absolutament diferents, diferenciats i pràcticament antagònics l'un a l'altre, però que alhora protagonitzen per motius diferents la gran part dels accidents, més enllà dels incendis ocasionats per piròmans, etc. Crec que és importantíssim, no?, trobar la forma de fer-ho. No sé si teniu identificats que són aquests dos col·lectius.
29: Sí, aquests col·lectius evidentment són col·lectius preocupants en aquest aspecte que dius. Per exemple, aquest aspecte que comentaves de la gent gran.
2: Sí.
29: La gent gran amb el bany, per exemple, doncs és un dels objectius nostres, perquè sí que veiem que amb persones grans, moltes vegades per això que dius de capacitat, o potser està per trobar-se malament i entrar dintre de l'aigua, poden tenir alguna incidència. Jo crec que la feina aquesta l'hem de fer d'una manera molt transversal. No, nosaltres ho fem, nosaltres expliquem, nosaltres mirem d'arribar a tot arreu on podem, però és que també, per exemple, ho mirem de fer transversalment, que ens ajudin doncs, la gent que treballa esports, per exemple, també explicant-ho, als ajuntaments també explicant-ho. Vull dir que hem d'entrar des de diferents focus i d'aquesta manera poder-hi entrar. I pel que em dius el tema dels adolescents, el que també mirem de trobar, ara per exemple hem fet tota una campanya a través de doncs, altres sistemes, no? Altres eines d'informació, com poden ser per exemple doncs, TikTok, com pot ser eines socials, també doncs, buscar referents més d'aquest tipus d'edat, no? Influencers que puguin ells escoltar-los millor. Sabem que la joventut és una mica complicat que a vegades amb aquesta edat que són molt rebels, doncs que t'escoltin, no? Doncs hem de buscar això.
0: Els crítics de la rebassada com estan?
29: No tinc més informació que aquesta situació que estaven crítics.
0: D'acord, Eduard.
3: Jo crec que a Catalunya podem estar d'acord que tenim un servei de protecció civil, jo diria que dels millors del món. En el cas dels bombers, fins i tot s'ha comentat, si no és el millor cos de bombers del món, val? Però una cosa és tenir els millors serveis de protecció civil i l'altra és tenir la millor població, diguem-ne, val? La millor població entrenada o la millor ciutadania, o digueu-ne com vulgueu. El context de Sant Joan és un context especialment complicat perquè la gent està de festa, la gent beu i l'eufòria no rima amb prudència, val? L'eufòria és enemiga de la prudència. Ahir mateix, quan envaeixen el camp aquelles persones, diguéssim, ho fan en un estat d'eufòria i és una imprudència molt gran, diguéssim. Primer per l'allau que es pot produir.
0: Totalment, sí, sí.
3: Ensopeguen quatre, 20 cauen a sobre i allà tenim un mort, a banda de la imprudència d'impoder interrompre el partit, etc. Per tant, els contextos d'eufòria, un servei de protecció civil no els pot controlar. Pot predicar, pot advertir, però haurà d'actuar posteriori, no hi ha més remei. Respecte al tema dels incendis, i no sé si la Imma estarà d'acord o no, a Catalunya tenim un problema estructural que va més enllà del canvi climàtic, i és que hem abandonat l'espai agrícola. I a Catalunya, encara que la gent hi pugui sobtar aquesta afirmació, sobra bosc, sobra moltíssim bosc, i falten pagesos. I per tant, tenim una mala política des de fa molts anys, des de fa 30, 40, 50 anys. Des que ens governem a nosaltres mateixos en etapa contemporània, des del restabliment de la Generalitat, hem tingut una mala política. Tots els governs han fet una mala política. Perquè és veritat que han reforçat els serveis de protecció civil. Però allò que és realment estructural, allò que ens converteix en un país perillosíssim en termes d'incendi, és l'excés de massa boscosa i, a més, mal gestionada, en la majoria dels casos, i la falta de pagesos, que treballen la terra, i allà on no es treballa la terra, creix el bosc, i, per tant, creix el perill d'incendi. I això, un servei de protecció civil no ho pot resoldre. Ho poden resoldre els polítics, ningú més.
0: Imma, vols afegir alguna cosa?
29: Bueno, el que puc dir és que des de Protecció Civil nosaltres sí que tenim molt clar quins són els àmbits de treball. Els àmbits de treball en protecció civil és des de la prevenció fins a la intervenció, fins a la rehabilitació d'una situació. I com ja us comentava abans, sabem que en l'àmbit de protecció civil no podem ser només els serveis de protecció civil i els operatius els que treballin, sinó que té que ser una tasca transversal. I aquesta tasca transversal és la que s'ha de fer des de tots els àmbits per aconseguir aquesta prevenció que després eviti que hi hagin, doncs, aquestes circumstàncies que es donguin accidents o incidents.
0: Doncs esperem que també aquesta crida a la prudència serveixi per aquests dies, doncs, l'enteniment s'imposi, malgrat que la gent, doncs, té ganes de festa, hem de celebrar la revetlla, ens defineix també Sant Joan i segur que, doncs, és una de les grans festes que tenim que hem de preservar. La Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avui l'hem tingut en aquest estudi de Catalunya Ràdio, cosa que agraïm moltíssim. Molta sort i molts ànims amb la festa que teniu i la feinada també d'aquests dies. Una abraçada.
29: Igualment, gràcies.
0: Pausa i continuem a la tertúlia.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
10: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
12: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
13: Heu follat.
12: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
13: Tens tota la vida per davant.
12: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
14: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
15: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sóc, que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% en la segona unitat en tota la fruita seca.
31: Supercori, percori, supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
32: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges.

0: La narcoamenaça, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
2: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
1: De veritat?
2: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
3: Zoom!
4: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
5: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
6: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
5: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
6: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
5: Univers MotoGP.
7: Perquè el Mundial és nostre.
5: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
8: Tres quarts d'heu del matí, el suplement, Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. Ara ens volem fer ressò de l'enèsima crisi diplomàtica que ha provocat els Estats Units, en aquest cas, no amb l'Iran, no amb Israel, no amb el Líban, sinó que la protagonista aquí és Giorgia Meloni. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell, que Donald Trump, havia acceptat aquesta foto amb la primera ministra italiana per pena. Doncs bé, la líder italiana, profundament molesta, l'acusa d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
8: La crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia és gran fins al punt que el rebombori ha arribat al ministre d'Exteriors italià, que ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment, fa uns mesos, Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia, compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada han sortit més desavinences aquestes últimes setmanes. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà, qui va començar tot aquest, aquesta guerra freda, i la va acusar de falta de coratge. Doncs bé, la venjança final de Trump, que arriba dient això de la fotografia, i l'altra que s'hi ha tornat amb un vídeo bastant per emmarcar i posant les coses damunt la taula. Jaume.
10: Sí, jo crec que la reacció de Trump va ser... durant aquesta cimera hi ha unes imatges en les quals es veu Meloni parlant amb Donald Trump des de la distància física que tenen, aixecant-li el dit diverses vegades, com si l'estigués renyant. Potser no l'està renyant, però les imatges que han donat la volta també és com que ella l'estava una mica allisonant, no? Jo suposo que Donald Trump, que ja sabem que té l'ego molt free, es deuria enfadar o irritar, i llavors ha fet aquest comentari totalment fora de lloc, que segurament, a més, és mentida. I en aquest cas, la resposta de la primera ministra d'Itàlia a mi m'ha agradat molt. A mi m'agraden els polítics quan són normals i diuen el que tothom sap que estan pensant, no? I, per tant, ha fet un vídeo molt contundent on diu una frase molt bona, que és: jo i Itàlia no implorem, no? I segurament és veritat, no? I no és el primer cop que passa, perquè vull recordar que fa uns mesos Donald Trump se n'enfotia directament, per exemple, del president de França, Emmanuel Macron. Si tendeix, com diu Meloni, a enfotre-se'n, a ridiculitzar els seus propis aliats, no? Cosa que després no fa amb els enemics dels Estats Units, no? Per exemple, ho estem veient amb l'Iran. I, per tant, aquest comportament, que jo crec que no és ni polític ni parapolític, és purament, a vegades ho hem dit aquí, no? d'estudiant de bowling d'escola, que es dedica a intimidar els seus propis companys. No té cap sentit, però crec que en aquest cas s'ha trobat amb algú que no calla, sinó que ha sortit en un vídeo que, al marge del que pugui pensar Meloni políticament, a mi m'ha encantat aquesta reacció.
8: Eduard i Olga.
11: A veure, és possible que sigui mentida el que ha dit Trump, però també és possible que sigui veritat. És a dir, hi ha un moment, fa un any, en què tothom es volia fer fotos amb Donald Trump i que tots aquests líders de la dreta europea, populista, etc., amb perdó, anaven de cul per una foto amb Donald Trump. Val? I no em costa gens imaginar que els assessors de Meloni en aquella cimera parlessin amb els assessors de Trump per forçar una situació de fotografia. Per tant, no sabem què va passar. Potser sí que van implorar una fotografia. El que és absolutament impropi és que després Trump faci servir això, sigui veritat o sigui mentida, el comentari és absolutament impropi, és el comentari d'un idiota, diguem-ne, no? O sigui, és un comentari d'una persona que ja ens ha demostrat que no... Que no... Bueno, en fi, no...
8: Que té verborrea, té incontinència verbal permanent.
11: Té incontinència verbal, no coneix, no coneix o no vol conèixer o ha decidit desconèixer els codis, diguéssim, de la mínima diplomàcia i educació entre països. És així, ningú no el canviarà, i avui li ha tocat a Meloni, abans li va tocar a Macron, i demà passat li tocarà vés a saber aquí. Ara, aquest matí em venia al cap el refrany aquest castellà que m'heu de perdonar perquè no he tingut temps de buscar l'equivalència catalana, quien con niños se acuesta remojado se levanta. Tots aquests líders, diguéssim, això, de la dreta populista o de la dreta no populista com el Macron, europeus, que han fet s'han acostat del Trump i han buscat la fotografia amb Trump i han buscat la connexió amb Trump, doncs s'ho acaben trobant.
8: Olga.
3: Sí, jo ara he entès una mica, fent una barreja amb l'actualitat, acabo d'entendre el significat de la cançó de Bad Bunny. La edad de evité tirar más fotos cuando te tuve, de evitar más besos y abrazos las veces que pude, perquè entenc que és el que ens està dient Trump que ha volgut fer Meloni amb ell. En qualsevol cas, sigui veritat o no, que a mi ara m'has fet reflexionar, Eduard, i és possible que hi hagués aquesta intencionalitat de fer-se aquesta foto, com hi ha hagut sempre la intencionalitat de coincidir, encara que sigui amb un passadís, un segon i mig, amb qualsevol president dels Estats Units. I aquí tenim exemples del nostre president, de Pedro Sánchez, que en èpoques anteriors, en fi, els assessors mataven per que coincidissin amb un trajecte d'un cantó a l'altre i poder fer d'allò una trobada pràcticament institucional que no havia existit, no? No només del president espanyol, sinó de tants altres, no? En aquest cas, el que passa és que és una figura, la de Trump, que ha caigut en desgràcia, és a dir, a nivell d'imatge. I tots aquells que fa un temps també morien per fer-se més fotos amb ell, doncs ara han deixat de veure la conveniència d'aquestes fotos en quant al que significa el personatge. I el que significa, bàsicament, i aquí és on volia arribar, és la imprevisibilitat màxima. És a dir, Trump no té amics, i els que avui són amics demà seran enemics en funció de si deixen de ser útils pels seus interessos. És a dir, avui escoltava aquí al programa unes declaracions parlant del ministre israelià, del president, de moment, és que això és tan variable com que deixi de satisfer les seves necessitats a nivell d'interessos comercials, polítics, econòmics. I després una reflexió que va una mica més enllà, que té a veure amb jo crec que el canvi més profund que ha significat la nova arribada de Trump al poder és que han saltat pels aires qualsevol tipus de conversionalisme polític, allò de ser polite, de la diplomàcia. És a dir, ara ens hem d'acostumar a escoltar determinades afirmacions un dia sí i un altre també, que fins fa uns anys eren impensables partint de figures de la importància com d'aquells que dominen i controlen el món, no?
8: Aquí li ha anat molt bé segurament aquest nou estirabot de Donald Trump, aquesta crisi diplomàtica amb Giorgia Meloni, és amb Pedro Sánchez, que en aquest cas ell sí que pot dir jo ja ho deia, mostrar la solidaritat amb Itàlia enmig d'aquesta setmana en què doncs, les causes judicials continuen al voltant de Pedro Sánchez, que per primera vegada sí que ha obert una porteta a avançar una mica les eleccions, tot i que ha dit que sí que seran el 2027, que el 2026 ell presenta pressupostos sí o sí, i que el 2027, que doncs, té a partir del mes de gener, podrien haver-hi aquestes eleccions, que ha insistit molt que no coincidiran ni amb les autonòmiques ni amb les municipals. Però abans, Pedro Sánchez aprofitant també la crisi diplomàtica.
12: Quiero decir que, bueno, ha habido dos cosas. La primera, toda mi solidaridad. En el propio Consejo Europeo le he trasladado mi solidaridad ante, bueno, pues este ataque que no es ni político ni personal. No, realmente tampoco sé cómo calificarlo.
8: Bé, Pedro Sánchez, que ha sobreviscut una setmana més, eh? I això ja és molt, tenint en compte doncs, tots els casos que l'assetgen i que les explicacions de Zapatero no han servit per convèncer el jutge, si més no també ha imputat a les filles.
10: no ha sigut una bona setmana per Pedro Sánchez, tampoc ho va ser en aquest mateix Consell Europeu que on ell era, perquè països com Dinamarca, governat per l'esquerra, li van recriminar la política migratòria de l'Estat. Per cert, també s'hi va afegir Giorgia Meloni en aquesta crítica, però ja sabem que per Pedro Sánchez el tema de Donald Trump és sempre ideal, perfecte en qualsevol moment, no? I per tant, doncs, s'ha pogut agafar aquest petit clau. En relació a les eleccions, és veritat que hi ha una petició unànime de que no fer-les coincidir amb les eleccions municipals, les generals. No només ho demana tothom, sinó també particularment el PNB, perquè al País Basc les municipals són també forals i els partits bascos es juguen molt, molt en les diputacions forals i, per tant, volien separar unes de les altres. Ell ha dit que no coincidiran, tenint en compte que seran, si no m'equivoco, finals de maig de l'any vinent. No sé quan pensa posar les eleccions generals, perquè si les vol posar abans de l'estiu o les posa al juny, que seran igualment molt enganxades...
8: Abans.
10: O les fa abans.
8: Febrer-març.
10: Febrer-març, exacte. I, per tant, la condició o l'argument... de fet, és el que també tenia el PNB. Vostè porti pressupostos i, si no els pot aprovar, convoqui eleccions. I ja seria una mica aquest calendari, no? Per tant, potser anem cap aquí. A mi em sorprèn que no esgoti fins l'últim dia, tenint en compte que és un supervivent i que cada dia que governa és un dia que no governa els altres, no? Però, evidentment, la cosa aquesta no pot durar. Aquest govern és insostenible. No haurà aprovat cap pressupost durant cap any del seu mandat i, per molt que ell digui que els mandats són de 4 anys, home, són així. També la llei...
8: Sí, però si arriba fins als 3 anys i mig o si realment arriba... Exacte. Aleshores, l'avançament va d'uns mesos, sí. I ja compleix la promesa de dir que arribarà fins al 2027. Exacte. I que esgota la legislatura, perquè no ve de 4 mesos.
10: Exacte.
11: Sí, de la manera que ho va explicar ahir, em va fer la impressió que ell convertirà els pressupostos en el primer acte de campanya. És a dir, que farà uns pressupostos molt expansius, molt socials, amb mesures com molt espectaculars des del punt de vista identitari del PSOE i de l'esquerra, i aleshores farà, òbviament, que sabent que el Congrés els tombarà, perquè això serà així, i aleshores dirà, veieu, aquesta gent no vol que Espanya progressi, aquesta gent no vol que tal, i aleshores convoco eleccions i ja està, no? Per tant, com a primer acte electoral. He de dir també que aquests dies que s'han filtrat, ahir es van filtrar els àudios de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, i que em vaig estar escoltant. Això fa molt mala pinta, molt mala pinta. O sigui, les respostes de Zapatero, no, sobre esto no voy a contestar, sobre esto no tengo nada que decir, sobre tal, és a dir, entenc perfectament perquè...
8: Perquè és una defensa jurídica i judicial, no política, ja, allà.
11: Sí, absolutament, però és clar, quan se li pregunta, escolti, aquests 200.000 euros d'aquesta empresa li va pagar, això de què va? I allò ens contesta sobre esto, no vull fer ningun comentari. Pedro Sánchez segur que ha escoltat aquests àudios i pensa, escolta'm tu, com abans matem el tema, millor.
8: Olga, per tancar.
3: Sí, la diferència entre que hi hagués una convocatòria d'eleccions ara i que sigui a començaments del 2027 és evident. Vull dir, si ara hi ha una convocatòria d'eleccions, la sensació que es dona és que Pedro Sánchez es veu obligat a fer una convocatòria d'eleccions perquè se sent absolutament ofegat pels casos de corrupció. Si la convocatòria d'eleccions és a inicis del 2027, és un avançament tècnic i comporta dues coses. És, com diu l'Eduard, després de presentar uns pressupostos, amb la qual cosa és per culpa d'ells que no han volgut aquests pressupostos, hem de convocar eleccions, i d'altra banda el que fa és començar córrer el rellotge en cas hipotètic de que guanyin aquestes eleccions Partit Popular amb coalició amb qui sigui o fent acords amb qui sigui, el desgast ja correspon als altres, ja no és de cara a les municipals, ja correspon als altres. Ja han passat uns mesos de comptador amb que qui s'està desgastant ja no és el Partit Socialista, perquè ara mateix el que tots els líders municipals estan tement és que hi hagi una convocatòria, socialistes en aquest cas, és que hi hagi una convocatòria ja, perquè és que els perjudica moltíssim. I els populars, per molt, i d'altres formacions polítiques de dretes, per molt que diguin que volen eleccions ja, els líders municipals jo crec que no. Perquè també els hi perjudica amb ells si hi ha una convocatòria avançada d'eleccions.
8: Olga Ruiz, Jaume Clotet, Eduard Voltes, gràcies a tots tres, que tingueu bon dissabte.
10: Bon cap de setmana.
3: Adéu-siau.
8: Pràcticament les 10 del matí, de seguida arriba el suplement la Maica Navarro i just després una conversa avui amb Joan Jubany, germà d'Helena Jubany, i fill de Joan Jubany i Char. El seu pare va morir fa només uns dies i se n'ha anat d'aquest món sense conèixer la justícia en el cas de la seva filla, que va morir l'any 2001 assassinada, amb un cas que encara està per resoldre, tot i que tot apunta que molt aviat també tindrem judici. Avui, un retrat personal del Joan Jubany, l'home que durant aquestes últimes dècades ha estat al capdavant de la lluita pel que fa el record també de l'Helena i a la justícia. Les 10 hi arribem també amb una mala notícia. Ara els detalls.

Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

Amics i amigues de Ràdio Desvern, benvinguts a una nova edició de Just Sardanes, el programa de sardanes pensat amb el cap i fet amb el cor. Ja us deveu haver adonat que avui no estem començant amb la sintonia habitual, sinó amb una sardana que estic segur que tots identificareu perfectament. Acabem-la de sentir, l'escoltem amb detall i parlem-ne després.

0: Efectivament, era fàcil i l'heu endevinat segur. Es tracta de Petita Ofrena d'en Francesc Marros. La pregunta és, però, per què hem començat el programa amb aquesta sardana? I la resposta a aquesta pregunta és la primera de les tres sorpreses que us tinc preparades pel programa d'avui. I és perquè, pels que no ho sapigueu, demà passat, diumenge 21 de juny, tindrà lloc arreu del país la celebració del Dia Universal de la Sardana d'enguany. I aquesta celebració va acompanyada del que se'n diu una sardana unitària, i la sardana unitària d'aquest any és la que acabem de sentir i escoltar ara mateix. La que s'interpretarà a totes les ballades, aplecs i concerts que es facin aquell dia, doncs és Petita Ofrena, coincidint amb el 125è aniversari del naixement del seu autor, en Francesc Marros, 1901-1985. Petita Ofrena es va estrenar el 1966, està dedicada a Josep Ventura i Salaric, insigne sardanista de l'època, i l'hem sentida interpretada per l'Orquestra Meravella, sota la direcció de Lluís Ferrer. I és un enregistrament del 2014. La segona sorpresa que tenim per avui és que em fa molt goig informar-vos de que tinc com a convidat l'Antoni Masbou, que ens ajudarà a conduir el programa, que el dediquem precisament al seu oncle. Sí, la segona sorpresa és, perquè pels que no ho sapigueu, l'Antoni Masbou és el nebot del Francesc Marros. Antoni, benvingut a Just Sardanes i moltes gràcies per haver-te ofert a presentar el programa amb mi.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'invitació i per aquesta oportunitat de dirigir-me a l'audiència d'Esvern.
0: Molt bé. Deixa'm aclarir per la nostra audiència que avui ens faràs una mica d'assistent, no? Però que ja tinc emparaulat amb tu per la segona temporada fer amb tu un programa de protagonista, perquè com a músic destacat i reconegut compositor de sardanes que també ets, diguem-ne que t'ho mereixes i em farà una gran il·lusió entrevistar-te i parlar de la teva trajectòria.
1: Bueno, i a mi deixa'm aclarir que jo sóc compositor i sóc músic, però com ajudar-te a conduir el programa no sé si ho faré prou bé. Com a mínim hi posaré la millor voluntat.
0: Moltes gràcies, Antoni, però estic segur que ho faràs bé, perquè ara quan expliqui la tercera sorpresa doncs quedarà aclarit que tu ets la persona indicada per fer-ho. Però anem una mica, tornem al que ens ocupa. M'agradaria si és que tens alguna cosa addicional per dir sobre la sardana Petita Ofrena, o encara que només sigui, per què creus que s'ha triat aquesta sardana d'entre les moltes que el teu oncle va compondre com a sardana unitària?
1: Jo, francament, crec en primer lloc perquè és un encert que l'hagin escollida. En primer lloc perquè és una ofrena i sona bé, vull dir, el títol sona bé i, a més, és una de les sardanes més celebrades de l'oncle, que a la vegada ha estat un dels compositors més celebrats també de sardanes dels que hem tingut. Per tant, crec que han encertat amb l'elecció.
0: Molt bé, i molt prolífic, que això també cal dir-ho.
1: I tant.
0: Per això et deia que de tantes, aquesta, però ho has explicat molt bé. Gràcies. Veus com sí, que la cosa tira perfectament.
1: Bueno, esperem que segueixi per aquí.
0: Sí, home, sí. Escolta, deixa'm dir també que he triat expressament la interpretació de l'Orquestra Meravella perquè, si no m'equivoco, en una etapa anterior al 2014, que és l'enregistrament que hem escoltat, entre 1990 i 1994, tu vas ser el director d'aquesta Orquestra Meravella. No m'equivoco, oi que no?
1: No t'equivoques.
0: Quins records?
1: Des del 94 fins començat el 95, ja.
0: Ah, però no vas començar el 90?
1: Vaig començar el 90... Ai, perdó, sí.
0: 90 fins començat el 95. Sí. Vols explicar-nos algun record que en guardis d'aquesta etapa?
1: Home, molt bons records, que precisament els he reviscut ara perquè s'està celebrant el 75è aniversari de l'orquestra, de la Copla Orquestra Meravella. Uh-huh. I tant la direcció de l'orquestra com l'Ajuntament del Poble em van encomanar que escrigués un llibre dedicat a ells.
0: Ah, molt bé.
1: Precisament l'estic acabant, o sigui, i m'ha vingut clavat això per reviure per reviure aquests records.
0: Sí, sí, perquè el dia que fem el programa amb tu de protagonista, a més, ets, com que ets polifacètic, diguem-ne, part de músic i compositor, també has escrit, almenys fins ara, un parell o tres de llibres. I...
1: Bueno, polifacètic, no ho sé, jo sóc músic, escriptor, ho sóc de circumstàncies.
0: Bé.
1: I, bueno, i molta gent em diu, bueno, ja has estat també del Sindicat de Músics, de la Unió de Músics. Jo sempre els dic, penseu una cosa, home de molts oficis, pobre segur, diuen.
0: Bueno. Ens quedem amb això. No et contradiré, però perquè ja ho farem el dia que fem el programa. Arribem a la tercera sorpresa. I és que per animar aquest programa, o per, diguem-ne, intercalar una sèrie de sardanes sobre el programa i naturalment de, composades pel teu oncle, en Francesc Mas Marrós, doncs farem servir un disc que he trobat, els oients ja ho saben, amb el que jo en dic el bagul de les golfes. Un bon dia vaig trobar un bagul de les golfes amb 70 o 80 vinils i, escolta, allò és, hi ha unes joies que les estem... païnt a mica en mica, no?
1: Un tresor, sí,
0: senyor. Un tresor, exactament. I resulta que el disc, que un dels discos que hi havia, és Sardanes d'en Francesc Mas Ros, editat el 1984 per Foc Nou, és la sisena, el sisè disc de la col·lecció Foc Nou, i aquí ve la sorpresa, interpretat per la Copla Marina, després en parlarem si cal, però aquí ve la sorpresa, resulta que el director ets tu, l'Antoni Mas... Sí. Bou, perfecte, d'aquí ve que tu ets la persona indicada per col·laborar amb mi en aquest programa dedicat al teu oncle. Si et sembla...
1: Esperem que sí, esperem que
0: sí,
1: resulti
0: sí, segur,
1: la
0: segur.
1: Persona indicada.
0: Segur,
1: al
0: segur.
1: Final, al final passarem balanç, Josep.
0: Molt bé. Si et sembla, Antoni, comencem amb una de les 10 sardanes que inclou aquest disc, la quarta de la cara A. Bé, les hem anat seleccionant entre tu i jo, no les hem posat per ordre, sinó, mira, una mica també, deixa'm-ho dir, encara que sigui, potser també influïts pel meu gust. Però agafarem la primera, que es titula Sant Climent, nostre poble, que m'agradaria que ens la presentessis i després la sentirem.
1: Molt bé, sí, home, no hi tinc cap inconvenient, tot el contrari. És una sardana que es va estrenar el 1983, crec que va ser el mes de maig, el 29 de maig, i dedicada, com ja pel nom ho indica, a Sant Climent. Li havíem fet un homenatge, com tants de pobles, sortosament, es barallaven, com aquell qui diu els pobles, per fer-li un homenatge a l'oncle, i ell, doncs, sempre volia ser agraït. Era un home que no tenia un no per ningú. I això també el va ajudar a ser popular. A banda de la música, que era extraordinària i molt adequada, doncs, perquè tenia a la vegada dignitat musical i arribava a la gent, que això és un equilibri molt difícil de trobar.
0: Sí,
1: ell era agraït i, com no, en els de Sant Climent els hi va dedicar també aquesta sardana per agrair-los l'homenatge.
0: Molt bé, efectivament. No és fàcil trobar persones així obertes i que siguin agraïdes. I el teu oncle, pel que ens dius, ho era. I la mostra està en el munt de sardanes dedicades que va fer a pobles, agrupacions, etc etc.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs anem per la sardana Sant Climent, nostre poble.

0: Grans records. Sembla que veiem Pere de Pals amb aquests solos de fiscorn que escoltava en aquesta sardana, l'entranyable company, malauradament desaparegut, amb el que havíem compartit tantes bones estones a la Cobla Marina.
1: Sí, per cert, parlant de la Cobla Marina, també, que he dit abans que ho comentaríem, que tu en vas ser l'impulsor i un dels fundadors, en concret, em sembla que la vau fundar el 1977, i tu vas en ser el director fins al 1990, és correcte?
0: Sí, justa. Fins al 90 que em vaig anar a la Meravella. I el 77 la vàrem fundar a Lloret de Mar, precisament.
1: Sí.
0: Jo aleshores, jo havia viscut molt de temps a Lloret de Mar i estava vinculat. I per això la vam erradicar en allà i per això precisament es deia Marina, d'alguna manera agafant el nom de l'òpera Marina tan, tan estimada Lloret.
1: Sí, que en aquesta època, el 1977, tu devies tenir uns 27, 28 anys, eres un jovencell.
0: Home, mira, fes números.
1: Sí,
0: vaig
1: sí.
0: Néixer el 45, no me n'amago pas, i per tant, doncs mira, 28 seria, sí,
1: sí.
0: Seria
1: I el 1984, aproximadament, doncs anaves pels 35, 36. Que ja dirigint la Cobla Marina, dirigint...
0: Bueno, que hi era la segona, eh?
1: Sí, sí.
0: O sigui, jo vaig començar a la Caravana.
1: Ah, molt bé.
0: A la Cobla Orquestra Caravana, llegendària, aleshores havia tocat amb Viladesau i grans músics, sí.
1: Molt bé. Doncs sí, a part d'això, el teu oncle, en aquella època, quan es va enregistrar el disc, aquest que estem parlant, sardanes d'en Francesc Mas-Ros, encara era viu, i la pregunta és, ell intervenia en els enregistraments, se'ls feia seus, com anava la cosa?
0: Oh, i tant. Venia sempre, comentàvem la jugada, les coses que ens agradaven, les que havíem de corregir. Ell era molt condescendent, jo era més exigent. Jo sempre deia, oncle, ja hem de tornar, que això es pot millorar. No, home, no, vols dir, ja estarà bé, sempre
1: sí.
0: Deia. I
1: bueno.
0: També em feia especial gràcia que alguna vegada li havia de cridar l'atenció, perquè tot gravant, ell les cantava, les sardanes. Inconscientment ho feia. I, és clar, si estàvem a fora de l'estudi, molt bé, però si estàvem a dins de l'estudi, allò quedava enregistrat. Bueno, llàstima que no ho tinguem ara, perquè seria
1: sí,
0: un document preciós,
1: un bon document,
0: però en
1: efectivament.
0: aquelles hores doncs, no era prou indicat de què hi fos. I el havia de corregir amb això.
1: Bé, però això és perquè ho portava dins.
0: I tant, sí.
1: Molt bé, doncs ara continuarem amb la següent sardana que hem triat d'aquest disc, que no és, en aquest cas és la cinquena sardana de la cara A, i que es titula Arenys de Mar, que també m'agradaria que ens la presentessis breument i després la sentirem.
0: Sí, mira, conseqüència d'un altre dels tants homenatges, en aquest cas d'un poble estimat per ell, perquè el meu oncle, a banda de compositor de sardanes, havia sigut músic de ball i tenia una orquestrina, millor dit. Llavors es deien orquestrines, que es deia Jadris, a la qual posteriorment també hi vaig tocar jo, i Arenys de Mar era un dels destins que l'orquestra hi anava a tocar sovint. Possiblement també fos per això que ell allà, a banda dels sardanistes, ja hi tenia coneixences.
1: Ja. Doncs bé, escoltem aquesta sardana, Arenys de Mar, i després, si cal, acabem de comentar-la.

0: Evidentment que són balladores, a més no poder, les sardanes d'en Marrós i alegres, i m'ho acabes de demostrar, Josep.
1: Sí?
0: Perquè abans hem dit que l'oncle inconscientment cantava dins de l'estudi, i tu balles.
1: Bueno, no ballo,
0: Ah,
1: però
0: ah,
1: diguem,
0: a la
1: intento
0: tro...
1: seguir el ritme, eh? Perquè estic
0: Bueno,
1: assegut.
0: no, no, no, no,
1: Bé, ja.
0: precisament, eh?
1: Sí. No, és que no
0: Bueno.
1: puc evitar-ho, és una cosa... De
0: No,
1: fet,
0: no,
1: realment
0: no.
1: aquest disc és una joia, eh? De totes les sardanes que vau triar i que vau posar en aquell moment, jo m'ho vaig passar preparant el programa la mar de bé, eh? És
0: Els
1: fantàstic,
0: va
1: allò.
0: triar ella, això sí,
1: Bé.
0: que consti. Sí.
1: I...
0: Nosaltres els vam interpretar el millor que vam saber i poder,
1: Sí.
0: però la tria la va fer l'oncle.
1: Bé, jo no sóc músic, però la interpretació també la trobo molt, molt, molt perfecta, molt bona, eh?
0: Molt
1: Agradable i
0: bé,
1: ben feta. Però
0: moltes
1: aquí
0: gràcies.
1: no hi posaria la mà al foc perquè no sóc músic, però vaja, encara que un no és músic, de vegades, si hi ha alguna cosa que no sona bé, també es detecta, i jo de moment no
0: I
1: n'he detectat.
0: home, no, no, no, no es tracta, no tots podem ser músics,
1: No, exactament, si no ja no
0: però
1: tindria mèrit.
0: es tracta de ser sensible per la
1: Sí,
0: música,
1: sí.
0: que ja és un gran què.
1: Molt bé, doncs anem avançant i
0: Endavant.
1: la següent que sentirem, continuem a la cara A, és la tercera de la cara A, es diu Montserrat i Núria, i també ens la presentaràs.
0: Montserrat i Núria, les pubilles de Badalona, un poble també, o una ciutat, en aquest cas, en el que també hi estava molt, molt i molt vinculat, i que també, mira, curiosament també va ser estrenada al maig.
1: Ah,
0: Anem,
1: sí.
0: fins ara anem de maig, el mes de maig del 82. Es va estrenar a Caldes, i aquí també, si m'ho permets, explicaré una anècdota
1: Sí, i
0: curiosa.
1: tant, per això
0: Les
1: m'agrada que
0: primeres
1: siguis amb mi.
0: sardanes que va fer l'oncle s'estrenaven oficialment totes a la plaça de l'Ajuntament de Caldes. Dic oficialment perquè quan registràvem una sardana a la Societat d'Autors hi havíem de posar el lloc allà on s'havia registrat. I com que a vegades les sardanes portaven noms catalans i portaven dates, la censura que hi havia aleshores hi tenia problemes. Segons quins noms i segons quines dates podien representar quelcom i la censura hi fotia problemes. I l'oncle, per evitar tenir problemes, hi posava sempre estrenada en la plaça del Caudillo de Caldes de Malavella. Havien acabat de dir.
1: Que fort,
0: I
1: i així és...
0: ja passava tota la censura.
1: Perfecte. Molt bé, sí, deixa'm dir que, si no m'equivoco, la Montserrat i la Núria eren germanes. Van ser les pubilles de Badalona el 1982.
0: Sí.
1: Montserrat i Núria, Boada i Comas. Doncs bé, anem per aquesta sardana.

0: Bueno, m'ha agradat molt d'escoltar-la perquè li havia perdut la pista, aquesta sardana. Algunes les vaig sentint quan, en els aplecs o en les ballades que acudeixo, però aquesta feia molts anys
1: Que no la
0: que no
1: senties.
0: la sentia. Sí, m'ha agradat.
1: Molt bé.
0: Bueno,
1: Escolta.
0: m'ha agradat sentir-la perquè
1: Sí.
0: per descomptat que les de l'oncle m'agraden totes.
1: Sí, deixa'm dir als oients que les estàs sentint, diguem-ne, en directe, perquè feia molt temps que no les tenies, perquè tu vius entre Valladolid
0: I Caldes de
1: i
0: Malavella.
1: Caldes de Malavella. Però ara, aquells últims dies, et vam enganxar a Valladolid i allà no tenies el disc. Però bé, així és millor, així és, com a cop calent, encara de vegades va
0: Sí,
1: millor, no?
0: encara més.
1: Escolta, deixa'm recordar pels oients que s'han incorporat tard, que estem repassant el disc Sardanes de Francesc Mas, Ros, editat el 1984, interpretat per la Cobla Marina i dirigida per tu, Antoni Mas Bou, que per això ens estàs fent de copresentador i perfectament. Llavors, la següent sardana que tenim aquí per escoltar d'aquest disc és Enllaçant amb Badalona. Aquesta ja és de la cara B. Si l'anterior era la tercera de la cara A, aquesta és la tercera de la cara B i les hem lligades perquè també té relació amb Badalona. I es diu Els ferms de Badalona. Que tu ens en diràs quatre coses.
0: Sí, més homenatges.
1: Sí.
0: També s'ha de dir una cosa, eh? L'oncle, quan havíem de gravar un disc, a vegades ho comentava amb ell i jo, tenia interès en què fossin sardanes dedicades, perquè, esclar, ell s'havia de pagar l'edició del disc i volia calés. I d'aquesta manera, doncs, els llocs allà on els havia dedicat les sardanes es quedaven uns quants discos
1: Està bé.
0: i això, econòmicament, doncs, li ajudava a fer front a la gravació. En aquest cas, van ser els de l'agrupació sardanista de Badalona els que li varen donar el cop de mà i ell els hi va dedicar aquesta sardana que porta per nom Els Ferms de
1: Bé.
0: Badalona.
1: El grup sardanista de la Rambla de Badalona, si no m'equivoco. Sí,
0: Sí,
1: de fet els ajudava,
0: el
1: això te
0: nom.
1: l'ajudava a finançar els projectes, és clar.
0: És clar,
1: Eh?
0: no, és que quasi bé cada any en gravàvem un de disc. Hi va haver una temporada que en vam fer molts de discs de cobla d'ell. I la manera, ell també estava content quan gravàvem un disc perquè era una manera indirecta d'ajudar-me a mi i a la cobla Marina.
1: Està
0: Perquè,
1: bé.
0: és clar, nosaltres començàvem llavors, portàvem pocs anys, sempre és interessant gravar, perquè és una promoció idònia, en aquest cas per la cobla, i d'aquesta manera ell també doncs, ens fotia un cop de mà.
1: Molt bé, veus?
0: Ens aveníem molt i ens ajudàvem molt l'un a l'altre.
1: Tot
0: Aquesta és
1: quedava
0: la
1: una
0: manera.
1: mica a casa, també, que ja
0: Sí,
1: està bé.
0: sí.
1: Què volia dir jo ara? Ah, que, és clar, és difícil no parlar d'alguna sardana dedicada, perquè totes les sardanes d'aquest disc són dedicades d'una manera o altra.
0: Sí.
1: Per
0: Bueno,
1: tant,
0: és que el que dèiem abans, no tenia un no.
1: no tenia un no per enlloc.
0: Jo mateix, per exemple, a vegades em venen i em demanen, dic, ho sento, no tinc temps, o jo també estic més lligat que potser no estava ell ja quan era gran. Però el cas és que ell, quan hi anava a demanar-li una sardana, ja podia estar convençut que sortiria amb la sardana.
1: Molt bé.
0: Trigaria un mes, en trigaria dos, però que la tindria. I la prova és tot aquest munt de sardanes dedicades que estem repassant avui, precisament.
1: Doncs ara sentirem els ferms de Badalona, que és una altra sardana preciosa també.

0: Una sardana absolutament clàssica de l'oncle, els cants de tenor i fiscorn, primer l'un, després l'altre, després el duet, les parts de notes estacades i els lligats, bueno, el seu estil clavat i envejable.
1: Molt bé, sí. Doncs continuem repassant el disc. Ara anirem també continuant a la cara B amb la pista 4, que és Parc de Sallent.
0: Parc de Sallent, una altra dedicatòria a la gent de Sallent, que precisament a la Marina, quan gravàvem aquesta sardana, hi havia un trompeta de Sallent tocant, en Joan Miranda. Ara el sentirem aquí juntament amb els altres trompetes i amb els altres instrumentistes. Aquesta es va estrenar l'any 1981, concretament el dia 18 d'octubre, amb motiu d'un altre homenatge més en en Francesc Marrós. M'agradaria saber algun dia quants en té, quants n'hi varen dedicar. El que sí sé que tenia tot una habitació, tot el menjador de casa seva, ple de trofeus i de guardons i de coses que li havien donat. Sí, sí.
1: Molt bé, veus, aquestes coses jo no les podria explicar perquè no les he viscut. Eh? En canvi, el teu oncle, que d'alguna manera, si no, quan em vas comentar la primera vegada que vam preparar el programa, em vas dir que, en el fons, és el teu mentor, no? La persona que...
0: Sí. Bueno, jo com... O sigui, evidentment músic sí, perquè tota la família ja venia del pare d'ell, o sigui, del meu avi, i el meu pare també era músic, i ell i tots. Jo hauria sigut músic. Però el que estic convençut que si no arriba a ser per l'oncle no hauria escrit sardanes i no m'hauria dedicat al món de la cobla. Hauria dirigit segurament les cobles que vaig dirigir, però com a compositor no ho sé, perquè ell constantment que t'hi has de dedicar, que t'hi has de dedicar. Jo estava per altres coses, tenia molta feina i la veritat és que no li feia gaire cas. Un dia vaig dir, va, oncle, n'estrenarem una per la plec de Caldes i vaig fer una sardana que es diu El bosc dels enamorats, que és de les primeres que vaig escriure. Ho veus, burro? Em deia, com t'hi has de dedicar, que a ella li va agradar molt. Ho veus? Que aquí, que allà, i, bueno, i la veritat és, però, que quan me'n vaig adonar de veritat va ser el dia que el vam enterrar. Aquell dia em vaig sentir culpable de no haver-li fet cas. Li vaig dedicar una sardana amb lletra i tot, fins i tot, i vaig posar lletra dedicada per ell, i a partir d'aquell dia va ser quan vaig estar més per la composició de sardanes.
1: Bueno, li vas fer cas o no li vas fer cas a mitges, li vas fer cas perquè tu també tens un currículum de sardanes espectacular.
0: Sí, però ja et dic, va ser a partir del dia del seu enterrament, precisament.
1: Diguem que et sap greu que no ho hagi vist, no?
0: Sí,
1: que no hagi
0: sí.
1: vist la...
0: Aquell dia em vaig sentir culpable i em vaig
1: progressió.
0: Sentir de no haver-li fet cas i jo mateix em vaig ficar al cap que corregiria i, bueno, més o menys ho he fet.
1: Molt bé, sí que ho has fet, i molt bé. Doncs el Parc de Sallent...

0: Mano José, veus, abans comentava que l'oncle m'havia fet sentir culpable de no haver-li fet cas, i tu ara em fas sentir culpable de no haver escoltat més sovint aquestes sardanes. Bueno, tampoc sé com ho faria, perquè els tinc amb disc de vinil
1: I
0: i
1: no
0: no
1: tens
0: tinc
1: plat.
0: tocadiscos, no tinc plat de vinil.
1: Bé, doncs...
0: Hauré de trobar alguna manera de passar-los a l'ordinador, com sigui,
1: Ah,
0: i
1: no,
0: poder-los
1: però es
0: escoltar,
1: poden trobar
0: segur.
1: plats actualment, fàcilment i no massa car.
0: Potser sí,
1: Sí,
0: potser sí.
1: jo en tinc una casa que bé, el vaig comprar així, en un supermercat, inclús.
0: Ja, és que els vaig guardar tots, evidentment,
1: Sí.
0: els discs de la Marina, que a més que són uns quants. Estava rumiant que potser hem estat la cobla que més sardanes tenim gravades de Mar Ros, perquè vam estar uns anys que en gravàvem un cada any,
1: Ja, està bé.
0: entre els quals, te'n recordaràs, ara m'ha vingut al cap també al sentir aquesta sardana, te'n recordes dels cinc rossinyols? Una sardana de cinc flabiols
1: No me'n
0: que,
1: recordo. No,
0: sí,
1: però...
0: va tenir, ui, va tenir en aquell temps. És que en la Marina es va donar la circumstància que els dos tenores i els dos tiples tocaven el flabiol tots.
1: Està bé.
0: I va dir, per què no fem una sardana de cinc flabiols? I hi havia un moment que canviaven els instruments i tot el reis de davant tocava el flabiol. Va ser molt curiós. També la tenim gravada.
1: Segur que
0: Si
1: l'he
0: ja te la
1: sentit.
0: faré arribar.
1: Vale, doncs segur que
0: Eh?
1: l'he sentit, però ara no la recordo en aquest moment, però
0: Sí.
1: m'encantarà tornar-la a repassar.
0: Ja te la faré arribar.
1: Molt bé, doncs acabarem el repàs d'aquest disc, que és fantàstic. És clar, tu dius que no en deu enregistrar molts, però jo em va el bagul de les meves golfes, només hi vaig trobar aquest. Però va ser com una
0: Bueno,
1: il·luminació.
0: doncs estàs convidat a venir un dia a casa
1: Sí.
0: i enregistrar tots els altres que hi ha. O
1: Bé.
0: te'ls deixo, ja que jo no tinc plat de vinil, i els enregistres i ja me'ls tornaràs.
1: Sí, home, i anirem fent programes amb aquestes sardanes fantàstiques de la Cobla Marina. L'última que he seleccionat, com que som a Sant Just d'Esvern i Cornellà és una ciutat, diguem-ne, del costat, veïna, i a més amb
0: Sí.
1: molta bona amistat entre uns i els altres, doncs l'última que he seleccionat d'aquest disc, sardanes d'en Francesc Marros, és Sardanes a Cornellà. I si vols
0: Bé.
1: fer-ne 5 cèntims, i la sentirem.
0: Home, ja m'agrada també perquè jo indirectament hi tinc molt a veure amb Cornellà.
1: Ah, sí?
0: I, home, jo a més de fer sardanes, he escrit l'himne de l'Espanyol. Ho
1: Ah,
0: sabies?
1: fantàstic.
0: Ah, i l'himne oficial de l'Espanyol és una composició meva i es toca cada diumenge a Cornellà quan hi ha partit. Sí,
1: Home,
0: sí, sí.
1: enhorabona, aviam.
0: Sí, per això que bueno, no sé, els periquitos són molt patidors. No sé si és enhorabona o és... Però bueno, mira, això va com va, no
1: Bueno, no,
0: estaria
1: com a
0: exactament.
1: compositor, vull dir, no tothom ha escrit
0: Ah,
1: l'himne de
0: no, el
1: l'Espanyol.
0: compositor sí, però ser de l'Espanyol a vegades comporta cert, però bueno, és el nostre ADN. Ja ens hi hem
1: Exacte.
0: acostumat i ens hi sentim còmodes. Endavant amb la sardana de Cornellà, doncs,
1: Molt
0: vinga.
1: bé.

0: Molt bé. Bueno, jo abans m'he enrotllat amb tot el tema de l'espanyol i no havia dit que aquesta sardana estava dedicada als amics de la sardana de Cornellà amb motiu d'un altre, com no, d'un altre homenatge més que aquesta població va dedicar en el d'un cor. Perdoneu,
1: No,
0: ja ho
1: no.
0: diem ara i ja està dit.
1: Sí, no, queda inclús bé si ens equilibrem. Es va estrenar el 13 de desembre. Aquesta no es va estrenar al maig, sinó el 13 de
0: No,
1: desembre del
0: aquesta no va ser avui.
1: 1981. I deixa'm dir-te que diumenge passat els amics de la sardana de Cornellà van celebrar el seu aplec al Parc de la Marquesa, com és habitualment.
0: Bueno,
1: Vol
0: doncs
1: dir
0: per
1: que
0: molts anys en puguin anar
1: puguin anar fent,
0: celebrant
1: sí. El
0: i
1: tinc
0: puguin
1: a
0: anar
1: la
0: tocant
1: segona
0: sardanes
1: temporada.
0: de...
1: Perdona?
0: i puguin anar tocant sardanes de
1: Sí,
0: l'Uncor.
1: i és un grup sardanista molt actiu. I tinc, de fet, programat a fer-los una entrevista també en algun programa de la segona temporada. Bé, no sabia això de l'himne a l'espanyol, sinó ara estem arribant al final per acomiadar-te, te l'hagués posat. Home,
0: No,
1: perquè...
0: cala, no.
1: Bé,
0: Ja.
1: però sí, però no ho sabia. Llavors, diguem-ne, ara el que farem és marxar com hem arribat amb de nou la sardana Petita Ofrena, que és la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana de diumenge que ve. I, doncs, Antoni, esperant retrobar-te en el programa que hem dit que en el que faràs de protagonista i ens explicaràs més coses sobre la teva trajectòria musical i sobre les teves sardanes i els teus llibres una mica també, doncs t'agraeixo la teva presència, amistat, comentaris i explicacions i que t'hagis prestat, diguem-ne, a fer de copresentador, eh?
0: Home, no faltava més. M'he trobat molt a gust. Sóc jo que estic agraït perquè la sardana necessita de quatre romàntics com tu i gent d'aquesta que us hi dediqueu per anar-la mantinguent viva.
1: Sí.
0: Bueno, i jo diria que últimament no només viva, sinó que revifant.
1: Mira, ara per acabar també donaré una mica d'informació més sobre el Dia Universal de la Sardana i veuràs que hi ha un èxit, ara el sentiràs de seguida, eh? I és a tota l'audiència, us diré que hi ha programat un acte central del Dia Universal de la Sardana que se celebrarà excepcionalment el dia abans, és a dir, el dissabte 20 de juny, al matí, al Parc d'Atraccions del Tibidabo. Hi haurà una ballada amb la Cobla Berga Jove i la lectura d'un manifest a càrrec del Tomàs Molina, el nostre home del temps, no? Diguem,
0: No.
1: dels més coneguts. I et diré que les 600 entrades de Som Sardana que va reservar Som Sardana ja s'han exhaurit, per tant, com a mínim 600 persones el diumenge que
0: Sí,
1: ves,
0: no,
1: ai,
0: no,
1: el
0: no.
1: dissabte, seran al Tibidabo.
0: Anem bé. I un gran símptoma de que anem bé és que ara ja es van de tant en tant escoltant i veient sardanes a TV3 i ja hi ha algun... Concretament, l'última nit dels músics que vam fer Cassà,
1: Sí.
0: allò que juntem dels músics de Cassà, jo vaig ser el primer sorprès quan vaig veure que sortien al Telenotícies. Em va alegrar per la nit dels músics, però em va alegrar sobretot pel sardanisme i per la sardana, perquè ens ho mereixem.
1: Molt bé, sí, és veritat. I m'alegra que em donis aquesta notícia perquè també m'anima. Deixa'm dir de totes maneres que si algú, encara que les 600 reserves que va fer Som Sardana estan exaurides, qui vulgui anar hi pot anar tranquil·lament. Simplement és que li sortirà una mica més car perquè haurà de comprar una entrada del Tibidabo, però vull dir que no se n'estigui, eh? Si té ganes d'anar en aquesta, diguem-ne, acte central que es farà al Tibidabo durant tot el matí i migdia, i que serà el dissabte, dia abans. I naturalment, la Berga Jove també farà sonar la petita ofrena. Doncs molt bé, gràcies de nou, Antoni, i als oients de Ràdio d'Esvern, amics i amigues, fins la setmana vinent, que serà l'últim programa de la temporada.
2: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia, compartint notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre, amb repetició els dissabtes a 11:45 del matí. Veus de la parròquia.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: Vet aquí que en un racó de món on tenia nas tothom va passar el que us vaig explicar i va succeir el que ara us vaig a dir.
1: La cua del ratolí. Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que era molt, molt pobre. N'era tan de pobre que per esmorzar només tenia un got de llet. Un dia, quan estava a punt d'esmorzar el seu got de llet, el van cridar des del carrer. Ai, potser és algú que em vol donar feina, va pensar. Així que es va aixecar de taula. Va deixar el got de llet damunt la taula sense tocar i va sortir de casa a parlar amb qui sigui que li venia a parlar. Quan va tornar a entrar al cap de poca estona, es va trobar un ratolí que s'estava bevent el got de llet. I déu-n'hi-do el que s'havia begut ja! I sabeu què va fer el pagès? No, no va fer un crit, no. S'hi va anar acostant, acostant, sense fer soroll, i nyac! El va agafar per la cua. Però el pagès va estirar amb tanta força per la seva banda i el ratolí va voler arrencar a córrer per l'altra banda que el pagès li va arrencar la cua. La cua li va quedar entremig dels dits. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, quin mal m'has fet! Plorava el ratolí. Torna'm la meva cua, que demà em caso i la meva ratolina no vol un marit escuat. El pagès li va sapiguer greu, ell no volia arrencar-li la cua. I va sentir una mica de paneta, però encara estava enfadat per la llet que se li havia begut. I li va dir, mira, fem un tracte. Et tornaré a enganxar la cua si tu em portes un got de llet com el que t'has begut. I afanya't a portar-me'l, que tinc gana. El ratolí no va fer gaire bona cara, ell ja estava servit. Però va pensar que el millor que podia fer era anar-se'n corrents a veure la vaca. I quan la va trobar li va dir, estimada vaca, dóna'm llet, sisplau, que la portaré al pagès i m'enganxarà la cua, perquè demà en caso, saps, i la meva ratolina no vol un marit escuat. I la vaca li va respondre amb molta calma, jo prou que te'n donaria de llet, però abans necessito menjar una mica d'herba fresca. El pobre ratolí se m'anà corrent a un prat, però el color de la terra d'aquell prat era marró i només es veien uns petits brins secs d'herba que despuntaven entre els terrossos. El ratolí va cridar ben fort, amic prat, sisplau, dóna'm un manat d'herba fresca per la vaca, que així em donarà llet pel pagès, que estarà content i m'enganxarà la cua, perquè demà em caso, saps? I la meva ratolina no vol un marit escuat. Jo prou que te'n donaria d'herba, jo, però mira'm bé, abans necessito aigua de la font perquè creixi, deia el prat molt trist. I el ratolí, tot i que ja estava cansat, va córrer sense parar fins a la font del poble. Fonteta, fonteta, dóna'm aigua, sisplau, que la portaré al prat, que té set, i em donarà herba per la vaca, i així la vaca em donarà llet pel pagès, i el pagès es deixarà d'estar enfadat i em tornarà a enganxar la cua. És que demà en caso, saps? I no puc presentar-me escuat davant la meva ratolina. Però la font estava molt enrabiada i li va contestar, però que no tens ulls a la cara, tu. No te'n puc donar d'aigua, perquè l'aixeta no raja. Si vols aigua, hauries d'anar a cal llauner i demanar-li que vingui a arreglar-me l'aixeta. El ratolí, molt impacient per recuperar la seva cua, va córrer com un llamp a casa del llauner i quan va ser davant seu, li va dir d'una tirada, llauner, sisplau, sisplau, ajuda'm, vés a arreglar l'aixeta de la font, que així em podrà donar aigua per regar el prat, i el prat em donarà herba per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès, i el pagès m'enganxarà la cua. És que demà en caso, saps, si la meva ratolina no voldrà un marit escuat. El llauner, sense perdre la calma, li va contestar. Mira, maco, jo encara no he esmorzat, eh? Si em portes un parell d'ous frescos per fer-me una truita, aniré a la font i arreglaré l'aixeta. Cames, ajudeu-me, el ratolí es va presentar al galliner d'una casa de pagès. Gallineta, gallineta, sisplau, sisplau, dóna'm un parell d'ous frescos per al llauner, que així arreglarà l'aixeta de la font, i la font em donarà aigua fresca per regar el prat, i el prat em donarà herba per la vaca, i la vaca em donarà llet pel pagès. La gallina se'l va ben escoltar. I sense deixar de picar el gra escampat per l'era, es veu que era una mica gandula, perquè li va respondre:
2: coc, coc, coc, sense cua també pots viure, ratolí eixerit, coc, coc, coc.
1: És veritat, estimada gallina, és veritat, però saps què? És que demà em caso, i a la meva ratolina no li agraden els marits escuats.
2: Coc, coc, coc, coc.
1: Està bé, porta'm un grapat de grans de blat i et donaré els ous,
2: coc,
1: va afegir la gallina. El ratolí, mig mort de cansament, se'n va anar de dret a cal forner, que tot just acabava d'obrir la botiga. Forner, sisplau, sisplau, dóna'm un grapat de grans de blat per la gallina, que així em donarà un parell d'ous per al llauner, que arreglarà la font del poble. Ai, amb l'aigua regaré el prat, que em donarà un manat d'herba per la vaca, i la vaca em donarà una mica de llet pel pagès. Ai, anava respirant el ratolí perquè no ho podia dir tot seguit. I així el pagès m'enganxarà la cua. I és que demà en caso, i a la meva ratolina no li agraden els ratolins escuats. Si em portes llenya pel forn, li va dir el forner, et donaré blat. El ratolí ja no podia més. Però com que volia recuperar la seva llarga i bonica cua, va córrer veloç cap al bosc. I quan hi va arribar, va trobar un munt de llenya acabada de tallar que feia goig de veure. Ah, que no sabeu què va fer aquesta vegada el ratolí? Va mirar a la dreta, va mirar a l'esquerra, va replegar un feix de llenya i se'n va anar de pet a cal forner. Llavors el forner li va donar el blat. El ratolí va córrer a portar el grat a la gallina i la gallina li va donar. El ratolí va córrer a portar els ous al llauner i el llauner es va fer una truita boníssima, però se la va menjar amb calma. I quan va acabar, va anar xino-xano a reparar la font. La font de seguida va començar a rajar, molt contenta, i li va donar tota l'aigua que va voler. El ratolí va portar l'aigua al prat. El prat li va donar l'herba. Ell va portar l'herba a la vaca. I la vaca, li va donar la llet. I finalment el ratolí va portar la llet al pagès. I el pagès se la va prendre molt a gust. I finalment el pagès li va tornar a enganxar la cua. Llavors el ratolí se va anar molt content amb la seva estimada ratolina que ja l'estava esperant. I sabeu què? El pagès i el ratolí van ser molt amics. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Aquest conte, La cua del ratolí, és una adaptació d'una llegenda sarda feta per Maria Carme Bernal i Carme Rullo. I jo l'he trobada a un llibre que es diu Faules de sempre i altres contes d'animals, que és de l'editorial Elmo i està a la col·lecció Màscara de Proa. Ai, em

0: El cabrit que menjava fins que tenia la panxa plena. Hi havia una vegada una cabra que tenia un cabridet menut, menut, però molt llest. Un dia estaven pasturant en un prat. La mare cabra, que tenia la boca molt grossa, menjava de pressa, de pressa, de pressa, d'aquí cap allà. Però el cabridet tenia la boca petita i havia de mastegar molt i menjava molt a poc. Quan la mare va estar tipa, va dir: «Anem cap al corral, que ja en tenim prou». Però el cabridet es va fer el desentès. Ell no volia marxar fins que no tingués la panxa plena. «Mira quan aniré a dir l'amo, eh?», va amenaçar la mare. «Doncs fes-ho», va dir el petit. La cabra grossa, com que veu que de cap de les maneres el pot convèncer de tornar al corral, el deixa allà menjant i se'n va donar avís al seu amo. I li va dir: «Amo, vinc a dir-vos que el cabrí no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I l'amo, que tenia mandra d'anar-hi, va contestar: «Ja hi enviaré el gos. Aquest el farà venir de pressa. Gos, vés al prat i fes sortir el cabrit que no vol venir fins que no tingui la panxa plena». Però el gos també tenia mandra i no es va moure. Ai, l'amo es va enfadar. Llavors se'n va anar a trobar el bastó i li va dir: «Bastó, vés a picar el gos que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bastó tampoc no es va moure. I l'amo, molt enfadat, se'n va anar al foc. I li va dir: «Foc, vés a cremar el bastó, que el bastó no vol picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». I què me'n direu? El foc tampoc no es va moure, tot i que l'amo el va amenaçar en fer venir l'aigua. I se n'hi va anar. I li va dir: «Aigua, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar el bastó no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però l'aigua tampoc no es va moure. Llavors l'amo, molt enfadat, se'n va anar a buscar el bou i li va dir: «Bou, vés a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol anar a cremar el bastó, que no vol anar a picar el gos i el gos no vol anar a treure el cabrit que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Però el bou també va tenir mandra, tanta que no es podia ni posar dret, i no hi va anar. I l'amo, ja apurat del tot, va dir: «Ja veureu ara», i se'n va anar al carnisser. I li va dir: «Carnisser, vés a escorxar el bou, que no vol anar a veure l'aigua, que no vol anar a apagar el foc, que no vol cremar el bastó, que no vol picar el gos, que no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir del prat fins que no tingui la panxa plena». Ai, el carnisser, tot d'una va estar a punt i va corrents en direcció al bou, i el bou, quan el veu, se'n va corrents a veure l'aigua, i l'aigua corre cap a apagar el foc, i el foc fuig ràpid per cremar el bastó, i el bastó marxa de pressa a picar el gos, i el gos, com un coet, se'n va al prat. Però allà ja no hi havia el cabrit, perquè en tota aquesta estona ja s'havia ben atipat d'herba i ja era el corral. I conte contat, conte acabat.
1: Vet aquí una vegada.

0: La dona que sempre trobava bé tot el que feia el seu home. Aquest és un conte popular català. Vet aquí que una vegada hi havia un home que era casat amb una dona que sempre trobava bé tot el que ell feia. Aquell home li deia Jan, perquè vivien a dalt d'un turonet que hi havia a les afores del poble i tothom el coneixia i en deien el Jan del turonet. Aquest marit i muller, a més de tenir la pau a casa, mai ningú havia sentit a dir que s'haguessin barallat, que s'haguessin discutit, que s'haguessin criticat. Tot ho tenien molt amable, molt amistosament i molt amorosament. No tenien gaires coses. Tenien una caseta on vivien, un trosset de terra, un parell de vaques i 100 duros en un racó de la calaixera. Vet aquí que un dia l'home, tornant del tros, va pensar: tenim dues vaques a més de la casa. Amb una podríem fer. Me la podria vendre i amb aquests diners podríem arreglar algunes coses de la casa o fer alguna cosa que necessitem. Quan va arribar a casa seva, li va dir a la seva dona: ben mirat, podríem passar amb una vaca i l'altra la podíem vendre. La dona li diu: tens molta raó. Ara veges com ho havien de pensar, això, abans, perquè això que tu dius, què en fem de mantenir dues vaques? Ho trobo molt bé. Doncs mira, demà aniré al mercat i vendré la vaca. De bon matí va agafar la vaca i se'n va anar cap al mercat. Quan sortia del poble, va trobar un home, un veí molt amic seu, i li va dir: on vas tant d'hora amb aquesta vaca? Diu: mira, perquè amb la meva dona hem decidit que ens la vendríem, que ja en tenim prou amb una i els dinerons que ens donguin no ens vindran pas malament. Ah, doncs molt bé, que tinguis molta sort. Sí, això espero. I se'n va anar amunt amunt. Cap al camí endavant va veure un home que passava amb un cavall. Un cavall maco, que també el portava a vendre, tot lluent, molt ben cuidat. Diu: escolteu, bon home, em barataríeu el cavall per la vaca? Me'l voldríeu canviar? L'home es va quedar una mica sobtat perquè aquella vaca era una vaca. Diu: ah, bé, d'acord, doncs molt bé. I van baratar, van canviar la vaca i l'home es va quedar, el Jan es va quedar al cavall. Van continuar caminant cap al poble i el Jan estava mirant tots els animals que passaven cap al mercat i va veure un noi que portava un porc preciós. Ei, hereu, no em barataríeu pas aquest porc pel cavall? És un porc molt maco, m'agrada molt. I l'hereu, home, va dir: doncs sí, sí, baratem, baratem. I el Jan es va quedar al porc i el noi es va quedar al cavall. Van continuar cap al poble, cap al poble, cap al mercat i troba un pagès que portava una cabra molt maca. I el Jan li diu: ep, mestre, que em barataríeu aquesta cabra pel meu porc? Home, mirat, potser sí, baratem, baratem. I van baratar, i en Jan es va quedar la cabra i el pagès es va quedar el porc. Van continuar cap a mercat, i venia un pastor amb un moltó preciós, amb una pell maca, tova, molt bé. I el Jan se'n va enamorar i li diu: escolteu, pagès, em canviaríeu el moltó per la cabra? Oh, sí, baratem, baratem. I en Jan es va quedar el moltó i el pastor es va quedar la cabra. Van continuar cap a mercat i va trobar un altre home que portava un pagès, portava un gall preciós amb una cresta, unes plumes, una cua. El sol hi tocava, era preciós. El Jan li van agafar ganes de quedar-se el gall. I li va dir: que em barataríeu el moltó pel gall? Oh, i tant! I l'home va baratar el moltó pel gall. El pagès es va emportar el moltó i el Jan es va quedar el gall. Amb tot això, havia anat tan a poc per arribar al mercat que quan va arribar al mercat quasi bé estava acabat i tenia una gana i una calor i unes ganes de dinar que en Jan va dir: saps què? Me'n vaig a l'hostal. Se'n va anar a l'hostal i li va dir l'hostaler: bon dia, hostaler, Oh, quin gall més maco que porteu. Diu, no me'l podríeu pas rostir, que tinc molta gana i no he dinat. Ah, si vos voleu, sí. I l'hostaler li va rostir el gall i tenia tanta gana el Jan que se'l va menjar tot sencer. Va descansar una mica, se'n van tornar cap a casa seva. Quan ja arribava a l'entrada del poble, va trobar aquell veí que havia trobat al marxar i li va dir, què? Com ha anat la venda de la vaca? Te n'han donat molts diners? I el Jan li va explicar el que li havia passat. Ui, va dir el veí, la teva dona quan ho sàpiga. Com es posarà? Com s'enfadarà? L'has fet molt grossa, Jan, eh? No, la meva dona sempre troba molt bé tot el que jo faig. Jan, però aquesta vegada t'has passat. Torna sense la vaca i sense res. La teva dona és molt bona, us estimeu molt, però hi han coses i coses. Que no? Fem una juguesca, li va dir el Jan. Va, fem, va dir el veí. Doncs mira, ens juguem 100 monedes a que la meva dona no em dirà res. I el Jan va dir, val, jugades, jugades. I el Jan diu, vine cap a casa, t'amagues darrere la cortina i tu veuràs què em diu la meva dona. Van entrar a poc, el pagès, el seu amic, es va amagar darrere la cortina i el Jan entra. Bon dia, ja sóc aquí. Ai, marit meu, ja patia, sí que has trigat, que deus estar cansat. Com t'ha anat, com t'ha anat? Què? Què te n'han donat de la vaca? Diu, home, mira, mira. Ben bé, no, diu, perquè saps què ha passat? I què ha passat? Digues, digues. Que mira, jo anava pel camí i ha passat un home amb un cavall preciós i li ha baratat la vaca pel cavall. Ah, va dir la dona, has tingut bona idea, perquè mira, d'una vaca, què? Total, en canvi, un cavall el podrem tenir a la quadra, podem posar-lo al carro, podrem anar a missa el diumenge al poble i lluir tots dalt del carro amb aquell cavall tan preciós que m'has dit que era. Ensenya-me'l, anem a fora, anem a veure el cavall. Bé, espera, és que mira, més aviat el cavall, saps què passa? Que bé, doncs que no el porto el cavall. Ah, no? No portes el cavall? Doncs què ha sigut això? Mira, és que ha passat un pagès amb un porc tan gros, tan maco, que es podia aprofitar tot tant que li ha baratat el cavall pel porc. Ah, vaja. Que passa que de totes maneres penso una cosa. Mira, un cavall porta molta feina. L'hem de raspallar, l'hem de rentar, anar a missa el diumenge, que no hi anem mai, mudar-nos, anar al poble, la gent ens criticarà, mira aquests on van amb el seu cavall. No. Mira, un porc és molt millor. Un porc en treus molt profit. Botifarres, cansalada, de tot, pernil, llom, de tot. I llavors saps què farem? Farem una gran festa i convidarem a tots els parents que vinguin a matar el porc. Vindran tots aquí, veuran quin porc tenim i veuran que estem molt bé. Ai, sí, bona idea. Mira, m'estimo més el porc. Va, anem a veure, que està gaire net, l'hem de netejar, li hem de donar més menjar. Home, ben bé el porc, doncs és que no el porto. Ah, no el portes? No, perquè, mira, passava un pagès amb una cabra i li ha baratat el porc per la cabra. Ah, va dir la dona. És que mira, no ho entenc. Sempre tens unes idees tan bones que no entenc què faria jo si no visqués amb tu. Sempre penses el millor per nosaltres. Mira, lo del porc que t'havia dit, saps què penso? Una feinada. Matar el porc, fer les botifarres, fer el pernil. Ai, convidar a tots els parents que no ens conviden mai. I ara vindran tots aquí a casa a aprofitar-se de nosaltres, a embrutar-ho tot. Quina feinada, deixa estar. Els parents que es quedin a casa, en canvi la cabra, ui, la cabra és estupenda, perquè mira, viu sola, dona llet, se'n va per aquí les muntanyetes, per aquí fora, no hem de fer res, ni netejar-la, ni cuidar-la, ni tenim llet fresqueta cada dia, i mira, tu, que ara només teníem la de la vaca i ja no era gaire bona, i la de la cabra serà boníssima. Va, on és la cabra? L'has guardat, l'has lligat bé, que no s'escapi? Bé, és que, mira, la cabra no la porto. No portes la cabra? Ah, què ha sigut, doncs? Què li ha passat a la pobra cabra? No, res, que seguia caminant i he trobat un pastor que portava un moltó amb una pell tan gruixuda, tants cargols, tan maco, tan gros, que he pensat que en trauríem més profit del moltó que de la cabra. Home, això sí que és una bona pensada. És que no pot ser això, no pot ser, la gent no ho sap, lo feliç que sóc amb tu. Mira, el moltó, ja ho veig, traurem la pell, me'n faré una samarra, farem mitjons, que tu ara necessites uns mitjons. Podrem guardar la pell i anar-nos fent, amb la llana del moltó, anar-nos fent mitjons, samarretes... Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, quina bona idea que has tingut. Mira, ja veig, ja començo a preparar el fil per filar la llana i poder començar a treballar. Bé, va dir l'home, és que el moltó, ben bé el moltó, no el porto. Ah, no? No el portes? Ah, bé, doncs i què has pensat? Segur que has pensat alguna cosa millor. Què has pensat amb el moltó? Doncs mira, que passava un home, un altre pagès, també anava cap a mercat, i escolta, em portava un gall, preciós, gros, maco, lluent, amb una cresta, una cua, una preciositat de gall. Ai, fa temps que no tenim un gall a aquesta casa. I mira, el gall va molt bé perquè al matí et desperta i si tens mandra, i després, algun dia, quan sigui gran, potser per Nadal, ens el podríem menjar. Ai, quines bones idees que tingués, que ja ho dic jo, molt bé, molt bé. Va, vinga, anem, vaig a veure el gall, que ja friso per veure'l. I l'home diu, bé, és que ben bé el gall no el porto. Ah, no? Ah, doncs explica'm, explica'm. Com és que no el portes? Què ha passat? Mira, et diré tota la veritat. Tot el matí, pobre de mi, caminant cap al mercat. Tot el matí baratant un animal per un altre, amb un sol de justícia, una calor, una gana horrorosa que no podia aguantar de tant menjar, que no tenia. I he anat a l'hostal i l'hostaler me l'ha rostit. I tenia tanta gana que me l'he menjat tot. Ben fet, ben fet! Com havia de fer jo que el meu pobre marit patís d'aquesta manera i passés aquesta gana i sempre pensant en el que podria anar millor a mi i a la casa. Has fet molt ben fet, t'has menjat el gall, l'has ben rostit i jo que ho celebro. I nosaltres amb una vaca anem fent i viurem feliços i tranquils com sempre. En aquell moment, en Jan va aixecar la cortina i va sortir el pagès que estava al costat, que no es creia que la seva dona estaria d'acord. I li va dir, què? Ja ho veus? I el pagès diu, les 100 monedes són per tu. Tens tota la raó del món. La teva dona sempre troba bé el que tu fas. Sí, el que sigui, eh? Però sempre ho troba bé. I com t'ha contat, ja està acabat. I per la xumaneia se'n va al terrat.
1: Vet aquí una vegada.

0: al pop.
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
3: Cinema sense límits.
4: Cinema sense fronteres.
5: Cinema sense mesures.
6: En definitiva,
7: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
8: Quan el cinema es fa ràdio.

Veus de la parròquia, programa d'informació i història. Estem en ple mes de juny, a punt d'acabar el curs, i a la parròquia hi ha força celebracions. Vam celebrar l'Ascensió, la Pasqua de Pentecostés, la Santíssima Trinitat, el Sagrat Cor de Jesús i la Festa del Corpus. El passat dia 4, aquesta Festa del Corpus, que ens porta tants records als santjustencs i santjustenques de més de 50 anys. Quan engalanàvem els carrers del nostre poble amb les alfombres de flors, trèiem el nostre tàlem, que no va ser destruït quan la Guerra Civil i és un dels millors, per no dir el millor del Baix Llobregat, per aquella magnífica processó que venien a veure de tot arreu. Però avui no em posaré nostàlgica i no parlaré de les alfombres. Parlaré d'una cosa que també està molt relacionada amb l'Eucaristia. Us parlaré del sagrari. Primer de tot, vull explicar què és un sagrari, perquè potser algú de vosaltres que m'està escoltant no sap el que és un sagrari. En les esglésies dels primers temps del cristianisme, quan ja hi havia llibertat de culte i es van edificar els primers temples, el Santíssim, o sigui l'Eucaristia, es guardava en un armari dins de la sacristia. Una mica més tard, es va començar a guardar dins de les colomes eucarístiques, uns coloms metàl·lics, buit per dins. En podeu veure alguns de magnífics a la secció del romànic del Manac, que penjaven d'una cadena del sostre de l'església sobre l'altar major. Després es va començar a reservar en unes arquetes col·locades sobre el mateix altar o al centre del retaule de l'altar major. Encara se'n poden veure en alguns retaules dels altars antics. A les catedrals o en les esglésies dels monestirs, aquestes arquetes es col·locaven en un altar d'una capella lateral especial, anomenada Capella del Santíssim. A la catedral de Barcelona, el sagrari està a la capella del Sant Crist de la Pan, entrant a la dreta, on hi havia hagut abans la sala capitular. A la catedral de Sant Feliu està també en una capella lateral a la dreta, amb una magnífica pintura del pintor Joan Torres que representa l'Últim Sopar. I a l'església parroquial nostra està en una capella a l'esquerra, anomenada Capella del Santíssim. La finalitat de que els sagraris estiguin en una capella especial és, primer de tot, per poder donar un culte especial a Jesús sagramentat i també amb la finalitat pràctica de poder treure les sagrades formes per la comunió sense molestar les cerimònies que s'estiguin fent en aquell moment a l'altar major. L'Eucaristia es pot guardar a les catedrals, a les esglésies dels monestirs, a les esglésies parroquials i amb un permís especial del bisbe en oratoris, capelles, ermites o altres llocs de culte, on es té de celebrar missa dos cops al mes com a mínim i tenen d'estar oberts algunes hores del dia perquè s'hi pugui entrar a resar. Dins d'una església o catedral només n'hi ha un de sagrari, que es té de col·locar en un lloc noble, ben visible, ben adornat i apte per a l'oració. Després del Concili Vaticà II, no es pot posar el sagrari damunt de l'altar on es celebra la missa, sinó al presbiteri o en una capella on es pugui anar a adorar o a resar. Es té de posar en un lloc fixe, doncs que no es vagi traslladant d'un lloc a un altre. Ha d'estar fet de matèria sòlida que no sigui transparent, com ara bronze, llautó, fusta. N'hi ha que són de plata daurada, i n'hi ha fins i tot que tenen les parets interiors recobertes de làmines d'or. Ha d'estar tancat amb una clau per evitar la seva manipulació. Aquesta clau la tenen ben guardada l'encarregat del temple o el mossèn. Quan a dins del sagrari es conserva l'Eucaristia, religiosament parlant en diríem es reserva l'Eucaristia, a prop hi ha una llumeta encesa dins d'un recipient de color vermell. La llumeta pot ser d'una espelma, d'una làmpara d'oli o d'una làmpara elèctrica. Així la gent sap que Jesús està allà. També per recordar la presència de Jesús en el sagrari, es pot cobrir el sagrari amb un vel anomenat conopeu. Ara ja sabeu què és un sagrari. Doncs ara parlarem del nostre temple parroquial i dels sagraris que ha tingut al llarg de la història. I com no, anirem a consultar el nostre magnífic llibre de capçalera, Notes històriques del poble i parròquia de Sant Just d'Esvern, de mossèn Antonino. He repassat les visites pastorals que feien els bisbes a les parròquies, on s'anotaven totes les coses que el bisbe creia convenient: descripció de l'església, dels altars, ornamentacions,
paraments d'altar, casulles, vasos sagrats i també els problemes. Si l'edificació estava en bon estat de conservació, si necessitava reformes... Aquests escrits que es feien per les visites pastorals donen molta informació i per això sabem que l'any 1368 a l'església de Sant Just ja es guardava l'Eucaristia dins d'un sagrari tancat amb pany i clau. L'any 1414 veiem que el sagrari estava a l'altar major. I més tard, en la visita pastoral de l'any 1508, que descriu l'altar major, trobem escrit que aquest altar tenia un retaule al mig del qual i damunt del sagrari hi havia una imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Per tant, podem constatar que al principi del segle XVI el sagrari de la nostra església estava encara a l'altar major. L'any 1569, l'escrit de la visita pastoral fa constar que s'ha de construir una església nova, església que es comença a fer l'any 1571 i que va ser l'església que va subsistir fins a l'incendi revolucionari de l'any 1936. D'aquesta església s'aprofitaren totes les parts possibles per fer l'església actual. En el capítol dedicat als diferents rectors, on mossèn Antonino descriu molt acuradament la història dels rectors de la nostra parròquia, trobem que mossèn Sebastià Clarís i Buixareu va fer construir la capella del Santíssim i que l'any 1678 va fer daurar el sagrari. Aquí jo no ho veig massa clar. Aquest sagrari estava a l'altar major o estava a la capella del Santíssim? Perquè en uns escrits posteriors expliquen que l'any 1825 es va restaurar l'altar major, posant-hi al vell mig de la part baixa un sagrari manifestador d'estil barroc. Què és un sagrari manifestador? Un sagrari manifestador és un sagrari que té com una finestra al mig, normalment rodona. Quan no s'està celebrant la missa, la porteta està oberta i es veu l'hòstia consagrada a dins, exposada com en una petita custòdia perquè els fidels puguin manifestar o adorar el Santíssim Sagrament, sense fer una exposició solemne, i posar-hi l'hòstia a dins de la custòdia gran. Un sagrari normal, no, això no ho he dit bé, és que si no, no s'entén. Perquè els fidels puguin manifestar o adorar el Santíssim Sagrament sense fer una exposició solemne i posar l'hòstia dins de la custòdia gran. Un sagrari normal té la porta opaca i no veiem el que hi ha dins. Els sagraris manifestadors van estar molt de moda durant els segles XVIII i XIX. I ara, tornant a buscar la història general de mossèn Antonino, que fa com un ball d'informacions, i diu que en la visita pastoral de 1876... part de la sacristia es va fer servir per engrandir la capella del Santíssim, tot seguit edificada. S'hi posà la Santa Reserva, o sigui que llavors hi havia d'haver un altre sagrari en aquesta capella. I l'any 1922 es va restaurar l'altar. L'any 1927 s'hi va posar un sumptuós sagrari de bon bronze daurat. Una làpida de marbre recordava aquests fets amb una inscripció en llatí on es podia llegir: aquest sagrari fou construït per guardar la Santa Eucaristia. Antonino Tenes, pàrroco, el va ampliar, cuidar i ornamentar. Buscant altres coses, en els fulls parroquials que tenim recopilats, escrits per mossèn Antonino diumenge darrere diumenge des de l'any 1921 fins al juliol de 1936, em va sortir la història d'aquest magnífic sagrari. La primera referència que vaig trobar va ser el butlletí corresponent al mes de juny de l'any 1930, que parla de la processó del Corpus i explica. Llegeixo textualment. Serà pandonista don Emilio Juncadella i Vidal, propietari de Can Candeler, que ara fa 2 anys va regalar a aquesta parròquia el magnífic i riquíssim sagrari de la Capella del Santíssim de la nostra església. Llavors em va picar la curiositat i buscant en butlletins anteriors trobo que en el mes de novembre de l'any 1927, i també torno a copiar textualment, tenim el goig d'anunciar la pròxima realització d'una millora pel nostre temple parroquial. Es tracta d'un riquíssim i artístic sagrari de bronze daurat que ja està fent un conegut metallista i orfebre de Barcelona, per encàrrec del pietós terratinent d'aquí Sant Just, el senyor Emili Juncadella, amo de la casa de Can Candeler, que en la donació a la nostra església, que en fa donació a la nostra església en record i sufragi de la seva mare, morta la passada primavera.
Si és possible enllestir la feina, l'estrenarem ajudant Déu per les vinents festes de Nadal. Aquest sagrari vindrà a substituir el que fins ara hem tingut i que és excessivament modest, i fins i tot diria pobre, per guardar el Sagrat Cor de Jesús. El butlletí del mes de febrer de 1928 ens torna a explicar mossèn Antonino en un apartat que titula «Les noves millores de la nostra església». Llegeixo altre cop textualment. Després d'haver fet algunes reparacions i reformes a l'altar de la capella del Santíssim Sacrament, traient-ne les grades per tal de millor disposar-ho i decorar convenientment la part posposada de nou, en aquests darrers dies s'ha col·locat el nou sagrari del que parlàvem en el butlletí corresponent el tercer diumenge de l'any passat, regalat a la nostra església a la bona memòria de la seva difunta mare, Emilio Juncadella, amo de la casa de Can Candeler de la nostra parròquia. El nou sagrari és realment una obra importantíssima, tant pel seu valor material com per la seva part artística. L'ha fet el conegut orfebre de Barcelona, senyor Corberó, que una vegada més ha acreditat la seva pulcritud i el mèrit del seu treball. És tot ell de ferro, revestit de bronze de dins i de fora, que després d'haver estat delicadament i profusament obrat, l'han daurat d'or fi. La porta està ornamentada amb els emblemes eucarístics. La cúpula és una reproducció de la d'un sagrari notabilíssim d'una antiga església de Barcelona. I la creu amb què ve coronat és la mateixa que porten a llur cim els gonfanons de la nostra parròquia. És curiós, però, que mossèn Antonino, en la placa que fa col·locar al costat d'aquest sagrari, no faci cap menció del senyor Juncadella. Vosaltres no ho sabeu pas qui era l'Emili Juncadella, però va ser un gran terratinent i també una gran persona. Si aquest programa no fos de temàtica religiosa, un dia us faria una descripció de la seva personalitat i biografia. Només per dir-vos que tota la muntanya de Can Candeler i Can Cortès eren de la seva propietat. Després també tenia una gran propietat amb una casa d'estiueig i uns magnífics jardins que es regaven amb aigua de mina que venia de les seves terres de Sant Just, on avui hi ha el parc de Can Vidalet Esplugues. Era molt caritatiu, era un gran muntet

és que hem tingut després de la Guerra Civil. És curiós, però d'aquest període recent en tinc de refiar de la meva memòria i de les explicacions d'en Josep Maria Romagosa, perquè no he pogut obtenir cap més informació de les persones més grans que jo a les que he preguntat. La capella i l'altar del Santíssim van ser la primera part de l'església que es va reconstruir. Doncs havia sigut la part més malmesa després de la Guerra Civil, no? I no hi havia quedat pràcticament res. I acabada la primera fase de reconstrucció, el dia 30 de juliol de 1939, es va celebrar la primera missa en un altar provisional, on va ser posat el sagrari i s'hi va deixar la Santa Reserva, que des del mes de febrer havia estat guardada a la capella de Can Modolell. Aquest altar va ser substituït a finals d'agost de l'any 1943 per l'altar de marbre que encara tenim actualment. Mossèn Antonino ens explica que la capella va tenir un pintat senzill, però que posteriorment, l'any 1952, va ser decorada amb unes pintures murals que es van restaurar ara, farà poc, l'any 2024, però no ens diu res del sagrari. Em suposo que l'any 1952 ja teníem el mateix sagrari que tenim ara, encara que la decoració que l'envolta no era la mateixa. Hi havia una decoració pictòrica d'uns cèrvols que bevien l'aigua que sortia d'unes fonts a cada costat del sagrari, font de l'aigua viva. Aquest sagrari, em suposo, que és de bronze daurat. Sembla com una caseta, que si hi parem atenció, recorda la porta del nostre temple parroquial amb un frontó irregular i unes columnes a cada costat, típic de l'estil renaixentista. Està molt ben cisellat i té molta més decoració que la porta de l'església. Al mig hi ha una porteta amb un arc de mig punt, amb el seu pany, que és la que s'obre per posar a dins el sacrament. Aquesta porta té uns relleus molt bonics, de l'anyell místic, envoltat de raïms i espigues, símbols de l'Eucaristia. Dins, un dia jo vaig tenir l'oportunitat de veure-lo obert sense res, és magnífic, tot daurat, sembla que sigui d'or fi, encara que em suposo que no. En època de mossèn Ramon Graner, es va posar l'altar major adossat a la paret, on ara hi posem tot d'espelmes per Nadal, un petit sagrari daurat, que en dèiem el de la Sagrada Família. Suposo que perquè a la porta hi devia tenir un relleu de la Sagrada Família. Era un sagrari modern, i no sé amb quin criteri es va posar allà. Recordo que jo el dia que el van estrenar era a l'església, encara que com era una nena adolescent no em vaig fer massa cas. Quan va venir mossèn Miquel a l'Iraq, no li va agradar gens el sagrari de la capella del Santíssim. Potser el trobava massa ostentós, o potser passat de moda, no sé, però el va fer treure, i ben embolicat va anar a dormir a les golfes de la rectoria. També va canviar la decoració i va fer treure les pintures, o potser les va fer tapar amb un panell de fusta on hi va posar un sagrari nou, també de fusta, almenys en la part exterior, amb unes lletres ceràmiques que van fer les monges benetes de Montserrat i que encara hi són ara. És amb una frase de «Jo sóc la resurrecció i la vida». Mossèn Anton Roca, un dia a les golfes, va descobrir l'antic sagrari i el va trobar magnífic. El va fer restaurar, restauració que es va poder fer gràcies a la generositat del matrimoni Vila Oliveres de Can Vila. I va tornar a ocupar el seu lloc d'honor a la capella del Santíssim. El sagrari de fusta es va guardar a l'armari de la sacristia, on encara hi és ara. El sagrari de la Sagrada Família de l'altar major, amb el temps, es va deixar d'utilitzar. I mossèn Anton Roca, suposo que d'acord amb el Consell Pastoral, el va regalar, juntament amb una pica baptismal portàtil, a una parròquia nova que no en tenia. Suposem que va ser la parròquia del Pla del Vent de Sant Joan d'Espí. Mireu, si n'hi ha hagut de sagraris a la nostra església. Ui, no em pensava que donés per tant el tema dels nostres sagraris. I ara veig que quasi no tinc temps de donar-vos els acostumats consells del mes de juny per anar de vacances. Però per si fa la calorassa de l'estiu passat, aquest any us enviaré a fer una excursió pel Pirineu català.
recorrent històries humanes arrelades en 13 pobles. Començarem per Àger, per contemplar el cel al Parc Astronòmic del Montsec i poder veure les estrelles i recordar aquella cançó que les estrelles ens fan les nits més belles quan llueixen en el cel. Després continuarem per un dels indrets de calma més importants d'aquesta zona, el monestir de les Avellanes, on els germans maristes ens conviden, sobretot, a escoltar el silenci. Un lloc on hi podem dinar, sopar i dormir. I també podrem compartir, si volem, moments de la vida monàstica, les pregàries i la missa que s'hi celebren cada dia. Continuarem anant a Sales de Pallars, on veurem el museu que hi ha anat muntant en Cisco Ferràs, amb les prestatgeries de la botiga que hi tenien els seus pares, un petit comerç, en un poble del Pirineu on s'hi venia pràcticament de tot, i amb altres mobles recuperats d'altres comerços que va anar trobant, comerços que havien anat tancant, ha muntat una barberia, un cafè, una farmàcia, una pastisseria, amb els seus envasos, taulells, aparadors, bàscules i estris de quan tot era més proper i més escàs. És com si féssim un salt al comerç de principis del segle XX. Passarem per la Pobla de Lillet i descobrirem formatgeries, obradors d'embotits i creadors de bestiar que miren de recuperar les maneres de treballar dels abans passats. Passant del Pallars a la vall de Boí, trobarem a Llesp, a la Núria Castells, on en el seu forn va voler aprendre a fer el pa amb un forn de llenya, tal com el seu avi havia posat en marxa. I des del forn de llenya de Llesp entrarem a la vall de Boí, plat fort del nostre recorregut, on hi ha el conjunt romànic que l'UNESCO va declarar l'any 2000 Patrimoni de l'Humanitat. Les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill-la-Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'Ermita de Sant Quirc i Santa Julita de Durro. Un reguitzell de temples romànics únic a Europa. A Arill-la-Vall hi ha el Centre d'Interpretació del Romànic, on en un audiovisual i en una exposició ens posarà en context per comprendre què hi fan totes aquestes joies arquitectòniques en aquest entorn natural tan bonic i tan allunyat de tot, sobretot quan es van construir. De l'Alta Ribagorça passarem a la Vall d'Aran i anirem, si pot ser, caminant fins al santuari de la Mare de Déu de Montgarri, on hi ha la devoció a la Mare de Déu des del segle XII i on cada mes de juliol s'hi celebra un aplec, on hi acudeixen pelegrins tant catalans com francesos. Els aplecs als diferents santuaris del Pirineu són l'excusa per descobrir paratges preciosos enmig de la natura. A part dels santuaris, ara continuarem amb els monestirs, com el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al costat de la Noguera Pallaresa, l'antiga rectoria de la Cortiuda, on trobarem un bon restaurant i un allotjament, i baixarem fins a Solsona, on podrem fer un tomb a l'antic nucli d'aquesta seu episcopal. A només una hora de carretera de Solsona anirem al Santuari del Miracle, on hi ha una comunitat benedictina filial del monestir de Montserrat, amb una església que té un dels millors altars barrocs de Catalunya. Per continuar, amb l'ambient benedictí podem visitar el monestir de Santa Maria de Ripoll i acabarem al monestir de Sant Pere de Rodes, allà on els Pirineus s'enfonsen al mar. Tots aquests llocs, molts dels quals potser ja coneixeu, són llocs de pau, on la història ens parla i ens fa tornar a casa més plens i més rics de bondat i consciència. Que tinguem tots unes bones vacances. I si ens voleu tornar a escoltar, ja ho sabeu, estarem en antena el proper dissabte a 12:45 del migdia.

Al llarg de les dues properes hores escoltaràs totes les entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana aquí a Ràdio d'Esvern al 98.1 FM, a l'espai de la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Soc Daniel Martínez, conductor d'aquest magazín, i és un plaer estar avui dissabte amb vosaltres aquí a les ones del 98.1 FM i també al www.radiodesvern.com. Recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes entrevistes al nostre web i també al nostre canal de YouTube. Comencem, com sempre, aquí amb ganes, amb il·lusió, compartint el cap de setmana amb vosaltres. Bon dia!

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és moment d'entrevista del dia. Com cada dia, nosaltres convidem doncs, a gent de Sant Just que organitza, que treballa pel poble i que fa doncs, accions al llarg de l'any. Avui ens centrem en una activitat molt especial, molt concreta. Estem parlant de la Flama del Canigó. Sabeu que la Flama del Canigó doncs, és molt important pels catalans i catalanes i que en aquest sentit doncs, també és l'avançada a la revetlla de Sant Joan. I al nostre municipi doncs, també arriba aquesta Flama del Canigó de la mà d'Òmnium Cultural i també de les CEAS, entre altres persones doncs, que també fan possible aquesta acció de la Flama del Canigó 2026. Per parlar d'aquest tema, avui hem convidat al Martí Bailac i a la Montse Molinero, que ja els tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Bon dia, família, com esteu?
1: Molt bon dia.
0: Benvinguts al programa. Explica'ns una mica per què és tan important per Sant Just celebrar doncs, la Flama del Canigó.
1: Doncs mira, per moltes coses. Primer, perquè fa més de 50 anys que se celebra. I pensant que una festa de cultura popular que porti més de 50 anys a celebrar-se en un municipi és molt important. Després, perquè fa una cosa a nivell de país. I quan dic a nivell de país, vull dir tota l'extensió dels països catalans, des del País Valencià a la Catalunya Nord i des de les Illes fins a Fraga. O sigui, de nord a sud i d'est a oest. I per això és important.
0: Doncs aquesta importància no? d'aquesta celebració per Sant Just i pels països catalans. I com es treballa per mantenir viva aquesta tradició vinculada a la cultura catalana?
2: Doncs en un principi es treballa des d'una coordinació molt important que fa Òmnium, ja que és una entitat que és representada en tots aquests espais que ha dit la Montse. I per altra banda, doncs, també una miqueta de col·laboració amb entitats excursionistes que hi ha en aquests altres indrets i municipis del país, que ajuden a transportar la flama des del punt on s'encén fins a cada un dels municipis.
0: Molt bé, doncs parlem una mica d'això, no? Com es transporta aquesta flama, com arriba a Sant Just la flama, que entenem que evidentment ve del Canigó, no, Montse?
1: Evidentment que ve del Canigó. Fins ara, algun any excepcionalment, hi havia hagut gent de Sant Just que agafava i pujava dalt del Canigó a buscar la flama. Però ara fa 2 anys, un grup de joves de Sant Just va dir nosaltres volem portar la flama i volem anar dalt del Canigó. Els vam posar d'acord, o sigui, vam anar, això va ser el Martí, que un dia es va envalentonar i va dir, va, hem de fer-ho, i va buscar més gent, i vam fer tots els tràmits per poder pujar dalt del Canigó. La flama del Canigó, perquè hi hagi una mica de referent i sapigueu d'això, és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o d'això, però sempre hi ha una flama del Canigó encesa a Castellet de Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els països catalans. Per tant, és una flama que fa... no s'ha apagat mai. Llavors, com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts allà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment algun any que algun voluntari havia pujat, i ara aquests 2 últims anys, que els joves de les CEAS van decidir que volien agafar el bastó, i van agafar el bastó, i esperen que per molts anys.
0: Es diu que aquest ritual va començar als vols de mitjans del segle passat amb iniciativa de Francesc Pujades, veí d'Arles del Tec, i inspirat també amb el poema Canigó, de Jacint Verdaguer. És així, no? Més o menys,
1: sí, sí, sí, és així.
0: Un poema que nosaltres hi tenim molta estima perquè els nostres gegants, el Gentil i la Flor de Neu, surten d'aquest poema,
1: també. Sí, exactament. Sí, o sigui, això va començar amb en Francesc Pujades i des de llavors s'ha anat passant. Però pensem que estem parlant de la plena dictadura d'aquest país, vale? Quan es comença a fer això. I, per tant, la gent que va començar-ho i els que vam seguir al cap de pocs anys i ens hi vam afegir i vam treballar-ho, doncs no era com ara. Ara no passa res per portar la flama del Canigó. Creuem les mans i que no passi res. Però vull dir que no passa res a nivell de que ningú et segueix, de que teòricament ningú et pot detenir, de que ningú et pot dir-te res. Però pensem en els anys 60, els anys 50 i pico, els anys 60, els anys 70.
0: Clar.
1: Era un risc. Era un risc perquè grups de gent portadora de la flama, doncs hi havia nits que acabaven, aquell dia acabaven al Quartalillo, que se'n deia abans, no? Per què? Doncs perquè portaven una senyera, perquè portaven una estelada, perquè cantaven cançons que no es podien cantar, perquè restaven poemes de mossèn Cinto, per exemple, i coses d'aquestes. Vull dir que no ha sigut sempre fàcil. Però sí que és veritat que ha sigut, o sigui, en uns anys va ser difícil, però amb molta alegria de la gent, perquè tothom van aprendre, o els Francesc Pujades i la seva gent, van ensenyar que teníem un punt en comú, que era la nostra llengua, i que això ningú ens ho podia aprendre. Cosa que ara, desgraciadament, hem de tornar a treballar, perquè ningú ens l'aprengui. Esperem que la visita que va haver-hi del Papa serveixi per alguna cosa, com a mínim, de les seves paraules en català, que hagin arribat a la gent i que vegin que també té una internacionalització la nostra llengua. O sigui que van ser èpoques dures de la flama. Després ja van vindre les èpoques més cap aquí, un cop la mort d'en Franco i tal, doncs que ja era una cosa molt més fàcil i molt més divertida, no? Perquè la gent s'atrevia a sortir al carrer i s'atrevia a fer coses. I ara estem en aquest punt. És una cosa divertida, atrevida, que la gent s'hi apunta, i si no que ens ho diguin aquest any els joves, no? Això d'apuntar-se, que això us ho explicaré.
0: Sí, sí, que ens expliqui una mica el Martí com es viu això, no? L'experiència de portar la flama del Canigó al teu poble, jo m'imagino que deu ser un moment emotiu, no?, del calendari.
2: O sigui, justament el principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la seva jove a portar la flama a Canigó és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme a l'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure quan érem, bueno, perquè això, són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Ja simplement estan aquí, doncs encara segueixo prenent. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de Catalunya a tot arreu, bueno, de la història de Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, i clar, dius, ostres, a vegades sense aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, animar, diguéssim. I, llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint, i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs que puguin veure-ho amb els seus propis ulls i venir a recollir la flama in situ.
1: I està claríssim que, a part de l'excursionisme, la gent que no fa excursions, que no es mou de la ciutat o de la població, també pot participar-hi a organitzar, perquè hi ha coses a participar, a fer, a part de baixar la flama. L'organització, quan la flama arriba aquí, com es distribueix, fem un acte, no fem un acte, convidem amunt, no convidem amunt. Vull dir que no és només un fet de muntanya, evidentment que està molt vinculat amb la muntanya, eh? Moltíssim, però aquells que no són muntanyencs també poden formar part d'aquest grup.
0: Doncs avui estem parlant amb en Martí Bailac i la Montse Molinero, ho estem fent doncs en clau d'aquesta flama del Canigó que arriba a Sant Just el 23 de juny per celebrar Sant Joan, i que en aquest sentit doncs trobarem aquesta activitat a la plaça Malaret amb l'arribada, però que tota aquesta feinada que hi ha al darrere ens l'han explicat els i les protagonistes d'aquesta jornada tan, tan bonica i tan cultural que any rere any Sant Just celebra. Explica-nos una mica com anirà desenvolupant la tarda a Sant Just, quines entitats col·laboren i què és el que podrem veure i gaudir en aquest dia 23 de juny, en aquest dimarts.
2: Doncs el, bueno, el principal grup serà els corredors que aniran a la plaça Sant Jaume a recollir la flama, que és, com ha dit la Montse, doncs es portarà allà. I llavors començaran, vés-me corregint, no en tema horari si m'equivoco, però a un quart de cinc sortirem des d'aquí Sant Just cap allà, i vora dos quarts, o, crec que era dos quarts de sis, o tres quarts de sis...
1: No, a les 6...
2: Quan s'encén la flama de...
1: A les 6.
2: A les 6. Uh-huh. Doncs llavors, com que serem dels primers en recollir-la, començarem a marxar cap a Sant Just, corrents, i cap a l'alçada de Francesc Macià se'ns afegeix el grup de bicis sense edat.
0: Molt
2: llavors
0: bé.
2: Ens acompanyaran fins a Sant Just, on pujarem des de...
1: Doctor Ribalta.
2: El doctor Ribalta cap a la plaça Maragall. Uh-huh. Llavors allà tindrem un primer avituallament per donar forces als corredors i arribar fins a la plaça Malaret doncs, amb més energia i poder encendre la flama.
0: Mare de Déu, un primer avituallament, diu.
1: Bé, és que, clar, durant el camí, la gent que va corrent, hi ha un vehicle que va a la vora d'ells els trossos que podem, perquè hi ha trossos de la Diagonal que no podem seguir-los, però hi ha un cotxe amb aigües i d'això, precisament perquè, com es preveu molta calor la setmana que ve,
0: clar,
1: doncs poder donar-los...
0: Perquè la Diagonal es talla o no?
1: No, la Diagonal no es talla, segueix. Ells van sempre per la cera, perquè és que si vols tallar la Diagonal, llavors l'embalum de la cosa es complica molt, clar, perquè has de portar la policia, perquè talli un carril... el que representa la Diagonal un dia abans de festes, que està a tope, i és molt embolic. En canvi, anant sempre per sobre la cera, no hi ha mai cap problema.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs així també coneixem una mica, no?, com funciona el funcionament d'aquesta flama del Canigó. Com dèiem, a les 6, la recollida de la flama a la plaça Sant Jaume de Barcelona, a 7:45 l'arribada de la flama a Sant Just, a 8:45 el recorregut pels carrers del poble i a partir de les 8 la lectura del manifest i l'encesa del pavetè. En què consisteix aquest moment?
1: Quan s'arriba a la plaça Malaret, el grup de joves de Sant Just, o sigui, els que han pujat a dalt del Canigó, que crec que són, a cap i a la fi, els grans protagonistes de la festa, perquè són els que s'han donat 300 quilòmetres, em sembla, no? Gairebé 300 quilòmetres d'aquí fins on poden arribar amb el cotxe, després pujar a dalt del cim del Canigó, tornar a baixar i tornar a agafar el cotxe. Això és un esforç que realment, si no t'estimes les coses que fas, no les fas, evident. Llavors, ells i els que han anat a Barcelona, que no pel fet d'haver anat a Barcelona és menys mèrit, sinó tot el contrari, perquè corre per mig de Barcelona un grup com serà aquest any de 17 o 18 persones, perquè hi ha hagut un grup dels joves que no podien o no volien o no els hi venia de gust anar a dalt al Canigó, però sí que s'han vist en cor d'anar a Barcelona i fer tot el recorregut corrent.
0: Uh-huh.
1: Amb la qual cosa ha fet que aquest bloc de gent que va a la plaça de Sant Jaume augmenti considerablement en relació als altres anys, cosa que estem contentíssims perquè se'ns veurà molt més encara. Perquè hem de tenir en compte, quan comença l'acte de la plaça de Sant Jaume, el primer poble que criden és Sant Just.
0: Ah, sí?
1: Sí, això és una cosa que hi ha pactada ja de fa molts, molts, molts, molts anys. Jo fa 52 anys que estic a la flama i Sant Just sempre ha sigut el primer municipi que s'ha cridat perquè és el que va més lluny.
0: Ah, val.
1: Val? Perquè com els altres bàsicament són de Barcelona, doncs ho tenen més fàcil. I els que no són de Barcelona no marxen corrents com nosaltres, sinó que marxen en vehicles. Per tant, no tenen la necessitat d'ajustar tant el temps. Això és un incís, perquè veieu també l'esforç que la gent que va a Barcelona, que dius, bueno, tot el van a Barcelona a buscar la flama, no, però té tot un desgast també al darrere.
0: Clar, per fer-ho a peu, és aquest el motiu pel qual Sant Just és el primer en passar a recollir
1: exacte
0: la flama.
1: Perquè és el que arriba més lluny. Llavors, aquests corredors, juntament amb els joves de les CES, entraran a la plaça Malaret, que aquest any tenim uns convidats, que és l'Orfeo Enric Morera. L'Orfeo Enric Morera fa 75 anys i enguany de la seva fundació, i vam, donat que són cantaires, i si hem anat a trobar els grups de muntanya perquè ens ajudessin amb la flama, els cantaires també hi ha moltes cançons que parlen de muntanya, que parlen de foc i que parlen de Flama del Canigó. Hi ha l'himne de la Flama del Canigó, que hi ha un disc del Saldoni Fonoll, que Òmnium Cultural i el grup que, que estàvem en aquell moment a Òmnium, que érem Tradicions i Costums, vam editar, i és el que ha sonat durant tots els anys aquí a Sant Just. Perquè la que la meva família i jo vam vindre a viure aquí a Sant Just, vam dir que no podia ser que no s'escoltés l'himne dels focs de Sant Joan. I des de llavors que s'escolta. I aquest any, al moment que entrin els corredors, tant els joves com els de Barcelona, sonarà aquesta cançó, però cantada per l'Orfeó Enric Morera. Cosa que també realçarà l'entrada, no? Farà més digna l'entrada d'aquesta gent que ha fet un esforç considerable per anar a buscar la flama. I a partir d'aquí ja començarem l'acte, hi haurà, ja acabaran la cançó, hi haurà l'encesa del gresol, hi haurà la lectura del manifest, m'he quedat en blanc. Hi haurà la doctora Manifest,
0: sí,
1: la regidora de Cultura, que ens van dir que estaria present, doncs, suposant que ens dirigirà unes paraules, també.
0: Entesos.
1: I després hi haurà l'encesa de la foguera. Vale? Com sabeu, la foguera són tres o quatre jardineres d'aquestes tan grosses que hi ha a Sant Just, rodones, i això venia perquè va arribar un moment que l'Ajuntament va dir que no es podien encendre fogueres al terra, perquè es malmetia el terra, hi ha més perill pels arbres, bla, bla, bla, bla, bla. Vale? I llavors el Collserol, o sigui, el Canigó, l'esplanada del nostre Canigó, de l'escola Canigó, que es feia allà directament, es va considerar que ja començava a quedar molt a la vora de Collserol, això, quan va començar el tema de calors i tal. Llavors, cada vegada teníem més problemes per fer la flama allà, i vam dir, escolta, nosaltres què volem fer? Portar la flama i encendre-la. És igual, encenem-la a la plaça Malaret i que sigui el nostre punt de contacte. Per què? Perquè és un punt bastant cèntric de tot el poble, vale? A part de que està acostat a l'Ateneu, que és una de les entitats que també ha donat sempre suport en aquesta activitat, i ara el dona a través dels joves de les CEES. Les CEES sempre ha estat també al darrere, vull dir que sempre ha tingut un paper destacable, no?
0: Clar.
1: I llavors doncs es fan allà. Llavors són quatre jardineres que un tècnic de l'Ajuntament, quan es va plantejar que no podíem encendre fogueres, va dir, escolta'm, al magatzem hi ha unes jardineres que no s'utilitzen, mirem-les i aviam si ens funciona. I va ser la salvació de la flama del Canigó. I llavors, per això, hi ha els testos aquests, no? Que no són testos, són... Bueno, sí que són testos, però que ara fan la d'això del foc.
0: Fan la funció de substituir aquesta foguera que tant trobem a faltar, aquells que l'havien vist doncs, cremar al parc dels Jocs Juvenívols, no? Quan sí, eren petits o allà...
1: A la plaça Maragall.
0: Sí, a la Maragall.
1: Clar, aquí també llavors ja va entrar molts altres factors, que era que llavors medi ambient no deixava cremar mobles.
0: És veritat.
1: Perquè, clar, vosaltres podien, ja no, però jo portava els mobles de casa meva, els mobles vells, a cremar a la foguera. Sí. Com jo, tothom, hi ha unes fotos antigues d'aquí Sant Just, de la plaça dels Estudis, amb una foguera, que hi ha una foguera que hi ha tot de mobles antics fent la pila, i com es comença a encendre per dintre, preciosa. Vale? Doncs, clar, tot això s'ha perdut. O sigui, aquesta màgia que donava, perquè a més els seus mobles doncs, agafava diferents colors, perquè potser hi havia un moble pintat, abans no passava res, ara medi ambient posa el crit al cel, si hi ha una cosa...
0: Sí.
1: Per tant, han anat canviant les situacions. I jo crec que també està bé que la cultura popular ens acoplem a les noves situacions que hi han d'això, no? De medi ambient, d'utilització dels medis, d'utilització de les coses. Crec que està molt bé que ens sapiguem adaptar uns als altres.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat de la Flama del Canigó, ho hem fet amb clau doncs, cultural, ho hem fet també parlant des de l'organització, no? Que nosaltres aquí també li donem molta importància a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern, a donar veu a aquella gent doncs, que fa possible les activitats culturals del nostre municipi. I bé, senzillament recordar que teniu tot el programa al web de santjust.cat i que allà trobareu doncs, tota la informació, també a la notícia que publica Ficarem en breus a Ràdio Desvern. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar. Martí, Montse?
2: Bueno, que si hi ha alguna persona corredora que s'animi no anar fins a Sant Jaume, però sí enganxar-nos a la pujada de Maragall, del doctor Ribalta, o una mica endavant, doncs és molt més que benvingut i benvinguda. Per tant, això mateix.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que tingueu molt, molt bon Sant Joan, molt bona flama i a gaudir d'aquesta festa que també dona inici a l'època d'estiu que molts de nosaltres l'esperem amb candeletes.
1: Un incís només. Sí. Tothom que es vulgui endur la Flama del Canigó a la seva revella que fan a casa seva, a casa dels veïns, al pati de la comunitat, on sigui, hi hauran uns potets amb una espelma encesa del foc de la foguera. Per tant, podran fer, enmig de la taula, podran tindre la foguera de Sant Joan per fer la revetlla.
0: Que maco, que maco, que maco. Doncs vinga, jo m'ho apunto això, perquè nosaltres tenim revetlla a casa.
1: Doncs va, vinga. Passes per allà.
0: Montse, Martí, gràcies.
1: Gràcies.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Després de l'èxit de matí de la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just, continua apostant pel teatre musical i prepara una nova producció per al talent jove. Per això, doncs, obren un nou càsting de producció musical. Estem parlant de High School Musical i és per això que avui hem convidat, doncs, el Lluís Tarrés i a l'Elisabet Giné per parlar d'aquest tema. Molt bon dia, família, com esteu?
1: Molt bon bones, dia. Bon dia.
0: Benvinguts al programa. A vosaltres per venir. I res, expliqueu-nos una mica què és per vosaltres fer High School Musical a l'Ateneu de Sant Just.
2: Vols començar tu, Lluís, o...?
1: Bé, nosaltres, tal com has dit, després de l'èxit, perquè va ser fabulós el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi, i després de tota la selecció ens vam quedar amb 25, i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
2: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical, que això, bueno, ja ho sabeu, però amb aquests nens fins ara a final de curs hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt, molt preciós. I creiem que podem fer això amb nens, doncs, adolescents, com a la franja, no?, que ens falta.
1: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
2: sí,
1: o menys,
2: no?
1: Més o menys. Després també està Quart Passadís, no?, que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
0: I després està
1: Just Teatre, també, i, bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
2: Sí, però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa cada cop deixen...
1: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
2: O sigui, no, per això, de... i llavors crec que és molt guai, ho aconseguirem, sí, sí. I serà molt guai.
1: Cert és que High School Musical és per com una edat, no? Vull dir que jo ho vaig viure...
0: Pertany a una generació anterior,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Sí, sí, però com a musical és brutal. I mirarem a veure si... Ara hem obert el càsting tot just, el càsting, i a veure si tenim sort. Però jovent n'hi ha molt a Sant Just. Una altra cosa és que es vulguin implicar o no es vulguin implicar. Però si una cosa de Matilda ens va agradar, sí que hi havia la Eli, per exemple, o la Daniela, ja coneixien alguns perquè alguns ja els he estat donant talles de teatre, igual a l'Institut o a l'Escola Montserrat o al mateix Ateneu, però hi ha altres que eren com molt desconeguts, que no els coneixíem.
2: Sí, sí, sí.
1: I descobrir això, descobrir que talent
2: jove,
1: és brutal.
2: Tant talent jove, és que segur que també hi ha talent adolescent que no coneixem.
0: Clar. Doncs una mica també ara descobrir què és el que busqueu, no? Expliqueu-nos una mica del càsting, com s'està desenvolupant i què és el que demaneu.
2: A veure, ara tenim una primera fase, vale, que teniu fins al 30 de juny, vale, que és la data límit, per poder omplir un formulari que està als QRs dels cartells, ho hem enviat per Instagram, per tot arreu, i si no, escriviu o truqueu a la secretaria de l'Ateneu i també us ho enviem. I en aquest formulari us demanem una presentació d'un minut en vídeo i que canteu una cançó, la que vulgueu, no cal que sigui de High School Musical, així una mica pop o musical, d'un minut. I res, després us demanem una mica que ens poseu, doncs, la vostra experiència amb dansa, amb teatre, amb cant i una fotografia. És molt simple, o sigui, és molt simple. I teniu fins al dia 30, vale? I demanem joves de 13 a 24 anys.
0: Molt bé.
2: Així que espavileu. I nosaltres som, o sigui, estem obertes a moltes coses, o sigui, que envieu-nos coses, envieu-nos coses. I després d'aquesta primera fase, llavors nosaltres farem una selecció i convocarem presencialment els dies 8 i 9 de juliol a partir de les 5:30, més o menys, perquè a més estem també fent casals i coses, i llavors us convocarem presencialment i allà, doncs, sí que demanarem un monòleg i una cançó del musical.
0: Molt bé, doncs aquests són els requeriments per participar d'aquest càsting, per, doncs, d'alguna manera presentar-se a participar del musical que es durà a terme al llarg dels propers mesos a l'Ateneu de Sant Just. En parlarem també de calendarització, però abans, doncs, recalcar això, no?, aquest primer pas, aquesta primera fase, que és fins al 30 de juny,
2: sí.
0: I ja després, doncs, feu aquesta primera selecció, Elisabet, i veureu, aviam, quins perfils són els que encaixen més per poder fer la prova, diguéssim, incidència, no?, la prova presencial.
2: Clar, exacte, sí, sí, sí. Que si teniu qualsevol cosa, hi ha un apartat per poder posar els vostres dubtes, o si no, truqueu a l'Ateneu o envieu un correu a secretaria i us els resoldrem tots.
1: I fins i tot si tenen algun dubte amb les dates i això, que clar, també és un moment que potser també marxen de vacances i això, que es posin en contacte amb nosaltres, perquè d'una manera o una altra trobarem la forma de poder fer-ho.
0: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Veiem aquí, accedint doncs, a ateneudesvern.cat, com doncs, hi ha un apartat que diu càsting per musical High School Musical. Estic parlant de la pàgina web de l'Ateneu. I si accediu aquí, a baix de tot, amb una lletra en blau, trobareu doncs, inscripcions, on podeu fer realitzar aquest formulari d'inscripció, i també amb tota la informació que necessiteu, tant d'horaris com de dies de càstings presencials, etc, etc. Molt bé, doncs una mica aquesta és la dinàmica, el funcionament del càsting. Ara parlem dels assajos, dels dies de funció. Expliqueu-nos una mica quin és el calendari que seguireu per aquesta producció.
2: Els dies de funció seran 27, 28 i 29 de novembre. Que tothom s'ho apunti a l'agenda, per venir-nos a veure, i els que vulgueu participar, apunteu-vos-ho també. 27, 28 i 29 de novembre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just d'Esvern. Serà un èxit. És que ens quedarem sense entrades ja, o sigui que apunteu-vos-ho. Uh-huh. I després els assajos seran el dilluns de 8 a 9 del vespre i els dijous de 7 a 9:30 del vespre.
0: Uh-huh. Perfecte.
2: I seran això, 3 mesos. Setembre, sí, sí, octubre, sí, sí. I novembre.
0: Serà un procés.
1: Sí, la nostra intenció és això, que el mes de juliol els poder tenir com tot l'elenc, no?, de tothom, els artistes que participin, per poder també facilitar-los el guió i les cançons i tot això, perquè sí, sí, durant l'estiu
2: puguin anar repassant.
1: Com a mínim fer una lectura, sí, i al setembre ja posar-nos en, sí, ferm, sí, no?
0: Mm-hmm. Com heu treballat el llibret i tot el material de l'obra? Perquè entenc que això té uns drets, que deu ser del senyor Disney, no? I que a partir, sí, d'aquí, doncs m'imagino que heu treballat amb una versió en català, amb les cançons, entenc que en català.
2: Serà en català, o sigui, serà en català 100%, clar, cançons, text i tot. Encara ja estem treballant.
0: Encara esteu treballant amb el llibret,
2: Encara estem treballant amb el llibret i amb les cançons, que és el més difícil de traduir, però sí, serà en català 100%.
0: Mm-hmm. I com està sent el procés aquest de veure-us doncs, amb això, no?, amb l'oportunitat de fer una versió d'aquest musical que va marcar una generació, com deia el Lluís abans, no?, i que ha estat la nostra, i que al final, doncs, d'alguna manera, tenir l'oportunitat de traduir-lo al català i de fer-lo vostre, com està sent això?
2: És que ens fa com tanta il·lusió, perquè és una cosa que nosaltres vam viure tant que, com, sí, està sent difícil, o sigui, no és tan fàcil trobar el material o trobar les cançons que t'encaixin. Uh-huh. Després també, un cop tinguem l'elenc i veiem com són els nens, bueno, els joves que hi participen, també s'haurà d'adaptar. Però ens fa com molta il·lusió com poder fer això realitat. És que a més va sortir com d'una idea de... Sabíem que havia, com, sempre tens musicals al cap per fer, tant no, per nens com per joves. Quan havíem de fer alguna cosa per joves va ser com amb la Daniela, se'ns va il·luminar... High School Musical, és que és perfecte. És que...
1: Hi ha bastants musicals per joves, sí, i personalment, si bé potser en Matilda estava com més il·lusionat de fer aquest, o potser Ani també, en aquest cas han sigut elles les que han decidit fer aquest, perquè sobretot nosaltres, diguem, des de Factoria Teatre, volíem com, a veure com ho podem fer per atraure aquest públic jove, no? Que a més, amb tot l'Ateneu... el tant percent de joves és bastant baix, amb molta gent relacionada amb les CEAS, o sigui, amb companyies de teatre com Mare Meva, Cor Passadís, però a nivell, si agafem tots els socis, no?, i fem la mitja és com molt alta. I ens interessava molt començar a generar amb un grup jove i a veure aquest grup jove, a veure com funcionen, perquè igual com les altres companyies, va haver-hi un primer projecte i a partir d'aquí es van fer moltes amistats i això, i llavors van començar a generar més projectes, a veure ja si a partir d'aquest projecte també. De 7 a 12 o de 7 a 14 és més difícil perquè són molt petits o molt petites, no?, per encara com pensar en generar projectes així, però jo crec que a partir de 20 anys ja poden començar a pensar a veure quin interès poden tindre el dia de demà també per formar com alguna companyia, no?
2: I a més crec que també generarem un públic diferent, perquè crec que també cridarà l'atenció a, pues això, a un públic de la nostra generació, que normalment potser costa que vingui.
1: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i van venir de com a joves, va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible, de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaven.
2: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant, ho podem mirar, sabeu?
0: Clar. Molt bé, doncs avui estem parlant amb la Factoria de Teatre, estem parlant amb l'Elisabet Giné i el Lluís Tarrés de l'Ateneu de Sant Just, que estan doncs, engegant ja motors d'aquest High School Musical aquí a Sant Just, que, com deia l'Elisabet, tindrà lloc el mes de novembre al nostre municipi, el 27, 28 i 29 del mes de novembre a la Sala del Cinquantenari. I bé, recordem que els assajos d'aquesta funció són setembre, octubre i novembre per a aquelles persones doncs, que passin el càsting final, que serà el mes de juliol, amb assajos dilluns i dijous de 8 a 9 el primer dia i de 9 a 2 quarts de 10 el segon. Important també doncs, tenir en compte aquesta disponibilitat, no?, per veure si us encaixa i podeu doncs, col·laborar amb aquest projecte que serà ben maco i que també doncs, marcarà una empremta en la programació del curs vinent a l'Ateneu de Sant Just, perquè, Lluís, la programació de l'Ateneu en els últims anys ha donat un gir.
1: Sí, sí, sí, estem amb la Marta Malaret també i els altres companys també, Carles García, el Lluc, tots, ara sí, també s'ha incorporat la Cristina i l'Anna Vilanova, i estem apretant molt. O sigui, vam agafar com una herència, no? I a partir d'aquí, el primer any vam veure ja com estava funcionant i a partir d'aquí vam pogut anar fent modificacions i cada vegada és que, bueno, diguem que veiem com l'increment de socis en el centre, amb totes les activitats que fem des del 2024 al 2025 ha sigut molt alta i sobretot també a nivell d'usuaris, els usuaris que participen de les activitats de l'Ateneu, i això, bueno, per la cultura del poble realment enriqueix moltíssim, moltíssim. I continuem, perquè hem d'anar trobant les fórmules o anar provant diferents tipus d'activitats també per diferent tipus de públics. Ens interessaria molt High School pel tema de la gent jove, perquè és molt difícil, és molt difícil. Fins i tot jo pregunto a la gent jove que connecta, ostres, què us agradaria que portéssim a l'Ateneu per poder venir a l'Ateneu? I tampoc no ho tenen com molt clar. Saps què faríem per portar? Però nosaltres hem d'anar insistint. I a través de projectes com aquests del teatre, teatre musical, teatre i teatre musical, jo crec que és una bona manera d'apropar el jovent al nostre centre.
0: Doncs aquesta és la manera, aquesta és l'estratègia que està fent servir l'Ateneu de Sant Just per incentivar doncs, els joves a que participin de les activitats i també de totes les funcions que es van desenvolupant al llarg de l'any a l'Ateneu Sant Justenc. I vosaltres, com veieu, Eli? Deixa'm que passi un moment la pilota, perquè sé que volies afegir alguna
2: cosa. O sigui, això ens va passar també a Matilda. És preciós veure com venen a fer teatre, però de cop han creat un grup d'amistat i es veuen al parc, que vas a la plaça Malaret i estan allà totes les que van fer Matilda.
1: Participen a Carnestoltes juntes.
2: Clar, de cop, sí, és com preciós i crec que també passarà això amb High School Musical. No només vens a fer teatre i a cantar, que també, i a través d'això s'aconsegueixen moltes coses, però sinó que també fas amistats, comparteixes o et coneixes d'una manera molt diferent i molt més sensible. I això és molt bonic, o sigui, jo de veritat és una de les coses més boniques que m'emporto de Matilda.
1: I s'ha de dir que la sensibilitat que tenen l'Eli i la Daniela és molt alta i són molt professionals i jo alguna vegada vaig allà a veure com fan els assaigs i a mi realment m'emociona moltíssim, saps? Són nens, en aquest cas, eren de 7 a 14, que sí. També, no? De tant en tant has de dir...
2: Però és que, clar, si són nens...
1: Oe, oe, no? Com ho feu?
2: Eo, eo, oe, eo, eo, oe,
1: ha de contestar això.
2: Oe, oe, oe, a l'Ateneu ens ho passem molt bé.
1: Però vull dir que els veus i veus com gaudeixen sí, sí. I ja no és com una feina, no?, que pugui ser per elles, és que ho estan vivint intensament i emotivament.
2: I també són molt professionals, els nens. O sigui, a Matilda això ens va també sorprendre molt, perquè saben que tenen un objectiu que és dur a terme el musical de Matilda i estaven tots superentregats perquè això sortís, saps? No és fer un extraescolar i ja està, que està superbé, les extraescolars, o sigui, com sense fer, però és justament, no és només fer teatre fent classes de teatre sense cap objectiu. És que tens un objectiu amb molt poc temps i que has de resoldre sí o sí, que ha de sortir sí o sí. I ells ho saben i s'ajuden i fan pinya i és molt guai. O sigui, no
1: I,
2: sé.
1: Bueno, recordem que a Matilde tornem a fer el primer cap de setmana d'octubre. Que l'intenció ho vam fer el novembre de l'any passat i volíem fer-ho al febrer, però la Bruna, la protagonista, es va fer mal al canell i ara ho tornarem a fer el primer cap de setmana d'octubre i que vingueu a veure-ho.
2: Molt bé. Veniu, heu de venir.
0: Doncs ja ho sabeu, heu de venir a veure a Matilde, que hi havia molta gent que ja tenia l'entrada per la reposició que s'havia de fer i finalment no es va poder fer, com comentava el Lluís, per aquest motiu de salut, però ara doncs, que es pugui tornar a fer doncs, és una molt bona notícia i també doncs, junt amb aquesta nova producció, la de High School Musical, de ben segur que omplireu la sala unes quantes vegades. Abans de tancar, permeteu-me que surti una mica del guió, permeteu-me que pregunti al Lluís Tarrés com a membre també de la Junta sobre aquesta incidència que hi va haver ahir al restaurant de l'Ateneu de Sant Just. Recordem que la Junta de l'Ateneu doncs, ha fet una nota informativa informant que ahir al vespre es va produir un incendi a la part de la cuina del restaurant de l'entitat i ens agradaria saber doncs, com està la situació, si està tot correcte i si s'ha hagut de patir algun dany greu.
1: Bé, va ser tot un ensurt, no? Jo estava a casa tranquil·lament i vaig rebre un vídeo justament de la Daniela de dir, ostres, està sortint fum de les finestres es veia des del pati del Roure perquè el restaurant de l'Ateneu hi ha com una petita sala que és una mena de reservat que hi ha unes escales que pugen que baixen cap al pati del Roure o pugen cap a uns vestidors. Uh-huh. Llavors, és en aquella part, no queda molt clar perquè les explicacions dels bombers no va quedar molt clar si l'incendi s'havia produït allà en els vestidors o va ser es va produir amb el tir de fum, que també hi havia com un motor que ell deia que probablement igual un motor d'extracció que havia deixat de funcionar. A partir de, bueno, d'una cosa a una altra es va generar un incendi allà. Uh-huh. I s'ha de dir que la ràpida intervenció tant del Nico, que és un dels treballadors de l'Ateneu, com del Carlos, no? Que és el propietari o gerent, gràcies a allò van poder sufocar l'incendi abans de que arribessin els bombers, perquè tant una dependència està molt a prop justament del teatre, no? I jo el que vaig fer en aquest
2: cas... El Lluís va ser un heroi.
1: No. Vaig sortir disparat de casa.
2: Va entrar abans que els bombers, pràcticament.
1: I vaig entrar per darrere i vaig entrar directament com per les escales d'emergència per pujar a la sala del teatre. I no, tot estava bé. I en aquell moment, justament, estaven els bombers que van entrar i llavors els hi vaig obrir les dependències i va haver un moment que va dir, escolta, hi ha alguna cosa més? I llavors, justament a l'escola de música, estava molt carregat, molt, molt, molt carregat de fum. Llavors em van dir, bueno, espera't a baix ja. I ells van entrar amb bombones d'oxigen i això. I estic donant molts detalls, oi que sí?
0: No, però interessant, estem escoltant.
1: I justament van dir, mira, no passa absolutament res, no hi ha res de res. L'únic que sí que farem, portem una bomba d'extracció de fum i res, en una mitja hora o així ho tens solucionat. Mm. I res, ja està, només va ser això i es va quedar aquí. Dic que el Carlos i el Nico, justament perquè van inhalar bastant fum, els van portar a l'ambulància i fer un control a l'Hospital Brogi, però estan perfectament de salut. Però era per precaució, perquè van ser els que en primera instància van agafar les mànegues i van agafar els tintors.
2: Tot el personal del restaurant, de veritat, o sigui, van ser uns herois, o sigui, si no s'hagués cremat tot, perquè quan van arribar els bombers ja estava apagat. Es van arriscar molt. Però
1: vull dir que jo em vaig aixecar com de cop, no? I me recordo que estava viscant mirant el partit del Barça amb el Pozo, no? De futbol sala, i anaven 5-5 allò a veure amb qui guanyava, i només mirar el vídeo vaig sortir disparat perquè la nostra nineta, a veure, és tot l'Ateneu, però és que la sala de teatre justament...

Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, ja ho tenim tot a punt per l'entrevista del dia avui amb l'alcalde de Sant Just Desvern, l'alcalde Joan Bassaganyes. Ara mateix, doncs, continuem a la Rambla, el magazín matinal d'aquesta casa, i encarem la segona hora del programa amb aquesta entrevista del dia. Avui posarem el focus en el ple municipal del mes de maig, que també doncs ens va deixar decisions importants en matèria d'habitatge, normativa municipal, gestió institucional i convivència. Parlarem també d'altres qüestions de cara a futur i també, evidentment, doncs, farem l'espai de l'alcalde Respon amb les preguntes que ens heu fet arribar doncs, per xarxes socials. Joan Bassaganyes, alcalde, bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem amb l'espai doncs, d'habitatge i política pública. El ple del 28 de maig va aprovar inicialment les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. I ens agradaria saber què suposa pel municipi doncs, l'aprovació inicial d'aquestes bases.
1: Bé, és era un pas que havíem de fer perquè nosaltres tenim, ja comencem a tenir un parc d'habitatge de lloguer prou significatiu com perquè busquem uns mecanismes a l'hora d'adjudicar habitatges que es van quedar buits que siguin lo suficientment àgils i efectius com perquè, sobretot ara en un moment de molta necessitat d'habitatges, doncs aquest parc estigui al 100% ple. Amb aquestes bases el que intentarem és establir uns mecanismes, insisteixo, que siguin àgils i que ens permetin ocupar de manera molt ràpida els habitatges conforme aquests es vagin quedant buits. No?
0: Uh-huh. I com es garanteix l'accés equitatiu a aquests habitatges?
1: Bé, són procediments que estan regulats. Uh-huh. De fet, una part molt important d'aquestes bases al final és aplicació de normatives superiors, sobretot de aprovades pel Parlament de Catalunya o la Generalitat de Catalunya. I precisament el fet de que a vegades no acabin de ser tot lo ràpides que voldríem ve donat per aquest fet de que s'estableixen uns criteris d'equitat i d'igualtat en l'accés, igualtat d'oportunitats, doncs són molt estrictes i s'han d'acreditar, i això és el que fa que a vegades aquests procediments s'allarguin més al compte, no?
0: Uh-huh. Parlem ara de normativa municipal i de convivència pel que fa doncs, a aquest ple va abordar i va donar llum verda a la modificació de l'ordenança d'horaris d'activitats i del reglament d'ús d'equipaments socioculturals i ens agradaria saber doncs, quin era l'objectiu principal d'aquesta modificació de l'ordenança d'horari d'activitats i de seguit doncs, parlarem també dels equipaments socioculturals.
1: El cas de l'ordenança d'activitats, l'objectiu és doncs evitar les molèsties que generen determinades activitats a Sant Just, sobretot activitats que estan en trama urbana, estan en llocs on hi viuen persones i tenen un ús molt orientat a donar servei a domicili. Això vol dir, en el context actual, gran afluència de riders, gran afluència de motocicletes, que evidentment generen molèsties al veïnat. I el que pretenem amb aquesta ordenança és regular millor aquestes activitats, que ara tenien uns horaris molt extensos, perquè a partir de les 11 de la nit, que és una hora que considerem que ha de començar a haver-hi silenci a l'espai públic, doncs quedin limitat aquesta entrada i sortida permanent de vehicles motoritzats que són els que distorsionen el descans veïnal.
0: Clar, perquè entenc que, per una banda, s'ha d'equilibrar el fet de la comoditat, no? El fet de que aquests serveis doncs, puguin ser operatius al nostre municipi, però també regulats amb aquesta normativa de convivència veïnal.
1: Correcte. De fet, no és una cosa excepcional de Sant Just, és una situació en la qual ens trobem ja en molts municipis. El model de comerç ha anat evolucionant amb els anys, i avui en dia doncs, ens trobem que hi ha moltes activitats, que hi ha activitats de restauració que ja no serveixen en el propi local i tot ho enfoquen al menjar per emportar. Uh-huh. I, evidentment, no tenim res en contra d'aquestes activitats, però és evident que generen unes molèsties, unes externalitats que ens obliguen a les administracions doncs, en pos de tenir una bona convivència entre veïns i activitats econòmiques a fer unes regulacions que fa uns anys ens haguéssim plantejat, no?
0: Uh-huh. I per altra banda, parlem també de l'actualització del reglament d'ús d'equipaments socioculturals. Ens agradaria saber per què era necessària aquesta actualització i quin impacte tindrà.
1: Bé, doncs jo crec que l'impacte a curt termini es veurà poc, però és veritat que teníem una necessitat de regular l'ús que es fa dels equipaments municipals, per part sobretot de les entitats, i aquest document, que està en fase d'aprovació inicial i tenim la voluntat de recollir algunes esmenes que ja ens han plantejat altres grups, doncs el que pretén és regular aquesta relació entre l'Ajuntament i les entitats que fan ús d'aquests espais, no? Essencialment, l'objectiu uh-huh. essencial és aquest.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs avui estem a l'entrevista del dia amb l'alcalde de Sant Just Desvern, Joan Bassaganyes. Marxem a parlar ara de gestió institucional i de decisions jurídiques, concretament doncs perquè en el ple es van ratificar diversos decrets d'alcaldia vinculats a recursos de cassació davant del Tribunal Suprem i també doncs es van fixar les festes locals del 2027. Per una banda, quin context hi ha darrere d'aquests recursos de cassació aprovats al ple i quina importància tenen aquestes decisions dins de la gestió municipal?
1: Bé, en tenen molta. Ha de pensar que el desenvolupament urbanístic que s'està fent al front nord de la carretera Reial, davant del Consell Comarcal, on vull recordar que hi ha terra una part significativa de l'edificabilitat que s'havia de construir a la vall de Sant Just i on s'estan construint en aquests moments 169 habitatges de protecció oficial, doncs aquest sector, aquest àmbit d'aquest desenvolupament tenia dos sectors, un era el sector de Frigicó i l'altre era el sector on abans hi havia hagut Aceros Vergara.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, en el seu moment, va haver-hi una discussió jurídica que és molt tècnica i jo crec que seria ara molt difícil d'explicar pels oients, perquè és una, són explicacions tècnico-jurídiques que segurament ens necessitaríem molt temps i podríem avorrir els oients, però es va estar discutint si havien de ser dos polígons o dos sectors. Els polígons han d'estar equilibrats al 100%, els sectors poden no estar-ho, tenen un marge d'un 15% de desequilibri. Hem de tenir en compte que en el sector d'on hi havia Aceros Vergara, que és el sector 1, és on aterrava 21.000 metres quadrats provenents de la vall de Sant Just. Per tant, era molt difícil d'equilibrar el 100% els dos àmbits i per aquest motiu es va optar per fer dos sectors. Que els dos sectors, vull recordar, que poden tenir un cert desequilibri. La sentència judicial el que ens ve a dir és que no s'han de fer dos sectors, sinó que s'han de fer dos polígons. Aleshores, nosaltres fem un recurs de cassació, primera, perquè seguim pensant que cal fer dos sectors, que l'origen d'aquest desenvolupament, que és el conveni de la vall, així ho requereix, i segona, per guanyar temps, perquè si veiem que la línia dels dos sectors és inviable, doncs haurem de poder fer una modificació de planejament i anar als dos polígons, però necessitem tenir un temps per poder plantejar aquesta modificació de planejament. L'objectiu essencial, i d'aquí ve la importància d'aquest recurs de cassació, és que no s'aturin les obres de construcció d'aquestes 169 habitatges de protecció oficial. Ara mateix, si no féssim res, el que hauríem de fer és parar les obres i deixar de construir aquests edificis que tan necessaris són, aquests habitatges, per la població de Sant Just. Creiem que ho podem solucionar, ja sigui a través d'una via o d'una altra, i fer-ho amb seguretat jurídica, perquè si bé ha estat una sentència no favorable, tampoc és una sentència crítica com perquè posi en qüestió tot el desenvolupament. S'hauran de fer uns ajustos, molt probablement, i això és en el que treballarem durant aquest proper any, no?
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem ara també sobre la fixació de les festes locals 2027, que també doncs va ser un dels temes d'aquest ple. Bàsicament, comentar aquestes festes que s'han decidit per l'any vinent i bé, entenem que és una qüestió que no hi ha massa marge, no, alcalde?
1: Normalment sempre escollim aquests dos dies, no? Festa Major i Segona Pasqua.
0: Perfecte. Molt bé, doncs parlem també de les mocions i del debat polític que va deixar aquest ple en la recta final de la sessió. Doncs les mocions presentades pels diferents grups municipals van tornar a posar sobre la taula qüestions de caràcter social, convivència i també model de municipi. Analitzem ara aquest debat i també parlem, per exemple, doncs del balanç que es fa des del Partit Socialista, des de govern, des d'alcaldia, d'aquestes mocions del ple. També quines aportacions destacaria i per què no va prosperar la moció de Vox sobre la regularització massiva.
1: Bé, no sé si...
0: Comencem...
1: Per quines vols començar?
0: Comencem, per exemple, per les aprovades, sí? Per aquelles mocions aprovades.
1: Que eren, recordes?
0: Sí, recordem que eren sobre caire social, eren mocions relacionades amb el caire social del nostre municipi. Si no vaig errat, estaven presentades per Comú, per Comuns, però ho resoldrem ràpidament aquí de seguida, doncs, consultant aquesta nota informativa en la qual doncs els oients també poden consultar. Al final de cada ple hi ha doncs aquestes notes.
1: Els Comuns el que van presentar va ser una moció respecte a les pensions, no? La tramitació de la llei de dependència.
0: El suport a la reforma de la llei de promoció d'autonomia personal i l'atenció de persones en situació de dependència.
1: Que jo crec que és del tot justificada. Estem tenint un problema amb aquesta tramitació, dura massa temps, i jo crec que ja des de la Generalitat ja han manifestat aquesta voluntat d'intentar escurçar a través d'un pla de xoc el termini de resolució de la llei de dependència dels dos anys actuals, passar-ho a 4 mesos, que semblaria un temps més prudencial i més ajustat a les necessitats que té la gent, no? Per tant, ens hi vam sumar, crec que la majoria de grups polítics, i per aquest motiu es va aprovar aquesta moció.
0: Recordem una moció on tothom va donar el vot favorable, menys Endavant i Vox, que doncs van votar abstenció. D'altra banda, també es va aprovar d'urgència la moció doncs presentada per als grups municipals CUP Amunt i Esquerra Republicana. Vosaltres, el Partit Socialista, votava
1: sobre les vagues,
0: abstenció, recordem, sí, suport a les mobilitzacions a la comunitat educativa.
1: Bé, és un tema que ha estat candent. Nosaltres entenem que des de la Generalitat s'està fent un esforç per a millorar la situació del món educatiu. Creiem que moltes de les reivindicacions del professorat i dels mestres són justes i són necessàries. Portem ja molts anys en què el nostre sistema educatiu s'està ressentint dels canvis demogràfics i dels canvis socials que s'estan produint al nostre país i evidentment cal fer canvis, cal millorar l'educació pública i cal millorar-la en molts sentits. Penso que és legítim millorar les retribucions del professorat, del personal docent. Penso també que és legítim anar cap a aquest model de 2 adults per aula, tenint en compte la complexitat que cada cop més gran que hi ha a les aules. També veiem necessari desburocratitzar la feina dels docents. No és la feina que han de fer. Ells han de dedicar més temps i esforços a millorar l'alumnat, a millorar l'aprenentatge de l'alumnat. I el que potser discrepem més és on s'ha de posar d'aquestes millores el focus, no? I una mica ha estat aquest el debat entre la comunitat educativa i la Generalitat de Catalunya. Els recursos són limitats i, per tant, quan els diners es destinen a millorar uns d'aquests aspectes, no es poden destinar a millorar els altres. I ens entenem que cal millorar els sous dels mestres, és una millora legítima, però també hem de tenir en compte que cal destinar molts esforços a millorar les condicions de les aules i també millorar el rati d'alumnes per mestre que hi ha a les escoles. I a tot no es pot arribar.
0: I ja per últim, doncs, també destaquem la moció d'urgència del grup municipal Vox sobre la regularització massiva, que doncs, va comptar amb els vots en contra de PSC, Junts, Esquerra, en Comú i la CUP, amb abstencions d'Endavant i del PP i amb el vot favorable de Vox.
1: Bé, és una moció que està feta des de l'animadversió cap a l'immigrant, no? I només així s'entén que vulguem tenir al nostre país persones vivint entre nosaltres, que venen a la immensa majoria a treballar sense tenir cap dret, no? I nosaltres creiem que evidentment la immigració és una qüestió complexa, tampoc s'ha de caure en postures naïf, eh? Sempre hem defensat que s'ha de ser contundent amb aquells que no compleixen la llei, però a la vegada també s'ha de ser generós amb aquells que venen a treballar i a fer feines que ningú vol fer. I avui només cal anar a un geriàtric o a una obra pública o privada per veure que sense immigració seria molt difícil poder mantenir el model de benestar, el model social, el model econòmic que tenim al nostre país.
0: I ara sí, per tancar aquest bloc de preguntes fetes per aquesta redacció, per la redacció d'aquesta casa, hem de parlar de les municipals 2027, del projecte de futur que té doncs, el partit i també el govern. I en aquest aspecte, doncs, alcalde, deixin que li pregunti, perquè ho estem fent a tots els portaveus i també doncs, a tots els caps de llista, si vostè serà el candidat per les properes eleccions representant el Partit Socialista Sant Just.
1: Bé, jo ja he manifestat la meva voluntat de, si així ho creu convenient el partit, doncs presentar-me a la reelecció, però seré molt escrupolós amb tot el procediment intern que tenim, un procediment que començarà en breu i que, si es resol favorablement, doncs passarà perquè la meva proclamació com a candidat, si finalment es produeix, sigui el febrer de l'any que ve. Per tant, sí que manifesto la voluntat de presentar-me, però també dic que aquesta és una decisió que han d'adoptar els militants del Partit dels Socialistes de Catalunya.
0: Molt bé, doncs ara sí, marxem a l'espai de l'alcalde Respon. Ens queden 20 minuts i volem doncs, anar una mica per feina perquè tenim bastantes preguntes i bastant relacionades amb el projecte de l'Institut d'Escola Masllui. Preocupa bastant l'estat de les obres i també la informació que es fa arribar des de l'Ajuntament. Tenim molta informació i llavors doncs, el que farem serà anar a barraca, començar amb la primera pregunta, que és bastant llarga, però la llegirem íntegra. I bé, doncs comencem posant una mica de context. Soc mare del IE Masllui i vull començar dient que estem encantats amb l'escola i amb el seu projecte educatiu. De fet, les instal·lacions provisionals han estat molt ben equipades i els infants disposen d'aire condicionat i calefacció, unes condicions que moltes escoles doncs, no tenen. La preocupació de les famílies no és aquesta, sinó la manca d'informació sobre el futur. La nostra promoció va començar a I3 en un centre cívic, després vam passar als mòduls actuals i se'ns va assegurar que el 2027 estaríem a l'emplaçament definitiu. Ara que les nostres fills i filles s'acosten a primària, ens agradaria saber, amb transparència i sinceritat, en quin punt es troba el projecte i quines previsions hi ha més enllà de remoure les terres que, sincerament, tampoc ho veig gaire avançat. L'IE és un projecte meravellós que cal cuidar i fer créixer i per això creiem que les famílies mereixem doncs, informació clara i una planificació a l'altura de l'aposta per l'escola pública que defensa el municipi. Entenc que la construcció del centre definitiu és competència d'Educació i d'Esther Niubot i que tant doncs, les dues comptes d'Instagram, però tant l'Ajuntament, la Generalitat i el Govern comparteixen actualment el mateix color polític. Això, lluny de ser una excusa, hauria de facilitar diàleg, acostar posicions i permetre fer tota la pressió necessària perquè un projecte tan valuós com l'IE Masllui tingui el futur que es mereix. Alcalde?
1: Sí, mira, primer de tot, hem de començar a trencar una mica la idea aquesta de que pel fet de que el govern de la Generalitat i el govern de l'Ajuntament tinguin el mateix color polític, tot és més fàcil. El govern de la Generalitat de Catalunya, ja vull pensar, que estableix les seves prioritats no en base al color polític de l'Ajuntament que els hi demana, sinó en base a les necessitats de la població de cadascun dels municipis de Catalunya. Això hem de començar a parlar clar, perquè si no Passa el que passa després. Sembla que les decisions ens les decisions no es prenen al carrer Pallars, que és on hi ha la seu del Partit Socialista, sinó que es prenen a Via Augusta, que és on hi ha la seu del Departament d'Educació, i és on hi ha excel·lents professionals que tenen tot el mapa de necessitats de Catalunya a davant i estableixen els criteris de prioritat en base a les necessitats de les diferents comunitats educatives que hi ha al país. No en base al color polític de l'alcalde o l'alcaldessa que els hi fa arribar les necessitats. Això vull deixar-ho molt clar. Dit això, des de l'Ajuntament estem treballant amb la màxima col·laboració amb el Departament d'Ensenyament perquè el 2027-2028 l'Institut d'Escola es traslladi íntegrament al Mas Lluí. En aquests moments és segur que es traslladarà una part al Mas Lluí, perquè ja no pot seguir creixent el carrer Narcís Monturiol. Però des de l'Ajuntament estem treballant i avançarem les obres dels moviments de terres, les avançarem des de l'Ajuntament, perquè el 27-28 sigui tota l'escola que es trasllada al Mas Lluí, perquè tot el projecte pugui ser un projecte ja ple, i amb tots els alumnes junts al Mas Lluí. Aquest és l'objectiu amb el qual estem treballant. Si no donem més informació és perquè qui ha de prendre aquesta decisió en última instància no és l'Ajuntament, que està posant totes les facilitats del món. Insisteixo, avancem les obres de moviment de terres perquè per reduir els costos d'aquest trasllat que haurà d'assumir en el seu moment la Generalitat de Catalunya, però la decisió final l'ha de prendre la Generalitat de Catalunya i només la pot comunicar la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament. Per tant, si no diem més és perquè a dia d'avui no tenim aquesta informació per comunicar-la. El que no podem és avançar uns desitjos i que després la realitat ens els espatlli. Estem treballant intensament i ho fem precisament perquè estem molt contents amb aquest projecte de l'Institut d'Escola. I sabem que hi ha les famílies que ja porten els fills estan molt contentes amb l'Institut d'Escola. I també moltes famílies ens estan demanant que pel curs 27-28 pugui haver-hi també una segona opció a nivell d'ensenyament secundari a Sant Just que complementi l'oferta de l'institut. Un centre, l'institut, on aviat començarem a tenir manca d'espai, si ja el tenim ja, però és un de les majors angoixes que té el Departament d'Ensenyament. L'institut està a punt de quedar-se petit i, per tant, haurà d'haver-hi sí o sí aquesta oferta complementària i el que nosaltres volem des de l'Ajuntament i estem apretant però a la vegada també facilitant el màxim possible és que un cop es traslladi al Mas Lluí ja sigui des de I3 fins a tercer d'ESO i a partir d'aquí que comenci el futur creixement de tots els grups que encara no han obert, no?
0: Molt bé, doncs seguim amb les darreres preguntes. El que farem serà llegir-les totes, perquè realment totes parlen del mateix, però si quedés alguna cosa que poguessin concretar. I així, els oients que ens han fet arribar les preguntes doncs senten que les hem llegides i que hem pogut donar resposta a aquelles qüestions que també doncs s'aniran concretant. Però més o menys totes les persones diuen el mateix. Per una banda, les famílies de l'Institut Escola Mas Lluí necessitem més informació en relació a l'estat de les obres del nou Institut Escola. Són famílies implicades directament i no sabem quan ens traslladarem a l'emplaçament definitiu. Falta informació per part de l'Ajuntament, demanen concreció. També un altre oient diu aquesta incertesa i falta informació i rumors que van i venen no ajuda les noves famílies interessades a decidir-se i apostar per aquest projecte que val molt la pena. També s'afegeixen a les consultes sobre l'Institut Escola Mas Lluí. És un tema molt rellevant per les famílies afectades i ens agradaria doncs tenir informació més sovint. a les famílies de l'Institut Escola Mas Lluís, necessitem més informació sobre el nou Institut Escola, quan està previst que avancin les obres i quina és la previsió de trasllat al centre definitiu. Són moltes les famílies que hem confiat en aquest projecte, anem llegint més o menys el mateix en la resta de preguntes, i pel que fa doncs, a l'Institut Escola, tanquen amb les famílies de l'Institut Escola Mas Lluís que necessiten doncs, veure com avança el projecte d'obres d'emplaçament definitiu, doncs, enllaçant de nou amb els comptes d'educació i d'Ester Niubó. Sant Just necessita l'IEM Mas Lluís a Collserola doncs, perquè aposten doncs, pel projecte, però volem doncs, unes bones condicions. Les famílies aposten i demanen l'actuació de l'Ajuntament. No sé si creu que s'ha d'afegir alguna cosa més.
1: Ja ho he explicat tot en la resposta anterior. Només dir que aquest any les preinscripcions a l'Institut d'Escola han anat bé. Per tant, és veritat que hi ha aquesta situació d'incertesa, però també a la vegada el projecte jo crec que està sent prou interessant i crec que prou madur i es veu una continuïtat com perquè moltes famílies ja en la preinscripció, moltes més que l'any passat, per cert, han apostat per aquest projecte. Per tant, malgrat és veritat que a dia d'avui no podem respondre a totes les preguntes, hi ha unes certes incerteses, l'Institut Escola és un projecte que va quallant dins de la població de Sant Just. I estem treballant intensament perquè pugui quallar encara més amb aquest objectiu que ens hem marcat, que és que el trasllat de tot l'Institut Escola pugui ser el curs 2027-2028, però és una decisió que malauradament no dependrà de l'Ajuntament i per aquest motiu no podem donar més informació de la que estem donant.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs marxem a una altra pregunta relacionada amb l'educació. Aquest curs moltes famílies de Sant Just s'han quedat sense plaça a P0, P1, amb les llars d'infants municipals, mentre que a P2 han quedat moltes places sense cobrir. Com pensa l'Ajuntament donar resposta a aquesta manca de places pels infants més petits i si es plantegen obrir noves línies o ampliar l'oferta actual per cobrir la demanda real de les famílies pel proper curs?
1: Doncs no, el que podem estudiar en tot cas és reformular els grups. Però és veritat que malgrat ara no estan plens els cursos d'I2, també és veritat que quan acaben els cursos aquests grups acostumen a acabar plens o quasi plens. Per tant, una cosa és la demanda ara i una altra la que acaba havent-hi durant l'any. El problema de l'I0, sobretot, és que el rati és molt baix. Són aules amb només 8 infants i això fa que sigui molt difícil cobrir tota la demanda existent, no?
0: Entesos. Molt bé, doncs marxem a parlar d'una pregunta que ens va quedar al tinter l'última vegada i que en aquest sentit doncs, la volíem adreçar perquè també s'acosta època de festes, de petards, i atès que el barri del Besoleig està a tocar de muntanya, un oient ens pregunta si tècnicament no estaria permès el llançament de focs artificials i cada any es fa. A més, del dany que això crea doncs, en animals i persones d'alta sensibilitat, com veuria l'Ajuntament crear una zona més allunyada de la muntanya, delimitada en espai i hores per concentrar-ho tot, i l'ideal doncs, seria prohibir-ho, com en altres ciutats o països, però crec que estem anys llums d'això, diu la nostra oient.
1: Bé, nosaltres a través del tècnic de l'enginyer municipal tenim un pla per aquestes nits especials. Ara no estem en la situació d'emergència que hem estat en altres anys, on el risc d'incendi era molt, molt superior en anys de sequera, però és veritat que el risc existeix. Nosaltres establim perímetres a través dels quals, a partir dels quals prohibim que es llancin petards, però no et puc negar que és una nit en què la vigilància és molt complicada. És una nit que dura moltes hores, que hi ha molts incidents durant la nit, per tant, tots els equips de policia estan tota l'estona anant apagant focs, mai millor dit, d'un costat a l'altre de la població, malgrat dotem de molts més recursos la policia local aquesta nit, i segurament se'ns escapen persones que no respecten aquestes franges, no? Però és veritat que és una nit que correm riscos, no només amb respecte a Collserola, sinó també en altres punts del municipi on s'han viscut situacions complicades. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs passem a parlar de la pista poliesportiva i també d'equipaments. Un oient doncs, ens demana actualització de l'estat d'obres del poliesportiu, si va segons el previst i també quan es faran més moviments de terra a la zona de la nova ubicació de l'Institut d'Escola Mas Lluí. Són moltes les persones interessades en aquesta informació i aposten pel projecte, però necessiten novetats i transparència, fent al·lusió doncs, al tema que traiem abans, però afegint, sí, incorporant la pista polideportiva.
1: Sí, fixa't que abans, quan dèiem de la importància que dona l'Ajuntament a l'Institut d'Escola, heu de pensar que l'inici de les obres del pavelló de Mas Lluí, de la pista esportiva, es va endarrerir perquè inicialment estava previst que la pista esportiva es construís just al costat del Centre Cívic Soledat Sans i l'aparcament anés a continuació. Quan el Departament d'Ensenyament finalment ens va manifestar la idea d'obrir un institut d'escola a Sant Just, nosaltres vam oferir el terreny del Mas Lluí, i un cop es va acceptar, doncs vam modificar el projecte de la pista poliesportiva i vam posar la pista poliesportiva al costat del futur institut d'escola, amb la voluntat de que l'institut d'escola pugui utilitzar la pista poliesportiva com una extensió de les seves instal·lacions, precisament enriquint d'aquesta manera l'oferta, sobretot a nivell lúdico-esportiu, de la que podrà gaudir el futur institut d'escola. Uh-huh. Què ha passat en l'execució de les obres? Doncs hi ha dos elements. Un primer és que les obres no sempre evolucionen a la mateixa velocitat a nivell visual. Hi ha moments en què moltes feines es fan a taller, no es fan a l'obra. En aquest moment, és un d'aquests moments, perquè s'està construint a taller tot el que és l'estructura metàl·lica, l'esquelet del que serà la pista poliesportiva. I després també, amb aquest ànim d'actuar amb total transparència, és veritat que ara estem en un procés de renegociació de preus amb el constructor, perquè tot això que ha passat a l'Iran, al Pròxim Orient, el tancament de l'Estret d'Hormuz, com bé sabeu, ha provocat un encariment de molts materials, alguns dels quals s'utilitzen en aquesta obra. I això ha suposat haver de renegociar algunes de les partides d'aquesta instal·lació. Per tant, una part de la demora també ve donada per aquest fet, d'aquest endarreriment. Però jo crec que ben aviat es veurà un canvi substancial quan es col·loqui l'estructura i la gent ja començarà a tenir una imatge real, bastant ajustada, de com serà aquesta pista poliesportiva.
0: Mm-hmm. Molt bé, parlem de mobilitat. L'oient ens diu que fa un any, doncs, per aquest mateix mitjà, va traslladar que la parada d'autobús SFU a Rosa de Luxemburg, en Francesc Cortés, estava a ple sol, i es va respondre que la parada era temporal i es traslladaria la necessitat de marquesina a la AMB. Un any després continua estant a ple sol i, tenint en compte que no replantaran arbres, la zona cada vegada agafa més temperatura. Fa uns dies s'ha celebrat l'ampliació de la línia X30 des d'aquesta parada, cosa que implica doncs, que la gent continuï estant al sol i que el carrer doncs, Francesc Cortés quedi tallat quan para l'autobús. Es preveu modificar la zona perquè l'autobús no pari enmig de la carretera? Es farà alguna cosa perquè qui agafi l'autobús no estigui a més de 40 graus? I si es farà complir el codi de circulació a la zona?
1: Bé, doncs el que molt probablement farem és, jo crec que ja s'ha fet, de fet, és reclamar la col·locació d'una marquesina. El que passa és que l'àrea metropolitana no té marquesines, no té moltes marquesines en estoc, va adquirint en paquets i conforme les va adquirint doncs va atenent les peticions que hi ha. I respecte al replantar els arbres, s'ha fet una bona plantada aquest hivern, però és veritat que no s'han acabat de plantar en tots els escocells. Els que falten, doncs, plantarem el mes de gener, quan desembre-gener, quan vingui el fred, doncs acabarem de col·locar aquests arbres que encara falten. En el benentès també que els arbres, doncs, fins als passats 2-3 anys no acaben provocant ombra, no acaben creixent prou com per fer ombra. Però ja hi estem treballant, sí.
0: Molt bé, doncs tanquem aquesta entrevista amb l'última pregunta relacionada amb aparcament de motocicletes. Un oient ens fa arribar aquesta pregunta en relació, doncs, amb els aparcaments de motos. Es pensa fer alguna actuació? Veig diàriament, doncs, motocicletes aparcades damunt la vorera, fins i tot davant de places d'estacionament per a motos que estan buides. La policia local hi passa sovint, però no sanciona aquestes infraccions ni sembla actuar. Què pensa fer l'Ajuntament per posar remei a aquesta situació?
1: Doncs sancionar. La policia cada dia posa moltes sancions. Que en aquell moment concret que veu la veïna o el veí, no sé si era, no posi la sanció, no vol dir que la policia no posi sancions. De fet, gairebé tenim moltes més queixes de veïns que es queixen de que els hi han posat una sanció dels que es queixen de que no posem sancions. Però, evidentment, la policia el que fa és sancionar aquelles actuacions que veu, aquelles infraccions que considera que són més greus i que provoquen més molèsties. Però li puc ben assegurar, perquè les sancions les signo jo mateix, com a responsable de seguretat ciutadana que sóc, que en posem moltíssimes. A vegades potser pot semblar que masses i tot, però de sancions se'n posen moltes.
0: Molt bé.
1: De multes en posem moltes.
0: Doncs, alcalde Joan Bassaganyes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i també per ajudar-nos a entendre millor les decisions del darrer ple municipal i també haver resolt les preguntes dels veïns i veïnes.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui a l'espai de l'entrevista del dia posem el focus en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el 28 de maig del 2026, una sessió amb decisions rellevants en àmbits clau, com l'habitatge, la normativa municipal i les polítiques socials. Entre els punts més destacats, el govern va aprovar inicialment les bases per l'adjudicació d'habitatge de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura vinculada a l'accés de l'habitatge. També s'ha aprovat doncs definitivament la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats, així com el reglament d'ús d'equipaments socioculturals. A més, el ple també va fixar les festes locals del 2027 i han ratificat doncs dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem. Per analitzar tot això, des de la mirada de l'oposició, avui ens acompanya Raquel del Riu Campillo, regidora de Junts, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Raquel, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Benvinguda al programa.
1: Gràcies.
0: Doncs vinga, comencem amb el primer bloc, que doncs l'hem dedicat a l'habitatge i també a la política pública. Comencem parlant de que l'habitatge doncs ha estat un dels punts centrals d'aquest ple del mes de maig, amb l'aprovació de les bases per l'habitatge de lloguer amb protecció oficial. Aquesta aprovació, com bé dèiem a l'inici, no? Aquesta aprovació inicial, que bé, doncs comentarem avui també amb la regidora de Junts. Quin balanç feu des de la vostra formació política d'aquesta mesura aprovada inicialment?
1: Bé, com que nosaltres evidentment estem a favor de que es dinamitzi el tema de l'habitatge de protecció oficial, no? Com sabem tots, en una emergència d'habitatge, doncs en principi és una bona notícia. El que passa que nosaltres ens vam abstenir en aquest punt del ple perquè el que es va portar a aprovació van ser unes bases generals, que està molt bé, però després és molt important que es concretin en cada promoció específica de manera correcta. En concret, a nosaltres ens hauria agradat que es pogués incloure el criteri de 10 anys d'empadronament per poder tenir accés a aquests habitatges, que és una mesura que ja hem portat nosaltres també com a Junts al Parlament, i no els 3 anys que hi havia en aquestes bases. Ens sembla que és un punt molt rellevant perquè la gent de Sant Just pugui accedir a aquests habitatges, i per això doncs, evidentment no vam votar-hi pas en contra, perquè, com he dit, som conscients d'aquesta emergència i s'han de fer passos per tirar endavant l'accés a l'habitatge per la població de Sant Just, però al final ens vam abstenir.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs preguntant també una mica en relació amb el que podria haver fet Junts en aquest sentit, doncs en aquest àmbit, vosaltres hauríeu fet alguna cosa diferent al que ha fet el govern municipal? Alguna cosa, ja has detallat algunes qüestions, però has vist alguna cosa, heu vist des de la vostra formació alguna qüestió que haguéssiu implementat de forma diferent?
1: No, com t'he dit, les bases són molt generals, com a bases generals estan correctes, però després estem una mica a l'espera de que en cada una de les promocions específiques doncs es detalli bé quins són aquests criteris, perquè això és el que al final marcarà qui té accés i qui no té accés a cada promoció.
0: Mm-hmm. Entesos, doncs passem al segon bloc, parlem ara de normativa municipal i de convivència. El ple també aprovava doncs aquestes modificacions en l'ordenança d'horaris d'activitats i també el reglament d'ús dels equipaments socioculturals, i ens agradaria saber, per una banda, com valoreu aquestes modificacions des del punt de vista de la gestió municipal, parlant ara de la primera part d'aquest bloc, és a dir, de la modificació en l'ordenança d'horaris d'activitats, i si creieu que s'ha trobat doncs aquest equilibri adequat entre l'activitat econòmica i també la convivència.
1: Doncs la veritat és que sí, ho valorem positivament. Ha estat una segona modificació de l'ordenança per continuar mantenint, com dius, aquest equilibri entre que es pugui seguir fent l'activitat econòmica, però que es respectin doncs el descans, sobretot, i la convivència amb els veïns. I, per tant, nosaltres, en aquest cas, vam estar-hi a favor. El que passa que voldríem una mica comentar que el recorregut que ha tingut aquesta ordenança és una mica el que ens ha sorprès. I tiraré una mica enrere, i semblarà que igual estic parlant d'una cosa diferent, però tiraré una mica enrere. Al principi d'aquesta legislatura, des de Junts, nosaltres vam proposar la possibilitat en el govern municipal de fer unes audiències públiques per tal de que poguessin venir els veïns i explicar el que els hi preocupava. En aquell moment ho vam presentar amb una moció conjuntament amb la CUP i aquesta moció doncs, no va tirar endavant perquè el govern municipal no hi va votar a favor. Després, molt més endavant, s'ha fet un torn de preguntes, etc, però en aquell moment diguem-ne que no es va estar d'acord. Per què explico això? Perquè nosaltres igualment, amb aquest esperit que tenim d'escoltar la ciutadania, doncs vam decidir tirar endavant les nostres pròpies audiències i més o menys un cop al trimestre, en diferents barris de Sant Just, anem fent el que li diem donem-nos la paraula, que són aquestes sessions on estem doncs, els regidors i altra gent del nostre partit per escoltar el que ens vingui la gent a explicar. Doncs en la primera audiència pública que vam fer, doncs ara ja farà això, no? Uns 3 anys, els veïns de la carretera Reial ens van venir a explicar aquest problema concret. I ara ho lligo amb l'ordenança, no? El tema concret de els problemes de convivència que estaven causant doncs, algun establiment d'aquests de cuina delivery, no? Tant pel propi establiment, fums, olis, etc, com per també el tema del delivery que fa soroll...
0: Clar, els anomenats cuines fantasma, no?
1: Sí.
0: Que són aquestes cuines que no tenen espai per menjar allà, sinó que és tot per endur, no? I com deies, amb servei de delivery.
1: Ah, exacte. Nosaltres aquest tema el vam portar al ple municipal en format de pregunta i en aquell moment gairebé va semblar que estàvem exagerant la situació, que els veïns també estaven exagerant la situació i això que fins i tot vam explicar el cas d'un veí que va marxar del seu habitatge per aquest problema, no? Però bueno, temps després es va fer l'ordenança i ara ho tenim regulat. Per una banda, doncs, bueno, al final és un problema que s'ha arribat a solució i, a més, amb una solució amb equilibri, no? Perquè és veritat que l'activitat econòmica ha de continuar, però sí que una mica, doncs, pensem que si se'ns hagués escoltat una mica més des de l'inici, que al final no és escoltar-nos a nosaltres com a grup municipal, és escoltar la veu dels veïns, doncs s'hauria pogut fer això de manera molt més ràpida i arribar a aquest equilibri doncs, molt abans i al final acabar solucionant un tema de convivència que és lo rellevant, no? I bé, doncs... dit tot això, evidentment, doncs, vam votar a favor i estem d'acord amb com ha quedat.
0: Molt bé, parlem també dels equipaments socioculturals perquè aquesta nova regulació en les entitats del municipi pot tenir un impacte i ens agradaria saber, segons vosaltres, quin impacte pot tenir aquesta nova normativa. Segons l'alcalde de Sant Just, ahir ens deia en entrevista aquí als micròfons de Ràdio d'Esvern que a curt termini l'impacte seria mínim, però des de l'oposició ens agradaria saber també la vostra opinió d'aquesta nova regularització.
1: Com qualsevol normativa, doncs al final el que cal és posar-s'hi, mirar-la, entendre-la, no? I un cop necessites tirar d'un equipament, doncs veure si és fàcil o no, no? Perquè al final crec que el que tots volem és que els equipaments municipals doncs, els pugui fer servir la ciutadania i en concret també les entitats que són gran part de qui les fa servir. Nosaltres vam veure aquest reglament o aquesta normativa bastant complicada o enrevessada i tenim la sensació de que potser a l'hora de ser complerta o aplicada o llegida per les entitats i pels ciutadans quan vulguin fer ús dels equipaments, doncs igual pot donar lloc a dubtes. I per això en el ple ens vam abstenir. Pensem que, sobretot les entitats, són gent que fan una tasca desinteressada a nivell voluntariat i que el que s'hauria de fer és facilitar la vida perquè puguin arribar a fer ús dels equipaments socioculturals. Veurem al final si l'alcalde diu que serà un impacte mínim. Crec que això és el que s'ha de veure una vegada doncs, es comenci a utilitzar aquesta nova normativa. La nostra impressió és que és una mica difícil d'aplicar, però veurem.
0: Molt bé, doncs seguim avançant. Marxem ara al tercer bloc de l'entrevista d'avui. Estem parlant amb Raquel del Riu Campillo, regidora de Junts, i que en aquest sentit doncs, ara ens dirigim a parlar de la gestió institucional i també de les decisions jurídiques fent referència a les festes locals del 2027, primerament, i després parlarem també dels decrets d'alcaldia. Bé, al final és una qüestió que no té massa debat, no, Raquel? Són unes dades dates, que més o menys l'Ajuntament de Sant Just agafa sempre les mateixes, i a partir d'aquí podem estar d'acord o no, Raquel, no? Entenc?
1: Sí, no, en aquest cas, com tu dius, no hi ha debat. El 17 de maig, dilluns de Pasqua Granada, i òbviament el 6 d'agost, no? El dia dels nostres patrons, Justí i Pastor, aquí no hi ha debat. Però aprofitant això, sí que crec que hi va haver un punt en el ple que té a veure amb les festes locals i que és, en aquest cas, no locals, sinó festes a nivell de Catalunya, que és el tema de l'11 de setembre. I que crec que és bastant important de mencionar. Com ja sabeu, en els últims anys, el dia de l'11 de setembre s'ha estat celebrant simultàniament, diguéssim, la Diada Nacional de Catalunya i el reconeixement a persones i entitats. Nosaltres, la veritat és que com a iniciativa, aquest reconeixement a persones i entitats el trobem molt encertat i el valorem molt i creiem que s'ha de fer, però ja havíem estat dient des de feia temps que el que no creiem adequat era que es celebrés el mateix dia de la Diada Nacional de Catalunya. La Diada Nacional de Catalunya és una festa de caràcter propi i, a més, reivindicatiu, i hi ha molts altres dies en què es pot arribar a fer el reconeixement a persones i entitats. Al final, en el ple passat, amb un prec conjunt presentat per la CUP Esquerra Republicana i nosaltres, Junts per Catalunya, es va tornar a plantejar aquesta possibilitat i, finalment, se'ns va confirmar allà mateix en el ple que així es faria. I, per tant, se separarà la festa, la celebració o reconeixement a persones i entitats es farà el vespre anterior, el dia 10, i el dia 11 de setembre quedarà reservat exclusivament a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Nosaltres això ho valorem molt positivament i pensem que està molt bé que hagi estat possible també gràcies a la iniciativa conjunta de diversos grups de l'oposició.
0: Uh-huh. I a més, doncs, el públic assistent ho agrairà també, perquè la calor que es pateix aquí dalt a l'11 de setembre és bastant forta. Molt bé, doncs, recordant això, aquesta menció que feia la Raquel, aquesta qüestió, doncs, dels reconeixements que passen al vespre del dia 10 per ser vigília, diguéssim, d'aquesta celebració a l'11 de setembre. Marxem a parlar ara d'altres qüestions. Parlàvem d'aquests dos decrets d'alcaldia per portar recursos de cassació al Tribunal Suprem. Ens agradaria saber quin és el vostre posicionament com a grup polític i si creieu que aquest tipus de decisions jurídiques tenen l'impacte polític que haurien de tenir en aquest ple o senzillament, doncs, és una qüestió burocràtica que el govern, doncs, ha dut a terme.
1: No és una qüestió burocràtica perquè al final, diguem-ne, pot tenir impacte en els ciutadans i ciutadanes de Sant Just, pot tenir repercussió, exacte. El que passa que sí que és veritat que és un tema jurídicament molt específic, molt tècnic, i en aquest cas, a més, ve de molt abans que nosaltres comencéssim la legislatura, i per tant només podem fer que esperar que es resolgui bé, confiar en que s'està fent jurídicament i amb ajuda dels tècnics, òbviament, el millor possible, esperar que no faci que ens haguem de comprometre, sobretot econòmicament, en els propers anys a nivell d'Ajuntament de Sant Just i que es resolgui bé.
0: Molt bé, doncs passem al bloc 4, parlem de mocions i debat polític. En l'apartat de mocions s'han aprovat diverses propostes de caire social i també s'ha rebutjat, doncs, una moció de Vox sobre la regularització massiva. Parlem una mica del balanç que feu d'aquestes mocions en aquest ple del mes de maig. Si compartiu el sentit de vot de ple, doncs, en aquest sentit, amb les mocions socials aprovades. I bé, posar una mica de context també sobre el rebuig de la moció de Vox.
1: De les mocions socials, sí, compartim el sentit de vot. Uh-huh. I aquí, sobretot perquè és un tema molt d'actualitat, no? I sobretot avui, que és l'últim dia de curs per molts mestres i professors, no? Últim dia, diguem-ne, de classe, que ja sabem que després també tenen molta feina, doncs és important que en el ple féssim menció, jo crec, a tot el que està passant amb l'educació a Catalunya. I, bueno, per no allargar-me, només volia dir això, no? que nosaltres, doncs, donem suport a tots els mestres i professors, No tenim molt clar si s'està encarant tot de la millor manera possible. I les negociacions han estat durant molt de temps encallades, però al final és veritat que alguna cosa s'ha de fer perquè no estem bé amb el tema d'educació. Uh-huh. Passant a la moció sobre regularització massiva d'immigrants, nosaltres el que diem és que no es pot fer de qualsevol manera ni de forma massiva i sobretot, ja ho sabeu, no es pot fer des de Madrid. Per nosaltres la gestió de la immigració cal que es faci des de Catalunya, amb els nostres criteris i adaptats a la nostra realitat. Això vol dir tenir més control, planificar-ho millor i alguns requisits d'integració, com per exemple el català, que nosaltres creiem que és clau. Llavors vam votar en contra de la moció de Vox perquè no tenia evidentment aquest plantejament, però el que sí diem és que la regularització s'ha de fer amb responsabilitat i sobretot, em repeteixo, però és molt important, amb capacitat de gestió pròpia des de Catalunya.
0: Mm-hmm. Doncs recordem que van ser dos vots favorables per la moció de suport a la reforma de la llei de promoció d'autonomia personal i atenció a persones en la situació de dependència. Sí. També en el cas de les mobilitzacions van ser dos vots favorables per Junts, de part de Junts, i en aquest cas en contra per aquesta moció d'urgència. Molt bé, passem a més qüestions. Marxem a parlar ara del projecte polític de les municipals 2027. Cada vegada falta menys per a aquestes eleccions. Junts ja està treballant en la construcció i consolidació del seu projecte. Ho vèiem fa unes setmanes amb la notícia de que en Ramon seria de nou candidat d'aquesta formació i també fa uns mesos amb l'inici del projecte 2731. Ens agradaria que ens expliquéssiu una mica aquest projecte i també des del partit per què creieu que la figura que ha d'encapçalar la llista ha de ser Ramon Figuerola.
1: Doncs sí, com bé dius, ja ens estem preparant des de fa un temps i aquí una mica ens estem preparant en quatre eixos. Per una banda, amb el projecte que expliques de Converses 2731, per nosaltres preparar-se significa sobretot escoltar i aprendre. A escoltar, com hem dit abans, escoltar la ciutadania, però també a aprendre doncs, de persones referents en diferents àmbits. I d'això és del que va el projecte de Converses 2731. Fins ara hem realitzat 3 entrevistes en format de podcast amb diferents personalitats, referents en el seu àmbit, Ramon Vallès, que és un pilot d'aviació reconegut, amb ell hem parlat sobretot de planificació i de gestió dels imprevistos, diguéssim. Hem parlat també amb l'Helena Fort, directiva del Futbol Club Barcelona, amb qui hem parlat sobre lideratge i sobretot de lideratge femení, i també hem parlat amb Jaume Clotet sobre cultura. D'aquestes converses n'hem extret diversos aprenentatges. Per posar un exemple, amb en Ramon Vallès, que ja era un tema que nosaltres portem bastant en el nostre ADN, el tema de la planificació, de preveure, de no fer les coses improvisant, però ens va acabar de ratificar doncs, que una bona planificació i no deixar els projectes a la improvisació és un tema clau per poder governar en un poble. No? Per posar un exemple, ara s'han reprès les obres de la Sala Gran de l'Ateneu una altra vegada i realment és un exemple de projecte per nosaltres amb mala planificació i amb poca gestió dels imprevistos. A nivell terminis s'ha allargat moltíssim, però sobretot a nivell cost, que ha superat en molt, per moltes vegades, el pressupost inicial, tant que es va haver de tornar una altra vegada a portar a ple, i que són uns diners que si les coses haguessin anat com havien d'anar i en els temps que havien d'anar, perquè suposo que tothom sap que com més temps dura una obra, més diners acaba costant i més en l'entorn econòmic que estem, no? Que va enganxar la pujada de tipus d'interès, ara un altre cop tornem a estar en un entorn socioeconòmic complicat i tot això al final són diners que podrien haver-se destinat a altres necessitats del municipi. Nosaltres continuarem amb aquesta sèrie d'entrevistes per seguir aprenent i seguir enriquint el nostre projecte. Per altra banda, un altre punt que estem fent per preparar-nos és una mica el que he explicat abans, no? Intentem fer govern des de l'oposició, impulsant iniciatives que contribueixin a millorar Sant Just. En aquest sentit, hem presentat diverses mocions i també estem contents d'haver-ho fet molts cops consensuades amb els altres grups municipals i, òbviament, amb el govern, perquè, si no, com ja sabeu, no tirarien endavant, no? Per millorar el municipi, per exemple, la moció sobre mobilitat, el que hem parlat abans de l'ordenança dels horaris, molts temes també per impulsar l'ús del català. S'han fet formacions a personal de l'Ajuntament, entitats esportives, també la proposta d'oci nocturn, l'ordenança de patinets. Llavors, no és que ens estiguem preparant, és que nosaltres ja portem, diguéssim, no, una carrera de fons d'anar fent coses per millorar el municipi. Mm-hmm. I en aquest sentit, una mica com explicava abans amb l'ordenança dels horaris, sí que ens sembla una pena que molts cops d'inici des del govern municipal se'ns diu que no o d'alguna manera es menysté el que presentem. Per exemple, amb el tema de la mobilitat a Mas Lluí, se'ns va arribar a dir que no hi havia cap problema de mobilitat a Mas Lluí, que no hi havia ningú manifestant-se per la mobilitat a Mas Lluí, i al final, doncs, bueno, a l'X30 ha millorat freqüència, tenim un bus nit, per tant, doncs, ens estem preparant caminant, diguéssim, no? O sigui, ho estem demostrant caminant. I caminant.

0: iniciatives al Parlament i pensem que això doncs, també és una cosa que hem de fer per preparar-nos per les properes eleccions. I ja per acabar, doncs, el valor de l'equip humà, que és el que deies, preguntant-me tu pel nostre candidat, no? Nosaltres tenim un equip que ha decidit dedicar el seu temps a la política per una vocació de servei públic, però que és un equip que té la seva pròpia professió, que no es guanya la vida amb la política, ni té la intenció de guanyar-se-la, i és el cas del nostre cap de llista, el Ramon Figuerola, que a més aprofito des d'aquí per felicitar-lo perquè ha estat pare per segona vegada. I a més doncs, de la política i de la seva pròpia feina, doncs a més ara encara se li duplica la feina. Però volem dir molt clarament, o volem posar molt, molt clarament aquest valor sobre la taula. Ara mateix estem en un moment, ja ho sabeu tots, tristament, no?, en què tenim molts exemples d'enriquiment personal a través de la política, i nosaltres defensem un model completament diferent, basat en persones que, com deia, tenen la seva pròpia trajectòria professional, la seva manera honesta de guanyar-se la vida, i que al final el que volem, i m'incloc, és de manera temporal i vocacional servir a la ciutadania i millorar Sant Just. Això és fonamental pel nostre projecte polític, i pensem que és fonamental també per Sant Just, perquè la nostra idea és posar els interessos dels ciutadans per davant, no els nostres propis. I en aquest cas, doncs, el Ramon, tots aquests valors estan en ell personificats, i per això doncs, és el nostre candidat.
1: Doncs Raquel del Riu Campillo, regidora de Junts, moltíssimes gràcies per haver compartit avui amb nosaltres la vostra valoració del darrer ple municipal, també per haver fet menció del camí que està seguint Junts per les municipals 2027, del projecte polític, i res, doncs, una forta abraçada, que tingueu bon estiu, i a la temporada vinent doncs reprenem comunicacions amb la vostra formació, amb el vostre grup, ja de cara, com dèiem, a aquestes eleccions municipals 2027.
0: Igualment, molt bon estiu, moltes gràcies i bon estiu a tots els oients.

I fins aquí el resum de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el resum de la Rambla d'avui dissabte. Un plaer estar amb vosaltres compartint experiències, compartint entrevistes aquí al 98.fm. Soc Daniel Martínez, responsable de la Rambla, i és un plaer estar amb vosaltres, de fet, cada dia de dilluns a divendres i també els dissabtes amb aquest resum. Ja sabeu, ens torneu a escoltar a les ones del 98.fm a partir de dilluns amb el nostre magazín de 10 a 1 i en aquest resum els dissabtes en aquesta mateixa hora i a la mateixa freqüència modulada. Tornem dilluns, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Bonavent.
1: Hola, hola, hola, salutacions i benvinguts, benvingudes un dilluns més a Xoc d'Estics, el programa d'hoquei de la nova ràdio de Reus i que també emeten les emissores germanes de UAU, Lleida Ràdio, Ràdio El Picat, Ràdio d'Esvern, Voltregà Ràdio, Ona Codinenca i Ona Esports Emportà. Estem ja a finals de temporada i, com us dèiem en el nostre anterior programa, les competicions estan arribant a la seva finalització. La majoria d'equips i jugadors, jugadores ja estan de vacances, només queden competint aquells equips que han arribat a les darreres eliminatòries de playoff. En masculí, dilluns passat, us anunciàvem el primer finalista de la Lliga, el Liceu, campió de la Lliga regular, que eliminava semifinals al Calafell. I també us comentàvem que Barça i Igualada necessitaven d'un cinquè i definitiu partit a jugar a pista blaugrana. Aquest decisiu partit finalment no es disputava al Palau Blaugrana, sinó a Blanes. Allí els igualadins donaven la campanada, guanyant per tercera vegada en cinc partits al totpoderós Barça, a qui deixaven fora d'una final molts anys després. Concretament, la darrera edició en què els culers no van estar presents en una final era la temporada 2021-2022, que van jugar-la Liceu i Reus. La transcendència d'aquesta heroïcitat dels igualadins la podeu veure en aquesta dada que us direm. De totes les lligues del segle XXI, només tres no les havia guanyat fins ara el Futbol Club Barcelona. La del 2011, que se l'enduia el Reus, la del 2013, que se l'emportava el Liceu, i la del 2022, que tornava a tenir color verd liceista. I sense temps per pair la victòria, els igualadins viatjaven a Corunya per disputar la gran final davant el Liceu. Divendres es disputava el primer partit amb golejada liceista 8-2 i diumenge, en el mateix escenari, es repetia curiosament el mateix resultat. 8-2 per un Liceu que té a tocar un nou títol de Lliga, que seria el novè per l'entitat que presideix Daniel Echevarria. I si la Lliga masculina encara matemàticament no té guanyador, sí que la té a l'Hockey Lliga femenina. El Vilassana escrivia ahir, diumenge 14 de juny, una nova pàgina gloriosa a la seva jove història, proclamant-se campió de Lliga per primera vegada. Felicitarem i parlarem amb el seu president, Ramon Porta. Aquí als estudis de la nova ràdio estem a punt en David Fernández, a control tècnic, Nan Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Jordi, aquestes dues cares de l'Igualada davant Barça i Liceu, esperem que ens les expliqui el company Jordi Quintana des de la capital de l'Anoia, veritat?
2: Doncs sí, perquè he pogut seguir les evolucions tant de la semifinal com de tota la temporada a través de Ràdio Igualada i doncs ens aproparà les impressions de tots els protagonistes en aquests partits.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: Després dels dos primers partits de la final del play-off de l'Hockey Lliga, el Liceu acarona la que podria ser la seva novena corona de la competició domèstica. Després de quedar en el primer lloc a la Lliga regular, el conjunt que entrena Juan Copa continua amb el pas ferm cap al que seria el seu tercer títol de Lliga d'aquest segle. I és que després dels dos primers partits del play-off final que s'han jugat a Riazor, el Liceu domina la sèrie per 2-0 contra un Igualada que eliminava el Barça en un cinquè partit que es va haver de jugar a Blanes. L'última vegada que els gallecs van aixecar una lliga va ser la temporada 2021-2022, quan van derrotar en 3 partits a un Reus Deportiu que també deixava pel camí a un Barça que perdia en 5 partits a la semifinal contra els roiginegres. Anem, però, a poc, perquè el cinquè i definitiu partit que havien de jugar el passat dimarts els barcelonistes i els igualadins va portar molta polèmica, ja que la impossibilitat de jugar-se al lloc on s'havia de jugar, al Palau Blaugrana, per la coincidència amb el primer partit del play-off del bàsquet, va obligar al club culer a buscar una pista alternativa. La solució de la directiva del Barça, que és qui tenia el factor pista favorable, va ser portar aquest últim enfrontament de desempat de la semifinal de l'Hockey Lliga a la comarca de la Selva, a Blanes, i jugar-lo a les 7 de la tarda, una alternativa que no va agradar gens a l'afició de l'Igualada. Tot i això, l'ambient de la pista blava del pavelló blavenc semblava les comes, ja que l'afició igualadina era en majoria a les grades i van empènyer els de Marc Montaner cap a la victòria, i un fet que el mateix tècnic arlequinat va voler destacar.
2: I agrair a tothom que ha vingut, tenia molta por, tots sabem el que ha passat a les últimes hores, els socis els deien que no els deixarien entrar, estaven regalant entrades a tots els clubs propers perquè no hi capiguessin els nostres socis, i tot i així jo m'atreviria a dir que un 60% del pavelló era nostre, ens hem sentit com a casa, ens han ajudat molt en els moments crítics, i va per ells que ens han ajudat moltíssim, que Blanes està a 1:40 d'Igualada, no està al costat, i un dimarts a les 7 de la tarda, que tothom treballa i els nens van al col·le, i agrair a tothom que ha vingut, que aquest pas és seu.
1: I és que el partit, a banda d'aquesta polèmica decisió de la pista on s'havia de jugar, ho va tenir tot, ambient a les grades, gols, emoció a la pista, no va faltar de res. Des del xiulet inicial, l'Igualada va demostrar que no posaria facilitats si el Barça volia estar a la final i s'havia de guanyar a la pista. La tensió va fer que els dos equips s'anessin encarregant de faltes, i quan faltaven 6 minuts per al descans, el Barça va fer la seva desena falta, i on Biel Yanes no va aprofitar la directa davant d'un Sergi Fernández que jugava el seu últim partit amb el club culer. I és que tant el veterà porter del Barça com Arnau Martínez, per part igualadina, van ser els protagonistes del partit, sobretot en els primers 25 minuts. Però quan semblava que s'arribaria al descans amb l'empat a 0 inicial, Àlex Cardil va aprofitar una passada al segon pal de Miguel Canyadillas per inaugurar el marcador del pavelló de Blanes i fer el 0-1. Només començar la segona part, el Barça va tenir l'oportunitat per empatar, quan l'Igualada va fer els 30 segons de la represa la seva desena falta. Marc Montaner va fer un canvi a la porteria i Jaume Arnau Marquès va entrar per defensar la porteria en la falta directa. Aquesta jugada li va sortir bé al tècnic igualadí, ja que Ignacio Labar no va encertar amb la bola aturada. Els nervis van anar apareixent i al minut 43 una topada entre Àlex Cardil i Ferran Font va significar la targeta blava per al jugador blaugrana, que va deixar el seu equip amb un jugador menys després de veure la targeta blava. L'Igualada aprofitaria ràpidament aquest power play i amb només 8 segons de superioritat, un fort xut exterior del Biel Llanes va fer esclatar la parròquia de la capital de l'Anoia i va posar el 0-2 al marcador. Els jugadors de Marc Montaner van defensar aquest marcador que posava a l'Igualada a una final de Lliga 22 anys després, malgrat que a 3 minuts del final van fer la seva 15a falta. L'entrenador igualadí va tornar a fer el canvi a la porteria, però aquesta vegada Ignacio Labart aprofitaria la falta directa per posar en moció els últims instants amb un ajustat al marcador d'1-2. Tot i això, l'Electrònic ja no va tenir cap més variació i l'Igualada eliminava el Barça en una èpica sèrie de semifinals on, segons Marc Montaner, els seus homes van aprofitar els moments claus del partit.
2: Honestament, ens han passat per sobre. Crec que el Barça ha sigut superior, si vull ser honest d'això. Així com crec que els tres partits anteriors havíem merescut guanyar i un, dos els havíem guanyat i un no, crec que avui han sigut superiors, a la pista no ens anava bé, els últims partits els havíem anat a pressionar molt amunt, avui no podíem anar amb un segon tard, la pista ens relliscava, ens han superat, crec que l'Arnau ha estat molt bé i crec que hem tingut moments lúcids que ens han permès estar dins del partit. El gol de power play és a la primera jugada, el moment que ho estem passant pitjor ve el gol de l'Àlex, no? Crec que en aquests moments importants, això que diuen a vegades que els partits són moments, doncs en aquests moments importants la sort avui ens ha somrigut. Sí que és veritat que la majoria d'ocasions que han tingut ells venien de xuts laterals, perquè ens aculàvem, amb el bloc anàvem un segon tard, i no podíem fer el joc que volíem defensivament, i crec que han tingut molt xut lateral clar i crec que l'Arnau ha estat excel·lent. Però bueno, al final amb un partit juga tothom, el dia que vam perdre el seu porter va parar absolutament tot, així que el porter també juga i per res, no, enhorabona a tot l'equip que crec que s'ha deixat la pell, el porter, que no oblidem tampoc que estem rotant amb 7, que tenim un dels jugadors més importants lesionat, vale? I que al final vull dir, no, doncs aquest cansament extra ens està condicionant per moments.
1: Aquesta victòria trencava amb més de dues dècades amb l'Igualada allunyat d'una final de l'Hockey Lliga i portava l'eufòria als jugadors i als aficionats, a com demostrava l'entrevista que li van fer els companys de Ràdio Igualada al jugador arlequinat Joan Ruano sobre el parquet blau de la pista de Blanes.
0: Què tal, Joan? Hola. Ja sé com estàs, eh?
3: Estoy de puta madre.
0: Però què heu fet, amics? Què heu fet? Heu guanyat? Tu has estat al Camp Barça 5 anys. Saps que el Barça és el més gran que hi ha a nivell de hockey. I li heu passat la mà per la cara, amb un 3-2 increïble.
3: Bueno, no creo que tampoco le hemos pasado la mano por la cara, pero yo creo que ha sido todo en base al esfuerzo, al corazón, al equipo. O sea, al fin y al cabo somos un equipo muy unido y eso se nota dentro y fuera de la pista. Yo creo que eso es, creo que cuando tienes un grupo y es un deporte de equipo, creo que es lo más importante, tener un grupo unido, que todos se viven bien, que no haya egos, que... Y eso es todo espectacular, tío. Mira lo que hay ahí, o sea... Parecía que otra vez que jugamos en casa, es un orgullo tremendo. Creo que fue la mejor decisión de mi vida venir aquí, te lo juro, o sea, creo que no he hecho nada mejor. Empecé con un título, ahora estoy en una final. Ya he perdido una final este año, espero ganar esta, que estoy viviendo un sueño de niño pequeño y ojalá seguir así.
0: És que és el que dius, tu és la il·lusió davant de l'establishment. El Barça té qui vol, ja ho vas veure quan estaves allà. Vosaltres tenim il·lusió.
3: Sí, no, ya como te he dicho, es el trabajo, la ilusión, el querer más que nadie, el luchar la bola del minuto uno como la del minuto, la del último minuto, es unión, es equipo, es espectacular, no sé, yo estoy súper feliz y con ganas de jugar la final. Aún no hemos ganado nada, así que es verdad que hemos pasado una eliminatoria muy dura y muy difícil, donde hay que ser sinceros, ellos partían como favoritos, pero bueno, con la ayuda del público y como ya te he dicho, el grupo y la unión, hemos conseguido pasar a la final.
0: Es que la Copa del Rey no es fácil, pero es más fácil porque es un partido único, el día de mal de venta del rival, sí. Això és a millor de 5. Es que lo que ha fet és una proeza.
3: No, es espectacular. Encima, hoy yo estaba muy cansado, una pista donde yo no he jugado nunca particularmente, una pista muy dura, de parquet, un poco lenta para mí, han venido a presionar a nivel táctico, la verdad que ha sido bastante difícil, pero bueno, hemos conseguido apretar los dientes y el Arnau espectacular otra vez, el cabrón, no sé, la unión que tenemos es espectacular y ojalá siga así.
0: L'era de celebracions, està molt bé això, però que divendres teniu partit de la Corunya, eh?
3: No, ara no
0: és una locura, Juan, Joan, és una locura això.
3: Ara no tiran el planning y a ver si así tenemos un poco para descansar y tomar mucha agua, sales minerales y lo que nos digan.
1: Si a la part igualadina tot era alegria i eufòria, a l'altre costat l'estampa era tot el contrari. Un dels jugadors del Barça que amb aquest partit s'acomiadava de l'entitat blaugrana era, com dèiem abans, el porter Sergi Fernández, qui no podia amagar la seva decepció.
4: Bé, una decepció molt gran. Realment no és l'objectiu que buscàvem. Crec que l'equip ho ha deixat tot des del primer minut, s'ha vist a pista. Avui crec que estadísticament ens mereixem emportar-nos el partit. Al final l'esport té aquestes coses, no? Ells, felicitar l'Igualada, han fet un partit també molt, molt seriós, molt, molt maco, jo crec que per l'espectador, potser aguantant una mica més a darrere, intentant fer mal als contraatacs i al final el marcador és 1-2 per ells i nosaltres decepcionats. Però crec que amb el cap ben alt, perquè ho hem intentat tot, ho hem deixat tot, i els he dit als companys, orgullós d'haver compartit tants anys amb ells i que continuïn treballant, que l'any que ve estic convençut de que tindran moltes alegries. Sí, bueno, és una mica emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no una última batalla al Palau, no? Contrast d'emocions. Ara passarem uns dies fotuts segurament, però ja et dic, orgullós de la feina de tot l'equip i del club. Crec que tot i les traves que hem tingut, s'ha organitzat de la millor manera, hem pogut omplir un pavelló que no era nostre. Agrair des d'aquí a tota la Junta la feina i que continuaran treballant, que continuïn apoyant l'hoquei, que continuaran treballant i portaran moltes il·lusions a aquesta secció.
1: Si Sergi Fernández demostrava la seva decepció per l'entrenador culer, aquest era un dels moments més durs de la seva carrera, com reconeixia el mateix Ricard Ares.
5: En primer lloc, agrair al club, als treballadors del club, tot el que ha generat l'haver de jugar fora de casa, organitzar-ho tot, que ha estat organitzat de forma impecable. I felicitar a tots els treballadors del club per com han gestionat aquest moment, i després decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la meva carrera com a entrenador, clarament, però bé, durant la meva vida, tant en la vida real com entrenador, el que he fet sempre és treballar moltíssim i és el que faré per revertir i aconseguir que amb aquest equip i en el club doni el nivell que es mereix representar-lo. I res més, ara és un moment molt dur, cal analitzar moltíssimes coses, cal afrontar i veure cap a on hem d'anar i tenir un sentit i una línia per aconseguir que el Barça torni a ser campió de les competicions i res més, ara poc a dir. Avui crec que l'actitud dels jugadors ha estat molt bona. No hem tingut encert, un altre partit que ens ha costat marcar ni de transició ni del 4x4, com ja s'ha vist, però crec que l'equip ho ha intentat. Haurem d'analitzar, com he dit, per què ens ha passat tot això en aquesta temporada i seguir treballant. No esperàvem aquests resultats en aquest inici de projecte, però d'això va la vida, de lluitar, treballar, aixecar el cap, seguir treballant i aconseguir els èxits que he aconseguit al llarg dels anys amb molt de treball diari.
1: Així doncs, el Barça tanca sense cap dels títols importants, tot i la Supercopa, aquesta temporada. Com dèiem, aquesta victòria situava l'Igualada a l'últim esgraó de la lluita per al títol 22 anys després. Sense temps per recuperar, l'expedició de la Noia havia de viatjar 3 dies després cap a la Corunya, on un descansat Liceu esperava un equip que, segons l'entrenador igualadí, arribava amb tota la il·lusió i amb ganes de lluitar fins al final. Marc Montaner.
2: Sí, tant de bo. El que està clar és que l'equip es deixarà la pell. Repeteixo que farem el que puguem amb l'estat físic que tenim, però crec que l'equip té una capacitat de competir increïble. Intentarem mantenir-la amb aquesta final. Som molt conscients que l'Liceu també és un equip molt similar al nostre, molt físic, molt guerrer, amb molta força en els duels, i intentarem doncs, igualar tot això i buscar algun punt feble que ens permeti guanyar el partit o si més no, competir de la millor manera. A veure, jo si et soc sincer, jo crec que el rival que tots volem evitar sempre a tot arreu és el Barça. Vull dir, qui digui el contrari, crec que a vegades menteix, no? La Lliga han quedat empatats a punts, no és que el Liceu hagi tret 10 punts, han quedat empatats a punts, van guanyar pel gol a Baraj. Jo crec que el Barça té una plantilla i uns porters, anem a dir-ho així, una plantilla que és millor que qualsevol dels equips de la Lliga, no? Independentment d'això, el Liceu crec que aquest any té una plantilla supercompleta, nous jugadors, molts internacionals, el canvi de la porteria crec que els ha donat un punt de caràcter superior, però bueno, hem de buscar, nosaltres també tenim coses bones, hem de buscar els seus punts febles i intentar preparar el partit de la millor manera perquè competim molt bé. Està molt igualat, l'any passat vam guanyar a casa, vam perdre allà, si agafem els dos últims anys crec que està bastant igualat, però bueno, al final això és una competició nova, diferent, ells tenen els dos primers partits a casa, porten uns dies ja descansant, i crec que parteixen amb una lleugera avantatge, sobretot en el primer partit. Però ja et dic, repeteixo, crec que tenim una capacitat de competir molt bona i hem de treure aquest punt fins al final perquè aquí on estem és algo històric. Jo intento sempre, soc molt ambiciós, i sí que és veritat que sempre intento posar els peus a terra perquè és la meva feina, però jo abans de començar una copa, una lliga, el que sigui, jo abans de començar alguna cosa sempre vaig a guanyar. Això a vegades, amb els meus amics, a vegades ho discutim, que quan juguem amb alguna lliga d'aquestes fantasy sempre hi ha els típics que quedem a dalt i els típics que queden a baix, no? I jo sempre els dic amb els que ja hem perdut abans de començar, sempre els dic, però com pot ser que heu perdut abans? Jo tinc aquest gen, no? Jo abans de començar m'és igual, a mi per enfonsar-me m'han d'enfonsar sota terra, no? I intento transmetre al meu equip el mateix i en això estem.
1: Ja tenien finalíssima. Liceu i Igualada es tornaven a veure les cares a l'Hockey Lliga, on aquesta temporada els de Marc Montaner no havien perdut en la competició de la regularitat, on un empat a 3 a Riazor i un 4-0 a les Comes eren els marcadors que feia ser optimistes els igualadins. Però un playoff és una altra història i això s'ha demostrat en els dos partits que s'han jugat a la Corunya i que ens ha deixat aquests marcadors.
6: Liceo 8, Igualada 2.
1: L'Igualada acusa el cansament de la semifinal i surt golejat de Riazor al primer partit de la final.
6: I Liceo 8, Igualada 2.
1: El Liceo torna a aplicar un dur correctiu a l'Igualada i té el títol a tocar. Sense temps per recuperar, l'Igualada, després de l'exigència d'haver de jugar 5 partits intensos de semifinals, viatjava cap a Terres Gallegues, on el campió de la Lliga Regular, el Liceu, l'esperava. Un dels principals problemes amb els quals es trobava Marc Montaner era el cansament acumulat d'una plantilla curta que, amb un dels jugadors claus, com és en Roger Barça, arrossegant problemes físics, tenia la difícil missió de plantar cara a un Liceu en forma que disposava del factor pista favorable i que a casa no ha perdut cap partit de Lliga. L'afició gallega va respondre a la crida que es va fer des del club i es va poder veure una molt bona imatge de les grades d'un Riazor on els jugadors adverts no tenien cap mirament davant d'una Igualada que sortia escaldat del primer duel d'aquesta sèrie prevista al millor de 5 partits. 90 segons només van necessitar els jugadors de Liceu per inaugurar el marcador d'un partit que ens explica el Leo Imami.
7: Aquest passat divendres, l'Igualada va caure golejada en el primer partit de les finals de l'Hockey Lliga davant el Liceu en una primera part per l'oblit. Els jugadors liderats per Marc Montana van començar pel mal camí des de l'inici del partit, assumint les conseqüències de la intensitat de l'anterior eliminatòria. Els gallecs només van necessitar 2 minuts i mig per posar 2 gols de distància al marcador i encarrilar el primer punt dels 3 necessaris per aconseguir el títol. Primer Miguel Solares i després David Torres van ser els golejadors en aquest inici completament ofensiu dels locals. Després d'un temps mort demanat pels catalans per aturar el vendaval gallec, el matx es va estabilitzar una mica amb diverses faltes per part dels dos equips fins a la mitja part. Tot i això, els de Joan Copa van sentenciar completament el matx en un altre vendaval ofensiu en els últims 12 minuts, on van haver-hi 4 gols, gràcies al doblet de Saavedra i els altres de Miguel Soares i l'exrausenc César Carballeira. Amb el matx ja sentenciat, la segona part va ser un tràmit pel Liceu i una eternitat per Riu-Alava, que no havia tingut opcions en cap moment en tot el matx. Els gallecs van treure el peu de l'accelerador per reservar forces pel següent partit del diumenge. Després del pas pels vestidors, un dels cracs dels igualadins, Vialllan, es va fer el gol en honor pels visitants. Just després, Arnau Xaus furgava encara més a una Igualada completament ferit i ja als últims 6 minuts, David Torres i Vialllan de nou culminaven el 8-2 final.
1: Amb aquesta victòria, gràcies als gols, com sentíem, de Dava Torres, Bruno Saavedra, Miguel Suárez, conegut com a Nuno Paiva, i César Carballeira, amb el Geu, s'avançava en la sèrie final per una victòria a 0 i l'entrenador gallec volia agrair als aficionats el fet d'omplir les grades de Riazor i empènyer el seu equip a sumar aquest primer punt. Juan Copa.
8: Bueno, pues muy contentos por el partido. Primero, dar las gracias a toda la gente que vino hoy, que ha sido impresionante. Ya los citamos para el domingo, que nos vengan a ayudar, que es un partido, va a ser un partido seguramente muy distinto al de hoy y es muy importante irse con 2-0 para allá, para la siguiente serie, que va Igualada. Y en cuanto al partido, pues felicitar a los jugadores porque han hecho un partidazo. La primera parte ha sido una intensidad, una concentración, una contundencia en el rival tremenda. Y bueno, cuando pasan estos partidos así, pues bueno, felicitarlos porque han estado todos a un nivel altísimo, como teníamos que tener en una final y en un partido como contra el Igualada, que sabíamos que iba a ser complicado. Pero claro, con esa actitud, con esa intensidad, este nivel de concentración y esta contundencia en el área rival, pues bueno, la primera parte prácticamente dejamos muy encarrilada el partido y la segunda parte fuimos listos en el sentido de que pudimos rotar más al equipo ya de cara al partido ese del domingo y posesiones largas de bola, bueno, hicimos lo que tocaba, ¿no? Pero bueno, me quedo con el partido en general y bueno, somos conscientes de que solo es un punto en la eliminatoria y que el domingo va a ser otra batalla, pero bueno, con toda la gente que vino hoy y que va a venir el domingo, vamos a intentar a poner el 2-0 a la victoria.
1: Per la seva banda, l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, parlava després d'aquesta desfeta amb el company de Ràdio Igualada, Jordi Quintana, on li reconeixia la superioritat de Liceu i la falta d'intensitat del seu equip.
9: Bona tarda, Marc.
10: Bona tarda.
9: Passat avui?
10: Uf, doncs que hem afrontat el partit de la pitjor manera possible, crec, amb una actitud nefasta per estar al partit que ens estem jugant i ens han passat per sobre, és que no hi ha res més a dir, ens han passat molt per sobre i no... Sí que és veritat que tot el que hem xutat anava dins, aquesta és una realitat, i crec que la mitja part ens havien xutat 10 cops i anàvem 6-0, però... No, l'actitud de l'equip crec que no ha sigut bona des del minut fins al final, no ens hem cregut en tot el partit que podíem guanyar-lo i ens ho molt millor, no hi ha res més a dir.
9: És que venim del dimecres de fer un festival, d'eliminar el Barça, i semblava que això, amb el cansament també, però he vist un Igualada desconegut, molt desconegut.
10: Bueno, molts elogis a tothom, com sempre ens passa quan quedarem 2 o 3 partits i tothom ens diu que són molt bons, a tots, els jugadors i l'estaf, a tots, són molt bons tots, i llavors ens passen aquestes hòsties com ja ens va passar a Reus, ens va passar a Calafell, que l'equip no està des del minut 1 fins al 50. S'ha dit, jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici no som res, no tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no en sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre
2: totalment.
9: Moltes errades també, moltes errades, jugades que, en fi, que no semblaven aquella Igualada tan ficat dintre del partit.
10: No, realment l'Igualada no ha semblat en cap moment el d'Igualada que era, ni davant ni a darrere, ja et dic, no, sí que arribàvem però sense convenciment, o sigui, arribàvem per allà i fèiem, bueno, ja marcarem algun dia, sense estar convençuts que la faríem. I per mi el més greu és que l'Igualada no transmet res avui, no transmet actitud, no transmet sacrifici, no transmet ganes de guanyar, no transmet il·lusió. I ho dèiem abans del partit, no?, que l'única cosa que possiblement els guanyaríem era mi il·lusió, no? Si ja no tenim aquesta il·lusió, doncs apagar i vam-nos, no? I ara és que no hi ha massa més a dir, ens han superat amb tot, han posat més il·lusió, han posat més actitud, han posat més sacrifici, han posat tot, molt més que nosaltres, i ja està, no hi ha massa més a dir.
9: Aquí no hi ha l'abanaixos, aquí no hi ha res, aquí és un punt a zero, el primer que arribi a tres punts guanya, i demà passat torna a haver un altre partit. I els play-offs demostren que a vegades són diferents els partits, però no sé com ho veus tu, perquè clar, avui ha sigut una cosa que no ho havia vist en tota la temporada.
10: Sí, sí, esperem que sí sigui. També s'ha de dir que en 6 dies haurem jugat 3 partits del nivell, vale? El calendari massa ben fet no està, però bueno, no és excusa, perquè ja sabíem que era així i que ens hauríem d'adaptar amb això. Tampoc crec que hagi sigut un tema de cansament físic, perquè no he vist que ells físicament estiguessin molt millor que nosaltres. Jo no estic segur que és totalment mental, que pot ser que el cansament també sigui mental, eh? 6 dies d'haver-me de posar 3 dies a focus poder no és fàcil. Em sorprèn que en un escenari com aquest, en una final de la Lliga, no estiguem. Em sorprèn, jo no sé si ells jugaran moltes més finals de Lliga, jo no ho sé. Llavors, una que tenim tants anys després i que no sabem mai si tornarem a arribar, em sorprèn que l'actitud o la il·lusió d'avui hagués sigut aquesta.
9: Sí, a més, el estava gairebé ple al camp de Riazor, que això costava molt de fer-ho, i això ha fet trempar amb un jugador, siguis el que tenim o siguis el que estàs allà a l'altre cantó, i el coi que em venen a veure.
10: No, ja et dic, ens han superat amb tot, amb actitud, amb transmetre, amb celebracions. La nostra banqueta avui no s'aixecava amb tot el partit. No, ha anat tot al revés, tot al revés del que pensàvem i del que volíem. I ja està, vull dir, no podem tirar-ho enrere, ja està fet. Mirar-ho, fer molta autocrítica, perquè crec que avui tots hem de fer molta autocrítica, jo el primer. Perquè crec que cap de nosaltres avui ha estat al nivell que tocava, i si ja és el que dèiem, no? Era un equip que tothom ens donava per estar molt més avall del que hem estat durant l'any. Si a sobre arribem a aquestes cites i no estem, doncs és impossible.
9: Tens 2 dies per mirar de redreçar-ho. Es pot fer això? Perquè aquí no deu ser només tàctic, deu haver-hi una altra cosa de gestió també d'emocions, etc.
10: Jo crec que és molt més mental, n'estic completament segur, si més no amb el partit d'avui. Ja des del principi, des dels 5 primers minuts, que ens han superat amb tot, els 2 primers gols, el primer gol és una cosa que hem vist al vídeo 30 vegades i ens passa un minut i mig, comprensible. El segon gol ve d'accions que també havíem dit que ens podien passar. Diversos gols de coses que també havíem avisat. No m'ha estat, jo tampoc, eh? Segurament hagués hagut de, al final sóc el màxim responsable, hagués hagut de treure un altre quart titular, hagués hagut de fer un altre convocatori, hagués hagut de fer moltes coses diferents. Però bueno, és molt fàcil també parlar després del partit, però el que està claríssim avui és que l'Igualada no està gens bé, no transmès, i a mi em sap molt de greu, per sí que no hi havia gaire gent, no ens enganyem, hi havia poca gent d'Igualada, a més els han posat el racó més apartat de tot el pavelló, que no veien ni la pista, quasi bé, però em sap greu per ells que hagin fet tants quilòmetres, que hagin pagat tants diners per estar aquí, perquè els vols eren caríssims, i que l'actitud de l'equip hagi sigut aquesta i el que hem transmès hagi sigut això.
9: Queda't que el partit del Barça, el primer partit, tampoc no va ser gaire bo. I es va acabar bueno, l'eliminatòria.
10: El primer partit no es va competir malament, i allà ens fan 2 o 3 gols de fallos greus. De fallos greus, al final, que se'ns en van, però el partit s'estava competint bé. Avui jo crec que no s'ha competit bé des del primer minut, i hem començat molt malament. I ho hem anat arrossegant, no? A vegades sí que hi ha hagut algun partit que comences malament, 1-2-0 perdent, però després et despertes, et vas aixecant. Crec que avui no ens hem aixecat en cap moment. Ja et dic, les cares dels jugadors eren de mirar a terra contínuament, 0 personalitat, 0 caràcter,
2: i ja està, vull dir, el partit ja ha passat, no podem canviar el que hem fet i ara el que hem d'intentar és que diumenge no torni a passar el mateix i almenys tornar a ser l'Igualada que hem sigut durant l'any i no la còpia que s'ha vist avui que ha sigut, és que no sé ni quina, no sé si dir horrible, si dir desastrós o si dir, no sé què dir.
9: Doncs mira, tens 48 hores perquè això es pugui rebatre, que sempre va bé que després d'una derrota i una patacada com aquesta tinguis una oportunitat d'aquí dos dies justos, encara és la mateixa hora, per mirar de remuntar-ho. Gràcies, Marc.
2: Gràcies a tu.
1: Doncs, com deia en Jordi Quintana, 48 hores després arribava una segona oportunitat. Mateix equip, mateix escenari i, malauradament, el mateix resultat. Els igualadins tornaven a caure per un contundent 8-2 en el segon duel, deixant el Liceu a tocar del títol de Lliga. Ens ho explica precisament en Jordi Quintana.
9: Igualada-Rigat va tornar a caure estrepitosament a la pista del Liceu i una altra mala primera part. I és que al descans l'equip coruñés guanyava per 4-0. A la segona meitat només començà una jugada clau. Biel Llanes saca una falta directa, la bola va al pal i a la jugada següent el Liceu fa el 5-0. Posteriorment es convertiria en el 6-0, on deixava el partit el conjunt del Liceu completament sentenciat. Joel Roma va maquillar el marcador als 12 minuts de la represa, però el Liceu va tornar a marcar dos gols més. Era el 8-1. Quan faltaven 30 segons per acabar, Marc González, aprofitant el refús d'una falta directa, va marcar el 8-2 definitiu.
1: Com dèiem, nou partit, mateixa història i mateix resultat i una situació delicada que deixava l'expedició arlequinada enfadada i ferida, com comentava el segon entrenador igualadí, Joan Traver, davant els micròfons de Jordi Quintana.
9: Joan Traver, bona tarda.
11: Bona tarda, per dir alguna cosa, sí. Sí.
9: Va, hem repetit el partit.
11: Hem repetit el resultat. Nosaltres havíem intentat plantejar el partit d'una altra manera per tornar a ser nosaltres, perquè divendres no ho vam ser-ho, i avui sí que és veritat que hem sortit d'una altra manera, però pel que sigui, doncs pels gols que hem rebut, i com que ens hem tornat a trobar en la mateixa situació i no hem sabut sortir-ne una altra vegada i ens hem tornat a passar per sobre.
9: Només començat tres penals de seguida, pim pam pum, i això també, un gol només perquè n'ha parat dos l'Arnau.
11: Sí, però això és una cosa que tu aquí, doncs, quan vens aquí passa això i has d'intentar superar-ho, i nosaltres això ja ho sabíem, això ja ho havíem dit, i per molt que et pitin aquests penals, alguns d'ells dubtosos i que et poden condicionar el partit, has d'intentar que això no et passi. I nosaltres això ja ens ha passat a altres partits i hem sabut capgirar-ho, hem sabut jugar amb això, lluitar amb això. Vull dir que, però clar, és, no ho sé, és el, hi ha un cansament mental, hi ha un cansament físic i no ho sé, no, és que no puc explicar el que ha passat perquè és que tampoc ho sé.
9: No semblava que hi hagués una por escènica, no semblava.
11: No, perquè ja hem jugat en pistes molt plenes, inclús que té l'afició més a sobre, però no, por escènica estic segur que no, perquè els jugadors ja han demostrat en altres escenaris que això no els hi pesa, que no havíem jugat mai amb aquest escenari i que no havíem estat mai al final del play-off, doncs també és veritat, doncs és una pantalla que hem desbloquejat i que no teníem, això no ho teníem preparat, vull dir, perquè no hem jugat mai amb aquest escenari. L'únic jugador que tenim que ha jugat aquest escenari és el Mati, però la resta, doncs segurament no ho sé, o no estàvem preparats o no hem fet el que teníem que fer, no ho sé.
9: Estàvem enfadats al final del partit.
11: Que si estàvem enfadats.
9: Estàvem enfadats, ja us ho dic jo.
11: Sí.
9: Què ha passat?
11: Bé, estem enfadats, jo que estem enfadats amb nosaltres també, vull dir que cadascú, si ara entres al vestuari, doncs cadascú està enfadat amb ell perquè segurament creu que no ha fet el que havia de fer o no ha passat aquell bloc que havia de passar, el porter no ha parat aquella bola que creia que podia haver parat, l'entrenador que potser tenia que haver posat aquell jugador abans o el que sigui, vull dir que tots tenim la nostra part de culpa. Ara som un equip, més que mai ara hem de ser un equip i assumim la nostra culpa. També estem enfadats doncs, per l'actitud del Liceo, no? Perquè vull dir, una cosa és que et guanyin, molt bé, doncs, et guanyen, si són superiors a tu, el que sigui, doncs, aplaudeixes, però Vull dir, tothom ho ha vist, no? Hi ha sempre unes faltes de respecte constants, al final del partit també, pues, crec que ha sigut el Carballer que ha anat cap al Ruan, no li ha donat una bufetada, hi ha una sèrie de coses que no es poden tolerar, no? També l'afició de l'Igualada, no sé si clar, potser la gent de casa això no ho sap, però les famílies que han vingut de l'Igualada, perquè han vingut famílies amb nens petits, els han posat en una cantonada d'aquí del pavelló superarraconats, tractant-los força malament, i no podien veure bé el partit, i bé, doncs, per un seguit de coses, doncs, que vinguin familiars, que vinguin amics nostres i que no puguin veure el partit, doncs clar, això t'emprenya i l'actitud que han tingut és, vull dir, que sabem que dins de la pista doncs, es vas agressiu o el que tu vulguis, però quan s'acaba el partit aquestes bufetades, aquestes històries no poden ser.
9: Ostres, això, clar, això és una cosa que és complicada també de gestionar, perquè tampoc tu vols venir aquí a jugar un partit que hi patins, no anar a una batalla.
11: Sí, però bé, nosaltres ho havíem plantejat com una batalla, ja ho sabíem que seria una batalla. Qui es pensés que això aquí seria de rogites, però estava molt equivocat.
9: A veure, no s'ha acabat l'eliminatòria, eh? Anem en aquests moments de 2-0 i ara s'ha de forçar el desempat, que és guanyar els dos partits de divendres i diumenge i anar-te'n a jugar el tercer partit per la Revetlla. És sí. El que toca. Sí. Però no s'ha acabat això encara.
11: No s'ha acabat, el que passa que ara mateix és molt difícil ser superoptimista i dir, ara mateix tinc pocs arguments per dir-te que ho capgirarem ara mateix. Val? Que passin les hores, doncs nosaltres ja ens posarem al menú de treball una altra vegada i ja està clar que només per la gent i per aquests colors ho hem de fer-ho o ho hem de preparar el màxim de bé possible, però és un cop dur i sí, l'eliminatòria no s'ha acabat i això continua.
9: Però a casa l'equip ha demostrat que és capaç de superar-se davant de qualsevol cosa i per tant ara s'ha d'anar a deixar-se la pell per mirar d'empatar de moment i després anar a mirar de guanyar la finalíssima.
11: Sí, això vol dir... L'equip ho farà, espero que ho faci. A casa nosaltres som forts i l'hem de demostrar.
9: Però com els veus els jugadors? No parlo d'ànims, parlo del moment actual, cansats, molts partits que no hi comptaven. Com ho veus?
11: Bé, doncs ja tot això pesa, no? Tot això pesa, són molts partits, molts viatges... Hi ha una càrrega, no? Hi ha una càrrega i per això ens passa també als jugadors, estan molt carregats per tot arreu, no? Vull dir, per tot arreu, a més falta el Roger, que volgués que no és el capità i que avui tampoc no hem pogut comptar amb ell i que és una figura important per nosaltres, no? Vull dir, l'Eliseu ha recuperat tots els jugadors, ha arribat més sencer amb aquests dos primers partits i això també s'ha reflectit una mica a la pista.
9: Joan, ànims, ara no, l'únic que, o sigui, ja no es pot tirar a terra ningú perquè s'ha d'aixecar tothom per mirar d'aconseguir guanyar el primer partit del divendres.
11: Sí, és difícil, perquè
9: no, molt bé.
11: M'ha tocat vindre a parlar a mi també, que jo, vull dir, soc superrealista, vull dir que tampoc no puc dir una cosa que no he vist aquí, vull dir, després d'aquests dos resultats, doncs, ja et dic, ens hem d'aixecar tots, i jo el primer,
9: T'agraeixo que siguis tan sincer, de veritat, Joan.
11: Sí, però és que no et puc dir una altra cosa, perquè t'estaria enganyant, i t'estaria enganyant a tu i estaria enganyant a la gent, i jo sé que la gent a casa està molt decepcionats, igual que ho estem nosaltres amb nosaltres mateixos. Demanar perdó, disculpes, amb tota la gent que ha vist el partit des de casa, perquè aquest equip és més que això, aquest equip és més que això.
9: Doncs a veure què passa d'aquí 5 dies, justament, que serà divendres, i el primer és el primer i el segon i a veure com va tot plegat.
11: Sí, allà estarem, intentarem arribar al màxim de bé possible i afrontar-lo.
9: Gràcies, Joan.
11: Vinga, a vosaltres.
1: Els gallecs amb aquesta segona victòria s'asseguraven el factor pista a una hipotètica 5è partit que es tornaria a jugar a Riazor. A més, disposaran de 3 oportunitats per sumar un triomf que els doni el tercer punt i el 9è títol de Lliga de la seva història, després dels 6 aconseguits en la dècada dels 80 i 90 i dels de l'any 2013 i el 2022. Ara la sèrie canvia d'escenari i viatja cap a les Comes, on l'Igualada intentarà que això no succeeixi i, per tant, intentaran allargar al màxim possible aquesta Hoquei Lliga. El tercer partit a les Comes, Nani, es jugarà divendres.
6: A les 7 de la tarda.
1: A casa de Victòria de l'Igualada, el diumenge s'hauria de jugar un quart partit també a les Comes.
6: A 8:45 del vespre.
1: En casa de que els de Marc Muntaner guanyessin els dos partits i empatessin la sèrie, el cinquè partit es tornaria a jugar a Riazor la pròxima setmana, el dimarts 23, vigília de Sant Joan, quan es posaria també el punt final a la temporada 2025-2026 de l'hoquei patins.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: El Vila-sana guanyava diumenge migdia al Ciutat de Fraga i feia novament història proclamant-se per primera vegada campió de Lliga. A més, en una temporada on ha aconseguit fer el doblet domèstic, sumant Lliga i Copa de la Reina. L'equip del Pla d'Urgell ha imposat des d'inicis de temporada la seva superioritat i tot i que se li escapava la primera de les competicions, la Supercopa d'Espanya, les lleidatanes demostraven ja el seu potencial, eliminant a semis al Palau i caient a la final davant el Gijón, però des del punt de penals. A la Lliga, les vilassanenques demostraven ja en els primers partits el seu gran potencial ofensiu i tot i que la golejada a pista del Vigues a la primera jornada es convertia en un 10-0 en contra per una errada a l'hora de posar una fitxa menys a l'acte, les deixebles de Lluís Rodero aconseguien passar els següents 4 partits de Lliga sense encaixar i golejant a equips potents com Sarda, Palau o Gijón. Els primers partits a casa, amb golejades de 5-0, 5-0 i 3-0, eren ja un preludi de que arrencar algun punt de Vila-sana seria quasi missió impossible. De fet, un cop finalitzada la Lliga i els dos partits de play-off jugats a casa, les vilassanenques poden dir amb el cap ben alt que han guanyat tots els punts disputats al seu pavelló. El gran inici de temporada de les vilassanenques tenia continuïtat durant tota una temporada on les de Rodero només perdien un partit en pista. Era a la jornada 8, quan les lleidatanes queien per 4-0 a Fraga, un Fraga que posteriorment tornava a convertir-se en bèstia negra de les urgelleses quan el 10 de maig les fragatines derrotaven per 4-1 al Vila-sana en la final de la Champions. Les lleidatanes, però, s'han pres la revanxa en les dues darreres competicions, Copa Primer i Lliga Després, i han deixat el Fraga sense cap títol domèstic emportant-se el doblet. El darrer dels títols, el de Lliga, el certificaven les vilassanenques ahir diumenge, vencent 1-3 al Fraga, en un partit que començava accidentat, ja que a la primera jugada xocaven Carla Fontaglori i Bea Gaete, sortint com a més perjudicada la jugadora visitant que tenia que ser substituïda. Els següents minuts van ser d'imprecisions i amb un Fraga que va inquietar primer la porteria d'Anna Salvat a rematades d'Aina Arché i Maria Sanjurjo. Salvat salvava el seu equip de l'1-0, mentre que les del Pla d'Urgell no van perdonar en la primera de les seves ocasions. Minut 2.5, Elsa Salvanyà es plantava sola davant Anna Ferrer i la batia per primera vegada. Amb el marcador a favor, les visitants van aplicar-se més en defensa i creaven perill amb sortides ràpides d'Aina Florenza i Lucia Agudo. Tot i el temps mort demanat per Jordi Capdevila, el Vila-sana va continuar dominant i quan el partit transcorria pel primer quart d'hora, Jimé Gómez posava el 0-2 a l'electrònic. No obstant, només un minut després, Adri Soto aprofitava un rebuig per tornar a deixar només una mínima avantatge visitant. L'alegria tampoc va durar gaire per l'afició local, donat que Vicky Porta culminava un bon contracop, batint per tercera vegada a Anna Ferrer. Era l'1-3 que ja no es mouria en tota la segona part. Una segona part que començava amb un Fraga molt activat, disposat a anotar el gol que la retornés al partit, però que, una vegada passats els primers minuts, serien les vilassanenques qui es tornaven a fer amb el domini i tornaven a portar perill sobre la porteria local. L'ocasió més clara arribava a l'equador de la part quan Aina Florenza no podia materialitzar la directa corresponent a la desena d'equip local.

0: fins que amb el xiulet final es feia realitat un dels somnis del president Ramon Porta. Felicitats, president.
1: Moltes gràcies.
2: Entrevista.
0: Bé, Ramon, doncs per fi una lliga.
1: Sí, tocava, doncs mira, l'hem jugat i hem tingut la sort de poder guanyar, tot i que sí que he de dir que vam fer un gran partit i el vam controlar en tot moment.
0: M'han dit que, bueno, pel que he llegit, doncs, que hi va haver bastant ambient, que també Valtos va portar força afició, un ambient doncs caldejat, però per tot això doncs és el que agrada, no? I patint fins al final, doncs al final suposo que devia explotar doncs l'eufòria aquesta, no? Tot i que ara ja les teves noies doncs ja una mica ja estan, entre cometes, acostumades, però vaja, una lliga encara no la teníeu.
1: No, aquest títol no el teníem, i també ens falta la Copa Europa, que bueno, espero i desitjo que l'any que ve la puguem guanyar.
0: Bueno, clar, és que l'any que ve, ja m'ho vas dir un dia tu així parlant cara a cara, que ja et vaig dir, ostres, quina temporada i tal, diu, bueno, i el que vindrà, tu em vas dir una expressió
1: sí, sí.
0: Així, perquè clar, i han acabat, doncs dies després, llegíem que ja tens fitxada doncs a la Sara Rofes i a la Noa González.
1: Sí, clar, dius, nosaltres ara dius, tenim un impàs aquí al club i un canvi de gent generacional que hem de continuar el projecte, i ara ja hi ha 5 o 6 noies joves, molt joves, que totes aquestes millors jugadores del món, perquè el són a Vilassana, us mos ensenyaran aquestes noies joves que cada setmana entrenaran amb elles.
0: Sí, sí, ara fèiem una mica de repàs de l'any que vas fundar el club i hem vist que era el 2003, i clar, ostres, ha plogut molt des de llavors, però clar, ara tothom doncs diu, oh, el Ramó, el Vilassana, clar, bueno, clar, fitxa totes les bones, no sé què, però clar, la gent no sap tot el que has hagut de patir tu i totes les portes que has hagut de trucar per arribar aquí, Ramon.
1: Evidentment, vull dir, però l'esport, jo crec que l'esport és això, l'esport és lluitar cada dia, picar pedra, continuar, i només pots aprendre dels errors que tinguis. I clar, evidentment, només s'aprèn quan perds, perquè si sempre guanyes, doncs no aprendràs res. No? I doncs clar, doncs hi ha molta feina al darrere, i el que t'he dit ara, dius, mira, ara empecem, no comencem, vull dir, el projecte que hi ha és que, dius, aquestes noies joves que mos tenen 15 i 16 anys, l'any que ve entrenaran amb les millors jugadores del món.
0: Sí, sí,
1: vol dir que algo els hi ensenyarem i algo aprendran, no?
0: I bé, també una altra cosa que hem destacat, Ramon, és que no heu perdut cap punt, ni un empat a casa en tota la temporada, clar, la gent s'acostumarà malament, eh?
1: Sí, això pot ser un gran mal, perquè dius, és que aquest any tens raó tu, dius, és que només han perdut un partit que va ser contra el Fraga, precisament, a casa seva, que per mi aquell dia no hi vam anar a jugar, però bueno, jo crec que és bo que et passin aquestes coses, perquè t'han de despertar del moment que estàs, no? I no t'ho has de creure, has de lluitar cada dia i has de treballar cada dia, perquè si no treballes vol dir que no fas bé la feina.
0: També hem destacat, Ramon, que també ja t'ho vaig comentar un dia també així parlant, també cara a cara, que, clar, el Vilassana diu, ostres, si és el minut, a la millor, m'ho invento, però el minut 5 i ja està fent canvis, però clar, és que les que surten són igual de bones.
1: D'això es tracta que el nivell no baixi, no? I crec que ho estem aconseguint, crec que les coses estan funcionant bé i espero i desitjo que pugui continuar bastants anys així.
0: Ramon, ja acabem també, que segur que has de preparar les celebracions aquesta tarda i avui te deu trucar tothom. Ara el tema de les noies, on se queden, on resideixen i tot això que tu algun dia m'havies explicat, que doncs era una espècie, no sé, que tenies o el projecte, o no sé si ja ho havies fet, entre cometes una espècie de masia i això com ho tens, el tema aquest?
1: No, nosaltres tenim una masia aquí a Vilassana, que actualment hi viuen i viuen 12 nenes, i nosaltres això continua igual, i estem encantats de la vida, que facilitar la vida a aquestes noies perquè puguin fer l'esport que els agrada i puguin conviure aquí al poble, que és important.
0: Clar, veus, no? Això és una cosa que a mi també ja feia temps que no t'ho preguntava i ja m'havia perdut, i segurament també molta gent tampoc no ho sap. Bueno, ara ja ha quedat clar, Ramon, i et dic, no sabem ja quines floretes més dir de quins titulars més dir del Vilassana, perquè és que ho ha estat...
1: Bueno, un molt bon titular serà que dimecres, a la Maria Porta, ja que retire, l'Ajuntament de Vilassana la fa filla predilecta del poble.
0: Ostres, veus? Sí, doncs pues mira.
1: I vull dir, serà un gran colofón que... Pues,

0: la seva retirada, que dius, ostres, senyal que has fet bona feina durant molts anys, i això és important.
1: Home, és que clar, va ser també una de les noies que va començar de zero i que ha anat pujant fins que aconseguí doncs aquests títols, que segurament quan va començar, si li arribes a dir, hagués dit, va, deixa'm estar, que demà tenim partit, hagués dit.
0: Això ens ho expliquen fa 10 anys enrere i no s'ho creu ningú. I ara potser tindràs raó tu, que sí, que la gent se mal acostumaran a guanyar i ens exigiran coses que crec que no toquen amb esport, però, escolta, és esport, i sí. L'esport dona peu a somiar i a pensar moltes coses.
1: No, però tu també sempre, a veure, si tens una persona al davant com tu, que sempre ha sigut prudent, no? Perquè fins i tot els dies que has partit no t'hi havies mai enfadat, sempre has dit, bueno, pues l'esport se guanya i es perds. També això també hi fa, vull dir, si la gent que tens al teu entorn veu que tu ets una persona capdalt i que ostres, saps guanyar, saps perdre, també els inculques això a la teva afició i a tothom.
0: Jo sempre dic a la meva afició i a tota la base que tinc que és més important perdre que guanyar, perquè és de l'única manera que podrem rectificar i podrem aprendre. Però la gent, som una societat que només tenim al cap guanyar. Veurem. No?
1: Doncs bueno, Ramon, res més que felicitats de nou, felicita doncs a tot l'equip i endavant.
0: Moltíssimes gràcies i a continuar.
1: Molt bé, Ramon. I amb les felicitacions al president Ramon Port, el president del Vila-sana, per l'assoliment d'aquesta primera lliga domèstica, acabem aquí aquesta primera hora de programa, on també hem repassat les finals entre l'Igualada i el Liceu, les finals de l'Hockey Lliga masculina, a la que també us informarem dilluns vinent aquí a Joc d'Estics. Bona setmana a tothom.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu.
7: Sí, home. I tant.
8: Això és un blues, tio.
7: Com que un blues?
8: Sí,
7: per
8: just...
7: Què? Per què un blues?
8: Just blues.
7: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.
9: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
10: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
11: Generalitat de Catalunya.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana dediquem el programa a un dels noms més destacats de l'escena house actual, Angelo Ferreri, un productor italià amb un estil inconfusible capaç de combinar l'essència més pura del soulful house amb grups moderns i una sensibilitat musical exquisida. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió especial amb temes del mateix Angelo Ferreri i també produccions d'artistes vinculats al seu univers sonor, ritmes càlids, veu soul i aquell toc elegant que defineix el millor house. Una proposta perfecta per deixar-se portar, sentir i ballar amb classe. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar, o bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.
2: Cinema sense límits.
3: Cinema sense fronteres.
4: Cinema sense mesures.
5: En definitiva,
6: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
7: Quan el cinema es fa ràdio.

0: box, my friend. Hey, what?
1: Ja, frena, frena.
2: Venga, venga.
1: Oye, tingut, oye, oye.
2: Hem tingut un començament una mica accidentat. Això és Frankie Manning Radio Show aquí a Radio 2, 98.1.
1: Jo penso que la gent quan nota el desastre ja sap que som nosaltres.
2: Bueno, és que no tenia... tenia ja... Bueno, no ho tenia ben configurat. S'ha notat, no?
1: Hem estat aquí fent unes investigacions. Ladies and gentlemen. Ens manca un programa aquí a la vista. No sé si es va penjar malament o
2: sí,
1: què.
2: Sí, hem estat tocant coses i...
1: He tingut que arribar jo amb els meus arxius per detectar que aquí alguna cosa ha passat.
2: Alguna cosa ha passat i...
1: traurem l'entrellat.
2: Traurem l'entrellat, ja ho descobrirem. Farem de Sherlock i de Watson. I ho descobrirem.
1: I tant.
2: No passa res. Suposo que no es nota gaire, si ens hem equivocat en un programa.
1: No.
2: Bueno, avui tenim un programa de What's on the Jukebox, my friend.
1: My friend!
2: Hem començat amb... Ho tens, Diego? O
1: sí, Swinging on the Campus.
2: Molt xula, molt ràpid.
1: Molt guai. Deu ser un saxo tenor, allò que sonava. Bono, bono, bono, bono, bono. Daniel Duspiwa and the Big Five. Això té pinta... de... que és del 2024. I pues, es noten aquests sons més recents. Frescos, però recents. Frescos i recents. Però bueno, que en línia
2: ascendent.
1: Swinguera, no?
2: Ah, vale.
1: Que no desentona, no es nota allò que sigui molt impostat. És que hi ha grups que es nota que són d'avui en dia. I aquests... podria ser que sí, podria ser que no.
2: Entren dues de seguida,
1: sí.
2: I Was Doing All Right i la següent, Surprise, o la vols dir?
1: Surprise.
2: Vinga, Surprise.

0: Franqui Manent Radio Show, aquí a Radio Esbel 98.1. Aquí hauria d'anar un... encabalgat.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: My friend?
0: Bueno, hem escoltat en Harry Belafonte com a sorpresa, amb un ritme una mica alocau.
2: Sí, pop, pop, pop, pop, pop. Aquí, ara, aquí tenies que entrar amb el...
0: A veure si... No, vale, a veure si pots ballar un Lindy Hop amb això.
2: No, no crec.
0: Aquest volies.
2: No, l'altre que n'hi ha. Però bueno, n'hi ha un que es diu... També, algo semblant. Clar, això ho tenim escrit allà. Imagina't, jo el dia que vaig gravar això... Quin nom li poso, això?
0: Bipipuludi. Bipipuludi.
2: Hi ha un jiribiribiri o alguna cosa
0: així. Ah, jiribiri, has posat.
2: Algo així ficava. Bueno, i ara sona això, aquesta cançó, ara que parlàvem aquí fora, quan hem sortit fa un moment, de que avui hem venut la casa de l'avi, que ens va deixar fa cosa de 5 mesos o 6, i just sona aquesta cançó que es diu Mon Home.
0: Bueno, perdona, eh?
2: Ara ve el profe. Deixa'm flipar una vegada.
0: D'acord, d'acord. No et corregiré.
2: Mon home, no?
0: Ho has vist tu, no?
2: L'he vist, l'he vist.
0: Cada un...
2: Tal com ho has dit, ja...
0: No, ho havia espatllat.
2: Tal com has dit perdona, ja he dit merda.
0: És, hi ha dues emes, tio.
2: És veritat, sí.
0: I ja, allò de món, ja ho deixem a part. Bueno, això em passa a mi, ara, perquè tu estàvem parlant de allò del teu avi.
2: Sí.
0: I, evidentment, tu has...
2: He fet un...
0: Has relacionat.
2: He vist el que volia veure.
0: Ah, exacte. Que és el que ens passa...
2: I una cançó trista.
0: Sí, i una cançó així una mica melancòlica. Sí. És el que ens passa molts amb Zara Home.
2: Ah, sí. No? A mi m'ha...
0: Zara Home, Zara Home.
2: Sí. Jo, no, punto.
0: Jo veig
2: Zara
0: Home.
2: I entres allà, dintre d'allà, dius, què collons
0: és això? Però què és això? Va, fan cu... Va, què fa?
2: Jo volia comprar una samarreta.
0: Exacte, i aquí només hi ha cortines i... Què és esto, tio? I no entens res? Jo, sí. I quant temps trigues a adonar-te que t'has equivocat?
2: Quan has creuat la porta, ja.
0: Ui, no, jo trigo una estona, eh? Jo trigo uns 20-30 segons, eh?
2: Són totes iguals.
0: Bueno, doncs sí, estem escoltant Mon Home, de Sidney Beckett. En homenatge al teu avi, tio.
2: Vinga.
0: I ara què?
2: Ens entra una tal Betty James. Ara no recordo qui és exactament.
0: Ara ho investiguem.
2: Amb una cançó que es titula I'm a little mixed up.

0: $10, my friend.
1: Això és Frankie Manning Red Show. Hem escoltat el mixed up de l'enigmàtica Betty James.
2: Has buscat alguna cosa d'ella?
1: I tu?
2: Obviously. No, tira, tira.
1: No. No trobo gaire res.
2: Perquè n'hi ha molt poca cosa. Sí. Es va ser... Bueno, jo he trobat només una pàgina, no? De... That girl could sing over here. Se sabe muy poco sobre Betty. Tenia més de 40 anys cantant en clubs de Baltimore, amb el seu marit com a guitarrista i director musical. I el 1961 el segell amb set, amb la seda, com es diu? Sede?
1: Seu.
2: Amb la seu, això.
1: Seta, sí. Seta. Bueno, amb la seu. Oi, amb la seta.
2: Avui estic sembrat.
1: Amb la seta.
2: La Chess Records va fer un... va gravar un disc. I, bueno,
1: sí, això ho he vist. I també he vist que després ho va reprendre la Chess. Li va fer una espècie d'una altra pista que deia que ja no estava mixed up. Ja no estava mixed up, que ja no estava confosa. Però que no va acabar d'enlairar-se en la seva carrera musical. Tot i que està present en bastants recopilatoris de música blues.
2: Perquè, bueno,
1: Northern Soul and Vintage Rhythm and Blues Compilations.
2: Ah, molt guai, eh?
1: Sí, mare, té molt so. Suposo que els músics que l'acompanyen també està ajuda a que,
2: clar.
1: Que la seva veu soni bé. Bueno, Diego, hem de vigilar, perquè ara ens ve una cançó que potser sona massa vegades.
2: Doncs pues treu-la.
1: La trec, eh? Sí. April in Paris ens venia, i aquest What's on the Jukebox ja no...
2: Som uns tramposos.
1: Home, una mica sí, una però mica. Però April in Paris... bueno, estem a maig, no, ja?
2: Sí, ens hem passat.
1: Ens hem passat.
2: I amb aquesta calor, segons com vagi la cançó... Doncs tenim un... algo que potser sona més refrescant, no?
1: Sí.
2: Aquests dies, que es diu Wine Mint Julep. Sarah Bogan. Sí?
1: Som-hi, sí.
2: Anem amb una de moment, a veure com si entra la segona que ens agrada, la deixem també.
1: Vale.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Franky Mani, Radio Show, aquí Radio Show 98.1, des de Can Ginestar, amb la caloreta.
3: Caloret, fallet.
2: Caloret, fallet.
3: Aquí no has estat el lloro, perquè si havies escoltat la cançó, havies de tirar el soroll aquell de... Ué! Ah! Sí o no?
2: Sí.
3: Perquè ho feien, la cançó.
2: Sí, tens raó. Tens raó. No he estat el lloro. És dir un follon ara mateix. Amb el programa que dona gràcies que no la liï més. A veure, ja buscaré.
3: Doncs aquesta cançó, One Me Julep, és una cançó de R&B. Avui anem de R&B, Rhythm and Blues. Composada i escrita per Rudy Toms. La primera d'unes quantes cançons que es diuen... com es diuen? Com li fan dir això? Cançons de bar. De canciones para beber, no?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Li diuen així?
3: Bueno, sí. Perquè tenen que veure amb alcohol i coses d'aquestes.
2: Vale, vale.
3: I és el compositor de One Scotch... One bourbon, one beer,
2: sí, home, sí.
3: I fat back and com liquor, i nip sip. Que bueno, pues mira, ja... Aquesta és la primera, bueno, diuen que és la primera cançó de veure que va convertir-se en un èxit. Vés a saber. Sí,
2: okay.
3: Bueno, no sé. I l'hem sentit d'aquesta meravellosa cantant Sarah Vaughan, que ha pogut... hi havia un moment que feia... havíem parlat d'això, de la seva gran ventall de tonalitats, molt greu, i aquí ha fet un... molt simpàtic, demostrant les seves pericies i dots musicals. Que Albert...
2: Molt bé.
3: Sí. Sí.
2: Volies dir alguna cosa? No, estava pensant en els èxits musicals que parlen d'alcohol. Estava pensant en Roman Coca-Cola.
3: Roman Cola, sí, sí.
2: Roman Cola, aquest mola
3: molt. Aquesta també l'hem sentit.
2: No sé de quan data Roman Cola, però...
3: per la qualitat... Aquesta la vam sentir, no?
2: Fa poc. Per la qualitat de la gravació hauria de ser dels anys 30, perquè que passa que segurament la van gravar a Trinidad i Tobago.
3: Clar. Clar.
2: I vés a saber.
3: Aquesta la ja hem sentit, no?
2: Sí, home, i tant que l'hem sentit, no fa pas gaire. Tenim una molt curta.
3: Sí, doncs poder anem amb dues de seguides.
2: Sí. Engage.

0: pair of wings.
1: This is so nice. It must be illegal. So take it easy. I'll tell you about it.
2: Why he winks his eyes.
3: Hey, what's in the jukebox, my friend?
4: Ladies and gentlemen.
5: Frankie Manning Radio Show, aquí a Ràdio Desvern 98.1.
6: Molt ben tallada, Albert, eh? Aquí de 10, eh?
5: Ha sigut difícil, perquè estava guapa aquesta.
6: Sí.
5: M'agradava.
6: Sí.
5: Més que les altres que hem escoltat.
6: Sí, bueno, una, no sé d'on sortia. Engage,
5: Alicia Andrés, jo he estat buscant, no he trobat res.
6: Jo penso que d'algun programa aquell que van fer per especial Dia de la Dona, així, seria alguna músic que, pues, jo que sé, guitarrista, no sé quantos, i la vaig buscar i...
5: Ai. Jo no he trobat, ara.
6: Ara tampoc, jo tampoc. Però en el seu moment, pues, buscaria jo alguna cosa i, bueno, poder semblar interessant posar-la.
5: Sí, havia un remalazo, un minut i pico, un remalazo artístic, no?
6: Sí.
5: Ha fotut aquí un pico de no sé què.
6: Si mires el nom, té tot de cançons d'un minut, no sé. No sé, ara no t'ho sé dir.
5: Que no sigui música generada per la intel·ligència artificial, que ja n'he posat alguna, eh? Cuidado.
6: Bueno, podria, eh? Bueno, ja... No sé, ja intentaré trobar l'entrellat.
5: Hem de vigilar aquestes coses. Però, bueno, no les hem de vigilar gaire, perquè coneixem gairebé tots els artistes de...
6: Sí.
5: De swing, o sigui, sí, sí. Que poc hem de vigilar.
6: I després hem sentit un Oh, Dudley, da... amb la creació dels propis intèrprets, Luis Prima i Kelly Smith, que feien aquestes coses tan divertides, no? I ens ha dit després un It's a Pair of Wings for Me, que és la que està sonant de fons.
5: Un parell d'ales per mi.
6: Que si vols la acabem de deixar sonar aquests 50 segons que queden i empalmem amb la propera.
5: I empalmant. Aquí ens entra Fats Domino i potser una altra.
6: Vinga.
5: No sé saber. Potser fem tres de seguides.
6: Vinga, anem. Dia de música, avui. Celebrem la música, tio.
5: És el dia internacional de la música. Ho acabem de decidir. Nat Gonella, vinga, It's a Pair of Wings for Me.

0: Get going, get going.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Ladies and gentlemen.
3: Crec que hem entrat això, hem escoltat un parell de seguides, incloent, bueno...
4: Dos i mitja,
3: perquè l'ha anat con ella també. Mm-hmm. I hem escoltat un Fats Domino.
4: Let the Four Winds Blow.
3: Que potser el coneixeu més per Blueberry Hill, Ain't That a Shame, no?
4: Exacte.
3: Aquesta no l'havíem... Diria que no l'havíem sentit mai.
4: No.
3: Hi ha un altre que el caracteritza també més a ell, que és The Fat Man, que també me'n recordo de Derrick Morgan, de cantant d'esca, que a vegades hem posat alguna.
4: Sí, bueno, alguna, bastantes.
3: Potser m'agradaria haver posat més, per això ho dic.
4: Hòstia, el Fat Domino n'hem posat l'hòstia, de cançons, aquí.
3: Sí. Pues era un home gras, i suposo que per això va fer de Fat Man, i ja se'l va conèixer per aquesta. Mm-hmm. Bueno, nascut a Nova Orleans, per cert.
4: New Orleans. Tio, allà hauríem de fer un viatget a New Orleans, eh?
3: Sí.
4: Tio, segueix un grup que toquen al carrer. Hòstia, tio.
3: Jo de jove volia anar a passar-me un any a estudiar a New Orleans. De jove.
4: A estudiar francès?
3: No, a estudiar a l'institut. Però vaig... vaig fer una petició a Santa Claus i no va colar, saps?
4: No.
3: I no... Vull anar als Estats Units a estudiar, però vull anar a Nova Orleans, no als Estats Units, a Kansas o a Iowa. No. No, ni a Nova York ni a Los Angeles.
4: Bueno.
3: A Nova Orleans. No va colar.
4: Què té de...
3: Bueno, perquè... Per això, perquè té una capa així molt interessant de barreja de cultures, no?
4: Sí.
3: De barreja africana, europea, francesa, americana...
4: Bueno. Mm-hmm. Cert. Ah, és interessant, aquesta ciutat.
3: No, tu ho acabes de dir. M'agradaria fer un viatge allà.
4: I tant. Què ens entrarà per aquí?
3: Get Going amb Benny Moore. Ah, no, perdona. Això és el que ja hem escoltat.
4: La zona de fons és Leapfrog.
3: Leapfrog, però hem escoltat a Benny Moore, també l'hem deixat, perquè també era feia estona que necessitàvem un bon lindy, un bon swing per fer el lindy.
4: Exacte.
3: I ara ens entrarà Blues Minority Suri Gave to Me.
4: Amb L. Hines. Hòstia, n'hi ha dues de seguides, L. Hines. Serà massa, no, això? Bueno, anem a sentir aquesta que entra.
3: I després ja la següent potser entra amb nosaltres ja, d'acord? ¿Vale?
4: Vinga.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: El Heinz, ja l'havíem escoltada.
3: La cançó? Amb ell no. De fet, la vam sentir la setmana passada, aquesta cançó, amb el Sidney Beckett.
2: Ah, vale.
3: No sé si va quedar de fons o no. No, em sembla que la vam escoltar.
2: No, la vam escoltar, perquè a mi sí. Jo la recordo molt bé, em va molar mogollon.
3: Sí, molt guai. Però bueno, era la tercera vegada que escoltàvem aquesta cançó, tampoc és que l'hagin patada molt. Però just una setmana darrere l'altra.
2: Sí.
3: I ja que parlàvem de New Orleans, aquest disc era el Heinz amb el Wallace de Davenport a New Orleans al 1975, que van fer una gravació. I havien posat alguna cançó d'aquest disc en algun moment, ja, suposo que me'l vaig escoltar i vaig dir, si aquesta està guai. Bueno, toca molt... Toca el piano, aquest tio, per mi és un dels millors. A mi m'encanta com toca aquest tio. Tots els detallets que fa amb les notes, les floritures, i tal, molt guai. Sí o no, Albert? No t'agrada?
2: Sí, m'agrada. Estava pensant en el piano de cançó. Jo no l'he notat tant, el piano de cançó.
3: No?
2: Parava més atenció en la secció de vent.
3: La vent, que destaca més.
2: En aquesta melodia, en aquesta veu que no hi és, no? No sé com dir-ho, de lament, però... Mm-hmm. No sé, de profunditat.
3: El piano sempre és com el baix, no? No tant, perquè és més protagonista també, però és com el que dona base, el que està allà sempre, t'acompanyant. I va, sí, destaca més, en aquest cas, suposo que la trompeta, no? Del Wallace Davenport era la que estava aquí més...
2: I potser m'he fixat en el ritme, cosa que no m'acabo de fixar.

0: venia Sonny Rollins, però aquest pavo, tio, no s'acaba mai.
1: No.
0: Pues mira, sí.
1: Tot, 96 anys.
0: Què fem?
1: Ens entra Rosetta amb la Boilmakers Jazz Band. Aquesta banda em sembla que és actual.

0: Ladies and gentlemen.
1: Hey, what's in the jukebox, my friend?
2: Crec que hem entrat al show, hem escoltat dues de seguides.
3: Dos instrumentals.
2: Deeper Mouth Blues.
3: I
2: però Deeper, amb una I, eh? No amb dues S.
3: Ah, sí, exacte.
2: Que no faig la distinció.
3: Deeper que és deeper, això és sucar, no?
2: Sí.
3: Bueno.
2: Sucant més
3: entre cap sucar, entre sucar i profund no, no hi ha gaire diferència.
2: Hòstia puta, tio.
3: És anar a buscar al fondo, tio. No.
2: En fi.
3: I Rosetta, que l'aleatori no va mal encaminat. Creació d'El Heinz.
2: Ah, mira.
3: Aquí les triqui-triquis.
2: Doncs fins aquí el What's on the Jukebox, my friend, de la setmana del mes, en teoria. Però bueno, hem fet uns quants.
3: Segons com, la darrera, eh? Que el mes que ve, aquestes dates, serà Sant Joan, passat Sant Joan. No sé si ja farem programa o no, el dia després de Sant Joan.
2: Bueno,
3: ja després juliol ja tanca la barraca aquí.
2: Aquesta setmana no hem fet mogudes, eh? Portem molts dies fent mogudes. Suposo que esteu al tanto, només recordar-vos que... com era el...
3: BCN Swing.
2: Calendari mogudes, ja està, ja ho trobeu. Vale? I després hi ha el Planet Swing, també, que us parla dels festivals. Fins aquí el programa i tanquem amb Sonny Rollins.
3: Sonny Rollins, així... L'única que tenia en aquesta llista de Sonny Rollins, doncs aprofitem. Alguna cosa de bo tindrà. Aquesta, en Slow Boat to China.
2: Doncs des d'aquí el nostre homenatge a Sonny Rollins. Adéu, adéu. Ens trobem la setmana.
3: I a vosaltres també. Adéu.
2: Vinga.
3: Que vagi bé.
2: Adéu, Sonny. Bye.

0: Als 98.1 de la FM tens tota la informació local amb bulletins horaris i dos informatius al migdia i al vespre. Sigues el primer a saber què passa a Sant Just. Ràdio d'Esvern.
1: Ens agrades tant tu.

0: Hola, bona tarda, amigues i amics de Ràdio d'Esvern. Un dimarts més estem aquí a Cinema Sense Condicions i, en primer lloc, com sempre fem, després d'escoltar l'entrada que correspon a la banda sonora de la pel·lícula d'avui, saludem el clip que fem avui al programa amb el Jan Hernández, control tècnic. Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda, Pep, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Bé, molt bé, de vacances ja, molt tranquil.
0: Sí?
1: Sí, i tant.
0: Fantàstic. I de cinema, has vist alguna cosa?
1: Mira, he vist tota la trilogia un altre cop, del Senyor dels Anillos i després el Hobbit, tot.
0: Que bé.
1: Del Tolkien, tot. Imagina't si tinc temps, versió estendida i tot, de 2 hores i mitja cada pel·li o 3.
0: Bueno, això és...
1: M'agraden molt aquestes pel·lícules.
0: És un bany d'imatges, eh?
1: M'agraden molt aquestes pel·lícules.
0: Molt bé, sí, molt sí. Bé. Escolta, tenim, ja has vist, estem pendents de que arribi l'Anastasi perquè avui hi havia overbooking aquí
1: val.
0: Per aparcar i ja he tingut que anar fora del recinte de l'emissora. Mentre esperem amb ell, doncs el que us parli Pep Armengol, començarem amb els continguts d'avui. Com he dit abans, la música que hem sentit és de la pel·lícula La balada del soldat, que és una pel·lícula de la Rússia soviètica de 1959. Està dirigida per Grigori Chukrai. La música va ser composta o composada per Mikhail Eip. I aquesta pel·lícula és una pel·lícula que l'ha escollit l'Anastasi com a clàssic de la setmana i, sortosament, el tindrem amb ell aquí perquè jo he tingut una sèrie de problemes que se m'han anat succeint en els últims dies en què tenien prioritat i no he pogut veure fer el visionat de la pel·lícula. Sí que he procurat entrar i veure una mica la sinopsis de què anava, el tràiler, i després també, bueno, com sempre, he procurat agafar informació de lo que és la fitxa tècnica i la fitxa artística, no? Bueno, amics, ara acaba de fer l'entrada a l'estudi el nostre company Anastasi. Bé, mentre ell es prepara, dir-vos que la pel·lícula d'avui ens reflecteix, això ja seria part de la sinopsi, el que era la guerra que hi va haver, la Segona Guerra Mundial, entre el 39 i el 45, i en aquest cas en el front rus. La pel·lícula, com he dit abans, és de la Rússia soviètica. Aquí hi ha una cosa que és curiosa. Fixeu-vos fins a quin punt tenia importància en aquells anys tot el que es feia, si es feia una mica dirigit o finançat pels estaments oficials, que he trobat la nota de que el cartell oficial d'aquesta pel·lícula va ser reproduït l'any 1965 com per una sèrie de segells que es dedicaven al cinema soviètic. És a dir, La balada del soldat es va convertir, el cartell, en un segell de curs legal que es feia servir per franquejar a tota la URSS. És una curiositat. La producció de la pel·lícula aquesta d'avui és una pel·lícula en blanc i negre, dura 88 minuts. Perquè tingueu en compte, jo ja he dit que no l'havia pogut veure, però he mirat i allà una font d'informació, que com és el IMDb, o bé el Film Affinity, doncs Film Affinity li dona una valoració de 7,6 sobre 10, és a dir que la pel·lícula realment està molt ben valorada. Per una altra banda, he mirat els premis que va tindre i he vist que li van donar l'Oscar al millor guió original l'any 1961. És una cosa bastant curiosa i poc corrent, poc freqüent, perquè normalment els Oscars de guió solen donar-se a pel·lícules americanes. Bé, doncs aquesta es va trencar la norma i se'n va anar cap a la URSS l'any 1961. Els premis BAFTA del mateix any, 1961, li van donar el premi a la millor pel·lícula. Va ser seleccionada al Festival de Cannes per anar a competir per la Palma d'Or, el 1960. I va guanyar el plat daurat pel director, el Grigory Tsukrai, l'any 1961. És a dir que és una pel·lícula que ha tingut un reconeixement i bueno, dir-vos, bueno, ja que estem aquí, bona tarda, Anastasi.
2: Bona tarda, bona
0: tarda. Com ha anat la setmana?
2: Ah, la setmana ha anat bé.
0: Vale,
2: la part final aquesta ha sigut
0: una mica la part última és una mica estressant,
2: sí,
0: no?
2: Sí, l'aparcament, no? I tu l'aparcament i hem arribat.
0: Molt bé. Bueno, ja he estat parlant abans amb el Carles i sí. Segurament pels pròxims sí. programes a partir de setembre i això, ja tindrem una solució per aquests casos d'emergència.
2: En el sentit de...
0: Sí, que la policia... Bueno, vosaltres no
2: ah,
0: sé,
2: sí, m'ha comentat alguna cosa aquí.
0: Si ho sabeu tot...
2: Sí, tindreu aparcament, m'ha dit.
0: Estem en una emissora municipal i després de 40 anys hem aconseguit un cartell molt bonic que podrem posar al davant del cotxe i en ell és un cartell oficial de l'Ajuntament que diu exactament... vehicle autoritzat. La qual cosa vol dir que no tenim que anar necessàriament a aparcar en l'aparcament que hi ha normal per qualsevol persona que el vulgui o necessiti utilitzar-lo, sinó que tindrem un aparcament preferent on hi ha els cotxes de la policia municipal que comparteix local amb nosaltres aquí a l'emissora. Bueno, després d'aquest rotllo, bona tarda, així, la setmana m'has dit que havia anat bé.
2: Sí, sí, regular, bé,
0: jo
2: normal.
0: Jo he estat comentant que sortosament la pel·lícula la vas escollir tu.
2: Sí,
0: i,
2: sí.
0: I naturalment, com és el teu deure i el meu, però sí. Jo no l'he pogut complir bueno. per raons diverses, però tu sí la vas veure. Llavors, sí. Si et sembla, abans... de passar a la fitxa tècnica i a l'artística...
2: Tu l'has fet una mica ja, la part...
0: No, de... no, he explicat curiositats,
2: bueno,
0: podríem dir.
2: Si vols fem la... Fets, tu la deus tenir més
0: vols
2: clara que jo.
0: Sí, vols que faci la sinopsi?
2: He fet molt... Sí, em aniria bé.
0: Vinga, doncs la sinopsi de la pel·lícula és la següent. Un jove soldat de 19 anys de l'Exèrcit Roig està en campanya en primera línia de foc i tenen una topada amb els alemanys i moren tots els companys, només queda ell, que ell en realitat és un estudiant de tecnologia i pròpiament la seva destresa no és amb les armes de foc, sinó més aviat amb tot el que és coneixement tècnic i tecnològic d'aparells una mica especialitzats en aquell moment, fins allà on hi havia el coneixement, no? Bueno, doncs resulta que gràcies a aquests coneixements i fortuna, perquè sempre hi ha d'haver la fortuna, doncs es va carregar ell solet a dos tancs. Naturalment això va arribar al comandament i va ser cridat per oferir-li una medalla com a premi pel seu comportament heroic. Llavors, curiosament, el soldat va dir... si podia canviar la medalla per un viatge a casa seva perquè havia deixat la mare sola i li feia il·lusió pues, anar a passar uns dies que li donguessin els que fossin amb la seva mare, perquè a més li havia arribat la notícia de que tenien un esbotzament en la teulada i l'hauria de reparar. Bé, això... el seu superior, un general en aquest cas, li diu que li dona l'autorització, li fa el document, se'l conduït corresponent i ell agafa el tren i inicia el retorn a casa. I la pel·lícula sobretot es produeix amb aquest viatge en tren que va des de la línia de combat fins a la ciutat o poblet on viu ell. I pel camí pues, troba una sèrie de personatges. Troba una noia que en principi l'enganya perquè ell no la forci, una mica espantada també, i li diu que va veure el seu nòvio, això és mentida, ell per això s'enamora d'ella, però per respectar el tema, doncs, transigeix. Després coneixen altres personatges, hi ha el típic soldat xosquero que es vol aprofitar per lo vist de que ells porten algo d'aliment, ell cap a la seva mare i tal, i llavors, com que ella està allà de... que hi ha anat com a polisson, diguem, que no està autoritzada, però no la pot portar, llavors, si ella s'ha de quedar, jo tal... En fi, hi ha també un parell d'encàrrecs, com és un soldat que li dona... És curiós això, no?, perquè són dos pastilles grosses de sabó per a la seva mare. O sigui, aquest és el present d'un soldat per a la seva mare, incloent pues, que està bé i abraçades i petons i tal. I després hi ha un altre personatge que el troben també pel camí, que és una persona que torna cap a casa, però aquesta perquè ha tingut un problema en combat i ha quedat molt malmès de les cames. Llavors té que anar amb crosses i té el drama personal de que fins que no arribi el moment no sabrà si la seva dona el voldrà acceptar perquè és jove i ella també, tota la vida amb aquesta minusvalua, no? Finalment...
2: No ho expliquem tot.
0: Finalment tot acaba amb l'arribada o amb la fi d'aquest viatge. Mai se sabrà si ell pot acabar de restaurar la teulada. Això sí que és veritat. Uh-huh. I, molt bé, doncs a partir d'aquí, endavant.
2: Sí.
0: Amb, bueno, no. lo que et va semblar i,
2: sí.
0: I per què considerar aquesta pel·lícula recomanable.
2: Val, correcte.
0: Després de, bueno, això és del 59, doncs fixeu-vos-hi, sí. De 9 a 16, 7, i de 6 a 12, 6, 67
2: anys. 67 anys, sí, sí.
0: Que no, es diu aviat, eh?
2: Sí, sí. Sí, sí, són 10 anys més, 10 més dels que tinc. Jo vaig deixar el 49, doncs 10 anys més. Va ser fàcil, en el cas, de comptar-ho. A mi em va arribar d'una manera molt intuïtiva. És a dir, jo, hi ha vegades que tu ho saps, que quan tenim el compromís al sortir de l'emissora i ja estem pensant la propera,
0: sí.
2: I diem, això has pensat d'alguna pica la setmana que ve? Doncs a vegades sí, i a vegades tens algun al cap tu, o a vegades la tinc jo, a vegades no la té cap dels dos, i llavors ens diu, bueno, deixa bons dies i pensem una mica. El pensar una mica vol dir simplement que et ve el cap que sigui notable, que et sembli que pugui ser notable i que encaixi a la meva filosofia del programa, que és tot està obert. És a dir, l'únic que hi ha és un període amb el que ens hem de basar que no faci, que faci més, que vagi més enllà del 95 enrere i no està escrit enlloc, però més o menys inclús una mica abans.
0: Sí, nosaltres procurem sempre que considerar com a clàssic el que s'ha fet del 99 per avall.
2: Va, exacte, jo fins i tot fins al 99. Per tant, això és un punt. Però a partir d'aquí hi ha moltes maneres de buscar. Jo una d'elles, evidentment, és entrar en la meva plataforma preferida, que és Filmin, i mirar molt per sobre coses que ja he vist, perquè allí em diu tot el que has vist, llavors miro el que he vist, i llavors dic, ah, hòstia, aquesta sí, és interessant. Inclús la meva qualificació que li vaig fer en el seu dia. En aquest cas, no. Vaig moure'm per pura intuïció, com a vegades ens hem de moure per la vida, perquè a vegades quan et mous per intuïció és quan realment trobes les veritables joies, no? I en aquest cas, la Vaga Soldado, l'únic que vaig llegir va ser la sinopsi de Filmin, que no és cap meravella, tu acabes de fer una sinopsi molt millor de la que ells tenen aquí, en aquest cas, posada a la pàgina. I, clar, vaig veure la Vaga Soldado, la Vaga Soldat, traduïda al català, 8,3 en el cas de Filmin, el 8,3, jo tinc molt agafat ja el tipus de qualificacions que hi ha a Filmin. És una pel·lícula que no és una pel·lícula, diguem, de gran consum, però tampoc és una pel·lícula de superautor. És a dir, una pel·lícula molt especial, es mou un territori que... El que passa és que la gent, esclar, accedeix a aquest tipus de pel·lícules de cine rus de l'any 59, que els sembla que és el Potemkin, i això quan el Potemkin es va rodar a l'any 27-28, sí, vull dir, sí. Encara és molt 30 i pico d'anys abans. Però pot ser que creï un cert rebuig. Però el cert rebuig vol dir que és un 8,3, vull dir que dintre d'això hi han 500 i pico de persones que han votat, vull dir que hi ha un univers que ha votat i han votat aquest promís. Déu-n'hi-do. Jo penso que una pel·lícula, si la veus, t'enamores d'ella, sincerament. Jo, és la meva opinió personal. Vaig escriure una frase que em va venir així a voler la pluma, quan, com diuen els castellans. Vaig dir, gran descobriment a aquestes alçades. Una bellíssima pel·lícula i una lliçó de cinema alhora, de lliçó d'humanitat. I és el que és la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula és una gran lliçó De cinema, òbviament, aquest home és un home que bevent de totes les fonts no se li nota massa cap d'elles, és a dir, tu esperes veure una pel·lícula que sí, està feta 30 i pico d'anys després que el Potemkin, però esperes veure restes encara d'aquell cine soviètic, tal, si heu vist algú d'Einstein, les típiques pel·lícules, el cuirassat Potemkin, o la mare, o Podovkin, és un cine molt expressionista, està al límit entre l'expressionisme i un estil molt propi té, no? I en cas d'Einstein, un llenguatge molt propi, fins i tot a nivell de muntatge, el muntatge d'atraccions, que és aquest muntatge que un i un no fan dos, sinó que un i un poden fer qualsevol altra cosa. La suma de dos planos dona una tercera, un sentiment derivat o una emoció derivada o un pensament derivat que no té res a veure amb la suma dels dos planos. En aquest cas, dius, veurà d'això?
0: Aquí també, amb el cas aquest del cinema clàssic de l'època primera, Einstein, Podovkin, tots aquests, clar, estan amb la frontera amb el cinema silent.
2: Sí,
0: i llavors,
2: clar,
0: estava molt de moda també el tipus d'interpretacions en què esforçava molt el gest.
2: Sí.
0: I en canvi aquí això ja ha desaparegut.
2: Ha desaparegut. Aquí la pel·lícula és perfectament naturalista, és la paraula. El que sí queda del cinema soviètic d'aquella època, queden coses les millors. És a dir, queden meravellosos planos generals de personatges corrent per un paisatge determinat en plano molt obert, que quan el veus dius, em ressona Podovkin més que no pas Einstein tant a vegades, no? O aquests primers planos tan forts, amb aquella expressió tan forta, ja no afectada, diguem, per aquest excés d'interpretació, però igualment és el primer pla, molt expressiu. Aquest joc de buscar la resposta d'una cara amb una altra, buscar... És a dir, ja no és d'atraccions, és un muntatge clàssic, però jugat amb molta, molta habilitat. Sí que el cinema d'aquest home, que jo no el coneixia de res, a confessar la meva ignorància d'aquest
0: director.
2: No,
0: jo tampoc, ni la pel·lícula ni el director, i a més és que tampoc he vist res d'aquest director.
2: No, ni jo tampoc. En
0: però en canvi, quan tu no estaves encara, he estat recitant perquè ho he trobat, i bueno, va ser molt ben rebuda l'any 60 i 61, arreu, o sigui...
2: A tot arreu, va
0: optar... He comentat, l'Òscar, el millor guió original, el BAFTA a la millor pel·lícula, seleccionat a Cannes, guanyadora del Plat Daurat pel director, Gregory Chukrai.
2: Bueno, tot és poc, Pep, per aquesta pel·lícula.
0: Sembla que realment va agradar.
2: Sí. La pel·lícula veu, en canvi, i quan la veus te'n dones compte, veu del cinema de la Nouvelle Vague, no pot veure, perquè la Nouvelle Vague acaba de néixer. Per tant, encara que té, a vegades, coses que dius, aquests moviments de càmera tan lliures, aquesta llibertat que es pren... El mateix és molt acadèmica, però llibertat de llenguatge, de dir, ara passo aquí, ara passo, ara un traveling, ara això... Aquesta mobilitat de la càmera, fins i tot alguna càmera, en mà no, però amb una certa mobilitat, dius, la Nouvelle Vague, no, la Nouvelle Vague acabava de néixer el 58-59, per tant, ell no havia arribat. Sí que coneixia, perquè sí que l'havia vist, segur, el neorealisme italià, esclar, el neorealisme italià es produeix durant la guerra, es produeix mentre dura la guerra, i per tant ell pot haver begut els anys mateixos que va durar la guerra, ell ja existia, el va veure, i 16 anys més tard, o 15 anys més tard d'acabar la guerra, ell ja fa aquesta pel·lícula. Amb la qual cosa, aquí sí que hi ha restes, que dius, ostres, aquí hi ha Rossellini, sobretot Rossellini, i en francesos també, però els francesos hi ha francesos antics, o sigui, hi ha el Jean Renoir, el Marcel Carné, aquests que a mi m'agraden tant, que és un cine que també està tot, o estava tot a Filmin fa uns anys, i que era un cine tot ell recuperable, és a dir, a recomanar que es recuperi per part de la gent, perquè són pel·lícules molt pures, molt, molt netes de llenguatge, amb uns sentiments molt nets no en el sentit de moral, sinó molt ben expressats, molt, bueno, realment. Llavors, això sí que és en aquesta pel·lícula. En aquesta pel·lícula te'n dones compte que podria ser a trossos pel·lícula del Renoir, a trossos podria ser una pel·lícula de Rossellini. Hi ha una barreja, i llavors a mi això, a part de les referències que es puguin donar cultes, que això no deixen de ser referències cultes, és quan la veus la pel·lícula. Quan veus la pel·lícula, cada detall del que abans has explicat, que has explicat bastant, l'estructura general de la pel·lícula que té i el que passa dintre. Si no la veus, no pots donar-te en compte de la capacitat que té el director, junt amb uns actors que jo penso que estan en un moment de gràcia absoluta, jo aquests actors no els conec de res, són joveníssims els dos, i per tant, o el director és un superdirector d'actors i d'actrius, o va tenir l'habilitat de trobar dos persones que tinguessin aquestes cares absolutament al límit de l'angelical. O sigui, el protagonista si no estigués ben feta la pel·lícula, diríem, potser que és excessivament bo. Però com que el guió està tan ben trebat, tot el que passa, ho vius tant amb ell, estàs sota el rato tan a prop d'ell, vivint tot el que li passa en bo i en negatiu, que ho justifiques tot. Dius, esclar, no, és que aquest tio és un bon tio. I realment actua tot el rato com a bon tio. Ajuda els que cauen en el camí. Ajuda, com tu has dit, en l'amic que es troba per allà. Bueno, amic, un desconegut que es troben, que se'n va, aquell encara està al front, i ell se n'està anant ja cap a l'estació del tren, i l'escena del sabó, li dona dos sabons per la seva dona. Ha d'aturar-se, ha de fer-li cas per un moment, li fa cas. És a dir, una persona que dedica a les coses, per això dic humanista, dedica a les coses que valen la pena, li dedica el temps, encara que estigui en plena guerra, o agafant un tren que no el pot perdre de cap manera. I després l'història d'amor. L'història d'amor que hi ha al mig és una història d'amor que no és nova, que no té res de nou, és una història que l'hem vista milers de vegades, però és l'entorn en què està feta, en una mena de... És un vagó de tren, el que és una mica paller, també, perquè hi ha bales de palla dintre del vagó. Llavors, és una mica el paller...
0: Sí, jo he pensat sense veure-la, que és com una road movie amb temps de guerra.
2: Amb tren, i realment una pel·lícula del tren té un pes brutal. Sí, sí, és una road movie amb tren. Perquè, el viatge... És a dir, sempre és molt fàcil dir, home, l'important és el viatge, perquè el viatge és el que té el pes... El concepte, evidentment, està en el viatge i el concepte està en l'objectiu del viatge, com l'has explicat tu molt abans. Ella ha d'arribar per, primer, la seva primera d'allò, de bon tio, és bueno, ajudar la mare
0: queda clar
2: a fer el teulat.
0: Amb l'anècdota que ella ha explicat, que bueno, no, ja la veureu quan veieu la pel·lícula, però pel que he llegit, el de menys és arreglar la teulada.
2: Ah, clar, o sigui, totalment, totalment.
0: Això queda fora, ja.
2: Ell busca l'excusa una mica perquè el coronel o el comandant li faci cas, diu, no, com és que jo hauria d'arreglar la teulada, m'ha de donar... I demanava un dia ell per anar-hi.
0: Sí.
2: I és el comandant que diu, no, home, no, un dia no ho fas. Dos d'anada, dos de tornada i dos d'estar allà. Per tant, sis dies. Sí, clar, aquest tio, quan veiem la pel·lícula, l'arrencada de la pel·lícula, ja la veureu, no vull avançar molt, s'enfronta, no a un tanc, no, a diversos tancs, ja no queda, com deies, ningú al voltant d'ell, les trinxeres ja estan mortes, tothom està mort, i ell veu que li venen els tancs a ell directament. O sigui, van directes a aixafar-lo o a disparar-li, les dues coses alhora. I el tio s'enfronta, té una arma que permet, realment, si dispara un tanc, permet que el tanc voli, i llavors afina tant la punteria que aconsegueix realment desfer-se d'un atac que dius, és molt improbable que se'n surti d'aquesta, doncs se'n surt. Mm. Llavors, clar, que li mereix això, li mereix tot el que ve després, li mereix el premi, li mereix en comptes d'una medalla, ell canvia, val. I després l'història d'amor que et deia. L'història d'amor que és, té aquesta... No hi ha tensió sexual a la pel·lícula, no hi ha allò de dir, ai, veiem quan hi haurà el primer petó, pot haver alguna cosa d'això. Però sobretot és que estàs disfrutant solament del fet de veure aquelles dues cares absolutament angelicals. Ell és un tio guapo i tal, però sobretot bon tio, i ella és una noia molt guapa, molt innocent, que sabem que l'està enganyant perquè li està dient una cosa que se li veu de lluny que no té nòvio, però en canvi és una mentida absolutament pietosa i que al final es trenca, com tu has explicat, s'acaba aclarint i tal. Té, per tant, la pel·lícula esperes un final pitjor del que té. Al final la pel·lícula té un bon final, amb un sentit determinat per ell. Mm. Evidentment, com em feies notar tu abans, en la sinopsi ja apareix tots aquests temes, i per tant ja ho sabies, hi han dos casos més, que són el company coix, que és el Pavlov, que és aquest company que se li creu en el camí perquè li faci els regals a la seva dona, li porti aquestes dues pastilles de sabó, i després hi ha el personatge del coix, que ara no tinc el nom aquí exactament, i que és un personatge que també té un pes brutal, perquè també passa de ser un tio absolutament esquerp, que quan es troben té una actitud desagradable pràcticament amb ell, en realitat està enfadat amb tot el món, té una sola cama i l'ha perduda la guerra i fa 4 dies, vol dir que realment té motius d'estar cabrejat. Sí, sí. És una figura alta, impressionant, el tio, amb un cap quadrat, molt rus, molt, molt impactant realment, però totalment en un dèbil completament a nivell de capacitat de reacció. I per la bondat de l'altre es transforma, té una mena d'acte d'empatia i se'n dona compte que no pot ser tan no pot trencar tant amb el món.
0: No, perquè causen amb l'egoisme personal, no?
2: I no serveix de res, a més, perquè fer-te mal a tu mateix no serveix de res pels altres. I per tant, i llavors ja juga el joc d'ell. Ja se'n va amb ell, ell no volia ni pujar al tren, al final el convenç. Bé, la història d'aquest home com acaba no ho sabem, però bueno, en tot cas és una història més de les que surt a la pel·lícula.
0: Jo penso que la millor potser també el guionista, que és el mateix director,
2: sí,
0: es va inspirar potser amb novel·les com de, els clàssics, el Tolstoi i tal.
2: Hi ha Tolstoi.
0: Que potser, sí, que sí?
2: Possible, sí, sí, sí.
0: Una mica amb els personatges que estàs sí. dient tu.
2: Fixa't que sí.
0: Potser hi ha una narrativa
2: sí,
0: que, jo, que pot portar...
2: Jo, sí, sí, pot ser alguna
0: aquest de... tipus també de
2: Uris, de, Uris també hi ha Uris. Uris és més modern, eh? Leon Uris és més modern.
0: El Leon Uris.
2: Leon Uris és més modern. Hi ha Uris, segur. La pel·lícula, curiosament, a ratos, a estones, em feia pensar amb Jivago.
0: Sí.
2: El Jivago. I dius, Jivago és una pel·lícula comercial, molt més tardana, que en color, a todo color, i actors tots coneguts i tal. Aparentment no hi té res a veure. Però a mi em va recordar estona Jivago. Per què? Perquè Jivago, aquella Julia Andrews i aquell, sí. aquell Omar Sharif tenien un pes de corpori, de personalitats, que aquí te'ls trobes amb unes versions més joves i sí. més realistes, sí, sí. però té el mateix pes.
0: Sí.
2: És, també, realment, a mi m'ha
0: també,
2: deixat...
0: També hi havia el Transsiberià per allí.
2: També hi havia el Transsiberià per allí, exacte. Uh-huh. Rodat aquí a Espanya, em sembla, sí. si te'n recordes.
0: Sí, a Sòria, crec.
2: A Sòria. Per tant, què vol dir? Que estem davant d'una pel·lícula que tothom pensaria que és perfectament evitable. Dius, home, una pel·lícula russa d'un director que no coneix ningú, que no sé què. Doncs pues, escolta, us aconsello, sincerament, la teniu a Filmin. No sé si, no he mirat si hi ha altra plataforma que pugui tenir-la. Jo penso que no, perquè és una pel·lícula peculiar. No, no està a Netflix, segur. Que no estigués, potser, Movistar. No, vaig mirar-ho. Vaig veure que estava filmant i vaig tirar de cap. I realment, aquest personatge, el director Gregory Chukrai, que del que no... No sé si has dit de filmografia posterior alguna cosa, jo no en sé
0: no,
2: res.
0: No, no.
2: No en sé res d'aquella
0: no. He vist que va fer sis pel·lícules, però jo crec que aquí no se'n va estrenar cap
2: d'elles.
0: Per tant, els títols estan en rus i no...
2: No.
0: No els he copiat per comentar-los.
2: Ara jo t'ho dic perquè tinc no la curiositat de veure-ho. Clar, ara tinc curiositat de veure si alguna cosa de les que va fer aquest home, el Chukrai, són visibles. De totes maneres, tinc la sensació de que va ser un moment... És una sensació
0: indubtablement, total... aquesta va tindre un recorregut...
2: Que no en tinc els
0: que van anar als Oscars, van a Cannes, és a dir, és una pel·lícula que va tindre sortida.
2: Saps que ara quan hi ha un grup de rock o un grup del que sigui... que fa, té un èxit estupendo i després no en té cap altre, es diu One Hit Wonder. Pues, que no sigui que aquesta pel·lícula és un One Hit Wonder, és a dir, que sigui l'única meravella que ha fet aquest tio. Però ho voldré comprovar, no he tingut temps de fer-ho. Ho vull fer-ho perquè sí. si n'ha fet d'altres, seria bo que les descobríssim. No, com... Perquè aquesta és una joia, realment, és el que he dit al principi. Hem descobert una joia. I bé, la pel·lícula, esclar, passa per tot un art dramàtic que ja l'has definit tu molt bé. Hi ha un pròleg que és anar-se'n de casa, la mare inicia el camí cap a casa, i després de tot el combat, com compareix davant d'un general, és un general, no és un coronel ni un comandant, jo no vaig fer l'Emili, i per tant em perdo. I bueno, totes les trobades aquestes posteriors. I després hi ha el final de la pel·lícula. El final de la pel·lícula s'ha considerat en la història del cinema que si hi ha alguna escena emocionant en el món del cinema, fins a aquell moment, aquesta seria la que més. I jo penso que inclús estirant-lo molt cap aquí, difícilment trobes moments tan emotius com aquest final. Emotiu i al mateix temps contingut, perquè és molt fàcil ser emotiu amb tota la música i els violins i tot cap amunt i tal, però que després et quedi prim el que està passant davant de càmera. Si hi ha un moment que la càmera està impecable, que els planos estan molt ben dosificats de dimensió, que la mare, evidentment, que la presència final és la mare, bueno, tot allò és tan, un final tan rodó, tan meravellós, tot i que és indefinit, perquè sí, què durarà aquesta felicitat momentània del retrobament? No ho sabem, perquè ell se n'ha d'anar, novament.
0: La guerra segueix.
2: Ha esgotat els 6 dies. És que sí. pràcticament, fent amb tot aquest periple que ha viscut, sí. un odiseic, diguem,
0: sí.
2: molt odiseic, d'alguna manera s'ha menjat tots els dies que tenia de permís. Per tant, ha de tornar ràpidament al front. I clar, arriba i se'n va. Això també és meravellós. O sigui, que tota la pel·lícula es justifiqui per la trobada amb la seva mare, que sigui tan potent i que al mateix temps durarà minuts. És com el d'allò que hi haurà l'eclipsi que hi haurà a l'agost. Pues és això. Ah, per un minut i mig valia la pena? Pues bueno, sí, valia la pena.
0: Ara, pensant en el que quan tu estàs explicant la pel·lícula, em recordo una pel·lícula que vam veure d'art i assaig aquí als anys 60, que era Trenes rigorosamente
2: sí,
0: controlados.
2: La tinc referenciada com a
0: de Jiri Menzel.
2: Sí.
0: I després hi havia una altra
2: sí, molt ben vist.
0: De Dusan Makhachev, que sí. Los amores de una rubia,
2: també.
0: Que també podia anar una mica... A veure, blanc i negre,
2: sí, sí.
0: Primeres experiències de joves, sí, o sigui, de, sí, de noi i noia.
2: Mm. El tren, en el cas
0: el tren,
2: del tren, el tren és...
0: Sí, perquè segur. Aquell era un tio que aixecava la bandereta...
2: El cap d'estació.
0: Sí, el cap d'estació. Sí.
2: Cap d'estació. Sí, sí. Clar, llavors, aquella, té alguna cosa d'això. Per això vaig mirar-ho, vaig dir quin any de producció i tal, evidentment és posterior al tren.
0: Però jo ho dic perquè aquella, a més, és una pel·lícula que a mi em va agradar moltíssim.
2: Molt, molt. A més, el tren té una cosa...
0: Era cinema de l'est, sí, sí, que era, estava... sota la tutela soviètica, sí, indubtablement,
2: total,
0: però
2: sí,
0: que hi havia una espurna, almenys amb aquesta, sí, els trens rigorosament, sí, vigilats, sí, una espurna una mica de que se volia sortir una mica de l'encotillament del sistema.
2: Sí. Pel cantó de l'humor, a més,
0: sí,
2: recorda que tenia,
0: sí,
2: un punt,
0: sí, sí,
2: d'humor quasi negre a vegades... Sí. Que era molt sorprenent de cop trobar-lo, sí, en una
0: feia
2: pel·lícula.
0: Riure, però jo
2: feia riure, feia
0: hostia,
2: riure.
0: Hòstia, per on va això ara?
2: Clar. I té moments realment molt vells també visualment i que recorden aquesta, que en aquesta també hi són. Aquells potser eren més fugaços, més en plano general. Aquí hi ha uns moments d'ells dos mirant-se l'un a l'altre amb un fons que va passant desenfocat, que és el tren quan està a la porta oberta del vagó i és el fons que hi ha darrere totalment desenfocat. I ells dos que es van acostant a poc, però no per fer-se un petó, sinó perquè la connexió és absoluta, és a dir, per tant, no hi ha ni la voluntat d'acabar en petó, es van acostant, bueno, hi ha moments que són d'una bellesa, i la paraula més fàcil, d'una poesia justificadíssima, molt, molt potent. Bueno, jo és un 10, o sigui, em sembla que he posat un 9 a Filmin, perquè un 10 a vegades canta una mica, però realment és un 10, la pel·lícula és un 10, o sigui que aconsello que la veieu i que si no hi estiguéssiu d'acord, ho diguéssiu, perquè realment tindríem un debat interessant.
0: Molt bé. Doncs, si sembla,
2: sí,
0: ho deixem aquí, sí, amb la recomanació,
2: sí, sí,
0: teva,
2: sí,
0: de que la vegin.
2: Per mi sí.
0: I llavors jo el que volia començar és amb aquesta segona part, dir-vos que una de les coses, lamentablement molt trista, que va ser que vaig rebre la notícia la nit del diumenge de que havia mort el doctor Joan Maria Sanz Travé. Joan Maria Sanz Travé, amb el que m'unia, m'ha unit l'amistat, no solament amb ell, sinó també amb la seva esposa, la Conxita, i la meva, l'Anna, havíem compartit moltes conferències que havia donat ell, per exemple, al Monestir del Tallat, per exemple, a l'església de Vallfogona de Riucorb, per exemple, a l'església de Ciutadilla, al meu poble, aquí a Barcelona també, en dos o tres ocasions, a Montblanc, en un parell d'ocasions. És a dir, hi ha un recorregut vital d'ell com a doctor en història, que nosaltres l'hem anat seguint des de fa ben bé uns 30 anys. I, clar, l'any passat vam tindre l'oportunitat i vam passar un dia els quatre plegats a Montblanc. Res podia fer pensar que ara estaríem parlant de que ahir el vam enterrar al seu poble, a Solivella. Ell va néixer el 1945 a Solivella, va morir aquí a Barcelona el 14 de juny, el diumenge, 81 anys, i va ser enterrat ahir al seu poble, Solivella, que és a la Conca de Barberà, molt a prop de Montblanc. Amb l'última estada que vam fer conjuntament, doncs van sortir projectes que ell mateix ens els va passar, amb la voluntat de col·laborar-hi amb dos, perquè un d'aquests projectes tenia com a finalitat fer un segon llibre en el que ja ho tenia molt avançat sobre Guillem de Guimerà. Guillem de Guimerà és un personatge important de la història medieval. El Josep Maria Sanz Travé és un especialista en història, però sobretot amb el que és la baixa edat mitjaval, que podria ser des del segle XI fins al segle XV, i precisament ell va utilitzar la figura de Guillem de Guimerà per fer el seu discurs d'entrada a l'acadèmia com a supernumerari de ciències humanes. Aquest treball, que està publicat per publicacions de la Universitat de Barcelona, el va titular Guillem de Guimerà, frare de l'Hospital, president, sisè en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya i gran prior de Catalunya de l'Ordre de l'Hospital. Llavors, aquest personatge té dues coses. Va néixer a Ciutadella, al meu poble, era germà del Guimerà, Gispert de Guimerà, que era el senyor en aquell moment del poble. Per tant, ell se'n va anar, va fer la seva vida, i amb la seva vida, doncs, com que tenia una capacitat important i un coneixement intel·lectual i, a més, capacitat organitzativa gran, doncs va ser durant el 1376-1377 president de la Generalitat de Catalunya, i després va estar pel Mediterrà amb els hospitalers fins a arribar a tindre el títol de gran prior dels hospitalers. Vale, al donar-se aquesta circumstància, el Joan Maria tenia preparat un treball i volia que l'impulsés amb Junts, i després també que convencés amb l'alcalde del meu poble, l'Òscar Martínez, que és una persona que, a més, escolta, es preocupa moltíssim de la història i de recuperar-la, etc., per agafar i mirar de fer un homenatge amb la presentació d'aquest treball, que tenia la voluntat també, i això ens inclou també a Ràdio d'Esvern, de fer-ne una presentació aquí, perquè seria més que un treball acadèmic, un treball que podria anar com a base d'un guió, perquè ell sempre deia una cosa, diu, mira que amb la rica història, rica, i el dir rica en tots els conceptes, el concepte humà, el concepte de situació dintre del que és el context de l'Europa d'aquell temps, etc., que tenim a Catalunya, i resulta que ens han de vindre a fer històries dels templers gent d'Estats Units. És increïble, això, no? Això ho podríem fer aquí, perquè hi ha talent tant amb el cinema com tenim nosaltres el coneixement de primera mà, o molt més de primera mà que els americans, de la història, no? Bueno, amb tot això havíem estat parlant, i clar, hi havia obert tots aquests fronts que il·lusionaven, i clar, et trobes amb la notícia aquesta inesperada, perquè no tenia coneixement de que ell hagués entrat en una crisi, perquè, ja dic, fa 8 mesos o 7 estava perfectament.
2: Sí, sí.
0: En fi, volia comentar-ho, volia aprofitar el programa d'avui per fer-li també el meu sentit d'homenatge, perquè realment és una persona que ja més enllà de lo que és lo personal, ell, bueno, jo no sé ara, però podria dir que entre articles, conferències, publicacions, direcció de diferents publicacions de l'àmbit sempre vinculat a la història, va ser arxiver també d'aquí de Barcelona. Va ser, em sembla que durant 10 anys, el president de l'Arxiu de Catalunya. En fi, és una persona molt, molt reconeguda. L'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona també el va muntar ell, el va tirar endavant. El Nacional de Catalunya, ja he dit que va ser el director durant molts anys. Llavors, ell està especialitzat i té, per exemple, de la història dels templers, té 4 llibres, dels hospitalers també un parell de llibres, de les comunitats religioses, pues, del Cister, té 4 llibres fets amb diferents decenis sobre el convent femení del Cister, que és el de Vallbona de les Monges. En fi, dir-vos que el Josep Maria Sans Travé és una persona que curiosament, també s'ha ocupat molt de la història local de Conca de Barberà i de lo que és la Vall del Corb. Amb la Conca de Barberà, naturalment, s'ha ocupat de Solivella, el seu poble. Solivella va viure durant la guerra del 36 al 39 unes circumstàncies terriblement dramàtiques, bueno, tràgiques, podríem dir. Primer, pel bàndol de les esquerres, que van fer una purga, i després una mega purga que va vindre quan va canviar el règim, el guanyar els rebels, a partir del 39, allà van passar comptes i de quina manera les dretes. No? Tot això ell ho va parlar, ho va escriure, amb el monument de la plaça de la Creu, que és un monument que ja intentant fer una mena de confraternització difícil, en aquest cas perquè el que va passar va ser molt fort, i mirant cap al futur, no? Cap a una entesa futura. Amb aquest punt, el que jo li recordo com a, perquè tinc la majoria dels llibres que hem comentat i més, però l'últim és molt curiós perquè és del 2025, que el va presentar el 21 de març, crec, i va estar aquí a la llibreria de la Diputació, allà a la Rambla Catalunya Diagonal, sí. El va presentar per Sant Jordi de l'any passat. Bé, aquest llibre es diu Dos bàndols, i curiosament serà la seva darrera obra, és una novel·la molt recomanable, i també aquí el que fa és novel·litza una situació que està feta a partir de dades reals històriques, no? Val molt la pena. Home, per com a reconstrucció del que van ser aquells temps.
2: Home, molt interessant el que es dius.
0: Molt bé. Bueno, només que sapigueu, si aquests dies se'n sentiu a parlar, és molt interessant tot el que ha deixat. El seu llegat és impressionant i crec que val la pena, pues, que se segueixi, i segurament la gent serà molt recordat, s'obriran a partir d'ara sessions per parlar dels seus llibres, d'homenatges, etc. I, bueno, home, des tantes, de Ràdio Desvern volíem dir la nostra.
2: Com tantes persones, diguem que és quan moren que comencen a tenir una rellevància. La veritable rellevància que haguessin hagut de tenir. Ell ja l'ha tingut, o sigui, és algú que va mereixer notícia de primera d'allò en el Telenotícies de Catalunya, és a dir, va sortir del primer.
0: Sí, sí.
2: Però tot i així, és cert que la seva figura, és molt, per la gent normal, és molt poc coneguda. Sí, sabíem que hi havia algú important que...
0: Bé, saps què passa? És que conèixer-lo personalment era veure la seva transparència i la seva poca voluntat de destacar.
2: Hi ha
0: gent que fa qualsevol cosa i procura que es noti els quatre punts del món, no?
2: Sí,
0: ell no, ell treballava, ell investigava amb arqueologia, amb història, treballava molt, per exemple, els papers de Salamanca, va estar durant 5 anys batallant perquè tornessin cap aquí. És a dir, és una persona que
2: solament això ja l'honra.
0: Amb tot el que és la corona d'Aragó i tal, no ha parat d'investigar, anant sempre a la font. Ell, mira, una de les últimes conferències que li vaig sentir, em sembla que era el 2025, a Montblanc, era sobre les esteles discoidals. Esteles discoidals són un tipus de monument funerari que va ser molt important a Catalunya, també a Espanya i al sud de França i al nord d'Itàlia. I fora d'aquests punts no eren... Potser alguna cosa a Alemanya, perquè en alguns casos em sembla que s'ha trobat alguna cosa. Bueno, ell va contribuir junt amb Josep Maria Miró Rosinach, de Maldà, també una altra persona que va treballar molt amb el camp de les esteles discoidals, amb la seva difusió. I amb el cas de Ciutadilla, doncs allà en tenim 19. Moltes vegades les esteles discoidals estaven als cementiris antics. Aquests cementiris van durar fins a finals del segle XIX.
2: Sí.
0: Llavors van estar tots canviats i ja se'ls va donar el tipus de... Tot i que hi havia panteons, perquè sempre sí. tot va en funció dels diners que tenien les famílies i sí. tal, sí. però ja es va abandonar aquest tipus d'estela discoidal, sí. que era més típica de lo que era l'època medieval, uh-huh. on aquestes esteles tenien salida moltes vegades de cua d'oreneta, uh-huh. perquè la part de dalt normalment mesuraven 1,20 m d'alçada. Uh-huh. Anaven clavades en part a la terra. I la part de baix tenia com la cua d'una oreneta, és a dir, començava més prima i s'eixamplava, no? Sí, sí. I la part de dalt era rodona. Sí. A la part esfèrica, normalment hi havia un motiu de la família, un motiu religiós, la creu de Malta està en moltes, o bé un motiu floral, que perquè aquella persona... Pues, o, per exemple, una flor distingia la nissaga d'aquella família, sí. en fi, etc.
2: Està bé, és maco saber-ho, sí. Mm.
0: Bueno, per això dic que ell va treballar tots aquests camps, però els treballava sense voler sobresortir, no? Era una persona que li agradés molt figurar i tal. Mm. Naturalment, és d'un coneixement grandíssim, i la seva influència dintre de tot el que és el món acadèmic és impressionant, perquè nosaltres cada any allà quan fem la festa medieval ve un conferenciant. Tots els que han passat per allà, que durant molts anys he estat de la Junta i m'encarregava de presentar els conferenciants, tots tenien el Joan Maria Sants Travé com un far. Que il·luminava, diguéssim, la història, ja dic, baix medieval, sobretot. Bé, aquí queda el nostre reconeixement per la seva figura.
2: Mare, segur, jo no l'he conegut, no he tingut el plaer, però sí que es veu la figura, que és una figura important, i hagués sigut digna doncs, d'estar en aquest programa, és evident. Sí.
0: I tant, hagués sigut un, sí. bueno, un puntàs el que sí. ens hagués emmarcat sí, amb ell, sí. que a més una persona molt comunicativa, molt divertida. No és d'aquells doctors en la història que se'n van tecnicisme i tal. No, ell ho feia tot planer sense deixar de ser extremadament rigorós, sobretot

0: que jo sincerament no la conec, i l'altra és The Staircase. The Staircase és aquella història que la vam veure primer en documental i que es va veure molt, jo crec que estava a Netflix, a més, em sembla que era una història més pròpia de Netflix, ara no ho recordo, jo sé que la vaig veure fa uns anys, d'aquell escriptor americà que viu en una casa, és un home reconegut com a literat, és un home realment interessant, la seva vida és pública, ell escrivia diversos llibres, i de cop la seva dona la troben morta al peu d'una escala molt pendent que ve d'un pis de sobre, però una escala estranya, una escala, no és escala típica majestuosa, no, és una escaleta d'un metro d'amplada i amb un pendent inusual. I al peu de l'escala la troben morta. I llavors, esclar, aquí ve la cosa de si és estranya la mort, per què va caure, com va caure, se comença estudiant el documental, s'estudia, veus el treball de la policia estudiant el tema i tal. No anem d'aquesta pel·lícula, però vull dir, és una pel·lícula interessant. I llavors ha decidit ell, ara, molt recentment, fer la pel·lícula d'aquell documental que va existir. No sé què haurà fet, ha agafat actors interessants, a part amb una gran similitud física amb el personatge real, que en aquest cas es coneix, no recordo el nom de l'actor que ho fa, però em va semblar impecable de la similitud física, almenys. Bé, la sèrie aquesta, Els Supervivents, es troba a Movistar Plus. Per tant, tenim un cert accés fàcil, no és Filmin, és Movistar Plus. Té 8 capítols, s'està posant de moda els 8 capítols. Anuncio que moltes coses que estic veient ja van a 8, ja no van a 6, ja no van a 4, ja la minissèrie de 4, ja sí, es dona amb els anglesos a vegades, però en general anem a 6 i ara estem anant a 8. A vegades val la pena, a vegades no. En aquest cas val la pena. Capítols irregulars. El primer dura 69 minuts, és un capítol d'entrada per explicar personatges, per explicar que s'agafa un temps. I l'últim, per tancar, i tancar bé, dura una hora i 20. Els del mig no arriben a l'hora. Mm-hmm. Els del mig estan amb 48, 53, 54... Bé, és una sèrie que parla del Bataclan, del famós Bataclan que va merescudiar un primer documental que es va fer 5 anys després que hi va haver el Bataclan, que era November 13, Attack on Paris. November 13, Attack on Paris. Encara que el títol en francès es deia 13 novembre, en francès, i en llatí, dos punts, fluctuat nec mergitur, que vol dir flota però no s'enfonsa, que realment és una fase per mi hermètica, perquè he vist el documental, jo no sé treure la conclusió de per on va el tema.
1: Aquest documental es pot trobar?
0: Jo t'ho faré, t'ho miraré, faré la investigació, perquè penso que jo el vaig veure fa, pues bueno, si és de fa 5 anys, jo el vaig veure fa 6, ai, fa 4, un any després, com a molt. Per tant, jo crec que on era deveu estar encara. Per tant, és qüestió de trobar-lo, t'ho diré tu, i quan tornem, en tot cas, de tornada d'aquesta parada
1: informem,
0: vacacional,
1: sí.
0: Informem. Perquè és un tema que, com que és el 13 de novembre que va passar, mm-hmm. de cop se m'ha acudit la possibilitat de fer un repàs de tot el que es fa. Sí. El més important és aquest documental, per mi, que és 5 anys després de que hagi passat els fets, la nit del 13 de novembre del 15... 7 anys després ve l'Isaac i la Cuesta amb Un any o una noche, i després ve Los que supervivieron, que és una sèrie, en aquest cas és una sèrie, en què ve 10 anys més tard, pràcticament, perquè és del 25, per tant, més o menys 10 anys més tard que haguessin passat els fets. Jo analitzaria ara això. És divertit veure les tres, divertit, en què pot ser divertit una cosa com aquesta, però divertit a nivell cinematogràfic, a nivell de què hi ha en cada cas.
1: Aquesta última, la sèrie, és Los que sobrevivieron. Los que sobrevivieron,
0: sí. Uh-huh. Aquest francès no recordo, no, és que no diu Les sobrevivieron, diu una altra cosa, no recordo, també és un títol d'aquests que aquí l'han canviat.
1: Allí seria Survivant,
0: no? Les sobrevivieron, però no sé si es diu Survivant. Vaig posar directament en castellà i després en català, però vaig ignorar el títol francès en aquest cas. Llavors, parla d'això, de que la nit aquella fatídica del 13 de novembre del 2015, fins aquell moment desconeguts, van sobreviure junts, i quan dic junts vol dir en un espai d'un metro trenta d'amplada per 6 metres de llargada, més els dos terroristes a dintre, vol dir que eren els 7, que després són més, però en realitat la realitat és que són 11. És que els que parlem directament amb ells, que seguim la seva història, sí que en són realment 7. Són la Marie, Caroline, Sébastien, Renaud, Gregory, Stéphane i David. Aquests sí que són els 7. Per què els altres? Ne queden uns que no van trobar i no van poder. Perquè què fan aquests personatges? Quan passen els fets, tu veus flaixos dels fets, igual que es veuen en les pel·lícules de l'Isaki, o igual que es veu després en el documental. Veus flaixos del fet en si, però després el que té una força diferenciada amb una i altra és què fa partir la sèrie o la pel·lícula. En aquest cas s'assembla molt a la de l'Isaki, perquè l'Isaki, a part de veure el fet en si del que va passar allà dintre, Després hi ha el com la parella en concret protagonista, que es basa més en una parella en aquest cas, viuen diferentment el tema. Com un es tanca molt en un món personal i l'altre, en canvi, la dona intenta viure una mica més, una vida més normalitzada. És a dir, i aquesta pel·lícula ho fa multiplicat per 9. És a dir, t'explica la història de cada un d'ells, que a més a més no te l'explica solament a nivell individual, ara t'explico aquests o aquesta parella i ara em vaig a l'altra, sinó que com que ells tenen una dinàmica de trobar-se d'en tant en tant en una cafeteria de París, en qualsevol cafeteria de París, per recordar els fets, per reviure'ls, com una mena de catarsi, a vegades molt festiva, perquè, és clar, van passant els anys, passen 7 anys, la pel·lícula, la sèrie passa durant 7 anys. Per tant, cada vegada el pes, amb alguns d'ells encara segueix sent molt fort, però d'altres ja s'ho han tret una mica de sobre. Llavors, acaben cantant, moltes vegades dintre dels bars aquests que estan, en escenes que a mi m'han recordat molt, m'han fet pensar que el Xavier Lestrada ha vist l'Isaki també.
1: Una noche.
0: Sí, una noche. Perquè realment,
1: un any, una noche.
0: Perquè realment té l'estil molt, molt Isaki, algunes escenes molt fresques, aquella cosa tant que sembla que la càmera no hi sigui i que van parlant entre ells com si realment tu fossis un més.
1: Sí.
0: I realment la pel·lícula, és, en aquest sentit, és molt, la sèrie en aquest cas és estupenda. O sigui, és una sèrie, sense entrar en el terreny del que hem entrat abans amb la pel·lícula, és una sèrie molt, molt recomanable, també. I ja dic, és Movistar, és més fàcil de veure que si estigués en una plataforma més amagada. Aquesta la tenim bastant fàcil. I jo crec que és totalment interessant de veure. Clar, perquè a més a més també té aquest moment de, no hi ha bonisme, però sí que té gestos dels personatges, d'aquests que fan plorar, realment. Són gestos d'aquests que tenen, que són lluminosos. Dius, ara, aquest moment d'amistat que hi ha, o de dignitat humana, no?
1: Sí.
0: I que de cop allò té una llum especial. Dius, ostres, això, aquests moments, esclar, en un món que vivim tan dur, en què costa tant veure aquest tipus de gestualitats i aquest tipus de coses, agraeixes que en una sèrie de consum ja més normalitzat, ostres, hi hagin aquests detalls que estiguin potenciats. O sigui, que no potenciï solament el morbo, que evidentment hi és, perquè el fet va ser terrible, però sinó que també potencia aquesta part més humana. Tornem allò de l'humanisme que dèiem abans. No? Per tant, totalment aconsellable. El director, tornem a repetir, Jean-Xavier, té un nom compost, Jean-Xavier de l'Estrada, Movistar Plus, 8 capítols, els 2 primer i últim asimètrics, 1:69 i 1:20, i els del mig prop de l'hora. I amb això jo penso, aviam, hi ha moments que sí que té el típic tema del cine francès, que hi ha molt diàleg, parlen molt, però jo crec que si entres en la història, en la psique de cadascun d'ells que t'està explicant alguna cosa tan potent, no t'avorreixes ni un moment. Jo no m'he avorrit ni un moment, sincerament. No, és una sèrie que m'ha tingut enganxat.
1: Molt bé, no?
0: Jo l'aconsello.
1: Jo n'he pres nota també,
0: sí,
1: per mirar-la. Eh?
0: Pren-ne perquè val la pena, i més tu tens el precedent que ja has vist la de l'Isaac, evidentment, i un gran d'allò, i l'altre que l'hauries de veure.
1: No,
0: i
1: després que n'hem parlat algunes vegades ja fora d'antena, el tema del Bataclan, cuidado,
0: és molt fort.
1: És molt fort perquè és el que, bueno, avui mateix, preparant la tarda, el programa, comentàvem, doncs, que clar, no, a veure, si tu estàs en guerra, si estàs a Ucrània, estàs a l'Orient Mitjà,
0: o Gaza, o estàs, sí, evidentment.
1: Dius, bueno, a veure, és normal, sona la sirena, tinc que anar això a plogar i tal, però és que tu agafes i vas a passar una nit sentint un conjunt, a fotre 4 cerveses amb els amics i a gaudir i tal, i l'endemà pues, ja continuarem a l'oficina, a la universitat, allò, i de repent et trobes amb un atac terrorista furibund, del que no hi ha cap tipus d'explicació, i que et porta al límit. No? Llavors, clar, les conseqüències d'això han de ser terribles.
0: Terribles.
1: I per això l'Isaki ho fa molt bé, fa aquests retrobaments d'amics a posteriori, a la millor han passat un any o dos, però la ferida encara està viva.
0: Solament ells saben el que van passar. I realment en la sèrie també es destaca aquest tema. Solament no poden explicar-ho. Poden explicar-ho, poden verbalitzar-ho, però realment el sentiment interior que tenen, a mi, jo crec que a mi me l'han transmès en aquest cas. O sigui, amb l'Isaki va passar igual. Però aquí, com que es multiplica per més, estem...
1: Ho hem de deixar aquí. Amics, el dia 30 serà l'últim dimarts.
0: Exactament.
1: Fins llavors.
0: Fins aleshores.
2: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern.
3: perquè a Ràdio d'Esvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.
4: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla.

0: Ποιος είναι ο Τούγος, του.
1: Ποιος είναι ο Τούγος.
0: Σίωμα. Ήταν.
1: Ποιος είναι ο Blues, τι.
0: Κόμπο Blues.
1: Sí,
0: Perquè Blues.
1: Just Blues.
0: Ah, Just Blues. Perfecte.
2: Bona noig, blusos del món mundial. Aquí estem els de Just Blues amb l'últim programa de la temporada. Ahà, Jan, com estàs a part d'insulat?
3: Una mica de febre, però bé, bé.
4: És que l'estiu...
3: Com una gamba, tio.
4: Teníem massa ganes.
3: Era el primer dia de platja que feia.
2: Ja.
3: He anat amb ganes i mira, mira.
2: I així t'ha anat.
3: Com una gamba.
4: Agitanat.
2: I aquí tenim els nostres col·laboradors, el senyor M. Alonso.
4: Bona noig. Sí, encara no és de noig, ni de bon tros.
2: Però... Ni de bon tros. I més gent, perquè tenim el senyor Lluís Souto. Com estàs?
5: Bona nit a tothom.
2: Bona nit, bona nit. I el senyor Víctor Puertas.
6: Què tal? Com estem?
2: Fantàstic, fantàstic, meravellós.
6: Veus quina energia, eh?
2: He quedat impressionat. I podem començar amb l'agenda, no, Lluís? Perquè ja que estàs...
5: Bueno, estic una mica fred, però...
6: A cara a perro, va, eh?
2: Bueno,
4: calienta que sales. Calienta que sales. Sí,
5: sí. Vinga, va.
2: Vinga, va.
4: L'agenda! Que la llegirà...
5: Em llegiré a mi mateix.
4: El mateix?
5: Em citaré a mi mateix.
6: Puc gravar-ho? Puc fer un vídeo?
2: Sí, home, clar.
5: No, però bueno.
4: Jo crec que estaria molt bé.
5: Sí, estaria bé?
4: Sí.
5: Molt bé, doncs, però ja, a veure...
6: Sí.
2: Ja, directe.
5: Sí, que sempre he improvisat.
6: Com si fos natural.
5: Val, molt bé.
4: Com si fos la ràdio.
5: Doncs vinga, aquesta setmana tenim dos destacats, que repeteixo que... per si no hi hagi confusions, que destacats no vol dir que la resta no valgui res, o sigui, també, o sigui, que segur que hi ha algú que diu, hòstia, a mi no em posa destacats, no.
6: Home, jo tinc concert aquesta setmana, aquí ho deixo.
5: On?
6: A Suïssa.
5: Vale, no, em quedo una mica lluny.
2: Llavors després ho diràs,
5: això. És que m'agafa una mica lluny.
4: Si fos a Polònia, entraria?
5: Sí, entraria, valdria, sí, seria... Molt bé, doncs, destacats tenim l'última sessió d'aquest any del Blues per tu, a la Tecla Sala, organitzat per la Societat de Blues de Barcelona, que aquest any, doncs clar, com que l'últim dimecres és Sant Joan, doncs som tres sessions, normalment són quatre, doncs són tres. Llavors tenim una interessant, no?, que és any 60, l'explosió del blues britànic, o sigui, a càrrec d'un dels grans d'aquí, que és el Ricky Ginn, i amb la música de la Núria Almazán, el Pep Rius i el Tota Blues.
2: I el Tota.
5: O sigui, té bona pinta, no?
2: Molt bé. I ens parlarà del blues britànic, no?
5: Sí, pel títol té pinta, eh? Jo diria que sí.
4: Tota apunta que sí.
2: El Tota tocant blues britànic pot ser una cosa interessant, eh?
4: Sí, jo aniré.
2: Molt bé.
5: Sí. Ja ens ho explicaràs, el proper programa.
4: I ja seria al setembre.
5: Bueno, esperarem, tranquil.
4: Esperarem.
5: Molt bé.
2: Per cert, t'han deixat marxar de la SBB ja o no? O encara
4: s'ha de dir.
5: He marxat, però bueno, estic allà col·laborant, ajudant a fer el traspàs i això.
4: S'ha de dir que en una de les conferències, la primera, si no m'equivoco, que era del Manolo López Poe,
5: això mateix.
4: Estava la part musical, estava a càrrec de la Cuchi Cuchi Sònia, del Joan Ventosa i de Lluís Souto.
5: Hòstia, tu.
4: I on va haver-hi un acte molt...
5: Emotiu.
4: Maco i sorpresiu.
5: Correcte, sí. No tenia ni... En llenguatge planer no tenia ni puta idea del que m'esperava. I sí, una gran sorpresa, un gran regal, tres harmòniques personalitzades pel senyor Roy Harman, un luxe. I
4: ja s'explicaràs què tal van
5: després harmòniques. Ja provarem. Sí, perquè clar, hòstia, això és com conduir un cotxe nou, tio, ara, hòstia, ja em vas dir, vigila que aquestes estan tonejades i tal, hòstia, ara és com tornar a començar. Tio,
4: sí, toquen soles. Clar, fica segona i fa...
5: Sí.
6: Era segona, ja. Primera, tercera...
5: Molt bufallar unes.
4: Arrabar. Dit d'harmonicistes, cling!
5: Clar, que és el que avui aquesta taula... Sí, serà dur, per la gent que no li agrada l'harmònica, serà dur avui. Molt bé, doncs això, una gran conferència musical, o sigui que tothom allà, val? I gratis, això és important.
4: I la Tecla Sala.
5: Molt bé, i una altra cosa destacada, doncs, que, doncs és això, l'Associació Catalana de l'Harmònica, que ha començat amb força i que porta organitzant ja uns quants esdeveniments. Doncs aquest diumenge, al migdia, doncs fa una masterclass i un concert, vermut i tot, o sigui, una festa total, amb el gran Quim Roca, a l'harmònica, que bueno, explicarà les seves coses, de la respiració, sobretot, que és el tema que domina ell.
2: Domina després, molt, eh?
5: Sí, sí, no, eh? Sí.
6: És un màster.
5: Sí, sí, és un màster. Doncs
4: respira...
5: Això.
4: Sempre,
5: sí, mira, en concret sempre. Serà sobre el ritme.
6: Sempre, no para de respirar, el tio, és muy pesado.
5: Sí, sí. I fa bé, que continuï respirant molts anys, sisplau. Doncs això, va sobre el ritme, respiració i cos. La part del cos ja veurem, a veure, pot... sona interessant. Sona interessant la part del cos, però bé, ja ho veurem.
6: Doncs això, és que clar, es poden fer tantes bromes que...
5: Sí, sí, sí, que... Parem, parem.
6: Sí, sí, sí.
5: I després tocarà acompanyat a la guitarra del gran Borja Olalla.
2: Uh-huh.
5: I serà, no serà ben bé blues, serà country, però...
2: Bueno,
5: igual,
2: sí,
5: igual, el blues dels blancs, blues, més o menys així. Més, més així, més light, però...
2: Molt bé. Recordem també que l'Associació Catalana de l'Harmònica, el dia 11, que s'acaba d'anunciar, el dia 11
5: primícia,
2: de juliol,
5: total,
2: això és primícia total, farà una festa del soci, a la qual pot venir la gent acompanyant, un acompanyant per cada soci, al Palà, el dia 11, a partir de les 6 de la tarda, amb menjar incorporat i, i per celebrar pues, que
5: som socis.
2: Això anar que va caminant.
5: Això
2: no?
5: Mateix, i tant.
6: Això quin dia és, perdona?
2: Dia 11, 11 de juliol.
6: 11 de juliol, m'apunto.
4: I jo també.
2: Fantàstic.
6: Molt bé.
2: I el senyor Víctor Puertas on toca?
6: Jo, no, jo era per tocar els nassos, eh?
2: Ah,
6: a Sierre.
2: A Sierre.
6: No, no a Sierre, no, Sier, no, eh? O sigui, no, no a Sierre.
5: A Sierre.
4: A Sierre.
6: A Suïssa, amb con los cocotónicos i a... És que no sé per què estic explicant això.
4: Bueno, ho explica, no sé.
6: I a,
4: perquè, i, aquestes,
6: i a França, diumenge, a Neuville de Poitou.
4: De Poitou.
6: Si algú té ganes de venir, està... D'aquí està com a 11 hores, està aquí.
2: Aquí, aquí. Aquí al costat.
5: No? Hi ha un bus directe, crec, no?
6: Sí, sí. Sí, sí.
4: Fantàstica, va, fantàsticament. I què més tenim a l'agenda?
5: Doncs...
2: Bueno, hi ha una cosa que està molt
4: molta
2: bé.
4: Més cosa.
2: Hi ha una cosa que està molt bé, que està molt bé, que és aquest dimecres. Uh-huh. Aquest dimecres estan els l'Oscar Wolf and his Moon Serenaders, que fan swing i jazz
5: clàssic.
2: Del principi, clàssic, i estaran a la Clam Club. Una cosa interessant, a les 20 hores.
6: I gratuït.
2: I gratuït.
4: 20
2: i gratuït.
4: Hores o 21?
2: 20. 20 hores.
4: Uh-huh.
2: 20 hores.
4: Eh?
2: Molt bé, molt bé. I tinc dos opcions. O bé fem ara les efemèrides i després parlem dels festivals de l'estiu, perquè com que ens en anem no volem que la gent quedi desemparada.
6: Hòstia, que guai.
2: I podem parlar dels festivals com a mínim dels que hi ha aquest mes de juliol. Bueno, un que hi ha el mes de juny i després el mes de juliol. Vols fer les efemèrides?
4: I fem després les
2: fem les efemèrides.
4: Fem les efemèrides i no deixem de fer esment de que avui hem tingut l'agenda llegida pel mismíssim Quixot.
5: Gràcies, companys. Un honor, un honor.
4: Per la resta de l'agenda, no dubteu en anar a on?
5: A Litres de Blues.
4: Litres de Blues! Que a mesura que passen els anys ja són litros i litros.
5: Sí, sí, ja són bidons.
4: Quant de temps portes ja amb el...
5: Doncs...
4: Quan va començar?
5: Crec que era... Hòstia, espera que ho tinc aquí.
4: Crec que era... Crec que era...
5: Des del 2010, crec. A veure, espera.
4: 2010?
6: Ah, jo pensava que era abans i tot, eh? No sé per què.
5: Espera,
6: però bueno, 16 anys, eh? Una tonteria.
5: No, espera.
6: És heavy. A més, una agenda supercompleta. Jo... Uh-huh. Hi ha guiris que a vegades m'escriuen o col·legues músics de fora que oye, ¿qué hay en Barcelona? I ja, la primera frase és no hay nada, está muerta. Però la segona és mira l'agenda d'aquest senyor que es diu Lluís Souto i trobaràs lo poc que hi ha, bueno, poc, no sé si és poc o no, però
4: bueno, lo
6: que
4: hi ha. Depèn de si penses en Barcelona, sí,
6: exacte.
4: Poc. Però si veus el panorama
6: general,
4: incloent
6: sí.
4: Rubí, incloent,
5: sí,
4: jo què sé, ja Frank...
5: Sí, malgrat la situació, o sigui, el blues és allò, va sobrevivint.
6: Sempre.
5: Clar, però és això, vull dir, clar, a base de tocar on sigui, o sigui, vermuts, o sigui, allò, circuit de blues o de música gairebé no n'hi ha, però clar... Pots trobar blues
6: bueno,
5: amb vermuts, en
6: perquè per
5: cert
6: ens hem reinventant, no?
5: Clar,
6: no
5: això,
4: o allò dels micropobles.
5: Micropobles, a l'Itinera.
4: També,
5: sí.
4: Bueno,
5: sí, sí.
4: Això dona...
5: Sí, tot i que últimament no hi ha tant blues.
4: No, últimament no.
5: Cert,
4: no. Sí que és cert que... Bueno, l'altre dia jo volia haver anat als 700 milles.
5: Sí, és un local que està ajustat. Aquesta setmana, espera, aquí hi havia.
6: Bueno, hi havia...
4: No vas poder, sí, però va d'estar el Joni i la Marta i va parlar amb ells i els hi va agradar el lloc i estan a... Bueno,
5: estan
4: començant i apostant i com molt oberts a consells.
6: Sí, tenim aquest és el 700 milles, no?
4: Sí.
6: A Rambles. I sé que hi havia un altre que estaven per obrir, que era una gent, era una argentina i un paio que no recordo ara d'on és. És una parella que l'altre dia vaig veure en alguns posts. És una sala molt interessant que no sé si al final l'acabaran fent, però estaven en el projecte.
4: El David Jorgell ha de saber-ho, segurament. No?
6: Uau, lo ha dicho. La cosa és que lo interessant d'aquesta sala, a part que és una parella que porta molts anys i tenia una discogràfica argentina,
4: sí,
6: dedicada molt al jazz, però també a altres estils, i la idea és que volien fer una sala, i sembla que es farà, volien fer una sala que tingués discogràfica, o sigui, un espai on sentir discos a nivell auditiu molt bo, diguéssim, amb un bon equip i que siguin escoltes de discos, amb una part d'una sala en directe, on fer concerts... Uh-huh. Fer segell discogràfic, no sé si tenen de discos, vull dir, fer com un conjunt de moltes coses, no sé si ho heu vist això, però no recordo com es diu la parella, però sembla que tira endavant. És que no sé. Mira, buscaré passar l'estiu a... Poso aquesta...
5: Ja està obert?
4: Ah, passar l'estiu.
6: No, dic que jo em poso la feina de trobar la info per al setembre i dir-vos...
5: Això.
6: A veure si es tira endavant, però sí, la veritat és que té molt bona pinta.
5: Sembla un miracle, tio, tot això. Sí, sí. Que hi hagi algú que vulgui fer això.
2: Efectivament.
6: Sí, sí.
4: Pues seria molt interessant que una iniciativa així anés endavant. Ara més, quan estaves explicant això, m'has recordat les Frison Sessions, no? que estan fent ara Elite Jordi...
2: El Jordi, el Homero, etc.
4: Exactament, la Mary Jane, que estan fent escoltes de discos concrets, sessions per escoltar, vinils, sessionats... I
5: què tal? Estan en gent? Està funcionant? Perquè,
4: bueno, jo no he anat, no sé com...
2: Jo tampoc.
4: Com està funcionant.
6: Jo tampoc.
4: Però sí que han fet diverses.
2: Sí, no, és una bona iniciativa.
5: No, i tant.
4: Sé que han fet diverses. Però, bueno, s'han de buscar idees.
6: Sí,
4: idees
6: totalment.
4: Per tirar endavant. No?
2: Exacte.
4: Bueno.
2: Efemèrides?
4: Efemèrides.

0: Blues for a Day de Diana Washington, introduint-nos a aquesta secció d'efemèrides del blues. Què va passar un dia com avui o una setmana com aquesta en el món del blues?
1: Què
0: va passar?
2: Un dia com avui. Com s'agrada l'EMEA? M'agrada molt l'EMEA amb el paper de...
3: Això és molt televisiu, a més. Hauria de ser per la tele, això.
0: Soc televisiu. Estic a la ràdio, però soc televisiu. Bueno, doncs un dia com avui, de 16, de 6, però del 1880, era la premier a Chicago, Illinois, d'un film que ens va canviar la vida.
3: Joder, digue'm a mi.
0: A veure.
3: Sí, sí, allà va començar tot.
0: A veure, doncs sí, sí. Explica-ho tu, perquè ho expliques molt bé als concerts dels Blues Prisoners.
3: Clar, clar, ja, hòstia, sí, això mateix. El 80 es va fer la gran pel·li dels Blues Brothers, traduïda aquí, com dic sempre brillament, granujas a todo ritmo.
4: Exacte, una traducció sí, que és gairebé literal del títol.
3: Proposo un cicle de conferències de traducció de títols de pel·li.
2: Home, Jungla de Cristal, és que hi ha tantes visions.
4: Sí.
3: Que donaria... Sí, seria... Sí, sí, sí. Perquè...
4: Con faldas y a lo loco.
2: A todo gas.
0: No, ja hi ha tants.
3: Doncs això, doncs, clar, van fer aquella pel·lícula que, clar, està basada en fets reals.
0: Sí.
3: Clar, això mateix, tot allò que...
0: Era una missió de Dios.
3: Era una, això mateix, i clar, nosaltres, els Blues Prisoners, ja hi érem en aquella presó allà a Chicago, Illinois, a Joliet.
0: A Joliet.
3: Doncs això, doncs allà va començar tot, tio. Doncs
0: allà això, va començar allà... tot. Sí, senyor. De Joliet, precisament, és el nostre estimat Joe Filisco.
2: Així és.
3: Ah, sí,
0: així és, mira, exactament. I, bueno, i de fet, un dels protagonistes principals dels Blues Brothers, no? El John Belushi és el Joliet Blues, penso, no?
3: Com
0: es diuen? Elwood Blues i...
3: Elwood i Jake.
0: I Jake, però Jake Joliet, crec, eh?
2: Pregunta de trivia.
3: A mi sempre em va dir Jake. O sigui,
0: Jake.
3: Joliet no m'ho va dir mai, tio.
0: Jake i entre cometes Joliet. Ahí lo dejo.
3: Vale, doncs,
0: ho mirarem a la Wikipedia.
3: El
0: film va ser dirigit per John Landis, que a més també surt en el film. Mm-hmm. I, bueno, un gran. I, joder, sentim Sweet Home Chicago.
3: Venga.
4: Altra.

0: Suizo en Chicago, els Blues Brothers...
1: Que no l'havia sentit mal, mai.
2: No, aquesta
0: bueno, un dia com avui.
3: I s'ha de dir que
0: aquella sí. intro de guitarra que se sent al principi de la cançó, era del Matt Guitar Murphy, que, ja que estem amb efemèrides, va morir un dia com ahir. Del 2018, o sigui que, bueno,
4: 2018.
0: Amb aquest Sweet Home Chicago retenem
2: un homenatge a tots.
0: Homenatge sí, tant al Sweet... No, al Sweet Home Chicago. Al Blues Brothers com al Matt Guitar Murphy. Més efemèrides, més efemèrides. Bueno, ja que estem de funeral, pues joder, més funerals. Un dia com avui, del 1970, es moria un tocaio meu, un tio que es deia Alonso. Alonso Johnson, més conegut com Lonnie Johnson.
2: Aquest va allargar molt, eh?
0: Com que es va allargar?
2: Va dir que moria amb una edat.
0: Bueno, sí, Lonnie 71 anys, eh? Va néixer
2: el 1900.
0: 1899. Hòstia. Està... Bueno, l'altre dia, ja que perdem d'això... Bueno, seguim. No.
3: Centra't.
0: Que si no, que... si nos dispersamos...
1: O sea, però Lonnie Johnson, mític.
2: Mític
0: Lonnie Johnson. Exactament. Sentim Someday Baby.

0: Loni Alonso Johnson. Ah, sentíem Son de Baby. I també un dia com avui, de 1984, ens deixava Travis Blaylock. Travis Blaylock?
1: Home, dels Blaylock.
0: De tota la vida. Bueno, aquí, tots els que estem aquí, ens sentirem, bueno, tocats al cor, perquè era més conegut per Harmonica Slim.
1: Ah, hòstia, em sonava, tio, que ho vaig veure, estava buscant fa poc. Hòstia, és veritat, és que em sonava molt aquest nom ara. Mira, just casualitat, el destí, tio. Harmonica Slim. Sí, aquests dies l'estic escoltant al cotxe, de veritat.
0: Molt bé. Hòstia, pues sentim-ho bé, sentim.
1: Vinga,
0: My Baby Won't Kid Me.

0: era
1: Harmonica Slim. Slim.
0: My Baby Won't Quit Me. I fins aquí les efemèrides d'un dia com avui o una setmana com aquesta.
2: Molt bé.
0: Que la que acabem temporada de Just Blues.
1: I què fareu els dimarts ara? Emborratxar-vos, no?
2: No sé. Pues...
3: Més.
1: Igual, però sense un micro, no?
0: Trobarem a faltar les trobades a Can Ginestar.
2: Sí, però...
0: I els sopars a l'Ateneu, no?
2: Sí, però igual com tornarà el blues, tornarà Just Blues.
3: Oh, moment poètic. I així acabem el programa. Gràcies per haver vingut.
2: No, perquè ens queden 30 minuts i hem de parlar de festivals.
0: Que nosaltres tanquem la paradeta,
2: la barraca,
0: però...
2: I què farà la nostra audiència?
0: Se disparen los festivals.
3: I aquests milions i milions de gent que deixaré orfes aquests mesos.
0: Exactament, aneu a festivals.
2: Doncs el primer festival que hi ha, que jo he detectat...
3: Amb el
2: seu radar.
3: El blues... Raider.
1: Es posa el traje de...
2: Festival de blues de Corbera. Però no Corbera.
0: Què dius?
2: No Corbera
3: del Llobregat.
2: No, Corbera de València.
3: Hòstia, gent,
1: sí.
2: Volem ser el festival de blues a Corbera. Allà,
1: sí, tenen lo festival de blues.
2: Lo festival de blues de Corbera.
1: Clar.
2: I,
1: que fa anys que el fan.
2: Sí, fa molts anys que el fan, sí. Sí. I aquest el fan a final d'aquest mes. I hem pensat que potser era el que ens tocava més a prop.
0: Uh-huh.
2: Igual n'hi ha algun altre, perquè és que ja surten festivals com bolets. Però igualment, i aquí vindrà molta gent, però bueno, us faig una mica de us filtro una mica la informació. Hi haurà un Chicago Summer Tour. Amb
1: John Primer?
2: No, John Primer vindrà després.
1: Ah, sabeu, no? Sabeu que ve John... Perdó, he desvelat, no?
2: Sí, has desvelat, però vas adelante, però tampoc passa res. Tampoc passa res. Aquest Chicago Summer Tour estarà capitanejat per l'Stephen Hull, a la guitarra i a la veu.
1: Vale.
2: I la senyora Cheryl Youngblood.
3: Ah, sí.
2: A la veu. I... Podem escoltar la Cheryl Youngblood, que és la germana o... Deu ser la germana, no?, de l'Alvin Youngblood.
1: No ho crec.
2: No?
1: No.
2: Tu creus?
1: Tenen la sangre joven, però no em sembla ni
2: no,
1: que...
2: No, coincideix amb el... Jo crec...
1: Bueno,
2: ara també ho buscarem a la Wikipedia. Per cert, el Jake era Joliet, podem buscar.
0: Ah, sí, no parlo per parlar.
1: Sí. Sí. La gent estava cantant,
2: hòstia. Mentre busquem tots, escoltem la Cheryl Youngblood, sisplau.

0: aquesta era la senyora Youngblood, que no té res a veure amb l'àlbum Youngblood. Però bueno, però no canta malament.
1: No, no.
0: I en aquest festival de Corbera, València, País Valencià, també tenim un senyor que es diu Dave Thomas. Tu el coneixes, el Dave Thomas?
2: No.
0: Bueno, és un senyor que toca la guitarra i és de Gales. I fa blues anglès, perquè va enganxar l'època.
2: T'has informat.
0: I hi haurà un altre senyor que sí que coneixes. És el Richard Ray Farrell.
2: Epa!
0: I ve amb la seva banda.
2: Richard Ray Farrell, que viu a Andalusia, perdó, i que fa molta gràcia,
3: sí,
2: perquè
3: sí,
2: el tio és de Cincinnati, no, de Minnesota, no sé d'on
0: no
2: és
0: exactament. No sé d'on és, però...
2: A prop de Filadèlfia.
0: Però quan parla...
2: Però tio, habla así, tio, que tu sabes que...
3: Aprendió a hablar en Andalusia, sí, però
2: i llavors,
3: quan dice yo hago... Mary Waters.
2: Exacte. Yo me acuerdo que cuando conocí yo pues un d'aquests, no, a Jerry Porno, eh?
0: A Jerry Porno, eh?
2: És brutal l'accent que té, sí, sí.
0: I l'escoltem, també, o què?
2: I tant.
0: Va, escoltem un disc recent, o relativament recent, que ell toca amb la guitarra i l'harmònica amb un rack, i escoltem un tema que es diu Buttercup.

0: that thing on me, came down that lovely key. You got just what it takes, sweet and sub. I'm a buttermilk cake. Now, baby, you're my buttercup. Baby, you're my buttercup.
1: Aquest era el senyor Richard Ray Farrell.
2: I, qui era,
1: i aquí en el festival...
2: Ho sabem?
3: Ell.
1: Ah, ell mateix. Ell mateix, ho he dit, sí, que estava amb el rai
3: i tot. Està una mica més atents, company.
4: És que està...
3: És final de temporada.
1: I tocarem una banda, tocarem una, amb la seva banda, que està el senyor Chris Jefferson al baix, el senyor Julian Vaughan a la bateria.
4: Un mític de Barcelona, Julian.
3: Sí, sí.
4: Per qui
3: sí,
4: no
3: sí.
4: sàpiga, va ser el bateria de blues sí. durant molts anys a l'època de la Boat.
1: I tant, i tant. Hòstia. I després hi haurà un tio als teclats que té un nom que fa molta gràcia. Es diu Álvaro Gandul.
4: Molt...
3: Vinga, va, vinga.
4: Molt gran, un gran,
1: sí, el coneixes?
4: Gran pianista. Sí,
1: mira,
4: sí, sí.
1: Pues mira, a mi m'ha fet gràcia només.
4: No, sí, sí.
1: Sap greu, eh?
2: Bueno, de l'escena de... De noms, una mica estrany, no? Perquè l'altre dia jo tenia una en febrer d'un tral Fruitland.
4: Fruitland Jackson.
2: Sí, Fruitland, ja saps. Sí,
1: que
2: has sentit algun...
1: És que la ignorància és atrevida.
2: Fruitland.
4: Mola perquè fem un programa de blues que, i et sembla raro Fruitland. Home, si fos de flamenco encara t'ho compro.
2: Però... No, però el nom, Fruitland.
4: Perdó, me'n recordo molt de Fruitland Jackson perquè el va portar el Miquel Abella, mític de Sant Just, que feia les nits de blues de Sant Just, el va portar a Sant Just d'Esvern, el senyor Fruitland Jackson.
1: Sí, senyor.
2: Pues mira.
4: Sí, sí, aquí a la fruteria aquesta... De... No, de debò.
3: Al mercat de la fruteria, a Mercabarna, va ser,
4: aquí,
3: no?
4: Aquí a Can Ginestà, de fet.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquí mateix.
4: Sí, sí, sí.
1: Hòstia, pues, mira. Sentíem això... l'altre dia a Fruitland Jackson.
2: Hòstia, llàstima que no estiguessis el
1: sí,
2: passat.
1: Sí, perquè em vaig dir alguna cosa de Fruitland i vaig...
2: Sí, sí,
1: vaig
2: mirar... No, és que... Em va fer molta gràcia el nom.
1: I vaig riure.
2: Em va fer molta gràcia el
4: nom. El Miquel, de moltes de les coses que va fer, de les grans coses, va ser portar gent com el Fruitland Jackson, a Rick Astley and the... Little Charlie and the Nightcats, i que molts més, la veritat, la meva memòria no és escassa, però va portar... primeres espases de l'època, aquí sobre.
2: Aquí sobre.
4: És heavy,
2: a sobre sí, sí. on estem retransmitint sí, sí, sí. ara.
1: Molt bé.
4: Miquel, torna a l'escena de blues. Ostres, de Sant Just.
1: Torna.
4: No vol, ja l'altre dia el vaig veure, i de fet li vaig dir, me'l vaig trobar pel centre d'aquí Sant Just, i li vaig dir, tio, vine un dia a la ràdio. Home, és que ja saps, ja, Victoria... No en puc fer-ho, no tinc la veu tan greu, però
1: sí.
4: va dir que bàsicament passava de la ràdio i del blues. I de... Sí, sí.
1: Bueno,
4: però bueno, està bé. Està bé.
1: Que passa de tot, no passa res. No passa res.
4: T'estimem, Miquel.
1: Bueno, ja, per acabar amb aquest festival de Corbera, País Valencià, hi ha un altre tio que no sé si coneixeu, els bufallaunes de la taula, que es diu Ricardo Grosso.
3: Em sona, sí.
1: Tu, el Víctor sí.
3: Sí.
1: Què tal?
4: Ricardo Grosso, em sona el nom.
1: Hi ha algun vídeo italià d'una seva banda.
3: Em sona, però...
1: I no bufa malament, no bufa malament. Perquè jo... No, de veritat, de veritat. Bufa maco.
3: Molt bé.
1: Sí, sí.
4: El buscarem, el nom em sona molt. Sí.
1: Ricardo,
4: sí,
1: sí, Ricardo Grosso. Grosso, un to grosso. Té un to grosso.
4: I es veu que parla així.
1: Ricardo, parla així!
4: Hola, soy Ricardo Grosso.
1: Hola.
4: Això no és sèrio, eh?
2: Sí, bueno, és el final de temporada. Podem
3: estàs parlant de festivals i aquí hi ha un festival de l'humor bastant.
4: Tenim Ricardo Grosso al telèfon de... No.
1: Bueno, a veure, i acabat el festival de blues de Corbera, si voleu ja podeu anar una mica més avall, perquè el dia 2, 3 i 4 de juliol hi ha el festival de blues de Cazorla. Cazorla, que amb el canvi climàtic estarà molt bé aquest festival. Hi ha un fotimer de gent. Passis a...
3: Digues als municipistes si ja està.
1: A 95 llagardos els 3 dies, o si no, 45 cada dia.
4: Tens noms o no?
1: Sí, home, i tant.
3: Digues
1: als
3: bufallones
1: Hi ha moltes coses. Vols que anem a pams o ho dic tot de...
4: Jo vull que vagis dient noms i nosaltres com si fos a la NBA, això.
1: Sí, bueno, mira, jo us dic una cosa. He triat coses que a veure...
2: S'està fent de rogar?
1: No, de rogar, nada. El Marcos Coll, Tornen a escena amb un senyor que va conèixer jo quan vaig anar jo a Cazorla, que és el senyor Will Jacobs.
4: Gran guitarrista.
1: I gran guitarrista, exacte. I podem sentir, si voleu, d'ell una cançó que es diu Kansas City, que em sembla que no té res a veure amb el Kansas City.
4: Here I come.

0: pues això, aneu a Cazorla, a veure...
1: Néstor Marcos.
0: Marcos Coll, Marcos. És un grandíssim de l'harmònica, per favor.
1: Què més hi ha a Cazorla?
0: Divendres 3 de juliol, hi ha el senyor Walter Trout, que el vam veure, aquí a Cerdanyola, que té un disc produït pel Pete Anderson, que no està tan malament, eh?
1: No.
0: Hi ha un grup que es diu Take Me to the River, i hi ha el senyor Sugar Ray Rayford, que canta deliciosament. Voleu sentir algú del Sugar Ray? O passem... Perquè a última hora del divendres hi ha el G20, també.
1: Epa,
0: hi ha el G20, que ja els he punxat molt. No,
1: però venen amb Charlie Musselwhite o...?
0: Sí, perquè Charlie Musselwhite toca el dissabte.
2: Hòstia.
0: El dissabte, dia 4... I jo suposo que tocaran junts en algun moment.
1: És que acaben de treure disc.
2: Encara no ha sortit, és el juliol.
3: Acaben de treure single.
0: Sí, dos singles. Que els hem punxat els dos, els vam punxar la setmana passada, però ara podríem escoltar alguna cosa de Charlie Musselwhite de l'any passat, directament, que és Baby, won't you please help me?
2: Endavant. Quina mania amb l'anglès, eh?

0: El senyor Charlie Musselwhite, amb 82 tacos, estarà a Cazorla el dia, el dissabte, dia 4 de juliol, si la, voleu veure.
1: Pues, a la fresca. Pues,
0: cap, exacte. Cap allà, jo no sé aquest home com aguantarà la calor de Cazorla. Però bueno, igualment.
1: I el, home, també s'ha de dir que a Cazorla es toca a les 3 de la matinada. Jo...
0: Sí, però... no, clar, perquè, no, perquè si toquen a les 3 de la tarda es fonen.
1: Clar.
0: Es fonen directament a la plaça de Toros. I hi ha pobres grups que els hi toca fer-ho. Bueno, hi ha un altre gran, que és el senyor John Primer, que també estarà, jo crec que si el Charlie Musselwhite toca pues, a les 12, pues, el John Primer tocarà també cap a les 2 i mitja, 3.
1: John Primer, que també té una edat, ja, té, sí, dos, té dos.
0: I estarà amb un altre bufallaunes, que és el senyor Eric Robson.
1: Giles Robson.
0: Exacte. Ai, perdó, Giles, perdó. Giles Robson, no sé per què he apuntat jo, Eric. No sé,
1: estic fatal. Anglès,
0: gran harmonicista. I té un disc amb John Primer en acústic, i podem sentir, i a més està ple de clàssics, no? I podem sentir el Blow Wind, Blow.

0: No, no, però...
1: Oh, tio, solo... que... Perdoneu, perdoneu. Aquí queda. Estem escoltant el senyor John Primer amb el senyor Gils Robson, que el podeu anar a veure a Cazorla, i m'estan acusant de que no arribarem més enllà de, del mes de mitjans de... No, de principis de juliol, i el festival de Béjar. De Béjar. Santes de Béjar.
0: Por ahí por... No sé si Extremadura o Castilla...
1: Extrema y dura. Salamanca.
0: Salamanca. Bueno,
1: Salamanca.
0: Però està al nord d'Extremadura.
1: Sí. Efectivament. 42 pavos l'entrada per dia, 70 pavos l'abonament. Podeu veure el divendres dia 10 el senyor Elliot Murphy, que vam tenir fa poc aquí, el senyor Eric Sardines, que també vam tenir fa poc aquí, el senyor Big Daddy Wilson, que és un senyor de North Carolina que està fincat a Alemanya i que canta meravellosament, i una banda de rock and roll que es diuen Doghouse Sam and the Megatones.
2: Gran
1: que
2: banda.
1: Mola molt. Sí, sí. I després, bueno, hi ha més coses, hi ha més coses. No sé amb què acabar. Bueno, el dissabte hi ha una tal Shakura Saida.
0: Shakura.
1: Coneixes això?
2: No, però té...
0: No, Shakira.
1: Té una, té, no, Shakura. No. Shakura. Una tipa que es diu Jackie Benson, d'Austin, Texas, molt moderneta, molt moderneta, i un senyor que es diu Kevin Sonny Goulash. Això,
0: Goulash.
1: És un senyor de Nova Orleans que toca el piano, i si voleu acabem aquest, o si no tiro endavant, no sé, no sé.
0: És que hi ha molts festivals.
1: I és que hi ha molts festivals.
2: Posa
1: i després hi ha el senyor, una senyora que es diu Tony Green amb el Basti Jackson, i bueno, i és que no ens dona temps d'arribar a Bilbao. Llavors,
0: no, però quants festivals queden? No, no, només per llestar-lo. Digues
1: no els tinc tots, no, de fet ara tenia el de Bilbao i sabia que no arribaria, però el Vila Leroy és al final de mes.
0: També està el de Barcelona.
3: Sí, però Reus,
1: està el de Barcelona. Algú sap el cartell de Barcelona?
3: No se sap encara.
1: No l'han dit, per això.
0: I les dates? A mitjans. A
1: primers de juliol, no?
2: Primers de juliol.
1: Però jo no sé què està... Per què ho fan, això?
2: El què?
1: De no dir el cartell.
2: Bueno, de ser una mica de...
3: Com diuen els joves, és hype.
2: Pot ser hype o pot ser que no tengo el cartel acabado. Això també podria passar.
1: Més aviat això,
2: no? No, no ho sé, la veritat és que no ho sé.
1: A mi em dona pel sac, perquè dius, hòstia, igual decidiria anar-me'n aquí o anar-me'n allà en funció de... Si em crida el de Barcelona, si no...
2: Però s'ha de tenir en compte que són festivals amb un pressupost relativament petit, perdó, un segon només, un pressupost petit que han d'estar molt amb la vista a les agendes dels músics, perquè no es poden permetre portar un paio de Chicago directament a un festival.
1: Ja, llavors els hi pot fallar.
2: No, és que no poden cobrir potser 5 vols des de Chicago a Barcelona. Llavors han de mirar que estiguin aquí, s'ha d'esperar a l'últim moment, bla, bla, bla.
1: Bueno.
2: Pot ser.
0: La qüestió és
1: mira,
0: que
1: anem a escoltar
0: disfruteu l'estiu blusero, perquè nosaltres no ens tindreu perquè us fem l'agenda. Però a Lluís sí.
2: A Lluís

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant la veu sinuosa, bella i dúctil d'una gran intèrpret, que també és creadora, cada cop més. Jo crec que amb aquest poema seu recent, que ha musicat Cecília Zavala i que l'interpreta amb ella, i que es diu Peregrina, s'autodefineix. Parla del viatge vital i musical que fa 25 anys que està armando, construint, fabricant, aquí a Barcelona, a Catalunya, dins de la cosmovisió musical del tango i sus aledaños. Peregrina, dicho de la persona que anda por tierras extrañas, ens diu el diccionari de la llengua castellana. Jo no crec que sigui gens estranya, ni nosaltres per a ella ni ella per nosaltres. Barcelona històricament ha sigut tanguera. A principis del 20 era l'entrada a Europa dels grans del gènere que arribaven en vaixell per anar a París per carretera, a la capital cultural del món d'aleshores. I actualment tenim la sort de tenir aquí grans instrumentistes argentins que alimenten el nostre jazz. El contrabaixista Horacio Fumero, el guitarrista Gustavo Bataglia, el bandoneonista Marcelo Mercadante. Me'n deixo segur. Tots tres l'han acompanyada. Ara bé, de creadors de cançons, d'escriptors de cançons, però desgraciadament no n'hem tingut tants. Vam tenir una bèstia parda que ens va retratar la Gran Barcelona als 70 i 80, millor que ningú, que va ser el Gran Gato Pérez.
1: Sí.
0: Però el tenim, parafrasejant-lo, el tenim una mica distant en el recuerdo i perdido en la memòria. Bé, jo no, però la majoria de gent sí, desgraciadament.
1: Sí.
0: Doncs bé, crec que tenim una nova connexió argentino-catalana consistent. Una connexió de veritat que s'ha produït després d'una feina de molts anys. Tenim a la Sandra Reder. Celebrem-ho perquè val molt la pena. Creadora perquè escriu parlant d'ella, però també perquè tria repertori. Tango, bolero, copla espanyola, fins i tot cantautoria catalana, i s'ho fa seu, a la seva manera, com les grans, com Sosa, Parra, Bonet, Pradera, per exemple. Ha publicat 10 discos, ha escrit 3 llibres de poemes, En contra 2, que evidentment aquí hi ha un joc de paraules, compartit amb Alejandro Crimi, Amores licuados, i La invisible belleza, que també és la seva darrera obra discogràfica. Va musicar poemes de Joan Margarit, oi que sí?
1: Sí.
0: Joan Margarit, d'aquí de Sant Just d'Esvern, i de José Agustín Coitisolo, per un espectacle que es va dir Tango Contemporània a Catalunya, correcte?
1: Sí, sí, era una recerca que he fet, sí.
0: I del 14 al 23 va ser la cantant solista de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, dirigida per Miquel Àngel Maestro. Bé, avui escoltarem sobretot això, La invisible belleza, la seva darrera obra, un disc amb 4 cançons amb lletra seva i 10 d'interpretacions, d'adaptacions seves, de poemes d'Homero Manzi, Antonio Quintero, que és copla espanyola, un Piazzolla de l'Astor i la Diana, no? Que és la seva filla, no? La seva filla.
1: Exactament.
0: Un Mario Clavell, Cantulo Castillo, bueno, un del mismíssim Carlos Gardel, un poema de Leonidas Lamborghini,
1: que aquest
0: no existia com a cançó, sinó que aquest s'ha musicat per tu, no?
1: És una elecció i un treball del guitarrista Adrián Fioramonti, que viu a la Toscana, és argentí, i ell ha fet un treball sobre Leonidas Lamborghini i lo ha gravat.
0: Però és sí, per tu, aquesta musicació.
1: Sí, pel projecte. Sí, sí, que compartim amb Silvio Salambani.
0: Un Vete de mi, un bolero de Virgilio Expósito que ha cantat Bola de mi, Caetano Veloso, Diego El Cigala, un Eladia Blázquez, que és una cantautora de tango,
1: sí,
0: i actriu, si no m'equivoco.
1: No, pianista.
0: O pianista. Per mi equivocat.
1: No sé si ha actuat, però era pianista i compositora, sí, sí.
0: Bé, un disc de bellesa evident, la bellesa doncs, de la veu de la Sandra Reder. Sandra, gràcies per acceptar la invitació al programa.
1: No, gràcies a tu, estic molt feliç.
0: Que, per cert, bueno, abans que me n'oblidi, aquest divendres 12 de juny a les 9 fas un concert a la llibreria Byron de Barcelona, sí, acompanyada per Alejandro Di Constanzo.
1: Sí.
0: Sandra, tu la música hi arribes perquè volies cantar o perquè volies explicar coses?
1: Jo soc primer cantant de tango, no volia cantar una altra cosa. A mi me atravessava i me conmovia molt el tango, des de molt jove. I he començat a cantar tango, després he emigrat, he arribat a Barcelona i en el pas del temps sí que volia explicar, crec, per entendre la meva vida i tot el que havia viscut i el que me conmovia o me atravessava. I necessito escriure, i l'últim llibre explica aquesta sensació. Necessito crear i explicar.
0: I explicar de tu.
1: Sí, i del món que m'envolta i que a vegades és molt difícil, no?
0: Llavors, el primer poema que vas musicar, el recordes quin és?
1: De musicar? No em recordo, però tinc molt
0: poema
1: present...
0: Poema teu, poema teu.
1: Sí, però tinc molt present que un dels primers era una tonada que escriu a Barcelona, i una tonada és del gènere del folclòrico de la meva zona, de Cuyo.
0: Ah, Mendoza, no?
1: De Mendoza.
0: A prop dels Andes.
1: Sí, la tonada, la cueca i el gato, que són típicos, gato cuyano, però la tonada és molt, molt típica. I el primer que he escrit a Barcelona era això, i era com amb molt amor i amb molta melancolia. I després, en el disc que he fet, Tercera Pàtria, sí que he escrit Pablo Mainetti. Pablo Mainetti li ha posat la música magnífica, i Reina de Piedra, que és per a Ciutat Vella. Jo treballava molt en el Raval en aquesta època i tornava a la nit i la Rambla, i per mi era una visió molt forta, i és una cançó d'amor a Ciutat Vella. Sí, i està en el quart disc, sí.
0: O sigui que les primeres obres s'han fet aquí a Barcelona, això està...
1: Sí.
0: I sempre la poesia és teva, i sempre la música te la fa el músic que t'acompanya.
1: Sí, que jo le proposo. I solament en Canció Maleva hi ha una tonada que és lletra i música mia, que és tonada del Domingo. Però jo no soc molt bona con la música per escriure, però l'he dit a Gustavo Battaglia: mira, m'ha sortit la música i és aquesta música i bueno.
0: És a dir, que els indueixes...
1: Sí, però tenia completa, solament havia que escriure.
0: Ah, bueno, m'has dit aquesta.
1: Aquesta.
0: Però les altres...
1: Les altres, trio o tinc projectes com Cecília Zavala, que a vegades ella tria un poema meu, o en este cas de Peregrina, ella m'havia convidat a gravar... Sí, ella m'havia convidat al seu disc, que està Juan Falú i Jussa i altres músics. I ella havia triat un poema que li havia agradat molt, meu. I m'ha proposat dos músiques per al poema, i jo he triat un. I l'altra música havia quedat així, que és de Peregrina. I jo m'agrada molt caminar i llevar-me molt, molt aviat, i caminant i caminava i escoltava la música. I Peregrina nace de jo caminant hacia Glòries, i la lletra ha sortit mica en mica...
0: Inspirada
1: per la música. I és la música inspirada a aquesta lletra.
0: Anem a escoltar una primera cançó sencera, com Déu mana, Sin tregua, un poema teu d'aquest La invisible bellesa, amb música per això de la Elba, Elvi o Olaya.
1: Sí. Tremenda.

0: Cuando la voz del eco ya no suena, es presa del verdugo nuestro canto. Sí. Això dius en aquesta cançó, sí. Sin tregua.
1: Sí.
0: Què ens vens a voler sí. dir amb això? Que sí, quan hem deixat anar una cosa molt nostra al món, no, aquest món ens...
1: La lletra l'ha escrit en la pandèmia i se llamava... Primer era un soneto que he posat soneto rabioso. Y era en esta época de pandemia y que no podías hacer una abrazada a Malgú y que era toda la situación de injusticia y corrupción y
0: anava per aquí la cosa.
1: Sí, sí, també.
0: Jo estava buscant altres interpretacions. Bueno, aquest disc, evidentment, ja ho hem dit, però aquest disc és el més teu, que parles més de tu i
1: sí.
0: Això està claríssim, no?
1: Sí, sí.
0: I a més te l'has autoproduït.
1: Sí, quasi tot. Sempre, sí, sí. Soc de fer autogestió perquè...
0: No, però la gestió econòmica de la producció és una cosa.
1: No,
0: jo em refereixo a la gravació.
1: No, no.
0: I a la gravació també.
1: Sí, quasi tot treballo, excepte el de Acoba Records, que està...
0: Aquest home és
1: fer
0: Argentina, no?
1: Sí, coproduït amb Paolo Mainetti. Després faig tot.
0: Home, i això d'autoproduir-se no s'ha de ser molt valent, no? O què?
1: Sí, i molt, molt treball. Moltíssim. Però m'agrada fer-lo com jo vull i... Sí. Tot és com un... Tota la meva vida és així. Vull molta independència i molta... limpieza para lo que...
0: Bueno, suposo que busques alguna opinió d'algú que et digui
1: sí,
0: alguna cosa, però
1: sí,
0: que sigui clar. Una opinió només.
1: Sí,
0: no...
1: sí, els músics que estan aquí en l'últim disc, sí, sí, clar.
0: I has fet discos amb guitarrista, has sí. fet discos amb bandoneonista,
1: sí.
0: has fet discos amb pianista.
1: Sí, ara sí.
0: Després escoltarem un gran tema, un clàssic, amb un gran contrabaixista argentí afincat aquí a Barcelona.
1: Sí.
0: Sempre és això, és un diàleg teu amb una persona i un instrument, diguem.
1: Sí, molt bé.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí, sí, m'agrada molt.
0: I també has fet participar al saxo soprano, per exemple, que no,
1: sí.
0: sé, que no sé si és un instrument, jo no, no és un instrument
1: no,
0: que l'associo molt al tango, no.
1: Però és una història molt bonica perquè he conegut a Silvio Salambani al 2007 a Valparaíso, en la Cumbre Mundial del Tango de Valparaíso.
0: Això és a Xile, no?
1: En Xile. I jo era el Teatro Municipal de Valparaíso. Jo obria la nit amb una viola i un guitarrista i el tancava amb el seu quintet, Grupo Candombe. I hem conegut ahir i m'ha proposat un any després, un any i mig, treballar i escriure per el seu projecte i ser la seva cantant. I ell visc a Faenza, a Itàlia, Emilia-Romagna. I he començat a treballar amb ell. Ell és un investigador. Ara surt una investigació d'un disc que és el tango, que és una de les investigacions més completes sobre el tango i els seus orígens. I... tinc una amicícia, va dir, una amistat molt, molt forta con Silvio. I ara el projecte Tango Malandra con Adrián Fioramonti i Silvio.
0: Anem a escoltar una peça teva, una nova peça teva de la invisible bellesa, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: Una peça que te l'ha musicat Adrián Fioramonti.
1: Fioramonti, sí.
0: Fioramonti. Què ens podries dir d'aquesta peça?
1: Se l'he proposat perquè li agradava molt bueno. Adrián, volia sempre posar música a les meves lletres i l'he proposat aquesta i ha fet la milonga i m'ha agradat molt.
0: Una milonga.
1: Sí.

0: La verdadera fortuna és bailar con el fraseo.
1: Sí.
0: Això ens dius aquí, en aquesta cançó que acabem d'escoltar, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: I avui aquí a Fabricants de Cançons doncs estem ballant sinuosament amb el fraseo de la
1: Sí.
0: poesia i de la gran veu de Sandra Reder. El concert d'aquest divendres, què escoltarem aquest disc o què escoltarem?
1: No, no, no. Amb Alejandro Di Constanzo fem un concert de tangos i boleros i estrenarem boleros nous i algun no molt coneguts. I ara farem Vete de mi i Somos, que està en el
0: Està en
1: disc.
0: aquest disc.
1: Sí, perquè Somos l'hem triat per al disco, amb Alejandro, perquè en el Byron hem tingut un concert i Somos, jo he demanat a la gent
0: Sí, això fa un mes, no? Ja vas actuar al Byron, en aquesta
1: No,
0: llibreria.
1: sí, no, i
0: I
1: més,
0: més
1: sí,
0: vegades abans.
1: més
0: Ah.
1: fa. I, no, ha sigut l'any passat. I he demanat a la gent que opinara, no? Qual tema de tots li agradaria que registrassem. I el més aplaudit ha sigut Somos, i he dit ja està, gravem Somos i ja està, i al disc. I m'agrada molt aquest bolero. Sí.
0: Mira, no l'havia seleccionat. Havies d'adaptacions de clàssics o quasi clàssics, n'havia triat una altra per posar,
1: Ah.
0: que és Arrabal Amargo,
1: Sí,
0: poema d'Alfredo Lepera
1: Lepera, sí.
0: i música del mismíssim Carlos Gardel.
1: Sí,
0: I
1: madre meva.
0: que aquí la fas amb un contrabaix de
1: De
0: luxe, no?
1: luxe, sí. Ha sigut, hem gravat un sol, una
0: Una sola
1: sola,
0: presa.
1: una sola, sí.
0: Ah, sí.
1: Sí, i solament hi ha quedat això. I dice,
0: L'Horacio aquí
1: Horacio,
0: pessigant les cordes del contrabaix de manera...
1: sí. I Homero, Horacio ha dit, sí, per mi està bé, però ja està, una.
0: Ja està, la primera.
1: La primera.
0: I aquesta la vas triar per què? Perquè...
1: Perquè m'agrada moltíssim. Normalment amb Elvio Laya també la fem i em sembla que és magnífic, un tango que adoro.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Sí, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem vivint dins les cançons de la Sandra Reder, les cançons que ha estat fent durant 25 anys aquí a Barcelona.
2: Sí, així.
1: Escolta, en tota la teva obra hi ha presència de tota l'Amèrica Austral, diríem, no?
2: Sí.
1: Argentina, òbviament. Sí. Bueno, m'has parlat també... Clar, el tango és porteño, és molt de la ciutat de sí. Buenos Aires, Montevideo, compartit.
2: Sí.
1: Mendoza no és tan tanguera.
2: Sí, però el tango està present en tot el país.
1: Però abans m'has dit que has parlat d'una peça que té aromes
2: de... Sí, perquè en cada província o regió d'Argentina diverses músiques folklòriques de la chacarera más de una zona, como Santiago del Estero, la samba
1: nord,
2: más
1: no?
2: del norte, hay música sureña y la música nuestra, que es la cuyana, que es de la San Juan, San Luis y Mendoza. Y sí, cuando estoy en Mendoza, canto música cuyana.
1: Pero también ya... Bueno, has fet un projecte amb el Projecto Afluentes,
2: sí,
1: amb dos uruguaians, amb el Mario Maeso i l'Álvaro
2: sí,
1: Pérez,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I aquí hi ha aromes de candombe,
2: sí.
1: Uruguai.
2: Sí. Això era tampoc... Magnífico.
1: També vas tocar amb l'Euclides Matos, brasiler, sí, malaguanyat,
2: sí.
1: Desgraciadament, que ens va deixar fa uns anys.
2: Sí.
1: Era veí meu, jo no...
2: Ah, sí?
1: Jo el veia prenent un cafè i mai em vaig atrevir a dir-li res, em sap molt de greu.
2: Mira.
1: I també va ser un disc molt maco amb ell.
2: Sí,
1: és a dir, aquesta intenta de fer un mix d'aquesta...
2: Era, crec que jo no he fet intents, però una vegada el contrabajista Leonel Mórtola me ha convidat a veure el concert del trio d'Euclides Matos i m'ha fascinat, he pensat com canta i com toca, era una cosa increïble. I després ell m'ha dit, però te convido a cantar. No, jo no canto la música del teu país, no, sempre he escoltat en l'Argentina la bossa nova, Vinicius, tot, Jobim, Javan, sí, clar. Però hem començat a fer una amistat i a escoltar, ens trobàvem en Horta, en la seva casa, i era...
1: Alda Mariner, oi que sí?
2: Sí, exactament. I ell m'ha dit, mira, per fer aquest projecte, millor seria que escoltéssim molt la música meva, del meu país, la que jo m'agrada, i la teva. I vem què ens agrada i què podem fer. I quan més temps compartit d'escoltar, entonces... al dinar compartíem, escoltàvem i bueno, hem fet el projecte i després hem registrat la espalda de los pájaros.
1: Exacte, que el pájaro era ell i tu eres la noia que es penja dels...
2: No, era Ignasi Blanc que ha fet aquest treball preciós.
1: Bueno, la gent que busqui el disc i que busqui la portada, que es veu un ocell que no sap què és.
2: Sí, perquè hi ha un poema de Roberto Juarros que parla de la plenitud como sería de viure volant en l'esquena del Sucels, no? I era esta plenitud que és una...
1: Bueno, i en aquest disc et vas atrevir a cantar Serrat.
2: Sí.
1: Per què la gent s'avorreix tant?
2: Sí, que m'agrada.
1: Una cançó de 1980 de Joan Manuel Serrat, del disc Tal com Preciós. Raja. Tal com Raja, no?
2: Sí.
1: Bé, anem a escoltar una peça de les que vas fer l'any 21 amb el Projecto Afluentes, amb els uruguaians Mario Maeso i Álvaro Pérez. Anem a escoltar Para cantarle al olvido, un poema teu que va musicar el Mario Maeso, i on podem escoltar doncs, això també, a l'Álvaro Pérez, percussionista que hem tingut en aquest programa, i a la guitarra el Fulvio Paredes.

0: Doncs això, la idea aquesta d'això, Uruguai, Argentina, Brasil,
1: Sí.
0: tot
1: És bonic
0: és bonic.
1: quan
0: I tot vist,
1: tu...
0: des d'aquí, diguem, no?
1: Sí. Crec que l'important no és ni quedar-se tancat en una cosa, ni obrir, que sea tot sincer, que sea per necessitat autèntica. Quan he cantat la copla, la canto com si cantara Gardel. I la trio perquè m'agrada moltíssim. I el mateix con Núvol Blanc.
0: Que és
1: No
0: la que escoltarem ara.
1: perquè sea
0: O per
1: bo o
0: agradar
1: per
0: o pel que
1: agradar,
0: sigui.
1: no, no,
0: No, és
1: me
0: perquè la
1: debe,
0: vius i la sents.
1: sí, si no, no faig nada, res.
0: Doncs això, bé, ja, mira, ho acabes de dir. I en aquest nou disc, la teva darrera obra, has fet una versió d'Un núvol blanc, d'en Lluís Llach, no?
1: Sí.
0: Una cançó dedicada, bueno,
1: Ah,
0: a la seva mare, quan es va
1: sí.
0: morir, una cançó del 85, si
1: Preciosa.
0: no m'equivoco.
1: Preciosa. Penso que la música i la lletra estan molt bé
0: Treball.
1: trobades i s'ensamblen con una con, bueno, con amor, suposo que és tan de veritat que és.
0: La vas voler fer.
1: Sí. Però totes les els assaigs jo plorava i era perquè era no podia evitar-lo.
0: Aquesta no la vas fer la primera.
1: I després ja he pogut no, com exorcitzar.
0: I aquí qui t'acompanya en aquesta
1: la
0: versió?
1: meva en aquesta versió el bueno, l'arreglo, l'arranjament és de la meva jove, la nòvia del meu fill, la meva nora també, que és diu Anne-Sophie Ballbé, que és una pianista fantàstica, que és una pianista clàssica i especialitzada en música antiga, que tenim el projecte Tango versus Clàssica. I en aquest projecte canto una cançó que he fet musicalitzar al 2010 de Joan Margarit, l'últim sentit, que no la
0: No
1: tinc...
0: la tens gravada, oi que
1: No,
0: no?
1: no,
0: Ah, perquè jo l'he estat buscant, perquè clar, el
1: no.
0: Joan Margarit va viure a Sant Just
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: dic, on dia,
1: No
0: això
1: tinc
0: segur.
1: ni esa ni la de Goiti Solo. Ja ho faré. Ja ho faré perquè són molt boniques.
0: Però sí, seria qüestió de gravar-la, diguem.
1: Sí,
0: La
1: sí.
0: feina d'arranjament tot està fet.
1: Sí. Sí.
0: I no tenia una gran complexitat, no,
1: No,
0: anda.
1: podria... A l'inici, el compositor del tema de Margarit se lo he demanat a Pablo Lojovine, un bandoneonista, i la versió era veu i bandoneó. I ha sigut molt bonic perquè quan he conegut a Joan Margarit,
0: Que el vas arribar a
1: ell m'ha
0: conèixer.
1: dat, sí, ell m'ha dat la seva bendició, perquè no, jo volia que ell diguéssim sí, o no, si em deia no, no vull que poses música, però l'he contactat al 2010, 2009, i m'ha convidat a un cafè ahí en plaça Francesc Macià, i ha sigut molt bonic i m'ha regalat un llibre dedicat, molt, molt bonic.
0: I la va arribar a escoltar. La teva
1: Sí, sí, sí,
0: interpretació
1: sí,
0: la va
1: sí,
0: escoltar en
1: sí, sí,
0: directe.
1: sí. I crec que el músic, el seu fill és músic, un fill,
0: No ho sé.
1: no sé.
0: Hòstia,
1: Però
0: doncs. Doncs
1: sí,
0: a veure
1: ha sigut
0: si...
1: molt bonic el record que tinc.
0: I el poema el va triar ell, per això.
1: No, no, jo.
0: O el vas triar tu?
1: Jo. Perquè el poema per mi era un tango.
0: Era un tango.
1: Sí.
0: I el Goytisolo, què va ser?
1: És un poema a la seva mare. Que ha mort en el bombardeig. I sí, molt, molt bonic, però no devia treballar-lo i la música és de Pablo Jiménez, d'aquest. Perquè el del projecte Tango Contemporani a Catalunya, jo he fet una recerca i era un treball sobre la similitud entre el Raval i la Boca en Buenos Aires. Perquè són barris portuaris, de mestissatge
0: Gent
1: i
0: humil,
1: de
0: diguem,
1: gent humil, de molta immigració,
0: d'immigració, o genovesa,
1: i
0: o la que sigui, no?
1: sí, i entonces era una investigació i també este en contra de poetes catalans o poetes en el meu món, que és aquí a Barcelona, i el que
0: és una interpretació de coses d'aquí, però sí, una sensibilitat,
1: sí, de bueno, tant, d'allà. Perquè hi ha una mirada i una forma de veure el món, que tenim els tangueros. Exacte. Creo.
0: Bé, ara la faré la pregunta del milió. Sí. Per tu el tango què és? És una cosmovisió, no? Una mica...
1: Sí, crec que és una manera d'entendre la vida amb una estètica especial i una sensibilitat que té el tango. El bolero tiene altra sensibilitat i altra forma de dir les coses, no? Un brasiliano no... potser no va a dir les coses com un tanguero. És una, hay una forma de viure, en la milonga també se ve, en com la gent balla, com visc jo l'enyorança. Crec que són formes diferents de vivir la vida particular.
0: Anem a escoltar un núvol blanc, el teu núvol blanc.
1: El meu.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Bé, i avui aquí, a Fabricants de cançons, estem tenint la sort de poder estar conversant amb la Sandra Reder, a casa seva, que ens ha convidat. Moltes gràcies.
2: Ah, no, aquí. A tu.
1: Escolta, tu, l'any 73, 72, la Guillermina Mota i l'Enric Barbat sí. van fer un disc de tangos en català, de tangos clàssics adaptats al català. L'has sentit, aquest disc?
2: Sí.
1: El tens present?
2: Sí. Jo he tingut una parella que és molt expert en tango, que és Xavier Febrés, i ell
1: escriptor.
2: Ah. I el gran conocedor de tango, i ell m'ha fet conèixer la disc, Guillermina no? Mota i sí, Enric Barbat. Sí.
1: Oves, ara la llista de clàssics no sé quina és, no me la sé de memòria. Són una mirada amb un punt de paròdia,
2: paròdia i humor.
1: Però només un punt. Sí. I estan molt ben adaptats, sí, i el text és molt convincent.
2: Sí, era molt, además, con molta personalitat, bé.
1: Sí. Hi va haver un curtmetratge de
2: Ah, sí?
1: Sí. Fet pel Mario Gas, un espectacle, hi ha una pel·lículeta d'aquest espectacle.
2: Mira que bé.
1: Bueno, t'ho comentava perquè el tango en català, tu com ho veus? Ho veus factible o què?
2: Sí, bueno, però...
1: cançons que tanguegen cantades, fetes en català, sí. Ja tinc present una de l'Enric Arnaez, que és l'únic que està a París. Aquesta.
2: Mira.
1: Però ha de...
2: Sí, y Cecilia Rosetto también cantaba una, no recuerdo si era el choclo o qué, al catalán, y a vegades queda bé, y a vegades es molt difícil.
1: Perquè com la prosòdia, que la veus molt diferent.
2: Sí, sí, a vegades sí, costa.
1: Tu has gravat discos a molts llocs, has gravat a Itàlia, has gravat aquí, has gravat a Argentina...
2: Sí.
1: Hi ha dos discos importants que els vas fer amb discogràfica argentina,
2: sí.
1: Si no m'equivoco, no?
2: Sí, Tercera Pàtria està tot fet en Argentina. Sí. Con una coproducció també, i m'ha ajudat molt un gran amic que no està amb nosaltres ja, que és Raúl Carnota. Però sí, tot la producció...
1: Argentina. Escolta, sí, i Argentina, quan veuen...
2: Aquí, en Barcelona, no?
1: La majoria és aquí a Barcelona.
2: Sí.
1: Llavors, Argentina, quan veuen el tango de la diàspora, diguem, del tango que es fa a Europa i el que es fa aquí a Barcelona, del de Barcelona, què diuen? Tu què creus que diuen?
2: No, són feliços. Sí.
1: Sí, no, que són feliços, però què hi veuen?
2: Que el tango agrada en el món, que és... ¿Quién era? José Govelo decía que el tango no era centrífugo, sino que era centrípeto, ¿no? Y entonces era una cosa muy bonita que el tango tiene, de que va encontrándose y hace parte suya, y creo que la música és normal i és
1: és com ha de ser, però jo t'ho preguntava en el sentit de dir, aquí es fan les coses de diferent manera o hi ha alguna aportació o les...
2: No sé, que va, és normal. Potser a alguna gent que sea molt porteña visc el tango d'altra manera, però és normal, no solament perquè jo esté en Barcelona. El Violà ja està a Barcelona i fa un tango retango, no? Poderós.
1: Per exemple, la presència de músics de jazz aquí a Barcelona és una ciutat molt d'escoles de jazz, diguem.
2: Sí, però això... no, crec que... No. És Alejandro Di Constanzo, però no és per la ciutat, crec que és per la seva personalitat, que li agrada tant el jazz i se nota en els seus arranjaments, no? Però crec que és personal de cada músic, no?
1: Això, recordem-ho, aquest divendres...
2: El divendres 12, sí.
1: 12 de juny, a les 9 del vespre, a la llibreria Byron, carrer Casanova 32, al costat de la Gran Via, metro Urgell, molt a prop d'aquí.
2: Sí, molt a prop.
1: Si ens escolteu el dissabte feu tard, i si ens escolteu en repeticions, doncs encara més, però bueno. Bueno, mira, ara per cloure el programa anava a proposar que escoltéssim Guitarra, dimmi-lo tu, aquests diàlegs que tens amb la persona que et vesteix la música, diguem, no?
2: Sí. César Angeleri en la guitarra.
1: Vale, perquè anem a escoltar una gravació del disc Gran Reserva que vas fer amb ell.
2: Sí.
1: I bé, una peça de lletra d'Atahualpa Yupanqui.
2: Maestro. Sí.
1: I música de Pablo del Cerro, que no, també
2: sí,
1: deu ser...
2: Sí, que era la seva dona. era en realidad la seva dona.
1: I firmava un nom d'home.
2: Sí, i firmava com nom d'home.
1: No me sabia això.
2: Sí, però era la seva dona que moltes lletres eren seves.
1: Una gravació de l'any 2022 i que va publicar a Quart Records a Argentina el 24, no?
2: Sí, sí.
1: És l'últim disc que has fet.
2: El disc amb César l'hem gravat al seu estudi a Buenos Aires.
1: Sandra, moltes gràcies per la conversa,
2: no?
1: Moltes gràcies pel teu darrer disc.
2: I, gràcies.
1: I bueno, que tenim un viatge d'anar i tornar a Argentina sí. musical, consistent, que s'està fent aquí i que la gent això ho ha de tenir present.
2: Sí, sí, sí, espero que arriben tots al meu concert.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Avui arribem a l'últim programa de la temporada. No farem balanç, ni no gaire almenys, perquè les cançons ja acostumen a explicar millor aquestes coses, i aquesta nit n'hi ha unes quantes que semblen fetes per mirar enrere sense quedar-s'hi atrapats. Com per exemple aquesta de Pink Floyd, Comfortably Numb, que no està malament començar amb una cançó que continua sonant enorme després de tants anys. Alguns no passen mai de moda i només canvien d'oient.

M'agrada la gent que encara busca costats nous a les coses, encara que semblin impossibles, com la peça de Modest Mouse, Fair Side of the Moon.

Hi ha grups que tenen una manera molt particular de sonar a final de dia, com la de Dick Cup for Cutie, que continua tenint-la amb Riptides.

always rhymes to be making when you're a dream chaser like me.

Paul McCartney i Days We Left Behind. El títol avui té una mica més de pes. No cal donar-hi moltes voltes.

I ara sí, aquí acaba aquesta 18a temporada de Cara B. Han estat moltes nits, moltes cançons i moltes hores compartides a través de la ràdio. Gràcies per ser-hi, els que escolteu cada setmana, els que apareixeu de tant en tant i també els que heu arribat avui per casualitat. Ha estat un plaer posar banda sonora una petita part del vostre temps i nosaltres farem una pausa. Les cançons no. Aquestes continuaran esperant-nos allà on les vam deixar. Que tingueu un bon estiu i gràcies de veritat per una temporada més. A reveure.

0: Bona nit, amics, benvinguts a Bits 40.0.
1: Bona nit, com esteu?
2: Molt bé, bona nit.
0: Perfecte, un programa molt especial en molts sentits. Primer, de moment, només som aquests tres que hem saludat. Ens falta l'Esaú, que s'unirà en breus moments, perquè estava de camí. I tenim un programa...
2: In itinere.
0: És un programa molt especial, com dèiem, perquè a part de ser els quatre en breu, tenim moltes cosetes i una part molt important, que és que avui entrevistem un grup que hem descobert relativament fa poc, però que som molt fans. Jo vaig ser durant uns mesos, l'Esaú estava també viciat, ara has caigut tu, Luigi.
1: He caigut, però jo et diria que fa 2 setmanes.
0: Exacte.
1: Fa mesos que els coneixes?
0: No, mesos, però parlo de 3 mesos.
1: No, molt més.
0: Sí, sí.
1: Sóc fan absolut. Sí, sí.
0: Qui són? Perquè n'hem parlat i no ho hem dit.
1: Bueno, crec que ho vam dir-ho a programes anteriors, però ni més ni menys que Pàl·lida Tez.
0: Pàl·lida Tez, el grup d'Albacete, que ara en breus moments ens farem una trucada i parlarem de com ha anat la seva carrera recent, tot just en un EP d'aquest any, el seu concert al Primavera Sound, del que vam poder assistir a l'Esau i jo, obrint Primavera Sound, ojo, que es diu Ràpid, per un grup tan jove.
1: Sí, senyor.
0: Una cosa, una medalla molt forta, eh?
2: I un so, potser no tan jove, però ara parlarem.
1: Ara parlarem d'això.
2: Ens agrada molt perquè sona a què?
1: Exacte, bueno, sona a 90s.
0: Sona a 90s.
1: No direm a què, a 90s.
2: I aquí ja perquè siguin ells. Etiquetes fora.
1: Exacte, bueno, 90s és una etiqueta. Però no l'etiqueta que tothom...
2: Molt àmplia,
1: sí,
2: molt àmplia.
1: Sí, la que... Exacte, la que ja sabem. Una mica són un rar avis, no? Dintre del panorama musical actual, Pàl·lida Tez a mi m'han sorprès molt gratament per això. M'han portat una nostàlgia brutal, brutal, brutal.
0: Sí, sí, és cert. Ho parlàvem fora de micro ara arribant aquí a l'estudi. Però penso que per sort, i és una sorpresa, que em vaig duent jo en els darrers temps, que no és tan rar avis. Hi ha grups ara d'aquesta escena, no són d'Albacete segurament, que és peculiar. Mira, vam veure al Primavera Sound un grup que es diu Paco Te Quiero,
1: ojo,
0: de Barcelona.
1: Ojo.
0: I també sonen una mica aquest... Uh-huh. Direm etiquetes que són sempre un error, però per entendre, sonen una mica nois, això de gais, ben entès, penso.
1: A guitarra, no?
0: A guitarra, distorsió, exacte. I són grups molt joves, Pàl·lida Tez ho són, Paco Te Quiero també són molt joves, i són una nova fornada, no?, que per exemple, dèiem també fora antena, per no ser pesat, tio, vam estar veient a Primavera Sound uns abuelos, Slow Dive, més abuelos que nosaltres.
2: My Bloody Valentine.
1: Home, molt més abuelos. El de My Bloody Valentine, el Kevin Shields, perquè portava el barret. Però,
0: exacte.
1: Si no, està per ingressar al geriàtric, eh?
0: Però bueno, el Kevin Shields és el de la gorra. Sí, el de la gorra.
1: Sí, portava un barret, raro, un barret, no? Un barret, sí, sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Doncs, tio, això sonava als 90, no? I hi ha gent que a dia d'avui, no?
2: Joves
0: i fan una mica o s'inspiren una mica o ens sembla que s'inspiren, bueno, en aquestes bandes, no?
2: El resultat ens sembla que sí.
0: Sí.
2: Ara
0: sí.
2: Els preguntarem si realment...
1: Bueno, però a tu t'agraden els Beatles o no?
2: Sí, és impossible dir que no, jo crec.
1: A mi m'agraden.
2: Sí.
1: Led Zeppelin, jo vaig estar, bueno, a mi que ho sap,
2: correcte,
1: vaig estar obsessionat amb Led Zeppelin durant anys.
2: Perquè volia ser guitarrista.
1: No,
2: sí,
1: per això.
2: Sí,
1: no,
2: sí,
1: no,
2: sí.
1: No, perquè això seria el Jimmy Page. Jo estava més atret pel Robert Plant. O sigui, realment era un magnetisme brutal, aquell tio.
2: Bueno, però un moment, és que estàs parlant de tòtems de la música.
1: Bueno, vale, però jo Led Zeppelin em va semblar... O sigui, Jimmy Page també. Brutal, i això era la música que escoltaven, bueno, els meus pares en concret no escoltaven Led Zeppelin, no,
2: per edat,
1: exacte, lo típic, no? Que a mi padre li tocaria, pues una mica, pues, potser ara veurem a quina franja d'edat es mou la Pàl·lida Tez, però no? Creiem ja
2: molt més joves.
1: És la típica, mi padre escuchava pues, Slow Dive o My Bloody Valentine, Sonic Youth, etc.
0: Sí, això ho sabrem ara en minuts, just intentarem que s'enganxi just amb l'arribada de l'Esaú a la trucada Pàl·lida Tez.
1: No, tu ho pots fer aquí, segur.
0: Sí. Per tant, un programa molt especial. Tenim apartats que veurem si entren o no en funció de com vagi l'entrevista.
2: Sí.
0: També recordar Pàl·lida Tez en Albacete i ells entenc que en algun moment igual volen escoltar el programa. No entendran una puta merda perquè estem fent en català el programa, jo ja sí vaig dir. ara quan s'entrevistem, òbviament, passarem al castellà. Però, bueno, molta cosa per avui. Tenim full de temes, de novetats especials.
2: A tope.
0: I si us sembla, per fer una mica de caliu, fem obrim programa musical amb una novetat d'un grup també mític. Que no...
2: Deixa'm parlar d'una cosa. Començarem amb el Miqui, no?
0: Home
1: clar. Ho he pensat el mateix, però
0: sí.
1: He deixat
0: no, hem dit que també farem un petit repàs al que ha sigut el Primavera Sound. Farem una mica...
2: Light.
0: De
2: uns noms.
0: Sí, no? De què ens agrada més, si hi ha hagut la decepció sí. O no. És a dir, una mica...
1: Jo crec que sí, està bé fer-ho senzill perquè l'any passat vam dedicar 4 o 5 programes a Primavera Sound, de 3
2: sí,
1: previs i 3 posteriors.
2: Hi ha molta xitxa,
1: sí, però bueno. Sí.
0: I justament, mira, vam dedicar molt de temps a Primavera Sound l'any passat i jo penso que no va ser un gran Primavera Sound el que jo vaig viure, eh? No dic que ho fos, el festival, però no tinc un record increïble. També vaig estar mal el divendres, el que sigui. Coses que van no ajudar,
1: és
0: però...
1: És quan em va donar la fibromialgia a l'atac.
0: Exacte.
1: Vale.
0: Sí, vaig estar allà codida de rodes, eren 28 hores.
1: No,
0: sí. Doncs, Primavera Sound, que dèiem, aquest Primavera Sound, no sé, ho fem després o ho fem ja?
2: Sí, però... fem el que deies tu, poses tu el tema...
1: Sí, perquè així, si no, així escoltarem el segur, que exacte. Tampoc ens interessa molt el que hagi de dir, però sí.
0: Doncs, deia, posem un tema d'un nou treball d'una banda també mítica que es diu American Football. Són uns
1: aquests grans... han estat Primavera Sound, no?
0: Van estar, sí. Ara tenen un nou treball que es diu LP4, si no se compliquen massa els noms. Amb una de les temes col·laborant amb Wisp, sabeu aquell grup?
1: Sí,
0: que és una noia...
1: sí,
0: doncs sona així, sona molt bé i el recomanen a diversos llocs. He vist així de mejores discos so far del 26, surt aquest treball d'American Football. A veure què us sembla, es diu Wake Her Up.

0: Bueno.
1: Aquests nois són per portar-te'ls a casa, són maquíssims.
2: Sí, tio, molt bé. Molt bona entrevista, ens ha agradat molt. Ha sigut un plaer tenir-los aquí a Bits. I com ha dit el Lluís, ojalà els tinguem aquí aviat. Ara diuen que no tenen cap, al principi, concerts a l'espera. Teníem, parlaven un de finals d'agost.
3: Se'ls veu tranquils, eh?
2: Sí, sí. I no, i sobreviure també a la distància, no? La Maria, que viu a Madrid, no? I allò de o sigui, ha d'anar a Albacete, bueno, imagino que té família a Albacete, òbviament, no? Que ha d'anar allà de tant en tant. Però allò d'anar i quedar per tocar i tal, i que funcioni...
0: Vaig a fer una aposta absolutament infundada i sense dades, però...
3: Com sempre.
0: Aquest és el grup que en tornarem a sentir a parlar. O sigui, tenen una base molt sòlida com per... No?
2: Sí.
1: Jo m'he quedat amb les ganes
0: bastant fort,
1: m'he quedat amb les ganes de preguntar, lògicament la música no pot ser la seva única activitat, és a dir, què més fan, no? Vull dir, què fa Maria a Madrid, no? Vull dir, està estudiant, està treballant, lo que sigui tal, perquè això a vegades és l'amor dels grups, no? De dir, hòstia, és que el curro no puedo, perquè el talent els hi sobra, no?
0: Però fixa't una cosa, a més, estan molt connectats a la indústria, no? Vull dir, tenir la base darrere de Mercromina i companyia...
1: Segurament ja tenen tot l'expertise, no?, d'aquesta gent que ha estat en el món de l'indie durant molts anys.
0: Estan ben tutoritzats, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, no, i sembla que tenen el cap ben armat, eh? Vull dir, són... No sé, m'agrada molt parlar amb ells, realment, molt macos.
0: I veurem què tal d'aquí uns anys, no? Potser no són de perfil tan baix.
3: Per tu i per mi acaben de començar.
1: Ara,
3: els coneixem fa dues setmanes i ens hem enamorat.
0: Ahir, vaig sentir el disc sencer.
1: Mentre estàvem parlant això i tal, jo venia pensant al cotxe i tal, no? De dir, hòstia, entrevistem aquest grup i tal. Som una miqueta l'època que era Disco Grande, no? Que feien entrevistes...
0: Disco Grande!
1: Que, en plan, eren tots els grups que iniciaven, el Disco Grande era molt més professional, treien maquetes, etc i tal, però... Estem promocionant grups que són petits, en principi, que estan començant, i no saps ben bé qui fotrà el pet, no? Vull dir, és difícil. A tu t'agradaria que tots aquests grups que hem entrevistat, hòstia, que fotessin el pet.
0: Alguns més establishment, no? Ferran, jo crec que Ferran Palau ja està...
1: Ferran Palau es trencaria la línia dintre d'això.
0: Però estic d'acord amb tu que veurem què passa amb Gazela, veurem què passa...
3: Està la vida, Gazela, per cert.
0: És que ja comencen a tocar en lloc serios, vull dir...
3: Estan a la vida.
0: M'agrada molt aquesta línia de fer entrevistes a grups, diu l'ESA, no?
1: Lògicament no vindrà a fer una entrevista aquí a Bad Bunny.
0: No, home, però vull dir, hòstia, mola, no? Empenya una mica el...
3: Estic en negociacions, en Pacífica.
0: Sí o no?
3: Sí.
1: Però sí? A mi m'agradaria molt...
0: Sí?
1: A mi m'agradaria molt tenir-les a l'estudi i poder veure't la cara.
3: Seria online, però bueno. Ja veurem això.
0: Què fem?
2: Molt bé, portem 49 minuts de programa.
3: Doncs anem a comentar una mica el primer Sound, així ja sí. Tanquem el tema, perquè no fem com l'any passat, comentàvem abans que vam fer com 8 programes de 4 d'abans i 4 després. Comentem que ha sigut una mica el millor i si hi ha hagut alguna decepció, si és que hi ha hagut decepció. Jo de decepció gorda no n'he tingut cap.
1: Jo sí. Bueno, molt bé.
3: Jo també he de dir que he anat dos dels tres dies i m'he retirat com un covard. No, l'últim dia vaig aguantar bé, el segon dia. Començo jo,
2: sí, tiraré
3: per tòpics i no us sorprendré, vale?
2: Vinga.
3: Un concert que em va agradar moltíssim, que a més em va sorprendre, perquè no els havia vist mai, però sé que són clàssics de Primavera Sound, ho hem comentat amb el Miki, i són vells coneguts, Big Thief. Vull dir, no descobreixo res, però al no haver-lo sentit mai em va agradar molt.
2: Sí.
3: The Cure, em va agradar. Sincerament, potser em va agradar més el concert que vam veure fa uns anys
0: a Sant Jordi.
3: Pel repertori, ja saps que em va agradar per la part més fosca, però m'ho vaig passar molt bé. Estàvem a la quinta polla i se sentia bé. No, la quinta polla, però estàvem superllony, o sigui, comparat amb My Bloody Valentine.
1: Se va sentir increïble.
3: I se sentia molt bé. Hòstia, My Bloody Valentine, aquests no els he posat. Top 4 faré. My Bloody Valentine, perquè em van respectar les meves orelles, i és un grup que, per mi... una mica en la línia de Pizza Fontanals, no? De grupos sobrevalorados. Jo crec que My Bloody Valentine, per mi, ara que no em sentim per l'edatez, és un grup sobrevalorado una
1: miqueta.
3: Què
1: dius?
3: Per mi una mica sí, ja parlarem un altre dia d'això, però...
1: Que la puta però... cara, mira, pensa que s'estan allà, tio.
3: Sí, però sí. Tu pots agafar el penis, si vols.
1: Clava-li.
3: Però em va agradar molt i... Però... No dic perquè són petites. I...
1: El públic no les està veient, però són molt petites.
3: Per això deia, Clara. I per acabar, per mi diria que el que vaig disfrutar més, Joey Valens i Brahe.
1: Boníssim. O sigui, m'ho estaré refregant del Joey Valens i Brahe tota la puta vida,
3: sí,
1: no?
3: Sí. Bueno, no recordava que no estaves.
0: Veurem què diuen els altres.
2: Sí.
0: Segur,
2: va.
1: Mira, què hem de fer? Com una decepció? Bueno, no sé.
3: Bueno, jo,
1: general, mira, decepció, Ethel Cain. Molt bé.
3: Hòstia, també, estic d'acord.
0: Ni la vaig veure.
1: Sí que és veritat que es podia saber, no?, que una música tan intimista, etc i tal, amb un escenari tan gran, etc i això, pues, es podia saber, no?, que Ethel Cain seria una mica fluix, però, hòstia, no sé, tenia...
2: Més esperances.
1: Més emocionat. No
3: es podia saber, tio, jo tenia moltes esperances, aquest concert.
1: Sí, després, el tema que hòstia, que dijous ens van xafar bastant la vida. Sí, la climatologia va acabar destrossant...
3: Gis van fer concert?
1: Guis van tocar sí. I van tocar tot el concert, a mi em sembla heroic. Podem obrir el debat sobre Guis? Podem obrir

0: va parlar d'Arrossovsky i com a superestrella.
1: Brutal, no, superestrella, o sigui, l'escenari que hi ha, l'amfiteatre, estava a full de penya cantant les seves lletres a tope. Em va encantar, tot i que vaig acabar aviat, perquè el cos no em donava més. Viagra Boys, tio. Viagra Boys va ser la bomba.
2: Apoya.
1: Va ser la bomba, Viagra Boys. Em va agradar moltíssim.
0: Aquest no,
1: I també diré que Nick Cap em va semblar un festival.
3: Tremendo.
1: Un festival de tot. Social, d'engagement i de la gent, tot. O sigui, va semblar increïble, Nick Cap. Bueno, fins aquí la meva lectura.
0: No, és espectacular. I Nick Cap, jo no vaig estar, no vaig arribar, però tinc la sensació, no sé si tu vas estar, Miqui. Vas...
1: No,
0: tampoc. Una mica el rotllo va ser, per lo que he vist en imatges perquè de les reds, una mica el rotllo Joy Balance, que o sigui, un push molt més fort que el disc, encara.
3: Sí. De fet, moltes similituds, entre els dos. Vale, jo faig el meu.
2: Rubén, sisplau.
3: El número 1, indiscutible, però que ni el conto, perquè...
1: No, los putos Sturzenden o Bauten.
3: A veure, un moment. Efectivament, és Sturzenden o Bauten. Però, perquè no em prengueu com un boig, llegiu una mica què és el que hi ha por ahí, d'aquest concert. O sigui, li han donat l'espai perfecte, l'auditori, estava a rebentar, entregadíssim al públic.
1: Para unos tíos tocando unas sartenes.
3: Mira, escolta, tant de bo, no sé si ho van gravar o no. Espectacular, simplement espectacular. Per mi, dels millors concerts, i és la cinquena vegada que els veig, dels millors que he vist. Però bueno, no conto perquè com ningú el pot... contrarrestat, per dir-ho d'alguna manera, però no com a boig, com sempre, i no passa res.
0: No, ens estàs dient perfectament, d'una forma molt elegant, que no tenim el teu nivell.
1: I és absolutament cert. El teu nivell intel·lectual se supera.
0: Ningú pot contrarrestar, és la veritat, ja està.
3: Passo d'aquest, ho posarem com a excessi.
1: És un humà parlant amb monos.
3: Ni
0: compte. Exacte.
3: Per mi,
0: primer. Ens veiem cara de monos, tio.
1: Correcte.
3: Si penso...
1: Ell quan ens mira...
0: Terians, som Terians.
3: Ja us agradaria, Terians. Molt pitjor que això. Vale. Com a Gaudí, concerts de, hòstia, que bé, has de posar The Cure. Primer posem Insturcende, no el contem, posem The Cure. En el segon, ho sento de segur, Joy Balance i Brahe.
1: I
3: això
1: puta?
3: Que vaig estar una estona amb vosaltres, després amb un company de feina, però el vam veure a l'altra banda, va ser espectacular. Una energia increïble. I en el tercer lloc, ho vaig de fer dividit, i són dos que m'han anomenat ara mateix, que eren Viagra Boys, increïble i divertit, i Nick Cap, una potència espectacular.
0: Però bueno, Joy Balance per davant de Nick Cap.
3: Joy Balance per davant de Nick Cap.
0: Vale, okay.
3: I faré un petit apunt només,
1: sisplau,
3: com a nota una mica, que em vaig quedar una mica fred, i segurament és perquè tenia fred de veritat, i era dijous, a les 3 del matí van tocar Overmono, molt bé inicialment, però és una mica complicat d'explicar, però vaig intentar-ho. Era tan precís i tan perfecte...
1: Massa.
3: Que no...
1: No hi havia engage.
3: No hi havia engage. Tot per era... Bueno, superbé, la gent ballava, però sabeu allò que no va haver-hi cap moment que la gent... es ve a dalt i tal? Algun punt... d'algun subidon, però em vaig quedar massa analític.
0: Jo volia destacar... Ah, no, Miqui, faltes tu.
2: Sí, molt, molt ràpid, no portaré massa cosa més. Jo, sorpresa del festival, perquè no he sigut mai fan, m'agraden, però no he sigut mai fan, The Cure m'ha semblat una cosa de locos, el que van fer de grup, però ben veterano, però amb bon sentit. Repàs de clàssics, són cançons de la nostra vida, el que tenen, no? 2 hores i mitja... que va passar ràpidíssim.
0: Té molt valor, Miqui, que diguis tu això, perquè jo t'havia sentit mesos abans dient, hòstia, aquí com que les 3 hores de The Cure...
2: Se farien llarguíssimes, i se'n van passar volant, molt bé de The Cure.
3: Molt bé, canten molt bé.
2: Canten molt bé, la veu del Robert Smith és increïble, tio. O sigui, i cançons com, no sé, vaig estar en un lloc, un moment històric, no? The Cure, l'he sentit tota la vida, The Cure, no? Doncs molt bé, perquè jo ja dic, no conec The Cure d'abans, massa, no? Joy Balance and Brahe, em sap greu, però és la veritat, va ser la leche en un moment així clau de la nit, van petar-la, però
3: maximíssim. I el vídeo que va enviar tots dos, de fet...
1: El de la sortida.
3: És
0: brutal.
1: Sembla que els tirin amb un canó.
0: És brutal.
2: Increïble. Jo crec que... espero que aviat tornem a passar a tenir aquí a Barna en algun moment i disfrutarem milions de moments. I destacar, a més, per ser algú diferent, el reenamorament a Mogwai, que no ho hem dit. Mogwai va tocar en sala...
1: Sí, ara és el moment en què ens traiem la tita, el Miki i jo.
0: Jo me la tallo.
1: Sí.
3: Els de guitarres. El concert
1: de Mogwai a Rasmatàs va ser
2: històric. Històric.
3: Però és que, a més, vau parlar molt bèstia. O sigui, teníem el WhatsApp, el grup, rebentat d'una emoció que jo estava pensant, bueno, què ha passat aquí?
0: No. Per un moment vaig creure que era una eufòria desmesurada, però després vaig veure que no.
2: No.
0: Estava perdent alguna cosa important. Sí,
2: jo ja dic, vaig tenir ganes de plorar conceptualment en algun moment d'emoció, tio.
1: I això que no plores des de fa 15 o 16 anys.
2: Exacte, des que vaig trencar-me una cama i vaig... No.
0: Però una pregunta, deixa'm que et faci. Perquè tu vas dir que era en el moment d'eufòria, de dir, això abans de començar el Primavera Sound, o sigui, abans...
3: Va dir que era la primera de la ciutat. Sí.
0: Clar, per això, si estem parlant del dimecres.
2: Era el dimecres.
0: I va dir, és el concert de Primavera Sound, quan encara no havia començat la Primavera Sound.
2: Sí. Jo vaig tenir aquesta sensació durant el concert.
3: Ho mantens o no?
2: No ho mantenc del tot, perquè van haver moments potents a la primavera, per sort, però sí que en aquell moment jo vaig tenir, quan li vaig dir el Saúl, tio, vaig tenir la sensació de, hòstia, estem vivint un moment
0: especial.
1: Sí,
3: i que era... és molta enveja.
1: Que després es va troncar perquè vam anar al fòrum, vam anar a veure Wet Leg i va ser...
2: Bluff, total,
3: sí?
2: Tio.
3: Sí,
0: què dieu?
2: Molt bluff.
0: Però si és el disco de l'any, aquí a Bits.
2: Pues va ser mierda.
1: El directe era previsible, però tota l'estona els mateixos clichés, de que bueno estoy, que fuerte estoy. Yeah.
2: Sí.
1: No va
2: mira,
1: ser gens emocionant.
2: Mira, aquest seria el fail del festival, Wet Leg.
3: Toma!
2: Ho hem dit.
3: Escolta, i una sorpresa propera,
0: sí,
3: la sessió de Drum and Bass, que se fotrà
1: en Albert Fontanals, bravo, Albert Fontanals.
3: Completament.
1: Puto amo.
3: Inesperada, vam anar allà, que estava
2: plenent, amb la pluja.
0: Èpica, nova, amb la pluja.
1: No, estàvem allà, amb la bajona absoluta.
3: I va començar amb Jungle i Drum and Bass, que vam dir, bueno, però no.
1: Hem de reconèixer que va haver tres moments que ens van salvar aquella nit, que estàvem molt, molt malament.
2: Sí, sabem.
1: Un va ser els Chupitos Jägermeister del Xavi, des d'aquí.
2: Sí, correcte.
3: Gràcies, Xavi.
1: Un shout out pel Xavi, amb els Chupitos Jägermeister, que ens va tornar a la vida. Vull recordar el concert de Florence Road.
2: Hòstia, sí, molt bé.
1: Florence Road, que va estar superbé, un grup amb moltíssim potencial i crec que seran unes superstars d'aquí a poc. I després la sessió d'Albert Fontanals, de Drum and Bass, d'una hora de no parado allà.
2: Correcte, molt bé, totalment.
0: Brutal, Albert Fontanals serà un dels propers convidats, ja vam parlar amb ell, i a més ens va proposar un repte interessant, ho comento perquè ens ho va comentar així en primer, però va dir...
3: no m'ho digueu.
0: Voleu parlar, vols parlar d'algun tema, vols parlar de primavera, vols parlar de... Diu, no, mira, no m'ho digueu. No m'ho dieu, trieu un tema i debatim. O sigui, que ve aquí a la brava.
1: Parlem de segle... d'art sacre del segle XII?
0: Ah, això mateix, exacte. De filologia hispànica portuguesa.
3: Ja passarem alguna
0: cosa. Pensarem un tema que els podrem sorprendre, però bueno, vaja que no ens passéssim tampoc.
2: Tenim molts bons propers programes. En sèrio, tenim una llista de coses molt potents.
0: Per la temporada
2: grups,
0: que ve, això.
2: Temporada
0: ve,
2: després de l'estiu... amb el Jesús també un especial.
0: Tenim un especial molt especial. Molt
2: Fontanals.
0: Redundància.
1: Hem de fer spoiler de l'especial superespecial de Jesús?
0: Jo crec que sí, Tindrem a part de los planetas a Bits.
3: ¡Cuidao!
0: Però és el futur de los planetas. O sigui, és algo que ja va més enllà.
3: Ja parlarem. Vaya superhype que hem de crear.
1: Sí, ara la penya s'està tallant les venes por ahí.
0: Bueno,
1: sí.
0: A veure... és així,
3: és real.
2: I Paco Tequiero també intentarem tenir-los, que el Saúl va apuntar-se al mail i
1: me vaig apuntar a la cigala amb boli normal perquè no el trobo
2: i l'he perdut, però ja el trobarem.
1: Vaig apuntar només l'arroba, sí, només vi que havia l'arroba.
2: I bueno, després d'aquest últim comentari, sí, em trobo bé, a punt d'una apnea del sueño.
1: Bueno, tindrem a Paco Tequiero, que és una de les esperances del rock noise independent català.
2: Molt català.
1: Que es van veure al primavera a l'Aperol, a l'estatge aquest.
2: Sí,
0: quin escenari més màgic, em vaig enamorar de
3: l'escenari. Jo, veient-lo des de la cua, em va semblar molt maco, també.
0: No,
1: la veritat és que aquell escenari és molt xulo, no hi ha res més que donin Aperol, però, bueno, què hi farem? Però és un escenari màgic, tio.
2: Sí.
1: Sobretot perquè no deixen entrar
3: rodant. L'aigua, tio.
1: No, està a l'aigua, està una puta illa allà flotant a l'aigua.
3: Com ho fem això, Miki?
2: Doncs jo crec que ho tenim per avui, si us sembla. Portem una hora i 3 minuts. Ho deixem per avui. i intentem aprofitar el següent programa abans de l'estiu amb un altre contingut especial.
0: L'últim programa serà el juliol.
2: Exacte, serà el juliol, aquest serà juny,
0: vale, que el juliol, i abans d'acomiadar-nos.
2: Efectivament.
0: I després recuperem el setembre.
3: Doncs ens acomiadem, no? I exacte. Donem les gràcies a Paliatez.
2: Sí, senyor.
1: Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies, Maria.
2: Samuel.
1: Sí, Samuel, moltes gràcies.
3: I a tots els oients, doneu-li canya a Paliatez, que val molt exacte. La pena.
2: I viva Albacete, collons, sempre.
3: Viva Albacete!
0: Maria, Samuel, Elena i Manuel.
2: Exacte.
1: Bueno, però avui hem entrevistat a la Maria.
0: Bueno, home, ja, però...
2: Doncs això és tot per el programa d'avui. Juny, Bits 40.0, un plaer. Amb sort de tenir a Paliatez i res més. Fins al programa que ve.
0: Bona nit. Yep.

0: persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre davant d'una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
1: I aquest vespre, la zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut una acció en què la poesia, la llibertat i la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil.
2: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
3: Ja no era idees, ja no era no, ja no era sí. Era solamente yo.
1: És la lectura d'una part dels 100.000 poemes impresos en català i en castellà que un helicòpter ha llançat en una de les zones més castigades per la visió feixista. L'acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que s'ha fet en 8 ciutats més. Els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
4: Bona nit. El Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València per 102-75. Ara mateix la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol, al descans, l'Alemanya 0, Costa d'Ivori 1. Ja s'ha jugat al Països Baixos 5, Suècia 1, de matinada a les 2. Equador, Curaçao, a les 6 del matí. Tunísia, Japó. Tenim en joc la final del playoff per pujar a primera. Ara mateix, Almeria 0, Màlaga 2. El Màlaga pujaria a la primera divisió. El partit ha començat tard perquè han apedregat l'autobús del Màlaga. Tot això el dia que el Sabadell ha fet una rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit ahir. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina a la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El davant d'Ayogura i Marc Márquez, el Troa Cervera, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
5: Fins aquí les notícies.
6: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
7: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
6: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
7: Salut.
8: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
9: 15.281, 15281 de la sèrie 30.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
10: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
12: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3Cat.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure ens preguntem: contractar algú pel talent o per la personalitat? Diu l'empresari Elon Musk que si ara hagués de contractar algú ho faria pel seu caràcter i personalitat i no pas pels seus coneixements i habilitats intel·lectuals. Diu que prioritza el bon cor i la integritat sobre la intel·ligència i argumenta que el caràcter costa més de canviar mentre que per aprendre sempre s'hi està a temps. Les habilitats importen, però la personalitat condiciona les dinàmiques d'equip, l'adaptació i l'èxit a llarg termini. Algú brillant, però difícil, pot crear mal ambient, fins i tot danyar la moral, dificultar la col·laboració. En canvi, les capacitats tècniques es poden desenvolupar. El caràcter, però, és molt més difícil de canviar. Contractar persones que realment es preocupen pels altres i per la missió o els valors d'una organització pot ajudar a construir equips més sans, més forts i més efectius. Aquest tipus de contractació està guanyant popularitat per la dificultat a l'hora de trobar talent, perquè alguns títols han quedat ja obsolets o perquè es busquen perfils més adaptables més enllà de les capacitats intel·lectuals.

0: Avui ens fem aquesta pregunta: contractar algú pel talent o per la personalitat? Amb el benentès que entenem que la pregunta és reduccionista, que no tot és blanc o negre, però d'alguna manera o altra plantegem aquesta qüestió a l'hora de començar en la línia del que ha fet Elon Musk. Joana Frigoler, Joan Quintana, Thaís Casals són les nostres convidades i el nostre convidat avui, la Joana Frigoler, psicòloga, coach, conferenciant. Joana, ben retrobada des de Girona. Gràcies. Hola. Per ser amb nosaltres. Thaís Casals, psicòloga, coach, especialitzat en canvi, millora professional i selecció de talent. Thaís, benvinguda, ben retrobada.
1: Gràcies.
0: Gràcies. I en Joan Quintana, psicòleg, coach i director de l'Institut Relacional, també amic del programa. Benvingut, Joan.
2: Molt benvingut.
0: Bé, comencem. Vosaltres què en penseu d'aquesta pregunta, d'aquesta reflexió, si a l'hora de contractar personal cal guiar-nos pel talent i no pas per la personalitat, en la línia del que diu Elon Musk? Thaís Casals, tu que has estat tants anys amb les organitzacions dedicada precisament més o menys a aquesta tasca.
1: Bé, estic totalment d'acord amb el que diu. Hem de prioritzar les dues coses, o sigui, tant el talent, els coneixements, i per mi el talent va més enllà dels coneixements i de l'experiència, és tot allò que la persona aporta, i aquí també entraria la part de personalitat. I jo fa molts anys que treballo en l'àmbit de selecció de talent i sempre he treballat en l'àmbit més d'organitzacions amb propòsit, organitzacions vinculades a l'economia social, i és algo que sempre hem tingut molt present. O sigui, que la persona encaixi no només amb les funcions i amb el coneixement tècnic i l'experiència, sinó amb el projecte, amb el propòsit, amb totes les competències personals, tant amb el propi lloc de treball com amb l'organització.
0: Però hi ha alguna prioritat?
1: Depèn del lloc. Hi ha posicions que és obvi que és necessari el coneixement tècnic i la formació tècnica, i això no ho podem minimitzar. Però cada cop també es dona més pes a l'encaix personal, amb els equips, amb la missió de l'organització, amb les competències per tirar endavant un projecte.
0: Què en pensa, Joana Frigoler? Quina és la teva resposta d'entrada?
3: Sí, a veure, obviar el coneixement tècnic seria absurd, també és una pèrdua de temps. Les organitzacions en aquests moments ja fan molta inversió en formació i molta inversió també en la part de desenvolupament de competències de tot tipus. Però, evidentment, després del coneixement tècnic, tal com diu la Thais, tenim tot el tema de, més que d'actituds, que és un llenguatge per mi una mica antiquat, no? Tot el tema de patrons relacionals, de la forma, de les habilitats i patrons relacionals serà el que farà que aquest talent pugui avançar, o que aquests coneixements tècnics i aquesta base tècnica que es disposa, que el temps va tan de pressa i canvia tot que s'hauran d'anar adaptant, per tant, haurà d'anar acompanyat sempre d'una competència bàsica, que és adaptació al canvi. Aquesta és una. I els valors que ja apuntava la Thais també, no? I la missió de la que hi hagi una inquietud i una consciència també individual de què estem en aquesta organització per aportar un valor i per canviar la societat. Això és el que dona després el toc final. Per tant, coneixements, per descomptat, competències, habilitats i valors i missió. Missió i tenir la consciència de quina missió tens tu a la vida o què has vingut a fer. Això ja seria el top.
0: Joan Quintana?
2: Bueno, crec que, per exemple, l'Elon Musk representa com un perfil, no? Un perfil on en algun moment ens mirarem, però des de la psicologia és un narcisista i està buscant no encaixa amb cap diagnòstic, ell, però he trobat dos línies, no? Un narcisista productiu, i m'ha fet molta gràcia.
0: Narcisista productiu, aquesta encara no l'havíem sentit.
2: Per això et dic, que és tot una línia, no? On és aquest tipus que arriba i despedeix cents i cents de persones a Twitter i no es mou ni un pèl, és un megalòman, però llavors en diuen megalòman benigna, i per tant pot triar tres coets, pot explotar en tres coets, però ell segueix tirant coets. O sigui, la dissonància cognitiva que en diem els psicòlegs, o sigui, els seus coets exploten però ell segueix.
0: Bueno, a més, s'han sortit cròniques de persones que eren al seu voltant mentre el coet se n'anava a Norris, no? I com al seu voltant, no? Hi havia gent molt preocupada i trista, i fins i tot i ell restava com força indiferent, només veient què havia fallat i què s'havia de millorar per la propera vegada.
2: Correcte, sí, sí. Però bé, aquest és un tipus de... És un perfil. És un perfil que respon a un tipus de societat determinada, amb un perfil de talent determinat, però que està molt dissociat de lo que justament ell demana, no? O sigui, la dissociació amb lo que és l'emocionalitat, amb lo que és l'humanisme, amb lo que és la cooperació. Vull dir, això no té cap sentit. Vull dir, té sentit és la visió i és projectar-se més enllà d'ell a partir d'una transcendència per salvar el món. I per tant, quan nosaltres mirem cada dia les organitzacions, aquest és un perfil que hi és present, però que menys mal que no és el que domina. Lo que sí que és veritat és que en aquests moments els directius a partir de 48 o 49 estan una miqueta despistats amb el que són els perfils de 28, 29, 32, 33, perquè no entenen. No entenen el vincle amb el temps, el vincle amb el compromís, el vincle amb el propòsit. Tota l'eròtica dialèctica de recursos humans dels anys 90 no serveix. Vull dir, per tant, es té que reconfigurar una altra forma de talent. La gent no vol obeir, vol comprendre. Això està claríssim. La gent no vol ser seleccionat d'una forma estricta, buscant l'excel·lència, per després no ser consultat. Volen ser consultats, perquè si no, no entenen. Perquè ja ha estat tant de temps i després no em pregunten res. I volen que les seves preguntes serveixin per la presa de decisions i els hi reconeixin. Volen ser cuidats. Per tant, volen que els entenguin que ells són homes i dones que tenen vida i que, per tant, se'ls té que respectar. Clar, i si no és així, quan a sobre tenen un directiu, que normalment encara són homes, que d'alguna manera estan en el model antic, s'autodespedeixen. Ells no aguanten un imbècil que els mani.
0: I a més, se'ns has dit altres vegades, Joan, que la qüestió dels diners moltes vegades és secundària, que prioritzen altres coses.
2: Bueno, de fet, mira, encara no ha sortit, però nosaltres hem fet un estudi ara que, amb gent amb més de 1.000... de 1.000 persones que han fet un val, a més a la universitat, amb un seguiment i tal, hi ha hagut dos datos que a mi m'han sorprès molt. Un és que el reconeixement, o sigui, encara té un pes molt important a on la gent treballa. O sigui, si la gent treballa en organitzacions que tenen una transcendència i que d'alguna manera tenen una transcendència social, sigui tecnològica o social, per dir d'una manera, per ells això és un reconeixement molt important. O sigui, el propòsit de l'organització es converteix en un element de reconeixement de permanència d'aquella persona. Val? Tothom vol cobrar més diners. L'enquesta ho diu molt clar. Però, en canvi, quan veiem el pes relatiu, els diners no és el que té més pes relatiu. Té més pes relatiu el reconeixement personalitzat i el reconeixement social que els diners.
0: Avui a l'Ofici de Viure hem plantejat aquesta pregunta d'entrada: contractar algú pel talent o la personalitat?

0: En qualsevol organització, el principal repte no és una bona estratègia, els productes o la seva producció. És trobar i col·locar les persones adequades en els rols adequats perquè puguin prendre les decisions correctes i obtenir els resultats desitjats. Aquesta és la filosofia que es desprèn de Key, un mètode per contractar, escrit per Geoff Smart i Randy Street l'any 2028, considerat per molts la bíblia de la contractació empresarial, i analitzen els errors més comuns de la contractació i, de fet, van crear el seu mètode per identificar els perfils adequats. Thais, no sé fins a quin punt aquesta afirmació ja porta implícit tenir en compte el caràcter o la personalitat.
1: Sí, totalment. El que comentava abans, no?, que teníem que tenir en compte el caràcter i a més em sembla una afirmació com de fa molts anys, no? O sigui, com que ja fa molts anys es tenia en compte contractar pel caràcter, personalitat, però al llarg de, no?, al llarg dels anys no s'ha tingut molts cops en compte. Depèn, no?, del tipus d'organització, el que deia el Joan Quintana, potser organitzacions més vinculades al propòsit es té més en compte aquesta implicació o aquesta part del caràcter, i amb organitzacions potser d'un àmbit més tradicional o amb uns lideratges més tradicionals, doncs es dona més pes a la formació i als coneixements i a l'experiència.
0: Joana Frigoler, a partir també del que ha dit en Joan Quintana, alguna aportació més?
2: Home, en Joan apunta una cosa important en aquest estudi que parlava de les 1.000 persones, no?, de la importància del reconeixement. Al final anem una altra vegada a la importància de les relacions que hi hagin entre les persones i que hi hagin emocions saludables. Aleshores, a l'hora de fer la selecció, de fer la integració dintre de l'organització, tot aquest tema de relacional i dels patrons relacionals, jo diria que és el més important. La manera en què la persona es relaciona amb els companys, amb els seus superiors jeràrquics i amb l'estratègia de l'organització i la missió que pensa que la seva organització té i quin valor té a la societat. Aleshores, bueno, jo crec que és un factor tremendament important. Amb la selecció, tal com deia ja la Thais, aquests termes de personalitat i actitud ja estan una mica obsolets. Hem d'afinar més amb quines competències té cada persona, si ha de liderar, si haurà de treballar en equip. Hem d'afinar més a on l'haurem d'incorporar, quin mapa organitzatiu hi ha i quin tipus de dificultats tenim, perquè moltes vegades s'incorporen persones amb un perfil tècnic molt, molt bo, molt potent, fins i tot també a nivell competencial, doncs fan molt bona pinta, per dir-ho d'una manera, però després en aquella organització, amb aquest cap, per exemple, o molt autoritari, o amb aquest cap que és tan que afavoreix tant l'autonomia, per dir-ho d'una manera, sigui tant un com l'altre, el perfil que hi hem posat no està encaixant amb aquest tipus d'organització o en el moment històric en el que està. Vull dir que tots aquests factors són els que les persones que fan selecció o que ens hem dedicat o que fem aquest tipus de feina hem de tenir en compte. I després, un cop estan a dins, quines dinàmiques es van generant i com això repercuteix després en els conflictes, perquè al final el que no permet avançar l'organització diguem, els coneixements tècnics, sinó tot aquest ventall relacional.
0: O sigui que a l'hora de contractar ens estàs dient, Joana, que potser primer ens hauríem de fixar en el CAP, no?, o amb la cúpula de l'organització.
2: Ah, sí, això és com quan te demanen coaching. No? Hauries de fer coaching a aquesta persona del meu equip. Dic, bueno, doncs potser li convindria al CAP, que m'ho està encarregant, no pas a la persona de l'equip, només d'escoltar el relat que fa. Per tant, amb selecció és el mateix. Hem de mirar quines dificultats hi han hagut, si hi han hagut baixes, si s'ha acomiadat algú, si tot l'equip està ressentit perquè potser el CAP anterior que havien tingut doncs potser els hi feia moving o hi havia un cert maltractament. Tots aquests factors són els que després repercutiran en l'èxit que aquesta persona pot tenir per introduir-se o per guanyar-se i per fer una bona feina en el lloc que se li encomani.
0: Joan Quintana?
3: Bé, seguint de l'argumentari de la Joana Frigoler, nosaltres recentment ens han demanat que elaboréssim com seria un índex de maduresa relacional. En el sentit de que moltes organitzacions es troben que cap de 6 o 7 mesos d'incorporar una persona després no tenen competències ni capacitats per poder gestionar tot el que són les dinàmiques humanes d'equips o de projectes. En canvi, tenien un bon caràcter o tenien uns bons coneixements tècnics. Però quan poses l'encontre d'humans amb un objectiu i aquella dinàmica que genera, aleshores aquí es trobaven amb problemes. I, evidentment, no oblidem mai que les organitzacions es mesuren molt també pel cost. O sigui, per tant, treure una persona i posar-ne una altra té un cost altíssim. Aleshores, la pregunta era com assegurar, després que hàgim seleccionat els candidats, com assegurar en una entrevista parametritzada que hi ha una maduresa relacional suficient per treballar a la nostra organització, que això és important, que també ho ha dit la Joana. O sigui, cada organització necessita una maduresa relacional diferent, val? Segons la complexitat, el moment en què es troben i també el sector. Aleshores, davant d'aquest problema, que era un problema teòric, vam començar a entendre que teníem que explorar quines havien sigut les experiències relacionals més significatives d'aquella persona amb la seva vida professional anterior i quina tendència tenia a repetir models, a repetir maneres d'afrontar situacions. Perquè molts d'ells t'ho diuen, sense donar-se en compte, diuen, no sé què em passa, que cada 3 anys o 4, quan arriba una organització, al cap de 3 anys, sempre tinc molts problemes. Tu li preguntes, són semblants? Sí, són molt semblants. Això són patrons que es van repetint. Per tant, identificar aquests patrons és molt, molt important, veure si n'és conscient o no, i veure si ha generat alternatives noves. La segona, que també la Joana en parlava, doncs és el tema de com gestiona la dinàmica. Nosaltres treballem amb 5 actes, per tant, explorem com demanen, com ofereixen, com fan els acords, com reconeixen i com escolten, i veure quin patró tenen, bàsic. Hi ha gent que, doncs, petició molt alta, acord molt oberts, acords molt tancats, escolta baixa, reconeixement alt, reconeixement molt baix. Això genera dificultats i genera oportunitats. La maduresa no és... No hi ha un patró d'estil relacional correcte. El que sí que hi ha és la capacitat adaptativa a cada moment i context, que això seria una miqueta la intel·ligència relacional, no? Que és aquesta capacitat de generar espais relacionals saludables en els entorns familiars, però també en els entorns professionals. I per últim, com articula preguntes que tenen que veure amb com articula la xarxa. O sigui, amb una organització dins d'aquesta ràdio hi ha xarxes que són visibles i invisibles. T'agradi o no, existeixen xarxes. O sigui, gent que són necessàries perquè fem aquest programa, que evidentment no els veiem, però que es tenen que cuidar. Segons com es cuiden, es creen condicions favorables perquè tot segueixi positivament, o apareixen dificultats, perquè el sistema és molt sensible a no ser reconegut. O sigui, traduït, si hi ha persones que són necessàries perquè estiguem aquí i no són cuidades, generaran tensió. Per tant, aquesta lectura es té que explorar. Aquest tercer nivell relacional ja és un nivell més desenvolupat, que molts cops molts tècnics no tenen, però que si es busca, per exemple, una persona que ha de tindre responsabilitats, per mi és fonamental que la tingui, i la tingui aquesta capacitat de llegir, perquè en el fons la seva funció primordial d'una persona que porta equips és mantindre la xarxa saludable perquè les relacions siguin saludables, i per tant la té que saber llegir en el seu dinamisme quotidià, no?
0: Les persones que ens estan escoltant, com poden saber i que diguin, mira, doncs és que aspiro, per exemple, a canviar de feina, no? Com poden saber si, a part de donant per descomptat els seus coneixements tècnics i totes les seves habilitats, si han cultivat tota aquesta altra part relacional, no?, de desenvolupament humà, d'autoconeixement, que facilita que entrin en un lloc de treball?
3: Com ho poden saber, sí. Dius? Bueno... Jo crec que hi ha una manera molt, molt simple, que és si ells poden estar com fluint en cada moment que estan treballant o que estan en una entrevista. Si estan en una situació supertensa, amb tot el que seria lo relacional, i que d'alguna manera tenen tendència a l'aïllament o a amagar-se, o que davant d'una situació doncs, d'encontre amb altres els hi produeix una situació de tensió que els impedeix dormir bé, o estem davant de persones que tenen pues, unes certes dificultats relacionals i que per tant tenen cada qual el seu lloc. Vull dir, hi ha molta gent que pot fer una feina magnífica sense necessitat d'estar tot el dia amb relacions constants, m'explico. I que poden ser molt saludables i que, a més, són molt necessaris. Per tant, cada un... No hi ha ni bones ni mals llocs. Hi ha bones o males ubicacions.
0: Sí, Thais?
1: Sí, totalment d'acord. I aquí jo afegiria una cosa molt pràctica que a vegades en els processos de coaching també utilitzo, que és com la part de recuperació de competències, que crec que un cop ja ho vaig comentar en algun altre, un altre programa, i és que aquesta persona que situï en el moment actual i que vegi situacions passades que han sigut rellevants per ell o per ella, no? A nivell, estem parlant a nivell professional, però també poden ser a nivell personal o a nivell d'oci, i que valori quines competències ha posat de manifest en aquella situació concreta. És a dir, quan vaig canviar de feina i vaig assolir aquest repte tan important i allà doncs, vaig guanyar iniciativa, autonomia, responsabilitat, doncs això és una competència que tens. És veritat que a vegades també ens venen els llocs per creixement dintre la pròpia empresa, i potser un lloc de lideratge, doncs una persona pot ser que no tingui aquestes habilitats relacionals que comentava el Joan, no? I jo crec que hi ha una part molt important d'autoconeixement, no? De dir, i de reconeixement, i de capacitat crítica i de, fins i tot d'amor cap a un mateix, de dir, aviam, realment em veig fent aquesta feina, realment sento que és per mi, perquè a vegades és veritat que jo he vist moltes persones amb molt de patiment desenvolupant llocs de treball que no encaixen a nivell competencial, sí que a nivell de coneixements i d'experiència, però que a nivell competencial doncs realment ho passen malament, no? A nivell de lideratge, a l'hora de prendre decisions, que no se senten segurs, que necessiten l'aprovació de les altres persones, i està clar que amb aquestes posicions en concret no pots dependre dels altres o buscar aquest reconeixement que pots necessitar. Això és com un exemple molt concret. Però bé, bueno, hi ha una part important de reconeixement de qui sóc, què se'm dona bé, què no se'm dona tan bé, i tampoc passa res, que no hem vingut aquí a fer-ho tot bé.
0: Joana, Frigoler.
2: Sí, aquí hi sumaria, no també, que si ha de mirar el seu passat, també revisi les històries de ressentiment que li queden no resoltes, o si hi ha situacions en les que s'ha resignat, perquè probablement en el lloc de treball on te vagi se li tornaran a repetir situacions similars. Si no troba lectures diferents de situacions del seu passat que encara hi ha ressentiment, doncs probablement se li vagin repetint. És a dir, la vida és aprenentatge constant, i l'aprenentatge tant de les nostres fortaleses, de les nostres diferències, d'allò que ens fa grans i del nostre talent, està en el nostre passat. I també allò que tenim pendent d'aprendre. Que això, crec que tots tres utilitzem aquesta eina, habitualment, doncs, tot, sigui amb coaching o sigui dintre de les formacions de grup, utilitzem l'estratègia de les constel·lacions. I les constel·lacions el que busquen és, moltes vegades, és relacionar allò que t'està passant amb aquest company de feina o amb aquesta persona de l'equip amb un patró que tu tens i que té relació amb la relació que tu tenies amb el pare, amb la germana, amb qui sigui, que vas repetint això moltes vegades. Per tant, a part de totes les fortaleses i tot això que és el que comentava la Thais, també hem de mirar les coses que no tenim resoltes del nostre passat i com ho sabem que no estan, entre cometes, resoltes, perquè encara quan les vivim amb molta tristesa, amb molta ràbia, amb molta por. Aquest seria una mica el resum.
0: Suposo que tot el que esteu dient està una mica també condicionat per la intel·ligència artificial, és a dir, no sé fins a quin punt la digitalització i la intel·ligència artificial fan que les habilitats tècniques estiguin caducant molt ràpidament en diferents sectors i que, per tant, s'hagin de prioritzar altres aspectes a l'hora de contractar. Joan.
3: Sí, podem veure, per exemple, el tema de la salut, per exemple. O sigui, el que serà el diagnòstic amb atenció primària, i no només amb atenció primària, sinó diagnòstics més complexes, seran, no seran fetes d'una màquina que estarà a casa i que et donarà el diagnòstic, que també ho fa. A vegada encara, doncs, al final, vagi a veure el metge. Però sí que reduirà els temps, sí que cada cop es trobaran més persones a davant, que és el pacient, menys pacient, perquè tindrà una informació que no ha tingut mai el pacient. I que, per tant, el que anirà allà és a contrastar. Això serà molt interessant, perquè establirà una relació de poder molt diferent. Hi haurà un poder de la informació tècnica que també tindrà. I, per tant, hi haurà una contrastació, i si no li encaixa, se'n anirà. Perquè cada cop més confiarà més. O sigui, d'entrada, hi té que haver... O sigui, està canviant, és que actualment ja està canviant. Per tant, i després també el tema de que la medicina, o sigui, el que és el tractament, es va particularitzant. Arribarem a tindre medicaments a les farmàcies dels grans hospitals, faran medicaments personalitzats, en instantanis, no? Què vol dir això? Pues que si la teràpia és personalitzada, l'acompanyament també. Vol dir que no podran tractar igual com estan tractant, no tothom, hi ha gent que ho fa excel·lent, amb protocols on no saben si viu sol o no viu sol. A vegades donen tractaments on no es pot fer perquè les seves condicions d'hàbitat són impossibles de complir. Tot això no serà possible. Hi tindrà que haver uns protocols d'acompanyament personalitzats on les competències relacionals tindran un sentit molt, molt, molt terapèutic. Això t'estic parlant d'un exemple, però podem parlar d'educació i podem parlar de moltíssimes altres situacions.
0: Clar, aquí quedem una mica descol·locats, davant aquest panorama, perquè dius, hi ha d'haver una reinvenció en molts sectors professionals.
3: Molt, molt, moltíssim. Jo crec que no en som conscients, però... i perquè encara tenim por, i perquè encara hasta els mateixos tècnics d'intel·ligència i de gran computació ho diuen en paraules petites i en veu baixa, però és evident que hi haurà un canvi brutal amb el que és el poder tècnic, i per tant hi haurà una socialització que farà que lo relacional tindrà un sentit molt gran, i que lo tècnic, pues, podrà accedir-se per moltes altres dimensions. També és veritat que al mateix temps la interconnectivitat, no només de dades, o sigui, la connexió de nòduls d'informació i de persones al món que treballen en una línia, farà que el coneixement es tripliqui de complexitat cada mes. I, per tant, sí que hi haurà un grup molt important al món que encara, doncs, tindrà aquest coneixement, que serà molt, molt diferencial amb el que tindrà qualsevol persona.
2: Sí, bueno, estem en una caiguda en picat, d'això ja fa anys, del saber, de la mitificació del saber, de que hi havia gent sàvia i que tu recorries a aquests savis, i això està caient en picat. I evidentment la IA està ajudant moltíssim en moltes coses, però també a mi ja m'arriben gent a fer sessions de coaching que m'aporten les respostes que li ha dit IA de com hauria de resoldre els problemes, però és clar, és que també s'ha de saber preguntar. Per tant, escolta, que no perdem el nord, més que mai ara, en què ja també hem posat la IA en un pedestal i li donem potser un poder que ara no podem ni imaginar, ara més que mai hem de cuidar les relacions i les persones, perquè si no ens podem perdre.
0: Thais Casals?
4: Sí, bueno, és un tema prou interessant. Jo crec que pensar en la IA tornem a donar valor a aquest coneixement tècnic, no? I espero que algun dia, no?, doni la volta i tornem a l'humà, no? I segurament espero que hi tornem, perquè hi ha una necessitat, no? Jo en alguns processos, gairebé tots els processos de selecció que faig, quan faig una prova tècnica, fins i tot els dic, bueno, no utilitzis la IA. A vegades no ho dic, no? Però pot ser que el candidat o candidata estigui utilitzant la IA per fer la prova, però després tenim l'entrevista personal amb mi o amb el client, i allà ja veus la persona, veus si hi ha una coherència entre aquella prova escrita o aquella prova que ha desenvolupat a casa seva, i pot ser amb ajuda, que també hem de reconèixer que ens ajuda i ens aporta molt de coneixement i molta competència tècnica. Però després hi ha altres mecanismes també, o sigui, hi ha tota aquesta part relacional que és molt humana i ja podem tenir tot el coneixement, però és que hi ha una necessitat d'estar en contacte, de ser relacionals, i hi ha moltes feines que no podem obviar aquesta part. Per tant, nosaltres, no, com a experts, no, en aquest cas amb selecció, també doncs, ens dotem d'eines per aquest contacte de tu a tu i veure les competències d'aquella persona més enllà de la utilització o no de la intel·ligència artificial. I després serà la relació que mantindrà amb els seus companys de feina, amb els seus caps, amb els clients... I això no ens ho prediu la IA, ens ho prediu el tu a tu i escoltar aquella persona i veure quines són les seves aportacions.
0: En la línia del que heu comentat en aquesta taula, la persona que, per exemple, ha marxat de tres llocs de feina pels mateixos motius, no? que pel que sigui hi ha hagut, diguem-ho així, conflictes semblants, i diu, home, doncs jo potser m'he de plantejar si he de canviar. Hi ha persones que encara diuen, és que jo sóc així i ja no en canviarà ningú. Es pot canviar? És a dir, hi ha aspectes de la personalitat o del caràcter que poden realment canviar-se a partir de la teva experiència, Thais, de més de 20 anys, i que facilitin que la persona es pugui incorporar en altres llocs de treball?
4: Sí, totalment. Jo acompanyo, no, professionals també a fer canvi, no, en la seva trajectòria. I el que et deia abans, no, hi ha una part d'autoconeixement que la persona ha de ser conscient, perquè a vegades no, fem aquesta valoració extrínseca, no, de no ha estat amb aquest cap, amb l'altre, aquesta situació, no, però realment què és el que em passa a mi, pot ser, no, lligat a situacions personals o el que sigui, no? Ara seria, no, entrar en molts temes, no? Però és que sigui conscient de què és el que està passant i a partir d'aquí quina millora pots fer, què vols aconseguir, i això lligar-ho també amb el mercat de treball, perquè potser s'ha de replantejar un canvi professional o anar amb un altre tipus d'organització, i això costa molt perquè, no, normalment, no, aquesta visió tan àmplia, no, que et porta que et porta el coaching o que et porta aquest procés de reflexió, de veure altres oportunitats i de que tinc capacitat de millora relacional o tècnica. Per exemple, l'assertivitat o l'empatia o no entrar en el conflicte o un lideratge, i com deia abans, bueno, també ser conscients de les nostres limitacions, la capacitat crítica de dir, val, això ho puc millorar, ho podem millorar, podem anar cap aquí, però hi haurà altres coses que potser no cal posar-hi tant d'èmfasi i ajustar-nos a entorns en els que puguem encaixar, però sí. Bueno, és molt general.
0: Alguna cosa a afegir sobre aquest aspecte, Joana Frigoler, sobre fins a quin punt podem canviar?
2: Sí, sí, bueno, és la base del coaching, de fet, d'aquí ve aquesta nostra professió. El canvi, tal com indica la Thais, és amb consciència de quin és un patró que jo vaig repetint, i segurament a les tres organitzacions on t'hagi estat, que és l'exemple que posaves tu abans, segurament se m'han repetit circumstàncies semblants amb persones diferents. I això sempre té a veure amb el que parla també en Joan, no? Amb els patrons relacionals, amb la manera de demanar les coses, amb la manera d'oferir, en si tendeixo a ser massa hiperresponsable, o potser em poso de víctima cada vegada que tinc una dificultat, o què em passa quan hi ha una persona que m'intenta imposar les coses. Aleshores, he d'anar descobrint quin és aquest patró, i si el anem a buscar en el nostre passat i en la nostra infància, bingo, perquè llavors això també es relaciona amb moltes altres circumstàncies que se'ns puguin donar a la vida. Canviar el 100%? No, però fer-ne consciència ens permetrà decidir. Perquè si tu te relaciones molt, molt malament amb un determinat tipus de persones o de maneres de fer, doncs, home, doncs potser que no et compliquis tant la vida, posa-t'ho més fàcil, no? Llavors, canviar 100% com una mitja, no, però la consciència ajuda molt a saber cap on t'has de tirar.
0: Té alguna cosa a afegir sobre aquest canvi personal, Joan?
3: Home, jo amb la gent que ens està escoltant recomanaria també que es fessin una pregunta, que no tothom podem estar tot arreu. Vull dir, treballar en una startup requereix unes condicions. Hi ha gent que necessita més seguretat que altra. Per tant, necessita una organització que sigui segura. No tria una startup. Hi ha gent que necessita treballar en organitzacions amb sentit i amb propòsit de transcendència, més enllà té que triar-les. No pot triar una organització que l'únic sentit que sigui créixer d'una forma il·limitada, amb el màxim tal, sense tindre en compte, m'entens, no? Vull dir que la, saber triar també gràcies que no sempre es pot triar, cert, però és anar buscant fins trobar un lloc on quan s'hi estigui, pues, encaixa, és com una línia que encaixa tot, no? Un dels meus mestres, en Maturana, sempre deia que per saber si estàs al lloc on tens que estar, quan arribis a casa tens que veure si estàs molt cansat. Si cada dia estàs molt cansat, a part de que no tinguis algun tipus d'alteració metabòlica, és que estàs en un lloc que no tens que ser-hi. Quan estàs en un lloc on te disfrutes, on te té sentit, sigui el que sigui, aleshores es produeix com un equilibri que fa que tota la teva potencialitat pugui sortir.
0: Clar, parles d'un cansament gairebé existencial,
3: sí.
0: Perquè sí, clar, el cansament físic és lògic tenir-lo.
3: Sí, un cansament d'aquests que no té sentit, això. És que no tinc ganes, és que ja no puc. És aquest cansament com que faig jo aquí, no?
0: Als anys 90 es va començar a entendre l'empresa com un sistema viu i en moviment. Hi va haver un filòsof i una psicòloga que van crear les constel·lacions sistèmiques estructurals que avaluen l'encaix sistèmic entre la persona, el lloc de feina i l'empresa. Abans ho apuntava la Joana Frigoler. Seguint aquesta línia, Gunther Weber, considerat el pare de les constel·lacions organitzacionals, va proposar una mirada sistèmica de la contractació entesa com l'acte d'introduir un nou element en un sistema viu, interconnectat i en memòria. És a dir, a l'empresa, diu, l'enfocament sistèmic en les organitzacions requereix que mirem el que és sense judicis previs. Sovint, el motiu pel qual una posició no es pot cobrir de manera estable no té a veure amb els candidats seleccionats, sinó amb un lloc buit del passat que encara reclama ser reconegut, com per exemple un fundador oblidat o un predecessor acomiadat injustament. Joana Frigoler, tu que parlaves del tema, com encaixa tot això amb el que hem estat dient?
2: Home, això és... Quan descobreixes aquesta manera de treballar a les organitzacions, em fas molta més via per fer consciència, perquè necessites moltes estones de conversa per poder visualitzar el que amb una representació en l'espai podem veure en 10 minuts, un quart o mitja hora. Després, a partir d'aquí, comença tota una feina, no? Però per mi és una eina molt poderosa i el que veiem és això, veiem tots els invisibles, és a dir, que sembla que tenim un problema entre dues persones, entre tres, i després, a mesura que anem desplegant tota aquesta constel·lació, tota aquesta representació en l'espai, doncs van sortint circumstàncies que ni les mateixes persones que estaven relatant el problema n'eren conscients, i que hi ha moltíssims invisibles i històries que hi han hagut abans en aquesta organització, o potser injustícies o lleialtats, tal com diguem nosaltres, lleialtats a persones que ja no hi són o lleialtats a persones que sí que hi són i que poden influir, és igual. Hi ha un munt de factors que estan influint en aquell conflicte que si el anem parlant i només anem mirant el conflicte i anem intentant mediar el conflicte, no el resoldrem de cap manera. Aleshores, és una eina molt, molt útil. Ara, fa pocs dies, estava amb una organització que estan tots, bueno, la meitat de l'equip no avança, no? I representant un l'espai van veure que havien tingut un cap durant 15-20 anys que els havien maltractat de diverses maneres, i allò encara estaven allà i el nou cap no se'n sortia, no? Aleshores, fins que cada un de les persones que estaven abans amb aquest antic cap van fer consciència de que estaven, o sigui, continuaven amb aquell descontent i no estaven deixant espai pel nou cap i les noves possibilitats, doncs, bueno, això no hi ha maneres de sanar-ho. Una altra cosa també és cadascú com respon en les mateixes circumstàncies, i llavors aquí cadascú també pot veure el seu patró. Hi ha persones que es fan la víctima, hi ha persones que intenten arreglar-ho tot, és a dir, que davant d'una mateixa circumstància el patró individual que té cada un també influeix en el que està passant en el grup.
0: Tais Casals?
4: Sí, totalment. És interessant, no?, en la part, per exemple, d'incorporar el talent, tenir aquesta visió sistèmica de l'organització, perquè entra una persona nova en un sistema que ja està en funcionament, pot ser que faci molt poc, o que sigui un projecte d'emprenedoria o d'una start-up, ara que comentava el Joan, o pot ser una empresa, imagina't, familiar, en el que hem perdut el fundador i hem de... hem de canviar aquesta figura o s'ha d'incorporar una nova figura amb la direcció, per exemple. Llavors, és molt important tenir en compte el sistema, com funciona, quina és la cultura de l'empresa, i això es fa tenint tot aquest coneixement de com funcionen els sistemes, com funcionen els sistemes empresarials, perquè hi ha lleis que són visibles, hi ha lleis que són visibles, aquestes relacions que hi ha entre els diferents membres o entre els projectes, i, per exemple, potser ara parlava, no, la Joana, d'aquestes figures que potser no estan reconegudes, però també podem pensar en el cas d'una startup. Jo he tingut també, no, un client recent, doncs, que necessitava incorporar una figura, i això també és sistèmic. Tu sol no pots tirar endavant amb aquest projecte. En algun punt necessites incorporar. I aquí aquesta persona, no, amb aquest fort lideratge, perquè a vegades són empreses que poden ser molt unipersonals, ha de tenir la capacitat també per veure, doncs, quina és la figura que necessito, com aquest sistema, doncs, es pot anar equilibrant les forces per créixer cap a... Són decisions que, en un moment o altre, toca a totes les empreses fer, en el relleu generacional, amb la incorporació de nou talent, la incorporació de persones molt específiques. També treballen molt en l'àmbit de les cooperatives, que també és un sistema organitzacional també, doncs, molt, molt, molt diferent, i aquí, doncs, s'ha de tenir molt en compte amb com funciona l'organització.
0: Joan?
3: Bueno, és que per mi per mi la diferència fonamental, sobretot en organitzacions, gent que té que coordinar o té que activar o té que fer de palanca en una organització, o té pensament sistèmic, o, bueno, jo no se m'ocorriria agafar. O sigui, per què? Perquè vol dir que encara no té, encara està en una fase molt maníaca de pensar que, com que ell és molt bo, ha sigut triat per això, i que per tant arribarà i ho posarà a ordre al sistema. I això és un gran deliri. Que han viscut durant molts anys. Els sistemes tenen el seu ordre. Un es veu, i altres no es veu, com deia la Joana. Això es veu molt clar amb les empreses familiars.

0: Un dels grans problemes que trobes és que encara hi ha gent que es pensa que el que ell genera tindrà l'efecte que ell desitja i que aquesta decisió passarà a això. I encara no han fet ni han entrat en almenys causa-efecte a passar lo probabilístic. Clar, realment, quan es fa el salt i quan tu entres a treballar, quan tu entres a casa teva i veus, és com si tanquessis els ulls i veiessis totes les peces que es van movent, que sempre estàs en un sistema constant i qualsevol decisió, paraula, omissió, presència, ausència, modifica el sistema i l'altera constantment. Llavors, si no entens això, no el pots llegir. I si no el pots llegir, no pots veure un cert ordre intern que té i, per tant, no pots orientar, almenys tindre la voluntat d'orientar, no de controlar, perquè és impossible, cap a un lloc on te penses que es té que anar.
1: Que això ens porta a la humilitat, eh? Cultiu de la humilitat. Sí, sí. Total i absolutament. Ens han acompanyat avui Joana Frigoler, des de Girona, i Joan Quintana i Thaís Casals, des dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona. Hem començat parlant del talent i de la personalitat i de Elon Musk, aquesta, com has dit, un narcisisme benigne, eh?
0: No, un narcisisme productiu i una megalomania benigna, que quan ho he llegit m'ha fet molta gràcia. Realment, l'Elon Musk ha generat unes noves patologies.
1: Gràcies, Joan Quintana, Joana Frigoler, Teix Casals, fins una altra.
2: Gràcies.
1: D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui, Sergi Torres, benvingut.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Anava a dir, avui l'ovella negra, l'ofici de viure. No anava per tu, sinó que és el títol de la petita secció.
2: Sí, sí.
1: Ara, si et sents identificat com ovella negra o en algun moment t'han fet creure que eres l'ovella negra...
2: Sí que m'he sentit, l'ovella negra. Sí que m'he sentit. I, de fet, a totes les famílies hi ha una ovella negra i si ens mirem un momentet i vaig a fer una concessió, la majoria dels que escoltem aquest programa som una mica els raros de la família, els diferents, no? Som l'ovella negra perquè mirem diferent, pensem diferent. En definitiva, ens plantegem coses diferent. Aquest plantejament de mirar més enllà del que és comú o del que es dona per fet o de com són les coses ens fa veure a l'altre com si fos estrany. I els estranys, normalment, als col·lectius, en els conjunts de pensament, de creences, hem vist sistemes culturals, per exemple, sistemes socials, qui difereix del pensament només per qüestionar-se'l ja és vist com l'estrany. Però el pensament que qüestiona allò establert és el pensament que ens permet anar més enllà del conegut. Per tant, les famoses ovelles negres haurien de ser els pastors, per dir-ho d'alguna manera, si se'm permet la metàfora, perquè marquen una manera de mirar o de fer que és completament aliena. Dins dels sistemes familiars és molt clar. Els sistemes familiars, cada generació ha de tenir una ovella negra. Què vol dir? Que cada generació ha de tenir almenys una persona que pugui qüestionar el sistema de com es fan les coses. Per què? Perquè tot el sistema familiar, amablement, sense rebuig a res del viscut ni a com es viuen les coses, pugui enriquir-se preguntant-se coses. Perquè la pregunta i el qüestionament ens permet enriquir-nos. Per tant...
1: Això d'amablement... Amablement...
2: Clar, perquè els sistemes familiars es busquen defensar a si mateixos. Per tant, l'ovella negra és vista com un llop, és vista com un enemic gairebé, no? Inclús s'expulsa, no? S'expulsa del grup perquè es veu com una ofensa en alguns àmbits, no? Però, de nou, visca les ovelles negres.
1: Vam dedicar un l'ofici de viure a les ovelles negres per si la nostra audiència el vol recuperar a la plataforma 3Cat, el trobareu. Sergi, moltes gràcies.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una autèntica tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Corresponsal a Madrid, Alba Gil.
2: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions.
1: Més notícies amb el Nando Zenoguera.
4: L'Iran ha anunciat aquest dissabte que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula un 20% del petroli mundial. Malgrat tot, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, suspeses divendres. El vicepresident J.D. Vance ja ha marxat cap allà i s'ha mostrat optimista abans de pujar l'avió. Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban. El Líban, Israel i Hezbollah han continuat els atacs aquest dissabte, tot i l'alto el foc anunciat divendres. Hi ha hagut almenys 30 morts i s'ha superat la barrera dels 4.000 des de l'inici de l'ofensiva. A Gaza, Israel ha matat 11 persones, entre els quals 4 membres d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans del país, tot i que Downing Street ho ha desmentit. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat. Diversos membres del seu govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit oficialment que lluitaria fins al final. Fonts de l'executiu britànic han assegurat, però, que Starmer està centrat en continuar amb la seva feina.
4: A les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, dia de la Revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha avís per calor nocturna. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats diàries a aquesta situació.
5: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
4: A més, més de 150 municipis de 15 comarques estan aquest diumenge en risc molt alt d'incendi. Aquest dissabte hi ha hagut diversos focs que els bombers han pogut estabilitzar.
1: El xiquet de Reus han descarregat la primera clàssica de 8 de la temporada a la diada de la Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de 8 dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem fins a Reus amb el Josep Almirall.
6: Ha estat la quarta Torre de 8 dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de 8 amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. La tercera colla plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
1: En esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València per 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
4: El Mundial de Futbol, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1. El partit ha acabat fa uns minuts i ja s'ha jugat també el Països Baixos 5, Suècia 1. De matinada a les 2, Ecuador Curaçao i a les 6 del matí, Tunísia-Japó.
1: Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Espanya-Aràbia Saudita. Per cert, el Brasil ha confirmat que Rafinha serà baixa pel proper partit de la selecció arrel de la lesió que va patir divendres. No s'ha especificat, però, el temps de recuperació.
4: Més futbol. El Màlaga ha pujat a primera divisió després de superar l'Almeria a la final 1-2. El partit ha començat tard perquè han apedregat l'autobús del Màlaga. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit ahir.
1: Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya amb la final a la Molina. La catalana és líder de la general. Aquest diumenge, la darrera etapa.
4: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Aquest diumenge, a les dues, la cursa llarga.
1: I Toni Bou i Berta Avellan s'imposen en les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu lideratge a la general.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
7: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
8: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que hi eren lluites assolides, no?
7: El divan, el valor de la conversa.
9: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
8: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
7: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Canals i Munner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I amb la Sole García Insua, l'Albert Castellví, l'Àlex Torío i el Víctor Villar. Jo diria que cada any, des que fem el Tast Vertical, quan arriba Sant Joan, que és el dia de la nit de les bombolles, convidem a les Cava Woman, que ens cauen molt bé. Ens conviden a veure bombolles, a gaudir, a celebrar. I aquest any no podia ser un any diferent, no, Sol?
3: No, home, les coses que funcionen no s'han de canviar, no?
2: No. És un programa especial amb les Cava Woman sempre per Sant Joan. Sempre intentem portar alguna ampolla que us convidi, que us faci pensar en aquest sopar bonic, tan bonic, no?, del solstici.
3: Que faci festa, i trobo que ja feia festa abans d'entrar.
2: Sí, abans
3: d'entrar a gravar.
2: Escolta, et dic una cosa, ens hem trobat a baix, com que el Tast Vertical el gravem els dilluns, ens hem trobat allà el director de Catalunya Ràdio amb el cap d'informatius, en Jordi Borda i l'Òscar Fernández, perquè quan són allà vol dir que hi ha algun convidat especial polític al programa de l'Ostrell. Llavors els hem presentat a les Cava Woman. Eh que sí, noies?
4: Molt bé.
3: El conseller de Presidència, no?, el senyor Dalmau.
2: Exactament. Hem dit, escolta una cosa, heu de conèixer les Cava Woman.
3: Ja ens coneixia, ens coneixia.
2: Ja us coneixia, us havia visitat a cada una de vosaltres al celler, que les presentem. L'Eva Plazas és la gerent i l'enòloga de Vilarnau. Què tal?
5: Hola, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
2: La Mireia Pujol-Busquets, ella és la segona generació d'Arla Iatà. Què tal?
6: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: No, t'hem convidat per interès. I la Marta Casas, que és l'enòloga de Parés Baltà. Què tal?
7: Hola, bon dia, encantada.
2: Tenim tres ampolles de les vostres cases que us representen, que us demanem de seguida que ens les expliqueu. Va.
5: Molt bé, començo jo, doncs.
2: Sí, perquè hem de tastar... no vol dir que potser pel sopar de Sant Joan fem aquestes tres ampolles amb aquest ordre, potser teniu altres ampolles vosaltres que dieu, mira, per la coca faria aquesta. El que vulgueu, eh?
5: Doncs jo he portat un rosat per començar. És a dir, penso que el cava rosat és un gran aliat per de quan els convidats van arribant, no? Van arribant i abans de preparar el sopar, perquè normalment Sant Joan es comparteix, no?
2: Sí.
5: Normalment és amb molta gent, amb molta colla, per tant, obres ja l'ampolla de cava rosat i vas...
2: La copa dreta.
5: La copa de benvinguda, La copa de benvinguda amb el cava rosat.
2: Entres per una porta i et donen cava rosat.
5: Buah, increïble.
2: Que bonic, que bonic.
5: Ja comencem amb la festa, no?
2: Sí.
5: Ja et comences a introduir en aquest món. Llavors, el cava rosat que he portat és el Vilarnau rosat delicat, que en diem, és un reserva. Ara sabeu que abans li han posat el nom de guarda superior. Reserva vol dir que té més de 18 mesos de criança i està elaborat amb 85% de garnatxa negra i un 15% de Pinot Noir, també varietat negra. I és un cava brut, vol dir que té un toc de dolçor, en aquest cas són 8 grams per litre de sucre, que és ideal també per quan no has menjat res encara, que tens allò, les papil·les gustatives, podríem dir-ho, verges, i arribes i et donen una copa de cava rosat fresquet brut i és una sensació boníssima per dir, comença l'estiu.
2: Exactament. Doncs aquí tenim una de les ampolles que ens heu portat. Amb quina seguiríem?
6: Doncs podem seguir amb el cava que us he portat jo, que és el Laietà, del celler Laietà. Nosaltres estem ubicats a l'Ella, o sigui, som el celler més proper a Barcelona, i he portat el Laietà, és el nostre cava més emblemàtic, és un cava també, bueno, en aquest cas és gran reserva, estem parlant aquí de 49 mesos de criança sobre rima, i és de l'anyada 2021. En el nostre cas, tot el que fem és brut nature, Bueno, perquè ens agrada doncs, que l'anyada s'expressi al 100% i intentem doncs, no homogenitzar anyades i hi hagi aquesta expressió, no? Perquè finalment el cava, al igual que molts vins, és una manera de viatjar en el temps i així podem expressar molt bé l'anyada. I aquí nosaltres parlem de pansa blanca, perquè com que estem a l'Ella, doncs sí, parlem de pansa blanca i en aquest cas tenim pansa blanca amb una mica de Chardonnay i Pinot Noir, no? Però és un cava molt salí, al final doncs estem a un quilòmetre del mar, amb un sol de sauló, un sol granític, no? I s'expressa molt bé també aquesta mineralitat del sauló i aquesta acidesa natural del sauló en els nostres caves. I, bueno, per mi és, jo li dic que és un cava molt cosmopolita, un cava molt modern, no? Un cava doncs que també no sé, mira Barcelona i és un cava que a més vol ser un homenatge a les ampolles tradicionals de Vidalella, per això té aquesta forma.
7: Per això és
6: forma
7: tan allargada, després les descriuríem les tres ampolles, que són tres ampolles que heu vist.
6: I és un cava doncs, molt versàtil, no? que serviria doncs, per tota la jornada, no? per tot Sant Joan, se n'haurien d'obrir unes quantes. I el més interessant també en aquests moments o en aquestes celebracions també, que avui no ho hem portat, però és fer servir magnums a vegades. No?
7: Oh,
6: també
7: sí,
6: tenim
7: molta festa. Sí.
6: Sí, també tenim magnums de la Lleta, que és una ampolla molt espectacular. I bueno, jo crec que també és un dia doncs, de celebrar amb grans ampolles.
7: Parlava la Mireia, ha parlat l'Eva i ens falta la Marta, de Parés Baltà.
8: Sí, sí. Doncs jo us he portat el Blanca Cuciner, 2019, i doncs, és un cava de raïms d'alçada, que tenim vinyes a 800 metres d'alçada a la zona límit del Penedès, i doncs, es tracta de xarel·lo, un 80% de xarel·lo, amb una miqueta de Chardonnay i Pinot Noir també, el Pinot Noir en barrica, que li dona aquest punt també després de la llarga cliança que té, perquè si és 19, doncs vol dir que el tiratge es va fer l'any 20 i es va desgorjar l'any 25, són 5 anys de criança de les lies dintre l'ampolla, que ja sabeu que el cava té dos fermentacions i doncs la segona, que està a l'ampolla, doncs s'hi està un bon temps. I doncs des de Parés Baltà, que tenim el celler Pax del Penedès i diferents vinyes en diferents alçades, doncs aquí neix ja des de l'any 2003 que vam pensar en aquest cava, raïms d'alçada, raïms amb el cultiu que fem nosaltres, que totes estem amb ecològic, en aquest cas, a més, practiquem un esgraó més d'unes plantes que curen plantes, que se'n diria l'agricultura biodinàmica, i doncs que sempre pensant fer caves amb estructura, amb textura, amb sensació que la boca és plena, i per acabar, doncs, tot un àpat, per exemple, doncs, començant amb l'aperitiu en Vilarnau, després amb Arla i Età, i acabant amb Parés Baltà, doncs seria una bona jornada de revetlla i per el dia següent llevar-te a la mar de bé i seguir tastant el dinar de Sant Joan, perquè a casa nostra, com que tenim molts Joans, vam començar amb l'avi que es deia Joan, el meu sogre, el meu cunyat i el meu fill, que ni més ni menys va néixer el mateix dia que l'avi, coses d'aquelles curioses de la vida, doncs el dia de Sant Joan també doncs, seguim aquests caves, seguim amb aquesta gastronomia i
7: les que s'han quedat obertes, exacte, que s'han quedat allà a la de vera, dius, ai, les tenim pel dia següent, que bonic, que bonic, mira, ha quedat això.
9: Hola, companys, pel programa d'avui us proposo el disc de pràcticament debut d'una dona amb molta personalitat que el va haver de treure de sobre el fet d'haver debutat amb la Velvet Underground i sota la protecció d'Andy Warhol. I estic parlant de Nico, que el mateix any que publicava amb la Velvet Underground el famós disc del Plàtan, va publicar en solitari el disc Chelsea Girl, on canta cançons de grans cantautors americans com Jackson Browne, Bob Dylan o els seus companys de grup durant un breu temps, que van ser John Cale o Lou Reed. I ho fa amb una instrumentació molt acústica, de folk, però amb tot aquest punt psicodèlic propi de l'època. És a dir, no és una música superfàcil, és una

0: L'Eva, la Mireia i la Marta, que són elaboradores extraordinàries de cava, però que també són les Cava Woman, que és una manera de reivindicar les comors que fem aquí, no?
1: I tant. Totalment. Sí, sí, som un col·lectiu que ens vam crear el 2021, just després de la pandèmia, una mica doncs, per visibilitzar totes aquestes dones que estan darrere d'una ampolla de cava, no? Perquè al final el món del cava creiem que estava molt masculinitzat, no? I per sort hem començat aquesta feina de reivindicar-nos, també d'explicar el cava en femení, i sobretot també d'empoderar moltes dones que fins ara potser no s'atrevien, no?, a sortir, a parlar, a presentar els seus caves, a tenir aquesta visibilització, no? I això és el que hem intentat i crec que la revolució Cava Women està arribant al cava.
2: Ja són 5 anys,
0: jo he dit woman, sí. Cava woman, bueno, però ho dic malament.
1: No, és igual, dius bé.
0: Cava women.
1: Clar, perquè el plural en anglès, però totes acabem dient Cava woman, és igual el catalanitzar i ja està, cap problema.
0: Doncs escolteu, comencem a tastar, si voleu.
1: Molt bé,
0: perquè,
1: doncs...
0: a més, tasteu molt bé les Cava Women.
1: Doncs mireu, jo vaig obrint aquest cava de Garnatxa, com us deia, i Pinot Noir. La vinya de Garnatxa i Pinot Noir estan ubicades al costat del celler de Vilarnau, a la zona d'Espiells, que és una zona preciosa, és justament a la zona més alta del municipi de Sant Sadurní d'Anoia. Ha fet un punt bo,
0: Que ja... Ho permetem, a la ràdio sempre...
1: Perquè així
0: no anem a l'infern dels sommeliers, no,
2: Soler? No, i fa festa, això fa revella. Sí.
0: Fa revella.
1: És que si no, el sommelier diu que ha de ser un sospir, no? Un molt suau.
0: Sí, això en un restaurant està bé, perquè les altres taules ja s'entén, ja s'entén.
1: Però quan ets a casa i una festa, i a més, com que hem dit que el rosat hem de començar, no?, amb el rosat, per tant, obrim l'ampolla de cava i fem festa. Doncs, com veieu, el color és un color pàl·lid. De fet, si us heu fixat, durant aquests anys el rosat ha anat evolucionant cap a aquests tocs pàl·lids.
0: Sí, sí, sí. Jo, el més de veritat, no?
1: Clar, al final és una maceració molt suau que fas amb el raïm. Nosaltres treballem tot amb vinyes ecològiques i és una garnatxa que vam plantar a Espiells, com us deia, el 2013, perquè no fa massa que la garnatxa... Sí que és una varietat autoritzada per la DEO Cava, però ara s'està potenciant molt més i els viticultors estan plantant més garnatxa, no? Potser durant molts anys el cava rosat s'havia fet amb trepat que venia de la Conca, i ara realment s'està veient que la garnatxa amb el Pinot Noir, doncs, és una molt bona combinació pels caves rosats. Doncs el color, la fase visual, no? Comencem per el tas amb què veiem. Veiem un color que és un pell de ceba una mica, no? Amb aquest rosat pàl·lid. Què veiem també? La bombolla. Doncs és una bombolla fina que forma aquest rosari o aquest desprendiment. Llavors, una mica, què olorem, no? Quines sensacions anàs tenim? Doncs aquí trobem, sobretot, encara queden aromes primaris de la fruita vermella, no? D'aquesta maduixeta, aquesta cirera. També ens surten unes notes mentolades. I després, d'aromes secundaris, ja tenim el llevat, no? I apareix aquest llevat que ha sigut la mare que ens ha fet aquesta segona fermentació i que ens dona aquestes notes més de la pastisseria, la bulleria, no? Per Sant Joan, que tenim la coca. Doncs una mica aquest punt de brioix el trobem. I finalment té un toc sutil d'aromes terciaris, no? De la criança, sempre potenciant aromes primaris i secundaris en aquest estil de cava, A boca, si el tastem...
0: Estan tastant.
1: Ella notem, sobretot, col·legues. El que us deia, és brut, per tant, notem a l'entrada aquest toc dolcenc, però que no molesta, és a dir, quan comencem l'àpat, tenim... ens embolcalla la boca, no? Tenim a la punta aquesta sensació dolcenca, els laterals, la nota àcida, fresca, i sobretot és llarg i persistent, i per mi el més important és que ens fa salivar. I ens diu, ens fa salivar i ens convida a començar, que és el que us deia abans, no? És a dir, aquest cava penso que és ideal per començar la festa i la nit de Sant Joan o la revetlla.
0: El Vilarnau, que tots recordareu perquè té aquesta capsuleta de franges que pugen cap amunt, que són rosades, i l'altre color que seria? Rosat més pàl·lid?
1: Sí, són rosats.
0: Rosats. Aquesta, el coneixeu segur?
1: De fet, molta gent a nosaltres a Vilarnau ens coneix pel cava rosat, perquè ens vam guanyar diferents premis en aquest cava, no? Com el l'any 2021 com el millor vi rosat ecològic de l'estat espanyol, i era un cava, no?
0: Ah, mira.
1: I després també, per exemple, nosaltres el Godó, de fet aquesta ampolla, si veieu, té el segell del Godó, és el cava que utilitzen els guanyadors del Godó, i és un cava rosat.
0: Que no vol dir que se'l llencin per sobre.
1: Bé, una això, mica sí, una mica no, en part, no, ja no saps que quan celebren el...
0: Fa ràbia, això.
1: Que, ja, fa ràbia. Almenys en veuen una mica, que jo penso, quan veig els Jerowams allà, que els estan obrint...
0: No, els aquest... tiren per sobre, per favor.
1: Però bé, penseu que fa, doncs, ja gairebé... 5 anys que en el Godó el cava que celebren és amb un cava i rosat, el de Vilarnau. I això també és important per donar visibilitat al cava rosat, perquè hi ha molts pocs, crec que és l'únic campionat on se celebra amb cava rosat. Els guanyadors.
0: Com tenim en el mercat el cava rosat posicionat, Sole, en el nostre mercat, el català?
2: Bueno, venim parlant des de, jo diria que de tota la temporada,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: De com els rosats, els blancs, no? ja siguin escumosos o no, tenen els vents a favor, diguéssim, no? Vull dir, respecte com a mínim altres tipologies de vins, no? I com poder el perfil de públic més jove també té més interès per aquest tipus de vins, no?
0: Sí,
2: que,
0: sí,
2: per tant, clar, que hi hagi escenaris aparadors com el Godó, no? On té una visibilitat
0: tan gran
2: d'aquest producte, trobo que és positiu pel conjunt del sector.
0: No, i estem fent broma que se'l tiren pel damunt, és veritat, però
2: sí.
0: És a dir...
2: Moment una mica a la porta, diguéssim.
0: Veure,
2: no?
0: Però, clar, el Jeroboam, veure aquells Jeroboams que siguin de cava, doncs, escolta'm,
1: sí,
0: ja hi guanyem. Ja hi guanyem.
2: Guanyem moltament, sí. Totalment.
0: Encara que se'l llencin.
2: I si els oients el volen comprar, el trobaran fàcil?
1: Sí, jo crec que les botigues especialitzades de Barcelona es pot trobar, si no també en el celler o en qualsevol botiga, sí, en restaurants. Sí, sí.
0: Entre vosaltres, les Cava Woman, les amigues, vosaltres que sou amigues, us valoreu els... Es feu com els escriptors que es diuen, m'ha agradat el teu llibre, jo aquí hagués fet això...
3: Home, dir-nos jo qui hagués fet això potser no ens ho diem. Perquè,
0: no us ho dieu,
3: no,
0: perquè escolta'm,
3: no,
0: cadascú...
3: No té peu, potser.
0: No.
3: Però sí que ens tastem i sí que ens... bueno, doncs ens coneixem.
4: Ens felicitem.
0: Us felicitem. Això,
1: sí,
0: això és bonic, això està molt bé, no?
4: Sí, perquè realment hi ha una admiració mútua, no només a nivell... laboral, sinó també personal, que és el que ens fa una mica, ens ha fet, doncs, ens vam conèixer a través del cava, no? Però ens ha fet, doncs, fer-nos amigues, sí.
0: Clar, d'alguna manera, nosaltres sempre ho diem, això, la gent que feu vi, sense voler, el vostre vi s'assembla a vosaltres. És una mica el vostre esprit.
3: L'empremta.
4: Sí. És el que intentem, eh?
2: Sí. És la màgia,
4: és
2: també, no?
4: Sí. Has d'intentar transmetre els teus valors, no? La teva manera d'entendre el vi a través d'un líquid. És difícil,
0: molt,
4: eh?
0: Molt.
4: És difícil, però...
0: Un cop l'any.
4: Sí, tens una tirada. Molt bé.
0: Doncs us agrada. Doncs
1: sí, ens agrada.
0: Aproveu, eh?
4: Sí.
0: Començaríem amb això. És a dir, començaríem la festa, tothom dret, feliç, i no cal haver menjat res, eh?
1: No, jo crec que no.
2: No,
1: encara no.
2: Crec que és una copa
1: encara
2: de benvinguda.
1: Si hi ha alguna cosa per picar, doncs ja comencem. Però això, aquest cava ja t'ha fet salivar, ja t'ha preparat.
0: Esperes el que arriba tard.
1: Exacte.
0: Això ara s'ha de fer de nit. Els nens que diuen, ja podem tirar petards? Encara no, que és de dia.
1: Exacte.
0: Tot això tan bonic.
1: Fan el que volen.
0: Tot sí. Això tan bonic. Va, obrim ara, doncs, l'Art Laietà. L'Art Laietà. Si estàvem dient que Vilarnau és aquesta ampolla que té aquesta franja tan reconeixible, l'Art Laietà, com ens estava explicant la Mireia, té aquesta ampolla allargada, que és el vi de l'ella d'abans, no?
4: Sí. Com que nosaltres doncs, no estem ubicats a la regió més gran on s'elabora cava, doncs ja quan els meus pares van començar volien fer una mica aquest homenatge al seu origen, no? I ara, durant aquesta última dècada, sí que, per sort, el cava s'ha doncs, segmentat, ara podem parlar de zones, de subzones, de paratges, etc, però antigament no es podia. Aleshores, una de les maneres, no?, de poder identificar una mica l'origen era des d'aquest homenatge, des d'aquesta com clicada d'ulleta a la denominació d'origen a l'ella, que al final és on estem ubicats nosaltres, que és la més petita de tot l'estat.
0: la més petita de l'estat, amb pansa blanca, o sigui, tenim a l'ella la pansa blanca i a l'altre cantó el xarel·lo.
1: El xarel·lo.
5: No? Obro, eh?
0: Obre, va.
1: Molt bé. Continuem amb la festa, eh?
0: El Víctor està aplaudint. El Víctor aplaudeix.
5: Sí, sí, sí.

0: I mentre sentim la particularíssima veu de Nico, que surt el disc del plàtan exacte, doncs ens hem servit a la segona copa d'aquesta nit, que és la d'Arla Lletà, de la Mireia, que ens ho explica ara mateix.
1: Molt bé. Doncs aquí, com us comentava, tenim pansa blanca amb una mica de Chardonnay i Pinot Noir. Això és un gran reserva, que ara està dintre la categoria de guarda superior i vol dir que són mínim 30 mesos de criança sobre lies, però en aquest cas nosaltres parlem de 49 mesos. En totes les nostres etiquetes es pot veure exactament els mesos de criança que té cada ampolla i la data de gorjat, que això per la gent que doncs, domina una mica el tema, doncs és una informació
0: que sempre
1: agrada tenir. I com us deia, doncs, majoritàriament és pansa blanca amb aquests tocs de Chardonnay i Pinot Noir. Nosaltres tenim les vinyes ubicades entre els municipis de Lella, Tiana i Taià, aquest triangle de pobles que estan tots mirant al mar. Estem ubicats al Parc Natural de la Serralada Marina. També és una de les coses per les quals hem pogut desenvolupar la nostra activitat tan a prop de Barcelona. Som vinyes urbanes i això és un repte brutal, al igual que una responsabilitat brutal, tant social com mediambiental. I bé, doncs, com podeu veure, doncs és un cava que té aquest color groc palla. Estem parlant ja d'anyada 2021. La bombolla, a mi no m'agrada gaire entrar amb la bombolla perquè a vegades depèn una mica de la copa.
0: Depèn de la copa, tens tota la raó.
1: La bombolla m'agrada notar-la més en boca. Però
0: sí,
1: bueno,
0: sí, és a dir que moltes vegades veus una bombolla grossa i és per culpa que la copa no està neta
1: o a vegades,
0: una copa inadequada. El que
1: no, la gent no ho sap, però hi ha moltes copes que tenen una marca al final de la copa, diguem, que és perquè realment hi hagi més bombolla. És com una trampa. Aquestes no, Aquestes són...
0: Els expliquem als oients que estem tastant amb copes com de vi.
1: Sí, és el que ens agrada.
2: Tenim el mal costum, diguéssim, en aquest programa de robar copes quan venen els convidats. I, per tant, tenim aquí una mica allò que hem aconseguit.
3: Però s'acaba amb copa de vi blanc. Ara és una tendència.
0: Tema.
1: Jo de Tamasso, perquè a casa meva ja no existeixen les copes de cava. La copa flauta i jo
0: per romanticisme.
1: Sempre que vaig a un restaurant...
0: Demanes la de vi.
1: I últimament ja hi ha una tendència que ja t'ho pregunten.
0: T'ho pregunten i normalment et posen aquesta sense que t'ho demanis. A no ser que vulguis la de flauta o la Pompadour.
2: Això ja és per romàntics.
0: No em puc morir sense tornar a tastar cava amb Pompadour.
1: No,
3: tastar més que tastar-lo serà gaudir-lo.
0: Fer allò dels casaments. Fer aquella piràmide, per favor. Regaleu-me això pel meu aniversari. Llavors posem una cosa que no importi a dins.
1: Podem fer-ho. Bé, doncs seguim. Aleshores, en nas ja es noten aquestes notes salines. És que a mi de seguida em connecta, no? Perquè crec que al final el gran repte del que dèiem abans, no? Comunicar una mica a través del líquid, no? Com entenem el vi, però també l'origen. Aleshores, és superimportant que només amb un cop d'olfacte ja pugui transmetre doncs aquest origen, aquest sauló, aquest mar, no? Aquest mediterrani... I és un cava doncs, que només a aquest primer cop, no? Aquests cítrics, aquestes herbes provençals que podem notar directament amb nas. No? La pansa blanca o el xarel·lo són varietats que sempre giren molt entorn del món de la poma, més fresca, més madura, que pell, carn... Però també la pansa blanca té aquesta característica de tenir una amargor molt fresca.
0: Al final, que això és molt... A mi m'agrada molt.
1: Molt, és molt característic i realment fa que el cava sigui més fresc, com deia, i que s'allargui, no? I que et faci salivar, que tinguis ganes de veure'n més. I, al final crec que és un cava superelegant. i que recorda molt al nostre territori, que és el més interessant, finalment, penso, del món del vi en general, no?
0: Saulor i mar a la copa, ens deies tu, i tens tota la raó. Va, Sole, preguntem-li això que sempre preguntem.
2: On el podem
0: trobar?
2: Si
0: no, els oients ens renyen. Sí. És que els oients, si no, ens diuen, esteu aquí parlant, esteu bevent, cava, i nosaltres què?
2: Ens feu enveja i no podem fer-ho. Sí.
0: Doncs digueu-nos que fem el pressupost.
1: El Laieta és fàcil de trobar. A Barcelona moltíssims llocs el tenen, botigues, algun supermercat gourmet també el té, i després ara tothom compra online. És fàcil, es pot comprar a través de la nostra shop online o d'altres shops online que hi hagin, però si el compreu a casa, doncs...
0: Cava Women, shop online... Escolta una cosa, són internacionalíssimes!
1: Hem posat les piles.
2: És que el cava és molt internacional. És que venem molt a fora, gairebé el 70% de l'elaboració de cava.
0: Quantes ampolles de cava se'n van a fora?
2: A veure, aquest any a les estadístiques era 190 milions d'ampolles que es venien i el 70% anaven a en nata exportació. Per tant, feu els números ara.
0: Feu els números i penseu quantes famílies catalanes, directa o indirectament, viuen d'aquest sector.
1: És molt important.
0: No és broma.
1: No.
0: Pagesos, transportistes, caps de premsa, comunicadors, influencers...
2: Els que fan el tap, el morrió, perquè els morrios també
1: de valor.
2: Es fan a Sant Sadurní, les etiquetes.
0: Gent que neteja, gent que cuida, gent que espurga, gent que... O sigui, milions de persones, oficinistes, treballen...
3: Enoturistes.
1: Sí. La cadena de valor és molt gran, i el que és molt curiós del món del vi és que la major part de la cadena de valor està dins d'una mateixa empresa, i això és molt únic. Dintre del món empresarial, no? Llavors això és un challenge total, no?
0: És com quan parlem, per exemple, de la televisió. Que a la televisió hi ha periodistes, però també hi ha fusters, i també hi ha gent que neteja. És a dir, que és una barreja molt, molt divertida i molt interessant, com en el món del cava, no? Que hi ha pagesos, hi ha CEOs, o com en vulgueu dir, hi ha tot un pilot, hi ha enòlegs, hi ha sommeliers, hi ha un pilot de gent que treballa.
2: I sobretot també és el que deia abans, no? Des de l'etiqueta, que per exemple a Sant Sadurní es fan les etiquetes, els morrions, els taps de suro, la zona de Cassà de la Selva, l'Institut Català del Suro, és a dir, que hi ha moltíssimes famílies o molta indústria que depèn directament del cava, no? I al final el cava és un dels vins, o és el vi, que és més internacional a nivell de l'estat espanyol. És a dir, el vi que més s'exporta de tot l'estat espanyol és el cava.
1: Per sobre de Rioja.
2: Llavors,
0: per sobre de Rioja.
2: Sí, a nivell d'exportació.
4: És indubtable que és la gran marca, no?
2: És una marca internacional.
4: Sí. Bueno, hem de recordar que el 60% de la vinya catalana se'n va a cava, no? És a dir, que clar... Sí,
0: 60%,
4: vull dir que
0: és que 60%, més de la meitat de la vinya catalana.
4: Això estructura el sector.
1: I alguna, una altra cosa important també és que tot el cava de guarda superior és ecològic, no?
3: També,
1: i això,
3: sí, això és
1: per un ADO tan gran, és... Bueno, per mi ha sigut un repte brutal. Nosaltres vam néixer ecològics, ara vam celebrar 25 baremes i 35 anys que vam començar el nostre projecte, però clar, que un ADO tan gran es posi d'acord per començar, no, a liderar, no, la viticultura ecològica del nostre país, doncs, bueno, jo crec que és per treure's el barret, perquè realment són reptes, no? No és fàcil. Sembla que sigui fàcil, però no ho és.
0: Mireu, sempre intentem no comparar, perquè les comparacions sempre sembla que... O sigui, sempre compara el que no caldria, no? Però si comparem... Ara que parleu d'ecologia, la xampanya amb cava... La xampanya és impossible. Això s'ha de remarcar molt, perquè ho diem poc. La xampanya, no, Sol, és impossible que facin cava ecològic.
2: No.
0: Perquè per qüestions climàtiques no poden, han d'ensulfatar. diguéssim. Mm.
5: Sí, també però... conceptuals, que ells tenen un sistema de pensar i un sistema de creure les coses molt fixa, mm. i t'hi has trobat amb alguns elaboradors que et diuen sí que ho podem fer-ho, però tinc por, o...
6: Perquè fan molt volum. Perquè
5: bueno, a vegades perquè no... és la por que els frena, i moltes vegades és això el concepte. I algun petit elaborador que sí que ho pot fer, perquè clar, més petit ets, més controlat ho tens, els més grans és més difícil, i a més compren molt, i llavors és molt difícil, però és conceptual, i aquí el Penedès i Cava portem 30 anys amb això, vull dir que els hi portem una carrera bastant llarga.
1: Jo crec que tampoc ho consideren com un valor afegit, saps? Aleshores, això també per nosaltres ha sigut molt important. Pensem que Espanya és el país número 1 en viticultura ecològica, el que passa que no ho sabem comunicar bé,
3: no,
1: perquè
3: no,
1: és brutal, no, no? És brutal.
6: Em sembla increïble, això.
1: El que passa és que no som consumidors d'ecològic. Aquest és el problema, no? Però realment ha sigut un... O sigui, el món del vi en el nostre país ha sigut la bandera de l'ecologia, de l'agricultura ecològica. No només...
6: Tot sovint, quan parles amb consumidors no habituals, sí, et confonen ecològic amb natural.
3: Sí,
6: i aquesta és la, la qüestió.
3: O, per exemple, amb el tema orgànic, no? De fet, també en l'anglicisme orgànic es fa servir pels vins i caves ecològics. I jo us volia comentar això que dèiem ara, no? De que no hem sabut donar valor al que tots els caves de guarda superior són ecològics, o que la DO Penedès ha sigut la primera DO 100% ecològica. I jo recordo fa molts anys, quan vaig fer una reunió amb els viticultors, us explicaré una anècdota, i els hi vaig dir, nois, hem d'anar cap aquí, hem d'anar cap a que tot el raïm sigui ecològic, totes les vinyes ecològiques, d'això parlo de fa 15 anys, i un senyor gran que tenia molta experiència, que per mi és un viticultor referent, el Joan, m'aixeca la mà i em diu, Eva, jo no ho faré. Li dic, home, Joan, però com pot ser? Vostè que en sap tant de viticultura, vostè que és un home que tota la vida ha treballat la vinya. I em va dir, Eva, sempre amb ecològic he vist que de 5 baremes una s'acaba perdent. S'acaba perdent pel míldiu, s'acaba perdent. Llavors, realment, la 2020, per exemple, va ser una barema que vam perdre molt de raïm, que això duríssim, tampoc s'ha dit massa.
5: Però aquella va ser excepcionalment
3: dolenta. Excepcionalment, pel míldiu. Però sí que és veritat que si no estàs molt a sobre, sabeu que l'any passat, per sort, hi va haver aquell moment que tots estàvem pendents de si teníem el míldiu o no. Ara, el 2026, també hem passat aquest moment. Sort que vam tenir baixes temperatures i després han pujat molt altes les temperatures. Per tant, no hi ha hagut aquella temperatura de 20 i pico que el fong s'hi troba de meravella. Però que refereixo que també hem de tenir en compte que ecològic vol dir que hi haurà algun dia que perdràs raïms, perquè has d'estar molt a sobre, sempre has d'estar prevenint. És a dir, has d'estar prevenint...
6: Però en ecològic el sofre es pot
3: sí.
6: És a dir, la prevenció pel míldiu...
3: És amb el sofre i el coure.
6: I això és correcte, es pot
3: fer...
1: Sí, però el dia, finalment el dia té 24 hores, tens l'equip que tens...
6: Sí.
1: L'any passat, quan vam visitar Jerez, no sé si ens en recordeu, però vam visitar algun celler, i va haver-hi cellers que no eren ecològics i van perdre el 90% de la seva producció. És a dir, al final...
5: Els dolents sempre n'hi ha.
1: Exacte, et dediques a l'agricultura i encara que sempre pensem en ai, vindrà un any de calma, no, sempre... O sigui, estàs exposat, no? Forma part d'aquest ADN i d'aquesta adrenalina de dedicar-te al món de l'agricultura, però això s'ha de posar en valor també. És a dir, quan algú compra una ampolla de cava vi ecològic, ha d'entendre, no? Doncs que estem més exposats a uns riscos que una altra persona que no s'hi dedica, no? I a vegades la gent es queixa dels preus i...
5: És que estem, depenem de factors externs totals, que és el clima, és així. I després ja tenim l'altra part, que és el terreny. Clar, cada zona és diferent, cada vinya és diferent, alçades, llocs a prop del mar, zones més planes, doncs tot això condiciona.
6: Si ens imaginem que la pell del raïm en una vinya la posem junta i és una pantalla que rep tot allò que li arriba. Per exemple, els aromes de les plantes del voltant, etc etc. Doncs també deu rebre en aquesta pell totes les, diguem-ne, agressions no ecològiques, no?
5: Correcte.
6: Ho dic a nivell de sabor o de no sabor.
5: Sempre hi ha un marge de seguretat, evidentment. Quan es treballa en convencional no vol dir que apliques un pesticida, un herbicida, el que sigui, un fungicida, el que sigui, i després arribi amb un gran percentatge a la copa. No, no és així, perquè hi ha un marge de seguretat molt important i es treballa sobretot per seguretat alimentària. Això és així. El que passa que, clar, si tu has treballat en convencional i després treballes en ecològic, ho veus amb analítiques, doncs que en uns hi ha traces i a l'altre zero. Vull dir, clar... Yeah. Ja. Pot haver-hi aquestes diferències. Per això es fan controls, el CCPA, que és el Consell Català de Producció Agrària, per això fa controls tant de vinya com d'elaboració del vi que tu estàs certificant, per comprovar això, que no hi hagi gens de cap residu que et pugui arribar amb tu.
6: Va, doncs tastem el teu Blanca Cuisiner. Li demanem al Víctor que, per tastar, ens posi música.

0: La Marta, de Parés Baltà, ha fet allò que quan s'obren ampolles de cava diem alegria. Sí. Que és que ha vessat una miqueta d'escuma a la taula de l'estudi 10 de Catalunya Ràdio, on gravem el Tast Vertical normalment, que és un estudi que escolta'm, si parlessin aquestes moquetes... S'han vessat coses molt interessants aquí, eh? I ara tenim a la copa aquest Blanca Cuisiner. És una ampolla també que tots reconeixereu, és més com ho podríem dir?
1: Té com ombros i panxa.
0: Més rebessuda, sí. Més rebessudeta.
1: El coll és més llarg, sí, de l'habitual, i a més és molt característica el nostre etiquetatge.
0: L'etiqueta que és una mica... molt petitona, un quadradet petitó, Blanca Cuisiner, sí, 2019.
1: Bueno, jo no estava gaire d'acord al principi.
0: Ah, no?
1: Quan vaig començar
0: jo estic molt a favor.
1: 24 anys al celler vaig pensar, home, però vols dir que aquests vins d'alta gamma, perquè tenim tres tipus de vins i en el cava, doncs, aquests microcubers que li diem, doncs, porten aquesta etiqueta molt característica nostra de que és molt minimalista, que posa el nom i prou gairebé, i a darrere hi posa totes les... a la contra totes les mencions obligatòries i tot el missal que s'ha de posar.
2: Però... literalment, eh?
1: Però a la frontal, doncs, som molt minimalistes i també és una part que ens reconeix a simple vista de lluny, això que dèiem, doncs, en botigues especialitzades, en restauració. També el nostre cava es pot trobar, doncs, en la web nostra, i te'l porten a casa molt ràpidament. I a Barcelona també, en botigues d'aquestes grans especialitzades, no sé si es poden dir noms.
0: Sí,
1: crec que no.
0: sí,
1: Quan Pales,
0: sí.
1: Per exemple, doncs, a Barcelona, que n'hi ha dos o tres, em sembla, diria, doncs tenim el cava. I Blanca Cuisiner va néixer ja des de l'any 2003 amb l'esperit de voler fer un cava de gastronomia, un cava que puguis menjar amb ell, que puguis degustar-lo, doncs, parlant de la revella, doncs, amb aquests entrants, amb aquests primers, doncs, faríem els primers dos caves que hem tastat, i després ja podríem, doncs, en el plat final, doncs, tastar el Blanca Cuisiner amb aquest xarel·lo d'alçada i una punta de Chardonnay i Pinot Noir que porta aquest cava 2019.
0: Tres meravelles, eh? Tres meravelles. Soler, tu fas Sant Joan sempre?
3: Sí.
0: Sempre
3: sí.
0: Parlem de què farem i tal. És un dia de rebre amics, no? Fas festa a casa, tu?
3: Sí, bueno, no casa, mama. Amb els veïns.
0: Amb els veïns,
3: nosaltres
0: que bonic.
3: Nosaltres fem revella amb els veïns i és una taula llarga.
0: Que bonic, i... m'encanta. Estic tan a favor, sí, d'això. Una taula llarga amb, sí, estovalles de paper blanc.
3: Correcte.
0: M'encanta.
3: Sí.
0: Soc tan feliç,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: m'agrada molt.
3: I cadascú s'ha encarregat d'una cosa i podeu sospitar.
0: I demaneu cadires. Porteu, sí, cadires que ens en falten.
3: Bueno, l'Ajuntament de Montgat té el detall de portar-nos.
0: Molt bé.
3: Però a més és que cadascú, no, pues, s'encarrega d'alguna cosa i et pots imaginar que em toca a mi.
0: I llavors... què feu per sopar?
3: Feu, bueno, en general, un pica-pica, no? I normalment, ja, hi ha graelles.
0: Hi ha molta,
3: i llavors,
0: gent que fa,
3: sí,
0: sardines. Hi ha molta gent que fa...
3: coses a la brasa.
0: Coses a la brasa. És molt bonic. Un dia
3: molt,
0: que
3: és un dia preciós. Sí,
0: i llavors,
3: sí,
0: tu seràs la sommelier en cap.
3: Ho faig cada any i, de moment, bueno, crec que prou contents estan que em mantenen el càrrec. Vull dir.
0: I feu cava de dalt a baix.
3: Sí.
0: De
3: en general,
0: baix, clar,
3: sí.
0: Clar. Sí.
3: Des dels entrants fins a les coques, sí.
0: Estàvem dient, doncs, el primer, el rosat, per començar a drets, encara no ha arribat el veí amb les cadires, o no sé què, el que s'encarrega de la brasa, pobre, que li has d'anar portant les copes en castellà amb els nens. Llavors, l'Arlaietà, o sigui, el primer, el Vilarnau seria per començar. Però, escolta'm, això com vulgueu, també... És tot molt lliure, eh? Vull dir que no hi ha fórmules. L'Arlaietà, què faríem?
4: És que jo crec que és superversàtil, la idea.
0: Sí, tots tres.
1: Sí, sí,
0: tots tres, sí, sí, o sigui, sí, si voleu dir, mira, no, tres, faig, sí, caixes de cada un. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Sí, és que, sí, sí, amb els entrants, que hi hagi, doncs, algo salat, tipus enxovetes, tipus olives...
0: Oi, calla,
1: tipus,
0: calla, sí, que fa molt bonic.
1: Embotits, sí, formatges, amb el formatge fa fantàstic un cava perquè neteja molt bé la boca. Amb el segon cava, la Lleta, un plat que hi hagués salmó, per exemple, o hi hagués...
2: Amanides fredes.
1: Amanides fredes.
2: Sí.
1: I després ja amb el Blanca Cuisiner, doncs, inclús podries anar esdevé un caneló, diguéssim, allò que hi hagués salsa i que hi hagués greix, podries anar-hi perfectament.
0: Clar, és que el cava va
3: amb tot. I seguir la festa. Amb tot. I se'n cava. És a dir, després de sopar, no?, que són nits llargues.
0: T'asseus, ara poses música...
1: Ara arribaria la coca.
0: La coca. Com ho fem, això de la coca?
3: El de l'Eva també queda molt bé amb la coca.
0: Sí, jo anava a dir que al principi, però al final també. És com el cafè, que pot anar al principi o al final.
2: Per això, que moltes vegades és el que deia, no?, el brut, potser estem... Els brut nature sí que és veritat que són l'essència del cava, no? Són purs, diguéssim, no tenen aquest licor d'expedició, però sí que és veritat que pel principi, que encara no has menjat res, necessites un punt de dolçor i després per la copa, la coca, també un brut, no? Un punt més dolcenc i marida molt més bé, penso. Tot i que pots continuar amb el brut nature, però no sé què en penseu. Per exemple, una coca de fruita o de crema o de nata, no? Potser un brut li aniria més bé.
4: Sí, jo crec que queda molt bé. I més sent rosat, també, no? Que té aquest petit taní que té més estructura, no? Més gastronòmic, doncs jo crec que pot quedar molt bé.
0: Feu festa vosaltres per Sant Joan?
1: Jo molta, perquè tinc tres Joans. Abans eren quatre, ara són tres, i clar, s'ha de celebrar. I sobretot el dia 24, el dia 23 potser, clar, ara ja els nois ja tenen l'edat aquella de...
0: Que se'n van, no volen quedar-se a casa.
1: Se'n van a fer la seva revetlla, i ja no, és allò que quan eren petits que fèiem la foguera i tiràvem de fogets i fèiem una revetlla molt, molt xula. L'endemà venen mig adormits, però tots...
0: Cap allà.
1: Com el dia després de Cap d'Any.
0: Igual.
2: La Marta i jo ja tenim els fills més grans i ja ha canviat una mica. Però jo us he de confessar que a mi m'encanta tirar petards.
3: L'Eva és radical.
2: A veure, llavors, Eva, és una passada.
0: Tu vas a aquelles botigues de petards,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, amb els meus fills, ja quan eren petits, i ara també.
0: I et compres aquells que tenen noms que fan gràcia.
2: Sí, però i sempre em compro una traca d'aquelles xules grans. És que sóc la petardera i em fa molta gràcia perquè el meu marit no suporta els petards. Llavors és com, jo he sigut sempre l'aliada dels meus fills per tirar petards. I llavors, però després jo dic, val, vosaltres què voleu, això? Doncs jo em compro la meva traca. És el meu moment per tirar-me la meva traca. I m'encanta.
3: Jo estic en edat de petards a tope. Un de 7 i un de 9.
0: Home,
3: i llavors
0: home.
3: Però per sort són una mica cagats. Perquè jo, bueno... Entre que sí, que no m'agrada més el soroll d'obrir l'ampolla de cava
0: Ja, és que hi ha gent que no ho aguanta, això.
2: No, hi ha gent que no li agrada gens. I llavors, mira...
3: Jo aquest any faré... No us he explicat, però faré una cosa molt especial. El meu marit es diu Joan. Sempre hem celebrat, però també quan vius... Bueno, els que vivim molt a prop de la platja, sempre, no? És allò anar a la platja i s'allarga la nit.
2: Caminar descalç per les sorres de nit.
3: Bueno, vigila, perquè Sant Joan, Déu meu. Sí. Però aquest any farem una cosa molt especial, és que anirem a Cabrera. I passarem la nit de Sant Joan a Cabrera, a l'illa de Cabrera.
0: Oh. Uau. Que hippies que sou.
3: Que hippies,
0: home,
3: no?
0: Sí, sí. Total. Escolta.
3: Bueno, amb un veler, en una boia...
0: Nena.
3: Allà no pots baixar a la platja amb res, ni amb una piragua, ni amb un pàdel. O sigui, hi ha uns vigilants que només pots accedir-hi caminant, no? I jo deia, jo necessito, ara abans de barema, necessito com uns dies de pau total i vaig dir... Estarem dos nits a Cabrera, no? I ha coincidit que és Sant Joan i serà brutal, perquè jo crec que, bueno, ja hi vam anar-hi fa bastants anys, però és una nit molt màgica, o sigui, es veuen molt bé les estrelles. Crec que serà com un inici d'etapa, no sé, com una purificació total a Cabrera per Sant Joan.
0: Serà molt xulo. Perquè després teniu la barema, clar.
2: Sí, sí. I cada any s'avança més.
3: Clar.
2: És que aquest any, tal com ha estat avançat el raïm...
0: Què us sembla?
2: La última de juliol, eh?
1: Sí,
2: com està ara?
1: Sí. Jo ho tinc una mica malament, perquè acabo el Camino de Santiago aquest any.
0: L'altre. Una Cabrera.
1: Santa Marta.
0: Sí, vas al Camino de Santiago amb qui?
1: El dia 20, amb la meva germana.
0: Amb la teva germana. Fa molt de fer amb germanes,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí. Hem començat l'any 20.
0: O amb millors amigues.
1: Portem 7 anys, aquest any serà el 7.
0: Però hi feu etapes.
1: Fem etapes cada any 100 quilòmetres. Aquest any en farem més, perquè ja volem acabar ja. Anem amb un grup de Vilanova.
0: I quants quilòmetres feu al dia?
1: 20 i pico, perquè per fer-ne 105 dies, doncs és això. Ai, 4 dies, sí, sí.
0: I llavors a la tarda nit feu uns,
1: a la tarda nit
0: uns albergs,
1: fem...
0: uns vinets. Sí. No, sí. No deveu fer alberg de pudor de peus.
1: No, no, anem una mica còmodes, sí. No, no, super peregrines no ho fem. Fem mig peregrines.
0: Perquè, Sole, que es veu que hi ha gent que et porta la motxilla,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, és tot un servei, sí. Ho feu caminant, entenc,
0: aquesta
3: eh?
0: Ens aniria molt bé, nosaltres, que ens portessin
3: ens
0: la motxilla.
3: Molt bé.
0: I en...
3: sí. Sí. De fet, aquest any i qualsevol altre ens aniria molt bé.
1: Doncs a mi encara m'engafarà els controls de maduració, que estaré fent el camí.
2: És que clar, nosaltres sempre hem de fer les vacances al juliol.
3: Sí,
2: i cada vegada

0: és molt graciós perquè a vegades, no, per algun tas vertical que fem, alguna cosa, no, que has de parlar totes les anyades, cada any comença, és la verema més primerenca.
1: Sí, cada any és la més primerenca.
2: És així.
0: Realment és així.
2: Imagineu-vos el mes de maig, la calor que ha arribat a fer. És que hem tingut un maig super... S'ha avançat el raïm una passada.
3: Jo recordo, clar, jo vaig arribar al món del vi una mica així descopetejada, que ja una mica la història ja la sabeu, que jo no era enòloga, jo era farmacèutica i vaig arribar així de...
1: Per amor, no?
4: Per amor. No ets l'única farmacèutica que s'ha passat a l'enologia.
3: No. Però clar, el que em va sorprendre el primer any de pràctiques, que encara estic fent les pràctiques fa 24 anys, que començava amb barema, que era la festa major de Vilafranca. Jo deia, però com pot ser que aquesta gent, vilafranquins, fan la festa major tan sonada quan la gent ha de collir?
2: Clar.
3: I em van dir, no, és que ja s'ha avançat una miqueta, perquè abans collia
4: era,
3: de partida.
4: Era la festa major de
2: Sant Sadurní el 8 de setembre.
4: Era la festa major era acabada la barema.
3: L'Ella igual. El 1 de setembre es començava.
2: Sí,
3: i el 29 i 30 i 31 són els dies de festa major a Vilafranca, que es para el món a Vilafranca. I clar, tu estàs treballant. I jo deia, no pot ser. Això no ho han calculat bé, aquesta gent. I no, és per tema clima, tema varietats també, que tot s'ha avançat. I ara, imagina't, no és ni l'1 de setembre, ja és l'1 d'agost, per dir-ho.
2: És que l'any passat, el 31 d'agost, ja havíem acabat el Macabeu. Fixa't. És a dir, el Macabeu es va avançar moltíssim i el 31 d'agost gairebé ja havíem acabat Macabeu i ja estàvem entrant Xarel·lo. Vull dir que realment el canvi climàtic és una realitat. I,
0: és que són més curtes, també. O sigui, es compacta més la barema.
2: Es concentren més, sí.
0: I això, clar, dificulta una mica també la gestió, l'estrès, no? L'espai del celler, no? Bueno, hem d'aprendre a conviure amb aquesta incertesa constant, que és el que fa també màgic el món del vi, una mica, no?
3: Fixa't que nosaltres, jo sempre tenia la data de finalització, que era pont del Pilar, 12 d'octubre.
2: Sí.
3: Bueno, ja fa un munt d'anys que l'octubre ja no està al calendari de barema, ja. Ja vam començar anys que acabàvem amb el 30, el 29 de setembre, i ara aquest últim any el 19 de setembre. Una cosa inhòspita que no estava pensada mai de la vida que podia passar això, i és així.
4: Les Cava Woman i el sector del cava té nova presidenta.
2: Sí.
4: Què tal? Com ho
2: bé,
4: porteu, això?
2: Molt bé. De fet, és un fet històric.
4: És històric.
2: Sí, és històric. És la primera dona a dirigir la DO Cava. També és Cava Women, és membre del nostre...
4: Si no, no la volíeu,
2: de la nostra,
4: no?
2: Associació.
4: Si no, no l'acceptàveu.
2: No, i estem molt contentes, perquè realment, quan parlava de Cava Women, no, una de les nostres, dels nostres objectius també era, doncs, que hi haguessin dones dalt dels òrgans de govern de la DO Cava. Penseu que fins ara no hi havia cap dona en la taula, diguéssim, de la DO, no? Llavors hem aconseguit, ara la Marta Vidal és la nova presidenta, i també tenim com a representant dels petits elaboradors una altra dona, que és la Montse Nicolàs, una altra Cava Women, que representa els 104 dels elaboradors de cava, i tres dones més, que som suplents en aquest cas, que estem, doncs, tant del 102, 103 i 104, doncs, que estem dones suplents. Clar, l'altre dia que hi havia les eleccions, per primera vegada allà érem 5 dones, no? Doncs bé, anem a fer força, a buscar aquest canvi de la DO Cava, i sobretot també que es pugui tenir aquest valor del cava, no? Que la gent, quan diguis cava, doncs realment pensi en qualitat, en segmentació, en territori, en producte, i és cap aquí on hem d'anar tots, no? I totes de la una, en aquest cas.
4: Doncs Eva Plazas, Mireia Pujol i Marta Casas, les tres Cava Women que ens han portat avui els tres caves per Sant Joan, el Vilarnau, l'Art Laietà i el Blanca Cusiner. Gràcies per venir al Tas Vertical un any més. Salut, acabem brindant.
2: Salut.
4: Salut, mirant-nos als ulls.
2: Bona revetlla.
4: Bona revetlla. Bon Sant Joan.
2: Bon Sant Joan.
5: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
2: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: Els sindicats policials s'han sumat a aquesta indignació perquè el jutge ha insinuat que els escortes podrien facilitar la fuga de Gómez, que està acusada de fins a 4 delictes. El PP, per la seva banda, assegura que la Moncloa és un cau de delinqüents i ha aprofitat la situació per tornar a demanar eleccions. A les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estan en risc molt alt d'incendi. Des de divendres, de fet, el Servei d'Emergències Mèdiques ja atès 21 persones per aquestes afectacions relacionades amb la calor. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi a 40 graus. A la costa central i avís per calor a la nit. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats a aquesta situació.
3: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: L'Iran ha anunciat aquest dissabte que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas que és vital d'accés al Golf Pèrsic. Tot i això, aquest diumenge es reprenen, en teoria, a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ja ha marxat cap allà i es mostrava optimista abans de pujar a l'avió.
4: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres d'una mateixa família i també un periodista d'Al Jazeera. És un càmera de la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb 2 persones més. El primer ministre britànic, que era Starmer, podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans del país, tot i que Downing Street, de moment, ho ha desmentit. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat i l'entrada al Parlament del seu principal rival, Andy Burnham. Diversos membres del govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit oficialment que lluitaria fins al final. Fons de l'exercici executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat, però, que Starmer està centrat en continuar amb la seva feina. Dels esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit a la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1, ja s'ha jugat als Països Baixos 5, Suècia 1. A les 2 d'aquí una horeta, Equador, Curaçao, i a les 6 d'aquest matí, Tunísia, Japó. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, Espanya, Aràbia Saudita. Per cert, el Brasil ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres. No s'especifica el temps de la recuperació. I més futbol. El Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2. El partit ha començat tard perquè han apedregat l'autobús del Màlaga. Tot i això, tot això volíem dir el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que van aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
7: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Ho tornaria a fer tot igual?
7: Sí.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
10: Entendre és obrir els ulls.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
9: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, ara mateix, moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, rodolí i tot. Moment per connectar l'amplificador amb en Josep Maria Campillo a l'altra banda del vidre. És en Campi de tota la vida que avui, atenció, ens dispara hits estiuencs. Avui, en aquest programa que ara comença, volem fer un exercici, que és el de buscar la cançó de l'estiu 2026. Hem vingut aquí a mullar-nos. Sí.

Això és Soc un bohemio, la cançó Un dia qualsevol d'agost, i obre l'amplificador d'aquesta setmana perquè ja sabem, això és oficial, s'acaba d'estrenar, és la cançó de l'estiu d'ICAT. Ja sabeu que és la nostra emissora cosina germana al canal cultural i musical del 3CAT. Per tant, com que a ICAT ja tenen identificada aquesta com a cançó de l'estiu, doncs ens agafem aquí com a punt d'arrencada. Penseu que nosaltres ara som a la matinada de dissabte a diumenge, demà al matí entrem a l'estiu. De fet, segons, atenció Campi, això t'agradarà, segons els càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional, l'estiu astronòmic a l'hemisferi nord comença oficialment aquest diumenge, ja som el diumenge, però vaja, demà al matí, a les 9:24, val? És a dir, potser avui heu sopat encara la primavera, demà ja esmorzeu a l'estiu. A les 9:24 comença el solstici i entrem a aquesta estació que molta gent equipara a les vacances. Per això l'estiu és tan juganer i per això ve de gust trobar cançons que ens portin cap a la muntanya, cap a la platja, cap a la cala, cap a les excursions en bicicleta, cap a on vulgueu. Hem arrencat amb Soc un bohemio. En tenim una segona i en tenim unes quantes més al darrere. Anem ara amb en Joan Dausà, que s'ha tret de la màniga amb Mamaduixa, Papi, posa-la al disc. Una mena de cançó amagada del seu disc Immortals. I sona tan, tan, tan, tan, tan a cançó de l'estiu. Peus a la...

Ja us he dit jo que això d'en Joan Dausà sonava, vaja, a cala, a sorra, a la sal. És que és clara candidata a cançó de l'estiu 2026. A més, s'ha buscat en Mama Duixa de Liat. La cosa havia de funcionar sí o sí. N'hi ha més a la nostra llista, eh? Possibles candidates. Una que ens arriba, de fet, des de Mallorca. Bé, una mica des de Mallorca, una mica des de Catalunya. Són un trio i es diuen Fades.

0: saps que estic pensant, Campi, que hauríem d'haver fet un avís de les cançons que sonaran en aquest capítol de l'amplificador de Catalunya Ràdio. Se't poden quedar enganxades al cap i no te les treus d'allà durant tot el cap de setmana. Clar, són candidates a cançó de l'estiu i acostumen a ser cançons enganxifoses. Cançons d'aquestes que t'entren a la primera i que tot just està sonant. Portes un minut de cançó i ja te la saps, i ja l'estàs cantant. Això passa amb Un dia qualsevol d'agost, de Soc un bohemio, amb Papi, posa-la al disc, d'en Joan Dausà i en Mama Duixa, amb aquesta M'agrada, I like it, J'adore, de Fades. I en tenim més, en tenim unes quantes més de candidates a cançó de l'estiu 2026, celebrant que ja entrem al solstici, gairebé, ja hi som, ho tenim a tocar, demà, diumenge, esmorzant a l'estiu. I mira, demà és diumenge, oi? Doncs els Catarres canten diumenge sense drama.
1: Ja comença a

les percussions i aquesta samba juganera que ens porten des d'Aigua Freda a Osona, la gent dels Catarres, diumenge sense drama. Esperem que demà tinguis un diumenge sense drama per inaugurar l'estiu. I nosaltres avui a l'Amplificador el que ens hem proposat a la matinada de Catalunya Ràdio amb en Josep Maria Campillo és trobar la cançó de l'estiu 2026. Tenim ja unes quantes candidates situades a la pole position i encara unes quantes més per afegir en aquesta possible terna. Per exemple, una que ens arriba de la mà dels Amics de les Arts, que és altament ballable i altament enganxable. Compte que això et pot quedar gravadet al cap ara mateix.

Segurament t'estimo, són els Amics de les Arts. Segurament aquesta serà una de les cançons que sentiràs més durant els mesos de juliol i agost. Va, una altra, que avui en tenim per donar i per vendre. Aquesta ens torna a arribar des de Mallorca. Jo no sé què tenen les melodies balears, que sembla que t'aboquen a l'estiu. Potser és un cliché, potser és un tòpic, potser és la meva mirada que està extraviada, però a mi és que aquesta cosa balear em porta cap a l'estiu, sí o sí, per exemple, amb el Gitarral de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever. Sisplau, endavant amb les percussions.

La Maria Jaume, jo no sé si aconseguirà col·locar aquesta cançó Sant Domingo Forever com la cançó de l'estiu 2026, com a la gran guanyadora, d'acord? Rotllo, la Marina està morena, ja ens entenem. El que sí que sé és que segur que serà una de les artistes d'aquest estiu. De fet, ja amb l'arrencada de mes de juny ja s'ha anat situant cap allà i l'heu de veure sí o sí aquest estiu en directe, eh? Juliol, agost, algun festival, ocasions ideals per gaudir amb la Maria Jaume i aquest últim disc que ha tret, que es diu com aquesta cançó, justament, Sant Domingo Forever. Va, ens en queden un parell de novetats. Tot això són cançons que han sortit les últimes setmanes, d'acord? Anem amb l'Alfred García, que segur que el coneixeu per les seves cançons o perquè és jurat d'Eufòria o perquè en el seu dia va ser concursant d'Operación Triunfo. Doncs l'Alfred García també ha presentat candidatura a Cançó de l'Estiu 2026. La seva aposta és... Vine'm a buscar.

Què us sembla aquesta de l'Alfred García? Jo diria que també pot funcionar. Vine'm a buscar amb un Alfred que ens sona molt a Josep Montero. És que ho he de dir, em porta molt cap a Oques Grasses. Potser menys èpica, una cançó més fresca, més estiuenca, però aquesta vibe, no?, que hi ha posat l'Alfred García. Anem amb l'última, candidata de propostes fresques que han sortit d'aquest 2026. Va, us faig l'última repassada de les que hem ja deixat al cim de la taula. Soc un bohemio, un dia qualsevol d'agost. Papi, posa-la al disc, d'en Joan Dausà amb en Mamaduixa. Fades, m'agrada, I like it, j'ador. Diumenge sense drama dels Catarres. Segurament t'estimo, dels Amics de les Arts. També han vingut aquí a jugar la Maria Jaume amb Sant Domingo Forever, i l'Alfred García amb Vine'm a buscar, que és aquesta que acabem de punxar. I l'última, que ens entra també sortida d'eufòria, d'aquella manera, perquè vam conèixer a l'Alau Gibert a la primera edició d'aquest concurs musical del 3CAT. La cançó que presenta ella com a candidata d'aquest estiu 2026 es diu Amulet. Amulet.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Sí, senyor, tot correcte. I amb en Josep Maria Campillo, en campi de tota la vida, a l'altra banda del vidre, disparant candidates a cançó de l'estiu 2026. Tanquem aquesta carpeta, obrim la de confirmacions. Ja sabem, per exemple, que A la fresca, de Figaflaues, va ser la cançó de l'estiu 2025.

Sabeu què rumiava, mare, amb en Campillo? Doncs que hi podria haver una cançó que discutís el tron aquest de cançó de l'estiu 2025 a la fresca de Figaflaues. I és curiós, perquè és una cançó també de Figaflaues. Qui sap si potser la cançó de l'estiu 2024, La Marina està morena, en el fons va ser també la cançó de l'estiu 2025.

Aquesta l'ha ballada tothom de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, que va ser la cançó de l'estiu 2024, sense cap mena de dubte, però és que el 25 va sonar encara i molt. Altres que van sonar molt l'estiu del 25, i això són dades, eh? Ens ho vam estar mirant fil per randa, i com que avui a l'amplificador, a Catalunya Ràdio, doncs anem del pal cançó estiuenca, hem anat a buscar aquesta data fresquíssima. Per exemple, ens va sorprendre i molt que la Ludwig van en colés una, allà, a l'Eterna, sí, de cançons estiuenques.

Aquesta va ser la carta de presentació, el primer single de l'últim disc de la Ludwig pel barri es comenta. Millor amb ell, una cançó que, contra tot pronòstic, es va acabar convertint en una de les cançons de l'estiu. Una altra. Ara ja mirem l'estiu passat, eh? Això són constatacions, ja no són apostes. Doncs Vitamina de l'amor, de Mamaduixa, que repeteix com els Figaflaues segona vegada que el punxem aquesta matinada.

tenim una matinada de Catalunya Ràdio entre la primavera i l'estiu, perquè, ja us ho hem dit abans, si no canvia res, a les 9:24 del matí, a 9:15, mentre esmorzem, entrarem a l'estiu ja, de forma definitiva. Per això avui ens hem proposat amb en Josep Maria Campillo de buscar cançons estiuenques. Hem presentat un seguit de candidates a la cançó de l'estiu 2026 i ara ja anem a constatacions, a cançons de l'estiu d'aquests últims anys. Hem tirat a la fresca la Marina està morena de Figaflaues, millor amb ell, de la Ludwig, Vitamina de l'amor, que és aquesta que ara s'ha acabat de mamaduixa, i ens en queden un parell. Poeta modernet d'al·lèrgiques al pol·len, qui no l'ha cantada, qui no s'ha cascat la coreo.

I si parlem de cançons que hem ballat i que hem celebrat i que hem cantat molt els últims estius, doncs, a veure, Campi, dona'm, tu fas els curts, els llargs, ens donem les mans, fem una rotllana de dos, és trista, com a rotllana, espero que a casa o allà en sieu ho feu molt millor que no pas nosaltres. No

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Josep Maria Campillo, a l'altra banda del vidre, que és en Campi de tota la vida, i avui, com que anem del pal cançons d'estiu, ara ja tanquem el programa, recta final, amb barres. Barrusques com una casa de pagès. Cançons de l'estiu de la vida. Ja no me les feu posar a cap any concret. Per exemple, del disc de debut de Zo, Tempestes venen del sud, amb Pancho rapejant estiu.

Tempestes venen del sud, aquell debut de zoo que ens va volar al cap. Hi havia aquesta cançó, que és estiu, cau la calor a la Safor, bombeja el ritme, que és el que rapeja en Pancho, que és una cançó d'aquestes de l'estiu amb majúscules, de tota la vida. I n'hi ha d'altres, evidentment, en el panorama musical català. Per exemple, Antònia Font, que ja us deia abans, aquest vincle de les Illes Balears amb l'estiu, és aquella cosa molt de cliché, molt de tòpic, però que en el fons és un xic així. I de fet, és que ells també ho abonen, perquè Antònia Font té una cançó que es diu Ens Estiu.

Què, sí o no? Ganes d'estiu molt fort amb aquesta cançó, eh? Estar de puta mare, allà estirat a la barca o on et vingui de gust. Pedalant amb la bicicleta, per exemple, que en aquest programa a l'amplificador de Catalunya Ràdio som molt. Anant amb bicicleta i a l'estiu tens moltes hores de llum i vulguis que no, a la nit, al vespre, al matí a primera hora, tens com molts raconets, molts espais i moltes hores disponibles per pedalar. I pedalant, pedalant, hem arribat al final, ens toca dir adéu, gràcies a en Josep Maria Campillo, gràcies a vosaltres per ser-hi i gràcies a la gent que ha fet cançons de l'estiu, com per exemple Manel, el seu debut, Els millors professors europeus i aquella cosa de que tu i jo no hem anat mai junts.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. A les portes de l'entrada de la primera onada de calor d'aquest estiu, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. En aquestes últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus a la costa central i avís per calor a la nit també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats que fem a aquesta situació.
2: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: I molta prudència també, perquè tenim més de 150 municipis en risc molt alt d'incendi. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: La insinuació del jutge que els escortes de Gómez podrien facilitar la seva fuga també ha encès els sindicats policials que li han demanat una rectificació. L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i també els representants de les famílies. I la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. I afectades més de 4.000 persones, més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims autoritzats legalment. El jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, de la mort d'un home per una ganivetada durant una baralla entre clans l'any 2022 en un bar de Mollerussa, al Pla d'Urgell. El jurat ha considerat culpable d'un delicte d'homicidi al fill, mentre que el pare se'l considera culpable d'intent d'homicidi. Pel jurat popular també queda demostrat que tots dos són culpables d'un delicte de temptativa d'homicidi per les lesions que van causar a un dels germans de la víctima. La fiscalia demana 19 anys i mig de presó pel fill i 8 i mig pel pare. En total, 6 individus s'han assegut al banc dels acusats per delictes d'homicidi, lesions o participació en una baralla. Aquest judici ha quedat vist per sentència. En esports, el Barça de bàsquet ha perdut el seu segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol en joc l'Equador Curaçao. Aquest dissabte, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. A les 6 del matí, Tunísia, Japó. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, Espanya, Aràbia Saudita. Per cert, el Brasil ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció, arran de la lesió que va patir divendres. De moment no s'especifica el temps que tindrà de recuperació. I més futbol, el Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.